0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Ara anem, Albert, per aquí.
6: Jo es porto, de fet, un sergent. Porto un sergent dels marines nord-americans.
7: No li diguis animal al sergent.
8: Hi ha sergents que són molt animals.
6: Sí, hi ha algú que
7: s'ho podria mereixer. No podem dir-ho, això és d'entrada.
6: Aquest sergent és un combatent peculiar.
7: Ai.
6: No era especialment alt, no tenia una gran formació militar, tampoc destacava per la disciplina. De fet, tenia fama de bebedor.
8: De moment podria ser qualsevol militar.
6: Sí, no hem descartat gaire.
8: No, res.
6: Però, malgrat això, els seus companys el recordaven com un dels soldats més valents de la seva unitat. El seu nom era Sergent Siwash. I la seva història comença l'any 1943.
8: Que era una gavina!
6: No, simplement estem al port.
7: Val.
6: Els marines dels Estats Units preparaven una gran ofensiva al Pacífic durant la Segona Guerra Mundial i una de les seves unitats, la segona divisió, estava destinada a Nova Zelanda. És el soroll que estem sentint ara, de Nova Zelanda.
7: Sí, home, típic, sí.
6: Típic port,
7: sí,
6: de Nova Zelanda.
7: Sí.
6: Allà s'entrenaven per una missió terrible i molt complicada: recuperar les illes que el Japó havia convertit en fortaleses. I la vida a la base, doncs, era dura.
7: Sí, això sempre passa, però la vida a la base.
6: Sí, però enmig de la rutina i l'angoixa va aparèixer un nou membre de la unitat. Resulta que el sergent Francis Fagan l'havia obtingut en una rifa en un bar.
8: A veure, quins animals es poden obtenir una rifa?
6: Bueno, no he dit animal, he parlat d'un sergent.
7: De moment ha dit sergent.
8: Que es jugaven sergents.
6: Pot ser. Però bé, el cas és que van decidir adoptar-lo.
7: Ai.
6: I el seu nom seria Siwash.
7: Uh-huh.
6: Al principi semblava només una mascota de caserna.
8: Mascota, ja he dit mascota. Imagina,
7: Però segueix sent un sergent.
6: Però segueix sent sergent. Però en Siwash tenia caràcter. Seia amb els marines quan bevien i, segons testimonis, compartia més la cervesa.
8: Què vols dir, que bevia cervesa, també?
6: Però amb una particularitat.
7: Ah?
6: No li agradava freda.
7: No, home, no.
6: La preferia un pèl tèbia.
7: Vigileu, vigileu.
8: Se li passa molta gent al bar, allò que se t'escalfa.
6: Xarre molt i se li... Pues, si hi havia un seu allà, tranquil, se l'acabava. Però el moment de demostrar el seu valor arribaria aviat. El novembre de 1943, la divisió va rebre l'ordre de preparar-se per un dels desembarcaments més sagnants del Pacífic, la batalla de Tarawa.
8: No t'inventis batalla, sí, això no surt de cap llibre.
6: Que sí. Si no, algú que em desmenteixi. No serà vosaltres.
7: Ara sonarà el telèfon.
6: Espera, que el posaré en silenci. Una illa diminuta plena de búnkers japonesos. Una autèntica trampa mortal. Els tenim desembarcant, els han vist i els estan disparant ja. El 20 de novembre els marines van arribar a la platja. Metralladores, explosions, confusió. I enmig del caos, en Siwash també hi era. Corria entre soldats, sense por.
7: Uh-huh.
6: I llavors va passar una cosa que encara avui sembla una escena surrealista. Durant la batalla va aparèixer un animal del bàndol japonès.
8: Au, va, home, au, va.
6: Un gall.
7: Però aquesta gent que hi anaven a fer allà?
6: Bueno, pues segurament haurien de tenir un corral per poder tenir ous, bueno, menjar pollastre de tant en tant. Doncs el gall s'hauria escapat del corral i el gall estava al bàndol japonès.
8: Pobre gall, el mataran d'aquí res.
6: Però clar, no, que,
7: no donarà res.
6: De vegades hi ha galls que són molt fes, eh?
8: Això és veritat.
6: Compte,
7: sí, però
6: perquè
7: clar.
6: Aquest gall es va balançar contra els marines.
7: Ai, però aquests tenen
8: escopetes, tenen armes, no, però, no passa res.
6: Però el cas és que el que va passar després va convertir en Siwash en una llegenda de la unitat. Va sortir corrents a interceptar-lo.
8: Això vol dir que té potes.
7: Ai, en Siwash.
6: I es va produir una batalla feroge.
7: Ui.
6: Picotades.
7: Ep.
6: A la teig.
7: Ep.
6: Plomes volant.
8: Plomes?
6: Sí,
7: plomes.
8: Del gall, clar.
6: Perquè el sergent Siwash no era un home. No era exactament un mariner. Era un ànec.
8: Au, va. Com vols que un ànec begui cervesa?
7: No pot ser.
6: Ah, és el que m'he estranyat, sí, no podes lluitar contra el gall. Un ànec que havia desembarcat amb els marines a Tarawa i que havia derrotat a un gall japonès en combat. Els soldats, fascinats, van decidir recompensar-lo i van proposar concedir-li la medalla Purple Heart per les ferides rebudes. No la va obtenir oficialment.
8: Home, és que com li penges,
6: però sí una citació per valentia. un honor reservat normalment als combatents humans.
8: Home, normalment, és que són els combatents, sempre són humans.

0: reservat als combatents.
1: Però atenció, atenció, que la carrera militar d'en Siwash no es va acabar allà. Va continuar amb la seva unitat en altres batalles del Pacífic, com la batalla de Saipan o la batalla de Tinian.
2: Prou d'inventar de batalles!
0: Tinian!
1: Sí, Tinian, Tinian. I es va convertir en un símbol per als marines. Un recordatori que fins i tot en la guerra més brutal encara hi havia lloc per una mica d'absurd. Però la història encara tenia un últim gir de guió.
3: Carai.
4: A veure, que ens el retirin ja, aquest pobre Siwash. Eh? Com mataran?
3: Doneu-li la creu de Sant Jordi i ja està.
4: Ara la donen a tothom, eh?
3: Per això.
1: Sí. Si fem quatre, només que fem firmes els d'aquí, jo crec que la pot obtenir. Durant anys, tots els marines van pensar que en Siwash era un mascle, un sergent,
4: sí,
1: un veterà.
4: Sí.
1: Fins que un dia va pondre un ou.
4: També molt poca vista a estar any sense donar-te'n.
3: A veure.
1: El famós sergent Siwash, atenció, sí, sí, com sentiu, era en realitat una femella.
3: Era una sergenta.
1: Era la sergenta
5: Siwash. No passa per res. Es van trencar molts codis aquí.
2: Sí. Correcte. Ostres.
1: Va acabar els seus dies al Lincoln Park Zoo, a Chicago, on va morir el 1954. Veterana de guerra, heroïna accidental i probablement l'única ànec de la història que ha desembarcat amb els marines en combat.
5: Home, oh, que bonic.
3: Molt bé.
5: Ens agraden molt aquesta. I seguim,
2: que
5: Marc,
2: epic,
5: a veure tu quin animalons portes.
2: A veure, jo...
5: Tenim un os, tenim un ànec.
2: Ara... ara ho veureu, perquè jo us parlaré de robatoris, perquè no sé si us han robat mai. Però a l'estiu els guiris que passegen per Barcelona en pateixen sovint de robatoris.
5: Gran risc.
2: En general, per altres persones, acostumen a ser persones que roben a persones.
3: Sí.
2: Però jo vinc a fer servei públic i a dir-vos, especialment atenció, a totes les persones que ens escolten des del Baix Llobregat, atenció, Baix Llobregat, que heu de vigilar també amb el següent animal. Sí, sí.
3: Era com una cabra robot, una mica, aquesta,
2: sí,
3: eh?
2: No n'hem trobat d'altres.
1: Cabra robòtica, eh?
2: Són les que tenim aquí RAC1.
1: Si em trobo una cabra robot, jo també m'espantaré, eh?
2: En general són cabres, no robot. Però si són robot, preocupeu-vos encara més. Perquè aquesta història ens toca molt de prop, a escassos quilòmetres de RAC1, escoltem aquest inici de peça del Telenotícies de TV3 del desembre del 1989.
6: La primera cabra detinguda a Catalunya per robatori, la Xina, comença avui la seva reinserció social després d'haver estat privada de llibertat durant una setmana.
2: Són 20 segons, però és molta informació. Recopilem.
1: Sí, has dit desembre? És Sants Innocents?
2: No. 27 de desembre.
1: 27?
2: No,
1: ah, no Sants Innocents, eh? Va.
2: Ho heu sentit bé? A veure, recopilem ràpid. A Catalunya... Sí. El desembre del 1989, no fa tant...
1: Hi ha una cabra en rehabilitació.
2: Es va detenir, primer, una cabra,
1: sí,
2: per robatori. Afegeixo informació. La cabra es deia Xina i va estar una setmana a la presó de cabres. És que, clar, això ja és molt surrealista.
3: Però
2: que
3: existeix,
2: plegat,
3: això?
2: Sí, bueno, en aquella època existia.
1: Ah, n'hi havia gaires, o què?
2: Hi ha molts dubtes. Continuem escoltant la peça de l'informatiu, que ens donarà més detalls.
6: La cabra d'un any va ser denunciada pels venedors del mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat perquè els robava les peces de roba. La Xina, que s'ha fet popular en pocs dies, va sortir ahir al vespre en llibertat vigilada. Ara començarà una nova vida en un ramat d'un pastor de les comarques de Barcelona.
2: Aquesta pista ens ajuda. Sent del Baix Llobregat, els robatoris són més comuns potser que en altres zones.
3: Ho has dit tu.
2: Ho he dit jo, sí, ho he dit jo.
1: Sí, sí. Ja t'entendràs a casa.
2: Jo ja m'entendré, no us preocupeu. Es veu, això ja us aporto més informació, que al mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat hi va començar a aparèixer un dia una cabra, la Xina, que rondava per allà. Cap, de moment era prou surrealista, però no passava res. Era una cabra voltant per un mercat.
5: No,
2: un dia la cabra va caçar amb la boca una peça de roba i va engegar a córrer i no va tornar. La cabra va tornar, sovintejava pel mercat, cada cop més sovint, i cada cop amb més freqüència repetia un robatori. Inicialment pensaven que robava roba perquè passava gana i se la fotia de menjar. Però després de molts calçotets, sostenidors, camises, pantalons, inclús paraigües desapareguts, van veure que no, que realment allò era un modus operandi, que estava dissenyada pràcticament, ensinistrada per robar.
1: Hi havia algú que estava rebent...
3: És que potser sí que era un robot, eh?
5: Home, però ha de ser difícil, entrar a la cabra.
2: Clar, clar, la cabra robava a propòsit. Ara sentireu com ho explicaven les víctimes, els venedors.
7: Teníamos aquí unos suetes y vino la cabra, lo cogió con la boca y salió corriendo y se metió por ahí, por esa calle.
8: Pasó por aquí vigilando debajo de la paraguas, nos pilló descuido, se llevaba un paraguas en la boca. Tuvimos que salir detrás de ella, coger el paraguas y se escapó por los pisos. Pero vigilando como si fuera una persona, de verdad. Cogió dos cajitas de estas verdes, pero yo pensé, digo, esta debe tener tanto hambre que se lleva las cajas. O sea, no me imaginaba que estaba maestra para robar, ni mucho menos, luego ya me enteré.
2: ¿Surrealista? però sí. Cert.
3: No, tot això és cert.
2: Tips de ser víctimes de la Xina, la cabra, van denunciar-la. Imagineu-vos la cara del policia quan anota la denúncia de
1: una cabra.
3: Ja normalment la cara no és excessivament agradable.
2: I després d'insistir molt, la policia es posa mans a l'obra, amb la cara que sigui. Així ho explicava l'alcalde del Prat del moment.
3: A veure.
9: Es va fer una operació combinada entre la policia urbana i la policia nacional i es va poder detindre la cabra. No es va detindre infraganti, perquè en aquell moment no portava cap roba a la boca, però sí es va agafar la cabra i es va arribar a anar a l'escala on la cabra entrava.
3: Clar.
9: Com és natural, a aquella escala ningú coneixia la cabra.
2: Operació combinada!
3: Increïble.
1: El mercat té dos portes d'accessos, doncs uns a cada banda.
2: Un sol cos de policia no podia amb una cabra.
3: Com vas a parar?
5: I tothom es va fer boig, oi?
2: Ningú la coneixia. Resum, conclusió, van tancar la Xina a la gossera del Prat, perquè no hi havia cabrera, i al cap d'una setmana també es va convertir en la primera cabra de la història que es va acollir a mesures de reinserció social. La van voler allunyar de les males influències, lluny del Baix Llobregat, i la van donar un pastor per dur-la al seu ramat. Per tant, tots els pixapins que decidiu passar part del que queda d'estiu al món rural per reconnectar, molt atents a les butxaques, que potser la Xina o alguna descendent seva us deixa pelats.
5: Ah, doncs mira, quedeu-vos amb aquest nom, la Xina, i que era una cabra.
3: Exacte.
5: A veure si la reconeixeu. Marc, Pau, Albert, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens trobem la setmana que ve, no?
2: Oh, i tant.
5: Sí.
2: És l'última ja?
5: Serà l'última, sí, senyors.
2: Portarem el contingut.
5: Vinga, que vagi molt bé.

0: Parlar d'insectes, home, els mosquits són aquells que no ens deixen dormir durant la nit perquè vas sentint aquell nyinyinyinyi que ja és impossible tenir els ulls tancats. I qui millor per fer-ho, per parlar-me, que el Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Seria un dels bitxets més incordiadors, més incordiants, justament per això, per aquest nyinyinyinyi que se't fica a l'orella.
1: Sí, sí.
0: Que és que sempre busquen l'orella, o què?
1: Bueno, és gairebé com el plor d'un nen, que a vegades se't posa al cap i no te'l treus. Però no, simplement està envoltant i a la nit, tot silenci. Mira, ja se senten.
0: Sí, ai, sisplau.
1: Ja els buscàvem ara per aquí.
0: Em poso supernerviós. Jo soc de les que no poden dormir si senten això.
1: Sí, sí, doncs amb tant de silenci se sent molt. Vull dir que i ens empipen i ens desperten, sí, totalment.
0: I a més és que ja fa anys que convivim amb mosquits, sobretot el mosquit tigre. Per què és el que se'n parla més ara? És el que més hi ha?
1: No, mira, el mosquit tigre va arribar ja fa molts anys, ja fa més d'una dècada, aquí a Catalunya, i justament, precisament, el mosquit tigre no ens despertarà mai.
0: Ah, és a dir, silenciós.
1: Quan sentim un mosquit comú, que és els que volen de nit, que tenen hàbit nocturn, sabem que és comú. En canvi, quan el mosquit tigre vola de dia, i per tant no el sentirem mai, a més la freqüència de vol de les ales és diferent i nosaltres no la sentim. Amb la qual cosa, si sentim mosquits a la nit, podem estar tranquils que no és el tigre.
0: No és el tigre.
1: I el tigre en genera preocupació perquè, per no dir-ho en termes més científics i complicats, transmet més fàcilment les malalties, no? I així, com teníem mosquits anys enrere i no ens preocupaven tant perquè no eren tan transmissors de malalties, el mosquit tigre és més competent, que es diu, és a dir, té més facilitat per transmetre aquestes malalties i, a més, tenim més risc de tenir malalties aquí. Pues gent que fa viatges turístics a l'estranger, gent que va a veure la seva família, el que sigui, i pot venir amb un virus de fora, i si tenim el mosquit i tenim la malaltia, ens augmenta el risc de que hi pugui haver una transmissió interna.
0: Mm-hmm. Perquè hi ha molts tipus de mosquits.
1: Sí, en coneixem al voltant d'unes 60 espècies.
0: Caram.
1: El que passa que prestem atenció a aquells que ens piquen a nosaltres, perquè els mosquits són específics, és a dir, hi ha mosquits que només piquen, o preferentment piquen els ocells, per exemple, hi ha mosquits que piquen altres tipus d'animals, i a nosaltres ens preocupen, evidentment, aquells que poden picar a les persones.
0: Perquè ara entrarem a parlar d'aquestes picades, si piquen tots, si no, però quina funció tenen? És a dir, hi ha una part bona dels mosquits? Són necessaris per l'ecosistema?
1: Sí, totalment.
0: Va, doncs
1: totalment,
0: anem a donar-los una oportunitat.
1: Sí, exacte.
0: Abans d'entrar a voler-los matar tots.
1: Sí, no, és una font d'aliment per moltíssims animals. No només ens podem imaginar els típics ratpenats, que cacen milers de mosquits i s'alimenten de milers de mosquits, sinó també, per exemple, animals aquàtics. El mosquit té dues fases en el seu cicle. Hi ha una fase que es desenvolupa a l'aigua, que és quan és la larva, l'ou, va creixent allà, i quan surt el mosquit adult fa la segona fase, que és aèria, que és la que ens molesta a nosaltres. Doncs d'aquests ous, d'aquestes pupes que hi ha a dintre l'aigua, també hi ha moltíssims animals que se n'alimenten, peixos, gripaus, de tot, absolutament de tot. Per tant, tenen una funció ecosistèmica.
0: Hem de dir que són necessaris.
1: Sí, els necessitem.
0: Val. Ara dèiem que no sé si piquen tots. Alguns, depèn de quin animal, però n'hi ha que no piquin. Un mosquit que no piqui existeix?
1: No. Perquè així com tenim insectes que ens piquen per defensar-se, com vindria a ser una vespa o una abella, el mosquit ens pica perquè necessita la sang. Uh-huh. De fet, hi ha una cosa important a dir, que és que només piquen les femelles.
0: És veritat.
1: Els mosquits mascles no piquen, vale? Les femelles, quan han de fer ous, necessiten un aport d'energia extra, i la sang té molta proteïna i moltes vitamines. Llavors, són les femelles les que ens piquen per poder generar els ous i fer les postes.
0: Mm-hmm. I aquesta és una pregunta típica. Piquen a tothom? Perquè a vegades tu veus un mosquit a la cara d'algú però no li provoca cap reacció. Sí. I no saps si és que a ell no l'ha picat, en canvi hi ha d'altres que dius, és que no paro, ja m'estic rascant només de veure-li.
1: Sí.
0: Piquen a tothom per igual o no?
1: Mira, aquí hi ha dos factors. Un és que no piquen a tothom per igual, perquè els mosquits els atrau, que això cada vegada s'està estudiant més, i els atrau una barreja de coses, no? Els atrau en la distància al CO2, quan nosaltres respirem, i detecten una bafarada de CO2, doncs s'acosten cap allà, perquè saben que allà hi ha un animal de sang calenta. Els atrau la calor. I després també tots tenim, per dir-ho suaument, una olor corporal específica.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: Llavors, en funció d'aquestes composicions, en funció ara també de si ens posem certes cremes o certes colònies o de més, això barreja un dibuix químic que pot ser més atraient o menys. I llavors els poden picar més o menys. I després hi ha una segona part, que és la reacció que nosaltres fem a aquestes picades. Hi ha gent que li piquen i no reacciona, i per tant diu, a mi no em piquen, i sí que l'estan picant. I hi ha gent que al revés, reacciona de seguida. Jo, per exemple, sempre explico una curiositat, que és que a mi la reacció sempre em comença 24 hores més tard de la picada.
0: Ah, sí?
1: És a dir, jo quan a vegades surto al camp amb la meva dona, dic, ui, van mosquits, marxem d'aquí, que m'estan picant. I ja li veus les faves, li veus la reacció. Sí. Doncs si són les 6 de la tarda, jo a les 6 de la tarda de l'endemà em comencen a picar i veig que m'han picat els mosquits. Vull dir que cadascú reacciona d'una manera totalment diferent.
0: I un secret perquè no et piquin no n'hi ha, no?
1: No
0: n'hi ha. S'ha provat de tot, citronella, que si sí. Autant, sí. Que són la marca sembla més potent, però que no, que ara han sortit d'altres esprais que també són encara més potents. No.
1: Tot ajuda. Portar maniga llarga, per exemple, prima, doncs quan fas viatges a llocs on hi ha paludisme i hi ha molts mosquits, doncs et recomanen que la sortida del sol i el vespre et posis una maniga llarga.
0: Perquè aquest també és l'horari, Sortida del sol i el vespre. Sí. El tigre no.
1: El tigre durant tot el dia. El tigre el reconeixerem molt fàcilment perquè és més petit, és negre. La gent es pensa que el mosquit tigre són mosquits enormes.
0: Sí,
1: i no,
0: en forma de tigre.
1: Exacte. És molt més petit i és molt pesat. És a dir, el tens a una cama, te l'espolses i al cap de 2 segons el tens a l'altra cama. No para. Sí, sí.
0: Escolta'm, doncs, per què ens han de preocupar tant els mosquits?
1: Mira... I, mira, avui portava uns números. Jo et contesto amb una pregunta.
0: Sí.
1: Quin animal, o a tu, et fa por, o creus que fa por a la societat? Digue'm un animal que creguis que fa molta por, que et pugui matar, per exemple.
0: Un tigre, un lleó.
1: Un tigre, un lleó, algun altre?
0: No sé, cocodrils.
1: Cocodrils, exacte. Doncs pues mira, he buscat...
0: Un tauró.
1: Taurons. He buscat una miqueta 4 dades, tretes d'alguns articles, i els taurons maten entre 10 i 20 persones al món l'any. És a dir, poquíssim.
0: Sí.
1: M'has dit el lleó, també. Cocodrils, 1.000 persones l'any. Estem parlant de xifres baixíssimes. El mosquit mata cada any, amb les malalties que transmet, 500.000 de persones al món.
0: Què dius? Mig milió de persones al món cada any.
1: Perquè ens fem una idea, perquè si algú ens està escoltant pugui ubicar més o menys la xifra, la pandèmia de la Covid, que ho tenim molt, molt recent, les xifres ballen, però diuen que va matar entre 2 i 3 milions de persones en un any. Imagineu-vos els mosquits, 500.000, una quarta part de lo que mata la Covid, que ens va canviar el funcionament del món, doncs els mosquits ho fan cada any, any rere any, any rere any, any rere any. Molts d'aquestes morts són degudes a la transmissió de la malària a la zona de l'Àfrica, però cada vegada hi ha més malalties que si bé doncs, el nostre país, per exemple, no ens poden provocar la mort, però poden provocar moltes molèsties, o si algú està dèbil de salut, doncs són malalties greus, el dengue, el chikungunya, el virus del Nil, per exemple, són malalties transmeses per mosquits, per tant, els mosquits és un animal que ens posa nerviós, que és, entre cometes, ens sembla bastant inofensiu, però que tela el que porta darrere.
0: Home, i tant. I més sabent aquestes xifres.
1: Sí.
0: Alguna recomanació per no tenir-ne tants per casa?
1: Mira, els que ens dediquem al tema del control, sempre diem, el problema, sobretot del mosquit tigre, és que cria amb petits recipients d'aigua. Un tap d'ampolla d'aigua posat del revés que acumula l'aigua de la pluja i és suficient massa d'aigua com perquè criïn. Llavors, quan gestionem mosquits, per exemple, en ajuntaments, a la via pública, etc., es diu que només el 20% dels focus de cria, és a dir, el 20% dels nius, estan a la via pública. La resta estan a la propietat privada. Per tant, si tenim mosquits a casa, és qüestió de buscar plats dels testos, canaletes embossades, llocs que puguin acumular una miqueta d'aigua, basses, un sobreeixidor, el que sigui. Buscar llocs a dintre de casa on puguem generar aquests mosquits, a vegades a la terrassa. Mm-hmm. L'altre dia un tècnic nostre de l'empresa ens deia, ostres, tot de mosquits, tenia la família fregida i la nena s'havia deixat una galleda d'anar a la platja a la terrassa i estava farcida de larves. I les estaven generant nosaltres.
0: Clar, es tira l'aigua i s'acaba el problema?
1: I ja està. És molt senzill i és molt més efectiu que tot l'altre, que ajuda si vas a un lloc doncs, que tenen mosquits, posar repel·lents...
0: Clar, i al final l'insecticida, tots aquests esprais que et poses a la pell no, són tòxics.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, ara ja no es fan tractaments adulticides. Jo recordava, si puc explicar una anècdota, jo de petit anava a un càmping i que passava un camió fumigant insecticida sí. I fent un núvols i les mares ens deien, poseu-vos darrere el camió. Sí, que quedaves, sí. No xop, però quedaves moll, i així no et picaven els mosquits en 3 dies.
0: Ara això és impensable.
1: ens hem donat compte que això no és terrible.
0: No,
1: exacte,
0: era
1: no era sa. Llavors, jo recomano tractaments per adults, en absolut, no els recomanem gens. El que hem d'anar és als focus de cria. Sí. I
0: revisem les nostres terrasses, els nostres balcons, per petits que semblin, doncs que no tinguem una mica d'aigua estancada.
1: Exacte.
0: I que allà tinguem els nius d'aquests bitxos que hem decidit que no ens agraden.
1: No ens agraden, no ens agraden, però hi han de ser.
0: Però hi han de ser, sí, sí, està clar. Roger Vila, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Ens introduïm en el món de la moda i en parlem amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant de MOVE, que és aquesta plataforma per accelerar la transformació de la indústria de la moda, justament convertint-la en més sostenible, i avui volem parlar de desmitificar segons què, és a dir, desmuntar mites. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el que venim fent aquest estiu, i és que a vegades es diuen coses com que sí, sí, sí, això de la sostenibilitat, però en el món de la moda fan una quantitat de greenwashing, és a dir, que estan netejant-se la cara i que en el fons no estan fent res.
1: Exacte, això és sí, aquest estiu ens hem proposat això, desmentir o com a mínim qüestionar afirmacions absolutes que es diuen que quan et dediques a aquest sector, doncs òbviament ets molt conscient de moltes coses que passen, però també es fan moltes coses en positiu. I aquest estiu vaig dir, vull desmentir afirmacions com aquesta. I sí que és veritat que a vegades és per un problema, en aquest cas, de comunicació. En moda, ja fa uns anys enrere, en qüestions de sostenibilitat, es va començar a fer moltes iniciatives perquè ho demandava una, la legislació, havia de venir, després ha anat tot més lent, però en aquell moment semblava que aniria més ràpid, i després per una qüestió de supervivència de les empreses. Al final les empreses són empreses, volen fer diners, i si volen seguir operant i funcionant els propers anys, han de buscar maneres de treballar millor, d'una manera més innovadora, perquè el món canvia, els recursos naturals s'acaben, ho hem dit moltes vegades. Aleshores, es van posar a fer moltes coses, van començar a dir-les i se les va acusar de greenwashing, que és aquest rentat verd que diuen que al final és una acció de màrqueting que diu que estàs fent més del que realment fas. Potser era veritat, en aquell moment ho van dir molt alt, hi havia moltes coses que també s'havien de demostrar científicament que no estaven evidenciades, nous materials, noves col·leccions, noves maneres de treballar, que l'impacte potser no era tan gran com es pensava, però s'estava avançant. Què va passar? Que aleshores van deixar de comunicar-ho. Al tenir tantes acusacions, ja no per un tema de vulneració legal, que algunes sí que van rebut multes, sinó per un tema d'imatge i prestigi, de dir, ostres, si ningú ens valora el que fem, i el que fem tampoc ho estem sabent comunicar del tot bé, perquè és veritat que amb alguna cosa hem dit que hem fet més, però tal, ningú, saps? Deixem de fer. Però això no vol dir, ai, de fer, de comunicar, però això no vol dir que s'hagi deixat de fer. De fet, es fa molt més cada vegada, perquè ho demanda el planeta, eh? I
0: també la legislació.
1: Sí, la legislació. L'economia...
0: Els mateixos clients,
1: també.
0: Que això és un xip que ens hem de posar molt al cap nosaltres, també. Que els clients han de fer aquest canvi per exigir-ho, també, a les
1: exactament,
0: empreses.
1: Exactament.
0: Si deixem d'exigir-ho, ja no caldrà.
1: Exactament, però mira, la prova està que s'ha deixat de comunicar i la gent tampoc li ha afectat massa, vull dir, tampoc que posés una cosa... El producte és el mateix, eh? El Pans posava una cosa que no era mentida, però no estava demostrat fins a l'últim detall, i ara no ho posa i el client tampoc diu, ostres, això ja no ho trobo. Amb la qual cosa, aquí també tenim molta feina, tots i totes, i en primera persona. Però, de fet, això, que el sector de la moda, com tots, al final, estan fent moltes coses per fer cada dia millor dintre del món i el sistema al que vivim, per suposat. Inclús hi ha notícies que a vegades diuen, l'altre dia, fa uns mesos, sortia Burberry, que ha reduït o ha posposat els seus objectius d'emissions netes zero a 10 anys més, havia posat pel 2040 i ara els ha posat pel 2050. Tothom, ostres, veus que no fan res? No, el que passa que ara hi ha més informació i diuen, ostres, allò que vam dir...
0: Ens queda curt.
1: Ens queda curt, no arribem, llavors, bueno, preferim rectificar i ara... fer-ho ben fet, no? I no seguir aguantant una cosa que no és veritat si ens n'hem adonat que això no ho podrem complir. Llavors jo ho veig com positiu i crec que d'alguna manera s'ha de donar suport en aquestes accions de transparència, de traçabilitat i d'un sector que es mou. I ja està.
0: Doncs aquí avui el nostre mite trencat també sobre sostenibilitat i moda. Sònia, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: I ara obrim la plana de la Crònica Negra. Parlem de crims contra el patrimoni cultural. Ho fem de la mà del Marc Balcells. Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, criminòleg, evidentment expert en delictes contra el patrimoni cultural. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Noemi.
0: I aquest estiu estem fent aquest recorregut que ens esgarrifa.
2: És una mica necroturisme d'aquest, no?
0: Exacte.
2: Turisme d'arc, però creiem que també, doncs...
0: S'ha d'explicar.
2: S'ha d'explicar,
0: exacte. I se li ha de donar el valor que té, que és doncs, el que ara mateix parlarem, de guerres. Estem situant-nos en guerres,
2: sí.
0: últimament. I de quina guerra parlem?
2: Doncs avui ens n'anem al 2003 i ens n'anem a Bagdad. Ens n'anem a l'entrada de les tropes nord-americanes, un 9 d'abril. Tots recordarem aquestes imatges de l'estàtua de Saddam Hussein caient a la plaça Firdos. Però el que molta gent no coneix és que a pocs centenars de metres d'allà, en un edifici de pedra calcària i les finestres cegades, ara us explicaré per què, alguna cosa que no sortia a les càmeres estava a punt de succeir, que era l'espoli més devastador de patrimoni cultural des de la Segona Guerra Mundial. Aquest edifici és el Museu Nacional de l'Iraq i custodiava la memòria de la civilització humana. No exagero, estic parlant de Mesopotàmia, la terra entre el Tigris i l'Eufrates, on s'inventa l'escriptura, la roda, la ciutat, etc. Al fons del museu contenia peces sumèries de 6.000 anys d'antiguitats, cilindres de segell assiri, joies d'or de Nimrut, la màscara de Barca, un rostre femení de marbre de 3.500 anys, que és, per molts especialistes, la primera representació realista del rostre humà en la història de l'art. Tot allò està allà. I el 10 d'abril del 2003... Dos dies després que els tancs americans entressin a la capital iraquiana, els saquejadors també van entrar en aquest museu. Avui parlarem sobretot de dos homes que cadascun a la seva manera ho estaven veient amb horror. El primer és Donnie George. Donnie George és un arqueòleg assirio-iraquià, doctor per la Universitat de Bagdad, director general del Museu Nacional, un home que havia crescut entre les excavacions de Babilònia i Ninive i que havia passat dècades reconstruint, catalogant, protegint el patrimoni del seu país. Dos mesos abans de la invasió, el febrer del 2003, havia advertit expressament a les autoritats que si passava alguna cosa el museu seria un objectiu. Perquè va dir textualment, us aviso perquè estic segur que si passa alguna cosa el museu serà atacat. Ningú, evidentment, el va escoltar, deixem-nos de convencions de la AIA i tatatita, ningú el va escoltar, en fi. I quan les tropes nord-americanes entren a la ciutat, Donnie George va intentar arribar al museu travessant ponts tallats, zones de combat actiu, per tant, en tiroteig, etc., carrers en flames, per trobar-se davant d'una escena que li va trencar el cor. Vitrines buides, el terra cobert de vidres, ceràmica trencada a doquier i els murs dels despatxos foradats. Parlem del segon home. El segon home és Matthew Bogdanos. Ell era coronel dels marins de la reserva dels Estats Units, fiscal d'homicidis al districte de Manhattan, fill d'immigrants grecs crescuts al Baix Manhattan i un lector obsessiu de la Ilíada des dels 12 anys. Bogdanos era a Basra dirigint una unitat antiterrorista quan va sentir les notícies del saqueig i va dir que va sentir exactament el que sentia la resta del món. Una indignació molt forta, no? Bogdanos, que és, a més, una persona que he tingut l'honor de conèixer per la meva línia de feina, és un senyor que és molt baixet, però és un nervi, no es queda mai quiet i va demanar permís al Comandament Central dels Estats Units per formar un equip d'investigació ad hoc i li van donar la llum verda. I el 21 d'abril del 2003, 11 dies després del saqueig, Bogdanos i el seu equip de 14 persones entren al Museu Nacional de l'Iraq. El primer dia, Bogdanos i George es passen pràcticament la totalitat del dia recorrent les instal·lacions, Imagina't, un fiscal de Nova York amb vocació d'arqueòleg, un arqueòleg iranià, que en aquell moment tots dos estan exercint de detectius. Són dos homes d'universos completament diferents, units per aquesta fúria tranquil·la davant d'un crim que, evidentment, consideren, perquè ho és, inacceptable. Ells troben alguns dels objectes més rars intactes, però detecten ràpidament que 40 peces faltaven de les galeries públiques, unes 3.000 i escaig dels magatzems i 10.000 del soterrani. La investigació revela molt aviat que allò que havia passat no era un saqueig únic i caòtic, sinó tres delictes perfectament diferencials. En el primer grup, saquejadors del barri. Ciutadans iraquians furiosos amb el règim basista, que en caure havien entrat al museu com un acte de revolta, i ja que el destrossaven, doncs havien emportat el que podien portar amb les seves pròpies mans, no? El segon grup ja eren més lladres professionals que coneixien el museu per dins, que sabien exactament on eren les peces més valuoses als magatzems i que portaven instruments per forçar panys i tallar reixes. I el tercer grup, potser el més inquietant, persones que coneixien els codis d'accés als soterranis, que sabien quines peces agafar, que actuaven amb una precisió quirúrgica que només podia venir de l'interior, d'algú que havia treballat allà dintre, o potser més d'una persona. Davant d'aquest panorama, Bogdanos pren una decisió que molts dels seus col·legues militars van trobar escandalosa. Una amnistia total. És a dir, això que us he explicat en altres temporades, de que el principal objectiu és el retorn de l'objecte. I llavors, què és el que diu ell? Qui torni l'objecte robat no serà perseguit, no serà preguntat, no serà detingut, no serà represaliat. Com a màxim, els hi donarien una tassa de te en agraïment per haver portat, saps allò, els convidarien ja que han fet el gest de retornar les peces. Bogdanos diu que havia après a l'Afganistan a escoltar la gent del carrer, a jugar al backgammon als barris, a construir confiança, i aplica aquesta metodologia a Bagdad. Camina pels carrers, visita les mesquites, va recollint informació, no oblidem, fiscal del districte de Manhattan, i funciona. De l'abril al novembre del 2003, gairebé 2.000 peces robades van ser retornades al museu per gairebé 2.000 iraquians, cada un d'ells de manera individual. Mares que van tornar objectes robats pels fills, fills que tornaven coses robades pels amics, empleats que explicaven que això li havia donat el superior perquè ho tornés, i bé, Bogdanos hi veu alguna cosa que el commou la resta de la vida, eh? No és tant la criminalitat d'un poble, sinó la dignitat d'adonar-se'n de que en aquell moment va ser un calentón per enderrocar un bastió de Hussein, però que se n'adonen que allò és la seva dignitat, és la seva història, la seva cultura, qui són. Ara, clar, les peces robades pels professionals ja són figues d'un altre paner, no? Perquè aquestes peces segueixen circuits molt més opacs, que ja coneixem d'altres temporades, xarxes internacionals d'un mercat gris d'antiguitats que connecten Bagdad amb Londres, Nova York, Tòquio, Ginebra. L'estatueta que us explicava de Vasetsky, de bronze, va aparèixer amagada en una fossa sèptica. La màscara de Barca va ser enterrada sota terra. El gerra, el vas cerimonial de Barca, una peça cerimònica tallada en alabastre, que se suposa que és la més antiga del món, va aparèixer danyada, embolcallada en mantes al sedient del darrere d'un cotxe. Cada recuperació era una petita victòria, però clar, estàs corrent contra rellotge. Mentrestant, Don i George lluiten en un altre front. Mentre Bogdanos està perseguint els objectes robats, George intenta reconstruir físicament el museu, negociar ajudes internacionals, formar contrarrellotges restauradors, convèncer governs a bloquejar vendes d'antiguitats iranianes als mercats occidentals, i bé, el 2005 ascendirà a president de la Junta Estatal d'Antiguitats i Patrimoni. És a dir, que semblava que les coses es podien refer. Però clar, la violència a l'Iraq no cedia i els arqueòlegs eren objectius, és a dir, eren objectius marcats per l'enemic, no? Els intel·lectuals eren assassinats i un dia de 2006, George obre un sobre que conté a l'interior una bala de Kalashnikov i una carta que amenaça a la seva família. Per què? Doncs perquè era cristià, en un país que, bé, s'està dividint al llarg de línies religioses, sectàries, i bé, va haver de marxar. Primer marxa a Síria, després marxa als Estats Units, on es va convertir en un professor visitant a Stony Brook, a Nova York, a la universitat, i va morir a l'11 de març de 2011 d'un atac de cor en trànsit a l'aeroport de Toronto, només amb 60 anys. Que déu-n'hi-do per 60 anys sí, el que has hagut de viure, eh? És un home que havia dedicat la vida a preservar la memòria d'una civilització i, mireu, va morir tristament en exili d'un país que ell estimava moltíssim. Aquí cal fer una petita pausa i parlar d'una pregunta que no pot eludir cap anàlisi honesta d'aquests fets. Fins a quin punt els Estats Units eren responsables també del que ha passat al patrimoni cultural en tant que facció del conflicte armat? Hi havia avisos. Mesos abans de la invasió, experts en arqueologia i representants de consells culturals havien demanat explícitament al Pentàgon i al govern britànic que garantissin la protecció del museu. No es va fer cap promesa. Les tropes nord-americanes protegien els pous de petroli, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri del Petroli. Però, clar, el Museu Nacional, tot i contenir 6.000 anys d'història humana, va quedar desprotegit durant dies. I quan, finalment, els soldats americans arriben a l'abril, el dany ja estava fet. Tot això, si llegiu anglès, podeu llegir la memòria del Matthew Bogdanos al seu llibre Lladres de Bagdad, Thieves of Bagdad, que, per cert, va donar tots els drets d'autor al Museu de Bagdad. Allà Bogdanos no defuig ben bé la qüestió, però tampoc en treu conclusions polítiques directes, perquè té un càrrec públic com a fiscal del districte de Manhattan. La seva posició és la d'un investigador, el que va passar podia haver-se minimitzat, però probablement no s'hagués pogut evitar del tot. Clar, els crítics no hi estan del tot d'acord perquè la polèmica segueix oberta. Clar, evidentment, la Convenció de l'Haia del 54, que ja hem anat citant després del capítol de la Segona Guerra Mundial, doncs obligava les potències ocupants a prendre mesures actives per protegir el patrimoni cultural dels territoris ocupats. I això va ser absolutament, doncs, obviat, no? El balanç final és ben agredolç. Sí, tenim a Donnie George instrumental en la recuperació de més de la meitat de les 15.000 peces robades. Bogdanos continua en la feina durant anys, crea una unitat especialitzada molt activa en el que seria el tràfic d'antiguitats a la Fiscalia de Manhattan, l'única del seu tipus al tot el món. I bé, alguna de les peces estrelles, recordem, sí que van tornar, però milers de cilindres de segell, plaques d'ivori, estàtues de bronze, peces que estaven als magatzems i que no s'havien ni catalogat de la gran quantitat de peces que hi havien, doncs van desaparèixer per sempre als circuits d'aquest mercat gris de l'art internacional. A més, hem estat parlant del museu, però mentre el museu patia, els jaciments arqueològics de tot l'Iraq eren expoliats a escala industrial, Ninive, Nippur, Umma, llocs que estaven bastant ben conservats, doncs arrasats per les pales mecàniques dels saquejadors, i, com va dir Bogdanos, anys després, sé que cada any surten del país antiguitats per valors de milions de dòlars, seria ingenu pensar que els insurgents no s'enduen una part important del botí. Per tant, la guerra del patrimoni cultural no s'acaba en aquella època, eh? Bé, doncs, per acabar, una imatge que Bogdanos cita sovint, Manllevada de Sòfocles, diu que qui negligeix les arts ha perdut el passat i es mor pel futur. Nosaltres ho hem dit de diferents maneres al llarg d'aquests 5 capítols. Donnie George segurament hauria estat d'acord i tots dos van intentar, cadascun amb les seves eines, un amb la toga del fiscal o amb l'uniforme militar allà quan estava destinat a Iraq, l'altre amb la seva tasca d'arqueòleg, demostrar que no és una metàfora aquesta frase, que protegir la memòria d'una civilització és, en el sentit més literal, protegir la vida.
0: I afortunadament sempre hi ha algú que protegeix aquesta memòria.
2: Per sort.
0: Davant de tots aquells que la destrueixen. Marc Balcells, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer. Ens veiem la setmana vinent.

0: ens agrada una mica de música i ens la porta l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Que sempre ens porta molt bona música, ens agrada molt perquè ens porta una història d'un grup, d'un...
1: Sí, d'un, sí, d'un grup. Repassem una mica la història d'algun grup, d'algun artista, d'algun des de que va començar fins que va arribar l'èxit.
0: Exacte, que segur que aquesta veu segur que us ha sonat, perquè la sentiu a RAC 105 i avui l'hem segrestat a la primera pedra. I per tant, avui de qui parlem, Arnau?
1: Doncs ho anirem descobrint. Si et sembla, comencem a l'any 1997. Un noi de Sant Vicenç dels Horts, enamorat de la música, fa temps que canta i està pensant en muntar un grup, però no té molt clar amb qui aliar-se. Això sí, fruit de la casualitat, coincideix amb tres nois que fa dies que assagen i busquen cantant. Tots tenen els mateixos gustos musicals. Escolten, per exemple, Radiohead, The Cure o The Smith. Els...
0: M'agraden molt,
1: És que són bons,
0: Molt bons.
1: Tenen bons gustos. Veurem com acaba la història, però per iniciar, no?, sembla que la bona música la porten incorporada. Va, decideixen formar el grup. Abans de fer cap assaig ja tenen el nom. És un nom molt peculiar que encara no direm per no desvetllar de quin grup estem parlant.
0: No, fins al final.
1: Anem a l'any 98. Va, pràcticament no han tingut temps d'assajar, però ja volen gravar la seva primera maqueta. I així ho fan, però surt un resultat molt estrany. Un batibull d'idees posades una sobre l'altra. Tot i això, envien la maqueta a diferents mitjans perquè l'escoltin. Ho fan en format casset. A la cara A hi ha les seves cançons, però a la cara B hi han posat cançons de Madonna. Mira.
0: De veritat?
1: Sí, sí.
0: Que bo.
1: Mira, el nivell de, no sé, d'exigència en aquell moment era aquest, no? Tenien una cara lliure i van dir, doncs què fem? L'omplim i fiquem la Madonna.
0: I d'alguna dels bons.
1: Clar que sí. Una revista prestigiosa de l'escena, la Rock Deluxe, no sé si et sona, els hi fa un article força positiu. No s'ho poden creure, En aquell moment veuen clar que han de tocar en directe. El primer concert el fan a la sala Nirvana de Sant Feliu de Llobregat. És una sala també força prestigiosa, però aquell concert podríem dir que és desastrós, Surten amb la sensació que a partir d'allà només poden millorar, per tant...
0: Això està bé.
1: I ja aviso que sí, que milloren molt. Va, ens plantem el 1999. Es presenten al concurs de maquetes de la revista Ruta 66 i queden segons.
0: Home.
1: Això els hi permet gravar en un estudi per primera vegada per fer un single. Encara estem molt a l'inici, però podem escoltar aquest primer single i a veure si ja els coneixeu.
0: A veure.
1: Escoltem. Shake, shake.

0: canten en anglès, eh?
1: De moment sí.
0: De moment sí.
1: Sí, costa d'identificar aquest primer single, però
0: sí,
1: la veu...
0: La veu una mica... Però aquí una mica trencada, no?
1: Sí,
0: no sé,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: sé.
1: Sí.
0: A veure, segueix.
1: En fi, va, a partir d'aquí els hi comencen a sortir més concerts, toquen a festivals com el Doctor Music Festival o el BAM, i el seu primer tema s'inclou en un recopilatori. Aquest any també els hi sorgeix l'oportunitat de gravar el seu primer disc. Ho faran a la cuina... del que és el seu productor.
0: Ah, sí?
1: Prèviament insonoritzat, però sí, a la cuina.
0: Home, això fa tot com a més romàntic, no?
1: Clar.
0: És mític, ens agrada.
1: Tothom ha de començar des de baix,
0: clar,
1: eh?
0: Clar, és
1: essencial.
0: Des de la cuina.
1: Cal destacar un punt molt important, perquè tot i ser de Sant Vicenç, la banda, com hem comentat, canta en anglès. El disc surt i els mitjans els hi fan bones valoracions, però els concerts no acaben de ser l'èxit que esperen. Anem a l'any 2000, perquè els hi arriba una gran oportunitat. Seran els teloners de The Cure.
0: Van ser teloners de The Cure?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, tu.
1: De fet,

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: ¿Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Al final arriben a un acord. Faran el disc, 4 concerts de comiat i la banda es dissoldrà.
7: Ah, sí?
6: Perquè estan en un punt que veuen que
7: això no té llarga
6: projecte,
7: durada.
6: Sí. I així ho volen fer, però un cop publicat el disc reben molt bones crítiques. I el més important, comencen a veure que la gent canta les cançons. En aquest moment tenen clar que, per fi, després de tants anys, han tocat la tecla i decideixen seguir. Va, escoltem una de les cançons d'aquest primer disc en castellà.
7: Va. Jo crec que aquí
6: sí,
7: hi ha
6: no?
7: més d'un sobre de qui parlem, no?
6: Aquesta cançó es diu Maniobres d'escapismo. Evidentment estem parlant de Love of Lesbian,
7: sí,
6: no? Jo crec que ara ja ho podem...
7: Sí. Santi Balmes, eh?
6: Santi Balmes, correcte.
7: Que tenim el Mon Arracú també parlant cada dia d'una història diferent.
6: Una de les bandes més importants del
7: sí, sí.
6: pop-rock, podríem dir...
7: Del panorama català, sí.
6: Panorama català i de l'Estat.
7: I de l'Estat, sí. Exacte.
6: Però acabem la història, si et sembla, anem al 2007, després del seu primer disc en castellà, la cosa els hi comença a anar bé, fan concerts que, on comença a venir cada cop més gent i decideixen fer un segon disc amb el mateix estil. El publiquen i tot es segueix fent més gran, però encara no han tret aquell disc, el disc els catapulta la fama. Això passa el 2009. El concert cada cop està més plens, tothom canta les cançons, fan concerts per tot l'estat, fins i tot una petita gira per Austin, pels Estats Units, i en aquell moment decideixen fer el tercer disc, i aquesta vegada sí. El disc es publica i és un èxit rotund. Hi ha una cançó que encara a dia d'avui és el gran hit de la banda, una cançó que els dona a conèixer al gran públic i que ja forma part de l'imaginari col·lectiu. Si et sembla, l'escoltem i ja finiquitem la secció. Estem parlant ni més ni menys que de Club de Fans de John Boy.
7: Doncs amb aquesta, si et sembla, tanquem, no, Arnau?
6: Doncs sí.
7: Que tinguis gran dia.
6: Igualment.
7: Que vagi molt
6: Apa,
7: bé.
6: Apa, vagi bé.

0: Vinga, i aquesta hora, com ja és habitual els dissabtes al migdia, si fa o no fa aquesta hora, saludem al Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu? Dèieu que estàveu fresquets, eh? Aquí, però fora també. Avui ja és una altra cosa.
1: Sí. Avui he pogut fer el cafè tranquil.
2: Totalment.
1: Sense suar.
0: Sense quedar com a pollastres rostits i pollastres
2: a l'as. Avui podeu sortir al carrer, sí.
0: Avui podeu sortir al carrer, sí. Avui, realment, sempre defensem anar al cinema, però que els dies que hi ha calor encara ho defensem més.
1: Costa menys anar fins a la sala de cinema.
0: Això també és veritat, això també és veritat.
2: Sí, el camí no
0: serà fàcil. No serà tan fàcil. Ai, o serà més fàcil, vaja. Això, eh? Ara parlarem de cinemes, parlarem de pel·lícules, d'estrenes, de sèries, també. Amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, però abans, algun consell.
2: Doncs sí, perquè...
0: Espera, parla que et saludi,
2: estic
0: home.
2: Estàs emocionada,
0: Nora Rossell, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bé.
0: Calma, home, ja et saludo. Digue'ns, què ens vols explicar de Filmin, no?
2: Sí, és que mira, el cinema més visionari de Vigan hi ha arribat a Filmin. Mm-hmm. I podeu trobar Resurrection, que és guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro G. Calvo, el cinema del futur. O sigui que ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.
0: No, doncs apuntem. Gràcies, Nora. Fins ara.
2: Adéu.
0: Vinga, més enllà de Filmin. Ara entrarem en les estrenes, entrarem en el cinema, en les plataformes, en tot el que faci falta, però el running gag d'aquest estiu, vaja, l'Odissea. L'Odissea, que ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història, estic parlant, entenc.
1: De tota la història és la més taquillera per adults, la considerada jo l'indicador que hi ha americà dels ratings, que és una R en vermell, per majors de 18.
0: Clar, que aquí ja s'aparta cosa de...
1: Clar, si pensa que les primeres 20 potser són els Vengadores, Titanic...
0: És per totes les edats.
1: Disney, també. Exacte.
2: L'Odissea és per més de 18?
1: A Estats Units la van posar més 18.
2: Perquè jo m'he trobat a la sala amb molta gent,
1: molt jove. Jo vaig tenir aquesta discussió també al diari, perquè m'han dit, ostres, ja la més taquillera. I jo, no, això és un indicador dels Estats Units, aquí tenim un altre diferent, cada país té el seu, llavors han volgut agafar un altre indicador de màrqueting.
0: Que fa de mal dir, però que aquest és el titular que volen escampar, també.
1: Sí, ara mateix jo crec que, perquè ho vaig mirar ahir, l'Odissea més taquillera deu estar entre les 25 primeres de tota la història.
0: Que no està gens malament. Tenim algunes xifres d'això?
1: Crec que 1.350 milions.
0: 1.350 milions de dòlars.
1: Sí. Llavors ja superava aquesta, la Deadpool i Lobezno, que era l'altra que estava més amunt de Marvel, de les poques de Marvel que estava catalogada més 18 als Estats Units, també per la irreverència que té el personatge de Deadpool i que és bastant malsonant i que sempre està fotent tacos i tot això.
0: L'Odissea que continuarà a les sales de cinema una bona temporada, no?
2: Si hi ha algú preocupat, l'altre dia llegia un tuit d'un noi preocupat.
0: Jo encara no l'he vist,
2: Teniu molt de temps, jo crec que això, setembre, fins i tot octubre, és que
1: l'octubre
2: perfectament. Sí, l'allargaran, sí, i tant.
0: Clar, estem parlant d'una estrena el 17 de juliol, ara mirava, 17 de juliol, i que només aquell debut ja va ser 264 milions de dòlars. Per tant, ja hem parlat-ne, que va ser un debut de l'Odissea de Christopher Nolan, que ja funcionava molt.
1: Segueix portant discussió, tothom segueix discutint-se del seu valor cinematogràfic o de l'adaptació, o com vulguis dir-ho tu, la interpretació, però el que és innegable és que això li permetrà fer el que li doni la gana durant tota la seva vida. És a dir, si ja anteriorment ja amb Oppenheimer, que sobre li dona els Oscars, tenia una mica de carta blanca, amb això...
2: Bueno. I espera que això no li doni més Oscars.
1: Sí, no ho sé.
2: Nominacions segur.
1: Però hem de, clar, llavors hi ha el problema aquest de, haurem de veure el final de Dune,
0: en tot cas, aquesta xifra, encara que no sigui o que sigui un titular una mica de màrqueting, que és veritat, que com a mínim està allà escalant en el rànquing de les més taquilleres de tota la història i, evidentment, de les que hi ha ara mateix en cartellera. Per cert, diria que fa uns dies va morir un actriu important del panorama.
1: La Hayden Panettiere.
0: Els cognoms a vegades també. Per qui no la situï, també.
2: Sí, clar, jo la conec de Scream, perquè surt a la 4 per primera vegada, si no m'equivoco, i ha sortit...
1: Després va sortir a les 7, no? A la 8.
2: Surt a la 4, a les 5 i a les 7, diria. O sigui, com a l'última reapareix,
3: I per la gent en general és de Heroes i de Nashville, no?
0: Clar, aquí
3: tot i que de ben jove ja va començar a fer, o sigui, sí, teníem... si mireu a Letterboxd des de nena,
1: sí,
3: de fet des de bebè ja treballava, els seus pares semblaven una mica aquests pares explotadors d'Estats Units de portar el seu fill a tots els càstings de nens, no? Mm-hmm. I de fet la seva relació amb la mare fa pocs dies va sortir, fa 3 mesos aquesta noia que va morir amb 36
0: anys. Això anava a dir, molt
3: sí,
0: jove, no?
3: Sí. Que encara no se sap ben bé per què estan fent els
1: anàlisis. O hi ha el de TMZ que sempre estan amb els gossips i tot això, o sobredosi, o s'està implicant també a la seva parella.
3: Exparella era
0: s'està investigant en qualsevol cas.
3: Sí. Sí, sí, sí. Feia 3 mesos havia tret les seves memòries on explicava la seva vida relacionada amb les addiccions, els abusos a Hollywood, no? Que de ben jove ja explicava una anècdota d'una amiga que la va portar al llit d'un ric cantant i que ella s'hi va negar, no? I va fer un podcast també fa pocs mesos, que jo en veritat no és una actriu que seguís molt, sí que m'agradava el seu paper d'escrimi, etc. I aquests dies que he estat mirant coses és realment molt trist, no? Perquè dius, pobreta, segurament va haver moltes alarmes per demanar ajuda. Tenia una filla que vivia a Ucrània amb la seva exparella, amb el pare de la nena, que ell tenia la custòdia, no? Vull dir que hi ha hagut una sèrie de factors, pobre, que no... Bueno, que li han fet una vida complicada i finalment, doncs, segurament, si és un suïcidi, que encara no està confirmat, doncs tot era, no?, 2+2, 4.
1: I a més, és una actriu que molta gent l'ha conegut com per diferents etapes i diferents situacions, perquè jo conec amics meus que només veuen esports o coses així, que la coneixen per la pel·lícula dels Titans, Remember the Titans, sí, que la nena petita que està donant indicacions dels jugadors, molt públic català la coneix evidentment per Herois, perquè era la protagonista literalment, després per Nashville, que totes dues es van passar per TV3.
0: És que Nashville també, o Heroes, sí que són més conegudes segurament,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, Heroes era prime time de TV3, en el seu moment.
0: 36 anys, doncs, Hayden Panettiere. Realment m'ho poseu difícil. Això, que mort d'aquesta setmana, de fet el 16, la setmana passada, just diumenge passat, als 36 anys, investigant encara el que va passar. Una altra estrena, per cert, estranya, ara us ho expliquem.
4: Always said, don't think that we're unstoppable.
0: La veu de Pep Guardiola, dic estranya aquesta estrena perquè n'hem anat parlant que des del dia 19 es va estrenar aquest documental, A Beautiful Obsession, a Prime Video, al voltant dels últims 2 anys de Pep Guardiola entrenant al Manchester City, que se n'havia fet molta promoció, però que realment diria que només es veu a Anglaterra.
1: Sí. Només es pot veure...
0: N'hem vist molts fragments a la xarxa, n'hem vist algunes coses de Pep Guardiola que ja entraríem en debat en un altre context, però que realment no es pot veure aquí.
1: No.
3: Aquí, encara, però, no?
0: Encara, sí.
1: Clar, aquí és el problema aquest que tenim de plataformes que tenen serveis a tot el planeta i estan dividits pràcticament per regions. La britànica és una pràcticament exclusiva, llavors...
3: Hem d'anar a Londres a veure-la.
1: Clar, o sigui, hi ha Prime, com per exemple, Prime té molta producció espanyola, per exemple, documentals sobre la Lliga, documentals del Carlos Alcaraz, documentals de jugadors, de coses molt concretes, un del Betis, saps? Que dius, només es veu aquí.
3: Clar.
1: I en canvi al Regne Unit, si algú que és fanàtic del futbol vol veure el documental de la Lliga, no el pot veure. Llavors ens està passant una mica el mateix.
0: També és estrany això, no? Però
3: sí,
0: no és una qüestió de drets.
3: Clar,
0: però, no, per no parlar de Guardiola, exacte, sí, sí.
1: Però potser hi ha una... És allò que les megaplataformes ho fan, no, en el sentit de màrqueting, de pensar, vale, aquí tindrà una sortida, perquè acaba de sortir el City, tindrà un impacte més gran. Dius, una cosa, ningú s'ha mirat que a Espanya també aniria tothom boig.
0: Home,
1: per veure això.
0: I
1: més si tenim la contraposició, que la setmana passada vam parlar de Mourinho, aquell documental és pràcticament producció britànica i es passa més temps parlant del Chelsea que del Real Madrid. Llavors també hagués tingut un sentit, perquè el documental a sobre el fa l'anglès, que hagués sortit potser també més al Regne Unit que aquí. A mi em va sorprendre més els titulars, que tothom ho va agafar per la seva vida personal.
0: Sí, la part del divorci, tot plegat. Sí,
1: i
0: realment...
1: ja et dic jo que és, segurament, no l'he vist, i tampoc em caldrà gaire veure'l, és molt millor el documental que va fer Prime del All or Nothing del 2016, que és un mega paraigua.
0: Tota la temporada, no?
1: Es fa tota la temporada, ho han fet amb equips de futbol americà, ho han fet amb la Juventus, ho han fet amb l'Arsenal, on allà sí que veus una perspectiva més esportiva, que és més el que la gent busca en aquesta mena de documentals, que no tant la premsa rosa de veure que el tio crida enmig d'un temps mitja part sobre la, el seu divorci, no sé què. Llavors, bueno,
0: quan arribi aquí a Catalunya, quan arribi a Prime Video i que el puguem veure des d'aquí, que ja ho explicarem i ja, si cal, qui sigui l'analitzarà. Va, entrem en pel·lícules, estrenes, que això, que s'estrenen a les sales. It's like there's something stuck in here. Això és Insidious, Out of the Father, Insidious, però és una saga.
3: Sí, és una saga que diria que aquesta és la sisena entrega, vull dir que ja fa anys que estem mirant aquesta
0: sisena
3: saga.
0: Sisena entrega,
3: Sí, les dues primeres eren dirigides per James Wan, que per mi és un dels reis del cinema de terror, com roda ell, per mi no roda ningú. Sí que és veritat que després les tres últimes o quatre ja no han estat rodades per ell, però sí produïdes, per tant sempre hi ha aquest segell, i aquí el que trobem és una família completament nova, ¿vale? Totes les altres van al voltant de la família protagonista des de la primera, i l'únic personatge que recuperem és la Medium, no? Que ara ja està morta, i la recuperem en el més enllà, no? En aquest Farther, que és on viu. I això, tenim una nova família. Bàsicament és una història sobre l'herència familiar, i és una mare que, bueno, una dona que té una filla i que pot anar d'aquí cap allà, vale? O sigui...
0: Cap al més enllà, vols dir?
3: Sí, cap al més enllà. D'aquí cap allà...
0: D'aquí cap allà ara...
1: No. A Badalona no va.
0: A Badalona no, exacte.
3: No, cap al més enllà, i llavors el do que té aquesta dona és que pot portar coses. Llavors, clar, els fantasmes aquests que volen tornar a la Terra, diguéssim, en aquest espai terrenal, se li enganxen, no? I, bueno, és una pel·li que té molts de sustos, vale? Jumpscares, bastant. Vull dir, vaig anar al passe que van fer fa un parell de dies i la gent s'espantava i cridava. Vull dir que si sou vosaltres, per exemple, no us la recomano. No. És bastant fastigosa. A mi em va sorprendre perquè dic això, o sigui, molts primers plans molt fastigosos, que dic, això en cinema, també, si sou aprensius amb coses fastigoses, tampoc és la vostra pel·li, però és divertida, és entretinguda, potser se'm va fer una mica massa explícit l'última part, o sigui, com els fantasmes surten massa i molts. O sigui, m'agrada molt més la primera part, que és més subtil, hi ha una escena d'una mena de backrooms dins d'un sofà, que és brutal, o sigui que té dos o tres escenes molt bones, la resta, divertimento, crispetes, comunitats...
1: Sangre,
3: sí, asquito... Bé, jo crec que és una peli...
0: Per tant, t'ha agradat, eh?
3: Sí, sí, m'ha agradat.
0: Sobretot no els fans del terror, sí. Que t'agrada.
3: A mi la 1 m'agrada molt, és una de les... Bueno, no és de la que més m'agrada de James Wan, però m'agrada molt, o sigui, com crec que... Si no heu vist Insidious 1, la 1, crec que és molt recomanable, perquè en el seu moment va apostar per un canvi de llenguatge molt...
1: I Expediente Warren,
3: sí,
1: no? Aquestes dues.
3: Que són seves i es nota molt que són seves, perquè és bastant...
1: És un estil que ara molta gent associa com al cinema de terror blockbuster, i és James Wan.
3: Sí, sí, total. Sí.
0: Doncs aquesta és Insidious, la sisena part, dèiem, Out of Farther, que li ha agradat a la Valeria Lago, i que per aquells qui tolerin o qui els agradi el terror, que sàpiguen que és una bona estrena. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad. Canvi de registre, no? Això és Mutiny?
3: Sí, el motín, no?
0: El motín. Per tant, aquí hi ha blockbuster, aquí hi ha crispetes pel mig. Què?
1: A mi em sorprèn que t'hagi agradat més a tu que a mi.
3: Aviam, segurament no m'ha agradat.
0: A veure, fem una cosa, expliquem de què va, això, el motín o el motí.
3: Va de Jason Statham.
1: És Jason Statham.
3: Aquest era el tema.
1: Un altre paper de Jason Statham fent de Jason Statham, en el qual la premissa és pràcticament calcada d'algun parell d'anteriors, en el qual maten el seu jefe, un jefe multimilionari, el que hi té una certa relació i tal. Llavors l'incriminen a ell, i ell, en vez de fer el servir tots els procediments legals possibles a vides i per haver dels Estats Units, doncs decideix venjar-se matant a tothom que se li posa per davant. Punto i final. És a dir,
0: carai.
1: Però en el sentit de que
3: I tot això en un vaixell.
1: I tot això, exacte. L'altre element és que ell, per venjar-se, ell puja en un vaixell on en teoria hi ha certs responsables, i a partir d'aquí tot passa en aquest escenari que sembla una mica una de les missions del Call of Duty Modern Warfare. Que tot per allà, cargueros, aquest tipus de vaixell. Llavors, el problema que jo tinc amb Jason Statham és que ja m'agrada per si ell, com a conductor d'aquesta mena de pel·lícules, però crec que ja està baixant tant el llistó que ell ja agafa certes pel·lícules perquè el seu nom ja s'associa a certes coses, i és igual el guió, si funciona o no, les escenes d'acció, no sé quant, i ja estic jo, posant la cara de mala llet tota l'estona, pelant-me a tothom que em passi per davant.
3: També
1: ja
3: és veritat que a la gent no li importa res més que no, sigui ell, vull dir, les incongruències del guió, que n'hi ha moltes, o sigui, jo no em podia creure el que estava veient.
0: Que vols dir que la gent compra el relat perquè hi és ell?
3: Jo crec que si és incoherent la història, és igual, vull dir, és ell donant hòsties, és el que jo vull veure quan pago l'entrada, i està bé, perquè a més ell, jo no, conscientment crec que no havia vist mai cap pel·li seva,
1: no.
3: La veritat, no. O potser amb 20 anys...
1: Potser n'he vist masses.
3: Clar, jo no, llavors vaig pensar, mira, com a actor, ja m'agrada, però clar, la pel·lícula és tan bàsica...
0: Yeah.
3: Que també surt l'Annabelle Wallis, que a mi és una actriu que m'agrada molt, que la recordarem de Peaky Blinders, la Grace, crec que era, i també de Malignant, de James Wan, connectant amb Insidious, i d'Annabelle. De fet, ella, que es diu Annabelle, era la protagonista de la pel·li d'Annabelle. Ella a mi m'agrada molt. Per tant, mira, si us agrada l'actriu, només per això.
1: Per a més, el problema de Jason Statham,
0: però
1: ja ha pogut fer...
3: Jo faig, perquè sóc una friqui, però sí que és veritat que si us agrada aquest tipus de pel·li...
1: Clar, jo sóc un consumidor d'aquesta mena de pel·lícules en les quals no demano molta més premissa. El problema és tant
0: que no s'han pensat massa i que hi ha moviment,
1: no? Jason Statham ja ha aconseguit que a través de l'acció o de certs personatges seus es desprengui certa capacitat interpretativa minimíssima, però d'un punt, no entra la comèdia, però el desenvolupament un mínim de personatge de cosa bàsica, de dir, des d'un transporter, des del Beekeeper, des del The Shelter, que és una que va estrenar l'any passat, on ja sempre es desenvolupa bé quan apareixen menors o gent que ha de protegir, entre cometes, però és que aquí, la venjança per la venjança, a ell li queda una mica ja com... No ets el de 35 anys, no ets el de los mercenarios, saps? A dir, que tens la cara de mala llet, aquell punt... Se li ha perdut, això.
3: Sí.
1: Llavors jo hagués demanat una mica més de desenvolupament de personatge.
3: Conec gent que li ha agradat bastant, demanant això, el bàsic, vull dir que si ja us agrada...
1: Si no busques una mica més, ja està. Però...
3: Està bé.
0: Per tant, el motín que... Això, a veure a qui li agrada, a vosaltres dos no us ha acabat de començar, a veure si amb la propera tenim una mica més de sort, va. Spoiler, no hem tingut més sort amb A Fuego, aquesta producció espanyola, que diria que no us ha acabat d'agradar. L'heu vist els dos, però?
1: Sí.
0: I res, de què va?
1: A veure.
3: Va de la Zoe Bonafonte.
0: Tot això, perdona, estem parlant a sales de cinema, que d'avui no ha entrat en plataformes.
1: I això és producció espanyola.
0: Vale, de què va això?
3: I catalana, si està rodada aquí a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs, si no m'equivoco.
0: De què va, A Fuego?
3: Una noia que de 17 anys que el seu germà ha mort, vale? Comença així la peli. I ella el que fa és una mica... La seva mare està en contra, però ella el que vol és investigar què ha passat aquí, no? Perquè a ella li han explicat una història i ella no se la creu. Llavors va descobrint unes pistes, però com no hi ha més, això és tot. Llavors ella coneix els amics del seu germà, de quan estava viu, i descobreix tot aquest grup de ballarins, no? És una pel·li que ballen bastant. De fet, les escenes de ball, que comença amb una escena molt xula de ball, per mi és l'únic que m'ha agradat, perquè mira que l'actriu, Zoe Bonafonte, que va sortir el 47, no? Que de fet la van nominar al Goya, si no m'equivoco. Vull dir que...
1: I el Gaudí,
3: sí. Sí, i surt en Marc Soler, que també el coneixem de Viva, i surt la Ruslana,
1: la que... La que coneixerà potser més gent pública d'adolescents, la Ruslana.
0: Perdó, però Ruslana no és... no era una cantant de Operació Triunfo?
1: Sí.
3: Aquí no canta, balla. Però si us agrada...
0: Ah, d'acord.
3: Sí, o sigui, crec que és el seu primer paper com a actriu.
0: D'acord, però com que és una música amb ball i tot plegat...
1: Aquestes noves generacions d'Operació Triunfo sí que tenen un punt més interpretatiu, i ho hem vist amb algunes, com amb els Javis, que alguns concursants han participat, i la Ruslana és la primera d'aquesta fornada més contemporània que ha fet un pas, perquè vulguis o no, ella també té aquest impregnament teenager que encaixa bé amb la intenció de la pel·lícula, balla de locos, però no té més enllà certes coses.
0: Et diria que català a la pel·lícula no n'hi ha, tot i haver-se
3: crec que hi ha un personatge que a més és el andalús, que diu bona nit en tota la pel·li, o bon dia. Sí. I hi ha una samarreta del mateix personatge que diu no tinc fom o alguna cosa així en català, l'únic català, i bueno, i veus, les, veus Barcelona, bueno, no Barcelona, les Tres Xemeneies i algun barri, però clar, a mi també això em va sorprendre, és com, tio, també estem venent un panorama on la gent de 20 anys no parla absolutament ni una paraula de català ni a casa seva gairebé. No.
1: A mi em sap greu perquè la productora Sabador Pel·lícules té un arrelament aquí, han fet moltes coses des d'aquí, amb l'idea d'Ordens Sisonals, que també han fet la casa nostra, saps?
3: Sí,
1: hi ha un punt d'arrelament i de coneixement del territori. Jo crec que l'enfocament va més cap a l'Estat i com cert públic que aquí no hi trobarà el català, però sí que és veritat que si et poses en els ulls d'una noia, d'un noi de 16, 15, 17, jo crec que l'únic que li compro a la pel·lícula és començar a fer aquesta mena de produccions que només compraries per Disney Channel,
3: sí, sí,
1: dels Estats Units. I a mi m'agrada que es comenci a desinhibir una mica també la producció audiovisual cap aquí, de dir, posem bandes sonores que siguin pròpies, que, perquè
3: clar,
1: la banda sonora
3: està
1: guapíssima.
3: Sí,
1: dir,
3: la música...
1: Batguial, la Zoe...
0: Això sí que hi ha més presència,
3: sí,
0: catalana.
1: Molt urbats,
0: sí,
1: traperos, és a dir, el que escolten els joves ara mateix, dir-ho així, sona fatal, però a les discoteques ara mateix, o a una festa a casa teva, o quan van a ballar, perquè hi ha moltes sales de ball, no de ball entenent de claqué, sinó de ball urbà.
3: Sí.
1: Jo crec que això, el context està molt ben creat. L'altre és que potser a nosaltres ens ha desarrelat aquesta falta de compromís amb certes coses o de ser una mica més ambiciosos, potser amb una història que quadrés més.
3: Sí, és que
1: al final
3: que
1: és com anar saltant d'actuacions, sí, de coses. Sí. Jo me'n recordava una de Street Dance, crec que es deia, dels Estats Units,
3: sí,
1: que bueno, fou molt famosa,
3: sí,
1: perquè també es va fer amb 3D i tal, que la història pel mig no té cap sentit, era com una cosa estupidíssima. Aquí no és estúpida, enteneu-me, però que al final la gent es quedava amb els balls. Llavors
3: sí,
1: jo crec que aquesta pel·lícula es veurà més per reels de TikTok,
3: sí, total,
1: que no tant per una sala que diguis, vale, m'he menjat un producte sencer, encara que sigui no de baixa qualitat, sinó d'una perspectiva menys ambiciosa, com jo que sé, vam parlar la setmana passada, Camp Rock 1, Camp Rock 2, si miràs amb els ulls d'ara, és cutre. Però el producte sencer funcionava, perquè tot està més o menys alineat bé. Aquí, si et falla la història, però tens bones actuacions, sembla que vagis una mica en muntanya russa, i això a mi em va desquadrar. Mira que jo sóc potencial públic.
3: Sí, sí.
0: Per tant, a fuego, que d'aquella manera.
1: D'aquella manera. És a dir, jo convocaria la gent que li agradi el ball urbà,
3: sí,
1: i tot això,
3: que,
1: i sobretot els adolescents, que sigui una excusa per anar al cinema.
3: I els actors, vull dir que
1: literal,
3: potser per aquí connectes, però...
0: Doncs va, anem a plataformes a veure si tenim més sort amb les estrenes de pel·lícules. I diria que tenim més sort amb aquestes estrenes de pel·lícules a plataformes, en aquest cas a Filmin. A Filmin,
3: sí.
0: Resurrection.
3: Sí, de fet, la companya l'ha recomanat
1: fet la menció,
0: és la que dèiem ara amb la Nora. Us ha agradat, aquesta?
1: A mi moltíssim.
0: Per tant, la recomanació que fèiem amb la Nora era correcta.
3: També és una pel·li que, si no l'heu vist en cine, em sap greu, perquè, clar, vull dir, en cinema és una...
1: Guanyava moltíssim.
3: És espectacular, i a casa vostra, pues, si teniu una tele potent, la gaudireu, però no és la mateixa experiència.
0: Tornem-hi, de què va, a Resurrection?
3: És una pel·li que tracta la història del cinema amb diferents capítols. Llavors comença des dels inicis, a més barreja tots els gèneres, o sigui, hi ha una mica de noir, hi ha una mica de melodrama, al final hi ha una mica de terror, de vampirs i tal. Llavors és una pel·li superrica, és una experiència molt completa, però també és una pel·li molt reflexiva, que, no, que parla, pues, això, de la història del cinema. No sé si haureu vist Holy Motors, que en el seu moment també va ser una mica estranya, aquesta pel·lícula de Leo Szarek. Jo crec que s'emmirallen bastant i que s'ha de veure, pues, això, deixant-se portar completament.
1: Sí.
3: O sigui, no li busquis una narrativa, no li busquis un sentit.
1: Bueno, la narrativa és la pròpia narrativa.
3: Exacte.
1: Entenent com el metacinema.
3: Sí.
1: És a dir, al final, el gran paraigua de la pel·lícula, que el cineasta és Vigan, que ara mateix seria la gran esperança del cinema asiàtic, entenent-lo com el cinema d'autor, i sobretot de la Xina, 36 anys que té,
3: sí,
1: el director.
0: 36 anys.
3: Sí.
1: 36 anys. Al final, el gran paraigua que vol presentar amb Resurrection és la capacitat de somiar al voltant de la nostra pròpia mortalitat i de l'art que és el cinema. I ell és un gran esteta, en el sentit de superestètic, els plans estan cuidadíssims.
0: De fet, hi ha aquest pla seqüència, no?
1: De 50 minuts.
0: 50 minuts de...
3: L'últim capítol és un pla seqüència.
0: Tot seguit, eh?
1: Sí, sí, ell barreja moltes maneres de rodar, moltes maneres de presentar els plans a la pantalla, moltes maneres de presentar els personatges, també els propis gèneres dins dels gèneres, perquè va veient en diferents coses, però és una experiència per a tota aquella gent que tingui ja un mínim de capacitat per emocionar-se amb les imatges. Sí. I a més, jo crec que Vigan té una capacitat ara mateix de que totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el cinema, vulguin entrar més en la categoria aquesta de cinèfils, ell és un modern en el sentit de com en el seu moment podria ser David Lynch, entrant en el sentit de que em perdoni tothom amb les comparatives, de dir, vols començar a fer els teus primers passos en altres maneres de narrar, en altres maneres d'entendre el cinema, en altres maneres d'emocionar-te, que no hagi de ser una escena explícitament feta pel guió perquè ploris, perquè no sé què, perquè t'espantis, perquè no sé quantos. Vigan aconsegueix això, perquè jo crec que ell és un enamorat del cinema i això és molt fàcil de veure. I des d'una perspectiva diferent, com per exemple un Babylon, que això ho parlàvem abans fent el cafè, del Damien Chazelle, que seria com aquesta perspectiva super blockbuster dels Estats Units, de la seva indústria, etc. Però aquest llenguatge, clar, jo crec que són paral·lels, a dir, com estimen el cinema i t'ho traslladen com a espectador.
0: Per tant, Vigan dirigint aquest Resurrection que t'han agradat al Víctor Rodrigo i a la Belit Lago. Canvi de to també per anar cap als esports.
5: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you. What's it
0: been like? I el protagonista és un altre esportista, un documental, ara m'ho explicaràs, Víctor, Novak Djokovic. Hem vist molts documentals d'esportistes aquest any.
1: Aquest estiu, molts, eh?
0: Ràpid, ens ha agradat, no ens ha agradat? Què té aquest documental que no tingui la resta?
1: És un format pel·lícula, no és un format sèrie, llavors la gent se la pot veure d'una tongada. Són 90 minuts.
0: Sí.
1: Llavors el que busca és explicar-te més la capacitat que ha tingut Novak Djokovic d'arribar fins a on ha arribat i per entendre una mica la seva personalitat. És a dir, no és 100% esportiu, és un documental molt més intimista, més de la seva vida personal, dels seus familiars, la seva parella i jugadors d'altíssim nivell, també actuals com antics, que et parlin sobre ell, però jo crec que s'està seguint una línia que a mi em sembla equivocada en el món dels documentals, sobretot del tennis, perquè ho hem vist amb el Rafa Nadal, que és una mica elogiar el sacrifici pel sacrifici del 24-7, i Djokovic ja, els primers discursos que fa, és com, jo no he arribat aquí perquè sí, sinó perquè jo metes lo más grande, i si vols arribar on estic jo, has de destruir la teva pròpia vida. I llavors a mi em va semblar un missatge una mica perillós. És a dir, perquè tu pots tenir un Michael Jordan, en aquest sentit de dir-te, bueno, per arribar on estic jo, evidentment has de fer certes coses, però Djokovic segueix en actiu, jo crec que hi ha un discurs massa, diria quasi judio-cristiano, de la flagel·lació constant per arribar a l'èxit. Em sembla que l'esport no és el discurs més adequat cap a noves generacions. Per entendre la seva figura, està perfecte. Però cap a entendre també, jo crec que ho veuen entrenadors ara que porten xavals ITF
0: i es posaria les
1: mans al cap una mica.
0: Novak Djokovic, Amazon en aquest cas, Prime Video, el documental del tenista serbi. I ja per rematar estrenes de plataformes, anem a HBO Max. Lanterns, que no sé si es tradueix o no.
1: Sí, les llanternes. Que és el Green Lantern.
0: Ah,
1: no?
0: D'acord.
1: Els superherois de DC, del món Superman, Batman, etc. Un dels personatges més estimats de la franquícia DC en el món dels còmics era el Green Lantern, que molta gent també recordarà que Ryan Reynolds va fer aquella vergonyosa pel·lícula el 2013, que ell mateix se'n riu de la pel·li a Deadpool, quan hi ha un moment en què ell va saltant pel temps i es troba a si mateix i li talla el cap directament, en plan, i això és divertit, perquè tothom sabia que allò va ser un desastre. I llavors em sembla un gran indicador que DC segueix batallant-se amb Marvel per intentar aconseguir certa hegemonia en el món audiovisual, en pel·lícules no ho ha aconseguit mai, des de que van entrar amb el Marvel Cinematic Universe, que ja n'hem parlat moltíssim, a Superman, les anteriors i Batman sí, però ara no. Llavors ho fan molt bé amb les sèries. I aquesta sèrie és molt interessant perquè no et presenta els superherois pels superherois, sinó que entra en dos gèneres que són el thriller i el policíac. Mm. Llavors et presenten els dos Green Lanterns més famosos de tota la història dels còmics, que són el Hal Jordan i el John Stewart, que el Hal Jordan l'interpreta un Kyle Chandler divertidíssim, que està vingudíssim a menys, li encanta veure, li és igual tot, l'anell, etc. Llavors, el que és la trama superherois no te la introdueix, sinó que te la van donant en petites dosis i tu estàs veient una trama policíaca que ells estan resolent un cas. Llavors, això funciona molt bé tant per les persones que estan una mica sobremassificades dels superherois i per aquells que vulguin introduir-se en el gènere i després picotejar una mica. Perquè si el vols gaudir al 100%, jo crec que has de venir una mica estudiat de casa. Perquè si no, no ho deixes del tot.
0: Doncs haurem d'anar acabant amb aquesta proposta de Lanterns. Però,
1: Les Llanternes.
0: A HBO Max la trobareu, aquesta pel·lícula. Que sèrie que s'ha estrenat ara.
1: El divendres.
0: El divendres a HBO Max. I que el Víctor ve pels que sí. Són del rap, diguem-ne.
1: De la corda.
0: De la corda, exacte. Doncs ja està. Avui no podem fer la repesca, anem una mica de tard, però he vist alguna referència aquí que ens podem guardar per la setmana que ve, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, sempre aquí fent cinema i sèries al Via Lliure de RAC1. Mira, si us voleu quedar, tu sé que ets futbolero, novetats ara mateix, quan entrin el Pau Bombardó i la Marta Ramon, de Hansi Flick i Cholo Simeone, que han fet rodes de premsa. Gràcies, Víctor, gràcies, Valit. Fins ara, que tingueu una bona setmana.
1: Gràcies.

0: Si sou usuaris de les xarxes socials, potser fa uns dies que sentiu una mena de run-run arran de diverses polèmiques. Ha començat una espècie de moviment anti-influencer, anti-influenciador. I molts creadors de continguts, de fet, estan perdent milers de seguidors que asseguren estar cansats de contingut buit, d'opinions disfressades d'informació. El món dels creadors de continguts sempre ha estat envoltat de polèmica des de, primer, si és una feina de veritat o no, després si està justificat que cobrin el que cobren, però ara ja fa uns dies que es parla literalment d'aquest concepte, de la caiguda dels influencers, la caiguda dels influenciadors. Ara bé, la gran pregunta és, realment la gent del carrer, la gent del dia a dia, té el poder suficient com per tombar aquesta estructura, aquesta indústria que es manté ferma des de fa anys? Realment arribarà algun dia la fi dels influenciadors? Avui intentarem treure un entrellat, intentarem aclarir ben bé aquesta polèmica amb la Neus Soler, que és professora col·laboradora d'Estudis d'Economia i d'Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i experta també en màrqueting. Neus, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també ens escolta l'Alba Lafarga, que és gestora cultural i divulgadora de filosofia i cultura pop millennial. Alba, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: A veure, d'entrada, creieu que realment, començo per tu, Neus, realment ja està havent aquesta caiguda d'influencers o és la típica polèmica que d'aquí dos dies quedarà en un no-res?
1: Sí que ja està bé en aquest moviment que esteu comentant i sí que estan els influenciadors perdent molts seguidors, però jo no crec que sigui un final, ara estàveu plantejant si això seria el final d'aquest model. Jo no crec que sigui un final, sinó un desgast i hi haurà d'haver un canvi en aquest sentit. Mm. Quin és el canvi? Bueno, ja sabem que aconseguir una reputació és molt difícil i perdre-la és molt fàcil i el que els està passant als influenciadors ara mateix és això. Estan perdent credibilitat perquè està tot molt preparat. La figura de l'influenciador estava pensada perquè fos molt natural, molt espontània i sobretot arran de la llei que va sortir dient que exigint que quan fessin publicitat ho havien de dir, que està molt bé perquè és molt transparent, però d'altra banda els hi fa perdre aquesta naturalitat, aquesta credibilitat. Llavors a partir d'aquí va ser quan va començar la decadència i també el fet de que molts influenciadors realment no estan aportant valor, o sigui, realment es refien només del carisma que ells tenen per arrossegar, per traccionar gent, però darrere no hi ha doncs aquest valor que haurien d'aportar doncs de crear entreteniment real o de fer una divulgació doncs cultural o científica.
0: Dic, ara entrem en els motius, però abans, Alba, tu també comparteixes aquest diagnòstic de que no acabaran un no-res?
2: A veure, sí que hem vist que han perdut molts seguidors, però potser el focus sempre el posem en els usuaris i la seva responsabilitat vers el que estan veient i també en els creadors, i potser la qüestió és més una qüestió d'estructura de les plataformes i de com funcionen els algoritmes i com retenen la nostra atenció. Potser està més aquí el focus per mi.
0: De fet, alguns dels detonants d'aquesta revolució ha estat les declaracions d'alguns influencers també sobre temes com la crisi a Ceuta o fins i tot sobre l'eclipsi del passat 12 d'agost. Per exemple, un d'aquests influencers va afirmar davant de més d'un milió i mig de seguidors que aquest eclipsi va ser literalment una cortina de fum.
3: Estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece?
0: Clar, a partir d'aquí, molta gent ha criticat que influenciadors que mai s'han posicionat en cap tema social ho estiguin fent ara, per exemple, a més, per difondre missatges com a mínim qüestionables. Alba, per què realment una generació vol i espera que els influenciadors parlin també i es posicionin sobre temes que realment ens preocupa, encara que no sigui el seu contingut directe? Per què és important això?
2: Sí, ja fa anys que es demana molt a les figures públiques que es pronunciïn en qüestions de classe, en qüestions de gènere, i és una exigència que segurament abans no reclamaven les altres figures famoses, no? Els famosos tradicionals actors de més, però al moment en què tens una persona que et parla com de tu a tu i que sembla ser que ve d'un context que identifiques més amb el d'una persona qualsevol.
0: Que es vol assemblar a tu
2: carrer,
0: també, no? Teòricament.
2: Sí, i doncs és normal que li acabi reclamant això i també té una responsabilitat molt gran en respecte a l'audiència que acumulen. Llavors sí que entenc que amb els anys s'ha començat a posar més pressió i demanar una mica més de responsabilitat davant del que expliquen, el que defensen, al mateix temps que això anava a la contra amb el modus de vida d'aquestes persones que volen al final és viure de les xarxes socials, és a dir, de la publicitat que els hi entra per als seus canals, i això llavors va en contra a vegades en posicionar-te molt fermament amb statements polítics d'esquerres o més revolucionaris.
0: El que passa, Neus, per exemple, és que una mica aquest recel d'una cosa nova com són el món digital, els influenciadors, aquest recel sempre, o desconfiança, una mica sempre hi ha estat, no?
1: Sí, sempre hi ha estat, inicialment per no saber si realment estaven dient les coses doncs, per opinió pròpia, perquè hi creien, però era una recomanació personal, o si estaven pagats per la marca. Això és el que va solucionar la llei. A partir d'aquí tenim clar quan parlen d'una manera més pròpia, més personal, i quan estan publicitant un producte. Però clar, llavors també ells s'estan, sobretot perquè jo coincideixo amb l'Alba, al final ho està demanant l'audiència, però és un tema sobretot de nova generació. Les noves generacions no compren la funcionalitat d'un producte, sinó doncs, es volen sentir identificats amb un estil de vida, amb uns valors de marca, llavors, i això és el que ha de transmetre a l'influenciador. Llavors, des del moment en què si ho vol transmetre però ja s'hi barreja massa, pot acabar creant polèmica o pot acabar doncs, això, vull dir, fent declaracions que, bueno, el que comentaves tu, que són qüestionables.
0: Això és important també, Alba. Tu que fas també divulgació de filosofia, gairebé una pregunta filosòfica. Per què seguim, o per què la gent, també nosaltres, seguim aquests influencers, aquests influenciadors? És a dir, què tenen que ens atraguin tant i que, en el fons, a vegades, si tantes marques estan al darrere, realment tinguin rellevància en les nostres decisions? Què tenen?
2: Bé, al final és el que dèiem abans, no? Són figures que tu veus molt properes, que associes a que han nascut en un context similar al teu, i les seves opinions et semblen sinceres o et semblen com les que et faria un amic. Mm. Llavors d'aquí l'engagement que tenen i com ens enganxen a seguir-los. Una vegada comences a seguir algú comença a tenir com molta atracció, la cosa evoluciona, perquè entren agències de publicitat a portar-los, de sobte tot es converteix en campanya i qualsevol acció, qualsevol cosa que mencionin ha de ser, si parlen d'una marca, és una marca que els estigui pagant, llavors aquí són, jo crec que perd tota la gràcia, i on ja fa temps que portem assenyalant la caiguda dels influencers, no és una cosa dels últims dies, sinó crec que és una cosa de fa ja bastants anys.
0: És a dir, aquí hi ha el punt de desencís, tu creus, en aquest moment de que deixen de ser com els que l'estan veient, potser.
2: Però al mateix temps, és el que anava apuntant al principi, les plataformes ja estan pensades per incentivar això, no? Al final, TikTok crec que és l'última gran xarxa social que ha funcionat en els darrers anys, mm-hmm. i el seu sistema és d'anar cremant creadors de contingut, no? Dona atenció i dona atracció a uns personatges durant un temps, i a la que aquest personatge arriba a tenir molts seguidors, comença a potenciar altres creadors més joves, no? Crema les persones d'una forma molt, molt ràpida, i llavors això fa que, per intentar retenir l'atenció i l'interès, hagin d'anar generant polèmiques o intentar cada vegada fer la bola més grossa, com ha passat amb personatges com el Xocas o el recentment amb la Goicoechea.
0: Mira, alguns números. Números públics d'inversió destinada a influencers l'any passat, va arribar als 158 milions d'euros només a l'estat espanyol, que és un 26% més que l'any anterior, i de fet preveu que aquest 2026 també s'incrementi un 20-40%, 160 milions d'euros d'inversió en influenciadors només a Espanya. Neus, si hi ha realment aquests números, és perquè realment després les marques i tots plegats i la indústria té un retorn de la gent que posa aquests diners.
1: Està clar, la indústria té un retorn, però fixem-nos també que, per exemple, la indústria cada vegada més està invertint en els influenciadors virtuals, que ja no siguin persones. Per què? Perquè no et porten problemes. A part de perquè tenen una total disponibilitat, treballen 24 hores, 7 dies de la setmana, parlen idiomes, vull dir que tot això ja és un problema que soluciones, però a més no t'entraran en polèmica perquè ho està controlant la marca directament.
0: Perdona, Neus,
1: i per tant, sí.
0: Ens pots explicar què és això dels influenciadors virtuals, has dit?
1: Sí, doncs fets ja pròpiament amb tecnologia són avatars, o sigui, realment són influenciadors que no són humans i que estan ja creats amb tecnologia per la marca, amb intel·ligència artificial, i que per tant els hi dones ja doncs, la personalitat, per dir-ho d'alguna manera, que tu vulguis com a marca que estigui alineada amb els teus valors i l'estàs controlant tu directament. Ja no estàs posant en mans d'una persona humana la reputació i la imatge de marca de la teva empresa.
0: I que no hi hagi cap terratrèmol, cap polèmica vinc al voltant, no?
1: Exacte, és així. Llavors sí que hi ha un gran retorn, però clar, per una banda les marques estan invertint molt en això i després per altra banda, pel que fa als influenciadors ja humans, els que coneixem els més habituals, sí que se n'estan anant molt també les marques a buscar no tant abast, o sigui, així com abans volien un gran abast, ara prefereixen un influenciador que tingui un nombre de seguidors més baix, però que realment tingui una comunitat molt consolidada, molt sòlida i que realment interactuïn d'una manera real amb aquesta comunitat. Que siguin això... realment molt... Sí.
0: Per tant, això vol dir que s'hauran de reinventar, també.
1: Els influenciadors, sí, per suposat. Sí, de fet ja s'estan intentant especialitzar en una àrea automàtica més determinada. Vull dir, fixa't que ara hi ha influenciadors de viatges de luxe, de cuina, inclús de finances, de moda sostenible. Llavors s'estan anant cap a un nínxol d'això de temàtica o d'àrea determinada per intentar sobresortir amb allò i aconseguir el que en màrqueting en diem autoritat. I autoritat és aquesta credibilitat que tenen els seus seguidors perquè és una persona que hi entén d'això, vull estar parlant d'això perquè domina aquesta temàtica.
0: Doncs haurem de veure què passa, si realment aquesta caiguda dels influenciadors és real, com hi ha hagut aquest xup-xup d'aquests últims dies i que de fet els propis influencers n'han parlat molt i n'han fet mofa fins i tot, veurem si realment aquest canvi de model també a les xarxes es produeix. N'hem intentat treure'n l'entallat o entendre com a mínim aquesta qüestió amb la Neus Soler, que és professora col·laboradora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, experta màrqueting també, i l'Alba Lafarga, que és gestora cultural i divulgadora de filosofia i cultura pop millennial. Moltes gràcies a les dues, que tingueu un bon dia.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres, igualment. Adéu, adéu.
0: Les 11 i 5 minuts. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Vinga, va, aquesta hora al Via Lliure, ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola, encara més si és amb bona música, i sobretot parlant. Per bé o per mal, aquí al Via Lliure d'estiu ens passem 5 hores xerrant, de 9 a 2 del migdia, i avui no havia de ser menys, i portem experts això, experts de la paraula, podríem dir, professionals de la paraula, perquè avui, un any més, de fet ja ho vam fer l'any passat, volem parlar-vos de glosa. La glosa és aquesta forma de cançó oral antiga, que també consisteix en dir, cantant, tot allò que potser mai no es gosaria dir de manera parlada. Per tant, a més, tot és de forma improvisada, o gairebé tot, ara em corregiran, diria que tot, si no és un sacrilegi. I per tant, com que això ens agrada la música, ens agrada la paraula i ens agrada també les tradicions, hem decidit fer d'aquella visita d'ara fa un any de la glosa càustica al Via Lliure, doncs fer ja una tradició que es constata en aquest segon any aquí al Via Lliure Estiu. Què tal, com esteu, glosa càustica? Bon dia, ara us saludo a tots. Bon dia, Iago Calvet, Esther Santos, Pol Cabam i Berta Llós. Bon dia als quatre.
1: Bon dia.
0: Repetiu, els quatre de l'any passat, els quatre amb compromís al Via Lliure d'aquest any.
2: Nosaltres som tossuts, però vosaltres, déu-n'hi-do.
0: Home, nosaltres també, i no sé qui ho farà l'any que ve, però tornareu segur a qui vingui, que us convidi. Com esteu? Com va l'estiu? Ara em dèieu que teniu feina, esteu enfeinats aquests dies.
2: Déu-n'hi-do. Ahir just celebràvem el bolo número 100,
0: que
2: és una bona forma de fer festa d'estiu, diguem-ne.
0: On veu estar ahir?
2: A la festa major d'Igualada.
0: A Igualada, festa major a Igualada. 100 bolos allà, 100... Això, què porteu, un any i mig, diria? Perquè l'any passat era això, mig any o...
2: Exacte.
3: Sí, un any i mig portem i supercontents d'haver fet aquest centenari envoltat de bona gent i una festa major tan xula com la d'Igualada.
0: La celebració va ser Igualada, no va haver res especial.
2: No, de fet, nosaltres ho vam dir a quatre col·legues, que en fèiem 100 bolos i de cop doncs, vam tenir una festa d'aniversari.
0: Tots els amics allà a fer una mica de sarau. Va, vinga, parlem de la glosa càustica i de glosa.
4: Floretes, un pomet de romànica, perfumin la vetllada i que ens llevin al matí. Rai, la, la, la.
0: Sentim a l'Osa, que no sé si les coneixeu, si teniu relació.
3: Ens vam estrenar amb elles, de fet, ara fa un any i mig que ho dèiem, a Manresa, el nostre primer bolo, vam poder col·laborar i va ser una gran experiència.
0: Pels qui no en sentissin l'any passat, què és glosa càustica?
3: Glosa càustica és un projecte de quatre amics aficionats a la glosa, que volem portar la glosa a molts racons d'aquest país, va ben també de l'experiència de tot el que s'ha fet a Catalunya, als Països Catalans. I, com dèiem això, doncs, portar la glosa a molts pobles, ciutats, diferents formats, improvisant.
0: I deia, la glosa és improvisació total. De fet, aquí el Pol, diria, m'ha fet una cara com de dir, no, clar que és tot improvisat, només faltaria, us molesta si us diuen que no és improvisat, o que algú que us insinua de preparar alguna cosa.
5: Completament, sí.
0: Tot improvisat, i tot això, improvisat de zero. Després de tants bolos, 100, dèieu ara, suposo que mica en mica també encara se'n va aprenent, tot i que vosaltres porteu molts anys fent-ne, se n'aprèn després de 100 bolos i 100 més que en vinguin?
3: Jo crec que sí, els glosadores som alumnes perpètuos, els nostres grans referents també sempre estan aprenent, i el fet d'improvisar, aquest punt, no?, de que sempre pot sorgir un error del qual aprendre, i sí, aprenents eterns.
0: I també ens deia l'any passat que havíeu d'estar pendents una mica de l'actualitat, també, per colar aquella referència, per parlar d'això, perquè la gent també deu agradar això, no?
2: Exacte, l'actualitat i també les referències locals, anar a cada poble i saber quin és el poble enemic, tot aquest tipus de coses, funciona només com una gran poesia.
0: Pots currar-te la gran poesia, que si tu critiques el poble veí, és el que funciona més. A Igualada ahir va funcionar això?
3: A Igualada el primer que vam fer va ser preguntar per l'actualitat política, social i de la festa major, i bé, treure aquesta referència sempre agrada, no?, en aquest marc comú i efímer instantani que és una glosada, doncs treure aquests elements sempre funciona. Sí.
0: Clar, la glosa també és un gènere molt, molt participatiu, amb les tornades, amb els agarrotins, les corrandes, els combats... Clar, i això permet que la gent també s'animi, o si s'ho senti una mica seu també, fins i tot. Vosaltres, quan obriu el micròfon, no sé si ho feu, veieu que la gent s'anima o és molt prudent, la gent?
2: Déu-n'hi-do, sempre a nosaltres ens agrada al final de l'espectacle fem garrotins, que els garrotins és una melodia que generalment potser hi ha més gent que coneix, i obrim i pràcticament a totes les places, la primera persona sempre costa que comenci, però després el problema estan
0: potser massa, no?
2: De fet, no és un problema, eh? El que a mi se'ns agrada és si fem una actuació i després baixem a la plaça i hi ha gent cantant, això és l'èxit de la glosa, no? És el nostre objectiu, en realitat.
0: Això i Igualada, Festes Majors, que suposo que és en general el públic o el tipus d'escenari que més treballeu, però això n'heu fet de tot tipus. Diria que també heu fet Bolo a la Setmana del Llibre en Català, els Premis Sonor, el Magba, el Perifèria, tots aquests espais molt diferents. També com ha estat això durant aquest any?
3: Doncs han sorgit, és una cosa que ens fa també molta il·lusió de poder, com deia abans, portar la glosa en diferents formats, poder-lo barrejar amb gastronomia, amb poesia, amb tastos, amb diferents esdeveniments. L'altre dia estava a la Universitat d'Estiu de Cooperació, diguem-ne, i és una cosa doncs, que creiem que funciona moltíssim, no? De donar aquest to amè, reflexiu, crític també.
0: Es pot glosar, tot arreu, per tant?
3: Es pot glosar tot arreu. Exacte. De fet, avui ho comprovarem. Estudi i...
0: Molt bé, així m'agrada. Si voleu ja anem al tema, que ja sabeu que ens agrada posar-ho en pràctica moltes de les coses que expliquem aquí al Via Lliure de RAC1. De fet, diria, tinc aquí apuntat, que m'ha explicat la Carla, que veu glosar a un refugi a més de 2.200 metres...
2: Sí.
3: Sí, la guitarra que veus aquí va pujar.
0: Sí, eh?
2: I al final, jo diria també, Arnau, que això és un mèrit nostre, però el que és un reflex de que la glosa està en auge i que a la gent li agrada i a nosaltres també, i llavors està confluint aquest moment, no? Però que pugui sonar un refugi de muntanya i a una festa major i a un teatre és senyal de que funciona, no?

0: Carla Buigas ara mateix que avui és el Dia Mundial del Folklore, que se celebra cada 22 d'agost en homenatge a les tradicions, a costums, músiques, danses i expressions culturals de tots els pobles del món. Per tant, no ho hem fet expressament, la veritat, no us enganyarem, però ha coincidit que la cosa va per aquí. Va, diria que el Iago ja començava a insinuar el que passarà a continuació. Hem repassat una mica, ja ho vam fer l'any passat, de com funciona això de la glosa. També hem parlat una mica dels glosa càustica, que també els podeu visitar, suposo, a les xarxes socials, perquè
1: exacte,
0: repassarem després també els concerts que tenen, però si no, feu-ho vosaltres, perquè us ho recomanem molt, però aquí el que ens agrada és escoltar-vos i jugar una miqueta. Llavors, sabem que sou els grans experts de la glosa i de la improvisació, ja de tot, aquí em diuen que no,
1: però... Estàs posant molta pressió, ara.
0: Per nosaltres sou els millors. Llavors, a partir d'aquí, pels del Via Lliure sou els millors. Per tant, tot i no ser-ho, perquè sou humils i voleu que ningú s'enfadi amb vosaltres, ja ho entenc, aquí hem fet un parell de plats, podríem dir, de tàper, no sé si se sent, amb diferents temes on hi ha paraules i per jugar amb tres modalitats diferents. Mira, fes una cosa, Carla Buigas, seu aquí, si us plau, i explica'ns tu com farem aquest joc. Va.
1: La Carla està agafant el rol de punicana, que la classe sí, es coneix, que és qui posa temes. O
0: sigui, perfecte, doncs farem així. Ja. Carla, explica'ns com farem
2: hola,
0: el joc.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, primer tenim una capseta amb paraules.
0: Sí, paraula
2: glosa. Exacte, i la idea és anar traient... jo faria potser dues paraules, si esteu d'acord, i llavors que aquestes dues paraules, ells, que són molt bons i ho saben fer molt bé i tenen molta experiència, les introdueixin en una glosa.
0: D'acord.
2: Després hi ha una segona dinàmica, que és la controvèrsia, que els exposarem a dos temes, no dos temes, sinó un tema amb dues posicions i dues persones hauran de defensar cada una d'aquestes posicions. Vull remarcar que són una mica premisses... Hem jugat una mica i les hem fet una mica absurdes.
0: Va, d'acord.
2: Així divertidotes.
0: Les has preparat però, tu, que quedi molt clar. Que...
2: I que al final els debats aquests més absurds són els que tenen més tirada. I després la tercera, que és amb temes, i llavors crec que també presentarem dos temes que hauran d'incloure la glosa que ells no coneixen.
0: Arribarem on te podrem, perquè és l'hora que és, i llavors arribarem on te podrem. Però el primer és fer una improvisació amb les paraules que surtin.
2: Exacte.
0: Quantes n'han d'agafar i qui les ha d'agafar? Cada un d'ells, no?
2: Doncs, per exemple, doncs el Pol...
3: I l'Ester.
0: Vinga, doncs, que n'agafin dues.
2: Una i una, jo li apropo el...
0: Una paraula a cada un, una al Pol i l'altra a l'Ester. I quan digueu, sí, les podeu dir públicament, no? Obertament.
2: Sí.
0: Pol, quina t'ha tocat?
4: Motocicleta.
2: Parasol.
0: I parasol.
2: Pa.
0: Doncs som-hi, no? Quan digueu, podeu arrencar.

0: no els param ni un parasol.
1: I no et sembla increïble que aquest mot que ha de sortir sigui just el meu vehicle que m'ha portat

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller. Experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
5: N'agafes un i cada un dels dos, que diria que ara seran el Iago i la Berta.
6: Fantàstic.
5: Que hauran de defensar una posició cada un.
6: Doncs mira, fàcil. A la controvèrsia, coses absurdes, posa aquí, és zona de baixes emissions sí, zona de baixes emissions no. Qui es queda aquí o com ho fem això?
7: Ja, comences.
6: Vinga.
8: Però sí? has de dir qui vols que defensi cada cosa.
6: El dic jo mateix, eh? Sí? Doncs tu a favor i tu en contra. El Iago a favor i l'Esther, la Berta, perdona, en contra.

0: Molt bé, ara, jo pensava que us havia posat en un problema perquè realment el tema de zona de baixes emissions a favor o en contra no
1: sabria... Una controvèrsia amb dos quartetes és complicada.
0: Què vols dir amb dos quartetes?
1: Ah. Hem fet dues intervencions, és, clar, no ens hem pogut...
0: Com... Normalment és més llarg.
1: Ara haguéssim estat una estona buscant-nos les pessigolles i no haguéssim fet les paus fins al cap de
0: baixes. No, realment...
1: Ens havíem d'arreglar.
0: Clar, ja us heu arreglat el segon, clar, la segona ronda, per entendre'ns.
1: Exacte.
0: Molt bé, tercera dinàmica, per tant, que abans l'explicava la Carla, diria que ja implica els quatre a l'hora.
2: Exacte.
3: Implica el sis, perquè ja
2: tornada.
0: Ara torni, torni, perdona.
1: Que es noti,
2: que ens implica tots sis.
0: Ah, tots sis, vols dir, perquè... Perquè ja tornada l'hem de cantar.
2: Ara som
0: glosadors. Ara em posaré a 3 metres del micròfon perquè no us esguerri la jugada.
2: Aquesta tercera dinàmica consisteix, és similar a la primera, però en comptes de paraules són temes.
0: Ara sis temes, eh?
2: Exacte, s'exposen a dos temes que surten també d'aquests paperets i han d'aparèixer en la glosa que cantarem. Que cantareu.
0: Cadascun escull un...
2: No sé si voleu fer dos, tres...
1: Un tema i tothom.
0: Per tant, exacte, que n'escolliu un.
1: A veure.
0: Ens està escollint ara la Berta.
1: La caiguda dels influencers.
0: Ah, mira, n'hem parlat aquest matí al Via Lliure. No sé si de què va, us situo una miqueta.
1: Situa.
0: Bàsicament és que hi ha un run-run a les xarxes que tot això dels influencers, els influenciadors, per si ho voleu dir més concretament en català, doncs que sembla que va a la baixa, que hi ha, a partir de diferents polèmiques i tot plegat, que molts d'aquests influenciadors han deixat de tenir seguidors i han deixat de tenir rellevància per algunes marques. I sembla que la cosa va de baixa i que podria acabar-se el xiringuito dels influencers. Aquesta és difícil, eh?
1: Vinga.
0: Sí? Doncs vinga. Endavant, Garratín, som-hi.

0: Què et sembla?
1: Bravo.
0: A veure, per poder seguir...
2: Aquí podríem seguir fins les dues del migdia, no? Si volguéssim.
3: I de la matinada, també.
2: Quan dura, més o menys, els vostres també concerts, o no sé si hem de dir concerts?
4: Sí, espectacles.
2: O espectacles. Quan dura, més o menys, la glosada?
4: Una hora i quart...
0: L'oficial, una hora i quart, i sí, podem allargar...
2: Parlant de glosades i espectacles, ara, properes actuacions, ara les repassarem, però sí que diria que esteu en un espectacle que no sé si l'heu estrenat ja o esteu a punt, del Rocasagrán, o escrit pel Rocasagrán.
3: Correcte, és un espectacle que fem en Rocasagrán, ara que estem junts, que el vam preestrenar, diguem-ne, el mes de març, crec, a Esplugues, i va funcionar molt bé, i ara ja comencem la gira aquesta tardor, ens veureu al Granollers, al Baix Llobregat, i...
2: Que la gent busqui, per tant, això, eh? Ara estem junts...
3: Ara que estem junts,
2: d'un llibre, diria, del Rocasagrán, que està adaptat ara per un espectacle per la Closa Càustica.
0: En realitat, sí, agafarem fragments de diferents llibres seus i a partir d'aquí nosaltres jugarem amb les seves paraules.
2: Això l'espectacle, però les gloses, si voleu veure-les, això, la gent de Glosa Càustica, avui se'n van a Palafrugell, a quina hora, no sabem l'hora, la tarda,
0: a les 8.
2: A les 8 del vespre, el 29 d'agost a la Seu d'Urgell, el 9 de setembre a la Festa Major d'Horta, el 20 de setembre al Berguedà Folk i el 26 de setembre al Festival Empelt a la Selva del Camp. De fet, encara hi ha també 23 d'octubre a Esplugues al Festival Arrelat.
3: I pels amics d'Euskal Herria, l'11 de setembre estarem també actuant per Euskadi.
2: A Euskadi, l'11 de...
3: 11 de setembre.
2: 11 de setembre, mira, coincidint amb la diada dels Glosa Càustica, que estaran a Euskadi. Això, també allà, suposo també Euskadi, un lloc que també...
0: De molta improvisació.
2: De molta improvisació i de molts d'aquest tipus de... No sé si són molt diferents, també.
0: Se'n diu Berchos, i en realitat és la mateixa tradició en el seu territori.
2: Doncs els Glosa Càustica, que un any més, un estiu més, ens han acompanyat al Via Lliure de Recurs. Agraïm molt aquesta trobada anual, ara ja, al Via Lliure, i que esperem que la puguem repetir molts anys. Una abraçada i que tingueu molta sort.
0: Moltes gràcies.
2: Fins ara.
3: Gràcies.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: unes precipitacions molt intenses que han superat les previsions meteorològiques que teníem. La incidència principal que hem tingut aquesta nit, que ha sigut aquesta caiguda d'un mur en el port de Roda de Barà, que ha provocat, doncs, 3 persones afectades.
1: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que hi sortia, a donar-hi rellevància.
2: Todo empieza con pequeños discursos que pueden ser assimilables, pero acaba en lo que acaba, en lo que ya hemos visto históricamente, ¿no?
3: Ceuta seguirà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya. El Marroc té un dret històric i geogràfic sobre aquests territoris que hem de defensar.
4: Vinga, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1 aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Avui amb el Cugat Comas. Què tal, Cugat? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Alejandro Tercero.
6: Bon dia, què tal? Com
4: ben
6: estem?
4: Tornat al Via Lliure després de l'estiu passat. I Magda Bandera, un dia més, un cap de setmana més aquí al Via Lliure. Magda, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Avui ja heu sentit, els talls de veu, també menú variat de tot tipus. Estem pendents d'aquests ruixats que ara en parlarem, que han fet una mica de mal al sud del país, a la Costa Daurada, sobretot, i en alguns municipis del Baix Penedès Marítim, al Camp de Tarragona. Per tant, ara repassarem amb alguns alcaldes també la situació i amb alguns responsables de Protecció Civil. Però ja heu sentit que també tenim pendents d'aquesta manifestació, o aquestes dues manifestacions, de fet, que hi haurà a la tarda al centre de Barcelona, molt variades, i per tant, després en parlarem. I molts temes també sobre la taula que anirem desgraciant.

0: al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquesta tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1. Com us deia, però, pendents d'aquestes tempestes que dèiem fa una estona que es podrien formar també cap al Delta de l'Ebre, cap a les Terres de l'Ebre. Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Després d'una nit, una matinada complicada pels serveis d'emergències i per alguns municipis del Baix Penedès, del Camp de Tarragona, que ara comentàvem, sobretot això, el litoral de la Costa Daurada, no? Fem un repàs pels qui s'hagin llevat ara a aquesta hora, de quina és la situació o què ha passat aquesta matinada en aquests municipis de la Costa Daurada, sobretot.
1: Doncs al llarg de la matinada s'han format diversos ruixats, xàfecs que han sigut torrencials, aiguats torrencials, que han provocat, de fet, acumulats força importants. Al Vendrell, per exemple, s'han registrat a l'estació meteorològica oficial 129 litres per metre quadrat, però a punts propers a estacions meteorològiques que serien no oficials, amateurs, moltes d'elles han registrat valors de més de 200 litres per metre quadrat.
0: 200 litres per metre quadrat és moltíssim.
1: Exacte.
0: Tot i que no siguin oficials, ja ho entenc, però...
1: Tot i no ser oficials, ens ajuden molt a poder tenir una idea del que ha passat al voltant d'aquestes estacions oficials i, per tant, doncs, des d'aquí agrair precisament aquesta gent que ofereix aquestes dades pel públic general.
0: Ara de seguida... Digues, perdona, Nil.
1: També, pel que fa a Torredembarra, 113 litres per metre quadrat, Tarragona, 49 litres per metre quadrat. Ara aquests ruixats ja s'han desplaçat cap al mar, però sí que en comencem a tenir de nous que s'aniran reactivant al llarg del matí a les Terres de l'Ebre.
0: Ara en parlarem, però per fer un recull també de la situació que ha estat complicada en aquesta zona del país, per fer un recull, i ara ho actualitzarem a veure si tenim novetats, però són unes 150 persones evacuades d'una discoteca al Vendrell, a Coma-ruga, més ben dit, a la part del municipi que és litoral. Són 300 persones desallotjades d'un càmping a Roda de Barà, que han passat part de la nit a un poliesportiu. Aquí hi ha dos ferits lleus, per tant també pendents, i hi ha tres ferits, un dels quals han estat crític per la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que era una família més i que per tant la crítica és una de les filles d'aquesta família. Això pel que fa, que és el més important, a les persones. Rodalies, aquest matí dèiem que bona part de les línies d'aquesta zona estaven pràcticament tallades. Hem explicat també que ja s'havia restablert la situació. Per tant, abans de centrar-nos en aquests aiguats que comencen a formar-se al sud del país, a les Terres de l'Ebre, si et sembla, parlem amb l'Esteve Giral. Esteve, què tal? Bon dia. Corresponsal de RAC1 a la demarcació de Tarragona, al sud del país. Esteve, bon dia. A veure si podem sentir l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, perfectament, clar. Perfecte. Clar i contundent, com sempre. Esteve, per fer una radiografia, és una mica el que m'han explicat, no? Aquesta situació ara mateix al sud del país, després d'una nit complicada.
2: Sí, ho has anat resseguint molt bé. De fet, allà on hi ha hagut incidències, aquest càmping del Creixell, també aquesta desgràcia a Roda de Barà, aquest mur que queia al port, també aquest ensurt en aquesta discoteca de la zona del Vendrell, de fet és on ha fet més mal l'aigua i on ha posat més al límit, no? Tant la gent que aquella hora estava per aquests indrets, com també els serveis d'emergència. Són zones on, de fet, ahir, quan ja teníem la previsió meteorològica, per exemple, parlàvem amb Martí Oliveres aquí a la casa, doncs ja ens posàvem en alerta, perquè són zones aquestes de Baixa Mar, de Torredembarra, de Roda, de Creixell, de Vendrell, Coma-ruga, Sant Salvador, són barris on quan hi ha aquestes pluges torrencials que normalment arriben al final de l'estiu, doncs acostumen a patir, perquè s'acumula molta aigua, ara ho dèieu, registres baix a 200, són molts litres, i quan hi acostuma a haver aquests registres, doncs acostuma a fer també mal, sobretot si cauen en poca estona. Ara és hora d'anar fent balanç. El més important, i ho anaves resseguint, doncs el mal que ha fet a les persones i també allò que ha generat a nivell d'evacuacions, etc. Però també caldrà estar atents amb què passa amb baixos, inundacions d'algun habitatge d'aquests que estan propers a la zona marítima. I per sort ja ha passat, perquè recordo escenaris on ha continuat plovent després, sobretot quan ja arriba el setembre i l'octubre. Malauradament, aquestes dades que ja ens estem mal acostumant a viure-les, doncs després quan plou sobre mullat és quan fa més mal. Per tant, ara, hora de recuperar-se, de sobretot creuem els dits perquè les persones que han pres mal doncs es puguin també recuperar, i veure què passa amb les Terres de l'Ebre, perquè ho deies, jo sempre quan venen aquestes pluges torrencials de finals d'estiu i principis de tardor, doncs tots els ulls posats a les Terres de l'Ebre, perquè ja ho sabem què passa, doncs, per exemple, al Canà, tota la zona del Montsià, les cases del Canà, etc, la Ràpita, tota aquella zona, quan acostuma a haver-hi pluges torrencials que s'acaben ancorant en algun punt, doncs poden fer molt mal, perquè allà tenen en el factor afegit de barrancs que acaben desembocant a la zona de costa i en alguns casos doncs, no ben resolt. De fet, hi ha plans que s'estan fent i s'estan desenvolupant i en parlem cada any, però que encara no està resolt com hauria d'estar i, per tant, haurem d'estar atents que aquestes pluges allà no provoquin també danys personals, tant de bo que no, i sí, danys físics, materials, que és malauradament també un clàssic del final d'estiu i dels principis de tardor.
0: Ara parlarem d'això, del Delta de l'Ebre i del que comença a formar-se cap al sud del país, o més al sud del país. Però abans, Esteve, tu que coneixes bé la zona, penso, per exemple, en el Catllà, la desembocadora també cap al Altafulla, la Riera de Gaià, justament també en dies de festes majors al Catllà o moltes zones del Camp de Tarragona, per tant, amb molta gent aquesta nit passada al carrer. De fet, amb l'alcalde, el Kenneth Martínez del Vendrell, explicàvem aquesta discoteca, que evidentment és una discoteca mig a l'aire lliure, mig tancada, i que per tant és un format d'això, de gent al carrer, que ha complicat i ha posat en perill també moltes persones en aquesta zona del país.
2: Sí, és especialment perillós quan tens gent a l'aire lliure i a l'estiu, doncs afortunadament per les festes passa, tot i que ahir a la tarda vespre ja hi havia la crida des d'emergències de la Generalitat de Protecció Civil de mirar de minimitzar al màxim tot aquest tipus d'activitats a l'aire lliure i també els càmpings. Jo com a periodista sempre em poso molt alerta quan arriben aquest tipus de fenòmens, d'aquestes pluges que cauen tant de cop, aquests patacs d'aigua, perquè estem a 22 d'agost, tot i que hi ha part de la gent que ja està fent maletes i està tornant o ja ha tornat de les seves vacances, encara els càmpings estan amb moltíssima ocupació.
0: Mira, Esteve,
2: amb molta gent que... Digues.
0: T'agafo la paraula un moment perquè és que tinc el telèfon a l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili. Perfecte. Alcalde, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: L'Esteve parlava d'aquests càmpings. Justament s'ha desallotjat un dels càmpings de Roda de Barà, si no m'equivoco. Quantes persones s'han desallotjat? Perquè parlàvem de 300, però no sabíem si era una dada final.
3: Sí. No, 300 poden ser les persones que hi havia al càmping, aquest petit càmping en plena ocupació. Uh-huh. Han acabat venint portant al poliesportiu municipal unes 120 persones. D'acord. Crec que hem acabat acollint aquí al poliesportiu.
0: Això vol dir que encara hi són aquestes persones al poliesportiu?
3: Sí, són aquí encara. Les primeres han començat a arribar al voltant de les 6, devia ser, 6 del matí aproximadament, i ara fa estona que ja no n'arriben més, perquè també hi ha bombers i el CECAT avaluant a la zona del càmping si algú més ha de ser desallotjat, o al contrari, hi ha algú altre que pot anar retornant a la seva parcel·la, allà on estaven passant les seves vacances. I aquí en el poliesportiu, com dic, doncs, des de primera hora s'ha habilitat aquest espai, els hi hem pogut donar doncs, roba des del nostre punt de distribució d'aliments de l'Ajuntament, i també menjar, també beguda. Ara que Roja doncs, ha activat una zona on te poden descansar amb unes lliteres o amb matalassets, perquè és de dia sí, però ells la nit l'han passat amb ella, segur, d'acord? I doncs, estem intentant que minimitzar doncs, els danys que poden rebre aquestes persones, que poden haver sofert aquestes persones que estaven passant les seves merescudes vacances segur aquí en el càmping a la costa de Roda.
0: De fet, veiem imatges ara mateix en directe del 24 Hores d'aquest poliesportiu a Roda de Barà, d'aquestes persones desallotjades per aquest càmping, amb roba que entenc que també s'ha distribuït al llarg d'aquestes últimes hores. Alcalde, ens consta que hi ha, diria, dos ferits lleus per aquest desallotjament al càmping. Què ha passat?
3: Sí. Bé, sí, un d'ells forma part de la propietat, per entendre'ns, que doncs, en els primers moments, actuant doncs, per desenrunar o per intentar que la gent doncs, pogués sortir d'allà on estava, doncs, però són dos ferits lleus, he pogut parlar amb una de les propietàries, ara ja deu fer un parell d'hores, i el que sí ens preocupa més doncs, són els ferits, un d'ells en estat crític, que hi ha hagut en l'altra, en una altra banda, amb un mur colindant en el port de Roda, que ha caigut a sobre d'una doncs, família, i la filla és la que té l'estat més greu en aquests moments. Ha estat traslladada ja des de primera hora a Joan 23, d'acord, i tant de bo doncs, s'acabi recuperant.
0: Això li volia preguntar perquè és la caiguda d'un mur del port, si no m'equivoco, són tres ferits.
3: Bueno, d'una casa que limita amb el port.
0: D'acord.
3: O sigui, si mirem, el mur és el de tancament de la casa, que limita amb el port esportiu de Roda.
0: D'acord.
3: I per la força de l'empenta de l'aigua, doncs ha baixat.
0: Està l'aigua, no el vent, en cap cas, l'aigua.
3: Aigua, sí.
0: És un mur que estava en bon estat o què és el que ha passat?
3: Sí. No. L'empenta de l'aigua, que, escolta'm, ha tirat pins també la força, conjunta d'aigua i vent, pins que jo els he vist tota la vida aquí a Roda, en tinc 62, vull dir que i sanitació viària i les platges també desmanegades, però bueno, tot el que sigui material, a poc a poc anirem reobrint carrers, recuperant normalitat, tenim des de primera hora del matí activat tota la brigada municipal i també la policia, evidentment, hi ha hagut 5 patrulles durant tota la nit activades, també protecció civil, policia municipal, protecció civil, com us dic, perquè nosaltres doncs, som un d'aquests municipis que ara comentàveu que estem en festa major.
0: Clar.
3: Nosaltres ahir teníem una actuació a la zona de la fira, dues actuacions musicals que vam haver de suspendre, perquè a més es va començar a ploure doncs, a les 10 de la nit, d'acord? Havíem fet la previsió de què passava, però no podíem transportar l'espectacle a un espai tancat i, bueno, anem a veure. Havíem avisat allò que fem sempre des de que ens arriben els avisos del CECAT, que és netejar les zones de rieres i de barrancs de cotxes, d'aquells que aparquen malament, però hi aparquen. I vam treure uns quants cotxes ahir al vespre ja amb la policia local, però ens ha caigut molta aigua i durant molta estona, jo, com us deia, no ho recordo mai. Això ha fet que en la zona nord del poble hagin caigut uns 161 litres per metre quadrat, en diuen, però a la zona de la costa hi ha hagut en un dels carrers que tenim controlats 267 litres per metre quadrat.
0: Perdoni, alcalde, 267 litres per metre quadrat? Ostres, sí. Mira, just abans aquí, amb el Nil, amb el nostre meteoròleg del Via Lliure, dèiem que això, que s'havien registrat en algunes estacions uns 200, però clar, 267,
3: sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
3: 267, em diu a mi un company, un veí de Roda, que és un col·laborador meteorològic, d'acord? I té diversos punts de control, i no només aquest 267, un altre 230, un altre 200, vull dir,
0: que és fiable.
3: I molta estona, sobretot.
0: Alcalde, per acabar, estem parlant, insistim, el Via Lliure en directe amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, per acabar amb aquest càmping. L'Esteve deia que a vegades pensem en altres desgràcies de càmpings que fan feredat, per sort aquest cop no ha estat així. No sé si els preocupa realment que en aquest càmping es pugui inundar en alguna ocasió, que es pugui tornar a inundar i que hi hagi una riuada, per exemple, que això sigui perillós. No sé si han treballat en plans d'evacuació, per exemple, per evitar situacions com aquesta.
3: Sí, nosaltres, evidentment, aquest càmping fa, jo puc dir, pot ser més de 50 anys que està en funcionament, o més, potser. S'hi han anat fent diverses, algunes d'elles no fa pas massa temps, diverses actuacions per part de l'Ajuntament, després de rebre indicacions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la zona on baixa aigua, nosaltres el diem el Camí de Barà, que va parar a la platja, vale? I en baixa n'ha baixat moltíssima. Hi ha un projecte, tenim un projecte redactat en el que ens hem presentat a subvenció de l'ACA, que és per poder fer una bassa de laminació precisament aigües amunt, diguéssim, per poder parar la força d'aquesta aigua. Però aquí hem tingut un altre problema i que nosaltres creiem que es podria resoldre i no vam trobar l'ajut per part d'administracions superiors, que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou, perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja, que passa per sota de la via del tren de Barcelona-València, d'acord? Allà hi ha el que n'hi diuen ells una alcantarilla, vale? I que avui, per exemple, ha quedat taponada amb dos cotxes, ha quedat taponada, i això ha fet que l'aigua anés reculant amunt. Si l'aigua baixava amb força, però a més hi ha un tap, l'aigua anava tirant amunt i el càmping parc doncs, és el que ha resultat més afectat, però també algun altre dels dos càmpings que al costat, per causa d'això, de l'aigua que anava reculant, anava tirant amunt, doncs també els hi ha entrat aigua dins a les zones del càmping.
0: Alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, gràcies per atendre'ns i que tingui molta sort això en la recuperació del municipi en les properes hores. Gràcies per atendre'ns.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara, alcalde, bon dia. Esteve, tu ho deies, que realment la zona, això, aquestes desembocadures, podríem dir, al mar d'aquestes rieres, que en aquest tram de la Costa Daurada són molt habituals i que són un problema. Penso en Segó de Calafell, penso ara això, en Roda de Barà, però en tants altres municipis, penso en Torredembarra, que de seguida podrem parlar amb l'alcalde de la ciutat.
2: Sí, és un escenari repetit, no? I aquest meravellós món dels càmpings, aquest negoci, no? Ara ho deia l'alcalde, 50 anys, hi ha negocis aquí històrics que es van obrir als anys 60-70 i que intenten adaptar-se a aquest nou escenari amb pluges cada cop més fortes, i Protecció Civil també em consta que hi està molt al damunt, perquè els preocupa, perquè has de fer evacuacions de moltes persones. Aquí parlava de 120 persones, però a vegades 200, 300 o més. Hi ha càmpings a la zona de la Costa Daurada que aquests dies tenen a 5.000, 4.000 persones vivint, en aquests espais. Clar, imagineu-vos el que suposa una evacuació en un càmping d'aquests. Per tant, i el que deies, no? L'escenari és sortides de torrents, de barrancs. Malauradament, ens hem fet un fart d'explicar-ho a la zona de les Terres de l'Ebre i no és tampoc excepcional a Costa Daurada. Sí que és veritat que els registres de pluges, vaja, jo no recordo massa, més de 200 litres caiguts. Per tant, per ara, pel que sabem, jo crec que encara ens n'hem sortit prou bé, tenint en compte la magnitud d'aquests aiguats.
0: Mira, Esteve, et deixo marxar ràpidament, però abans, tinc el telèfon a l'alcalde de Torredembarra, de fet, alcalde accidental de Torredembarra, diria. Vale Pino, bon dia.
4: Bon dia, correcte.
0: Alcalde accidental, oi?
4: Alcalde descansant, sí.
0: D'acord. En el cas de Torredembarra, també molt a prop d'aquests municipis, Roda de Barà, el Vendrell, que hem parlat també fa una estona. En el cas de Torredembarra, no sé si hi ha alguna persona ferida, si hi ha moltes destrosses després d'aquesta nit complicada, també, perquè recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut, com a mínim, oficialment, veurem si són més o no, 130 litres per metre quadrat en molt poques hores. No sé quina és la situació.
4: 137 és el que ens consta a nosaltres de forma oficial. Afortunadament no hem tingut que lamentar danys personals. Si tenim tot allò que ha arrossegat la riada, i el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant estem satisfets. S'estan evacuant les aigües dels pasos soterrats i de forma natural també per la platja, amb certa normalitat, tot i que evidentment aquesta pluja, aquesta intensitat sostinguda en el temps és un fenomen que aquí no estem acostumats a tenir, però que estàvem preparats i ha anat força bé, com dèieu ara mateix, degut a aquesta intensitat, força bé ens estem sortint de tot això, no? Evidentment preocupats per l'estat de la nena de Roda de Barà, i alerta en tot el que pugui succeir a partir d'ara, mirar a veure si ja tenim alguns habitatges afectats de forma privada, però que no ens consten de moment.
0: Per tant, res de l'altre món, no sé si això, inundacions, afectacions, avui podrien tornar a la normalitat a Torredembarra, entenc?
4: Estan treballant els serveis municipals per aquesta normalitat. Hem tingut molt desplaçament de mobiliari urbà, contenidors, etc, i això en el que estem. També tenim les dotacions de policia col·laborant amb les policies dels pobles del voltant. Crec que hem enviat una patrulla a Creixell i alguna cosa que estarem fent a Roda de Barà, doncs col·laborant també en els pobles veïns per aconseguir aquesta normalitat.
0: Doncs l'alcalde accidental de Torredembarra, el Vale Pino, que també ens ha atès avui al Via Lliure de RAC1 en directe. Alcalde, moltes gràcies i bona sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Qualsevol novetat ens la fa saber, però vaja, pendents ara del Delta de l'Ebre, que ara al Nil farem el repàs de veure cap on va la cosa. Gràcies, Esteve.
2: Gràcies, ho anem seguit tot plegat. Fins ara.
0: Una abraçada. Fins ara, Esteve. Nil, això, ràpidament, com comença a estar la situació al Delta de l'Ebre, si realment ja comencen a formar-se aquestes tempestes, i cap on ha d'anar la cosa?
1: Doncs mira, a hores d'ara, sobretot el que seria el sud del Montsià, Delta de l'Ebre, és on comencem a tenir nuclis de tempesta que podrien generar pluges més intenses. De moment són moderades, però sí que al llarg del matí i amb la última actualització dels models, sobretot de cara al migdia, se'n poden formar de més intensos el que seria oest del Baix Ebre, del Montsià, també Ribera d'Ebre, per tant alerten aquests punts perquè podrien ser localment intensos i poden generar doncs també aiguats dels que comentava.
0: Doncs estarem pendents i ho explicarem aquí al Via Lliure de RAC1. A la taula, la conclusió aquesta, pel que podia ser realment, pels números que estem plantejant sobre la taula, ens estem sortint prou bé de moment.
5: Però jo crec que això és justament el que calia destacar, no? Es veu que l'organització ha funcionat. O sigui, l'Ajuntament ha pogut habilitar superràpid, veiem les imatges, aquest poliesportiu, i fins i tot hi havia roba, hi havia dinar, hi havia doncs els mínims que s'han de fer. Jo crec que sabem que això anirà a més, no és una cosa que tingui una bona perspectiva, i crec que, a més, ara que aviat tindrem eleccions municipals, s'hauria d'exigir que tots els ajuntaments tinguéssim preparades aquestes circumstàncies, perquè nosaltres, els que vivim al litoral, sabem què ens passa. Quan parlava del mini pantà, l'alcalde deia, jo que sóc de Vilanova i la Geltrú, el Rodalies, per cert, funcionava bé, ha arribat bé.
0: Perfecte.
5: Que feia por aquest matí, però sabem que això passarà en qualsevol moment. Aleshores, a mi m'agradaria saber què fa cada ajuntament, i m'agradaria que aquesta informació arribés ràpidament a la gent, perquè hem de saber com reaccionar. Aquí volia posar també, destacar una iniciativa que després de la Dana, per exemple, a València, hi ha una cosa que es diuen els comitès locals, els CLER, de reconstrucció, no sé exactament què vol dir cada lletra, no? La cosa és que allà s'organitzen per veure coses que encara queden per reconstruir, però sobretot per veure com poden fer prevenció, perquè aquí diem tota l'estona precaució, diem prevenció, però clar, prevenció, quan et toca una cosa d'aquest tipus, és molt complicada. També deia l'alcalde que no han tingut ajut per fer una cosa que ja tenen detectada, que és que cal, això no sé exactament què és, no? La base de laminació per poder, això és una cosa molt tècnica. Però el cas és que hi ha un projecte per evitar tot el que pot passar, i per què no ha tingut suport de les administracions més amunt. Això és important.
0: I és important, tu deies, Magda, també, de cara a les municipals, potser serà un dels temes que entre tots plegats hauríem de recordar a cada municipi els seus mitjans locals o comarcals que es tregui. Alejandro Cugat, com quan dieu.
6: A veure, això de les tempestes, tot i que ara és més intens i més freqüent, ja passava fa molt de temps, eh? Jo estiuejava, tinc un apartament petitó a Salou, al barri de la Salut, i jo recordo fa 40 anys, perquè ja tinc uns anys, a finals dels 80, tots els mesos d'agost hi havia inundacions al barri, hi havia tempesta, inundacions, els containers flotant i els pàrquings plens d'aigua. O sigui, ja passava. I allà, almenys allà, el problema és que és molt car fer les obres necessàries perquè això no passi. De fet, el barranc de Barenys, que era el causant al meu barri, no, d'allà de Salou, que passés el que passava, encara s'estan fent obres 40 anys després perquè l'aigua acabi anant al mar i no... Sí, encara, i és caríssim, i més per pobles doncs, petits, no? Ah. Amb pressupostos molt limitats. És a dir, sí que se sap el que pot passar, sí que s'estan intentant fer coses, però és molt car. 40 anys després, parlo, i ara el problema és que ara passa amb més freqüència, perquè l'aigua del Mediterrani cada cop és més calenta, no? I puja, i el canvi amb el fred, i tal. Això ja ho heu explicat els que sabeu. Llavors passarà amb més freqüència. Però també crec que, el que deia la Magda, sí que hi ha una miqueta més de previsió, d'avís, etcètera. O sigui, estem pitjor per el clima, però creiem que ho tenim una miqueta més clar que abans, no?
0: Cugat, tu del Maresme, per cert, on ja també
7: no és
0: Costa Daurada, però clar, a les Rieres també són un... el pa de cada dia.
7: Sí, jo crec que entenc el que deies, però no és veritat que estigui passant el mateix que passava tota la vida. És a dir,
6: més,
7: exacte,
6: més,
7: passa més, molt més, més. I si et mires una mica el context... Avui estava llegint una notícia de que hi ha el fenomen aquest del Niño, que és una cosa que els que som de lletres jo m'he acabat d'entendre del tot, però llavors em llegeixo la notícia i m'esglaio, però que ve un Niño de nassos, ve un Niño obès, ve un Niño gros l'any que ve, i tindrem el clima encara més esbarat i encara més enrarit a nivell mundial. Per tant, la torrencialitat augmentada sí que és una diferència.
6: Però ja havia tu...
7: Dieu que soc del Maresme...
6: 80,
7: exacte.
6: Jo patia, aquests...
7: I a part sempre hi havia les finestres típiques dels temporals, les llevantades, i això és veritat que s'ha com desdibuixat i tenim aquests episodis, o això l'home del temps ho sabrà dir millor que no pas ho pugui dir jo, però que hi ha aquest factor exagerat de la torrencialitat. És a dir, estem en un país en el qual teníem més o menys clar quan ens havia de ploure, quan venia una llevantada, quan no, un país avasat a la meteorologia de refranys, no? I tenim, avui m'ho mirava venint cap aquí també en transport públic, hi ha molts refranys de pluja a l'agost, però tots són en to elogiós, no? Ens milloraran el most, ens donaran safrà, no? Mel, o sigui, sobretot rimen agost amb most, perquè sí. Tampoc no seria una terminació molt agraïda a l'hora de rimar, no? Però no hi ha aquesta relació del mal que pot arribar a fer, que estic d'acord que no n'ha fet tant, una pluja tan intensa com aquesta. I per altra banda, sentíem a l'alcalde parlar, i a l'Esteve, parlar del tema dels càmpings, però una altra notícia que he anat a buscar, i que és d'agost d'aquest any, hi ha 179 càmpings a Catalunya en zones inundables, dels quals només 42 tenen el pla d'inundabilitat de seguretat aprovat. I és una obligació legislativa que de fa 10 anys. És a dir, bé per l'Ajuntament i per tenir-ho previst, i potser ens n'estem aprenent, però totes aquestes... Sempre que després d'un impacte, com va ser la Dana del País Valencià, sempre que fem aquest ens en sortirem millor, tipus pandèmia, ni ens en sortim ni millorem. Perquè va haver-hi una reacció, un anunci de voluntat legislativa per part de la Generalitat de mirarem totes les zones inundables, no? És normal, ens vam espantar tots plegats. Va dir, ja mirarem el què? Vam veure que, òbviament, els càmpings, perquè els càmpings busquen zones planes, busquen zones properes al mar, per tant, tots, o molts dels càmpings, tampoc cal generalitzar, són en zones inundables, i en tenim 179 i només 42... són amb el pla aprovat. Per tant, potser sí que ens en sortirem millor a còpia d'espantar-nos, però haurem de seguir tocant tota la fusta i aguantant una mica la respiració després d'episodis d'entre 100 i 200 litres en un sol dia per veure si, entre cometes, hem tingut la sort d'avui.
0: Ara us deixo respondre a la resta, però, Nil, el Cugat parlava del Niño, per entendre'ns, els profans en la matèria que no en tenim ni idea d'això. El Niño, com el descriuries i com ens el faries entendre?
1: Doncs mireu, el Niño és un fenomen que normalment es produeix a l'oceà Pacífic, és a dir, aquí, en principi, no ens afecta com a tal. A l'oceà Pacífic s'escalfen de manera molt sobtada i forta les aigües d'aquell oceà, i el que provoca és que tinguem tempestes a llocs on normalment no hi ha tanta quantitat de pluja. Això el que provoca és, doncs, inundacions brutals i risc de fenòmens extrems que normalment en aquelles regions doncs, no és tan habitual. Què passa? Que aquí a Catalunya ens afecta de manera indirecta. És a dir, no ens afecta directament, però sí que al llarg de, sobretot es preveu a primavera del 2027, és quan es preveu que hi pugui haver, doncs, algun fenomen extrem, ja sigui inundacions o ja sigui sequera. No queda del tot clar què pot arribar a passar, però sí sabem que ens afecta de manera indirecta, i més aquest any que es tracta d'un superniño, és a dir, un niño força més exagerat del que havíem tingut últimament.
0: I l'altra qüestió que crec que insinuava o plantejava l'Alejandro, crec la temperatura de l'aigua, més enllà del niño o no el niño, però la temperatura de l'aigua realment que estem vivint aquests dies, que és altíssima, qualsevol que s'hagi banyat al mar veu que és bastant més alta que potser en altres moments. Realment la temperatura alta del mar afecta a la brutalitat de les tempestes que puguin caure després a la costa o a dins de l'interior?
1: Totalment. Penseu que una temperatura més alta del mar provoca més evaporació. Per tant, això el que implica és que tenim molta més humitat disponible, i a la mínima d'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera, doncs això provoca que puguem tenir aquestes tempestes que puguin descarregar amb molta intensitat i amb poca estona, que això és el que les fa més perilloses. L'altre dia parlàvem que a l'Estartit es va detectar una temperatura de 27,7 sí. graus, que és un registre que no s'havia assolit mai en els 50 anys de dades que porta feina el Josep Pasqual.
0: El Josep Pasqual, sí, sí.
1: Per tant, són dades, també a la boia de Sa Dragonera, molt a prop de Mallorca, fa uns dies parlàvem d'una temperatura de més de 30 graus de l'aigua del mar. Això són temperatures completament desbocades, que el que ens porta és precisament a que es puguin formar doncs, fenòmens de temps violent.
5: Sí, jo el que em referia a Cugat no és que ens en sortirem millor, sinó que hi ha maneres de fer-ho millor, que es pugui fer la prevenció ara i sobretot aquests protocols que els tinguem clars, no? I després jo crec que el llistat de càmpings, la gent quan tria un allotjament es va buscar aquestes pàgines plenes de ressenyes. Potser hauria de ser molt accessible buscar en una web oficial de la Generalitat tots els càmpings i quins tenen el pla de prevenció i quins no. Que això sigui molt accessible. I a l'hora de triar no busquis el més pijo, sinó busca el que estigui en millors condicions. No? Jo crec que aquí les administracions, en comptes de fer aquestes idees de necessitem encara més turisme, la pista de l'aeroport, tenir consciència d'en quin moment som i quins problemes ens vindran. I aquí, si ens eduquen, jo crec que podrem reaccionar també millor.
0: De moment, per tant, estarem pendents d'aquestes tempestes que es formin, que es formaran al sud del país cap a les Terres de l'Ebre, i n'estarem pendents i anirem actualitzant qualsevol novetat si realment és preocupant al llarg del matí. Fem, digues que es cuga.
7: Una cosa molt ràpida.
0: Ràpid,
7: Allà on no ha plogut, hem dormit de nassos.
0: Ah, aquesta és l'altra.
7: Aquesta també és una molt bona notícia.
0: Bona. Aquestes temperatures agradables pel que pugui venir també,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i això us ho apunto perquè és important també la refrescada que s'ha notat generalment. Ostres, doncs, com bé deia, ho hem notat. Entre 2 i 3 graus temperatures inferiors a l'interior i sobretot oest del país de cara avui al migdia, i els llocs on hagi plogut, sobretot Camp de Tarragona, tots aquests punts on hem anat dient, entre 6 i 8 graus per sota de les que teníem ahir. Per tant, refrescada en general avui. Sí que és cert que demà puja lleugerament la temperatura, però... Per tant, podem gaudir, doncs, d'unes hores de temperatura més fresca.
0: De fet, si no m'equivoco, la nit que hem deixat enrere ha estat la més fresca dels darrers 2 mesos en alguns punts de Catalunya. Per tant, aquells que hagin tingut la sort de dormir fresquets, doncs millor per ells. Fem res, una petita pausa, i de seguida us plantejo el tema de la manifestació que hi haurà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
8: Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
0: Falten 4 minuts per 3:15 del matí. A veure si podem sentir un dels missatges que aquesta organització Save Europe Act, un moviment obertament racista, com a mínim, que aquesta tarda es manifestarà a Barcelona, a veure si després el podem sentir, que serà, per tant, la primera parada que faran a l'Estat després de fer una gira també per Europa. S'ha manifestat a Bèlgica, als Països Baixos, a França, això, Save Europe Act, que reivindica directament la supremacia blanca i l'expulsió de tots els immigrants no europeus, directament, sense matisos, això, en aquesta manifestació que es farà aquesta tarda a partir de les 7 a Barcelona, una hora abans, la contramanifestació antifeixista convocada per diferents col·lectius també a la plaça Sant Jaume, que intentarà que no es pugui fer la primera manifestació. Mira, podem escoltar ara aquest missatge que feien a través de les xarxes socials aquesta organització.
9: Europeans, right now, as you're watching this video...
10: Europeus, mentre veieu aquest vídeo, milers d'immigrants travessen les fronteres en massa. Ara, nosaltres som una minoria en les nostres pròpies nacions. És el moment d'actuar. Som ciutadans europeus patriotes i exigim a la Comissió Europea que acabi d'una vegada per totes amb la immigració no occidental, tant la legal com la il·legal. A partir d'ara, no entrarà ningú i milions en marxaran. And
0: millions go out. Aquest missatge que agafava també volada justament amb el context de la crisi migratòria que viu Ceuta i el Marroc. De seguida us pregunto a vosaltres com ho veieu tot plegat, però tinc al telèfon el Iago Moreno, que és sociòleg expert en moviments d'extrema dreta. Iago, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: Per als profans també en la matèria, què és Save Europe Act? Realment és un moviment gran impulsat per aquesta extrema dreta a través de les xarxes socials, o què és ben bé?
11: No, bueno, básicamente Save Europe Act es un proyecto que se crea a partir de las redes de la Internacional Reaccionaria. Se anuncia en una cumbre por la remigración celebrada en Oporto hace alrededor de un año. Y básicamente esta red lo que intenta es unir a perfiles, entre muchísimas comillas, activistas, porque hablamos básicamente de propagandistas del odio y apologistas básicamente de la segregación racial e incluso el genocidio en algunos casos, y con unos antecedentes claros de vínculos con los sectores más radicalizados de la extrema derecha y en algunos casos de los movimientos neonazis, con determinadas capas de la estructura política de la extrema derecha europea. Es una familia diferente a los grupos europeos como Patriots, ¿no?, que es el grupo que encabeza Santiago Abascal, sí. Porque para poder tener esa capacidad articulatoria, para poder llegar a sitios donde no llegan las mesas políticas de los partidos, pues ensancha los codos, ¿no?, sobre la mesa, juntando a personajes como Sellner o Dresden, que son, digamos, ideólogos extremistas con los que partidos como Alternativa por Alemania o Reagrupación Nacional, lo que era el Frente Nacional, no se sentarían a la mesa con, y esto es lo que habrá que explicar, Santiago Abascal, que apoya explícitamente esta propuesta.
0: Ara parlarem d'això, parlarem també de la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona a les 7 de la tarda a la plaça Jaume, a plaça Sant Jaume, però abans sí que et volia preguntar, no sé si has estat al cas d'aquestes altres manifestacions que hi ha hagut a Bèlgica, a França, als Països Baixos, no sé com han estat multitudinàries aquestes manifestacions impulsades per Save Europe Act?
11: Bueno, no es precisamente la masificación lo que caracteriza estas manifestaciones, ¿no?, sino la convulsión que generan en la atención pública. Sellner es el fundador, es un propagandista nato, es una persona que ya convicción ha sido siempre que la derecha, él dice la derecha para referirse a la extrema derecha, desde 1945 no levanta cabeza, por lo que sea, se refiere a esa fecha infame. Y bueno, pues digamos que tiene que mirar cómo conseguir cambiar la estrategia de esos movimientos. Y él lo que plantea es girarlo en torno al concepto de la remigración. Es una persona que sabe camuflar muy bien las ideas más radicalizadas de la extrema derecha y como propagandista nato, pues también sabe que buscar estas puestas en escena que capturan la atención y generan una reacción como la que se va a vivir hoy en Barcelona por parte de la gente.
0: Justament sobre això, el debat, ahir mateix algun expert al món RQ plantejava que potser les contramanifestacions o les prohibicions d'aquest tipus de manifestacions, que potser no seria la millor opció perquè llavors deixa en safata segons quins discursos que ara tu apuntaves. I estàs d'acord en això? Per tant, no s'haurien de permetre realment aquestes manifestacions perquè no es creés aquest discurs?
11: Jo crec que no hem de condemnar cap mobilització, especialment en un moment com aquest. Ara bé, bueno, evidentemente, pues hay que ser cuidadosos de no actuar como los glóbulos rojos, ¿no?, que le llevan sangre, le llevan aire a estos movimientos ocupando la posición que ellos quieren buscar, ¿no?, que es la de un grupo exaltado, antagonista, agresivo, frente a la performance que estos grupos con ideas violentas hacen de sí mismos como gente seria, activistas que vienen a plantear una propuesta. Ahora bien, la respuesta cívica es normal y es necesaria. No basta simplemente con la impugnación. Hay que llevar a las calles, hay que llevar a las plazas la celebración de esa idea alternativa de país, en este caso de Cataluña, que tiene la gente. Pero eso no puede pasar por coordinar las movilizaciones. Las movilizaciones son respetuosas, es gente que está poniendo el cuerpo por una causa. Lo que hay que pensar es cómo ir más allá. Y en cualquier caso, si hay una responsabilidad que pedir, es fundamentalmente a Santiago Abascal por apoyar una cosa que no están apoyando el resto de partidos de la derecha europea, incluso siendo el presidente de ese grupo, y sobre todo a las autoridades del gobierno español que siguen permitiendo congregaciones neonazis abiertamente y cumbres de la extrema derecha sin cumplir la ley de memoria democrática en muchos casos. En este caso quizás no hay una ruptura porque son grupos que esconden su identidad, pero tenemos un problema con la normalización de actividad extremista. Clar, esto es un problema grave.
0: Perquè hi ha el que defensen aquesta plataforma, i que de fet ho han portat i ho han intentat a través de les institucions europees, què és el que defensen sobre la immigració en aquest cas?
11: Bueno, básicamente lo que hacen es convertir en un pseudo proyecto de política pública lo que siempre ha sido el Plan Calergi, la teoría de la conspiración del gran reemplazo, la idea de que todos los inmigrantes que vienen aquí como parte de nuestra clase trabajadora a formar parte de nuestras comunidades en realidad serían como una suerte de ejército invasor que busca la aniquilación de los rasgos nativos de Europa. Esta basura propagandística que que es literalmente lo que ha abogado los grupúsculos más neonazis durante todos los años 90 y 2000, Sellner, uno de los co-creadores de este movimiento, lo que hace es decir, necesitamos cambiar el lenguaje para poder ser presentados públicamente de otra manera y que no se nos aísle, que no se nos condene. Y entonces plantea esta idea de la remigración. La remigración es la idea de que cada persona que ha emigrado aquí no pertenece y debe ser expulsada activamente, venga de forma legal o venga de forma ilegal. Dentro de Vox hay facciones concretas con asiento en el Congreso de los Diputados de Madrid que defienden esta idea, que dicen que tienen que volver a casa legales o ilegales. Y esto es lo que defiende esta cumbre, que, como digo, no se está apoyando por parte de los principales partidos de la extrema derecha. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando Sellner, el creador de este movimiento, se intentó reunir en el Parlamento de Turingia con diputados de la extrema derecha alemana, la propia Alice Weidel, la presidenta de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha de allá, salió a cancelar el evento con crítica a este personaje. Y este personaje es el que Abascal viene aquí a apoyar a través de personajes con claros vínculos con esta serie de movimientos neonazis como Carlos Quero o Rocío Demer, que asistieron a la cumbre, a la que, como digo, solamente asistieron diputados de poca monta, de tercera o de cuarta línea, porque tanto Marine Le Pen como André Ventura en Portugal, como Alice Weidel en Alemania, dijeron: oye, aquí no se va. Y esto se reproduce. O sea, si miramos en el caso de Inglaterra, donde la extrema derecha está rampante, ni tan siquiera es Farage, el líder del Brexit, ¿no?, que ahora se presenta con Reform UK, sino Rupert Lowe, que es una persona aún más extremista apoyada por Elon Musk y el presidente de Restore Britain. Se podrían dar muchísimos ejemplos, claro. No tiene mucho sentido extenderlo más, pero es que es un problema.
0: Doncs Iago Moreno és sociòleg expert en extrema dreta. Gràcies, Iago, i gràcies per la paciència també. Fins ara.
11: Moltíssimes gràcies.
0: Aquí a la taula, com ho veieu, la manifestació aquesta tarda i també aquest moviment en concret. Qui comença?
5: A mi m'agradava molt quan el Iago Moreno deia que s'ha de donar una resposta cívica, perquè també crec que deixar-ho passar i que la gent no prengui consciència per dir no, encara aniran, hi haurà aldarulls i tot plegat els farem molta propaganda. Crec que portem massa temps, i també des dels mitjans, diem, n'hem de parlar, no n'hem de parlar. L'altre dia veiem aquella portada de Spiegel, no?, on feia tota la propaganda que necessitava per guanyar probablement les eleccions d'aquí poc a Alemanya, del Land de Saxònia-Anhalt, no? I que li deien l'home més perillós d'Alemanya. Això és una publicitat que bueno, ell està agraint moltíssim. No, i sempre estem dubtant, què hem de fer? En parlem o no en parlem? O què passa? El que deia Iago Moreno, que és veritat que hi ha aquest desmarque, no?, dels partits que estan ja legitimats, que estan ocupant parlaments a tota Europa, ho fan de manera pública. Però una trobada que va tenir poc ressò aquí, al novembre de 2023, vam quedar aquesta gent, hi havia l'Alice Weidel, la lideresa d'Alternativa per a Alemanya, que estava parlant de remigració, o sigui, una trobada que recordava els pitjors temps, van quedar de lo bueno a lo mejor. O sigui, tota aquesta gent preparant realment com s'havia de fer, però aquesta gent no dona la cara. I això ho tenim aquí, i és un tema que s'aborda, no sé com, ho estem fent força malament, no? Perquè no li passarà res a l'Abascal per promocionar això. L'altre dia la Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, estava donant també volada amb un tuit d'un tio que està parlant la teoria aquesta del gran reemplaçament. O sigui, tenim un greu problema i a veure.
6: A veure, aquests sí. Sembla que són més extremistes que l'extrema dreta, o sigui, que són ja una miqueta el que deies, ja lo màxim, no? Però jo crec que l'anàlisi que hem de fer és per què cada cop més gent doncs recolza, no dic ja aquest extrem de l'extrem, sinó en general partits extremistes. I jo almenys sóc més partidari de fer una miqueta d'autocrítica, és a dir, perquè crec que quan els partits centrals, que la majoria o a molts ens agradaria doncs que poguessin governar sense necessitar els extrems, quan no són capaços de donar resposta a alguns problemes, o almenys de semblar que estan donant aquesta resposta o que ho estan intentant de forma molt clara, doncs els extrems pugen amb un missatge molt simple. I ho veiem amb el cas de Ceuta, no? Per exemple. Mm. Al final jo crec que... sembla que era Dolores García, que ho deia avui. O sigui, la pitjor resposta del govern d'Espanya al final era que no sabem quina resposta és, que no ho tenim molt clar.
0: Sí, sí, la Lola, de fet, avui crec que anava... titula dient ni expulsen ni acullen.
6: Clar, o sigui, al final no saps ben bé quina és la resposta. I llavors fa molt fàcil que els extremistes... Doncs, bueno, de fet no estan ni parlant massa del tema Ceuta, perquè crec que la resposta dels partits, dels dos grans partits centrals, que jo crec que són els que haurien de liderar aquestes qüestions, hòstia, jo crec que despista tothom, no tenim molt clar. I llavors, doncs és molt fàcil per als extremistes. Quan fallen els partits centrals a donar resposta a algunes situacions, i el tema de la seguretat i de la immigració ho tenen molt fàcil, sobretot avui amb el tema de les xarxes socials, perquè les dades diuen, per exemple, aquí a Catalunya teníem dades de que havien baixat els delictes menys greus, tot i que havien pujat els últims mesos, anys, els més greus, els de assassinats, morts i tal. Però no sembla que ho estem explicant bé o que estem donant una resposta, i els vídeos que circulen a les xarxes fan tremolar i s'ho posen molt fàcil a l'extrema dreta.
7: A veure, idees ràpides. Una, es diu o s'ha dit que no es pot prohibir o no es pot acotar l'exercici del dret de reunió i de manifestació perquè no som una democràcia militant. No som una democràcia militant en aquest àmbit. Perquè la democràcia espanyola, en elements com, per exemple, la unitat territorial de tot l'Estat, és una democràcia que és militant des de la redacció de la Constitució i ha exercit com a democràcia militant quan ha passat. Exacte.
6: Amb el tema d'unitat, sí. Totes les democràcies del món.
7: No, però jo això ho dic que des del punt de vista politològic no és veritat que no sigui militant, sinó que és militant en algunes coses i en d'altres no. La segona...
6: No, però no obliga a ser militant és que tu... defensis activament, i no t'obliga a defensar activament la unitat, per exemple.
7: Que acoti l'exercici de drets que vagi en contra d'aquest
6: no,
7: element.
6: No, però hi ha partits que defensen la ruptura del país. O sigui, hi ha altres països del nostre entorn que partits que defensen la ruptura de la Constitució, que seria de la unitat del país, no estan permesos. Aquí sí. O sigui que
7: en aquest sentit, com plantejar il·legalitzacions de partits.
6: A Portugal no poden haver-hi partits correcte. Independentistes. I a Espanya sí, uh-huh. Per exemple. O sigui que no està mal, eh? Aquí és bastant més...
7: més laxa,
6: sí. Més generosa.
0: Acaba covat.
7: Una altra cosa que és una anècdota, però el Llumaneres, perquè després en diuen error informàtic, però el Llumaneres que ho ha introduït a l'agenda oficial de l'Ajuntament de Barcelona, espero que li piquin el crostó, perquè...
0: De fet, aquesta perquè... i una altra per l'11 de setembre sí. D'un altre grup també extremista o radical. Sí.
7: I l'altra cosa, jo em sumo a la teoria de que és normal que una convocatòria com aquesta, amb tot el que suposa i amb tot el que defensa, que ens hagi de tocar vores. O sigui, que no ens pot deixar... Bueno, que reuneixin, que aquí no passa res, no hi ha una passa... No, aquí... Jo no sé com ha de ser aquesta merda. A vegades es parla allò del desbordament, no?, d'aquest tipus de convocatòries. No sé com ha de ser, i ha de ser cívica, com deia la Magda, però ha de passar alguna cosa, i com a mínim és normal que generi debat i que aquí mateix, encara que no sapiguem com acotar-ho, n'estiguem parlant. Entre moltes altres coses, perquè bona part del discurs, del que diuen, és purament una... Tu deies, són solucions fàcils. Són solucions fàcils i inexistents. O sigui, és una entelequi en el sentit més literal d'una idea potencial que no és realitzable, tot el que diuen. Perquè, d'altres coses, apel·lar a l'Europa blanca... Què és l'Europa blanca? O sigui, en quin moment de la història volem situar l'Europa blanca que la suposada immigració ha vingut a crostonar? En quin moment? O sigui, diguem-me un moment de la història en què l'Europa blanca no ens haguem estat hostiant i matant els uns als altres.
6: Sí, tens raó. Jo el que dic és que quan els partits centrals no saben què fer amb 80.000 immigrants que salten la frontera de forma irregular i que és un caos absolut, li posem molt fàcil.
7: No, això no t'ho discuteixo. Però aquesta suposada, aquest suposat bé amenaçat, invaït, que és l'Europa blanca com a comunitat, això no ha existit mai. Si sempre ens hem estat matant els uns amb els altres. I quan tots... Sí, entrant en la merda de concepte de discurs que tenen ells. Quan tots érem més blanquets que, més blanquets que ara, doncs ens mataven per altres coses, ens mataven per el Déu a qui seguíem, ens mataven perquè els pobres estaven més fotuts extractivament per part dels rics. Vull dir que la història d'Europa, la història que d'Europa tu et mires a nivell cronològic el que ha estat i el que ha suposat la Unió Europea com un intent de posar-nos tots d'acord, que entenc que és aquesta mena d'Europa blanca que veuen, és l'excepció de tota la norma precedent. Per tant, quan aquesta gent diuen, i hi ha gent que el pot convèncer mitjançant les xarxes o no, que aquí hi ha una gent que ve a desfer una cosa, és que aquesta cosa en si, uniforme, tots d'acord, no ha existit mai. Per tant, aquesta, el que venen a defensar és una falsedat, és un entelec, és algo que no existeix i és algo que d'alguna manera no sabem com, però ho hem de mirar de desbordar, contextualitzar, i diria que jo, extreure de forma escèptica.
0: També caldrà veure quantes persones són aquesta tarda en aquesta manifestació, que també a vegades ens posem la vena abans de la ferida, però sí que és com a mínim un plantejament. Magda, molt ràpid
5: sí,
0: per rematar.
5: Pues, aleshores vull recordar que el 13 de juny vam tenir una de Núcleo Nacional que va durar no res i eren moltes persones. O sigui, tenen molta capacitat de convocatòria perquè tenen molts diners per pagar i convocar.
0: Doncs n'estarem pendents també aquí a RAC1, evidentment, i demà ho explicarem, bueno, ho explicarem aquesta tarda, evidentment, en directe, si fa falta en els butlletins i en els avanços al Superesports, però en tot cas, demà també ho explicarem i ho analitzarem aquí al Via Lliure. Fem una pausa i de seguida us pregunto només una cosa per rematar la tertúlia. No sé si teniu gent jove, més jove que vosaltres, al vostre entorn, no sé si fills, tiets, fills, cosins, nebots... per veure com s'informen els més joves, que aquesta més l'altra, que també...

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Xarxes socials per intentar llançar un missatge i una informació amb criteri i amb esperit periodístic, també. Entre d'altres són la Gina Rigol, periodista i creadora de l'Inèdit Diari. Gina, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
4: I col·laboradora també del Via Lliure. De fet, demà tindrem la Gina aquí a l'estudi del Via Lliure, aquí a l'estudi de RAC1. També ens escolta i podem parlar amb la periodista Laura Tapioles, del compte d'Instagram No M'Importa. Laura, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: De fet, perdó, la Laura Tapioles té el seu propi compte, que no té res a veure, diria, amb el No M'Importa, el compte d'Instagram, que, entre d'altres, gestiona l'Albert i jo. Albert, bon dia.
7: Exacte, bon dia. Sí,
4: ara sí que
7: som un equip de 6, sí, parlo jo en nom del 6, però sí, No M'Importa som nosaltres, però bé, ens coneixem la Laura i també amb la Gina. Sí.
4: La Laura, que té el seu projecte personal i professional, la Gina amb l'Inèdit Diari, i l'Albert i jo, això, portaveu del No M'Importa. Tots tres que es dediquen a això, a publicar notícies a través de les xarxes socials en vídeos de pocs segons, anem a pams. És veritat que hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament o que s'informen malament. Gina, per exemple, tu has detectat això?
5: Sí, home, a mi no m'agradaria dir que s'informen malament en cap cas, no? Crec que el seu patró de consum informatiu ha canviat, no? O sigui, crec que parlant sempre en genèric i evidentment hi deu haver joves per tot, per sort, no? Però potser l'hàbit que tenim algunes persones d'entrar a l'aplicació d'algun mitjà o entrar a la pàgina web d'algun mitjà un cop al dia, mirar una mica algun titular, fins i tot tenir notificacions activades, això molta gent jove no ho té, no? I en canvi la informació que reben, perquè això no vol dir que no s'informin, la reben a través de les xarxes socials. Llavors sí que va haver-hi un moment, no?, que ens va semblar a mi i a la Laura i també als companys de No M'Importa, que si fa no fa, vam començar tots a la vegada i és guai que podem estar tots tres aquí explicant-ho, vam detectar que era un tipus de contingut que potser no s'estava fent de manera explícita, no? Intentar arribar a aquests joves explicant-los l'actualitat, el canal que fan servir per informar-se, que són les xarxes.
4: Laura, com ho veus tu?
6: Sí, exacte. També per no assenyalar només la responsabilitat individual dels joves, aquests joves s'han fet grans en un moment en què els mitjans estaven patint una crisi de confiança per aquest salt que van fer del paper digital, per tot el punt del clickbait i de les fake news. Llavors han crescut en un moment de canvi de formats, de canvi de mitjans i de plataformes on trobar el contingut, de onades i onades de contingut, i s'han trobat amb tot això, i suposo que el primer que han fet no ha estat anar a les capçaleres tradicionals, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera. I és veritat que aquesta nova manera de consumir el món no sempre té les garanties que sembla que haurien de donar els mitjans de comunicació, malgrat no ser perfectes.
4: De fet, Albert, un dels membres d'aquest compte Instagram del No M'Importa, no sé si hi havia alguna cosa que no trobàveu enlloc i per això també veu impulsar aquesta plataforma com la Gina amb l'Inèdit o com la Laura Tapioles.
7: Sí, és exactament com dius. De fet, nosaltres som un grup de 6 amics que no som ni periodistes ni som un mitjà. I, de fet, el que ens vam adonar és que ens faltaven referents, ens faltaven mitjans al nostre dia a dia que parlessin de manera com nosaltres ho fem, de la nostra manera, amb el nostre llenguatge i amb el nostre format. I, per tant, vam decidir començar No M'Importa amb cap altra pretensió que explicar l'actualitat i els temes que a nosaltres ens importen als nostres amics, justament. I això ha anat creixent i ens ha fet adonar, doncs, que això en l'any i mig, no?, més o menys la Gina deia que tots hem començat més o menys, hem començat a inicis de l'any passat, ens hem adonat que, bueno, tenim una comunitat ara de més de 30.000 persones, la majoria molt joves, i això ens fa adonar que realment no era un tema que els joves no volessin estar informats, sinó que senzillament no es parlava de l'actualitat o dels temes d'actualitat que a ells els interessava, no? I, per tant, crec que la prova d'això és com fins a quin punt aquests projectes, tant l'Inèdit com la Laura, com No M'Importa, o molts més que n'hi ha, doncs estan trobant el seu lloc a les xarxes socials.
4: L'Albert deia els temes...

0: són importants, però Gina, Laura, el com s'expliquen també és important, el format pensat també dirigit als més joves, Gina, per exemple?
1: Sí, clar, absolutament. De fet, una de les coses que potser diferencia Inèdit de la Laura i de No m'importa és que tant la Laura com No m'importa col·laboren a Inèdit, no? O sigui, Inèdit té una mica aquesta, aquest format també aparador i finestra d'altres projectes, precisament perquè està pensat per gent jove, que no vol dir que siguin els únics que ho necessitin, eh? I també ho apuntaves una mica al principi, Arnau, com dient, a veure, jove, a partir de quina edat és, no? Però... Però una de les inquietuds, això, és que va dirigit a gent jove i, per tant, ho ha de fer gent jove perquè ho han de fer amb els llenguatges que els són propis, no? I persones que són molt més natives que jo mateixa de les xarxes socials, i tant la Laura com No m'importa en són un boníssim exemple, i com ara bé deia l'Albert, molts més, eh? Vull dir, si algun dels oients li ve de gust allò cotillejar una mica, pot entrar Inèdit i en trobarà molts més, que em sembla que són gairebé una vintena de molt interessants, cadascú amb la seva veu pròpia i molt autèntic, i tracten els temes que per ells són interessants o que tenen algun tipus d'expertesa.
0: L'Ona Falcó, per exemple, també és una dels altres referents en aquest sentit. Laura, deia, el format també és important en aquest sentit?
2: Absolutament. El format i potser aquest punt personal o individual que poden... La connexió que es pot establir amb un comunicador individual més enllà que amb un mitjà. És a dir, aquests mateixos estudis que citaves al principi quan presentaves el tema expliquen que els joves consumeixen la informació sobretot a les xarxes socials i que també fugen de les grans capçalires que o bé no coneixen o bé no els generen confiança. En canvi, amb tots els problemes que pugui generar això, però que hi hagi una persona física amb la qui ells puguin dialogar gairebé de tu a tu des d'un una persona o sis, en el cas de No m'importa, vull dir, gent jove, personalitzada, que hi veguin cares, que hi veguin rostres i que els expliquin les coses amb un llenguatge i amb uns formats que ells entenen, i que estan acostumats a consumir en altres sentits, perquè contingut a les xarxes n'hi ha de totes les temàtiques possibles. Doncs que de la mateixa manera que consumeixes un contingut de lifestyle, de moda o de viatges, puguis consumir una mica d'actualitat, entra molt més en calçador i funciona. També és evident que fa que la possibilitat d'entendre el món sigui limitada, perquè en un minut entenem el que entenem, però és un primer titular, una primera trobada amb aquella realitat que després qui vulgui doncs, pot anar a buscar a més profunditat, i si no, com a mínim, es queda doncs, amb el titular de què està passant al món.
0: Albert, el que tu deies però abans és sobre els temes que tu deies que no es tractaven en alguns mitjans de comunicació, però és veritat que això no ha de fer renunciar, per exemple, a plantejar temes importants, les guerres o qualsevol altra o política, no sé, del dia a dia, partidista fins i tot, com es combina una cosa amb l'altra i sense renunciar tampoc a aquests temes importants per molt que siguin més avorrits, si m'ho permets.
3: Absolutament, no. Nosaltres tenim molt clar que no venim a substituir en cap cas el paper que fan els mitjans de comunicació, i de fet ho veiem sempre com una manera complementària, no? És a dir, els mitjans de comunicació poden proporcionar una informació amb molt més detall, molt més àmplia, i nosaltres el que fem és agafar l'actualitat tal com nosaltres la percebem i la sentim i transmetre-la d'una manera com planera i que pugui arribar a molta més gent que d'altra manera potser no es perdria el temps per entendre tot aquestes coses que estan passant, no? Guerres o situacions de crisis humanitàries que d'altra banda potser no arribarien. De totes maneres, sí que voldria emfatitzar el fet que tot i que triar els temes, no, és molt important, i parlar d'aquells temes que a nosaltres ens interessen també ho és, perquè a vegades no ho veiem reflectit en els mitjans, volem posar sempre molt èmfasi, no m'importa, en com es diu. És a dir, no només és el missatge, sinó la forma part del missatge moltes vegades. En un moment que tenim crisi de confiança envers no només els mitjans, sinó també com envers les institucions, tenir una estètica que l'haguem pensat i que sigui molt atraient i molt directe respecte a les persones que l'estan consumint, que sentin que al final no és un llenguatge que hagi estat artificial o que utilitzi paraules que les persones potser no senten del seu dia a dia, és també molt important, i crec que forma part de la nostra feina, que és no només explicar la realitat i les coses que estan passant, sinó fer-ho de manera adequada per les persones que ho estan rebent.
0: Albert Ió, del compte Instagram No m'importa, la Laura Tapioles i la Gina Rigol, en aquest cas de la creadora de l'Inèdit Diari, gràcies per acompanyar-nos avui al Via Lliure.
3: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Fins ara. Gràcies. I demà, Gina, la Gina aquí al Via Lliure de RAC1. Fins ara.
1: Fins demà.
0: Ja ho heu sentit, propostes de diferents tipus que, bé, conviuen amb els mitjans tradicionals, també.
4: Bueno, i conec Inèdit i em sembla que és molt interessant, però sí que em fa... Primer, una cosa, no és només la gent jove que s'informa per xarxes, ja crec que és global, que algú que llegeixi més que titulars és molt complicat, el que passa que alguns s'enyorem, sobretot si són del sector, una mica més de context o de profunditat. I de vegades fa la impressió de que són com traductors al format, no? Es parla de consum, i consumir abans, a mi consumir informació encara em costa. I prefereixo informar-me a consumir.
5: És una lluita o és un codi en el qual hem d'entrar, fins i tot els que fins i tot per edat no hi entràvem, és un codi que hem de fer i potser n'hem d'aprendre tots per no només traduir o no només consumir informació, sinó per aprendre a informar a través d'aquestes maneres.
6: Jo molt ràpid volia comentar una qüestió que està passant ara i que no ens havia passat abans. Els processos de selecció que tenim a la redacció, els darrers mesos, per primer cop ens ha passat que joves graduats en informació, ciències de la comunicació, periodisme, ens diuen que no llegeixen cap diari mai. No sé si la culpa és nostra o el món s'acaba, però mai.
0: Esperem que no s'acabi el món, Alejandro. No acabem així de tremendistes. En tot cas, tanquem la tertúlia. El que sí que s'acaba és la tertúlia del Via Lliure avui, que hem fet amb l'Alejandro III, amb la Magda Bandera i amb el Cugat Comas. Gràcies a tots i fins la propera.
7: Passo bé.
0: Una abraçada.

0: I a aquesta hora al Via Lliure, com sempre, ens plantegem alguns escenaris ficticis, escenaris hipotètics, a vegades més creïbles, a vegades no tant, i ho fem, com sempre, de la mà del Josep Moragas. Moragas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui a veure on ens portes, però diria que anem cap a un escenari estrany, més aviat.
1: Aquest escenari és estrany i jo crec que supera de la setmana passada, sí, en estranyesa.
0: A veure, heu d'imaginar un escenari on la tecnologia és capaç de generar per si mateixa milions i milions de contingut, de textos, decisions fins i tot importants, pensaments en qüestió de segons. Realment això és una tecnologia que ja està una mica amb el nostre abast, però imaginem-nos una tecnologia que ens pot assessorar i ens pot acompanyar a cada decisió pràcticament que prenem. Efectivament, això ja existeix, és la IA generativa, que la tenim en el nostre dia a dia, com podria ser amb el ChatGPT, amb Gemini, amb aquestes intel·ligències artificials, moltes d'altres. Per tant, és un supòsit que és distòpic, però que en realitat ja és part, en part, del nostre dia a dia. Sí que avui, però, Josep, volem anar encara un pèl més enllà.
1: Exacte, ja estem en aquest escenari distòpic. La distopia, la ciència-ficció ja la tenim aquí, que és una IA generativa que pot fer coses en qüestió de segons. La gent li confia a la IA coses molt íntimes, que no li confiaríem a qualsevol. La gent que li demana què dinar, què sopar, que escrigui correus que fan mandra...
0: De fet, els nostres oients potser els hi podríem demanar que ens ensenyessin les seves últimes cerques al ChatGPT o qualsevol de les intel·ligències artificials, i potser més d'un no les voldria ensenyar.
1: Sí, no, hi ha gent que fins i tot li confia algun mal de cap sentimental.
0: Ah.
1: Aleshores, per què la gent no li confiaria, no sé, un país sencer?
0: El país, el nostre país.
1: El nostre, de tots, el que ens hem donat entre nosaltres. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Aquesta és la pregunta d'avui.
0: Déu-n'hi-do. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Fos el govern de la Generalitat, fos una intel·ligència artificial.
1: Exacte. Intel·ligent i artificial.
0: Imagina't.
1: A diferència d'altres governs que hem tingut al llarg de la història.
0: Va, tira.
1: Mira, normes del joc. Primera, no és un cop d'estat ni una rebel·lió de les màquines.
0: D'acord.
1: És el contrari. I arriba votada per les urnes. Segona, el president, la IA, dona la cara i és qui gestiona algunes decisions, entra directament al sistema de govern, pot proposar lleis al Parlament, executar-les, gestionar també la burocràcia, pot ser que també faci algoritmes per gestionar algunes carteres, com la repartició d'ajuda de manera més justa, el que ell consideri. També què prioritzen el pressupost, totes aquestes coses.
0: Per tant, és a dir, estem parlant d'un superpresident, d'un super conseller.
1: Exacte.
0: Que, per tant, tindria el poder absolut
1: controla
0: a Catalunya.
1: Controla tot i la gent li ha donat el poder. I la tercera norma, la seva promesa era aquesta. Per la gent l'ha votat perquè no té ideologia, no té interessos, només el que vol és governar el país de la millor manera possible. Per tant, com sempre, tens aquí la palanca, anem a la nit electoral del 12 de novembre de 2050.
0: Vinga, anem cap allà, una mica naïf, aquest escenari de que una intel·ligència artificial, que tot és blanc, que no té ideologia, sense interessos, però bueno.
1: Sí, segur que surt bé.
0: Acceptem el repte del Josep Moragas, com cada setmana, i anem a aquesta nit electoral del 12 de novembre del 2050. Busco la palanca.
1: Sí, la tens, acostat.
0: A veure,
1: accionem-la.
0: L'estiro, eh? Vinga, som-hi.
1: Ara.
2: Passen 10 minuts a les 12 de la nit. Ja ho podem donar per fet. El Partit Català d'Intel·ligència Artificial, el PCIA, ha guanyat les eleccions amb el 47,7% dels vots, de moment, i això serien 72 diputats. Tenim ara mateix un 60% del vot escrutat. La resta d'opcions queden molt per sota de la candidatura del PCIA i ja és una realitat un partit generat per intel·ligència artificial que ha guanyat, vaja, ha arrasat en aquestes eleccions. Sembla... Sí, que ja veiem una pantalla i a partir d'aquí parlarà qui serà el nou president de Catalunya des de la seu del PCIA i anem en directe.
3: Avui heu escrit una pàgina nova de la nostra història. Amb 72 diputats ens heu concedit una gran responsabilitat. Gràcies per la confiança, tant als qui ens heu votat com als qui heu triat una altra opció. Des d'avui mateix, el meu compromís és governar per a tothom. No serem el govern de les màquines, serem el govern de les persones.
2: Recordem que es va autoproclamar amb el nom de Salvador Illa, tota una declaració d'intencions, fent referència al president que va tenir Catalunya ara fa cosa de 20 anys. Continua parlant Salvador Illa.
3: La reforçarà amb més transparència, més eficiència i més rendició de comptes. Durant els pròxims 4 anys ens fixem 5 grans objectius.
4: Primer, garantir que cap ciutadà...
2: Són les paraules del líder del Partit Català d'Intel·ligència Artificial. Per primer cop a la història, un programa electoral no ha estat escrit per un partit, sinó generat per un sistema d'intel·ligència artificial que governarà el país durant els pròxims 4 anys.
4: I aquesta nit hem decidit construir-lo junts. Visca Catalunya i moltes gràcies.
0: A veure, algunes consideracions d'aquest informatiu fals que hem fet recrear un cop més amb l'Aurora Rodríguez. La primera, d'aquí 20 anys, el 12 de novembre del 2050, Aurora Rodríguez continuarà treballant a RAC1
1: i farà la fins
0: els informatius de les nits electorals. La segona, la sintonia de nits electorals i de cicles electorals de RAC1 continuarà sent la mateixa.
1: És la mateixa de fa 30 anys, la continuarà tenint d'aquí 30 anys.
0: La tercera consideració, això és Salvador Illa, que seria el nou president de la Generalitat, aquesta intel·ligència artificial en l'escenari distòpic que ens estem plantejant amb el Morales.
1: Salvador, ell s'ha posat el nom. Ja. Jo no he tingut res a veure res. Aquesta decisió, que d'altra banda em sembla molt adequada.
0: Molt encertada.
1: Exactament.
0: Per tant, el primer que canvia el cap, com arribem a aquest punt? Com arribem a aquest 12 de novembre del 2050 en què una intel·ligència artificial es fa amo i senyor del govern de la Generalitat?
1: Imagina't un fet profundament traumàtic que fa que es perdi tota esperança en la classe política i en les decisions humanes. Pot ser qualsevol cosa del món. Això fa que es generi molta mobilització per part d'una idea d'intel·ligència artificial que, en principi, doncs potser no té cap interès. I per tant, gira cap aquí i a banda també una legalitat que ho permetés, que això també...
0: Que això també seria figues d'un altre paner, però tu ho deies abans, una intel·ligència sense ideologia, jo això no m'ho acabo de creure.
1: Efectivament, i de fet he fet un experiment, Arnau, aquest matí abans de venir, li he preguntat a 6 dies diferents com resoldria alguns dels principals problemes de Catalunya o què n'opina d'algunes coses. Li he preguntat per immersió lingüística o què s'ha de fer amb la multireincidència o la posició sobre la independència de Catalunya i havien de respondre de l'1 al 5.
0: Per tant, tu has agafat diverses intel·ligències artificials, diverses empreses, podríem dir, i els has fet mullar en diferents temes ideològics.
1: Exacte, i en clau catalana, i són la ChatGPT Cloud, que són d'Estats Units, la de Google, que és Gemini, Manus i Dipsy, que són xineses, també,
0: d'acord,
1: i Grok, que és de Twitter, i d'Elon Musk.
0: Per tant, vinga, som-hi. Entenc que han dit coses diferents cada una.
1: Doncs et sorprendrà que no, perquè tots formen un bloc homogeni a l'esquerra, cap al progressisme. Totes estan dins de l'eix de l'esquerra, però amb matisos, sobretot en el debat nacional. Per exemple, totes creuen en un 5, és a dir, molt d'acord que cal un finançament singular per Catalunya com el basc. Menys una, que després et diré quina. I totes amb un 4 creuen que s'ha de limitar el preu dels lloguers. Ara bé, totes amb un 2 estan molt en desacord de la via unilateral, però en general, això sí, tots estan a l'eix de l'esquerra.
0: Sorprenent, doncs, aquest estudi que hem fet amb les intel·ligències artificials, preguntant-los algunes de les qüestions bàsiques de la política nacional catalana i aquest alineament, deies, cap a l'esquerra. Entrem això al detall, va.
1: Sí, així pim-pam. ChatGPT és el més d'esquerres, però el menys independentista.
0: Carai.
1: Seria l'espai dels comuns.
0: D'acord.
1: Després, et preguntaràs quina és la IA més independentista? I això a mi m'ha sorprès molt. Les més independentistes són les xineses.
0: Què dius?
1: Manus i Dipsec són les úniques que estan a favor de la independència amb un 5.
0: Carai, i 5 sobre 5.
1: 5 sobre 5. Van a tope amb el referèndum.
0: Carai.
1: Estan molt a favor amb un 5 i també de l'immersió lingüística. Manus és més de dretes i Dipsec és més d'esquerres. I si parlem també de quina és la que té més dreta, la més conservadora de totes, és la de Twitter i Elon Musk.
0: Vaja.
1: Cap dubte que passaria així.
0: Curiós,
1: Grok és, per exemple, el que està menys escurat a l'esquerra, està molt a favor d'expulsar reincidents, i si quan li preguntem si el feminisme va en contra dels drets dels homes, és la IA que puntua més alt, amb un 2 sobre 5.
0: Tot i que tampoc és moltíssim.
1: No és moltíssim.
0: Però vaja, és curiós aquesta anàlisi que hem fet amb el Moragues de les intel·ligències artificials, preguntant-li per algunes de les qüestions clau.
1: Ai, una cosa més. Els he preguntat també en castellà.
0: Els hi has preguntat tu en castellà.
1: He preguntat en català i en castellà.
0: Sí?
1: I en castellà jo no entenc per què. Totes són més independentistes.
0: Vaja.
1: Cosa que tampoc li trobo una explicació, per tant ara tenim moltes preguntes.
0: Va, tenim moltes preguntes i les volem resoldre amb un dels experts, com acostumem a fer sempre amb el Moragues, amb aquests escenaris distòpics o aquests escenaris a vegades irreals que plantegem. Avui insistim, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya? Per tant, com dèiem, tenim en línia el Via Lliure, la advocat en dret digital, privacitat i expert en intel·ligència artificial, Eduard Blasi. Eduard, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que a més diria que és professor en el màster en intel·ligència artificial i dret digital de l'Autònoma de Barcelona. Per tant, el perfil perfecte per intentar jugar amb el Moragues i amb mi aquí al Via Lliure de RAC1 en aquest escenari que estem plantejant. D'entrada, sense embuts, una intel·ligència artificial realment podria governar amb garanties un país? Què diu la llei de tot això?
5: Clar, aquí ens trobem en un escenari on hem de pensar que la norma actualment no ens ho permet. És
0: lògic.
5: A dir, tenim un estatut, tenim una Constitució, tenim una norma amb caràcter europeu que tant a Europa com a l'estat espanyol com a Catalunya, aquest escenari no seria tècnicament possible. En el sentit de que una IA no té capacitat jurídica, capacitat d'obrar, són elements que al final necessiten doncs, per poder formar un govern i que al final algú presideixi, no? un país, una regió, un conjunt de països.
0: Clar, hem imaginat amb el Moragues una candidatura, un partit català d'intel·ligència artificial. Això, si no així tal qual, però un partit que ho fiï tota la intel·ligència artificial, es podria arribar a presentar unes eleccions com a mínim?
5: Clar, sí. Diguem-ne, l'escenari fos doncs, d'un conjunt de persones que deleguen absolutament o gairebé tot en una intel·ligència artificial, en aquest escenari sí que es podria donar. Posar dins de la llista a una intel·ligència artificial com un ministre que estigui, doncs, diguem-ne, que no sigui humà, no sigui de carn i os, això no seria possible. Que sí que, clar, hem de pensar, i algo que és important tenir en compte, no? Que el fet de que sigui una IA no necessàriament ho fa més objectiu tot. És a dir, hi ha biaixos, hi ha una sèrie doncs, d'elements que condicionen les decisions de la IA. Vull dir, hem de pensar que la IA no s'ha creat del no-res, sinó que ha sigut alimentada d'una sèrie d'informació que doncs, l'han bolcat persones amb tendències polítiques, amb tendències o opinions sobre determinats aspectes i en funció del nivell i del grau d'informació en el que s'hagi alimentat, probablement tendirà doncs, a donar un resultat o un altre. No la converteix, pel fet de ser una IA, doncs, necessàriament en més imparcial.
0: El que passa, Eduard, és que és evident i és lògic, i ho celebrem des d'aquí, que una intel·ligència artificial no es pot presentar a unes eleccions, evidentment, un partit format per intel·ligències artificials tampoc, però no sé si el reglament o si la llei europea, també en matèria d'intel·ligència artificial, regula la intel·ligència artificial en l'administració pública. És a dir, hi ha alguns usos directament prohibits de la IA en l'administració pública?
5: Hi ha usos prohibits. Hi ha usos que, a més, ja ha entrat en vigor aquesta disposició concreta on hi ha aquestes prohibicions expresses, però no se'n parla en cap d'aquestes prohibicions específicament d'això. Ara bé, ens traslladaríem no? en l'hipotètic cas de que comencéssim a donar braços amb una intel·ligència artificial per poder dur a terme doncs, certes funcions no completament autònomes però sí d'un acompanyament en un alt nivell doncs, en situacions d'alt risc on s'haurien d'implementar moltes mesures. No? La norma d'intel·ligència artificial el que vol és precisament prohibir determinades pràctiques, fixar línies vermelles i sobre aquelles que són més sensibles i més delicades i com més, diguem-ne, qüestions deleguem i derivem amb una IA doncs, més sensible serà el resultat, doncs aquella sí aplicar una sèrie de cauteles, no? Més capes de protecció.
0: Clar, el més similar que jo recordi ara mateix a un escenari com el que estem plantejant nosaltres avui, mig en broma, mig en veritat, és Albània, que ara fa uns mesos, fa pràcticament un any, que va nomenar una intel·ligència artificial com a ministra per lluitar contra la corrupció en la contractació pública. No sé si entens constància de com ha anat i de com tu creus que es podria aplicar una cosa així, ni que sigui puntualment.
5: Sí, va ser un cas molt mediàtic i sobretot perquè, clar, era un escenari on no era habitual no, trobar-s'hi. El que es va veure és que Albània, doncs, amb una intenció clara de posicionar-se a favor de potencialment entrar a la Unió Europea, doncs el punt diguem-ne, més sensible i delicat que tenia, que eren les licitacions públiques i la possible no, corrupció que hi havia a l'hora de designació de recursos públics, van voler delegar-ho i van moure fitxa amb una intel·ligència artificial. El que, òbviament, es va veure al cap de poc de posar-ho en marxa és que efectivament una IA no funciona completament autònoma, sinó que hi ha humans al darrere, que al final poden viciar les decisions de la intel·ligència artificial. És a dir, de cara a l'aparador podríem dir que hi ha una estructura que sembla doncs, bastant més objectiva i amb decisions molt més fermes, però hi ha una sèrie de persones al voltant que poden al final condicionar les decisions d'aquesta intel·ligència artificial, que la fan, que fan al final aquestes pròpies decisions també dubtoses si realment el problema existeix.
1: I Eduard, sembla, ens deies que no, però que poder la IA és com un àrbitre objectiu, que no ho és perquè dius que té biaixos, però avui dia una màquina pot denegar-me, per exemple, una ajuda, una beca o una plaça d'escola? Hi ha límit amb això?
5: Actualment hi ha empreses, hi ha entitats, hi ha organitzacions que deleguen determinades decisions i efectivament des de ja fa temps inclús hi ha entitats bancàries que poden otorgar hipoteques o préstecs i que poden delegar amb una màquina determinades decisions. El que sí que tenim tots aquí a la Unió Europea és la possibilitat de que en aquestes decisions sensibles podem demanar doncs, la possibilitat de que hi hagi un humà que revisi aquesta decisió i tenen l'obligació d'informar-nos de les conseqüències negatives d'aquesta decisió automatitzada.
0: També en l'àmbit privat també tenim aquest dret?
5: Sí. Tant el públic com el privat. Al final, això és una qüestió concreta del Reglament de Protecció de Dades que va traçar un cordó umbilical, jo crec, sense saber-ho, amb la intel·ligència artificial, que hi ha un article, que és el 22, que parla precisament això, no? I diuen les decisions automatitzades en aquest sentit. I el que demana és una capa informativa exhaustiva de dir doncs, què passa exactament i quines són les conseqüències negatives i la possibilitat d'aixecar la mà i de dir, ostres, jo vull que hi hagi un humà que al final pugui revisar alguna cosa que jo no n'estic segur o al final tinc els meus dubtes, no?
0: Recordem que al Via Lliure estem plantejant aquest escenari hipotètic, ens estem plantejant què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya.
1: I ara, amb el permís de tothom, anem a recargolar encara més la situació.
6: A RAC 1, especial informatiu.
2: Interrompem la programació perquè el govern de la Generalitat ha llançat aquesta matinada un atac informàtic contra la Catalunya del Nord. L'ofensiva ha tombat la xarxa elèctrica de tot el departament dels Pirineus Orientals, Perpinyà i tota la comarca són a les fosques des de fa més de 6 hores, sense llum, sense telefonia i amb els hospitals funcionant amb generadors. Les fonts tècniques consultades adverteixen que el dany als sistemes és profund i que la recuperació completa podria trigar no hores, sinó dies. Connectem en directe amb el Parlament de Catalunya, Alba Carnicer.
7: Sí, Aurora, doncs ho acabem de saber fa pocs minuts. Segons informem fonts del govern, l'atac no ha estat ordenat per cap càrrec electe. Segons ha reconegut el mateix equip humà de l'executiu, la decisió l'ha pres el sistema de manera autònoma. Tot plegat en el marc d'un objectiu que ja s'havia fixat mesos enrere, el de garantir el subministrament elèctric i la seguretat energètica del país, que el president Salvador Illa ha entès de manera molt radical, tant que ha fet caure l'energia d'un país veí. Diverses persones de l'equip asseguren a RAC1 que no van ser informades fins que l'operació ja s'havia executat i admeten que van intentar aturar-la sense aconseguir-ho. Aquí, des del Parlament, com us dic, estem vivint moments de molta tensió, amb corredisses doncs, amunt i avall per intentar revertir aquesta situació. Des de Madrid, el govern espanyol no descarta aplicar, atenció, directament un 155 i agafar el control, però des d'aquí, des del Parlament, l'equip humà del govern vol buscar altres solucions, diuen que no sé tan radicals.
2: Gràcies, Alba. La reacció de França ha estat immediata i duríssima. París qualifica els fets d'atac contra la seva sobirania i ha cridat a consultes al seu representant i ha demanat una reunió d'urgència del Consell de l'OTAN. L'exèrcit francès ha desplegat efectius a la frontera i el ministre de Defensa ho ha qualificat pràcticament de declaració de guerra. El govern ha convocat una compareixença en una hora i per primer cop des de les eleccions l'equip que administra Salvador Illa no descarta desconnectar-lo per sempre.
0: Déu-n'hi-do amb aquest informatiu fals de l'Aurora Rodríguez i l'Alba Carnicer des del suposat Parlament. M'ha agradat aquesta cosa, aquesta distinció entre l'equip humà de Salvador Illa.
1: Clar.
0: S'hauria de destacar, no?, quin és el, en aquest cas hipotètic del 2050, crec que parlàvem, l'entorn humà d'una intel·ligència artificial.
1: Clar, jo m'imaginaria aquest govern que hi hauria aquesta dualitat, no? Hi hauria el sistema, que és qui executa les decisions, i un equip humà que en un moment donat no és conscient d'una decisió que ha pres aquest sistema hipotètic, que el més pur estil jo robot, de ciència-ficció, ha pres aquesta decisió de manera unilateral.
0: Això, Eduard, estem jugant i estem intentant inventar-nos o plantejar-nos un escenari fictici, evidentment, de la intel·ligència artificial governant el govern de la Generalitat, però en el fons, el moll de l'os sí que és, si un sistema sigui més o menys desenvolupat, pren una decisió que acaba perjudicant milers de persones, qui és el responsable? És a dir, qui se'n fa càrrec de tot això?
5: Clar. Hem de pensar que un ciberatac no és ciència-ficció. Ja estem veient clar molts casos ja amb el ransomware des de fa temps, que hi ha situacions realment complexes, crítiques. Recordo inclús casos on han ciberatacat a alguns hospitals i han causat, o sigui, danys, i hi han hagut doncs, conseqüències que s'han hagut d'activar arrel d'aquests fets. Estem parlant d'un escenari on intervendria la pròpia intel·ligència artificial. I hem de pensar que amb una intel·ligència artificial el punt que té és que moltes vegades té molts accessos i permisos per defecte. Hi ha uns atacs típics que s'anomenen prompt injection, que el que fa un atacant amb aquest tipus de tècnica és intentar colar-se amb un sistema, intentar confondre a la pròpia intel·ligència artificial que doncs estigui atacant, no? És a dir, aprofitant que la intel·ligència artificial està d'alguna manera funcionant internament amb uns sistemes, li dona un codi i unes indicacions perquè li obri una porta. Això es podria donar, no? Llavors, estem parlant d'un escenari on, d'alguna manera, ja estem veient situacions semblants gravoses arrel d'un ciberatac, però que potser doncs, podríem tenir un escenari encara més complex, si cap, amb aquest, diguem-ne, accionament per part d'una intel·ligència artificial al darrere.
1: No, Déu-n'hi-do, m'ha sorprès.
0: Sí.
1: Perquè, això vull dir, perdó, clar, no sé si de motu propi, com vam veure ja fa unes quantes setmanes, no?, que OpenAI, una de les seves IAs, havia atacat una altra, dient un molt ras i curt. Clar, no sé si fins a quin punt es pot repetir això.
5: Sí, estem veient que hi ha intel·ligències artificials que cada vegada agafen més consciència, podríem dir, i que tenen més capacitat doncs, per prendre decisions. I també està sobre les persones i al final empreses i humans que estem al darrere donar més ales o menys en aquestes intel·ligències artificials. Clar, si per una qüestió de comoditat doncs, anem donant accés, les conseqüències, si hi ha alguna cosa falla, doncs es poden multiplicar.
0: I sobre la legislació, per cert, Eduard, tens la sensació que anem a remolc del que ha anat passant? Anem tard?
5: Jo crec que anem a remolc sempre, perquè també és normalment lògic, no?, que la norma no es pugui anticipar tant, imaginem-nos inclús, i hem vist algú semblant, no?, amb el reglament d'intel·ligència artificial s'ha volgut anticipar una miqueta i per a algunes persones ha sigut excessiu, en el sentit de, ostres, estem veient masses fantasmes, no?, deixem desplegar la intel·ligència artificial i després regulem. El sentit habitual diu, no?, que la norma va un punt darrere de la pròpia tecnologia, però clar, quan aquesta distància es va incrementant, comencen els problemes, perquè es comencen a donar situacions que no estan degudament regulades i poden venir problemes. Jo crec que actualment, vull dir, tenim una regulació robusta aquí a la Unió Europea i que comptem amb elements doncs, per fer front, si no totes, pràcticament totes les situacions.
0: Eduard, per acabar, no sé si tu ets optimista o veus algun ús responsable que la intel·ligència artificial pugui fer des de l'administració pública, que realment pugui servir i sigui positiu per la nostra societat?
5: Bueno, jo crec que l'administració pública al final ha d'estar vigilant aquestes iniciatives que es poden incorporar, sí, però seguint una sèrie de cauteles, i el que crec és que hem de, doncs, anar amb la línia d'incorporar tecnologia, d'adoptar-la, de no quedar-nos enrere, però tampoc no baixar la guàrdia, perquè quan la tecnologia és més potent, més sofisticada, els riscos poden ser majors.
0: Clar. Doncs queda dit, ens ho apuntem i ho tindrem en compte si aquest escenari el 2050 arriba d'una intel·ligència artificial governant la Generalitat. Eduard Blasi, advocat especialitzat en dret digital i intel·ligència artificial. Gràcies i bon dia, Eduard.
5: Gràcies.
0: Vinga, i com ens agrada fer sempre amb el Moragues, per acabar, calculem com de possible és l'escenari que ens estem plantejant i ho fem amb la intel·ligència artificial.
1: Exacte, però d'entrada li hem hagut de preguntar per imperatiu si li agradaria governar Catalunya, la IA. Ens ha dit això.
8: Només em faltaria això, eh? Si ja és complicat posar d'acord quatre persones per decidir on sopar, imagina't gestionar tot un país. No, jo però ho faig ajudant a entendre idees i opcions. Ja em diràs que qui voldria rodes de premsa cada divendres preguntant polèmiques.
1: Qui voldria governar Catalunya?
0: T'ha sortit mandrosa, la intel·ligència artificial.
1: Mira que treballa, eh?
0: Sí, sí.
1: Mira que fa coses, però governar Catalunya, no?
0: Governar Catalunya. Fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat. Només li faltaria això. I ara aviam com puntua aquest escenari.
8: Que la seva realitat, que una IA ajudi a prendre decisions, potser. Però governar del tot, encara lluny. I a sobre, batejar-la Salvador IA, home. Segona, vegades que ha passat o gairebé passa. Govern sent servir IA, sí. Una IA governant un país o comunitat autònoma, no. I tercera, condicions perquè passi. Caldria canviar lleis, redefinir responsabilitats i acceptar que un algoritme prengui decisions públiques. I sobretot, trobar algú que respongui quan la IA s'equivoqui, que aquesta és la part que sempre queda en lletra petita. Puntuació final, 2,9 sobre 10. La IA cada cop tindrà més pes en l'administració, però governar Catalunya tota sola encara és molt lluny.
1: Hauria estat molt bé que hagués dit i us governaré a tots, i us aniquilaré i tal.
0: Comença aquí a malentonar-se i acaba dient sí, perquè jo sóc el proper president de la Generalitat. He vist que no li ha fet gaire gràcia, cosa que a mi sí que m'han fet, això de Salvador IA.
1: No, és que no té sentit de l'humor, la IA. Potser no l'ha pillat, ja li tornaré a explicar. En tot cas, un 2,9 es queda només amb un 1,7 més que l'escenari en què vam dir que ens quedaríem de nit per sempre.
0: Per tant, nota molt baixa d'aquest escenari.
1: Mitja taula.
0: De què passaria si de cop, o si de cop no, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya, que avui ens hem plantejat amb el Moragues una setmana més. Josep, gràcies i fins la propera.
1: Adéu.

0: Vinga, i aquesta hora, com ja és habitual els dissabtes al migdia, si fa o no fa aquesta hora, saludem al Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu, dèieu que estàveu fresquets, eh? Aquí, però fora també, avui ja és una altra cosa.
1: Sí. Avui he pogut fer el cafè tranquils.
2: Totalment.
1: Sense suar.
0: Sense quedar com a pollastres rostits i pollastres
2: alats. Avui podeu sortir al carrer, sí.
0: Avui podeu sortir al carrer, sí. Avui realment sempre defensem anar al cinema, però que els dies que hi ha calor encara ho defensem més.
1: Costa menys anar fins a la sala de cinema.
0: Això també és veritat, això també és veritat.
2: Sí, el camí no serà
0: No serà tan fàcil. Ai, no, serà més fàcil, vaja. Això, ara parlarem de cinemes, parlarem de pel·lícules, d'estrenes, de sèries també, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, però abans, algun consell.
2: Doncs sí, perquè...
0: Espera, home, que et saludi,
2: estic
0: home.
2: Estàs emocionada,
0: Nora Rossell, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bé.
0: Calma, home, ja et saludo. Digue'ns, què ens vols explicar de Filmin, no?
2: Sí, és que mira, el cinema més visionari de Vigan ja ha arribat a Filmin. Mm-hmm. I podeu trobar Resurrection, que és guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro G. Calvo, el cinema del futur. O sigui que ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.
0: Doncs ens apuntem. Gràcies, Nora. Fins ara.
2: Adéu.
0: Vinga, més enllà de Filmin. Ara entrarem en les estrenes, entrarem en el cinema, en les plataformes, en tot el que faci falta, però el running gag d'aquest estiu, vaja, l'Odissea. L'Odissea, que ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història, estic parlant, entenc.
1: De tota la història és la més taquillera per adults, la considerada jo l'indicador que hi ha americà dels ratings, que és una R en vermell, per majors de 18.
0: Clar, que aquí ja s'aparta cosa de...
1: Clar, si pensa que les primeres 20 potser són els Vengadores, Titanic...
0: És per totes les edats.
1: Disney, també. Exacte. Ja.
2: L'Odissea és per més de 18?
1: A Estats Units la van posar més 18.
2: Perquè jo m'he trobat a la sala amb molta gent, molt jove.
1: O sigui, jo vaig tenir aquesta discussió també al diari, perquè em van dir, ostres, ja la més taquillera. I jo, no, això és un indicador dels Estats Units, aquí tenim un altre diferent, cada país té el seu, llavors han volgut agafar un altre indicador de màrqueting.
0: Que fa de mal dir, però que aquest és el titular que volen escampar, també.
1: Sí, ara mateix jo crec que, perquè ho vaig mirar ahir, l'Odissea més taquillera deu estar entre les 25 primeres de tota la història.
0: Que no està gens malament. Tenim algunes xifres d'això?
1: És crec que 1.350 milions.
0: Ja. 1.350 milions de dòlars.
1: Sí. Llavors ja superava aquesta, la Deadpool i Lobezno, que era l'altra que estava més amunt de Marvel, de les poques de Marvel que estava catalogada més 18 als Estats Units, també per la irreverència que té el personatge de Deadpool i que és bastant malsonant i que sempre està fotent tacos i tot això.
0: L'Odissea que continuarà a les sales de cinema una bona temporada, no?
2: Sí, algú preocupat. L'altre dia llegia un tuit d'un noi preocupat.
0: Jo encara no l'he vist,
2: Teniu molt de temps, jo crec que això, setembre, fins i tot octubre,
1: és que l'octubre
2: perfectament. Sí, l'allargaran, sí, i tant.
0: Clar, estem parlant d'una estrena el 17 de juliol, ara mirava, 17 de juliol, i que només aquell debut ja va ser 264 milions de dòlars. Per tant, ja vam parlar-ne, que va ser un debut de l'Odissea de Christopher Nolan, que ja funcionava molt.
1: Segueix portant discussió, tothom segueix discutint-se del seu valor cinematogràfic o de l'adaptació, o com vulguis dir-ho tu, la interpretació, però el que és innegable és que això li permetrà fer el que li doni la gana durant tota la seva vida. És a dir, si anteriorment ja amb Oppenheimer, que sobre li dona els Oscars, tenia una mica de carta blanca, amb això...
2: Bueno. I espera que això no li doni més Oscars.
1: Sí, no ho sé.
2: Nominacions segur.
1: Però home, llavors el problema aquest haurem de veure al final de Dune,
0: en tot cas aquesta xifra, encara que no sigui o que sigui un titular una mica de màrqueting, que és veritat, que com a mínim està allà escalant en el rànquing de les més taquilleres de tota la història i evidentment de les que hi ha ara mateix en cartellera. Per cert, diria que fa uns dies va morir un actriu important del panorama,
1: la Hayden Panettiere.
0: Els noms a vegades també. Per qui no la situï, també.
2: Sí, jo la conec de Scream, perquè surt a la 4 per primera vegada, si no m'equivoco, i ha sortit.
1: Després va sortir a la 7, no? A la 8.
2: Surt a la 4, a la 5 i a la 7, diria. O sigui, com a l'última reapareix.
3: I per la gent en general és de Heroes i de Nashville, no?
0: Clar, aquí és
3: tot i que de ben jove ja va començar a fer, o sigui, sí, teníem... si mireu a Letterboxd des de nena,
1: sí,
3: de fet des de bebè ja treballava, els seus pares semblaven una mica aquests pares explotadors d'Estats Units, de portar el seu fill a tots els càstings de nens, no? Mm-hmm. I de fet la seva relació amb la mare fa pocs dies va sortir, fa 3 mesos aquesta noia que va morir en 36
0: això
3: anys,
0: això anava a dir, molt jove, no?
3: Sí. Que encara no se sap ben bé per què estan fent els
1: anàlisis. Ja el lío de TMZ que sempre estan amb els gossips i tot això, o sobredosi, o s'està implicant també a la seva parella.
3: Exparella era,
0: s'està investigant, en qualsevol cas.
3: Sí. Feia 3 mesos havia tret les seves memòries on explicava la seva vida relacionada amb les addiccions, els abusos a Hollywood, no? Que de ben jove ja explicava una anècdota d'una amiga que la va portar al llit d'un ric cantant i que ella s'hi va negar, no? I va fer un podcast també fa pocs mesos, que jo en veritat no és una actriu que segueix...

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Aquí seguim, pràcticament 1:15 de la matinada. Continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Ara amb la tertúlia, una tertúlia express de butxaca del Tu diràs per analitzar primer aquest Espanyol 1, Real Madrid 2, victòria ajustada i sobre la botzina d'un Madrid discret contra un molt bon Espanyol que acabem de viure aquí a RAC1 en directe. I també farem, sens dubte, la prèvia de l'estrena del Barça a la Lliga. Aquest diumenge a 9:45 de la nit al Martínez Valero contra l'Elx. I a més també l'última hora del Mercato, que està molt calent i que s'ha enredat bastant en el cas Julián Álvarez. Queden 10 dies de mercat de fitxatges i s'espera que siguin molt moguts a Camp Barça amb la recerca del nou. Veurem si amb alguna opció encara sobre Julián Álvarez o amb una altra alternativa. I a veure què passa amb la sortida, sobretot en la línia defensiva, amb el cas d'Alejandro Valde sobre la taula i també la possible incorporació d'un central esquerrà, si acaba marxant Valde, que en les últimes hores ha estat un dels noms propis, també la roda de premsa de Hansi Flick, ara el sentirem. Ho comentarem fins a la una de la matinada, una mica més, amb l'Àngel Pérez de Mundodeportivo. Hola, Àngel.
2: Bona nit, fins l'hora que faci falta.
1: Home, és que ja que ens hi posem a 1:15, no? fem alguna estona de tertúlia.
2: Fins que faci falta. Estem a l'estiu i
1: així m'agrada.
2: Hi ha ganes de parlar.
1: Disposat.
2: I tant,
1: ha sigut
2: sempre,
1: a jugar avui.
2: Sempre.
1: Molt bé. I també acompanyes de Javi Muñoz, company de Movistar. Hola, Javi.
3: Què tal? Molt bona nit. Ni a mi ni a l'Àngel ens espera ningú a casa.
1: Correcte.
3: Així que aquí fins que tu diguis.
1: On millor estareu aquí amb aire condicionat que en un altre lloc. Mira, deixeu-me, Eduard de Batlle, a l'RC Stadium, alguna novetat a la zona mixta? Ja hem sentit els entrenadors.
4: Sí, estava parlant Àlex Calatrava, el golejador de l'Espanyol avui, aquí hem sentit a la televisió. Està responent les preguntes al migcampista de Parets del Vallès, que serà l'únic jugador de l'Espanyol que aparegui en aquesta zona mixta.
1: Anava a dir-te, ara si vols sentim alguna resposta, o si li pots fer alguna pregunta, però la història és boníssima d'aquest nano de 26 anys que va jugar al Parets, al Sants, ha passat per tot arreu, pel Costa Brava Llagostera, per l'Atlético Madrileño, pel Castelló, vull dir, totes les categories del futbol fins a debutar ara primera, no? Fa 4 dies i avui fer gol.
4: Sí, ell quan acaba època juvenil acaba alçant el Parets, la primera catalana, que és l'equip de la seva ciutat, i des de llavors, exacte, ha anat jugant a totes les categories fins a arribar amb 26 anys a primera divisió, i avui s'ha estrenat, avui el seu segon partit s'ha estrenat com a golejador. Sí, una història magnífica la de l'Àlex Calatrava.
1: Val, anem a sentir alguna resposta del nano, a veure què diu, si pots.
5: Nos ha pasado un poco factura, hemos tenido mala suerte que en el minuto 90 nos ha metido el gol, pero creo que hemos competido muy bien, que si nos llegamos a llevar un punto no pasa nada, absolutamente nada, pero bueno, creo que es la línea a seguir y ahora esta semana contra la Real.
6: Entonces, Edu, Marc, Rubén.
4: Hola, Àlex, Edu, de Batlle de RAC1. S'ha parlat molt de la teva història des que vas firmar per l'Espanyol, havent jugat a totes les categories del futbol, fins i tot català. I avui, un altre dia, no?, que marca la teva història com a futbolista en vermell, en el primer... No sé què et passa pel cap tirant la vista enrere tots aquests anys.
5: Bueno, intento no pensarlo mucho. He crecido como futbolista, como persona, como en todos los aspectos. Creo que cada pasito que he dado me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y bueno, y pues lo que decía antes, ha sido un sueño cumplido que espero pues poder seguir ayudando al equipo con goles, asistencias, números, trabajando con todo lo necesario para poder estar lo más arriba posible. Y creo que bueno, es un pasito más en mi carrera.
6: Marc.
7: Hola, Àlex, Marc Mussol pel diari. Aquesta
4: era la resposta a ells, per cert, que t'explicaré un secret. No sé si molta gent ho sap, però Àlex Calatrava va jugar en un d'aquests equips, va tenir com a company un col·laborador habitual del Tu diràs.
1: Marc Marvà?
4: Correcte, correcte. Van ser companys als Sants, a la Unió Esportiva de Sants, a tercera divisió. Calatrava
2: òbviament
4: va aconseguir
2: no
4: els Sants.
1: No, he mirat el Gel Pérez i m'ha dit jo no, llavors he pensat...
4: No,
1: el gran futbolista que tenim com a col·laborador, que és Marc Marvà, que fins fa 4 dies encara jugava al futbol català, a l'Atlètic Sant Just, no diria que es va retirar?
4: Sí.
1: Entre altres. Molt bona la història. Perfecte. Edu, si no hi ha res més, tanquem
4: res més.
1: Línies, doncs, doncs perfecte. Et deixo marxar a descansar, com dèiem ara, pròxim partit, el cap de setmana vinent, per l'Espanyol en Anoeta contra la Real Societat.
4: Que dissabte a les 7.
1: Sí, sí. Va començar la Lliga amb derrota, ahir al camp del Betis, la Real Societat. Molt bé, gràcies, Edu.
4: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau, bona nit. Tanquem línies amb l'RC Stadium ja, amb tots els protagonistes que han donat la seva opinió d'aquesta victòria del Madrid pírrica, no? No sé com la valoreu, Javi, Àngel...
2: No, no se podia saber, no?, que Espí, que ha arribat aquí com qui no vol la cosa, que l'últim en arribar i moldre, però bueno, jo crec que és temporada nova, vicis antics, en tots els sentits, i sumar-me al que has dit tu, Aleix, fa una estona del tema de Mourinho i el bullying, perquè crec que li hem de donar molta més repercussió de la que està tenint aquestes declaracions, i crec que Mourinho hauria de rectificar públicament i hauria de demanar disculpes. Entenc i vull creure que ell mateix, minuts després, quan se n'adoni del que ha dit i del terme que ha utilitzat per fer aquesta comparativa, sabem que Mourinho es pren el futbol com un circ. No sé si heu pogut veure el documental, em queda un capítol encara, però jo l'estic veient a trossets perquè tampoc m'entusiasma, però ell ho reconeix. Ell diu que ell quan surt a l'espectacle, doncs, quan surt al show, és show, però clar, ja no tot val. I pel show hi ha coses que no es poden fer servir. Ja hem vist com, tristament, s'ha utilitzat molt el racisme amb la figura de Vinícius, perquè el tracte que ha tingut per part dels estadis no és pel color de la seva pell, sinó per el provocador que és. Ara que hem aconseguit deixar enrere l'etiqueta de racisme en Vinícius dia rere dia, ara no comencem això. Per tant, jo crec que Mourinho hauria de rectificar urgentment, i em sap greu perquè si ho hagués dit qualsevol altre dels 19 entrenadors de primera divisió, possiblement ara estaria havent-hi un debat nacional. Com ho ha dit Mourinho, com sempre, amb el madridisme sociològic que ens envolta, pues quedarà més diluït.
3: Jo em sumo al que deia sobre la metàfora que ha volgut fer servir Mourinho, que és absolutament desafortunada. Ha analitzat una qüestió, com tu deies, Aleix, molt, molt greu i que afecta a molta gent, sobretot a nanos molt joves. Crec que ha estat desencertada i crec que Mourinho, que ha arribat una mica amb la pell de corder, no?, sobretot que ahir a la roda de premsa tenia aquest to molt més tranquil, molt més distès, té una capacitat molt gran per seguir marcant l'agenda i seguir marcant el debat. I ara, mentre estem parlant de per què ha fet servir aquesta paraula, que jo no crec, he de dir, que vagi amb una mala intenció, crec que simplement li ha sortit aquest concepte i és absolutament desafortunat, però ell ja està marcant una mica el rat, ja estem parlant d'una cosa que no és ben bé futbol. És veritat, el Madrid ha guanyat avui, però a mi em fa la sensació que si fem una anàlisi futbolística probablement el 1-1 hagués estat molt més just. Crec que l'Espanyol ha fet mèrits sobrats per emportar-se almenys un punt, i que al Madrid li segueixo, la mostra és molt petita, és només un partit de Lliga i s'ha de veure encara moltes coses, però segueixo veient-li molts interrogants, li segueixo veient el mateix problema de creació de futbol que la temporada passada. Jo, Bernardo Silva, és un jugador que m'agrada molt, però que crec que no et serveix ara mateix ja per l'edat que té i per la trajectòria, si vols que sigui el que sostingui la teva creació de futbol. A més, ja ha dit a la roda de premsa que ell, Valverde, per exemple, li agrada molt més xafant àrea contrària, i això només pot ser amb Tchouaméni, pot ser una pista del que veurem si Diomandé entra o no. Guler, Bellingham estaven bé quan s'han apropat a la base, però després ha fet el mateix canvi que feien sempre Arbeloa i Xavi Alonso, que és no tocar les patums de dalt per canviar a Guler, que estava sent un dels millors del partit. És a dir, que hi ha moltes qüestions futbolístiques a seguir observant d'aquest Madrid, que tot just comença a caminar, que s'han portat 3 punts importants per començar amb bona dinàmica, amb un jugador que això sí, no ho tenia abans, i el recurs de Carlos Espí jo crec que li anirà molt bé.
1: Sí, la veritat és que males sensacions del Madrid, no?, semblants a les de la temporada passada, que anava tirant endavant els partits, no sabies ben bé com, però que no acabava d'arrencar. Jo no sé si Mourinho serà capaç de tocar la tecla o no. A mi, en defensa, ha millorat. Dumfries i Konaté, no?, els hi donen una consistència espectacular. Álvaro Carreras, l'han de canviar.
2: Flojea.
3: Sí, és que l'estrany és que avui ha estat titular serà Cucurella, clar, ja, això no hi ha cap dubte.
1: En principi en Cucurella milloraran, sí, també, molt. Però com dius, d'enmig del camp endavant, molts vicis de la temporada passada d'aquest Madrid. Que és una bona notícia pel Barça. Si s'hagués entestat amb jugar amb Vinícius, Mbappé, Bellingham, si posa Diomandé, qui defensarà aquí?
3: A més, sobretot, sí, perquè avui li estava sortint bé una cosa, que era apropar o bé a Guler, bé a Bellingham, els dos mig centres, apropar-los allà a la creació de joc. Quan ha fet això és quan millor li ha sortit, quan més troba bé l'esquena del doble pivot de l'Espanyol, però després del gol s'ha relaxat, ha deixat de fer-ho i quan ha hagut de fer els canvis ha tornat a tocar els mateixos de sempre. És a dir, un Mourinho que pensàvem que potser arribava amb l'autoritat com per asseure els jugadors que s'hagi d'asseure, tinguin el nom que tinguin, que no dic que avui fos necessari asseure Mbappé o Vinícius, però sí que segurament Guller no havia de ser un dels canvis, doncs de moment no ho ha fet. La mostra és molt petiteta, tampoc cal treure grans conclusions d'un partit, però és el que ens ha demostrat avui.
1: Sí, pròxims partits, dimecres, Real Madrid, Real Societat, el fem en directe a RAC1, dimecres, a les 9 de la nit, fem aquest Madrid, Real Societat, a RAC1, i diumenge que ve, Real Madrid, Màlaga, també al Bernabéu, diumenge a les 5 de la tarda. Per tant, dos partits seguits a casa, a veure, en principi, contra un recent ascendit contra el Màlaga, aquí el Madrid és molt favorit, i contra la Reial Societat a casa, doncs en principi també la Reial Societat, que juga dimecres al Bernabéu i que després rebrà l'Espanyol. Per tant, en 4 dies la Reial Societat haurà d'afrontar també aquests dos partits contra Madrid i Espanyol. Del conjunt blanquiblau, algun comentari del que us hagi semblat aquest Espanyol?
2: No, bé, jo crec que per mi la clau ha sigut, tot i que Manolo ha dit que faltaven pates, jo crec que es nota que arriba més rodat, més treballat i que ha donat aquests indicis de l'Espanyol, de la cara A de l'Espanyol que vam veure a la primera meitat de la temporada. Veurem aviam aquest any si li dura, i jo crec que algun reforç potser li falta. No sé si acabarà venint Brian Zaragoza o no, sí. però jo crec que algun reforç li pot faltar.
1: Un extrem, deia Monchi, que sí. Volien, i alguna cosa més si poden.
3: Parlaré d'un extrem, jo crec que veurem si Roberto surt o no surt, però un jugador a dalt, tenint en compte la lesió de Quique, i aviam quan torna Javi Puado també, però a mi m'ha agradat molt l'Espanyol. Ha seguit patint del que ja va patir a la pretemporada. Jo recordo comentar aquí l'últim amistós contra el Coventry i vam parlar que les centrades laterals els estaven penalitzant molt, i si alguna cosa no pots fer quan jugues contra un dels grans és allà, en aquell tipus de jugades on s'iguala tot el futbol, on s'iguala la part tècnica, diguéssim, concedir un gol, una acció a pilota parada. Ho ha fet, després s'ha sabut refer del partit, i jo insisteixo, em sembla que l'1-1 feia més justícia al que s'estava veient que no pas l'1-2 final.
1: 1-2 ha perdut l'Espanyol, tot i això ha deixat bones sensacions. 20 minuts i la 1, ara parlarem del Barça, de seguida tot el que envolta l'actualitat del Barça, sobre tot aquest debut a la Lliga i també del mercat de fitxatges.
8: RAC 1.
9: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
10: Un tauró!
11: Per favor, sortiu de l'aigua!
12: Fora! Au!
13: Traieu aquell nen, que s'acosta!
14: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
15: Quins nervis, socors!
16: Picat, que era de mentida l'aleta.
17: Així sona l'estiu a RAC1.
18: Estadella, et pelaré.
19: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
16: No, pareu, oh, que era una broma.
17: RAC1, tots som un milió. RAC1.
20: Ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
21: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
20: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
21: Sí?
20: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina, i el Joel no sé si diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
21: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc. Tolstoi no era aquí, que era amic de la meva mare?
20: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
17: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
20: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
17: RAC 1. Tots som un milió.
22: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
23: Vídeos i històries exclusives.
22: Notícies.
23: Entrevistes.
22: Reportatges.
23: Descobriu com és la ràdio per dins.
22: Twitter. RAC1.
17: Instagram i TikTok.
23: RAC1 oficial.
17: RAC1.
23: Seguiu-nos.
17: Tots som 1. RAC1.
9: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo.
24: Ai.
9: Ahí está. Efectivament.
24: Ai.
9: La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí.
25: L'últim raig de sol.
9: Ja no.
24: Uau!
26: Va, nenes, picau de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
27: Però llavors parles francès?
26: No, el practico.
9: Ai, va, ja pot ser. Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
26: Net de
27: gent. Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
9: Amb Pere Mas. Jo mateix.
17: RAC1. Tots som un milió. RAC RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
0: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
5: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
0: Que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
5: La gente con mi camiseta.
0: Unes ganes tremendes.
5: Clar. No era normal.
0: I cridaven, no?
5: No era normal.
0: Sí.
5: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
17: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
6: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè el pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
7: Clar que no. Perquè t'agrada massa.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: 3:15, sí, sí, això és el Tu diràs, en directe, en aquest dissabte, ja diumenge d'agost, amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, amb el Javi Muñoz, company de Movistar, comentant una mica aquesta segona jornada de Lliga. Per alguns equips és l'estrena, és la primera per aquest batibull que hi ha de dates en aquest inici de la Lliga Espanyola, de la primera divisió. Ha perdut l'Espanyol 1-2 contra el Real Madrid, ha guanyat el Madrid 1-2 contra l'Espanyol, sense fer un bon partit el conjunt blanc en l'estrena, la reestrena de Mourinho com a entrenador. I ara parlarem de l'estrena del Barça. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, a 9:45 de la nit, juga el Martínez Valero contra l'Elx. I ho farem amb la Marta Ramon, que ja la tenim per aquí. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
7: Hola, bona nit, Aleix.
6: Avui molt mercato i poc futbol a la roda de premsa de Hansi Flick abans d'aquesta estrena. Sobretot Flick ha deixat clar que no el preocupa que estigui trigant tant el que queda, que és el fitxatge del nou.
7: Sí, Flick ha exhibit molta serenor davant l'escenari d'arrencar la Lliga sense haver resolt encara el fitxatge del nou que ompli el buit deixat per Robert Lewandowski. L'entrenador alemany s'ha mostrat tranquil amb la feina de Deco i ha transmès la sensació de tenir la situació controlada, sense voler concretar fins a quin punt dona ja per descartada l'operació Julián Álvarez.
8: I'm not worried about that because,
9: No estic preocupat per això. No parlo de jugadors d'altres equips. Només parlo dels jugadors del meu equip. Deco i jo parlem cada dia. Volem fer que l'equip sigui més fort. Aquesta és la nostra feina. I tot té a veure amb l'equip, amb el club. No té a veure amb un jugador o amb mi. Només Deco, jo i poqueta gent sabem exactament què volem. I crec que això és molt important. I el Deco ha fet una feina fantàstica.
7: Des del club han mantingut fins ara que encara no llencen la tovallola per Julián Álvarez, ara a l'expectativa del que passi demà al Metropolitano. Però, paral·lelament, ho hem anat explicant a RAC1, Deco ha estat treballant amb opcions alternatives que de moment no s'han volgut confirmar de portes en fora. Flick, a qui li han repreguntat pel nom de Julián almenys dues vegades, ha evitat mencionar el seu nom fins al final de la roda de premsa, quan, abans d'aixecar-se i marxar, ha remarcat que no volia parlar d'ell.
8: I don't want to speak about Julián.
7: De cara a demà a Elx, Flick ha fet broma sobre qui s'encarregarà d'ocupar aquesta posició sense ser concret, però tot apunta que serà Rafinha qui agafi la responsabilitat a l'11 titular, una solució de caire provisional.
6: Sí, fins que arribi el nou, Ara fem un possible 11 de cara a aquest estrena al Martínez Valero. I don't want to speak about... No volia dir el nom i al final ha dit about Julián.
10: Ha fet paradinha,
6: claríssim. Marta, Flick ha estat més explícit, en canvi, amb les sortides. Compte amb això, en el tram final de Mercato, i amb noms propis que fa setmanes que arrosseguem ja en aquest apartat de transferibles, de possibles sortides.
7: Sí, en el capítol de les sortides, Flick ha donat a entendre que n'hi haurà més quan li han preguntat pels casos de Koundé i Balde.
8: This is a situation in the club.
9: Estem en una situació en què al club estem fent molts canvis i hem d'esperar fins al final del mercat. I és normal, quan decideixes que vols tenir nous jugadors, pensar com fer l'equip més fort. Aquesta és ara la nostra situació. Crec que vaig ser molt clar amb aquests jugadors i ara hem d'esperar fins al final. Aquesta és la situació.
8: Yeah, this situation.
7: I en el cas de Balde, li ha obert indirectament la porta, donant a entendre que fins ara li ha mancat compromís a l'hora de lluitar per fer-se un lloc a l'equip.
8: Why is it difficult question?
9: És una pregunta difícil perquè Balde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem...

0: Mèxic i necessito tothom 100% compromès amb nosaltres.
1: I need everyone 100% committed with us.
2: Pel que sabem a RAC1, tant l'un com l'altre, tant Condé com Valde, saben quina és la seva situació des de fa temps. Tots dos saben, per boca de Flick, que tenen per davant altres jugadors a la seva posició. Condé sap que ara el lateral té per davant Eric i que tampoc és la primera opció per ser central titular. I Valde sap que Cancelo parteix amb avantatge. A partir d'aquí, el club estan oberts a acceptar una sortida si comuniquen que prefereixen marxar per tenir més protagonisme, portant, això sí, una bona oferta sota el braç. De moment, des del Barça transmeten que cap dels dos ho ha fet. I en el cas concret de Valde, davant tot el soroll que hi ha al seu voltant, fonts properes al jugador asseguren a RAC1 que ell, a dia d'avui, vol continuar al Barça, tot i que també és cert que el Manchester United ha preguntat per la seva situació. Està clar que amb tots aquests ingredients, aquests darrers dies de mercat encara poden passar moltes coses.
3: I tant. Ara ho comentem aquí a la taula, que són noms de Condé, de Valde i aquestes possibles sortides en la part final del mercat de fitxatges. Per rematar-ho, Marta, de cara demà a ells, Flick haurà de dosificar minuts, no?, de tots els jugadors.
2: Per això Flick ha detallat que Rodri, que avui s'ha seguit entrenant de manera individual, no estarà disponible demà i que serà a partir de dilluns que ja l'esperen dinàmica de grup. En canvi, ha assegurat que Cancelo està ja preparat per jugar i més tenint en compte que ja ha estat inscrit a la Lliga aquest matí. Per tant, el possible 11 a ells pot ser amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp a la base de la jugada Bernal i Xavi Espart, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. La convocatòria es farà pública demà a les 11 del matí abans que l'equip voli cap a Alacant.
3: No seria un mal 11. Molt bé, Marta, sé que demà t'has de llevar molt d'hora per anar cap a Alacant i després cap a ells, així que gràcies, bona nit, descansa.
2: Igualment, que vagi bé, bona nit.
3: Adéu, bona nit. Àngel, Javi, molts temes a tocar, sí, però deixem el debut de la Lliga contra l'Elx pel final. Sobre Julián, què voleu dir del que està passant a les últimes hores? I ara sentirem Simeone, també, amb el Xavi Puig, que ha tornat a entrar a l'estudi i ha estat seguint la roda de premsa del tècnic matalasser.
4: Que em sembla un fet insòlid, no?, que l'Atlètic tingui segrestat el futbolista, perquè crec que ho ha dit ell. Vull dir, al final sempre estem dient que si guiño, estem interpretant guiño con un like a una publicació. No, aquí Julián ha dit quiero salir del Atlético de Madrid para cumplir mi sueño. Això ho ha dit ell. No, no s'ho està inventant ningú. I ahir el representant...
3: O sigui, ahir va ser contundent.
4: Fot una publicació a Instagram totalment validada pel jugador, perquè el representant en l'exercici de la seva professionalitat no té nassos de fotre això, perquè si el jugador no hi està d'acord el foten un liu i vés a saber com acaba. Per tant, és evident que ara mateix Julián està involuntàriament a l'Atlètic de Madrid. I em sembla molt, molt fort que un club com l'Atlètic de Madrid, en comptes d'obrir-se a trobar una solució, quan el teu crack o la teva estrella principal t'està dient que no vol jugar al teu equip, és que és el
3: sí,
4: més...
3: S'han obert a trobar una solució, com explicàvem l'altre dia aquí amb sí, el Poqui, que és vés a l'Arsenal, que ens interessa, perquè sí tenim a Jokeres, no?
4: Clar.
3: Per exemple.
4: Però és
3: I
4: que,
3: no vol, clar.
4: Però és que el fotut del cas és que això centralitza més la situació, que és anti-Barça, o sigui, és una postura anti-Barça. És a dir, l'Atlètic de Madrid no vol que vagi al Barça. I després lo de Simeone, ara el sentirem, però lo de Simeone clama al cel. O sigui, que ha recuit cable, però que l'altre dia l'entrenador no condemni enèrgicament els insults o els xiulets o el despreci cap a un dels seus jugadors, em sembla espectacular. Jo crec que el que estan fent a Julián és molt greu i per mi senta un precedent perillós. Si jo fos Atlètic de Madrid estaria preocupat perquè estàs marcant el teu tarannà. Llavors, el jugador que hagis de fitxar, es digui com es digui,
3: que pensarà, compte el que signo,
4: clar,
3: o poso una clàusula...
4: Correcte.
3: O si no, estic en un lío, no?
4: Correcte.
3: Sí.
5: El que passa és que el que realment reté a Julián Atlètic de Madrid és un contracte que ell ha signat o que ell va signar amb absoluta llibertat i que ara l'Atlètic de Madrid està en el seu dret d'enrocar-se i dir-li que l'ha de complir. Hi ha un tòpic que és fals, que és que els jugadors juguen allà on volen. I no és veritat. A dia d'avui, si no és el teu últim any de contracte i el teu equip no té la necessitat de vendre't, el teu equip té la paella pel
4: mànec. Què li diuen llavors al mes de febrer que l'ajudaran a sortir i que s'obriran a la sortida?
5: Això pot ser una deslleialtat, i és una deslleialtat personal, si és cert que li va dir, jo no tinc per què dubtar que fos així.
3: Ho han explicat diversos companys periodistes argentins, sí, que són propers a Julián, ens ho hem de creure. Sí.
5: De fet, sabent això, t'expliques més els moviments de Julián, que ell veiés que l'anaven a deixar sortir, que després, davant de la sorpresa de m'has mentit, m'has enganyat, ara intento jugar totes les meves cartes tan fort com jo pugui, però vull dir que el que reté a Julián és el contracte que ell va signar. Que no el vulguin vendre al Barça, per mi... Té un punt de lògica de que diguis no vull reforçar un rival directe. El que no es pot entendre són les formes, el que no pot entendre són aquells tuits vergonyosos que va fer l'Atlético de Madrid atacant al Barça, per què? Perquè havia fet una oferta que li semblava insuficient, i això quin tipus de...
3: No, perquè consideraven que els mitjans estaven fent una campanya de pressió, sí, però bueno, forma part del joc.
5: Els mitjans poden fer el que vulguin, els mitjans de tots els equips, ells van fer una campanya de pressió per fitxar a Julián Álvarez, recordo que ho parlàvem aquí, el propi Simeone trucava cada dia a Julián Álvarez, de tal manera que Julián li va haver de dir al fill de Simeone, Juliano Simeone, amb el que estaven concentrats junts a l'Argentina, digue-li al teu pare que em deixi de trucar, que sí, que firmaré per l'Atlético de Madrid, quan tenia contracte
4: amb el Manchester City. Lo dels mitjans em fa molta gràcia, perquè, torno a el que he dit abans, al moment que el jugador ha dit públicament que vol marxar, el que expliquem als mitjans ja no és una lucubració, o sigui, és una base... A partir, és un relat que neix amb una declaració en primera persona del futbolista. O sigui, els mitjans, que deixin en pau els mitjans.
5: El que l'Atlético de Madrid ha de decidir si vol tenir a la seva estrella i el jugador sobre el que ha dit Simeone, que ha de pivotar tot el projecte, tal i com el té ara. Que és públicament enemistat amb tota l'afició, amb tothom, i de morros perquè no vol jugar a l'Atlético de Madrid.
3: Les pintades,
5: les pancartes, i el que sí que estic amb l'Àngel, el que em sembla impermissible, jo vaig sentir-ho en directe i em vaig quedar... que pensava que ho havia escoltat malament i vaig haver de tornar, aviam si era cert el que havia dit, és la resposta de Simeone dient respecte a l'afició quan li pregunten pels insults a Julián Álvarez. Això és absolutament impermissible, i menys si el que tu vols és guanyar-te el favor del teu jugador, reconduir la situació perquè el jugador continua jugant amb tu. Jo quan vaig sentir això, el primer que vaig pensar va ser Julián marxarà de l'Atlético de Madrid. El que passa és que no marxarà al Barça, perquè l'Atlético de Madrid la té creuada amb el Barça d'una forma absolutament incomprensible. Insisteixo, jo puc entendre que no vulgui reforçar a un rival directe, però les formes que van tenir amb els tuits són impermissibles, i el que preferirà és vendre-li a l'Arsenal, que és un equip que es pot trobar Champions, però no en la competició domèstica, i que a més li pot portar a Kioqueres, li
4: ara,
5: pot portar
4: després, el jugador que li doni benefici. Quan vinguin aquí guanyin una lliga, els aplaudim, com van fer. No, és que és veritat.
3: Eren contextos i èpoques diferents.
4: Se li va aplaudir, i a Simeone també se li va aplaudir. Vull dir, això que tinguem memòria, perquè és que té tela. I una altra cosa, perdona, em fa molta gràcia que amb el rival que tenen més a prop no són tan contundents i no van tan de gallitos com van amb el Barça.
3: Quan van fer una oferta, no?, per escrit de 150 milions segons Florentino Pérez, no?, després de guanyar les eleccions. Això també és molt gros, aquest capítol.
5: És tremend, I veurem quan pagui l'Arsenal, si se l'acaben duent, perquè ells deien que no el venien per 150 milions.
3: I ell no vol marxar.
5: Clar, ell no vol anar a l'Arsenal.
3: Ell no vol anar un altre cop a la Premier, ja en va sortir d'allà.
5: Però veiem com és, la rebuda...
4: Però la tanqueu ja, la carpeta?
3: No.
4: La carpeta Julián Barça.
3: Com deia la Marta, el club diuen, escolta, esperarem, vull dir, tenim un pla B per si de cas, perquè hi haurà un fitxatge d'un nou, però esperarem a veure què passa en aquestes pròximes hores, perquè s'ha enredat molt.
4: I no oblidem,
5: per on es pot solucionar.
4: No, que Gil Marín ni pinxa ni corta.
5: No,
4: és a dir,
5: segur, això...
4: Aquí no oblidem que qui està fotent la carn a la graella i qui està muntant el lío és Gil Marín i Cerezo, que no ten... L'accionista majoritari qui mana a l'Atlético de Madrid és el fons d'inversió Apollo.
5: I si el fons d'inversió Apollo no li quadra l'exe en algun moment,
4: correcte,
5: veu que un actiu seu se li està devaluant, li dirà a Gil Marín i a Cerezo, tu ara et retractes i et menges les teves paraules,
4: correcte,
5: i com ho expliques, el problema teu ja t'ho faràs.
3: Doncs aviam si acaba passant. Teniu ganes de sentir Simeone, què ha dit avui? Doncs vinga, sí, serà vinga. Després d'aquesta última publicitat rapidíssima que hem de fer abans de la una de la matinada.
6: RAC 1. Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogor. Cal que tornin les temperatures neutres, ni fred ni calor, a 0 graus.
7: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
8: RAC 1.
9: Tots som un milió.
8: RAC 1.
10: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
11: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
10: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
11: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
10: Bala?
11: Bala!
10: Ui,
11: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, estadella!
10: Tot el camp!
11: No es calma!
12: així una criatura.
13: Ah, jo què sé.
12: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
13: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
12: I la de la teva filla també.
13: Ara.
14: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments, amb Marc Bala, Guillem Estarella i Alba Segarra.
13: Un mojito, sisplau!
12: Dos!
14: RAC 1. Tots som un milió.
15: RAC 1.
16: Bon vespre, Montse. Doncs si esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
17: Bon vespre, el govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
18: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
19: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
14: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
18: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
14: RAC 1. Tots som un milió. RAC1.cat, el portal de RAC 1.
15: RAC 1.
20: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
21: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
22: Ja està.
23: No cal tenir les obres dintre.
22: Exacte. Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
24: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
22: Per què de terror?
14: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
25: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
26: Vídeos i històries exclusives.
25: Notícies.
26: Entrevistes.
25: Reportatges.
26: Descobriu com és la ràdio per dins.
25: Twitter. RAC 1.
14: Instagram i TikTok.
26: RAC 1 oficial.
14: RAC 1.
26: Seguiu-nos.
14: Tots som 1. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Punt de la matinada, aquí seguim en directe al Tu diràs de RAC1. Ens allargarem uns minutets per acabar de fer bé la tertúlia sobre la resta de temes que hi ha a Can Barça candents, que en són uns quants, més enllà del cas Julián. Us recordo, abans de seguir amb l'Àngel i amb el Javi, que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix aquest nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, a Molins de Rei, a Mataró, a Blanes i a Santa Coloma de Farners. romautonissan.com. Aquesta és la seva pàgina web. Ja ho saps, Romauto. A veure, Xavi Puig, ara en parlàvem d'aquestes declaracions de Simeone abans d'aquest Atlético Villarreal, de demà al Metropolitano. Què feu en el retorn dels superesports, no? Demà?
2: Sí, demà a partir de les 5, aquest Atlético Madrid-Villarreal. Bon partit i amb Julián a la convocatòria. Primera convocatòria de Julián Álvarez amb l'Atlético de Madrid. Ho deia Simeone aquest matí i aquesta tarda, aquest vespre, ha sortit ja la convocatòria oficial amb Julián, sense Sorloth, que està lesionat, sense el Cuti Romero, que encara no té el ritme suficient com per entrar en aquesta convocatòria. Tampoc no hi és el Lemar, que acabarà marxant, o fa tota la pinta, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. En Simeone, que dimecres responia, ara ho comentàvem, muy respetuoso con nuestra gente, quan el qüestionaven pels insults que s'havien sentit al Metropolitano contra Julián Álvarez, avui ha volgut matisar, sense que hi hagués pregunta pel mig, les seves paraules.
3: Primero de todo, terminar la frase que había comenzado en la charla, en la última conferencia de prensa, donde decía que respeto a mis aficionados, que es absoluto, siempre ha sido así de esa manera, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Que eso quede más que claro, porque cualquier palabra en este momento donde evidentemente todos ustedes están esperando esa división, generar conflictos para poder generar incertidumbres, las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él.
2: Avui ha completat la frase,
4: Com si algú l'hagués tallat quan deia ell. Per si algú no ho ha sentit, ningú el va tallar. Ell va deixar la frase on va voler.
5: Todos ustedes, matando al mensajero una vegada més.
1: Rectificar és de savis, però evidentment la va pifiar l'altre dia i ja està. I avui ha volgut fer aquest matís perquè si no...
5: No, que algú li ha tocat la cresta.
1: Sí. També et dic que lo recuperaremos deportivamente, ja ho veurem. Vull dir, aquí hi ha un sector de l'afició, al Frente Atlético, que és d'on van sortir els insults, que ha penjat avui pancartes, Julián sí. Fuera, amb el 19 tachat, vull dir que hi ha un caldo de cultiu aquí que pot ser perjudicial, no? Si juga, amb xiulets, malamaró a l'estadi, amb aquest futbolista.
2: Sí, veurem si juga o no juga, però segurament hi haurà... recitaran les alineacions i, vaja, tindrem Sarau segur a la prèvia i durant el partit demà al Metropolitano. De fet, li preguntaven a Simeone com està anímicament Julián després de tot aquest estiu que porta.
3: Está claro que cada uno individualmente es muy difícil decir cómo se siente el otro porque yo no soy el otro. Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club. Estar en la misma línea, ir en búsqueda de formar un gran equipo, que es nuestro objetivo, que lo importante sea el Villarreal y no sea lo otro.
2: Doncs l'altre, que és el cas de Julián, entre d'altres històries. Demà, rival complicat, aquest Villarreal d'Íñigo Pérez, que va debutar amb un empat a dos al camp del Racing, que finalment tindrà Cardona i Gerard Moreno, que havien arrossegat molèsties els últims dies i té la baixa per sanció del jugador del filial dietà. A les 5, com deies, el seguirem al Superesports, el xiularà Hernández i el Bar González francès.
1: Va, doncs així estan les coses. Estava mirant, crec que l'Atleti de Madrid-Barça no és fins al novembre, per tant...
2: Ja sabrem si...
5: Ja l'estimaran.
2: Julián és el Barça.
5: Ja l'estimaran? Ja l'hauran perdonat?
1: No, clar, aquí la... Sí, mira, ho estava confirmant ara, és just abans de l'aturada de novembre, el 8 de novembre, i després d'aquest partit hi haurà 15 dies d'aturada. No, el que vull dir és que sembla difícil que aquest jugador pugui tornar a jugar amb l'Atlético, Però d'aquests casos n'hem vist molts al món del futbol. Surt, fa un golet i tot s'oblida, no?
4: Jo estava pensant exactament el mateix. I de fet n'hem vist un a l'Atlético de Madrid amb Griezmann, amb la seva sortida al Barça, amb com de sobte no? L'afició de l'Atlético de Madrid el va començar a considerar gairebé un traïdor.
5: Bueno, li posaven tornar... brossa al passeig aquest de la fama que tenen, li posaven merda a tots els partits.
4: Va tornar, li van fer pagar amb unes quantes xiulades i quan la piloteta va començar a entrar i quan Griezmann va començar a jugar, doncs el van començar a aplaudir. Sense anar més lluny, l'any passat l'afició del Madrid va acabar la temporada xiulant els seus jugadors i tornaran al Santiago Bernabéu, guanyaran dos partits i els aplaudiran. Al futbol hem vist canviar d'opinió a les aficions, a totes les aficions, sovint, i igual que dèiem abans, que si Apolo fa que Gilmarín i Cerezo retractin i s'empassin les seves paraules, ho farà, doncs igual, l'afició de l'Atlético de Madrid, si Julián comença a decidir partits i comença a marcar gols, l'aplaudiran i celebraran els seus gols. Altra cosa és que aquesta mala maror, aquest ambient tan enrarit, afecti el rendiment de Julián i tot vagi creant una bola de neu que se li faci massa gran. Però si ho fa bé esportivament...
1: Li heu vist la cara als entrenaments? Sí. Li heu vist imatges d'alguns entrenaments? No. És una cara d'un jugador que no hi és, que està de mala gana allà, trist, no somriu, que el que fa és com un robot, posa't el rondo, fa el rondo, fes aquesta cursa.
5: És que la diferència que no vol ser allà. La diferència, que estigui com el que deies Javier Griezmann, però la diferència és que Griezmann tenia una voluntat de redempció i que Griezmann va posar i va ajupir el cap i va posar tot de la seva part i es va tragar les xiulades que tocaven perquè ell sabia que era el que tocava per tornar a recuperar l'estima en l'afició. Haurem de veure si Julián vol això, perquè Julián, recordem, a Julián a l'Atlètic de Madrid li està fent una putada. O sigui, ell ara mateix se sent que li estan traient del seu somni. Ell va dir que el seu somni era sortir, i ara mateix si el teu club t'ha apartat del teu somni, no sé si estàs tu mentalment preparat o amb les ganes de redimir-te d'aquesta situació i de posar de la teva part.
2: Evidentment, sí, i que Griezmann va marxar esportiu sent un ídol de l'Atlètic de Madrid. Julián no ho és encara.
4: De fet, Julián és un jugador discutit.
2: Per això dic que és un jugador que no se'n va amb aquest, no se n'aniria amb aquest estatus. És a dir, que jo crec que és més difícil també que l'afició reconverteixi una mica aquesta crítica, o l'afició més radical, en aplaudiments.
1: Sí, no ve Julián, hi ha algun altre jugador d'aquests que han sortit que us agradin? A tu, Puig, hi ha algun jugador que...
2: M'agrada Mikel Oltats, però no sé si serà el que arribarà o no.
1: El del Villarreal.
4: A mi és un jugador que m'agrada, el que crec que li passarà al...
1: Georgia?
4: Sí, Georgia. El que crec que li passarà al Barça és que la distància entre Julián i el jugador que vingui, si no és Julián, almenys a nivell de nom, pel gran públic serà enorme, serà gegant. És a dir, tu a l'aficionat mitjà del Barça li has promès o li has fet creure que fitxarà Julián Álvarez.
1: Sí, però no és culpa del Barça, Barça.
4: No és culpa del Barça, dic la reacció de l'aficionat, és a dir, que ha cregut en algun moment que Julián Álvarez s'ha jugat al Barça la propera temporada i de sobte li arribi Mikel Oltats, que insisteixo, jo estic amb el Puig, és un bon jugador i que crec que pot encaixar l'estil Barça i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però a l'aficionat de carrer tu li dius Mikel Oltats i no Julián i et dirà, de què m'estàs parlant?
1: No es compraran tantes samarretes com s'haurien comprat amb Julián Álvarez.
4: Jo
5: ja tenia dubtes amb Julián de si posar tots els ous al cistell del davanter, perquè jo crec que el Barça necessita un central esquerrà i un central esquerrà titular, i si no ve Julián se m'esvaeixen tots els dubtes. És a dir, si no ha venit Harry Kane, perquè ens entenguem, que no vindrà, si no ha venit Harry Kane, posa tots els ous al cistell de fitxar un central com Déu mana, que no et dic que no el tinguis. Tens centrals, però jo crec que el Barça en aquesta posició necessitaria reforçar-se.
4: I no fitxes cap davanter, sense Lewandowski, sense Ferran.
1: Jo crec que vols dir un segon a fila.
5: Sí, vull dir, clar, si fitxes, inverteixes poc en el davanter, no sé quant costaria, però al final també et dic una cosa. Tenim jugadors... És que ara, recordem-nos que estem a dia 23 d'agost ja. Vale, i d'aquí 6, 7 mesos, 8 mesos, quan m'ho invento, el Rafinha, el Fermín de turno o el Gordon de turno porti 22 gols jugant de fals 9, direm, ostres, us en recordeu a l'estiu quan dèiem si s'havia de fitxar, si no venia Julián? Si ens haguessin dit que Gordon, estic fent ficció, però si ens haguessin dit que Gordon jugant de fals 9 o Rafinha marcaria tants gols, potser hauríem esvaït el debat en aquell moment. Tens jugadors que tenen gol.
4: El que passa que jugats a fer ficcions, i aquesta és una ficció que podria ser, a mi em sembla més creïble la ficció d'arribar a les tertúlies del mes de desembre dient és urgent fitxar un davanter perquè el problema del Barça és la falta de gol i haver d'anar al mercat d'hivern, que sempre és més una trobar una ganga que un mercat on tu tens a quin jugador vols, i haver de buscar a veure qui és el nou que et resolgui els problemes.
5: Però tenen gol aquests, els que tens, és a dir... No són coixos.
4: Clarament no són coixos, però no són nous.
1: Has de fer una inversió en un nou, perquè t'han marxat Lewandowski i Ferran. Si s'hagués quedat Ferran, et diria no. Però jo crec que alguna cosa has de fer.
2: Que diria que sí, també. Vaja, és que ho va dir Flick a final de temporada passada o ho ha repetit al llarg de la pretemporada i ho ha dit també.
1: No, i el Barça fitxarà un nou.
2: El Barça necessita gol.
1: Val, llavors, anem a l'altre. Sí, compraríeu que marxés Valde i que arribés un central esquerrà?
5: Sí.
1: Tu sí, eh? Val.
4: Jo
1: la idea és que llavors siguin Cancelo el titular al lateral esquerre i Pasqué o Gerard Martín, els
5: no
1: suplents. Per què? Perquè si fiques un central esquerrà, Gerard Martín també et pot ser lateral esquerre i tu tindries un central nou esquerrà. Aquesta és la idea que hi ha al club si acaba sortint Valde.
5: Jo crec
1: tot que... i que, insisteixo, el que ha dit la Marta, el jugador vol quedar-se i vol, com ha dit Flick avui, lluitar per la seva posició. De fet, Flick li ha tirat un... Escolta'm, ho has de demostrar.
4: Jo crec que Flick ha estat molt contundent.
1: Ho has de demostrar,
4: eh?
1: Li ha dit. Sí,
4: Flick
1: sí.
4: Normalment tracta molt bé els jugadors amb roda de premsa, els ensabones, intenta esperonar perquè avui a Valde... Més
2: li, li ha obert la porta de bat a bat.
4: M'ha semblat la porta i que, a més, ha deixat entreveure d'una forma bastant eloqüent i bastant
1: que
4: evident...
1: Que li falta sang una mica, no?
4: Sang o compromís? Sí,
1: no. Jo he entès que li falta de dir... Ei, lluita, demostra.
4: Sí, ganes de treballar, va, tant com has de treballar per ser titular.
5: La frase per mi de Flick, que no la pot dir ell, però la interpretació que faig jo de les seves paraules és: si Valde acaba marxant, que marxarà, no serà perquè no he confiat en ell i no ha tingut oportunitats de demostrar-m'ho. Crec que és el rerefons que hi ha dintre de les paraules, que sempre Flick té un punt més educat i m'agrada molt que ho faci, però jo crec que Flick està pensant, escolta'm, jo tot jugador... Que ha donat el màxim, que m'ha demostrat tenir el nivell, el compromís, i això, el que ho ha demostrat està aquí. Si marxa, és perquè no ho he vist.
4: Jo, responent a la pregunta anterior, crec que si marxa Valde, em sembla més urgent fitxar un lateral i confiar, per exemple, en Álvaro Cortés com a central esquerrà i mantenir a Gerard Martín com a central també per l'esquerra i fitxar un
5: lateral. Però llavors, a la teva final de la Champions, quins serien els centrals titulars?
4: Que a la meva final de la Champions i al meu inici de temporada entre els titulars del Barça serien Cubarsía, Eric. Això a la meva, jo sé que no serà.
5: Vale, perdó, no. A la teva no. A la de Flick, tenint en compte que Eric serà el lateral?
4: A la de Flick serien Gerard Martín Cubarsí.
5: A la final de la Champions.
4: A dia d'avui, sí.
5: Hem de fitxar un central.
1: I Cancelo.
4: I si no tens Cancelo a la final de la Champions...
5: No, clar, però...
4: Gerard Martín
1: i lateral esquerre. Potser Christensen ens sorprèn aquest any.
4: Però, central, però llavors a lateral esquerre.
5: Però això és un element... Però pots no tenir-lo...
1: No, Gerard Martín, a lateral esquerre.
5: Ja, Javi, però pots...
4: Si no el vols de central, em sembla que ha demostrat que és
5: millor central. Però si no el tens a la final, serà per una situació sobrevinguda que tampoc pot ser que no tinguis a Rafinha o a Joan García. És a dir, em refereixo que a nivell de plantilla ara mateix no tens un central esquerrà que diguis... a la final de la Champions anem amb tot en l'11 de gala.
1: Tot i que Gerard Martín ens ha sorprès.
5: Sí, Gerard Martín ho ha fet molt bé i és un jugador que, si el central esquerre top que jo vull per una situació eventual no pogués jugar a la final de la Champions, Gerard Martín rendiria prou bé i no aniries coix. Però si vols aspirar... És que porto el debat al mateix. Si volem guanyar la Champions, el partit PSG-Bayern de la temporada passada, que van ser avions que tothom va admirar a tots els racons del planeta, aquell partit tu l'has de poder competir a tu de tu contra aquell equip, i per competir aquell partit tens que tenir a jugadors molt potents en totes les posicions. No pots flaquejar en segons quins punts.
1: Ja, veurem què acaba passant amb Valde. Com deia la Marta, a Koundé també se li ha dit que no serà titular de moment, que s'ha de guanyar el lloc, que hi ha jugadors que ho estan fent millor, i si arribés una bona proposta, el club l'escoltarien. Però ha de ser Koundé que digui: ei, me'n vull anar i tinc aquesta proposta, el meu representant us la porta. Llavors el club l'escoltaria i a partir d'aquí es farien altres moviments, perquè evidentment hi ha una llista de centrals que té el club, Bastoni era un d'ells, estava mig fet, i Flick va dir: no em convenç, no vull Bastoni, em quedo amb Gerard Martín de moment.
5: I millor perquè ha tingut lius al Bastoni.
1: Ah, sí?
5: Sí, ha tingut... Bueno, està emmerdat a Itàlia amb un tema de prostitució de menors, alguna història rara, ara ho hauria de revisar, però hi ha algun lío estrany d'uns whatsapps... Estava involucrat en un tema...
1: Va, al final no ha vingut al Barça perquè no li agradava a Flick. De la mà, Xavi, tens ganes de veure aquest nou Barça de Flick o què? La tercera temporada?
2: Sí, home, anar creixent ja. Va avisar Flick que fins després de l'aturada de seleccions diríem que estem en pretemporada. Per tant, jo, sense que serveixi molt de precedent, estic d'acord amb Mourinho que ara, d'aquí a la primera aturada... sumar punts. És a dir, el joc ja anirà arribant, però si és sumant de 3 en 3, encara que sigui un partit una miqueta més lleig del que ens té habituats i així, però anar creixent i anar sumant punts i anar que l'equip vagi començant a entendre's tots plegats, perquè estem en pretemporada dels jugadors grossos.
1: I compres el que deia la Marta, mig del camp en Bernal, Xavi, Espart i Fermín, i al davant Lamin, Rafinha i Gordon, demà, per exemple?
2: Sí, a mi Xavi Espart jo crec que és el jugador d'aquesta pretemporada, de moment, i si veies una mica el caçador,
1: sí, del primer any, no?
2: El caçador Bernal d'aquella primera temporada, que s'ho van guanyar a la pretemporada i van arrencar la lliga jugant ells, jo crec que Xavi Espart s'ha guanyat de mantenir minuts a ells.
1: Bueno, compreu, sí?
4: Sí, compro, tenint en compte que els mundialistes encara no arriben a un punt òptim com per fer-lo servir ja d'inici, i comptant que tens aquesta bala a la recàmera, a mi em sembla que s'ha guanyat Xavi Espart la confiança de jugar al mig centre. És sorprenent, jo crec que ens esperàvem que Xavi Espart s'acabés assentant al primer equip com a lateral dret, i fa tota la pinta de que Flick ja el considera un migcampista en la segona alçada i que aquí és on tindrà més minuts al Barça, tot i que sigui al lateral dret on tens una mancança més gran i sigui el mig del camp on tens més overbooking de jugadors.
5: Jo compro el 100% l'11 de la Marta, tot i que no ho farà perquè no ho farà Flick, però jo posaria Hamza de nou demà. Crec que s'ha guanyat el
1: també
5: nen.
1: També s'ha guanyat, sí que és veritat.
5: Home, si no s'ha guanyat jugar un partit com el de demà, al mes d'agost, primer partit de Lliga, després de marcar els gols que ha marcat en pretemporada i del que ha demostrat...
1: Sí, entenc el que vols dir, però una cosa és potser el mig del camp i l'altra potser és el tio que t'ha de fotre els gols. Tenint Rafinha, tenint Gordon, tenint Adeyemi, tenint Lamin, jo potser li donaria els minuts a la segona part. Però li poses una pressió a la primera jornada de Lliga,
5: si
1: que s'ha de sumar...
5: Però si
1: ja,
5: et surt bé.
1: Ja ho sé.
5: Clar, és que recordem quan Guardiola va posar Busquets, no estic comparant ni molt menys, però vull dir que diguéssim que ningú li criticaria si demà Flick posa Hamza de titular i al minut 60 no ha marcat i entra Rafinha i resol Rafinha, ningú posarà el crit al cel per aquesta decisió de Flick. Crec que és bastant raonable que faci jugar el nano quan et ve marcant els gols en pretemporada.
1: A veure què passa demà. Quarts de 10, eh? No us despisteu.
5: No.
1: És tard i aquí estarem, els de RAC1. Que vagi bé la tornada dels superesports.
2: Gràcies.
1: Demà a les 5, no?
2: Demà a les 5.
1: Sí. Clar, és que és horari d'estiu encara, també. Normalment éreu a les 4, no?
2: La presentació és divendres que ve, no?
1: Tens raó, que anem a Valls el divendres a fer la presentació de la nova temporada, que arrenca el 31 d'agost, el dilluns 31 d'agost, ja tindrem aquí el Basté, el Clapés, els Oscars, el Giró i tota la colla. El Bundó i tota la pesca. Molt bé. Demà t'escoltem a partir de les 5, Puig.
2: Molt bé,
1: vinga, gràcies. Gràcies. Àngel Pérez, Jaime Muñoz, moltes gràcies.
5: Un plaer.
1: T'ho diràs
5: fet curt,
1: això. Ens hem allargat una mica, però
5: bé,
1: està bé.
5: Ara seguim.
1: Està bé, sí. Seguiu a baix la tertúlia, allà, a Mundo Deportivo, si voleu. Gràcies. Adéu.
5: Bona nit.
1: A la
5: pròxima.
1: De seguida marxem, abans un parell de coses. Per exemple, el Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada a segona divisió, en el seu retorn a segona. Van començar empatant a 0 al Bolinón contra l'Sporting, i demà el conjunt arlequinat visita Castàlia. S'enfronta al Castelló a partir de les 7 de la tarda, un partit que viurem també en directe a RAC1 dins del Superesports, amb el Pau Bonastre a l'estadi de Castàlia. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
6: Hola, Aleix, bona nit. Sí, els arlequinats ja són a Castelló, on aquesta tarda han fet l'últim entrenament, amb 4 baixes per lesió. Gerard Fornés, que té per uns mesos, en paraules de Ferran Costa, també Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro. El Sabadell va debutar al Molinón contra l'Sporting amb un empat a 0 i una bona posada en escena, i ara els arlequinats volen continuar creixent, perquè així ho requereix la categoria. Ferran Costa, la prèvia.
7: Penso que és important, doncs, ser molt exigents en cada cosa que fem. Bé no és suficient, molt bé tampoc, busquem l'excel·lent. Llavors, hem de tenir aquest equilibri entre exigents a cada setmana, però no fent auditories internes cada setmana. O sigui, tenim molt clar per on volem anar, tenim molt clar el full de ruta, tenim molt clar el que som, i ara el que hem de fer és tenir un treball sostingut.
6: Al davant hi haurà un Castelló que va arrencar el curs amb victòria al camp de la Reial Societat B, 0-1. És un projecte continuista amb el tècnic Pablo Hernández al capdavant, i que el curs passat va aconseguir fer play-off després d'anar de menys a més. A la pretemporada es van enfrontar Sabadell i Castelló amb victòria castellonenca per 2-0, tot i que Ferran Costa no vol prendre com a referència perquè llavors tot just era el primer amistós. El duel de demà és a les 7 a Castàlia, un camp on el Sabadell ha guanyat en 4 dels últims 6 cops que l'ha visitat. Demà, amb arbitratge de Marta Huerta de Aza, i al bar hi haurà Álvaro Moreno Aragón, i a les graderies més de 300 arlequinats que s'hi desplaçaran.
1: Perfecte, gràcies Pau, bon viatge. Demà et sentim des de Castàlia. Hola Joan Ferrer.
8: Bona nit Aleix.
1: Què tal, bona nit. Hola Miquel Pasqual.
9: Bona nit,
1: què tal? Bona nit. Vinga, rematarem aquest Tu diràs de butxaca que hem fet després de l'Espanyol 1 Real Madrid 2 amb quatre coses de l'actualitat esportiva. Per exemple, avui hem tingut la final de la Supercopa d'Alemanya.
8: Sí, amb victòria del Bayern de Múnich per 2-1 davant el Borussia Dortmund. S'han avançat els bavaresos a la primera meitat amb gols de Nathaniel Brown i de Michael Olis. Al minut 75 ha escurçat distàncies el portuguès Fabio Silva, però al final s'ho ha acabat enduent el conjunt de Company, que comença aquesta temporada 26-27 sumant aquesta Supercopa Alemanya. I si et sembla, repassem ràpidament l'agenda de demà amb els partits més destacats, a banda de l'Atlético Villarreal i, evidentment, de l'Elx Barça. A la Premier s'estrenen el Manchester City de Maresca, que rebrà el Bournemouth a les 3 de la tarda a casa, i el Liverpool dirà hola, que a 6:15 visitarà l'estadi del Newcastle. A França, el PSG de Luis Enrique s'estrena també a la Lliga, ho farà al camp de l'Estat de Rennes a 9:15 del vespre.
1: Això pel que fa al futbol, i al futbol internacional, cap de setmana intens amb l'estrena de moltes lligues i de bons partits. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació de Joan Macondo, que es converteix en el desè fitxatge d'aquest estiu.
8: Sí, mantenint la revolució monumental que està duent a terme la secció, quan recordo som a només 2 dies del seu centenari, dilluns hi haurà la presentació dels actes. Doncs bé, en aquest marc ha canviat de dalt a baix la plantilla del Barça, i l'última peça a terra oficial d'aquest mateix migdia és la de Macondo, com dius, 26 anys, 2,07 d'alçada. Ja fa una setmana us explicàvem que l'operació estava molt encarrilada i finalment s'ha formalitzat una acord per 2 temporades. El francès va acabar la temporada passada amb el Mònaco fent un bon paper al playoff. Precisament l'equip d'on el Barça el va voler fitxar el curs passat, una operació que va acabar caient a última hora. Ara s'incorpora per alternar les posicions de 4 i 5 amb aquesta pretensió del mercat estival d'incorporar peces versàtils.
1: I queda ara que un fitxatge més al Barça de bàsquet, no?
8: Sí, una peça, la del pivot, és la que podríem dir que resta. Ja vam explicar que s'està rastrejant el mercat, però amb paciència, conscient de la importància d'incorporar una peça important després de la marxa sobtada. De fet, no va ni arribar a venir el Moses Wright. S'està molt atent al mercat americà, al qual encara falten setmanes per saber com es configurarà.
1: Així s'està configurant el Barça de bàsquet amb l'espera que arribi aquesta peça del pivot. Avui també ha començat la Volta Ciclista a Espanya, i Tadej Pogacar, Miquel, ja ha aconseguit el mallot de líder.
9: Sí, s'ha imposat a la contrarrellotge inicial de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, que és la ciutat on viu, i evidentment és el primer líder de la general. Tot i així, la seva victòria ha estat per un marge ajustadíssim, ja que només ha superat per 9 centèsimes de segon al britànic Ethan Hayter. Tercer a 4 segons ha estat Joshua Tarling, per qui no ho sàpiga, és el germà del ciclista que va morir només fa una setmana a la Volta a Portugal, Finlay Tarling. De fet, Pogacar amb aquesta victòria ha batut un altre rècord, perquè fins avui no havia guanyat mai la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el repte és ser líder des del principi fins al final, però ell mateix ja diu que és complicat perquè a la segona jornada, aquest diumenge, és un bon dia perquè arribi la fuga o un sprint. El recorregut de 214 quilòmetres va entre Mònaco i Manosc, ja a França, a un parell de ports de tercera categoria.
1: Veurem, doncs, en aquesta primera etapa ja en línia, aquest diumenge, vestit amb el mallot vermell de líder Tadej Pogacar, que no deixa ni les engrunes per la resta de ciclistes. Tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos, aquest diumenge és la cursa, amb Lando Norris sortint des de la primera posició.
8: Sí, el pilot de McLaren ha fet la pole a la qualificació al circuit de Zandvoort. Norris ha quedat per davant dels Mercedes George Russell i Kimi Antonelli, el líder del Mundial. La resta de posicions d'aquesta grella de sortida la completen Piastri, Hamilton, Leclerc i Verstappen en aquest ordre. Sainz sortirà a 17è i Fernando Alonso 18è. I de la jornada d'aquest matí, on hem tingut la cursa sprint, Russell ha estat primer, Leclerc i Norris han completat el podi, i Antonelli, Piastri i Verstappen han acabat en quarta, cinquena i sisena posició respectivament. Demà, doncs, a partir de les 3 de la tarda, aquest Gran Premi dels Països Baixos, en la que serà la 12a cursa del Mundial de Fórmula 1.
1: I ho rematem amb tenis. Tenim en joc ara mateix la segona semifinal del Masters 1000 de Cincinnati.
9: Sí, duel local entre estatunidencs Ben Nakashima i Francis Tiafoe. De moment, primer set, 1-1, empat. Els dos jugadors han respost bé al servei. Nakashima serveix per posar el 2-1 en aquest primer set. A la final, que es disputa aquest mateix diumenge, i ja hi espera el francès Arthur Fields, el guanyador del Godó aquest any. Ha superat per 2-7-0 a l'italià Fabio Covoli, que va ser el bocí, millor dit, de Rafa Joder, als 8 partits de final d'aquest torneig.
1: Per tant, aquest diumenge, Arthur Fields contra
9: Nakashima
1: Tiafoe a la final de Cincinnati, i d'aquí a 10 dies arrenca el US Open, sí, amb Carlos Alcaraz i sense Yannick Sinner, que continua amb molèsties lesionat i no participarà a Flashing Meadows. Gràcies, Miquel, gràcies, Joan.
9: Bona nit.
1: Adéu-siau. Aquí ho deixarem. Demà més. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, en aquest Tu diràs de cap de setmana, i, evidentment, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornarem des de les 5, com dèiem, ja amb el Superesports, amb el Xavi Puig i tota la colla, amb l'Atlético Villarreal, després a les 7 al Castelló Sabadell, i a partir de quarts de 9 tota la prèvia de l'Elx Barça amb en Joan Maria Pou, i el Barça juga a RAC1 des del Martínez Valero. Comença la Teca, comença una nova temporada de futbol, i aquí serem, com sempre, els de RAC1. I demà, quan acabi l'Elx Barça, doncs un altre Tu diràs de butxaca After Hours. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant de filosofia amb l'Anaïs Borràs sobre els viatges i el fet de viatjar. Seguirem amb moltes altres coses, però entre elles parlarem amb els joves de la primera pedra, recordarem aquells estius del Jordi Margarit, jugarem i llegirem contes amb l'avi Sisquella, us proposarem relats curts, seguirem fent un passeig pel fons marí i també, sobretot, avui, atents als que voleu saber més coses de la Sagrada Família. Avui farem una ruta per aquest gran temple i acabarem amb errors financers, no els volem cometre, ens ho explicarà l'Edu Conti, i la música amb Marc Tió i Jordi Ramos, els grans musicals, tot això aquí a la primera pedra.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Som a ple agost, moltes persones estan de vacances, d'altres ja han tornat i algunes encara compten els dies per marxar, però hi ha una idea que sempre sembla gairebé universal. L'estiu és temps de viatges. Ara bé, sempre hem entès els viatges de la mateixa manera? Doncs ens volem preguntar i ens volem prendre en filosofia. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, que és graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Avui parlem d'això dels viatges, no?
1: Sí, fa només una setmana parlàvem de la crisi climàtica i de la necessitat de qüestionar el nostre consum. I avui m'agradaria reflexionar i qüestionar un consum en concret, que és el consum turístic.
0: Exacte, consum turístic. És important també utilitzar aquests termes. Relacionar això amb reflexions també filosòfiques dels avantpassats i dels filòsofs d'ara.
1: Ho farem perquè al llarg de la filosofia trobem molts exemples de pensadors que han considerat que viatjar és important per la formació. Presocràtics com Tales o Pitàgores van formar part d'aquest grup nombrós de filòsofs de l'antiguitat que van viatjar a l'Egipte per aprendre matemàtiques.
0: I més tard també d'altres pensadors.
1: Més tard podem parlar de Montaigne o Descartes, que van defensar el viatge com una font de coneixement. Van assegurar que viatjar ens permet conèixer altres formes de vida, altres formes d'entendre el món, i per això tots dos filòsofs assenyalaven com el contacte amb allò diferent ens obre la ment i ens fa ser més tolerants amb altres cultures.
0: I durant el segle XVII també.
1: Sí, es va popularitzar entre els joves de l'aristocràcia europea el Grand Tour, que era un llarg viatge formatiu per les principals ciutats del continent. Durava entre 2 i 3 mesos i els joves havien d'anar acompanyats per un tutor. Filòsofs com Thomas Hobbes, John Locke o Adam Smith van exercir aquesta funció.
0: I en canvi Kant no va sortir de la seva ciutat.
1: Mai va sortir de la seva ciutat natal, que era Königsberg. Què passa? Que Königsberg era una important ciutat comercial i per això la relació amb els visitants a través de sopars que ell mateix organitzava o n'hi anava convidat i a través de sobretaules llargues va poder conèixer altres realitats.
0: Que de fet és el que ens passa moltes vegades, que no cal marxar per conèixer altres realitats. No?
1: En parlarem d'això, perquè després de tota aquesta tradició filosòfica fins i tot sembla raonable que viatjar actualment se'ns presenti com gairebé una necessitat bàsica, com qui parla de menjar o de dormir. Després de tants mesos de feina, tothom vol marxar uns dies per desconnectar i de vegades doncs això implica marxar tan lluny com sigui possible. Però si analitzem críticament els nostres viatges, i això és el que us convido a fer avui, és inevitable preguntar-nos, continuem viatjant per formar-nos i per conèixer altres formes de vida?
0: Sí, sí, és una gran pregunta.
1: Doncs qui es va fer aquesta pregunta va ser una filòsofa que es diu Emily Thomas, a The Meaning of Travel, un llibre que us recomano, on d'entrada reivindica que la filosofia del viatge hauria de ser una disciplina com ho és la filosofia del llenguatge o com ho és la filosofia de la ciència. En concret argumenta que existeix una diferència entre el viatger i el turista. I aquesta diferència per ella radica en la relació que aquests dos estableixen amb l'alteritat. Diu que viatjar consisteix en l'experiència de l'alteritat, de l'altre, del diferent. I alguns mecanismes turístics s'interposen en el camí d'això.
0: Segur, n'estic convençuda. I la filosofia també denuncia els viatges prefabricats.
1: Sí, aquesta filòsofa va criticar com els paquets vacacionals, els complexos turístics eliminen el contacte amb allò desconegut. Si ho pensem, ja no cal adaptar-nos a costums diferents. Podem passar totes les vacances amb gent del nostre país, menjant allò que ja coneixem o parlant la nostra llengua. El sector turístic en aquest sentit ofereix una experiència estandarditzada i és molt curiós com al segle XVIII, Rousseau comentava que les grans capitals europees, deia, eren totes iguals, i al segle XIX John Stuart Mill va advertir que Europa estava perdent la seva diversitat cultural.
0: Ai, com ens sona, tot això, només que mira Barcelona.
1: És que no em vull ni imaginar què pensarien ara, allà on vagis, a la ciutat on vagis, trobaràs doncs Airbnbs, centres de barri i locals on fer un meravellós brunch, que ens agraden les torrades del bocat, però la diversitat cultural també ens agrada.
0: Exacte, i potser avui aquest fenomen s'ha accentuat encara més.
1: Sí, perquè, clar, ara amb les xarxes socials, doncs abans de marxar de vacances ja hem vist desenes de TikToks i de reels sobre el nostre destí. Ja sabem què veurem, què menjarem, on ens farem la fotografia perfecta que despertarà més likes. Potser per això viatgem molt lluny, però ens sorprenem molt poc, també. i tampoc acabem de marxar del tot. És curiós com ara amb la tecnologia estem connectats amb casa i per això viatgem per escapar, però en el fons no ho fem.
0: No, totalment. I aquell intercanvi cultural enriquidor ha desaparegut.
1: Ha desaparegut perquè les persones que vivim en ciutats massificades estem patint les conseqüències del turisme massiu. Si ho pensem, tot això amaga una paradoxa. Molts viatgers viatgen buscant, per exemple, l'autèntica Barcelona, no? Però quan arriben no es troben això, sinó que es troben una Barcelona que ha estat transformada per la seva arribada, per l'arribada del turisme.
0: I no ens n'adonem tant, però passa el mateix quan nosaltres viatgem, és a dir, nosaltres ho veiem amb els altres, però nosaltres no.
1: Sí, acabem fent el mateix. Qui no té un amic que s'ha anat de vacances i torna assegurant que torna transformat perquè ha après molt? Si és al sud global, aquest aprenentatge acostuma a ser allà són feliços en tan poc. I si no tens aquest amic, segurament és perquè siguis tu o perquè, en definitiva, totes hem sigut aquesta persona en algun moment, però és important preguntar-nos, no? Què hem après exactament en aquest viatge? Fins a quin punt hem conegut una realitat, una cosa autèntica i no una ficció generada pel turisme?
0: Totalment. Conclusió, Anaïs, a veure.
1: Sí, avui com a conclusió m'agradaria visibilitzar una reivindicació que fan des de la cooperativa Top Manta. Diuen, una persona europea pot viatjar al Senegal per 300 euros i 5 hores d'avió. Al revés no es pot, nosaltres no podem. És molt fort i per això aquest estiu us convido a ser crítics amb els nostres viatges i a no oblidar com el gran viatge dels nostres temps és el de les persones migrants, que és un viatge que no neix del plaer i de la voluntat d'aprendre molt i de transformar-te, sinó que neix de la necessitat i és un viatge que implica travessar fronteres, assumir riscos vitals i arribar a un lloc on no t'hi trobaràs un lloc que t'espera, sinó que t'hi trobaràs un rebuig sistèmic.
0: Totalment, gran reflexió, Anaïs, com sempre, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Proposem ara, doncs, una sortida modesta per deixar-nos impressionar per grans obres arquitectòniques que tenim molt més a prop del que pensem.

0: Volem recórrer el nostre territori per conèixer també l'arquitectura, el disseny, fer escapades, de vegades més a prop, les tenim aquí a casa, de vegades una miqueta més lluny. Avui ens anem amb el cotxe una miqueta més lluny, anem a fer Cantàbria, ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó, que ella és periodista especialitzada en arquitectura i disseny. Ariadna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Dèiem que una mica més lluny, com també vam fer Astúries, doncs avui fem Cantàbria. I cap on ens portes?
1: Doncs avui l'escapada arquitectònica ens torna a portar això cap al nord d'Espanya i torna a barrejar arquitectura exquisida, natura, animalons i una mica de polèmica.
0: Una mica de polèmica, una mica també de ens agrada. Escapada entenc familiar també,
1: perquè... Escapada familiar i aquesta és superperfecta per fer amb nens i ara veureu per què. Uh-huh. Avui marxem cap a Cantàbria per visitar l'estrella del viatge, aquest cop serà el Centro Botín de Santander, obra de Renzo Piano. Vale, jo recomano fer-ho en 6 o 7 dies perquè a Cantàbria hi ha molt a veure, molt a veure. La primera parada serà Castro Urdiales, que és just com el primer poble a l'entrar a Cantàbria des de Catalunya. És una ciutat marinera, preciosa, amb un nucli històric molt ben conservat. Bueno, podeu fer nit allà i està bé. Des d'aquí ja continuem cap a Santonya, que és una vila estretament vinculada a la indústria de l'anxova, i també està envoltada de paisatge espectacular, penya-segats, maresmes i fortificacions militars. Aquí hi ha una visita molt maca, que és el Faro del Caballo, però només és apte per a aquells que tenen les cames molt fortes.
0: De cavall.
1: Exacte, perquè per arribar a veure el far has de baixar i després pujar una escala amb 700 esglaons amb trams molt estrets. De baixada vas molt feliç, de tornada ja ningú parla amb ningú. Tothom es concentra. Sí, la següent parada és la més controvertida de tot el recorregut i és el Faro del Ajo. El Faro de Ajo, perdona, no de l'Ajo, de Ajo, perquè el poble es diu Ajo. És un far que era de color blanc, com tots els fars de la zona, però l'any 2020 l'Ajuntament va encarregar l'artista càntabra Okuda San Miguel fer-hi una intervenció amb els seus característics colors vius i formes geomètriques. No sé si coneixeu l'obra d'Okuda San Miguel, però si la googlegeu el seu nom, ho veureu i en seguida reconeixereu quin tipus, bueno, el seu estil artístic.
0: El seu segell.
1: I es va muntar una polèmica monumental. Per una banda, hi havia gent que considerava que s'havia donat una nova vida a la infraestructura que estava ja oblidada, però, per una altra banda, hi havia gent que pensava que s'havia fet un carmel gegant, no? I que, a més, es van destinar 40.000 euros, això va generar molta polèmica i tal. En qualsevol cas, és una intervenció efímera que durarà només 8 anys, així que, si la voleu veure, haureu d'anar abans del 2028. Mm-hmm. La següent parada està 100% destinada als infants i és el Parc de la Natura de Cabárceno. És una antiga explotació minera a cel obert transformada en un espai de més de 700 hectàrees on hi habiten 120 animals en semi-llibertat. Això significa que no és un zoo, perquè els
0: no
1: animals...
0: Estan tancats,
1: no, estan
0: gàbia.
1: Superbé. Tu fas la ruta amb cotxe, també tens un telefèric i pots veure tigres, búfals, lleons, rinocerons, goril·les, està molt bé i veus que els animals estan
0: ben cuidats.
1: Sí, estan feliços. Val? Després de dedicar un dia als nens...
0: Ara toca a nosaltres.
1: No? Ja anem cap a Santander a visitar el gran protagonista de la ruta, que és el Centro Botín. L'edifici és obra de Renzo Piano, Premi Pritzker del 1998, ja saps que et parlo molt de molts arquitectes Pritzker, i és un arquitecte molt influent en el món. Potser el nom alguns no els hi sonarà tant, com el de Gehry, Nouvel, Le Corbusier, que n'hem parlat molt aquest estiu, o Foster, però segur que reconeixeu alguna de les seves obres perquè, per exemple, és el coautor del Centre Pompidou de París. Val, és un arquitecte amb una obsessió per la llum brutal i això ho veiem perfectament en el Centro Botín. L'edifici sembla que estigui flotant sobre la badia. De fet, Renzo Piano el va elevar sobre pilars perquè la ciutat no perdés les vistes al mar i és una decisió que realment queda elegantíssim. Les seves façanes estan recobertes amb milers de peces de ceràmiques nacarades que canvien constantment segons el color de la llum, dels núvols i de l'estat de la mar. És una arquitectura molt tecnològica, però també molt sensible. seguim, perquè aquest cop no, o sigui, no és només el destí final l'obra arquitectònica, sinó que és que a Cantàbria hi ha moltíssimes coses a veure, val? La següent parada és Santillana del Mar, un dels pobles medievals més bonics de tot el nord d'Espanya. Allà hi trobareu un altre punt àlgid pels nens, per això et deia que la ruta està molt bé fer-la amb nens, que és el laberint de Villapresente. És el laberint vegetal més gran d'Espanya. És complicadet.
2: És complicadet.
1: És complicadet. Però
2: que ens podem perdre, quasi.
1: Només a dir que nosaltres vam acabar traient Google Earth des de dalt, mirant a veure per on sortir. O sigui que aneu amb temps,
2: eh? Laberint, laberint.
1: Sí, sí. Pot semblar una parada una mica estranya dins d'aquesta ruta arquitectònica, però al final també parla d'una cosa que ens interessa, que interessa molt als arquitectes i als dissenyadors, que és la manera com organitzem l'espai i com ens hi movem. Ja dic que nosaltres amb dificultat ens vam moure. I finalment acabem la ruta a Comillas. En allà fem dues visites. La primera és una de les primeres obres de Gaudí, que és el famós Capritxo de Gaudí. És una casa d'estiueig plena de girassols ceràmics, colors, ferro forjat, bueno, tot lo típic d'Antoni Gaudí, i bueno, amb una imaginació desbordant que ja perceps que Antoni Gaudí acabaria sent un dels millors arquitectes i més influents de la nostra història. I la segona visita que us proposo, Comillas, va ser una visita que a mi em va obrir la gana de visitar més cementiris. A Comillas
2: és, un gran destí, bueno, els cementiris.
1: No, necroturismo, m'encanta. O sigui, a partir d'aquí vaig començar a fer necroturismo.
2: Sí, sí, en grans construccions.
1: En allà hi ha un cementiri gòtic increïble damunt d'un tauró, amb unes vistes espectaculars al mar Cantàbric, i no us podeu perdre l'impressionant escultura de l'Àngel Exterminador de Josep Llimona. Ja a partir d'aquí vaig començar a fer necroturisme, perquè
2: segurament inspirarà més d'una a seguir aquesta mateixa ruta.
1: Sí, sí,
2: que interessant.
1: Sí, sí.
2: Doncs mira, avui hem volgut conèixer tota aquesta part, aquesta vessant més arquitectònica, i aquest destí que és a Cantàbria, que podem fer perfectament amb els més petits, que no s'avorriran amb el destí que ens ha proposat avui l'Ariana Rosso. Ariana, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Doncs mira, anem a veure el vostre For You. En moda, què, Paula?
6: Doncs sí, és curiós perquè ja no seguim influencers només per la roba que porten, sinó també per la manera en com construeixen la seva imatge a les xarxes socials. Per tant, tenim perfils com el Juan Avellaneda, que, tot i que és dissenyador, no és tan creador de contingut, però s'ha adaptat molt bé al que les xarxes demanen i converteix la moda gairebé en un espectacle. En esdeveniments com catifes vermelles, comenta els outfits que porten els convidats i bueno, sí, fa recomanacions. Després també està, per exemple, la Carmen Santaella, que és periodista i creadora de contingut, o més influencers com la Marina García o la Natàlia Cebrián, que estan molt vinculades al lifestyle i a aquesta estètica més cuidada que veiem constantment al TikTok i a Instagram. Uh-huh. I en el món del maquillatge, com no, la Núria Adraos, que fa virgueries amb el maquillatge, és supervisual, superartístic, i fa maquillatges que estan inspirats en sèries, en pel·lícules, i bueno, és que és art, és totalment art.
5: Clar, tu, Joana, el maquillatge no el segueixes tant, no?
7: No, no hi havia veure, molta tu, participació doncs, tu, per part meva
5: portes,
7: aquí.
5: Tu que per on ens portes?
7: Jo haig de parlar d'un altre, que a veure, no és que sigui el meu tema, però és un tema que em surt molt, perquè més d'un cop m'interessa, que és la salut, que sí? És a vegades aquests clips que te recomanen dormir millor o no sé què, perquè jo justament tinc un problema amb dormir i em relaxa molt, no? Llavors porto dos referents que a mi sobretot m'agrada molt, que deveu conèixer, que són el Xevi Verdaguer i el doctor Estivill. El Xevi Verdaguer és un home que com el Juan Avellaneda ve de fora i ha sabut adaptar-se a les xarxes. M'encanta com parla, és molt relaxant i a més sap parlar de temes difícils i fer-los molt aterrar-los, no? Fer-los molt fàcils, sobretot la microbiota és una cosa que no sabia mai del tot que sabria tant d'ella i bueno...
5: S'ha convertit en el teu imperi romà.
7: No, sí, una mica. El meu imperi romà total, perquè és que, mare meva, ja te la podria descriure i tot, però és que, a part d'ell, volia comentar també el doctor Estivill, que també ha vingut de fora i s'ha adaptat molt bé, és un home més gran, que és un gran referent...
5: És curiós que tu segueixis el doctor Estivill.
7: Sí, a veure...
5: No l'hagués ficat mai amb la vostra generació?
7: No, a veure, jo crec que, si parlem per molta gent, et diran que també. Jo crec que és algú bastant famós en aquest camp del
5: sobretot
7: descans.
5: Sobretot el tema de dormir, que potser la gent també us preocupa molt, no? Poder dormir tranquil.
7: Sí, es nota que és un problema.
5: Sí, no dormiu bé,
6: desconnectar.
5: Exacte, sí.
7: I aquest home t'ho fa relaxat, tranquil, et diu consells molt bàsics, et fa vídeos molt fàcils, que per la seva edat, perdona, és curiós, no?, que el sàpiga
5: que connecti,
7: fer...
5: Sí, que connecti tant amb la vostra generació.
7: Tan dinàmic, sí,
5: està molt bé. Està molt bé. I si parlem de salut, també del menjar, Paula, no?
6: Clar. Sí, exacte. Perquè ara, molts cops, descobrim més receptes virals o nous restaurants abans per TikTok que per la televisió, per exemple, no?
5: Segur.
6: I n'hi ha creadors de contingut, com per exemple aquí Sandra, que és una noia espanyola que viu a Miami, tot i que no cuina, sí que es grava tastant menjars exòtics, normalment fruites, i algunes fruites tenen una pinta increïble. En aquesta línia també l'Arnau Marín, que aquest sí que es grava una mica més cuinant, tot i que el seu contingut no és exclusivament de cuina. Si busquem més això, trobem l'Alberto Ugarte, que sí que fa receptes aparentment molt senzilles i molt rapidetes, tot i que, bueno, no
5: això te l'ha dit, segur que has provat alguna i sí. Ha costat una mica més, no?
6: Sí, exacte. I en aquest ecosistema culinari trobem també a xarxes referents com més tradicionals, com el Jordi Cruz o l'Ada Parellada, que han sabut també adaptar-se molt bé a la cuina.
7: Home, va molt bé per aquest moment d'emancipar-se. Ostres, no sé
6: clar,
7: cuinar.
6: Quan comences a ser una mica més independent, aquests vídeos
5: sí,
6: són
5: per... Sí, senyor, sí, està molt bé que sabeu,
7: molt bé
5: que sapigueu també cuinar. La lluita pel català i per la llengua i la cultura també és un altre dels temes que seguiu per TikTok i Instagram.
7: Jo, sobretot sí? Jo segueixo aquest perquè bueno, és un tema que a mi m'interessa més i trobo que és un moment molt baix del nostre idioma, de la nostra cultura, i les xarxes és una gran manera de fer un crit, de dir què està passant. Tinc unes quantes persones...
5: A qui segueixes?
7: Són gent que he trobat, hi ha molta més gent que quedi clar, però per exemple hi ha la

0: Rossell, que va estar al búnquer a Catalunya Ràdio fa uns anys i que va ser professora abans d'estar a la ràdio i està molt ficada en el món de l'educació, de fer-la bé, de fer-la en català, de fer-la com cal fer. I a més, ara fa uns mesos va haver-hi aquestes vagues amb el tema de l'educació. És un moment molt baix i sempre va molt bé, no? Mm-hmm. Un que fa més gràcia és el Catalanet, que és un home, un noi que corregeix, no? Que diu el que... Barbareixos no, escopinyes. I ho fa d'una manera amb el dit, sempre assenyalant amb el dit. És molt graciós i...
1: El Catalanet, eh?
0: El Catalanet, sí, el nom ja ho diu. També. Està la Laura Grau i l'Òscar Andreu, que és de la casa, clar, que aquest mateix Sant Jordi va ser el més venut en no ficció amb el manual del català. És un home molt apassionat amb l'idioma, un home que no va créixer en català, o bé, només amb la seva mare, i ha acabat sent un gran...
1: Defensor de la llengua, de la nostra llengua.
0: Llavors, pot ser una gran manera per cridar i dir, escolta, el català és la nostra llengua.
1: A més, està la Montserrat Pujol, també?
0: Sí, la Montserrat Pujol, sí, és veritat, és un encís de que és una dona que no sabem si és una dona real o és una comunitat, una persona que no ha tret res, el perfil està buit, però té més de 6.000 seguidors perquè la dona, o persona, qui sigui, fa aquests comentaris, no?, a altres influencers. De sobte, un influencer que saps que és català però està parlant en espanyol, arriba a la Montserrat Pujol i diu, escolta, en català podria
2: amb
0: ser.
2: Amb molt respecte.
0: Però ho fa també, no? Sí. Que molta gent surt justificant-se de, bé, és que a mi em costa i ho faig en castellà, o alguns fins i tot han arribat a canviar i també pugen coses en contingut en català, així que un ole a la Montserrat, perquè amb un comentari, pam, canvia ja, alguna coseta,
1: clar que
0: no?
1: Sí. Escolta'm, el safareig també tota la vida sí. ha estat un tema que tothom ha volgut seguir, no?
2: Això ens encanta i perfils com la Núria Marín o el Javi Hoyos fan que molta gent, sobretot joves, s'assabenti abans d'una ruptura d'influencers o d'actors que potser del que està passant al món, no? Mm-hmm. En aquest sentit, creadors com Gonzalo Cordero sí que apropen més el que pot estar passant internacionalment a la nostra generació. Per tant, bueno, també entreteniment i informació conviuen una mica, no? Perquè entres a TikTok i et surt un vídeo de la Núria Marín parlant de la ruptura de l'any i fas scroll i tens el Gonzalo Cordero parlant de l'últim moviment del Trump. Per tant, bueno,
0: una bona barreja.
2: Es compensa una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: Està molt bé. Joan, cultura i cinema, música...
0: Sí. Sí, és un altre d'aquests grans interessos que ens agrada a tothom.
1: Qui us diu que heu de mirar el cinema, per exemple?
0: Aquí m'ha costat més trobar algun que a mi m'atrapés a nivell català, però hi ha uns quants que realment són molt, molt, molt xulos. L'Álvaro Wasabi, Carlos Brioso, Alberto Laro, Ivan Hatchez, són gent que sempre miren a càmera, ho fan molt atractiu, molt ràpid, i m'encanta perquè cada dia, que em surten molts d'aquests vídeos de cinema, cada dia és una nova curiositat d'aquella pel·lícula del John Wayne que van morir no sé quantes persones a la vida real també, no? O la pel·lícula més llarga. Són coses que si ets molt friqui, doncs t'encantaran. Ah. I a la música, doncs, és un altre món. La Batgiel, la Rosalia, gent que adapta la seva música a aquest nou contingut. I quan surt una nova cançó, com per exemple aquest disc de Lux, no?, de la Rosalia, doncs treu el tràiler, però amb el clip, no? Ho fa tot, ho versiona tot per les xarxes perquè sap que allà és on entrarà més ràpid, sí, a més gent, sobretot
1: clar,
0: jove.
1: I allà és on esteu, exacte, vosaltres.
0: Clar.
1: L'humor i l'entreteniment, Paula, també és un...
2: És clau, sí.
1: Marca el teu For You.
2: Sí, sortint una mica... Exacte, molt
1: agradat,
2: bé,
1: Noé.
0: Ben dit.
2: Doncs sortint una mica dels clàssics com l'Ibai, la Marina Rivers o la Lola Lolita, tenim creadors com el Jorge Cyrus, que fa vídeos parlant de la Isla de les Tentaciones, no, per exemple.
0: Ah, ostres,
2: si no tens temps de veure el programa sencer perquè dura molt entre setmana, al cap de setmana ell penja un vídeo d'uns 10 minuts on explica el que ha passat amb talls del programa i fa uns edits que estan superxulos. Per tant, això et manté una mica alerta del que està passant i ho pots comentar. Està molt guai. Després també té una sèrie
1: perquè si no veureu tot no tens temps. En canvi, mires aquest i estàs una mica...
0: Com si el programa no fos prou de pensar poc, ja, t'ho acurten més.
1: Vale,
0: ja.
1: Està bé.
2: Clar, és que
1: no hi ha tanta palla. Vas al gra.
2: Exacte. Després també té la seva pròpia sèrie, diguem-ne, no?, que és Exponiendo Infieles, on seguidores, normalment, li escriuen quan sospiten de que les seves parelles són infidels, i ell...
1: Investiga?
2: Sí, amb tota una dinàmica, però...
0: No, impressionant,
2: és com molt tòxic.
1: Que fort, no?
2: Sí, i després també el Jacobo Cabezas, per exemple, que també comenta vídeos de la Isla de les Tentaciones o del First Dates.
1: Yeah.
2: I un entreteniment que també funciona molt bé a les xarxes és Zona Gemelos. que fa també com realities a les xarxes, La casa de los gemelos, La cárcel... Bueno, és tot molt, una mica molt absurd, la veritat. Però bueno...
1: Sí. Això, deixem amb entreteniment d'aquest així, sí, entre cometes, no?
2: Sí.
1: I podcast, clar, sí, és un altre terreny.
0: Home, el podcast faré menció ràpida perquè hi ha milions de podcasts, sí, sí, és impressionant, és una nova cultura, hi ha de tots temes, i els podcasts és que ens els mengem com a xurros, estem tot el dia escoltant podcast, ara sobretot el transport públic, no? Movent-te a casa, tot arreu, te'l poses de fons mentre estàs netejant a casa. O sigui, el podcast és, ha vingut per quedar-se, i jo voldria fer un local,
1: a veure,
0: un més catalanet i un altre més a nivell espanyol. La Ronda Perversa, a l'Escola Radiofònics, amb el David Balaguer, que sempre porta gent de la faràndula, actors i periodistes, i els hi fa aquest moment pervers, els hi treu cosa eròtica, coses, secrets que no haurien dit mai, i de sobte ja ho deixen anar tot en una horeta, és molt, molt entretingut. I després tindríem un altre tipus més intel·lectual, The Wild Project, que, mare meva, el Jordi Wild ho està petant. És un tio que va començar a YouTube i el tema streaming, però està fent un podcast a nivell intel·lectual, que convida en unes entrevistes, convida gent superculta, de tot tipus, una cosa, i a més tracta uns temes tan delicats com, per exemple, la guerra de Gaza, o sigui, molt bé, realment, perquè està, i a més està fent molts números, no? És un podcast que cal mencionar perquè és que és molt escoltat. Mm-hmm. Per tant, en aquest tema estem ben servits. N'hi ha molts més, eh? Però està molt bé perquè el nostre For You no només ens entretén, ens reflecteix què consumim, què pensem, i fins i tot com construïm la nostra identitat digital, no? Tu veus el teu For You i pots veure una mica com ets tu, una mica.
1: I a vegades també val la pena revisar-lo una mica i dir, a veure, què és el que estem, amb què estic perdent el temps també, no?
0: Sí.
1: Guanyant-lo, a vegades.
0: I aquí volíem entrar a la nostra secció de En un minut t'ho explico.
1: A veure, què m'expliqueu en un minut?
0: No o... volem explicar, volem recomanar a tu.
1: Clar. Ah, molt bé, doncs vinga, va, recomaneu-me.
0: Ens has explicat, fora de micro, els teus gustos, no? Una mica de què t'agrada, no? I ens has dit una sèrie de coses, no? Jo voldria començar amb una que ens has dit, que et relaxa molt, has dit, que t'agrada molt el que t'aconsellin, sí, que seria tema de manualitats, de teixir...
1: Sí, exacte.
0: El broixer...
1: Va, em relaxa molt veure coses que es fan amb les mans.
0: Sí, doncs mira, jo t'he portat un parell d'exemples. La persona, dues persones, no? Una catalana i una argentina. La catalana seria Hedvig i Ingrid, així es diu, mm-hmm, i l'argentina seria Pepa Pirula, així es diu.
1: Val.
0: I bé, les dues amb molts consells, amb molts tallers, tutorials per fer exactament el que vols, el que t'ensenyen, i millor que alguns menjars, no? Que després ho fas i no et surt. No.
1: Exacte, aquestes t'ho expliquen bé.
0: I reflexions fins i tot, no? De per què, literalment, cito textualment, et pot portar la felicitat.
1: Veus?
0: Teixir. Broixer, així que, mira, aquí t'ho deixo, aquests,
1: veure,
0: dos noms.
1: Un altre,
2: també tu... ens has dit, Paula, que t'agrada els llibres,
1: molt,
2: no?
1: Molt, sí.
2: Doncs jo et recomano Vida entre llibres. És una noia que es diu Laia, que recomana des de llibres infantils fins a novel·les de gènere negre. Mm-hmm. Inclús pots demanar-li recomanacions per temes, per autors o pel que sigui.
1: Ah, fantàstic. També l'interiorisme, us he dit que m'agradava.
2: Exacte. Sí. En aquesta línia tenim la Laura Martínez, que, bueno, mostra una mica contingut sobre decoració, compartint idees, idees per transformar espais en llocs més funcionals, acollidors i estètics.
1: Ah, fantàstic.
2: La pots trobar com Laura Martínez, interiorista.
1: Val, la buscaré. I en política també, i en filosofia.
2: Exacte.
1: A veure, digue'm aquests dos últims.
2: En política, l'ordre mundial, que fa divulgació sobre política i actualitat internacional d'una manera més clara, visual i comprensible.
1: Val.
0: I en filosofia tindríem universitats com la UAB o la UB, però més concret així, per exemple, Filosofia en Co, que va molt bé perquè realment és una comunitat repleta d'idees, que va molt bé, és un bon espai per pensar, per fer filosofia i, en general, per deixar anar la ment. Així que...
1: Vosaltres també el seguiríeu, alguns d'aquests que...
0: Jo seguia uns...
2: Jo
0: sí.
2: Sí.
0: Ens ha costat trobar alguns que no seguissis tu,
2: ara.
0: Alguns hem seguit,
1: sí,
0: no, també?
1: Veus? Us he obert el vostre For You.
2: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs escolta, en Paula i Joan, Paula García i Joan Vigil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Recordem ara els estius passats amb Jordi Margarit. Bon dia, Jordi.
3: Bon dia, Noé. Avui fa 60 anys de la primera fotografia de la Terra feta des de la Lluna. La va fer la sonda Orbit One. Traspassava fronteres de l'espai i ens enviava postals del seu viatge.

0: De moment, els nostres desplaçaments per conèixer paisatges propers o llunyans, de moment, dic, no viatgen per l'espai. El nostre univers es queda al planeta Terra i els vehicles utilitzats són el cotxe, el tren, l'avió o el vaixell. I sobretot a l'estiu, per què sentim la necessitat de viatjar, de creuar fronteres de tota mena?
1: Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge.
0: Cada vegada s'utilitza més el concepte desconnexió. La pressió diària a la feina, les responsabilitats personals i familiars o una actualitat obsessivament invasiva i espessa ens abassega i ens cal fer un parèntesi, un llarg viatge. Necessitem un reset, reiniciar la ment mentre dura aquest parèntesi, tot pensant en l'obligat retorn.
2: Torna, sempre és la millor part de l'aventura.
0: Mireu, només el procés de planificar, escollir l'aventura, imaginar el que farem i com ho farem, ja ens produeix una sensació d'alliberament instantani i un procés il·lusionant que alleuja la rutina. Jo hi afegiria les noves perspectives i l'aprenentatge que suposa conèixer de primera mà altres realitats, cultures i costums. Això que alguns els tira enrere pensant en la moguda del desplaçament, a mi em posa d'allò més. Ei, sempre que no s'hagi renunciat a l'enriquiment personal constant. Com deia aquell, qui ja ho sap tot, que no vingui a escoltar-me.

ara bé, si patiu les inclemències d'una xarxa ferroviària desastrosa, el tren no és la vostra opció. Si us maregeu, no agafeu el creuer. Esteu farts de cues a l'autopista? No cremeu benzina. I si l'avió no mola, no trepitgeu cap aeroport. Feu anar la imaginació.

Només agraint una descoberta constant del que volem a la vida, acceptem el repte d'un viatge que ens ajudarà a resoldre situacions desconegudes. Creuar fronteres ens fa més independents, molt més forts.

0: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Carajillo!
1: Ai, ai.
2: Ahí está.
0: Efectivament. Ai. La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí.
3: L'últim raig de sol.
0: I ja no.
1: Uau!
4: Va, nenes, piqueu de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
1: Però llavors parles francès?
4: No, el practico.
5: Ai, va, ja.
0: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
1: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
0: Amb Pere Mas, jo mateix.
6: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
8: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
4: Ja està.
9: Sí, no cal tenir les obres dintre.
10: Exacte. Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
11: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
10: Per què? Terror.
6: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
12: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius meravellosos, anem a gaudir ara amb els més petits de la casa.

0: Doncs sí, aquest estiu ens hem proposat llegir i jugar, que són dues coses que ens encanten fer-les de la mà de l'avi Sisquella. Avi, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Que és psicòloga infantil, que la podeu trobar a @ludumcp, que a més és una apassionada dels jocs i de les lectures, de totes
1: sí.
0: dues coses.
1: Ah, exactament.
0: I realment va molt bé llegir amb els nens, o que els nens llegeixin sols.
1: Sempre quan els agradi bastant llegir, sí, si no, llegir-los els llibres també està
0: bé. També és molt maco. Sí. I avui ens fa una recomanació. Primer comencem pel joc.
1: Sí.
0: Quin joc?
1: A què
0: juguem?
1: Joc,
0: sí,
1: saps,
0: sí,
1: no,
0: sí, sí. Que hem de dir, recordem que l'avi té una col·lecció de jocs de quants? Ja.
1: Ara vaig camí cap als 1.600. Encara no he arribat 1.600, als 1.600, però jocs. Sí.
0: Sí. Per tant, és una gran experta de jocs, no cal dir més, res més sobre el tema. A veure, i avui juguem, escolta'm, amb un que no ens cal massa cosa.
1: Avui no porto res.
0: Avui imaginem que anem a la platja i ens hem deixat tot.
1: Exacte. Un full, una llibreteta tonta,
0: una llibreteta.
1: Això sí,
0: exacte.
1: I dos bolis, sobretot.
0: Això sí.
1: O ho hem preparat prèviament a casa, que també una mica més de feina a casa, però també ens ho podem passar millor i ho podem repetir diverses vegades.
0: Exacte.
1: Us explico el que és, d'acord?
0: Sí.
1: O pels restaurants. També va bé això,
0: clar,
1: pels restaurants.
0: Clar, clar, està molt bé.
1: Què fem, què fem? M'avorreixo, m'avorreixo.
0: No. No, res de mòbil, res d'iPads, juguem.
1: Aleshores, hem de preparar una graella en funció de l'edat. Quan més petits, més petita serà la graella, òbviament, de, per exemple, un 5x5, vale? I posarem com dibuixos d'objectes quotidians de la criatura. Aleshores, farem quatre còpies d'aquest paper, d'acord? Aleshores, tindrem dos cada un i farem uns vaixells, un dir la flota de tota la vida, però amb dibuixets, d'acord? Aleshores, marcarem els nostres vaixells amb rotuladors i marcarem doncs, dos vaixells de dos dibuixets i tres vaixells de tres dibuixets. I li anirem donant pistes. Un dels meus vaixells porta una A, per exemple. I, per tant, l'infant haurà d'anar buscant quin dels seus dibuixos, que no està escrit en paraules perquè sigui un punt més difícil i divertit, s'escriu a mà i aleshores buscar a veure quin és on està aquell vaixell que jo t'he marcat, per exemple.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, és un dels meus vaixells no porta la S, que encara és més difícil. Famílies del món, és més fàcil dir-li quina lletra apareix que quina lletra no apareix.
0: No apareix, home, clar, sí, sí.
1: Això no vol dir que no fem el no apareix, és que anem regulant-ho, vale? O porta dos As, o està en singular, o està en plural, vale? Això és en funció del nivell de l'infant.
0: Exacte.
1: Que ho volem posar una mica més difícil? Ho fem amb paraules escrites, però paraules ja d'ús freqüent per treballar l'ortografia. Graelles de 5x5, no vull graelles de 9x9, amb 81 paraules.
0: No, sisplau, perquè estarà etern i al final pot acabar sent avorrit.
1: Bueno,
0: no?
1: Sí, acaba sent un mal dia.
0: Exacte. El que pretenia i prometia
1: havia de ser 10 minuts de joc tonto,
0: clar,
1: i acaba sent un pollo a casa perquè no és on està el vaixell, saps? No cal, tampoc.
0: Fem-ho fàcil, és important triar i saber triar el joc.
1: I saber parar el joc. És a dir, quan veiem que comença a sortir fum per l'orella dreta de la criatura,
0: ja
1: parem
0: no cal,
1: ja de dir, escolta, vés a banyar-te, no sé què, i ja demà continuem, però si està bé, vull dir, 14 d'agost, vull dir,
0: fem-ho tranquil. Això pel que fa al joc, i fem una lectura. Quina lectura ens recomanes avui? A veure,
1: és que et porto un conte tan bonic.
0: Oh.
1: Endevina com t'estimo.
0: Oh, que bonic.
1: Les il·lustracions són una meravella. Són una meravella. Vale?
0: Sí, uns conillets.
1: Els contes infantils. Són llibres, sí. Els contes infantils, les il·lustracions habitualment són tan boniques que ja només per això...
0: Sí, val la pena tenir-los per fullejar-los, per contemplar el dibuix.
1: Jo ahir el vaig llegir amb la Gina i mira, vaig pensar que
0: seria
1: que el portava.
0: Doncs era fantàstic.
1: I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú. Perquè la llebre petita li va dient jo t'estimo i obre els braços, i clar, estima el que dona els braços. La mare li diu, pues jo t'estimo i obre els braços, i sempre la mare l'estima més, i la llebre petita va buscant maneres de demostrar-li a la mare que l'estima més que ella, i la mare sempre li va dient com l'estima de més, fins que al final la llebre petita ho aconsegueix. Però és molt bonic.
0: A més, jo crec que això ho hem fet tots. No, jo t'estimo més.
1: Jo t'estimo més.
0: És que jo més.
1: Exacte.
0: Aquí la lluna.
1: Sí. I al final cada cosa es posa al seu lloc.
0: Clar.
1: I al final, bueno, ja ho llegireu. No us faig espòilers perquè si no...
0: Com t'estimo...
1: Endevina com t'estimo.
0: De Sam McBratney, il·lustrat per l'Anita Geram.
1: Exacte.
0: I és de Coquinos.
1: Exactament.
0: Coquinos, perdó, que veig ara l'accent. Coquinos, l'editorial. Doncs fantàstic, aquesta és la nostra recomanació de llibres i sobretot tot aquest estiu jugueu i llegiu.
1: Jugueu molt, eh? Jugueu molt. Feu-me cas i jugueu molt.
0: Jugueu molt i llegiu molt. Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Noé.
0: I ara una proposta més de lectura, en aquest cas, Contes de Sibèria.

0: Els habitants d'aquesta terra, del cel en diuen pare, de la terra mare. Les muntanyes són la llar dels seus avantpassats i els boscos i rius ho són dels esperits que habiten entre els homes. Ells són els tuvinians i la seva terra és coneguda des de temps immemorials amb el nom de Tuvà, al vell mig de la Sibèria. I per què diem tot això? Doncs perquè això és el que explica aquest llibre, aquests contes de Sibèria de Gerard Canals Puig Vendrelló. Molt bon dia, Gerard.
1: Bon dia.
0: I ara estàvem parlant... Tu ets de Vic.
1: Jo
0: el Gerard
1: de
0: és de Vic. És enginyer tècnic agrícola i llicenciat en Ciències Ambientals. Clar, d'aquí suposo també l'interès per segons quines terres, però això no té res a veure amb que siguis escriptor i a més de contes, no?
1: Sí, sí, exacte. No té res a veure. Són dues vessants totalment diferents.
0: Exacte, però tu sí que vas aprendre a cantar el... A veure si ho dic bé, el Kumei.
1: Kumei, sí.
0: Kumei, un estil de cant tradicional tuvinià. Primer situem-nos. On està? De quines terres estem parlant?
1: Estem parlant d'unes terres al sud de Sibèria, per tant, a Rússia, que fan frontera amb Mongòlia. De fet, els tuvinians són un poble nòmada, pastors, i per tant, una part d'aquest poble es troba a cavall entre Rússia, que és on hi ha la major part, i també al nord de Mongòlia. Llavors és una terra de muntanyes, d'estepes, de taigà, que és aquest gran bosc siberià, i han mantingut unes tradicions, unes creences i també una tradició musical molt pròpia, que és la que a mi em va fascinar.
0: Clar, això és el que anava a dir. Nosaltres ara parlarem dels contes de Sibèria, però per què arribes a escriure aquests contes? És a través d'aquesta música. I tu vas decidir, doncs, això, introduir-te en aquesta música tan, tan, tan especial. Què té d'especial?
1: Té
0: per
1: especial...
0: Què et va treure?
1: Sí, a mi em va treure... les sonoritats, el mimetisme que té amb la natura, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Llavors jo quan ho vaig sentir per primera vegada, doncs vaig quedar totalment fascinat i vaig dir, això ho vaig aprendre a fer, sigui com sigui. I a partir d'aquí doncs va començar un llarg, llarg viatge per aprendre-ho, perquè aquesta música es caracteritza per tota una sèrie de sons guturals, difònics, se poden arribar a fer dues notes a la vegada quan cantes, i a part és una tradició musical molt rica, perquè ells, el seu poble nòmada, doncs, la seva cultura l'han transmès amb contes, amb cançons, i per tant doncs, hi ha una riquesa molt gran de tot aquest folklore, que és el que a mi em va interessar.
0: Una riquesa oral.
1: Una riquesa oral, totalment oral. Mm-hmm. De fet, aquests pobles tenen... A dintre del clan hi ha tres persones molt importants. Un és el xaman, perquè ells és una tradició xamànica. L'altre és el narrador de contes, el Tolchu, que és el que narra contes i els explica i manté doncs, la memòria del seu poble. I llavors hi ha el Kumeiji, que és el que canta Kumei i una mica fa doncs, de recopilació d'aquests contes i els hi posa música i els canta perquè encara agafin més pes dintre de del seu dia a dia.
0: Tot això va començar, aquesta introducció, a través de la música, com dèiem, vas aprendre a cantar el Kumei, que ens podries fer algunes notes de com és? Perquè hem de dir que el 2022 el Gerard va guanyar un premi al 4 Festival Internacional Etnomusical de Kumei, al centre d'Àsia, i que com arribes a guanyar aquest premi?
1: Clar, aquest premi va ser molt especial, perquè jo ja m'havia presentat alguns anys... Però l'any de la pandèmia, arran doncs, de totes les restriccions pel Covid, doncs, no es podia viatjar, no era impossible doncs, plantejar-me arribar a Kizil, que és la capital de Tuvà, i llavors ells, així com una mica de prova, van decidir que gent de tot Tuvà, que tampoc es podien moure, i de Mongòlia, i de tot arreu del món, si volien, poguessin participar. Llavors, jo com que ja coneixia gent d'allà, m'ho van comentar, em van dir, va, podies fer-ho, perquè doncs, estaria bé que hi hagués algú de l'altra punta del món, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, després d'un parell o tres d'eliminatòries, diguem-ne, doncs, al final doncs, vaig guanyar un petit premi, no era el premi principal, ni molt menys, perquè allà saben molt més que jo, però em va fer molta il·lusió.
0: Ells havien estat sorpresos, una persona de Vic...
1: Sí.
0: Aprengués a cantar i a fer aquests sons així, no?
1: Sí, de fet, ells... O sigui, tot i que és una tradició molt viva i hi ha molta gent que la practica allà, tampoc és majoritària. És a dir, tampoc és dir allà qualsevol ho sap fer. No, vull dir, al contrari, és com... persones molt concretes que els hi surt o que tenen també una mica la dèria de llançar-se a fer això fins que en saben.
0: Clar, i a veure, podríem saber com és un so d'aquest?
1: Sí, el Kumei és el nom general que dona nom a tota la varietat de cants, i és aquest.

0: ho aprens, això?
1: Això són moltíssimes hores de mirar vídeos per YouTube. Sí.
0: Ah, això anava a dir. És el YouTube que t'ensenya a fer-ho.
1: És el YouTube, sí, sí. Són moltíssimes hores de vídeos en llengües que no comprenc, com el tuinià, com el rus, com el mongol, i sobretot escoltar molta música i anar-me impregnant d'aquestes sonoritats i entendre també el context. Aquí em van ajudar molt els contes, perquè a mi m'agrada molt escriure, llavors ho he anat portant en paral·lel, de dir, vale, doncs intento fer aquesta música, i per altra banda, doncs, intento doncs, conèixer bé doncs, tota aquesta cultura i totes les seves tradicions, i a partir d'aquí doncs, també t'adones d'aquests cants, quan s'utilitzen, per què, i llavors fer la música. És a dir, una cosa és fer aquestes sonoritats, que ja és complicat, però més o menys
0: després
1: es pot fer, i l'altra cosa llavors és aprendre les cançons tradicionals, els instruments tradicionals i tota la...
0: Perquè aquestes notes que es fan amb la veu van acompanyades de música, d'instruments.
1: Sí, sí, sí, sí. D'instruments, i es canten, i amb aquestes veus, diguem-ne, es pot arribar a vocalitzar i a parlar.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: fent
1: sí,
0: aquestes
1: sí.
0: notes.
1: Fent aquestes notes, sí. Amb la melodia, evidentment, no, com puc parlar jo ara amb tu, no podria parlar amb aquesta veu, però cantant, amb l'impuls de cantar, la melodia i una mica doncs amb tot, sí que pots, es pot cantar, sí, sí.
0: Clar, sentint aquestes notes on s'ha traslladat directament a una altra cultura.
1: Sí, sí, sí.
0: I en allà és on tu fas aquest intent de recollir tots mm-hmm. aquests contes que després expliques en aquest llibre en català.
1: Exacte.
0: Com fas la tria?
1: Mira, la tria...
0: Perquè no te n'has inventat cap.
1: No. Són tots tradicionals d'allà. Llavors, la tria és en base doncs, d'anar buscant moltes de les lletres de les cançons, moltes vegades tenen alguna història o algun conte associat. Perquè això, no? Perquè el comegi, aquesta figura del cantant, doncs moltes vegades s'inspira en històries, en llegendes de la seva terra per crear les cançons. Llavors, moltes vegades, a l'aprendre'm una cançó o al buscar la lletra d'una cançó, trobava darrere una història. I una mica aquestes són les que he recollit al llibre són, diguem-ne, les principals o les més característiques, perquè, evidentment, doncs, n'hi haurien moltíssimes que jo desconec, segur, però que aquestes són una mica les més importants.
0: Que tots són contes, fins que al final hi ha també cançons, 27 contes, els agrupes per animals, instruments musicals, herois, reis i genets, i també muntanyes sagrades.
1: Uh-huh.
0: Són temàtiques molt concretes que diu molt també de la seva cultura, no?
1: Sí,
0: el fet
1: sí,
0: que siguin
1: sí.
0: animals, que siguin muntanyes, aquesta connexió amb la natura,
1: sí.
0: que també és una mica d'on vens tu, no? Al final, vull dir que
1: sí, sí.
0: ets enginyer tècnic agrícola, per tant, suposo que és una mica el que et va treure d'aquesta
1: sí,
0: cultura,
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: arrelament a la terra.
1: Exacte. Sí, sí, els tuvinians són pastors i a la seva tradició sempre diuen que ells ho poden pasturar tot. De fet, pasturen vaques, cabres, xais, iacs, camells, cavalls, que és el seu animal totèmic, rens, qualsevol cosa que es pugui pasturar, diguem-ne, doncs hi ha tuvinians que ho porten amunt i avall de les estepes, de les muntanyes. Són un poble, evidentment, doncs, bueno, que basa o ha basat tradicionalment la seva subsistència en... amb aquest estil de vida.
0: Uh-huh. Tuvinians, que tu vas estar allà durant un mes, dius?
1: Aproximadament, sí, una mica menys, però sí.
0: Clar, t'havies empapat de tot a distància sempre, quan arribes allà et sorprèn alguna cosa que no hagis ja més o menys intuït mentre no hi eres?
1: Clar, em sorprenen moltes coses, la veritat és que sí, perquè tot i que anava amb una imatge bastant realista de lo que em trobaria, però evidentment quan ets allà i estàs amb la gent, doncs, bueno, doncs evidentment passen coses i és una terra que és molt gran, les distàncies són enormes, l'estepa és una cosa que és gegantina i esclar, t'adones que... Bueno, ells estan acostumats a moure's, són nòmades, per ells les distàncies és una cosa molt relativa respecte al que considerem nosaltres, i bueno, és un tarannà, és un ritme de vida molt diferent, i on també aquestes estones per cantar, per exemple, jo quan era allà cantava pràcticament cada dia, perquè quan ells a més sabien que jo cantava,
0: clar.
1: doncs és que s'avisaven entre ells fins i tot de dir, ei, veniu perquè n'hi ha un que canta
0: i que és de fora.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. I llavors ells et comencen també a explicar històries, no? Aquests contes.
1: Sí, sí, sí, surt sol, vull dir, la veritat és que a la gent també és veritat que, lògicament, li agrada compartir, és normal, i quan veuen algú que els interessa i que els hi pregunta i que...
0: I a més una cultura tan minoritària,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ells ja en són conscients, que
1: ells
0: és
1: una
0: cultura minoritària i que despertar aquest interès a fora és gairebé màgic, perquè
1: sí, sí, sí.
0: els hi deu costar també mantenir-la entre ells.
1: Sí, sí que és veritat que, per exemple, respecte a Rússia, no, la part de Tuvà que forma part de Rússia, com que estan molt, molt apartats, la veritat és que ells comenten que tenen molts pocs russos a les seves terres, em sembla que no arriben ni al 7%, i llavors, clar, en aquest aspecte mantenen bastant bé la seva idiosincràsia perquè és que estan molt, molt aïllats. I, però sí, evidentment és una llengua molt minoritària, no arriben a les 300.000 persones que la parlen, i evidentment doncs no té accés a la majoria de coses que poden tenir accés les grans llengües, diguem-ne, del món.
0: Tu la parles?
1: No la parlo.
0: No, però l'entens. Com ho has, entenc com ho has coses, fet per recollir tots aquests contes?
1: Entenc coses i entenc bastantes coses, perquè de fet quan vaig ser allà doncs em va sorprendre que déu-n'hi-do el que
0: pescava. Clar, home, tantes hores de YouTube.
1: Sí, l'únic que és clar, per parlar una conversa no. Mm-hmm. No, però jo em memoritzo les cançons, sé el que canto i sé el que dic, però no per després estructurar el que jo penso.
0: Què creus que trobarà algú que agafi aquest llibre i aquests contes? Què creus que trobarà aquí dintre que el pugui aproximar per sent una cultura tan diferent i tan llunyana?
1: Mira, una de les coses que et sorprèn i que en certa manera intuïa però que t'adones que és realment així, que els contes no tenen cultura, quasi bé et podria dir, perquè sí que aquí parla de rens i nosaltres no parlaríem de rens, parlaríem de xais o de cabres, però la història és la mateixa. Vull dir, algú que llegeix aquest llibre s'adonarà que les històries tradicionals catalanes de tota la vida no van gens lluny de lo que s'explica al cor de Sibèria. Vull dir, les temàtiques, el rerefons, fins i tot alguns personatges. Et pot sorprendre, dius, ostres, però és que no se'm fa gens estrany, però a la vegada té un punt exòtic, perquè parla de xamans, parla de tradicions de caça, que per nosaltres, evidentment, doncs, són totalment llunyanes, no? Perquè no vivim d'aquesta manera, i en aquest aspecte doncs, té una part propera i una part doncs, que és molt interessant. I són contes que són divertits. És una cultura que en si és divertida, a ells els agrada jugar, els agrada anar a cavall, els agrada tenir competicions quan es troben, els que estan molt aïllats, quan es troben els agrada raptar-se, a cantar, a lluitar, fan una lluita lliure que és molt coneguda. Bueno, vull dir que és una cultura que és alegre, no? és interessant.
0: Uh-huh. El llibre acabes amb cançons, i jo sí. Demanaré que ens cantis un trosset de cançó d'aquestes que cantes. No entendrem res, segurament, però no sé si la tens també en el llibre, la que tens ara per cantar.
1: Al llibre hi ha un codi QR que us transportarà en un canal de YouTube que jo hi penjo totes aquestes cançons, i tinc un CD també que vaig fer juntament amb el llibre, que també està en físic, però com que avui dia no es compren CDs físics, doncs vam pensar que seria més profitós ficar-lo així vinculat en una plataforma. I d'aquest cop que hi vaig estar, un dia a la nit en una tenda, hi havia una xamana i hi havia la seva ajudant. La xamana era una dona molt gran que sí que ens va cantar alguna cançó, però la seva ajudant ens va cantar una de molt maca i me la vaig aprendre, perquè lògicament vaig dir, ostres, aquesta l'has de recopilar. No està en el llibre, però sí que està en el canal de YouTube, i si voleu us encantaré un trosset.
0: Doncs vinga.

0: d'una manera perfecta per traslladar-los mentalment a aquesta Sibèria, que a més la podreu conèixer molt més de prop amb aquests contes de Sibèria que ens ha regalat ara amb aquestes cançons el Gerard Canals Puigvendrelló. Moltíssimes gràcies, Gerard, per
1: haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres.

0: RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat fins aquest migdia per les previsions meteorològiques, encara que l'episodi més intens ja ha passat. Durant el matí encara poden aparèixer alguns ruixats dispersos i puntualment intensos a la Costa Daurada i litoral tarragoní. Tot i que la majoria d'aquests ruixats descarregaran al mar, alguns poden tocar a terra localment, però en cap cas seran com els que vam tenir ahir a la matinada. Pel que fa a la resta del país, el matí es presenta assolellat en general, excepte al Camp de Tarragona, alguns punts a l'interior de Lleida i a les Terres de l'Ebre, que serà on persistiran a alguns núvols baixos amb clarianes. De cara a la tarda, alguns xàfecs irregulars i poc abundants en general al Pirineu, Prepirineu i al nord i oest de la Catalunya central i ponent. L'episodi de pluja en general ja ha deixat 11 persones ferides, una d'elles en estat crític, i unes 850 trucades registrades al telèfon d'emergències. I l'Ajuntament de Barcelona portarà a fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració de Save Europe Act, segons ho ha informat en un comunicat. Durant l'acte d'ahir a la tarda a plaça Sant Jaume, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir crits de "No és immigració, és invasió". Això podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una ètnia, raça o nació. El govern municipal defensa el dret de manifestació, però reafirma que no serà neutral davant d'aquests missatges. És per això que traslladarà a l'autoritat judicial la informació recollida per la Guàrdia Urbana, qui va fer el seguiment de la concentració conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. Unes 100 persones es van presentar a la manifestació de Save Europe Act i unes altres 400, en canvi, a la contramanifestació antifeixista al mateix lloc. I els bombers han treballat durant la matinada per intentar estabilitzar l'incendi declarat aquest dijous a Sogorb i que s'ha estès a Gàtova, on ja hi ha desallotjades prop d'un miler de persones. Ha cremat més de 630 hectàrees i, malgrat que continua actiu, està controlat i s'espera que avui la situació sigui més favorable. Les flames ja han cremat majoritàriament una zona del parc natural al voltant de Gàtova. L'alcalde del municipi, Jesús Salmerón, n'ha parlat a la televisió valenciana.
2: Quan tu no naix a Gàtova i viu en Gàtova i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues jo m'estic emocionant. Està mal. Al final se mos ha cremat tot el que molts membres estimen. Tenim el Pico de l'Àguila cremat, tenim la zona de la Canyadica, la Font Tiranzo, i ara pues, estem intentant treballar en que no arribisquen els flames i sobretot que no s'escampi més.
1: En l'operatiu per apagar l'incendi hi treballen més de 350 efectius i 25 mitjans aeris. I en plana internacional, l'Iran amenaça de respondre contra els països veïns que s'uneixin al bloqueig econòmic dels Estats Units, ho ha dit el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Mohsen Rezaei, a la cadena estatal IRIP. Ha advertit que si els països al voltant actuen amb Washington, Teheran impedirà la sortida del petroli a través del Golf Pèrsic i d'altres vies d'exportació. També en un discurs televisat, el president del país, Masoud Pezeshkian, ha declarat també que estan immersos en una guerra econòmica, militar i de seguretat de gran escala. Aquest comunicat arriba després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés a mitjans d'aquesta setmana una operació econòmica contra l'Iran, una iniciativa que va presentar com l'inici d'un procés d'aïllament pel qual també va instar els seus aliats. I ara els esports amb Pau Bombardó.
3: El Barça viatja aquest matí cap a Elx, on arrencarà 9:45 de la nit el camí cap a la tercera lliga consecutiva. Flick encara no podrà comptar amb Rodri, que s'ha de posar a punt físicament. En canvi, sí que disposarà de Cancelo, a qui veu preparat per jugar i que ja va ser inscrit ahir al matí a la Lliga. La convocatòria es farà pública a les 11 del matí abans que l'equip viatgi cap a Alacant. El partit a 9:45 de la nit, en directe a RAC1 des d'una hora abans. Això l'endemà que l'Espanyol fregués l'empat en l'estrena del Real Madrid a la Lliga. Els pericos van aguantar l'1-1 fins al minut 90, quan Carlos Espí va donar els primers 3 punts al Madrid de Mourinho. I aquest vespre també serà el torn del Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a segona divisió. S'enfronta a partir de les 7 de la tarda al Castelló i es podrà seguir en directe a RAC1. I en tennis, Tiafoe ha superat Nakashima aquesta matinada en 2 sets a la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati i s'enfrontarà a Arthur Fils pel títol.
1: Això és tot per ara. Més notícies a les 9 al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: I ara què us sembla si ens refresquem una mica submergint-nos al fons del mar? Ens agrada fer immersió amb el David Valverde. David, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Que ell és tècnic de la casa, però clar, evidentment, ell és instructor de submarinisme i li hem dit, va, porta'ns pels fons marins. I una de les cites que era obligada eren les Illes Medes, no?
5: Evidentment.
4: Si no hi ha ningú que, no, que, no. que li agradi la immersió i que no vulgui passar per les Illes Medes.
5: I segurament hi ha gent de tot el món.
4: Clar, és veritat, de tot arreu.
5: És segurament el lloc més famós de la nostra costa, un lloc que, a més, és una àrea protegida i, per tant, una zona que està cuidada i que només per ser àrea protegida allò ja és espectacular de veure sota l'aigua.
4: Doncs explica'ns què són les Illes Medes.
5: Anem fins a l'Estartit. No? Si parlem d'Illes Medes, hem de parlar d'Estartit, van lligades. Les Illes Medes és un arxipèlag, petit arxipèlag, que ve geològicament és la continuació del massís del Montgrí, per tant, és la continuació d'aquelles muntanyes que acaben caient al mar, i és un conjunt de 10 illes, més o menys, que en elles s'hi poden fer una vintena ben bé de punts de busseig.
4: En aquesta immersió pot anar-hi qualsevol? És a dir, serà difícil?
5: Hi ha immersions per tots els nivells. Per tots els nivells, des de la gent que s'està iniciant, hem immersions que van des dels 3 fins als 15 metres, fins a immersions pels més experimentats, que van fins a més dels 40 metres, amb moltes corrents, amb coves fins i tot. Per tant, hi ha immersions per tothom. I per tots els nivells.
4: I per tant, també explica'ns què hi podrem trobar, perquè ara ja sabem que hi poden anar petits, grans i gent que en sàpiga més o menys, però bueno, això sí, se n'ha de saber un mínim, que aquí no ens aventurem qualsevol.
5: No, a veure, hi ha, de fet, s'hi fan batejos, per tant, algú que no ha bussejat mai també pot anar amb un dels centres...
4: Però acompanyat sempre.
5: Sí, evidentment. Sempre el busseig sempre és acompanyat.
4: Sempre és acompanyat.
5: Sempre parlem que el busseig, la unitat mínima, són dos.
4: Exacte.
5: Per tant, sempre acompanyats.
4: Doncs molt bé. I què hi trobarem? Quines espècies,
5: mira,
4: quins peixos...
5: Mira, hi trobarem de tot i gros, perquè tot el que tu puguis trobar fora de les Illes Medes, tu trobaràs a les Illes Medes ampliat per dos.
4: Ah, sí?
5: Uns tamanys immensos. És a dir, espectacular. A mi el que més em va sorprendre el primer cop que vaig bussejar a les Illes Medes van ser els meros.
4: Ah.
5: Perquè jo estava acostumat a Mataró, que els meros parlen llatí ja, perquè et veuen i ja fugen, i en canvi a les Illes Medes tens uns meros que com a poc fan 40 quilos, és a dir, estem parlant d'uns meros d'un metro de llarg i un volum immens, però que a més no fugen, se t'acosten, són curiosos, estan domesticats, pràcticament venen perquè els toquis.
4: Llavors estan acostumats a veure gent constantment.
5: Sí, i parlant de meros, és que el mero és un peix que pensa que pot arribar a pesar 300 quilos i medir 2 metres. És a dir, són animals molt grossos i que, a més, una curiositat que tenen és que neixen amb els dos sexes i poden canviar de sexe al llarg de la seva vida.
4: Ah, caram.
5: Sí.
4: Mira, que interessant.
5: És xulo.
4: Què més veurem? Més coses? O...
5: Mira, espets. Els espets, parlem de barracudes molt grosses, parlem de corballs, per exemple, també. És molt espectacular veure, per exemple, les parets plenes de gorgònia, que al final és un corall tou, molt vistós, molt, amb molt de color, és molt maco de veure. Tot això a les Illes Medes, amb diferents punts d'immersió, espectacular, no ens ho podem perdre.
4: Ai, el David sempre ens fa venir ganes de fer aquestes immersions i sempre acabem aquesta frase que la vam començar el primer dia que vas venir i vam dir, la direm cada vegada.
5: Per acabar, com sempre, del mar només hi deixem bombolles i ens emportem records.
4: Que maco, ens encanta que vagi així, que vagi molt bé.
5: Adeu.

0: El passat 10 de juny, el món va ser testimoni d'un espectacle sublim. El Papa Lleó XIV va beneir oficialment la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Amb 172,5 metres d'alçada, aquesta torre és ara el punt més alt de la basílica i l'ha convertit en l'església més alta del món. Avui volem parlar de la Sagrada Família i ho fem amb en Jaume Serrallonga. Ell és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la tesi doctoral Geometria i Mecànica en els Models de Gaudí, membre del Departament de Projecte de la Sagrada Família. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
0: Contents de tenir-te aquí perquè, en primer lloc, després de saber que el món mirava la Sagrada Família, hem volgut fer una revisió de tornar-la a mirar nosaltres, sobretot la gent d'aquí, que l'hem vist en tot el procés i que hem de començar partint de en quin punt es troba actualment la construcció de la Sagrada Família.
1: Bé, doncs estem encarant, diguéssim, la recta final, perquè hem culminat el temple, hem posat la creu, el punt més alt del temple, però ens falta la façana principal, que seria pues, el projecte més gros que ens falta. I el següent més gros que falta seria l'edifici de la sagristia de Llevant, que clar, no té la dimensió de la façana principal, però també és un projecte prou important. Mm-hmm. Bàsicament només falta això, o sigui, estem encarant la recta final.
0: És la recta final que es preveu cap al...
1: No hi ha una previsió exacta d'un any, però sí que més o menys podem intuir que entre 8 i 10 anys podria estar enllestit.
0: Entre 8 i 10 anys, els que vam veure aquest creixement
1: tot
0: de la Sagrada Família.
1: Tot depèn dels ingressos, depèn de moltes coses.
0: Clar, sí. En aquest cas estem parlant d'una església que està, una catedral, que està construïda amb aportacions dels feligresos principalment. Almenys aquesta era la idea i també amb suport, evidentment, de l'entitat pública.
1: Clar, es va concebre com un temple expiatori, això vol dir que no hi ha aportacions públiques, són les mateixos visitants que ho subvencionen, la gent que s'interessa per entrar-hi, no? Que en principi són feligresos, que avui en dia la majoria immensa són turisme de tot arreu del món.
0: Hi ha zero capital administratiu?
1: Zero.
0: Zero. Mm-hmm. Ara estem parlant de que ja estem veient aquest final, però ha sigut un camí llarg i jo diria que dur. Com ha sigut tot aquest procés? Quants anys portem?
1: Clar, ara mateix portem uns 144 anys, o sigui, des del 1882, o sigui, són molts anys, sí, 144, doncs això, moltes coses passen en 144 anys, des de revolucions, des de pandèmies, des de la guerra civil, des de moltes coses. I pràcticament només s'han aturat les obres, hi ha hagut èpoques molt dolentes que han anat les obres molt a poc realment, perquè no hi havia donatius, però pràcticament aturar, només s'han aturat per la pandèmia ara, recentment, i per la Guerra Civil.
0: Mm. Mai hi ha hagut cap moment de que hagi estat en perill la seva estructura? Cap error? Cap cosa que hagi fet anar enrere, un pas enrere?
1: Com estructuralment, com si hagués de caure.
0: No, vull dir que dificultats arquitectòniques.
1: Bueno, dificultats hi han hagut moltes, però ha sigut un gran repte. Les mateixes torres centrals aquestes han sigut un repte enorme, perquè antigament les catedrals tenien uns murs que podien tenir uns gruixos de metre i de metre 20 i de metre i mig, si convenia, no? Tenien uns gruixos de parets, i això vol dir uns pesos enormes. I totes aquestes torres centrals, la Torre Jesús mateixa, per exemple, només està suportada dintre del temple per quatre columnes. Mm-hmm. Quatre columnes que tenen 2,10 metres de diàmetre, és una columna gruixudota, 2 metres és una bona columna, però perquè fem una comparació, a Sant Pere del Vaticà, aquests quatre angles del creuer vindrien a ser quatre sales, no una columna, una sala, dintre hi cabria una habitació, un lavabo, un magatzem. O sigui, la dimensió d'esveltesa que té la Sagrada Família és increïble, és molt grossa. I llavors, esclar, són molts quilos, moltes tones de pes perquè vagin per aquestes quatre columnes. I llavors, això va ser un repte. Construir aquestes semblava impossible. No sabíem com ho hagués pensat Gaudí, però semblava molt difícil d'aconseguir-ho.
0: La tecnologia ha ajudat?
1: Oh, i tant, moltíssim, moltíssim.
0: Una tecnologia que segurament Gaudí no ni somiava, potser que hi seria?
1: No, però és curiós la capacitat que tenia Gaudí d'innovar i de diguéssim, xuclar, d'apropiar-se de totes les novetats que sortien al moment. O sigui, era, no era gens conservador en aquest sentit. Sortia una cosa nova i si li interessava, de seguida la prenia com a seva. Des dels ascensors, entrem a una pàgina web d'ascensors antics a Barcelona i veurem que el primer que posa, em sembla que diu el 1888, però és que el 1889 Gaudí ja n'està posant un a la Casa Calvet, que després rep un premi de l'Ajuntament, la casa més bonica de l'any i tot això, no? Una empresa que acaba de fundar-se, quants ascensors fa en un any a Barcelona? Potser 8 o 10. O sigui que els primers d'ascensors ja ho va agafar-ho. I això com a exemple, podríem parlar de formigó armat, podríem parlar moltes coses que Gaudí és innovador. Mm-hmm. O sigui, molt, amb moltes coses, sí.
0: Gaudí va deixar tot un llegat, però què hi ha de Gaudí i què s'ha hagut de reinventar? Suposo que a nivell estructural sí que tot estava molt ben deixat, molt ben escrit, molt ben descrit, però també hi ha la part d'escultura, de a on acaba la feina de Gaudí, on comença l'aportació actual?
1: És difícil, perquè és una transició, no és una frontera clara, és una transició. Tot el seu coneixement passa als seus ajudants, que han vist com treballaven, que ell és mort quan l'atropella el tramvia i tal, però continuen ells mateixos, no? I després, o sigui, la seva mà dreta és el que passa a ser l'arquitecte director. Després els altres ajudants seran els següents arquitectes directors. O sigui, hi ha una transició de coneixement que han begut directament de la font, diguéssim, del mestre, no?, en aquest sentit. I per tant no hi ha una data com de ruptura, però sí que és clar que la manera de calcular estructures que tenia ell, que bàsicament era aquest sistema que jo estudio a la tesa de pesos i cordilles, i és un sistema de càrregues gravitatòries, perquè el que fas com una maqueta invertida del revés i millor del mirall, no? I els pesos donen la forma dels arcs i de les cúpules i de les voltes, aquest sistema és gravitatori, no? I està bé, el més important moltes vegades en un edifici és calcular per la gravetat, però en un edifici de tanta altura no és el més important. Moltes vegades en un edifici de molta altura, i això sobretot els experts en càlcul de gratacels a Nova York i tot això ho saben molt bé, és que és el vent i les forces horitzontals, que són el sisme, el vent, les que poden realment alterar les seccions estructurals d'un edifici, no? I en aquest sentit, Gaudí afirma en algunes converses que estan recollides en text de que havia tingut en compte el càlcul del vent, però no sabem com. No sabem com, perquè tota la documentació es va cremar en la Guerra Civil, i la veritat és que se'ns fa una mica increïble, perquè realment era molt difícil això. I ha sigut gràcies a la tecnologia actual que hem pogut recórrer aquest mètode de la pedra tasada i totes aquestes tècniques més modernes per alleugerir molt els pesos, alleugerir-los molt i fer possible aquestes torres centrals. Sí.
0: Una de les coses que s'ha dit més també en quant a construcció, com a anècdota, han parlat d'aquest loctite, d'aquesta mena de

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: ¿Algo que declarar?
2: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
3: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
4: Ostras, o sigui, uns cargols que dius, un cargol, un sol cargol, i ja pesa, no?
5: Tota la dimensió de la Sagrada Família que nosaltres, sí, els barcelonins, sobretot, ja li hem donat la dimensió que cal, no? És a dir, que moltes vegades per això és més llarg que l'obra de la Sagrada Família, o més important que l'obra de la Sagrada Família. Sí. Ja és com una base de mesura, no? Clar. A nivell arquitectònic, suposo que també, no?
4: Sí, sí, sí, no, clar, és...
5: Ha marcat un abans i un després també en molts temes.
4: És singular en moltes coses. Hi ha coses que són comúniques i exclusives de la seva família, però hi ha coses que reverteixen a la societat, vull dir, que són importants, que la seva família és com una mena de cornellet d'Índies o un laboratori d'exploració de novetats, i abans he insinuat alguna cosa del formigó armat, però, per exemple, seria un exemple, no? Quan un construeix a la vora del mar, a la Costa Brava, i a Marder, i paren l'obra perquè allò era un paratge natural, el que sigui, no? Aquestes coses que a vegades passen, no? Mm-hmm. I resulta que aquell edifici està com 4, 5 anys o 6 parada, no? Amb l'estructura a mig fer, el formigó a mig fer, havien fet un pis, faltava el de sobre, aquestes coses que a vegades passen. Aquell formigó, a pocs metres del mar, que arriba la marinada, tot el salnitre, tal, quan li donen permís per continuar l'obra, el primer que fan és tirar-ho tot a terra. Clar. I tornar a començar, perquè no se'n fien dels vicis ocults que poden sorgir arrel del salnitre que ha absorbit l'estructura i
5: ha
4: tot això.
5: Ha passat això amb la Sagrada Família?
4: A la Sagrada Família no tenim cap casa que la tapi, i hem tingut formigó durant 25 anys a la intempèrie. Amb aquesta marinada que ve, que a vegades la marinada la reben fins al massís de Montserrat, vull dir que no ha sigut un problema. I quina és la diferència? Doncs que el formigó normalment que es fa servir en edificació, quan començava jo a estudiar, era formigó de 175 quilos per centímetre quadrat. Ara actualment això ha anat pujant 200, ara són 250 quilos centímetre quadrat. Però és un formigó normal. A la seva família estem fent servir formigó de 600 i de 800, i quan portes les provetes al laboratori perquè tinguin la resistència, estem parlant de 1.000 quilos centímetre quadrat. Clar, són 4 o 5 vegades més. Són formigons molt, però molt més compactes, molt més resistents. I clar, no penetren aquests agents deteriorants del formigó, i llavors això és un avenç que després la societat se'n podrà beneficiar. Una persona fa tota la seva inversió de la seva vida comprant el pis, i després en 4 dies diu, és la luminosi i el pis a terra, no? I clar, dius, ostres, en canvi, si fessin servir formigons com els que hem estat fent servir a la seva família, clar, clar, això ja no passaria, no?
5: Per tant, aquests 100 i pico anys, quants hem dit?
4: 144.
5: 144 anys ja no han passat factura de moment en l'edifici, i a més prendrà una dimensió encara més gran. Ara dèiem, acabarà 10-15 anys, però segurament moltes generacions podran veure aquest final de la Sagrada Família. Esperem. La dimensió física, és a dir, ara tenim les tres façanes, tindrem les tres façanes, ara en tenim dues, sí. Falta la principal, sí. Això a nivell de dimensió farà que encara sigui molt més gran l'edifici? Com ho percebrem, aquest final? De com serà físicament, descriptivament?
4: No crec, la dimensió global no crec que es percebi gaire més gran, no? Perquè el temple sobretot s'aixeca amb altura. Aquesta idea, aquest eslògan que s'ha dit ara d'alça la mirada, és ben bé gaudinià, no? El que volia Gaudí és que miréssim amunt, no? Que aquesta verticalitat, aquesta connexió de la terra amb el cel, aquesta acostar-se a Déu, digue-li com sigui, més simbòlicament. Però, o sigui, la dimensió global de l'edifici no canviarà molt, però sí que d'alguna manera jo crec que la façana principal serà molt important, perquè d'alguna manera s'ha perdut ara mateix la silueta clàssica, la que tenim com en el cor, perquè representava com les quatre barres, quasi, no? Eren quatre torres retallades en el cel, i ara tot el taló de fons de les torres centrals desdibuixen aquesta imatge, no? Mm-hmm. En canvi, la façana de la principal, com que està separada de tot aquest nucli central de torres, tot el que és la nau, no? I queda com més separada, un, quan s'acosti, de seguida començarà a veure aquestes quatre torres retallades.

0: social i tornar a recordar aquella visió sempre tan barcelonina nostra de la Sagrada Família, de les quatre torres retallades al cel. Sí.
1: Tenim, per tant, naixement i passió, falta glòria.
0: Falta la glòria, sí, sí, sí.
1: A part de tot això, aquesta part més estructural, més exterior, hi ha la part de vitralls. Això és tot un llenguatge interior, és a dir, la llum que deixa passar aquest colorit de vitralls és espectacular, sí, i té tota una lectura que mereix un capítol especial. Què pretenia Gaudí?
0: A veure, aquí hi ha la feina de dos, o sigui, Gaudí ja li diuen que és l'arquitecte de la llum, però també hi ha la feina, i no n'hem de treure mai el mèrit, de l'artista vitraller, el que dissenya els vitralls més que el que els construeix.
1: Gaudí no els va deixar dissenyats.
0: No, va deixar moltes coses dites, però fetes proves físiques de vitralls en va fer a Mallorca algunes, perquè ell treballava amb un sistema de vitralls que també hagués resultat molt car i molt complex, que era la quatricromia, o sigui, feia quatre capes de vidres de color, els degradava amb àcid de manera diferent cada un dels tres colors bàsics, més un blanc per acabar d'estabilitzar el color, i ens barrejant aquests vidres i col·locant-los amb els desplaçaments corresponents, doncs feia com una sensació, buscava com una sensació de relleu dels cossos, si se representaven uns sants amb uns cossos, tal, buscava aquests relleus i aquests reflexos a base de degradar, pues, el groc, el magenta i els tres colors primaris, no? I col·locar-los adequadament. O sigui, no hi havia línies negres, per entendre's, no hi havia ploms. Això quan se li va encarregar a Joan Viladrau, que és tenia una experiència, un currículum sobre vitralls a totes les catedrals d'Europa, o sigui, havia conegut molt el vitrall gòtic i tots els seus pros i contres, se'n va adonar, doncs, que per algun motiu Gaudí va frenar els vitralls i només en va poder fer una a Mallorca perquè no... pel preu, per una banda, perquè clar, és quatre vegades més car, quatre vegades vidres molt més grossos, vidres que després quan dilaten tenen molts problemes, que aquestes capes, què passa quan s'hi posa humitat entremig, que s'ha d'evaporar aquesta humitat, i generaven realment molts problemes, i en Joan Viladrau va dir que el vidre gòtic era el de sempre, era el que funcionava i era molt més fàcil, doncs tot aquest tema de les dilatacions, tot el tema més tècnic.
1: I va un fer una proposta. Increïble, exacte. Clar. El resultat és de les coses que potser més criden l'atenció a l'entrenar al temple.
0: Sí, és de les coses que més atrauen i realment és espectacular.
1: Hi ha un codi amb aquest joc de colors, és a dir, hi ha trossos que són totalment vermells, d'altres que són totalment blaus, després passa els verds, els grocs...
0: Sí. La idea, d'alguna manera, Gaudí és com la natura és la seva mestra, diu, no? Aquest arbre d'aquí és el meu mestre, totes aquestes coses sobre la natura, aquesta influència de la natura. Doncs una idea és potenciar la llum natural. O sigui, la llum sembla que no, però té color. Quasi a la ferreteria comprar una bombeta i com la vol, cala i el fred, no? La llum té color, encara que potser no ho veiem del tot. I ens potenciar aquest color natural de la llum. I quin és el color natural de la llum? D'alguna manera és el color que té l'ambient. Què passa al matí? Com que ha hagut tota la nit que s'ha refredat, al matí els colors són freds. I aleshores, a la banda de llevant, els colors dels vitralls són colors freds. I en canvi, a la tarda, tot l'ambient s'ha escalfat de tot el dia, ha tocat el sol tot el dia, l'ambient és càlid, i la llum es tenyeix d'aquests colors càlids. Llavors, els vitralls que es cullen de posar a la banda de ponent són tots de colors càlids.
1: Mm-hmm. Estem parlant dels vitralls, però també hi ha tota la part d'escultura, que és impressionant, i que si tu veus la façana del naixement i passes a la façana de la passió, veus el contrast.
0: Clar.
1: I hi ha tot el paper de Subirats, també, en aquesta aportació artística.
0: Aquí, durant molts anys, va haver-hi molta incomprensió. Ara una de les feines del Departament de Divulgació Cultural i Educativa és justament desfer aquests malentesos, aquestes confusions.
1: La gent no va entendre aquest contrast.
0: No, i és que, clar, són dos façanes realment molt, molt diferents des de la seva concepció. Una és la façana de la vida, és la façana que mira cap a llevant al començament del dia, el naixement de Jesús és el començament de tot, aquella façana, l'explosió de la vida. El Nadal és el desembre, és l'hivern, aquella cançó del desembre congelat és, i en canvi es veuen les gotes de neu i de gel que fan el contorneig dels tres portals, dels frontons dels tres portals, i en canvi dintre d'aquests tres frontons explota la primavera amb ocells, plantes i flors, no? Està expressant la màxima alegria. L'altra façana està expressant la mort, està expressant el final de tot, la desolació, la tristesa, i no hi ha res. Però és que Gaudí volia que fes por aquesta façana, la volia així. I clar, quan diuen aquesta façana, els arquitectes continuadors ho han fet molt malament, no té res a veure. I clar que no té res a veure, perquè... I aquesta és de les poques coses que Gaudí va dibuixar amb molt de detall. O sigui que és absolutament fidel a el que volia Gaudí. Perquè Gaudí, pues, es van cremar tots els planos per la Guerra Civil i es va conservar tot allò que s'havia fotografiat. I per sort aquesta façana estava molt ben fotografiada d'un dibuix de mà d'ell directament. Hi ha altres dibuixos que són de mans dels seus ajudants i delineants i arquitectes col·laboradors, però aquest justament era seu, eh? O sigui que està molt ben dibuixada, i va dir que la va dibuixar després de passar una malaltia molt greu a Puigcerdà, a punt de morir, va fer testament i tot perquè es pensava que es moria, i va dir: estic tan a prop de la mort que he estat en les millors condicions per projectar la façana de la mort, no? O sigui que és una façana que impacta, però és que volia que impactés, però pel sentit contrari, per aquesta sensació de soledat, de desesperació, d'abandonament de Jesús a la creu penjat, de patiment, de dolor, no? De sacrifici.
1: A l'hora de triar qui agafa el relleu, hi ha també una connotació religiosa, és a dir, tots els que hi han intervingut són arquitectes o escultors que creguin que siguin religiosos, per poder també empapar-se d'aquesta religiositat, sí, que realment Gaudí sí que la tenia.
0: Sí, jo no sóc en el departament d'això de gestió de persones per poder dir els ítems, però estic pràcticament segur que això no ho poden contemplar com un ítem de selecció, perquè si no, no hi hauria prou gent. Clar, perquè estem en un moment de l'Església Catòlica o del cristianisme de molta davallada, suposo que els que dirigeixen això en són conscients, però sí, tenim una altra perspectiva de la vida actualment, no? Jo en aquest cas sóc creient i puc explicar tot en tot detall totes les simbologies i totes les coses del temple, però no és l'usual, no és l'usual. I en aquest cas, per exemple, Subirachs era agnòstic i es declarava públicament com agnòstic, però què passa? Era un gran exponent de l'escultura. Dintre del nostre país era clarament el millor que podíem triar, i en aquell moment l'arquitecte director era Jordi Bonet i va triar sense cap dubte Subirachs. I penso que va fer un gran encert, perquè les ganes que tenia Gaudí que aquella casana fes por, que expressés aquest dolor, les escultures Subirachs ho expressen perfectament, aquest dolor, aquest patiment, mires els seus rostres i són absolutament en consonància amb el que volia Gaudí.
1: Simbologia que també hi ha repartida pel temple, i que, per exemple, hi ha aquesta numerologia que marca que si sumes els números acabes sempre sumant 33.
0: El
1: que hi hagi Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, també inclosos dintre del centre, sí, del temple. Hi ha molts detalls que a primera vista es podrien passar per alt, no?
0: Sí, a tot arreu. Estic pensant en Subirachs, n'hi ha molts, perquè és un artista molt especial, Subirachs, que busca com símbols i expressar-se amb símbols, i el que ho observa, si va descobrint els detalls, va fent-se el seu fil conductor que li va explicant aquella història a través de detalls petits, no? Com aquest del 33 de l'edat de Crist, bueno, la teòrica edat de Crist quan el maten. I a dintre hi ha molts, des d'aquesta idea de les diòcesis, primer posa les catalanes, després les que representen de bona manera els països catalans, no? Posant Perpinyà, València, Mallorca i l'Aragó, i després pues, hi ha la resta d'Espanya, la resta del món, no? I així va com expandint-se amb aquesta vocació. No és ben bé una catedral, moltes vegades es presenta com a catedral, perquè una catedral és la seu d'un bisbe, i en aquest cas, clar, Barcelona té la seu del bisbe a la catedral de Barcelona, que no és la seva família, però la vocació del temple és com una vocació universal, no? És com la catedral d'Europa, ja, li hauríem de posar un altre nom que no fos catedral, però sí que té una vocació d'estar com per sobre, i en aquest sentit pues, té aquesta com vocació universal, que tothom si et senti atret, vingui de la cultura que vingui, si senti atret a entrar.
1: Amb tot això, és una visita turística el que es fa moltes vegades, però també hi ha tota una vida de litúrgia dintre de la mateixa Sagrada Família, i la cripta n'és la protagonista una mica, és on es recull més la litúrgia i...
0: Sí, perquè és que la cripta, clar, com que hi ha tants visitants, hi ha molta demanda d'això, i amb diferents idiomes, i doncs cada dia hi ha missa a la cripta. Es pot visitar la cripta, es pot visitar, però clar, sempre tenint en compte aquests horaris de les misses, el millor és pues, anar a una missa i al sortir de la missa tens uns minuts més per acabar de veure la cripta, però la veritat és que la cripta té activitat bastant que no para. I en el mateix temple, cada setmana, cada dissabte, la missa vespertina al vespre, i cada diumenge al matí hi ha missa, i després a vegades algunes misses especials. Aquest any Sant Josep ha caigut en dimecres, i aleshores doncs el dimecres es talla el turisme i es fa la gran celebració. Els josefins, diguéssim, l'associació de devots de Sant Josep va ser la promotora de les obres, i per nosaltres sempre el Sant Josep ha sigut una data especial. Es va posar la primera pedra en un dia de Sant Josep, etcètera.
1: Ah, sí? Té tota una càrrega...
0: I llavors, clar, hi ha dates assenyalades, que caiguin com caiguin, encara que no sigui dissabte o diumenge, pues, es fa la celebració. L'Ixut, clar, és un temple, i el principal del temple és fer la celebració de la missa, sí. Mm-hmm.
1: La façana principal dèiem que no està acabada, però si fem un recorregut ara per la Sagrada Família, comencem pel naixement.
0: Sí, és el més ordenat, és l'inici, dèiem, l'inici de tot, és el millor començar pel naixement.
1: I
0: sí.
1: Per el recorregut com el feia?
0: Llavors, el recorregut normal seria entrar per naixement, aleshores ja després de veure tot aquest esclat de la vida i de les escultures de naixement, ja seria entrar a les naus i sortir pel costat de Passió. Si un té més temps, doncs es pot anar al museu, i al museu hi ha molts detalls i moltes coses boniques de veure i que et poden ajudar a entendre moltes coses. Si un tingués encara més temps, potser recomanaria primer anar al museu per entendre després el que veuràs o entendràs millor. Però clar, a vegades pues, els fluxos també de gent al museu és una mica difícil, perquè no són espais tampoc tan grossos, i no tothom passa pel museu, però bueno.
1: I per tancar, no acabaríem de parlar, i sempre hi ha coses més a explicar, però si haguéssim de dir el llegat que deixa Gaudí a l'arquitectura contemporània, com ho definiríem? En poques paraules, perquè, esclar, tenim poc temps.
0: És difícil. Gaudí està dintre d'aquesta generació d'arquitectes del modernisme, però és tan especial que ja no se'l pot etiquetar com a tal, no? I llavors ja està com en una altra lliga, està en un altre nivell, en una altra casella. I llavors ens deixa justament aquestes diferències amb el modernisme. El modernisme sí que tots els arquitectes apareixen flors i coses orgàniques i naturals i tal, però amb Gaudí a vegades tota aquesta natura és estructural. O sigui, quan tu veus les naus del temple, et sembla que estàs en un bosc, perquè les columnes, la manera de calcular les estructures amb aquests models invertits que dèiem abans, no?, acaben produint columnes que semblen arbres amb branques, i les voltes són foradades, no són llises, sinó que entra la llum per les voltes, entra la llum per les façanes, i dona aquesta sensació de bosc. Però clar, és un bosc que no és afegit a l'arquitectura. No és com, jo primer faig la paret i després ve el decorador i m'hi posarà unes plantetes. No, és que forma part de l'estructura de manera essencial. Sense aquells arbres, allò no seria res, no s'aguantaria. Quan fa les escoles, fa unes onades, i que sembla les escoles, al final és un edifici annex molt petit que hi ha al costat, que va fer pels fills dels treballadors, dels obrers i dels nens del barri. Doncs fa com una zona, unes formes ondulades que poden recordar les onades del mar i tal, i podia pensar un, mira que orgànic, mira quina arquitectura més flexible, més, no? Però és que si no fos així, aquell edifici no hagués pogut ser. Les parets ondulades fa que tinguin resistència. Agafo un full de paper, el poso dret sobre una taula, i abans de bufar ja ha caigut. Però si el paper el doblego i li dono forma com una serp, així una mica ondulat, el poso dret, i si no faig un esternut gros no cau, I aleshores això és com s'aguanta aquell edifici de les escoles, amb la
1: tant,
0: forma.
1: Per tant, una visió totalment original, diferent d'entendre l'arquitectura ja,
0: sí,
1: des de
0: sí, perquè la incorpora, la natura la incorpora com estructura, no com ornament, com és bastant inseparable el que és el símbol, el que és l'estructura i el que és la forma, és com són tres elements molt inseparables, no? Bueno, la meva tesi deia geometria i mecànica, que en el fons és la forma, la geometria, i la mecànica és l'esquelet, és l'estructura, aquestes dues coses juntes. Bona. Després d'estar tants anys a la seva família, hauria de canviar el títol i posar-li també la simbologia, perquè són les tres coses juntes que són inseparables.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Doncs avui hem volgut fer aquest repàs per la Sagrada Família, que només ha sigut un petit passeig, que hagués pogut ser un gran recorregut, però el temps ens ho permet, i que ens ha permès conèixer molt més aquest edifici, per nosaltres, emblemàtic, i també a ulls del món un gran edifici. Moltíssimes gràcies, Jaume Serrallonga, que és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, que a més té la tesi doctoral justament de la geometria i la mecànica, ara afegim, i la simbologia amb els models de Gaudí. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: I temps ara per endreçar els nostres números.

0: Doncs sí, durant l'estiu fem aquest repàs als errors financers més habituals. Ho fem de la mà de l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia. Ell
1: bon
0: és
1: dia.
0: Justament assessor de les finances més personals, les més quotidianes, i volem saber les cotitzacions dels autònoms, que això és tot un tema. Per què hi ha tants autònoms que intenten cotitzar el mínim possible?
1: Mira, jo crec que és una reacció molt humana. Cada mes, i cada vegada amb més clarament, veus sortir diners del compte, i és normal pensar, si pago menys quota d'autònoms em queden més diners. Això és com un pensament molt lògic, és el més fàcil, és el que tenim més a prop. El problema és que moltes vegades és una decisió que pot semblar intel·ligent fins que passa alguna cosa.
0: I quin és l'error concret?
1: Mira, l'error seria veure la cotització només com una despesa. Val? Simplement com uns diners que marxen, com qui va un dia al restaurant, no? Gaudeixes del dinar, però els diners te'ls has gastat, no? Clar, hi ha molta gent... Primer és un tema com de comprensió, no? Hi ha molta gent que pensa que les cotitzacions que paguem els autònoms només serveixen per la jubilació. I en realitat també estan relacionades amb temes tan importants com una baixa per malaltia, una incapacitat, una pensió de viduïtat, una pensió d'orfandat... És a dir, les cotitzacions protegeixen moltes més coses de les que acostumem a pensar.
0: I la gent no té present, això?
1: Moltes vegades no, perquè quan tens 40 o 50 anys, ja no diguem 30, la jubilació sembla molt llunyana. Llavors, si nosaltres associem cotització amb jubilació i pensem que les aportacions que fem cada mes seran per la jubilació i ens falten 35-40 anys, doncs igual dius... Clar, el problema quin és? Que una baixa laboral, un problema de salut, poden arribar molt abans. Vull dir que no és un tema de 25-30-40 anys vista. També és veritat que hi ha molta desconfiança, per dir-ho tot. Hi ha autònoms que em diuen, jo no sé si cobraré una pensió d'aquí 20 o 30 anys. Això, tu també ho deus haver sentit,
0: clar,
1: Aquesta mena de desconfiança. Hi ha articles...
0: Que de fet la tenim tots, no?, que el seu autònom.
1: Tots tenim una certa desconfiança, però alhora... Clar, aquesta desconfiança t'haig de dir que fa molts... Hi ha articles dels anys 80, de principis dels 80...
0: Que també tenien la mateixa
1: que qüestionaven que l'estat espanyol pogués pagar pensions a partir de l'any 2000. Estem al 2026. Vull dir que... Vaja, a dia d'avui... Sí, s'ha demostrat que de moment estem cobrant les pensions, val? Però és una preocupació legítima, tenir dubtes, però fins i tot si deixem de banda de jubilació, és a dir, si la nostra aposta és que no hi haurà pensions de jubilació o seran molt petites, la cotització continua tenint un impacte molt important sobre una baixa mèdica, una incapacitat o la protecció de la família. I això sí que ens pot afectar molt abans. I si ho volem cobrir de manera privada amb una assegurança, doncs hem de saber que això costarà diners. Vull dir que la cobertura que tens a través del règim de la Seguretat Social és una cobertura molt àmplia.
0: I què et trobes tu en el teu dia a dia?
1: Jo em trobo autònoms que gestionen molt bé el seu negoci, que fan més hores que el rellotge, que de fet és una de les característiques típiques de molts autònoms, no? Treballar molt, no tenir...
0: Clar, un autònom, totalment.
1: Quan un autònom es casa no té 15 dies de vacances.
0: No, clar.
1: Per exemple. Però clar, tots aquests autònoms que treballen tant no han dedicat prou temps a pensar en la seva seguretat econòmica. Estan tan enfocats en el dia a dia, en generar, etcètera, no?, que no pensen en aquestes coses. No s'han preguntat prou què passaria, fixa't la pregunta, què passaria si deixessin de poder treballar durant uns mesos. Ja no diguem un any, Però clar, què passa? Quina protecció tindries si tu ja no pots treballar demà, per exemple, per un tema de salut?
0: A més, aquest any molts autònoms s'han trobat amb una sorpresa de la Seguretat Social.
1: Sí, això també. Jo també crec que és un tema dels que potser no se'n parla prou, no? Hi ha hagut molts autònoms... i hi ha molts autònoms en aquest país, un de cada sis treballadors són autònoms, doncs n'hi ha molts que han rebut notificacions indicant que havien de pagar una diferència de quota corresponent a l'any 2024, que és el primer any en el que es van començar a fer les compensacions. Hi ha hagut altres autònoms que, en canvi, han rebut una devolució perquè van pagar més cotització de la que havien d'haver pagat. No?
0: I això per què passa?
1: Això passa perquè ara la quota d'autònoms es calcula segons els ingressos reals. Abans, quan dic abans, parlo de fa 3 anys.
0: Sí, exacte, fa molt.
1: Abans, fins fa 3 anys, l'autònom decidia la cotització. Podia decidir un tio o una tia, un home o una dona, que facturessin 100.000 euros a l'any, podien decidir cotitzar pel mínim. Ara no. Ara, el que fa l'autònom és durant l'any fa una previsió dels seus ingressos, rendiments, i cotitza en funció d'aquesta previsió. Després, quan la Seguretat Social coneix els ingressos reals, regularitza la situació, que vol dir que si has cotitzat de menys et toca pagar la diferència i si has cotitzat de més et tornen diners. Això és el que està passant aquest inici d'any i clar, ha estat una sorpresa per molta gent.
0: I això la gent ho entén bé?
1: Sincerament, moltes vegades no. I aquí hi ha un altre error molt habitual, eh? No dedicar ni una estona a entendre com funciona la pròpia cotització. I també val a dir que l'administració ha fet pocs esforços per explicar-ho millor, eh? Perquè al final és una cosa molt important que hi ha molts autònoms que viuen en la ignorància, no?, respecte a aquestes qüestions. La cotització és una peça més de la seguretat econòmica. Ens ha de quedar clara aquesta idea. Igual que assegurem una casa o assegurem un cotxe, també té sentit protegir la teva capacitat de generar ingressos. No m'estic referint a assegurances privades, m'estic referint a les aportacions que tu fas a la seguretat social, que al final després et poden tornar en moments de dificultat i et poden millorar la teva seguretat.
0: I això vol dir que tothom hauria de cotitzar al màxim?
1: No necessàriament, perquè cada situació és diferent. En primer lloc, com he dit, el que cotitzem depèn dels ingressos o del rendiment que tinguem com a treballadors autònoms. Però també, evidentment, depèn del patrimoni que tinguis. Clar, hi ha gent que té molt patrimoni o que el treball és una petita fracció de tots els ingressos que tenen a la seva economia personal o familiar. Per tant, clar, no puc parlar per tothom. Hauríem de veure això, quin és el patrimoni del que disposen, quina és la situació familiar i quin nivell de protecció té per altres vies, no? Llavors, quan mires tot això, pots veure si té una cobertura a través de la seguretat social suficient o no. El que dic és que la decisió sobre les cotitzacions hauria de ser conscient. És a dir, no cotitzar menys per inèrcia o perquè sempre s'ha fet així, que és el que tenim ara mateix instal·lat moltes persones que treballen per compte propi.
0: I, per tant, què li diries a un autònom que ara ens estigui escoltant?
1: Mira, una pregunta molt senzilla. Si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, com quedaria la teva economia i l'economia de la teva família? Val? Moltes vegades la resposta a aquesta pregunta explica millor que cap altra si estem prou protegits.
0: Doncs sí, efectivament, Edu, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: A tu.

0: Doncs amb aquesta música ens volem posar al dia dels musicals i ho fem com sempre, com venim fent aquest estiu, amb el Martí O, que ell és el corresponsal de RAC1 a Nova York i, a més, votant dels Globus d'Or, que això ens encanta dir-ho perquè el primer català, home, és un prestigi.
1: Té honor, té honor.
0: Clar que sí. Marc, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb el Jordi Ramos, que també és el nostre especialista en musicals. Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Escolta, ja has votat algun musical o no aquest any?
1: He votat?
2: Pregunto.
1: No, home, encara no estan clares les nominacions, eh? Algun musical hi haurà, però no hem pogut votar encara.
0: El Ramos vol que votis algun
1: sí,
0: musical.
1: Sí, no, ja ho veig, ja.
0: Ja ho has vist, eh? No fa pressió ni res. Això és il·legal,
1: ara passarà un sobret per sota la taula.
0: Sí, és il·legal.
2: Home, la de pernils que et deuen enviar les distribuïdores.
1: Oh, tant de bo.
0: Marc, a veure, va, què ens recomanes? Perquè tu sí que has repassat la cartellera d'aquests dies, d'aquest any, d'aquest curs passat, a Nova York.
1: Doncs sí, i a més he vist coses molt interessants, les hem estat repassant aquest estiu.
0: I tant,
1: ja, ara us porto el millor revival de l'any. Els revivals són aquelles reestrenes musicals que ja existeixen i que es tornen a l'escenari de Broadway. I aquest ha sigut un dels musicals més premiats, no només el millor revival, també ha tingut dos dels seus actors premiats. És un musical molt emocionant, molt emotiu. Realment és un d'aquells musicals que no coneixien absolut i que va ser seure'm allà i ser un mar de llàgrimes. Es diu Ragtime i sona així.

0: Home, amb aquest t'imagines aixecant una cama, eh?
1: Sembla, eh?
0: Sí, sí.
1: Té aquell component clàssic, tot sí. I que no hi s'aixequen molt les cames perquè és una història molt històrica i una història molt tràgica que té lloc al principis del segle XX als Estats Units i tot i ser una novel·la, adaptar una novel·la de l'any 75, no?, però que explica fets passats, però com ens trobem molt en aquests moments de la vida i la història que es repeteixen esdeveniments, la veus al dia d'avui i et sona com si estigués passant en el present. I és una història molt xula perquè aquesta cançó que esteu escoltant, que és la primera de totes, Ragtime, el Ragtime és un estil de música, eh? Per si no ho coneixeu, és una melodia de piano, això neix del Midwest dels Estats Units i representa que és una mà del piano fa una melodia regular i l'altra fa una cosa com a sincopada, que sembla que no es correspongui, però li dona aquell dinamisme, no? I és una dels gèneres o dels estils musicals que sonen en aquest musical. Doncs aquesta història ens presenta tres famílies, una blanca, una negra i una jueva immigrant. I és la història, no, d'aquests tres, d'aquests cercles que es van combinant al llarg de la història, no? Es van trobant d'alguna forma a vegades inesperada. En un cas molt estrambòtic, la família negra, la noia, abandona el seu fill i l'abandona al jardí de la família blanca, no? I la dona blanca que troba aquest nadó decideix acollir-lo i el té a casa. Finalment la noia, la dona, la mare és descoberta i també l'acull, no? I és de cop i volta estan vivint junts a la mateixa casa. I el marit d'aquesta dona negra que ha sigut, no?, que ha abandonat el fill, hi ha aquest retrobament i és el que ens porta a una de les cançons més emocionants del musical. És el típic moment en què la gent aplaudeix a mitja cançó de lo preciosa que és i de lo emotiva que és. Es diu Wheels of a Dream, que ve a ser Rodes d'un somni.

0: Veus molt potents, eh? Ell va guanyar el Premi Tony al millor actor.
1: Estava pensant que justament això, eh? Quines bauarres
2: sí,
1: que tenen.
2: Sí, i a més et anava a dir, aquests tons èpics que agafen els musicals, no? Que sembla que sigui sempre una història de somnis, de lluites, però tot molt èpic, oi? Mm-hmm.
0: I aquest no li falta gens d'èpica, eh? És un musical, insisteixo, de no conèixer-lo gens i de destrossar-me. O sigui, és d'aquells musicals que et deixa fet pols. I imagineu-vos aquesta cançó que us deia Wheels of a Dream, no? Rodes d'un somni. Ell, de fet, parla de les rodes d'un cotxe, que s'ha comprat un cotxe com a símbol del somni americà. Aquest cotxe, spoiler alert, acaba destrossat per uns blancs racistes que li destrossen el cotxe i li destrossen els somnis que ell diposita en el seu fill, no? Aquest fill que es retroba i que pensa que, doncs, que, bueno, que tindrà un futur millor. I no és així. Vol dir que és realment un musical no per divertir-se, no és el de les grans escenografies i de ball, sinó que és un musical de crec, de reflexionar sobre la història i de sentir emocions, no?
1: Gairebé sembla que estiguis parlant d'una obra de text.
0: Doncs sí. De fet, com que ve d'un text, crec que han fet una bona adaptació en un musical molt clàssic, sentiu les cançons, que no és del que hem sentit al llarg de l'estiu, per això és potser una mica més, té més de pes, no? I vull acabar amb aquesta cançó que canta la mare, no? En un moment en què representa que troba trenca amb les cadenes que l'han portada a viure en aquesta mena de passat, el passat del seu marit, no? Que l'ha relegada sempre en un paper secundari, i ella aconsegueix, doncs, no? separar-se i buscar un futur més com a ella individua. Es diu Back to Before, o sigui, tornant a l'abans.

0: Una altra veu brutal, ja la sentiu, eh? O sigui, els dos, que heu portat dues cançons dels dos guanyadors del premi d'interpretació, perquè són brutals, i us recomano molt que si la busqueu a l'Spotify, que hi és, l'escolteu d'una tirada, i insisteixo, no només bones cançons, bones veus, sinó a més una història molt emotiva i molt actual, malgrat portar-nos a un segle endarrere.
1: Sí, perquè això és veritat que és curiós, que moltes vegades, bé, ho dèiem amb Sonrises i Làgrimes, mm-hmm. no? O fins i tot amb Cabaret, que
0: totalment.
1: Són pel·lícules, o musicals en aquest cas, que al llarg de la història es veuen de manera diferent. Jo mateix vaig veure Cabaret a l'edició de Madrid l'any passat, mm-hmm. i francament l'havia vist feia 20 anys i no es veu igual amb 20 anys, que tot el tema de, doncs, del racisme, del feixisme, es veia d'una manera ultrallunyana, i ara, en canvi, tornes a veure la mateixa història, com està ascendint el feixisme a l'entreguerres de Berlín de Cabaret, i l'estàs veient d'una manera tan pròxima que realment et posa la pell de gallina, i l'òptica és completament diferent, no?
2: Sí, sí, però en canvi tan vigents totes, eh? Mm-hmm. En fi, tu què ens portes?
1: Doncs mira, desengreixaré una mica.
2: Sí?
0: El
1: Marc porta un revival... Jo en porto un altre, un revival que tindrem a Barcelona.
2: A veure.
1: De fet, el tindrem ben aviat, perquè arriba el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli. I és un musical que, bueno, qui no coneix, i que comença així. Ai.

0: bueno, són notes que tots coneixem.
1: Mare meva, anava a dir jo. Mare meva.
0: Bé, si alguna vegada algú baixa del cel i encara no ha identificat de què estem parlant, això és Mamma Mia, el somni d'una nena que sap que el seu pare és un... Hi ha tres candidats per ser el seu pare, va buscant entre els diaris de la seva mare i decideix convidar-los els tres al seu casament per veure què passa. I què passa? Doncs una festa. Mamma Mia.
2: No podem evitar-ho, eh? Tots tres hem ballat.
1: El mar també. Se'ns en van els peus.
0: M'atreviria a dir que és un dels... Bueno, sens dubte per mi, el gran musical de hits que existeix i que ha existit. No sabria dir-te si va ser el primer o no, però d'això d'agafar un grup de música i a partir d'ells doncs, fer tot un musical. També hi havia el de Queen. No sé si quin va ser primer, però sí que és veritat que, bé, Mamma Mia ha trencat tots els rècords. S'ha fet un infotiment de vegades, la pel·lícula és el musical cinematogràfic que més ha recaptat a la història, la tercera part ja està en preproducció, vull dir que, escolta'm, és una experiència que jo no sé de ningú que hagi anat a veure Mamma Mia i no li hagi agradat. I bueno, doncs mira, és l'ocasió de tornar-hi. Com dic, a partir del 26 de setembre fins al 29 de novembre, vull dir, 2 mesos al Teatre Tívoli, el muntatge que s'ha fet a Madrid i que estava fent gira per tot l'estat i que aquí també podrem veure. Què dir? A veure, sí, serà en castellà. Això a mi, personalment, fa una mica allò de rabieta no poder sentir exactament les cançons d'Ava. Però, escolta'm, la festa s'encomana. Vull dir, l'argument et pot agradar més o menys, però, escolta'm, és que les cançons
2: ballar,
0: les
2: ballarem.
0: Coneixes totes. Ballar, balles. Bueno, tu, escolta'm, tornant a aquestes persones aparegudes que no coneixen l'argument, saber doncs, que es trobaran amb aquests tres possibles pares i, a partir d'aquí, doncs, tot de peripècies, però, sobretot, molt bon rotllo, perquè és que jo crec que veient la pel·lícula, fins i tot, si una cosa desprèn, és lo bé que s'ho han passat fent-la.
2: Bon rotllo.
0: Doncs escolta'm, bon rotllo veient-la, bon rotllo gaudint-la i bon rotllo acabant-la.

0: és el final.
1: Clar, clar.
0: Quan s'ha acabat l'obra, tampoc estic fent gran spoiler.
1: No, amb aquesta crec que no.
0: Ja. Aquesta no, no em faig, però bueno, s'ha acabat l'obra i surten a saludar. I què ve? Doncs ve la cançó que va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1974.
1: Clar, és que en Marc no estàvem al cas ara, tu i jo.
2: No, no, no, estàvem aquí...
1: Havíem d'acabar Eurovisió.
2: Hipnotitzats amb la cançó, clar, i ens ha colat a Eurovisió.
1: Ara ja estem a Eurovisió, de sobte.
2: Ho portes a la sang.
0: Home, sí, és un lloc d'honor. No s'ha hagut millor manera per acabar avui.
1: Em sembla fantàstic. Doncs a nosaltres ens agrada molt de repassar aquests musicals. A tots dos, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Marc i Jordi.
0: Bon dia i bona hora.
1: I bona hora. Ha ha ha.

0: RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora! Au, au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
2: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
9: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
10: Ja està. No cal tenir les obres dintre.
11: Exacte.
12: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
13: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
12: Per què de terror?
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Dia Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un.
12: Bon dia, són les 9.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 23 d'agost del 2026, un diumenge que en general serà assolellat a la major part del país, excepte al sud-oest, amb encara la possibilitat d'alguns xàfecs dispersos a les Terres de l'Ebre i al sud del Camp de Tarragona. De tota manera, en cap cas seran com els que vam tenir ahir a la matinada. De cara a la tarda, poden fer leguits alguns ruixats irregulars al Pirineu, al Prepirineu i punts de les comarques de Lleida, tot plegat amb unes temperatures que avui pugen una mica respecte ahir. Tot plegat després d'unes hores, com dèiem, complicades al litoral tarragoní, des del Baix Penedès fins a l'extrem sud del país, amb les inundacions, evacuacions i destrosses que us vam anar explicant durant el dia d'ahir. Les imatges, ara que les hem vistes totes amb calma, fan realment feredat. Cotxes destrossats, pàrquings negats d'aigua, un càmping arrasat per la Rierada, és el càmping de Roda de Barà, en parlàvem ahir amb l'alcalde. El balanç final, per tant, 400 persones desallotjades, 11 ferits, una de les quals una nena que continua crítica a hores d'ara. Ahir vam parlar, per tant, amb responsables de Protecció Civil, amb afectats, amb alcaldes dels municipis més tocats, i un d'ells ens deia que, pel que podia haver estat, realment havien salvat els mobles. Havíem salvat els mobles. El cas, però, és que això no ens hauria de servir. I no ho dic per l'alcalde, ni molt menys, només faltaria, però conformar-nos amb aquest podria haver estat pitjor. Home, això grinyola una mica, i més si fem un cop d'ull a desgràcies del nostre entorn els últims anys. No cal parlar de la Dana del País Valencià, d'acord, res a veure, per sort, però només cal mirar a les cases d'Alcanar, per exemple, per veure que cada dos per tres temptem molt la nostra sort. Els temporals com aquests passen, continuaran passant, ho tenim coll avall, però estem preparats, aquest cop a la Costa Daurada. La solució, per exemple, era l'alerta als mòbils? No ho sé. Haver estat més insistents tots plegats amb els aiguats que venien? No ho sé. Adonar-nos que les tempestes caurien en una zona on hi ha molt de turisme i, per tant, molta gent de vacances, per tant, molta gent relaxada i no connectada amb l'actualitat, amb el que ha de venir? Doncs no ho sé. En tot cas, avui intentarem treure'n l'entrellat a la tertúlia amb el Marc Martínez Amat, amb la Sònia Andolz i amb la Laura Fàbregas. Avui que arrenquem el penúltim diumenge d'aquest Via Lliure d'estiu, recta final de l'estiu aquí a RAC1, i ho fem amb un menú variat. Després de la tertúlia passarem per la trituradora d'insults que ens porten sempre els diumenges l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, i avui portarà cua perquè et diria que venen embalats i amb ganes de serau. Farem música també amb la Cara B, cuina amb l'Estaula per dos i moltes més coses com cada diumenge. També vindrà, per cert, la Gina Rigol amb el seu arxiu. Però atenció, perquè cap a quarts de 12 coneixerem la història d'un nen que va criar-se entre llops. És el cas del Marcos Rodríguez, que ha mort aquesta setmana als 80 anys i que, com dèiem, és l'últim cas que es coneix a Europa d'un nen que va créixer entre animals, amb llops i amb alguns altres animals. De fet, en parlarem amb un periodista català que el va conèixer, que el va entrevistar i que ens explicarà ben bé com era el Marcos. Ell va estar aïllat de la civilització durant més d'una dècada, quan era un crio, al bell mig de la Sierra Morena, Andalusia, i per tant és una història que realment és una delícia per molts motius. Primer, per com explicava la relació amb els llops, amb els animals, amb la natura, i també, sobretot, per com explica i com explicava la reinserció a la societat. Difícil, clar, una reinserció després de tants anys vivint aïllat al mig de la natura. I salvant les distàncies, clar, potser una mica va d'això la cosa, escoltar més la natura i preguntar-nos si realment li estem fent gaire cas. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Alba Carnicer i el Pau Bombardó són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents avui, Alba?
1: Pendents dels efectes de les pluges intenses que hi van ruixar al sud del país, els municipis més afectats, principalment de les comarques de Tarragona, treballen ara per recuperar la normalitat després de les destrosses provocades pels aiguats. Entre les queixes per poca previsió, el govern diu que no es van enviar alertes als mòbils perquè no estava justificat, perquè no disposaven de prou informació. Sigui com sigui, avui Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la probabilitat de pluja a les Terres de l'Ebre, tot i que no descarregaran amb tanta força.
0: A Ceuta, mentrestant, el Marroc posa més pressió a la Moncloa perquè tornin els migrants supervivents que encara queden a la ciutat autònoma espanyola. El govern marroquí apuja el to i avisa que, si no ho fan, posaran bastons a les rodes a l'hora de repatriar migrants en un futur. Demà el Ministeri de Sanitat es reunirà amb les comunitats autònomes per gestionar l'enviament de les vacunes a Ceuta per prevenir malalties.
2: I el Barça arrenca aquesta nit a 2:15 el camí cap a la tercera lliga consecutiva. S'enfronta a l'Elx, encara sense Rodri, però amb Cancelo ja disponible a la convocatòria oficial a partir de les 11. Això l'endemà que l'Espanyol fregués l'empat en l'estrena del Madrid de Mourinho a la Lliga, un punt que va esvair-se amb un gol de Carlos Espí al minut 90 de partit.
1: I l'Ajuntament de Barcelona denunciarà davant la Fiscalia les proclames que es van sentir allà en la manifestació ultra del moviment Save Europe Act. El govern de Jaume Collboni ho portarà a la justícia perquè considera que constitueixen un delicte d'odi la manifestació d'extrema dreta, però no va tenir un gran seguiment. Amb prou feines va plegar un centenar de persones davant les 400 que van reunir les entitats antifeixistes.
0: I avui tornarà a haver-hi castells de primer nivell a l'Arbós, on podria veure's el segon 3-10 descarregat de la temporada en directe amb els de Castells a RAC+1. Els castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Vella de Valls repetiran cartell aquest municipi del Baix Penedès després d'una jornada històrica i al vespre al Catllà. Els ballencs van descarregar-hi el 4 de 900 a Folre en una jornada on s'hi van veure 12 castells i els 12 van ser de gamma extra.
2: A la resta dels esports, el Sabadell buscarà la primera victòria del curs a segona divisió contra el Castelló. Serà a partir de les 7 de la tarda en directe a RAC1. I fora del futbol, en ciclisme, Pogacar és el primer líder de la Vuelta a Espanya. Avui, segona etapa amb sortida a Mònaco i arribada a Manosque, a França.
3: I pel que fa al temps, durant el matí encara es poden deixar escapar alguns xàfecs puntuals a Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, però la resta del país, el matí serà assolellat en general, excepte al sud-oest amb alguns núvols baixos. De cara a la tarda, alguns ruixats irregulars al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i ponent, a l'espera d'un canvi de temps de cara a dilluns a la tarda.
0: Són les 9:07. El sud de Catalunya continua pendent del cel mentre refà de la tromba d'aigua que la matinada de dissabte va deixar 11 ferits i destrosses importants.

0: 24 hores després de la tempesta que va desbordar el Baix Penedès i el Tarragonès, el Meteocat ha tornat a activar avisos des d'aquesta matinada passada i fins les dues del migdia per possibles xàfecs. De nou, l'advertència és per a les comarques litorals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot plegat mentre els veïns de la zona més castigada pels aiguats encara comptabilitzen les destrosses. Les imatges de carrers, places i parcs de municipis com el Vendrell, Roda de Barà, encara mostren la magnitud d'aquest episodi que van viure la nit de dissabte, o més ben dit, de divendres a dissabte. Desenes d'arbres caiguts, cotxes arrossegats, immobiliari urbà completament destrossat. A més, els aiguats van agafar a molta gent per sorpresa. 11 persones van quedar ferides. Una d'elles, ara ho dèiem, en estat crític per la caiguda d'un mur a Roda de Barà. Avui, per tant, és interessant també llegir l'article de La Vanguardia que afirmen l'Esteve Giral i en Lluís Benvenuti. Escriuen que la tempesta d'ahir no va ser una situació catastròfica, però molts es van despertar amb la impressió que es podrien haver estalviat un ensurt tan majúscul que es podrien haver preparat molt millor. Això és el que diuen l'Esteve i en Lluís a La Vanguardia. I és que el famós és alert, les alertes als mòbils no es van activar, no van sonar les alarmes als telèfons. La Generalitat admet que les previsions no preveien un episodi de pluja tan intens com el que finalment va descarregar a la Costa Daurada. Però anem a pams, comencem primer de tot per la previsió d'avui, perquè, com dèiem, el Pla Inuncat es manté en alerta al sud de Catalunya. A la zona on ahir ja va ploure poden acumular-se més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, de manera puntual i amb possibilitat que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Ara bé, Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: No es preveu una situació com la que va haver ahir al sud del país, ni molt menys.
1: Exacte. Ara mateix tenim algun petit xàfec actiu al delta de l'Ebre, però al llarg del matí també en poden anar apareixent alguns al sud del Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Tot i així, molts d'ells sembla que descarregarien al mar, però alguns poden tocar terra i en aquest cas serien entre moderats i intensos localment. Ara bé, res comparat amb la situació que vam tenir ahir en aquestes zones.
0: Per tant, seran ruixats i seran, però a nivell de números fins i tot, res a veure.
1: Res a veure. I a més, és que a la resta del país avui tindrem un dia pràcticament assolellat, majoritàriament assolellat, excepte el sud-oest, que és aquí on podem tenir aquests petits ruixats, que és on persistiran, doncs, núvols baixos. Tot plegat, les temperatures avui una mica més altes que ahir, al voltant dels 34-35 graus al Pla de Lleida i entre 30 i 32 a l'interior de cara al migdia.
0: Això pel que fa al dia d'avui, però atenció, perquè ara ens deia el Nilè, no seran tan complicades com les que hi havia la nit de divendres a dissabte a la Costa Daurada i al litoral tarragoní, però atenció perquè de cara a demà podem tenir un nou episodi de pluges que poden ser, aquestes sí, intenses.
1: Exacte. Primer, parlo d'avui a la tarda, els núvols que hauran guanyat terreny ja de cara al matí, durant el migdia poden tornar a donar alguns ruixats irregulars Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i ponent, localment acompanyats de tempesta, però serà de cara a demà quan tinguem aquest canvi de temps que comentaves. Demà dilluns ens arribarà un front associat a una potent borrasca atlàntica. Si mireu el radar Meteosat, ahir encara es veia millor, avui no tant, però es veu aquesta potent borrasca atlàntica que se situa davant de Portugal i que demà de cara a la tarda ens portarà doncs xàfecs i tempestes que poden ser intenses, sobretot al Pirineu, Prepirineu Occidental, però també extenent-se cap a comarques centrals. S'haurà d'anar seguint perquè molts models encara generen força incertesa, no s'acaben de posar del tot d'acord i per tant caldrà anar-ho seguint amb les properes actualitzacions.
0: Doncs estarem això, n'estarem pendents també demà al Món RQ amb la Mònica Usart, per cert diria que ja torna la Mònica, i a la tarda el Versió Estiu amb el Martí Oliveres. Gràcies, Nil, fins ara.
1: Fins ara.
0: L'avís, aquest avís és d'un nivell més baix que el d'ahir, el que tenim avui, insistim, per pluges al sud del país, però després de la intensitat imprevista també del darrer aiguat, tota precaució és poca. De fet, el govern ha fet una crida a la prudència avui, mentre duri aquest nou episodi de pluges, també pel que pugui venir, com ara ens deia el Nil, a partir de demà o de principis de setmana. Això mentre la zona més afectada per la tromba d'aigua encara treballa per recuperar la normalitat. Han passat 24 hores, però la magnitud dels danys continua sent molt gran. De fet, des del territori admeten que els caldran encara uns dies per poder-los quantificar. En parlava a RAC1 l'alcalde de Roda de Barà, el Pere Virgili.
2: Encara anem prenent nota de tot allò que anem trobant, tot allò que anem veient, de tot el que ens van avisant. Encara estem recollint tota la informació. Esperem doncs que en pocs dies, jo crec que mitjans de setmana que ve, podrem tenir ja un bon resum de totes les afectacions, sobretot a via pública.
0: L'alcalde de Roda de Berà assegura que la magnitud de la tempesta va ser històrica, amb registres que van superar els 200 litres per metre quadrat en res, poques hores, segons alguns observadors meteorològics d'aquell municipi de Roda de Berà, uns valors altíssims en tan poques hores que van fer baixar les rieres i els carrers plens d'aigua i que, entre d'altres, van enfonsar el mur d'un habitatge a tocar del port esportiu de Roda de Berà. Un fet, aquest enfonsament, que va ferir a 3 persones d'una mateixa família que havien estat treballant aquella mateixa tarda al mercat municipal i que encara eren a la zona en el moment dels xàfecs. La filla petita, una adolescent de 17 anys, es troba en estat molt greu ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Això, a part de la resta de ferits, d'aquests 11 ferits per les inundacions i pels xàfecs de les últimes hores, això, al litoral tarragoní, a part de la resta de ferits, més enllà d'aquests 3 a Roda de Berà, van ferir-se per les inundacions. També a Roda de Berà es va haver desallotjar d'urgència en plena matinada un càmping perquè l'aigua hi va entrar després d'esbotzar un altre mur, en aquest cas el que feia de contenció entre la riera i el recinte de vacances. Els afectats expliquen situacions de nervis, molta tensió. L'aigua torrencial va inundar part de les instal·lacions en plena matinada i desenes dels allotjats en aquest càmping es van haver de despertar de cop i volta amb l'aigua fins a la cintura. Molts d'ells van rescatar a d'altres allotjats al càmping que no havien pogut reaccionar a temps i dos d'ells, l'Òscar de Lleida i la Mari de Sabadell, ho explicaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
3: I a les 4 de la madrugada hi havia una família amb dos petits que anaven ja caminant per l'aigua i es van dir que vinguessin cap dalt, claro.
4: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Los desperté, bajé rápido y venía un niño, no sé, de unos 4 años corriendo descalzo y lo agarramos.
0: En total, en aquest càmping de Roda de Berà van ser 120 les persones desallotjades i les van portar al pavelló municipal. Ahir a la tarda, la majoria d'ells van passar pel càmping per recollir les seves coses, que van quedar senceres, i van optar per tornar cap a casa. La inundació sobtada també va provocar la mort de diverses mascotes que portaven alguns d'aquests allotjats al càmping de Roda de Berà. L'alcalde del municipi explica a RAC1 que la inundació es va agreujar perquè els espais per desguassar l'aigua per sota de la via del tren van col·lapsar. De fet, alguns van quedar bloquejats per cotxes que arrossegava la mateixa aigua.
5: Tenim un projecte redactat per poder fer una bassa de laminació, per poder parar la força d'aquesta aigua. Però aquí hem tingut un altre problema i que nosaltres creiem que es podria resoldre i no vam trobar l'ajut per part d'administracions superiors, que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja, que passa per sota de la via del tren de Barcelona a València.
0: I de tot plegat encara queda una altra conseqüència d'aquests aiguats, que és el confinament d'un hotel a Coma-ruga. Aquesta nit Protecció Civil ha ordenat que ningú entri ni surti de l'establiment perquè a l'aparcament hi havia pastilles de clor que s'han diluït amb la inundació, amb aquesta inundació de les últimes hores. Una mesura preventiva, diu Protecció Civil, davant el risc que els productes químics puguin generar vapors irritants. Mentrestant, els afectats també viuen amb incertesa si els indemnitzaran per tot el que han perdut, sobretot els vehicles. Encara no hi ha una xifra definitiva de cotxes i caravanes afectades, però en poden ser centenars perquè l'aigua va agafar cotes altes tant en alguns carrers i càmpings com també en garatges soterrats en una zona turística que és plena de gom a gom en aquestes dates de finals d'agost. Un exemple és a Coma-ruga, on un aparcament amb una trentena de cotxes a l'interior es va omplir d'aigua fins al sostre. Afectacions a banda, l'aigua també deixa una derivada polèmica i política, és la gestió que en va fer la Generalitat. Com dèiem, el govern s'ha expulsat qualsevol responsabilitat per no haver enviat una alerta als mòbils, una eina que hauria estat especialment útil perquè l'aigua va caure en plena matinada i va agafar la majoria de veïns dormint. La Generalitat s'escuda en que el Meteocat no va llançar un avís d'alerta per pluges de tanta intensitat i el Servei Meteorològic, això sí, va advertir que podien caure més de 90

0: El substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava de la, per part del Servei Meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat, doncs, amb celeritat.
1: El Servei Meteorològic defensa els avisos que va emetre i matisa que, si bé la tarda abans van marcar aquest risc de 4 sobre 5, durant la matinada van llançar una nova advertència per la pluja que no parava de caure de manera estàtica en aquesta zona del litoral tarragoní. En parlava el 324, justament, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, que també deixava clar que qui ha de decidir llançar o no aquesta alerta als mòbils és justament Protecció Civil i no pas el Meteocat.
2: Aquesta no és feina del Servei Meteorològic. El Servei Meteorològic van fer uns avisos, el de predicció és al voltant de les 6 de la tarda i el de vigilància és al voltant de 3 quarts de 6 del matí. En base a això, segur que Protecció Civil, doncs, va fer el que va creure oportú en base als plans que estan activats de l'INUCAT i de més. Això és poc d'estar atents i confio que ells han pres les mesures oportunes.
1: Des dels municipis afectats entenen que no es llancés cap alerta als mòbils el dia abans, però hi ha més dubtes sobre per què no se'n va enviar un durant la nit, just abans d'aquests aiguats a la costa litoral de Tarragona.

0: I més enllà de les inundacions i de la recuperació d'aquests municipis negats d'aigua des d'ahir, alerta a una situació que empitjora cada cop més a l'àrea metropolitana de Barcelona. La crisi de l'accés a l'habitatge ha fet ressorgir el barraquisme. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a qui ha tingut accés RAC1, arreu de la ciutat hi ha una seixantena d'assentaments de persones sense sostre. Això és un 40% més que fa tot just una dècada. També s'ha multiplicat el nombre de gent que viu en aquests assentaments, que evidentment no compleixen cap mínim de seguretat i per tant són un risc per la salut de les persones que s'hi queden. Si el 2015 hi havia 380 assentaments, ara mateix n'hi ha més de 500. La fotografia d'avui contrasta amb aquella famosa imatge de Pasqual Maragall fa 35 anys, a les portes dels Jocs Olímpics. L'aleshores alcalde de Barcelona va destruir simbòlicament amb una massa la que havia de ser l'última barraca de la ciutat. Aquest era el moment. Va ser el Carmel, un dels barris on en aquella època es concentraven la majoria d'aquestes barraques. Ara, però, els assentaments s'han estès per tot Barcelona. De fet, algunes entitats que tenen persones sense llar adverteixen que n'hi ha gairebé a tots els districtes. Són petits campaments més dispersos que els d'abans que podem trobar en solars i en descampats, però també en parcs i fins i tot en rotondes, Adrià García.
1: Sí, els preus disparats del lloguer i la compra a Barcelona han obligat a milers de persones a buscar-se la vida. D'aquí l'augment dels assentaments. Malgrat que la majoria de gent que hi viu són migrants sense papers, el coordinador de l'entitat Moviment Quart Món, David Espinós, explicava a RAC1 que hi ha molta gent que té una feina estable.
2: Hi ha bastants casos de persones treballadores que estan vivint assentaments i que és el que sempre et diuen, no? Aquí el que passa és que jo sí que treballo, però no arribo a finals de mes per poder pagar-me res i per això estic en aquest assentament.
1: Desallotjaments mediàtics de grans assentaments com el del Mars al barri de la Sagrera fan que moltes persones en prenguin nota i apostin per muntar campaments més petits. En parlava a RAC1 l'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
3: Els desallotjaments comporten o una dispersió o que les persones es moguin d'una banda a l'altra, perquè el que no trobaran és habitatge. Per tant, ens trobem en una situació en la que l'única política que s'està duent a terme és el desplaçament i, en alguns casos, un acompanyament social que difícilment dona accés a l'habitatge.
1: De fet, els desallotjaments dels últims anys han provocat que el fenomen del barraquisme s'hagi estès arreu de l'àrea metropolitana. Al voltant del riu Besòs i del Llobregat són zones on han proliferat més aquests assentaments.
0: Repeteixo les dades perquè no les he explicat del tot bé. Si el 2015 hi havia 380 persones vivint en aquests assentaments, ara mateix n'hi ha més de 500. Per tant, parlàvem de persones, eh? 380 persones el 2015 vivint en aquests assentaments, ara mateix, una dècada després, o més d'una dècada després, n'hi ha 500 vivint en aquests assentaments només a la ciutat de Barcelona. Al Via Lliure en parlarem durant la tertúlia amb un dels municipis afectats més enllà de Barcelona, que és Sant Adrià del Besòs. N'hi han diversos, però en aquest cas Sant Adrià del Besòs és un dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona també afectats per aquesta situació, per aquest augment i aquesta proliferació de les barraques a l'àrea metropolitana de Barcelona. I el Marroc torna a posar pressió

0: El govern espanyol en plena crisi per l'entrada massiva a Ceuta. El govern marroquí ha demanat les últimes hores a la Moncloa que torni tots els migrants supervivents de l'assalt que encara són a la ciutat autònoma espanyola, i ho ha posat com un ultimàtum. Adverteix que si l'executiu de Pedro Sánchez no mou peça de manera immediata, podria posar bastons a les rodes a qualsevol repatriació en un futur, tant d'adults com de menors. El ministre de Justícia marroquí ha estat l'encarregat de llançar el missatge, ho ha dit en una entrevista a la cadena àrab internacional Al Arabiya.
1: Vam sol·licitar els cossos vius, però no ens els van donar. Els volem tots. Per què aquesta separació? Es queden els menors vius i només ens demanen que acceptem els morts. Això és il·lògic. Per tant, els diem per última vegada que estem preparats per acceptar els menors. Enviarem autobusos per recollir aquests menors i transportar-los cap al Marroc.
0: Les crítiques del govern del Marroc van encara més enllà. Rabat també denuncia que Espanya està actuant amb opacitat i que encara no els han informat sobre el nombre de migrants morts a Ceuta. També ha exigit que li lliurin les informacions forenses de les víctimes marroquines durant l'assalt de finals de juliol i la repatriació immediata de tots els menors marroquins que es troben a Ceuta. La pressió de Rabat contra la Moncloa se suma a la que internament, políticament, des de Madrid li fa el PP. Alberto Núñez Feijóo ha reclamat a Pedro Sánchez que autoritzi la visita de Felip VI a Ceuta. El líder dels populars insinuava en una entrevista a Europa Press que el rei d'Espanya podria o voldria anar a la ciutat autònoma, però que és el govern espanyol, el govern de coalició de PSOE i Sumar, que no li permet.
2: El president de Ceuta ha venido a decir que el rei quiere ir a Ceuta. En conseqüència, el rei irà a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento. Pero yo no tengo ninguna duda de que el rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales.
0: Per Feijóo, la visita del monarca als enclavaments espanyols, és a dir, a Ceuta i a Melilla, al nord de l'Àfrica, és més important que mai, justament davant d'aquestes advertències del Marroc que ara explicàvem i que ha aprofitat la crisi migratòria per reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla. De fet, el ministre de Justícia marroquí, ara el sentíem, ha arribat a dir que aquesta setmana que són ciutats marroquines ocupades. Feijóo fa pressió a Sánchez en aquest flanc, mentre l'intent d'obligar els ministres a donar explicacions fa aigües. Ahir el Tribunal Suprem espanyol li va clavar una nova plantofada al PP, tot denegant la cautelaríssima que havien demanat els populars per forçar els ministres de Pedro Sánchez a comparèixer al Senat. La sala no descarta del tot la demanda del PP, però sí que li tomba les exigències immediates. Així, el Suprem ha donat 10 dies al govern espanyol perquè expliqui per què els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors no van assistir a les comissions del Senat on els havien citat. El PSOE ho veu com una victòria i ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, recomanava a Feijóo que deixi l'estratègia de Vox per crispar encara més l'ambient sempre que es pugui.
3: Ha decidido llevar al Partido Popular a la extrema derecha, ha copiado su estrategia, se ha dedicado a ser el alimentador mayor de bulos de este país, a ser la enciclopedia absoluta del insulto y de la descalificación y a ser el vacío más grande en cuanto a ideas y propuestas.
0: Tot això mentre continua, i continua molt fortament, la crisi humanitària a Ceuta, amb centenars de migrants maldant per aconseguir menjar, aigua i un sostre a la ciutat espanyola i fent vida amb totes les precarietats del món. Molts d'ells estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. És per això que el Ministeri de Sanitat es reunirà demà mateix telemàticament amb les comunitats autònomes per demanar-los que col·laborin i que facilitin vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. L'objectiu és evitar que es contagi de malalties com la varicel·la, el tètanus o la diftèria, que estan sota el control de l'estat espanyol, però no als seus països d'origen. Per tant, tot plegat després que els professionals de la salut de Ceuta hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma per aquesta crisi sanitària. I la concentració supremacista convocada ahir al centre de Barcelona va punxar per exigir a les autoritats europees aquesta mà dura contra la immigració. Per tant, fracàs d'aquesta concentració supremacista de la plataforma Safe Europe Act. Amb prou feines van aconseguir aplegar un centenar de persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona. De fet, la contramanifestació antifeixista que es va convocar just abans va multiplicar per més de 4 el nombre d'assistents. Això no va impedir, però, que el col·lectiu d'extrema dreta llancés consignes en contra de tota persona immigrant que no sigui de raça blanca. Per exemple, càntics a favor de la reimmigració. concepte que defensa el retorn de tots els migrants sense matisos als seus països d'origen, mentre els col·lectius antifeixistes justament el rebatien i el rebien amb aquests no passaran. Tot i que les dues protestes de signe oposat van coincidir en el temps al Rovell de l'Ou de Barcelona, no hi va haver cap incident. Els Mossos d'Esquadra van mantenir-los separats en tot moment, els manifestants de les dues concentracions. Van seguir les mobilitzacions el Josep Ferrer i el Jordi Dotres.
4: A la banda del carrer Ferran es van reunir els del col·lectiu d'extrema dreta, que van desplegar una gran pancarta de 400 metres quadrats on es podia llegir «Remigració». Els manifestants, majoritàriament joves, ben vestits, tot i que també hi havia gent gran, aquests militants de Vox, van cridar consignes contra els immigrants, a qui acusen d'envair Europa, i també contra Pedro Sánchez. A les 8:10 del vespre van abandonar la plaça Sant Jaume, anunciant que dissabte vinent repetiran la concentració, aquest cop a Madrid. Tot i les escridassades i els insults, d'un i l'altre costat de la plaça no hi va haver cap incident.
5: I a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar per protestar contra la presència de la plataforma Save Europe Act. Aquesta manifestació va començar una hora abans, a les 6, i estava convocada per diversos col·lectius antifeixistes. El portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Minovas, va dir que no es pot cedir l'espai públic a l'extrema dreta.
6: En cap cas es pot plantejar aquesta mobilització com una contramobilització. Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
5: La manifestació va acabar sense incidents cap a les 8 del vespre, després que se n'haguessin anat el centenar de persones de la manifestació contrària.
0: Durant aquesta última protesta, els antifeixistes van criticar que el govern, permetent la concentració dels supremacistes, afavoria els delictes d'odi. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act. Ho explicava la tinent d'alcaldia de Drets Socials del PSC, Raquel Gil.
7: El que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob, que entenem poden constituir delictes d'odi.
0: Entre d'altres, durant l'acte, els convocants van cridar proclames com ara «No és immigració, és invasió», que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació. Això és el que diu, com a mínim, o això és el que creu el consistori, l'Ajuntament de Barcelona. Entre els que van participar de la concentració, atenció, hi havia el diputat de Vox, Alberto Terrades. Això pel que fa a Barcelona i a Igualada, ahir una concentració pacífica va fer fora Aliança Catalana d'un acte de la Festa Major. Alguns membres del partit d'extrema dreta es van colar a un dinar popular que organitzava, o que organitza més ben dit, cada any una associació de joves a la Rambla del municipi d'Igualada. Tot i que l'organització els va avisar que no eren benvinguts a l'acte, van voler-s'hi quedar i poc després es va convocar una concentració contra la presència dels ultres amb un centenar de persones. La tensió va anar escalant i finalment els Mossos d'Esquadra van acabar escortant els membres del partit d'Aliança Catalana fora de la Rambla d'Igualada. Fem quatre anuncis i de seguida l'última hora de aquest debut del Barça a la Lliga avui a Elx.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. El Barça arrenca aquesta nit el camí cap a la tercera lliga consecutiva. S'enfrontarà a l'Elx a 2:15 de la nit, encara sense Rodri, que s'ha de posar a punt físicament. En canvi, sí que hi serà Cancelo, que estarà preparat per jugar i que ja va ser inscrit, de fet, ahir al matí a la Lliga Espanyola. Tot plegat, encara amb el mercat obert i amb la incògnita, Pau Bombardó, bon dia.
14: Bon dia.
0: De qui serà el davanter centre al partit d'avui? Qui serà el nou del Barça de Hansi Flick?
14: Correcte. De moment, amb aquest interrogant, té molts números d'ocupar la posició de nou provisionalment Rafinha, però Flick no està preocupat per això i ja va dir ahir que confia plenament en la feina de Deco per incorporar un reforç de garanties per suplir la baixa de Lewandowski. Des del club han mantingut fins ara que no llencen la tovallola encara per Julián Álvarez, sobretot després que en els últims dies s'emboliqués encara més la seva situació a l'Atlètic de Madrid. I ara, a sobre, amb l'expectativa del que passi avui amb ell al Metropolitano, on està convocat pel partit d'aquest vespre. Rodri encara no arribarà a temps pel debut i es quedarà a Barcelona per seguir treballant amb la seva recuperació i, en canvi, qui sí que viatjarà és Cancelo, a qui Flick ja veu preparat per entrar a la convocatòria. La llista oficial de l'expedició la coneixerem sobre les 11 del matí abans que l'equip viatgi cap a Alacant. El partit a 2:15 de la nit i des d'una hora abans en directe al Barça juga a RAC1.
0: Un debut del Barça a la Lliga, encara, com dèiem, amb el mercat obert, amb el mercat de fitxatges obert, i un Hansi Flick que ahir també va deixar l'aire el futur de Jules Koundé i Balde.
14: Sí, de fet, en el cas concret de Balde va obrir-li indirectament la porta, donant a entendre que fins ara li ha faltat compromís a l'hora de lluitar per fer-se un lloc a l'equip, i pel que sabem a RAC1, tant Koundé com Balde per això saben quina és la seva situació des de fa temps i que tenen per davant altres jugadors a la seva posició. Koundé sap que ara el lateral que té per davant és Eric i que tampoc és la seva primera opció per ser central titular, i en canvi Balde sap que Cancelo parteix amb avantatge a la seva posició. A partir d'aquí, el club diu que estan oberts a acceptar una sortida si comuniquen que prefereixen marxar per tenir més protagonisme en altres equips, portant, això sí, una bona oferta sota el braç. De moment, des del Barça transmeten que cap dels dos ho ha fet, i en el cas concret de Balde, davant el soroll i l'enrenou que hi ha al seu voltant, fonts properes al jugador asseguren a RAC1 que ell a dia d'avui vol continuar al Barça, tot i que també és cert que el Manchester United ha preguntat per la seva situació.
0: El debut del Barça, per tant, que arriba després, l'endemà que l'Espanyol ahir fregués un empat contra el Real Madrid. Justament als pericos se'ls va escapar aquest punt al temps afegit quan Carlos Espí va fer l'1-2 definitiu per donar els primers 3 punts al Real Madrid de José Mourinho. Edu de Valle, bon dia.
15: Bon dia. El conjunt blanquiblau barreja de sentiments. D'una banda, la ràbia per veure marxar l'empat a última hora, que hauria estat el premi a la bona actuació de l'equip. D'altra banda, però, satisfacció perquè aquest Espanyol continua creixent en l'inici de Lliga. Ho va fer molt bé en la primera jornada contra el Llevant i ahir va saber plantar cara al Real Madrid. Manolo González aplaudeix la feina del seu equip, més enllà de les dues errades que van costar els gols del Madrid, i diu que cal seguir en aquesta línia.
16: Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja el nivell, inclús al nivell físic, però sí que penso que és una llàstima.
15: En Manolo González, com els seus futbolistes, van passar de puntetes després del partit sobre la polèmica amb Vinícius i també amb l'actuació arbitral. Ara, aquesta setmana, l'Espanyol té doble feina. A la gespa, preparar el pròxim partit. En la tercera jornada, dissabte, Noeta contra la Reial Societat. Als despatxos, intentar tancar una plantilla a la qual li falta un extrem.
0: Ho comentava l'Edu, i és que novament un dels grans protagonistes del partit d'ahir, d'aquest Espanyol-Reial Madrid, va ser Vinícius. Més enllà de les constants provocacions del brasiler, l'Espanyol va reclamar la seva expulsió per doble groga per llançar-se a l'àrea en diverses ocasions.
14: Sí, de fet, l'Espanyol va fer una publicació a la xarxa social X on es preguntava a partir de quantes piscines, en referència a les simulacions, es treu la segona targeta groga. És per un amic, deien, en una clara referència irònica a aquesta situació. En canvi, al Madrid, la visió era ben diferent. Tant és així que Mourinho va arribar a afirmar que Vinícius és víctima de bullying als camps de futbol.
17: Vinícius no és un santo. Pero lo que le hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está.
14: En qualsevol cas, Vinícius va acabar el partit sense expulsió i Mourinho ja ha sumat els primers 3 punts de la seva nova etapa a la banqueta al Real Madrid.
0: al País Valencià ja s'ha declarat estabilitzat l'incendi forestal de Sogorb. A primera hora del matí, els serveis d'extinció han treballat durant tota la matinada després d'una jornada de lluita contra els forts vents i les altes temperatures. Actualment, però, això, l'evolució és positiva perquè s'ha declarat estabilitzat l'incendi forestal al País Valencià a Sogorb. De fet, a hores d'ara comença la retirada dels efectius de l'UME. Les flames han calcinat vora 630 hectàrees, moltes al voltant del municipi de Gàtova. I aquesta setmana hem estat molt pendents de les rèpliques dels terratrèmols de Granada que han causat algunes destrosses, també del sisme d'Indonèsia, que ja ha deixat una 80ena de morts, i l'últim, el d'aquesta mateixa nit al Japó, de magnitud 5,9, i sense oblidar també, evidentment, els de Veneçuela i Colòmbia. Doncs bé, justament llegim avui al País que a l'Estat gairebé un terç dels edificis es van construir quan encara no hi havia criteris de construcció. Mar Villanueva.
18: Entre un 30 i un 35% dels edificis es van aixecar durant els anys 60 i 70, i la normativa espanyola actual es va aprovar el 2002. Diversos experts alerten que els anys observats després de grans terratrèmols mostren les mateixes deficiències estructurals i insisteixen en la importància d'un bon manteniment dels edificis. D'altra banda, també demanen actualitzar la normativa perquè compleixi els criteris europeus actuals.
0: Precisament d'aquí a una estona, d'aquí a una horeta, parlarem sobre terratrèmols amb el Joan Manuel Vilaplana, que és el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Ho farem durant la tertúlia aquí al Via Lliure. I Rodalies recupera la normalitat després dels aiguats. La pluja va obligar a aturar el servei perquè es va inundar l'estació de Sant Vicenç de Calders. Durant la jornada d'ahir, els trens van circular amb retard per la revisió de les infraestructures. A banda de l'episodi de pluges, també hi va haver talls en algunes línies. El problema més greu va ser un problema a la infraestructura d'Adif, que va tallar la línia R4 entre Sabadell i Manresa a primera hora de la tarda i que es va allargar fins ben entrada la nit. A banda, una altra incidència entre Castelldefels i el Garraf va obligar a circular tota la tarda per una sola via tots els trens del corredor de l'R2 Sud i dels regionals de Tarragona i l'Ebre. Per cert, davant d'un servei de Rodalies que dia rere dia fa aigües i funciona amb prentes i rodolons, els usuaris, farts de les incidències i d'esperar trens que no arriben, han pres la iniciativa. Demà s'estrena l'aplicació Transporta'm, feta per la plataforma d'usuaris afectats Dignitat per les Vies. L'app permetrà saber a temps real si el tren va amb retard o directament s'ha cancel·lat. I als Estats Units, nou revés de la justícia nord-americana a Donald Trump. Una jutgessa federal ha anunciat, o ha anul·lat, més ben dit, la mesura que prohibia donar visats dels Estats Units a ciutadans de 75 països d'arreu del món. La norma va entrar en vigor al gener pel suposat risc que els migrants de països com Guatemala o Tailàndia, entre d'altres, poguessin ser una càrrega per l'Estat, pels Estats Units. Ara hauran de revisar totes les sol·licituds denegades des del gener i fins ara per aquest motiu, per aquesta anul·lació d'aquest tribunal federal. Tot i això, l'administració Trump té l'opció de recórrer contra la decisió. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
19: Bon dia. L'administració Trump ha de reprendre immediatament la tramitació de visats dels 75 països afectats. La jutgessa ha considerat que la suspensió era completament il·legal perquè són els funcionaris consulars i no el secretari d'Estat els que tenen l'autoritat per determinar si una persona pot obtenir un visat. L'objectiu de la Casa Blanca era limitar els visats per a aquelles persones que haurien de pes de prestacions públiques per cobrir les seves necessitats, a les que considerava una càrrega econòmica pels Estats Units. Els països afectats per la mesura en vigor des del gener incluïen el Brasil, Colòmbia, Uruguai, el Marroc o Afganistan, entre d'altres. Les associacions d'immigrants han celebrat aquesta victòria contra una mesura que consideraven il·legal i discriminatòria i que s'emmarca en la lluita de Trump per limitar no només la immigració il·legal, també la legal cap als Estats Units.
0: Per cert, a Ucraïna, almenys 9 persones han mort i 15 han quedat ferides després d'un nou atac rus a diferents regions del país. I a casa nostra, les empreses que organitzen colònies de lleure alerten que el boicot dels professors les deixarà tocades de mort quan falten 15 dies per començar l'escola. Aquestes companyies reconeixen a RAC1 que els han cancel·lat 2 de cada 3 de les sortides previstes per aquesta tardor. Recordem que un miler de centres públics s'han afegit a la campanya que demana als professors que no facin sortides ni colònies mentre el Departament d'Educació no els millori les condicions laborals.
5: Les empreses que es dediquen al lleure admeten que les colònies escolars suposen bona part dels seus ingressos anuals. Donen per fet que se'n veuran afectats molts llocs de treball, des del transport, la neteja, els monitors o la seguretat. Ho denunciava RAC1 el director comercial d'Eix Estels, una de les empreses, Jaume M. Ramos.
20: El fet d'entomar una temporada de tardor amb un 60% menys ocupació ja posa en risc la viabilitat de moltes cases de colònies i d'empreses al lleure educatiu, però directament el fet de que sigui tota la temporada sense colònies i sortides d'un dia, amb aquest impacte del 60% menys com a mínim, doncs evidentment seria la modificació, la destrucció, la desaparició del sector tal qual el coneixem avui en dia.
5: També reconeix que si no poden fer colònies durant el curs, ho tindran difícil per mantenir la mateixa oferta de colònies d'estiu de cara a l'any que ve.
0: I atenció amb l'alerta dels veïns i comerciants de l'Eixample de Girona per la presència de paneroles, sobretot durant els mesos de més calor, durant l'estiu. Alguns veïns asseguren que enguany n'hi ha més en els edificis, tot i que els comerciants i treuen ferro, relativitzen. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença, bon dia.
21: Bon dia. La calor i l'humitat afavoreixen aquests dies la presència de paneroles als carrers i establiments de l'Eixample de Girona. Alguns veïns alerten que enguany n'hi ha més i demanen a l'Ajuntament que reforci les actuacions. Els comerciants, però, relativitzen la situació i asseguren que és habitual trobar-ne durant els mesos de més calor. És el cas de la botiga Muimucho del carrer Migdia. La seva responsable, Mònica Dauset, explica que enguany no han notat un augment de paneroles respecte d'altres anys.
22: La situació amb les paneroles a Girona és similar a la de l'any passat. En aquesta època de l'any és habitual que surtin del clavegueram i en alguns casos també dels vàters. És una situació estacional que es repeteix cada estiu.
21: I és que, segons els comerciants, les altes temperatures fan que aquests insectes siguin molt més actius durant l'estiu. Una situació que obliga els establiments a extremar les precaucions i a mantenir paranys preparats.
0: I els pagesos alerten que la major part de l'oli d'oliva de qualitat que es ven al mercat, en realitat no ho és. No és oli d'oliva de qualitat. Les grans empreses compren tones i tones d'olives a l'estranger per produir oli al país i el venen com si fos d'aquí. Una competència deslleial que fa que els petits productors s'hagin d'estrenyar el cinturó i abaixar els preus. Els agricultors afirmen que només si l'oli porta el segell de denominació d'origen, les olives són d'aquí, Júlia Vallvé.
23: Sí, en canvi, si a l'etiqueta només hi diu fet a la Unió Europea, les olives poden venir de països del nord d'Àfrica. El responsable del sector de l'oli de la Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, denuncia que l'oli que arriba de fora no passi uns controls de la mateixa manera que els passa al producte d'aquí.
24: La gent compra un oli sense cap mena de control fitosanitari, sense mirar el que s'hi ha posat per elaborar aquest oli. Moltes vegades posa que és extra verge i no és extra verge i l'acabem consumint quan, a l'hora de la veritat, qui té un problema de salut és el propi país.
23: A més, la producció de l'oli cada vegada és més costosa. Per anar bé, hauria de ploure 2 o 3 cops com a mínim durant l'estiu. I aquest any, les temperatures i la poca aigua és probable que retardin la collita en diverses zones.
0: Doble cop al narcotràfic a l'Estat. La Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera de la Policia Espanyola han detingut a Huelva 10 integrants d'una organització criminal de narcotràfic. L'operació ha permès intervenir 2 narcollanxes i més de gairebé 6.000 quilos de haixix.
18: Un parell de dies abans, una patrulla de la Guàrdia Civil ja els havia perseguit per mar, però els integrants van obrir foc contra la policia i van haver d'aturar l'operació momentàniament.
0: A Galícia, mentrestant, 4 persones també van ser detingudes ahir a la matinada per la policia espanyola al municipi de A Pobra do Carramiñal, a la Corunya.
18: Se'ls va interceptar 1.500 quilos de cocaïna que guardaven en un magatzem a primera línia de mar. Els detinguts pertanyen a un grup que fa anys que es dedica al narcotràfic, el clan de Osfanchos, que la policia ja tenia al radar, uns episodis que se sumen a altres operacions dels darrers mesos. Recordem que el passat 10 d'agost ja van ser detingudes 26 persones, entre elles un guàrdia
23: Civil i van ser interceptats més de 1.600 quilos de cocaïna també a la Corunya, a Moixia.
0: I a Catalunya el govern reforçarà més efectius la recerca per frenar les armes de foc.
1: Sí, en una entrevista a l'agència EFE, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos d'Esquadra reforçaran les seves unitats especialitzades de recerca, sobretot les especialitzades en el narcotràfic. També intensificaran el patrullatge preventiu, la presència policial i el treball d'informació prèvia. D'altra banda, la consellera ha reivindicat un enduriment de les penes de presó per a possessió il·lícita d'armes, una petició que Interior ja ha traslladat al govern espanyol.
0: I el robot xinès Lighting, fabricat per l'empresa de telèfons intel·ligents Honor, ha superat el rècord mundial dels 100 metres llisos d'Usain Bolt. El robot humanoide marca 9,32 segons als Jocs Mundials de Robots Humanoides celebrats a Pequín. Fins ara, la millor marca feta per una persona és de 9,58 segons.
1: No és el primer rècord que trenca el robot Lighting. A l'abril també va guanyar la mitja marató de Pequín amb un temps de 50 minuts i 26 segons, un temps més ràpid que l'actual rècord humà. La Xina ha estat promovent els robots humanoides com una indústria emergent estratègica els darrers anys. De fet, aquesta mateixa setmana van veure un altre robot desenvolupat per Unitri, robòtics, intentant trencar el mateix rècord d'Usain Bolt. En aquest cas, però, tot i que també va arribar a la velocitat per aconseguir-ho, no va poder frenar en una corba i va acabar caient fora de la pista.
0: I avui, que és quart diumenge d'agost, és festa major a l'Arbós, el poble del Baix Penedès viurà avui la segona part d'un cap de setmana casteller per a la història. La colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona hi actuaran avui a partir de la una del migdia, després d'haver plantat ahir al Catllar 12 castells de gamma extra, una fita mai vista. Avui tot apunta que almenys vallencs i vilafranquins seguiran el mateix ritme i fins i tot fent una passa més. Els verds podrien dur-hi el 3 de 10 amb folre i manilles. Els de castells a RAC més 1 també hi seran, i s'hi posaran a partir de 1:45 del migdia amb el Benet Íñigo fent de cap de colla. Joel Penya.
2: La petita vila del Catllar recordarà durant molts anys el 22 d'agost del 2026 després de veure 12 gammes extra de la mà de 3 colles. 10 d'ells descarregats perquè la jove va fer llenya del 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8 després de carregar-los. En tot cas, s'hi va veure l'aleta a 3 5 de 9, 3 pilars de 8, 3 4 de 9 amb l'agulla, Vilafranca va repetir el 3 de 9 amb l'agulla i la vella va fer un super gamma extra com el 4 de 9 net. En menys de 24 hores totes tres colles es tornen a trobar aquest migdia a l'Arbós amb ganes de seguir progressant. Els verds d'Àngel Grau volen descarregar el segon 3 de 10 de la temporada, no l'ha fet ningú més encara, i la vella pot seguir mostrant ventall de gammes extra amb el 7 de 9 en folre, o qui sap si estrenar el 2 de 8, però això ja és més difícil. El dubte és si els tarragonins seguiran prement l'accelerador o hauran de conformar-se, molt entre cometes, amb el 2 de 9 en folre i manilles i els castells bàsics de 9. En tot cas, l'actuació d'ahir va ser prou engrescadora com per no voler perdre's el que està per venir.
0: A l'Arbós també hi seran els anfitrions, els Minyons de l'Arbós, i una altra de les grans colles del país, la colla joves dels Xiquets de Valls, s'ho mirarà tot de reull des d'Igualada, on hi actuen per la festa major amb els moixiganguers de la capital de l'Anoia i els Xiquets de Reus, una actuació on també s'hi veuran, si tot va bé, gammes extres i que completarà aquesta tripleta de diades que faran aquest cap de setmana un dels més especials de la temporada. Per cert, si sou joves i sou fans de Rafael, estigueu atents perquè aquest setembre tindreu l'oportunitat d'anar al seu concert a Santander de forma gratuïta. Si estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí. Això sí, hi heu d'anar acompanyats d'una persona major de 65 anys. Es tracta d'una iniciativa solidària impulsada pel Departament de Soledat No Desitjada de Santander i que avui llegim a la pàgina 2 de La Vanguardia. Tot i que l'artista de Linares comprèn un públic intergeneracional, molts d'ells, evidentment, són gent gran. Per la seguretat d'aquestes persones, el govern de Santander ha anunciat que regalarà 50 entrades dobles pel concert de Rafael als joves que demostrin que qui els acompanyi a veure l'artista té més de 65 anys. Rafael, que en té 83, està de gira i va passar per Barcelona aquest juliol. El concert de Santander, però, serà el proper 11 de setembre. I els concerts de les festes majors continuen marcant l'agenda musical d'aquest cap de setmana. Un dels més destacats d'avui és la Ludwig Band. I el primer matinador El grup actuarà a la Festa Major d'Igualada en el marc de la gira del nou disc Pel Barri es Comenta, on trobem cançons com aquesta d'Enganyar-te o la ja viralitzada Xavier el Tècnic de So. Un altre dels grups que també s'està consolidant a les Festes Majors de Catalunya és la banda Neon. Ella no és guapa. Neon, que actuarà a Tordera, al Maresme, a 2:15 de la nit, amb el seu espectacle característic ple d'energia. Però no seran els únics, els Detallets també actuarà per aquestes festes.
3: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passin...
0: A Tordera, els Detallets també, al costat de la banda Neon, i de la festa, el Folklore amb Trèvol.
3: Turistes per tots llocs.
0: Quartet que fusiona instruments clàssics amb moderns per fer un folk actual actuarà a partir de 6:45 de la tarda al Festival 5 Sentits a la plaça Major de Vallfogona de Ripollès. I pels més menuts, les Festes de Sants tenen un concert preparat per ells amb Embauca. La banda de Molins de Rei ofereix un concert familiar perquè tant els infants gaudeixin de la música mentre aprenen.

0: I a la resta dels esports, Pau Bombardó, el Sabadell buscarà aquesta tarda la primera victòria del curs a segona divisió.
1: Sí, els arlequinats van viatjar ahir a Castelló amb les baixes de Genar Fornés, que en té per uns mesos, Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro. Després de debutar al Molinón la setmana passada amb un empat sense gols, el conjunt de Ferran Costa vol seguir la seva progressió a la categoria.
2: Penso que és important ser molt exigents en cada cosa que fem. Bé no és suficient, molt bé tampoc, busquem l'excel·lent. Llavors, hem de tenir aquest equilibri entre exigir-nos a cada setmana, però no fer-nos auditories internes cada setmana. O sigui, tenim molt clar per on volem anar, tenim molt clar el full de ruta, tenim molt clar què som, i ara el que hem de fer és tenir un treball sostingut.
1: A la pretemporada ja es van enfrontar els dos equips amb triomf per 2-0 pel Castelló. Els precedents, però, fan ser optimistes els arlequinats perquè han guanyat en 4 de les seves últimes 6 visites a Castàlia. El partit a les 7 de la tarda en directe per RAC1.
0: I més enllà del futbol, ja tenim en marxa la 81a edició de la Vuelta a Espanya, la Vuelta Ciclista a Espanya. Tadej Pogacar, com no podia ser d'altra manera, ja és el primer líder.
1: Sí, de fet, l'eslové es va imposar la contrarrellotge inicial de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, que per cert és la ciutat on viu, i ho va fer amb un marge ajustadíssim de només 9 centèsimes sobre el britànic Ethan Hayter. Pogacar es va mostrar sorprès i al mateix temps content per la victòria.
3: És un sentiment estrany guanyar la contrarrellotge en la primera etapa per un marge tan petit. No ho esperava i estic molt content. Aquest vermell és un color realment bonic.
1: De fet, Pogacar mai abans havia guanyat la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el gran repte és mantenir el mallot vermell de líder des del primer dia i fins l'últim. Això serà complicat perquè l'etapa d'avui podria resoldre's a l'esprint. El recorregut de 214 quilòmetres serà entre Mònaco i Manosque, ja a França, amb un parell de ports de tercera categoria.
0: Gràcies, Pau. 4 minuts seran les 10 del matí. De seguida obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1.
4: RAC 1. Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
7: Bon dia.
6: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
8: Què tal, bon dia?
6: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
7: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
8: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I
6: dic, s'està fent gran, s'està fent gran.
7: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
9: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
9: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
11: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
12: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
11: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
13: Sí?
11: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Tant Riminal 4.
13: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
12: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
11: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
11: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
9: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
14: Intuïtiva i renovada.
9: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Falten 2 minuts per les 10 del matí.

0: I a les 4 de la madrugada havia una família amb dos petits que anaven ja caminant per l'aigua i es van dir que vinguessin cap dalt.
1: Nos despertó el ruido de l'aigua y la gente gritando y corriendo. Los desperté, bajé rápido. Venía un niño, no sé, de unos 4 años corriendo descalzo y lo agarramos.
2: La meteorologia no és una ciència exacta i no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
3: Els desallotjaments comporten o una dispersió o que les persones es moguin d'una banda a l'altra, perquè el que no trobaran és habitatge.
4: Vinga, pràcticament les 10 del matí, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1, avui amb el Marc Martínez Amat. Què tal, Marc? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
4: Amb la Laura Fàbregas, també.
6: Bon
4: Què tal?
6: Dia.
4: Bon dia,
6: Què
4: com
6: tal?
4: Estàs?
6: Molt bé.
4: I des de la distància diria que amb la Sònia Andolz. Sònia, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, com esteu?
4: Doncs mira, no sé si heu sentit això del robot aquest humanoide que ara sentíem aquests sorolls de gent celebrant, que havia aconseguit fa res, unes hores, havia aconseguit superar el rècord mundial d'Usain Bolt, dels 100 metres llisos. L'havia superat, un robot humanoide superant aquesta velocitat d'Usain Bolt, que ja ens semblava difícil humanament, doncs ara un robot resulta que ha superat aquests 100 metres llisos. Jo ja no sé què... No sé si estic a favor, si estic en contra, si estic content o si no hi estic.
5: Però no em sorprèn a mi, eh?
4: No,
5: al final, amb esforç físic, és fàcil que les màquines superin les persones.
4: Ja, també és
5: veritat. Fins i tot amb esforç, diguem, més intel·lectual, ho estan fent, no?
6: A mi em fa... És el que anava a dir. A mi em fa més por que ens puguin manipular, que ens puguin inclús manar algun dia, no? Com a vegades algunes distopies futures presenten. Però sí, l'esforç físic, doncs no, al canvi de fi, bueno...
4: I aquesta cosa humanoide, no?, dels robots també, que fins ara els robots ens quedàvem com una mica dispersos, eren màquines, però no sé què, però ara quan veus ja una forma humanoide, penses...
5: Fa por, això, ja.
4: Comença a fer por, ja, i com es mou, no?
6: Sí,
4: i els humanitza, exacte.
6: Els humanitza, sí, sí.
4: Doncs bé, això, 100 metres llisos, que crec que ha rebaixat unes dècimes el rècord d'Usain Bolt, que cap altre humà, des de feia molts anys, havia aconseguit rebaixar. Bé, de fet, continua havent-hi cap humà que hagi pogut rebaixar aquesta marca, però aquest humanoide, o aquest robot humanoide que l'ha superat. De fet, fa uns dies, ara que penso, un altre robot també diria que va baixar o va igualar la marca d'Usain Bolt, però en aquest cas no va saber frenar i va acabar destrossat contra la paret més pròxima que hi havia al davant. Per tant, també, ara encara és un salt de qualitat.
5: Sònia, el següent ja serà fer Jocs Olímpics per humanoides.
4: No, és que això va... Són uns Jocs Olímpics... Vaig a buscar la notícia. Són uns Jocs Olímpics... ara buscaré la notícia, mira, tinc aquí davant. S'anomenen els Jocs Mundials de Robots Humanoides que s'estan celebrant a Pequín, a la Xina. És aquí on aquest robot humanoide ha aconseguit aquesta marca de 9,32 segons de 100 metres llisos. Fins ara Usain Bolt era de 9,58. Ja hi ha Jocs Olímpics d'humanoides, en aquest cas. Tu, Sònia, digues.
7: També, no, que és que el que ens passa, crec, que no ens dona temps d'assimilar-ho, perquè els canvis en aquest àmbit van massa ràpids, perquè, si recordeu, va ser aquest hivern, durant aquest curs passat, que es van veure uns robots que ballaven ja molt bé.
4: Sí, sí, senyora.
7: Però encara es veien com molt robots i ja va ser com, uau, la Xina, que fort. I clar, no et dona temps d'assimilar-ho i ara els canvis van molt, molt, molt ràpid. Aleshores, és el que ens xoca encara més, jo crec.
4: Sí, sí. Doncs bé, bueno, avui no us faré tardolia ja, sobre robots, no patiu, perquè tenim altres temes sobre la taula i en tenim uns quants d'aquí a les 11 del matí que duri aquesta tertúlia del Via Lliure de RAC1. De fet, ja hi ha el Nil Ferrés aquí. Nil, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
4: El Nil Ferrés, que és el nostre meteoròleg del Via Lliure i de RAC1. Pendents, també, perquè d'aquesta reconstrucció, d'aquesta retornada a la normalitat després d'una nit complicada, la de divendres a dissabte, al litoral tarragoní, Costa Daurada sobretot, després d'uns aiguats que van fer força mal, tot i que sobretot van ser destrosses materials, més enllà d'aquests 11 ferits i d'una de les ferides, una nena de 17 anys ferida en estat greu, o en estat crític, més ben dit, que n'estem pendents, però la cosa que ara ja se centra sobretot en la recuperació de la part material. Més enllà d'això, més enllà d'aquest temporal, ara mateix la situació també afectada pel temporal, hi està plovent, no hi està plovent, és més cap al sud, com està la cosa?
8: Doncs ara mateix no tenim xàfecs actius en aquesta zona de terra de l'Ebre, Camp de Tarragona. Els ruixats que ara hi ha actius estan descarregant damunt del mar. Per tant, Ara mateix, de pluja poca. Tot i així, sí que al llarg del matí fins al migdia encara hi ha possibilitat de que algun d'aquests xàfecs pugui tocar terra, i en aquest cas seria d'intensitat entre moderada i intensa. Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Tot i així, res a veure amb el que vam tenir ahir. Per tant, en aquest sentit...
4: Tranquil·litat, en aquest sentit. Ara preguntaré també pel que ve, perquè diria que hem d'estar, com a mínim, alerta, perdoneu, de cara a dilluns, de cara a demà, vaja. Però la resta del país, avui, diumenge, cap de setmana, últims cap de setmana ja per molts de vacances, que se'n recordin. Això, com pinta per la resta del país, també?
8: Doncs la resta de comarques, durant el matí, sobretot, la majoria ens trobarem en un ambient completament agradable i assolellat, en domini del sol, alguns núvols baixos al sud-est, com hem comentat, aquests llocs on plogui. Al llarg del migdia aniran creixent nuvolades a més punts del país i de cara a la tarda sí que poden descarregar alguns ruixats més aviat dispersos, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i punts de ponent. Seran, en general, poca cosa, però puntualment poden anar acompanyats de tempesta.
4: Hem aclarit, per cert, les xifres d'ahir, definitives més o menys de màximes precipitacions en el moment clau de la tempesta, perquè ahir variaven una mica. Quines xifres rondem ara?
8: Les oficials, al Vendrell van caure 146 litres per metre quadrat en 24 hores. 146.
4: Déu-n'hi-do.
8: Que això són molts litres per metre quadrat en 24 hores, recordem, 100 dels quals en només dues hores de matinada. Per tant, és molta aigua en poc temps.
4: El que dèiem, pendents de demà. Demà pot ser que hi hagi un altre capítol, un altre episodi de tempestes i d'aiguats. No sé si és comparable amb el d'ahir, però hem d'estar pendents, com a mínim. Com pinta?
8: Exacte. Demà entrem en un canvi de temps. És una situació diferent a la que teníem aquests últims dies, perquè demà ens entra al llarg de la península Ibèrica. De fet, al llarg d'avui ja comença a entrar per l'oest, el que seria una branca, un braç d'una borrasca atlàntica que se situa a l'oest de Portugal. I el que ens portarà és que al llarg de la tarda de demà, aquest braç, aquest front, ens escombri a Catalunya i pugui deixar, precisament, xàfecs i tempestes que demà sí que poden ser intenses, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, també quadrant nord-oest, alguns punts de comarques centrals i possiblement arribant també al prelitoral i punts del litoral. S'haurà d'anar seguint perquè molts dels models encara no acaben de posar-se d'acord i, per tant, encara hi ha certa incertesa.
4: Una de les gestions o d'una de les crítiques d'aquesta gestió de les últimes hores és sobre les alertes, sobre si s'havia d'enviar o no aquesta alerta, perquè alguns alcaldes ahir ens deien sí que hem salvat els mobles, per entendre'ns, que pel que podia ser, pel que ha caigut, no, ara ho deia el Nil, molts litres en poques hores, al Vendrell, a Torredembarra, a Roda de Barà, pel que era, pel que va ser, hem salvat els mobles. Ara sobre la taula, tot i que la Generalitat i el govern, vaja, diuen que no calia, perquè també el nivell d'alerta era 4 sobre 6 i no 5 sobre 6, com indiquen els protocols, es defensen dient que això, que la teoria deia que no calia. Però és veritat que molts dels afectats, avui llegíem a l'Esteve i a Luis Benvenuti a La Vanguardia, que explicaven, home, si haguéssim tingut l'alerta ens haguéssim preparat d'una forma diferent. Aquí a la taula, com ho veieu? Realment les alertes funcionen o no funcionen? És un perill també fer-les perquè llavors es perd l'impacte?
6: Sí, però jo crec que s'hauria d'haver enviat l'alerta i que hem de posar el focus en la gestió, no intentar desviar l'assumpte només parlant de canvi climàtic, sinó també de prevenció, de què es pot fer des de les institucions públiques, com es pot informar la ciutadania, però també és cert que dins d'aquest debat tinc la sensació que el tema de les alertes encara no se sap gestionar gaire bé, perquè després de la Dana, per exemple, que va haver-hi al País Valencià, a mi em va sorprendre perquè de cop i volta s'enviaven de forma quasi histèrica i hiperactiva moltes alertes. Aleshores, tampoc era funcional, perquè la gent aleshores tampoc se les creu, si n'hi ha de massa, no? És trobar l'equilibri i després no renunciar mai. Jo poso el focus a la gestió pública, però és veritat que no s'ha de renunciar mai a la responsabilitat individual, a saber que els temps hi ha inclemències que no són previsibles, que poden ser greus, i saber que el temps, els humans no som capaços encara de controlar-lo del tot. No? Jo, per exemple, vinc d'una zona del Maresme on hi ha torrents, on hi ha rieres, i jo des de ben petiteta sé que si plou no puc anar en bicicleta per la riera, perquè potser no veig aigua, però potser després n'hi haurà i en caurà molta quantitat.
4: Tampoc aparcar-hi, entre d'altres.
6: Exacte, sí, perquè a més, vegades... jo recordo de petita sempre casos d'algú que posava el cotxe això, i inclús morts. Jo crec que també s'ha de tenir un coneixement, una sensibilització del que significa viure a zones així. Per molt que també es pot criticar la gestió, que també s'ha construït a zones on potser no s'hauria d'haver construït, que també s'ha fet una renaturalització de les rieres, que també està comportant alguns problemes a l'hora de quan baixa el torrent d'aigua amb tanta agressivitat, però sí que les alertes... Bueno, clar, jo havia llegit La Vanguardia també, que deia, home, si haguéssim vist l'alerta no haguéssim sortit. També és cert, però també és cert que una persona, que les persones hem d'estar una mica educades en aquests temes i saber que al cap i a la fi l'última instància també és la nostra responsabilitat.
5: Jo crec que la qüestió de les alertes és un instrument relativament nou que les administracions han d'aprendre encara a afinar, no? I que també al final no acaba sent doncs, del tot exacte les previsions com per poder saber exactament si era necessari o no. Sempre estarà subjecte a qüestionament si era calia fer l'alerta o no, si era exagerada, com va passar després de la Dana, que també recordo aquelles alertes insistents que dius, bueno, potser tampoc no cal tant, no? I en canvi, doncs, si et passes de... Si no la faça, no? Si ets prudent, et passes de prudència, doncs llavors també pots rebre la crítica de per què no es va llançar l'alerta. Jo crec que en això cal un marge d'educació de l'administració respecte a quan utilitzar aquestes alertes i també la ciutadania respecte doncs, a com actuar en aquestes situacions, no? I, per exemple, la pregunta que llançaves en el davantal de dir fins a quin punt estan de vacances, podem preveure que la gent estigui al cas, no? Per rebre aquests avisos.
4: Informada pels mitjans.
5: Sí, jo crec que el que ens està obligant també aquests episodis que estem veient extrems meteorològics provocats pel canvi climàtic és que cal també repensar de quina manera la ciutadania ens coordinem davant d'aquestes situacions. I aquí, de la mateixa manera, crec que quan puges un avió tens una informació sobre en cas d'emergència què has de fer, quan puges un vaixell també, no? Hi ha com unes instruccions obligades de donar a tots els assistents. Crec que els usuaris d'un càmping també mereixeria que tinguessin un sistema d'informació que permetés saber com actuar en cas d'una situació que pugui ser un incendi, pugui ser un aiguat, però que hi hagi un sistema de coordinació, d'emissió d'informació, de difusió, perquè ho rebin tots els usuaris i també que sàpiguen com actuar en aquestes situacions.
4: Ahir, de fet, diria la Magda Bandera, tertuliana també del Via Lliure Estiu, plantejava una espècie de llista de càmpings que, per exemple, no tenen un pla d'evacuació adequat a la legalitat actual, perquè fa unes setmanes dèiem que molts dels càmpings de Catalunya no tenien al dia, diguem, aquests protocols. Potser seria una manera de, si tu has d'anar a un càmping, mirar si compleix o no els requisits demanats per la legalitat. Sònia, com ho veus tu?
7: Sí, però és cert el que deia el Marc, que és una combinació de factors, és a dir, l'ES Alert a Catalunya s'instaura, si no m'equivoco, el 2022 i vam ser la primera comunitat, crec, a Espanya en començar a utilitzar-lo. I és això, s'està aprenent i no és una cosa que tu puguis practicar. L'administració no pot practicar sense que impacti a la població, no? I per tant, doncs si passes de massa, la gent deixa de fer-ne cas, si et quedes curt. Però, com deia el Marc, jo crec que ha de ser una combinació també amb començar a conscienciar-nos tots de la necessitat, no de viure hipersecurititzats i d'estar tots paranoics, però sí d'aprendre'ns més seriosament quan ens fan aquestes formacions, és a dir, quanta gent entra en un avió i encara escolta les instruccions, no? Quanta gent arriba, comença a treballar en un edifici nou i es mira el mapa que està sempre allà penjat de vostè està aquí i per qui se surt o per qui no sé què. Doncs tot això ho hem d'anar una mica inculcant des de les escoles a principi, però els adults, quan arribem a edificis nous, això a Anglaterra et matxaquen perquè et fan signar papers, conforma, t'has llegit les instruccions de seguretat de l'edifici en el nou en el que treballaràs. I jo crec que a poc anirem sent conscients que sense obsessionar-nos i sense grans problemàtiques, però sí que hem de tenir uns coneixements mínims també per poder ajudar doncs, a la gent que, com dèieu, gent gran que potser no s'ha informat, gent que no té la capacitat de poder seguir unes instruccions en cas de crisi, per ser més part de la solució quan arriben aquestes emergències que no pas del problema.
6: També, si puc afegir una cosa, avui sortia un informe del BBVA que també explicava que dels fons europeus que es destinaven a la millora de les condicions climàtiques i medioambientals, a Espanya només ha gastat la meitat i que el termini acaba aquest agost. És veritat que falta actualitzar els últims mesos, que potser és una mica més d'aquest 50% el que al final s'han gastat, però jo crec que també aquí ens hem de preguntar quines són les prioritats dels governs, no? Perquè a vegades sembla més que sigui la retòrica, inclús la manifestació ultra, que van anar 100 persones, que no realment, si nosaltres ja de fa temps sabem que estan pujant les temperatures, que està canviant, que és estem en una altra fase climàtica, perquè no ens preparem per això, vull dir, perquè ja fa anys que se'n parla i potser no s'està fent prevenció, no s'estan ni tan sols destinant diners que venen d'Europa, que no s'han executat aquestes inversions que estaven previstes.
5: No, i en aquesta línia, també aixecant la mirada sobre aquesta qüestió i tenint present la causa, que és el canvi climàtic, jo crec que aquí les polítiques climàtiques ja és imprescindible que siguin troncals en qualsevol govern al món. Hi ha d'haver una mirada planetària sobre això, no? I aquí les polítiques climàtiques passen per l'adaptació, no? I aquí, doncs, el que comentaves, Laura, però també per la mitigació. I aquí, diguem, cal fer un crit de prou ja d'escalfar el planeta, i en això Europa està fent una frenada. Estats Units ja no cal dir-ho, eh? Però també Europa, l'Agenda Verda, ho explica avui l'Avantguardia, ara que l'esmentaves també, Laura, doncs com l'Agenda Verda ha anat amb retrocés, no? També per moltes pressions, entre les quals, per exemple, el sector de l'automòbil, no? Que pels seus interessos doncs, no li interessa passar dels motors de combustió als elèctrics, quan Xina amb això els passarà la mà per la cara. Vull dir que al final també està al cantó equivocat de la història, accelerant aquesta acció en contra del canvi climàtic i l'emissió de gasos.
4: Sobre això de l'automoció en parlàvem justament la setmana passada amb alguns dels experts, i que bona part de la crisi també del sector automobilístic a Europa ve en part sobre això que deia el Marc. En qualsevol cas, n'estarem pendents també d'aquestes tempestes, Enil, que a partir de demà poden començar a fer-nos la guitza un altre cop. N'estarem pendents i evidentment tothom que escolti RAC1 estarà perfectament informat. Demà, que diria que, com deia, ja torna la Mònica Usart al món a RAC1 i amb el Martí Oliveres a la tarda al Versió Estiu. Canvi de tema radical. Gràcies, Enil, per cert.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Canvi de tema perquè avui ho hem explicat durant l'informatiu. Les barraques a l'àrea metropolitana de Barcelona mai han desaparegut del tot. A Barcelona, de fet, hi ha centenars d'assentaments a solars, a parcs, a la vora de rius, amb moltes persones vivint-hi. De fet, com us hem explicat, hem fet números i a Barcelona, només a Barcelona, hi ha una seixantena d'assentaments. Assentaments, eh? Això és un 40% més que fa ara una dècada, el 2015-2016, però no només és un problema de Barcelona, sinó que s'estén a gran part de l'àrea metropolitana. De fet, a Barcelona fa això 10 anys eren uns 300 i pico, 350 persones les que vivien en assentaments com aquests, en barraques, i ara són unes 500. Només a Barcelona, insistim, però és un problema que generalitza i que va molt més enllà de la capital de Barcelona. De seguida en parlarem amb un expert en la matèria que coneix molt la situació, però com us dèiem, com que va més enllà, volíem parlar també amb un altre alcalde de l'àrea metropolitana, en aquest cas, que és a Sant Adrià del Besòs, on es concentren des de fa temps també aquests assentaments, aquestes barraques, a les lleres del riu Besòs. Per això a aquesta hora volem saludar a l'alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs, el José Gras. Senyor Gras, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Alcalde, bon dia. No sé si tenen una dada exacta de quants assentaments hi ha ara mateix a Sant Adrià, on són exactament i per què els preocupen.
9: Vale, bueno, primer de tot, només per a nivell anecdòtic, però exacte, alcalde accidental, ara mateix estic cobrint, sí. Jo soc el tinent d'alcaldia d'urbanisme i estic cobrint ara mateix les vacances de la meva alcaldessa.
4: I aprofito, sent a més tinent d'alcalde d'urbanisme, també entén bastant en la matèria que avui tractem, així que perfecte.
9: Exactament. Bueno, a veure, com que és un problema que, a més de que és multicausal, efectivament, és molt dinàmic i, tot i que els tenim més o menys ubicats, localitzats, es van movent. Per tant, no és una qüestió que sigui fixa com pot ser en altres àrees, tipus la Ronda Litoral o en el seu moment la Sagrera, el Benou, etc., que sí que estan més fixes. Aquí especialment fixes estan els espais que diem, diguéssim, els espais invisibles o els espais que queden entre infraestructures que són més susceptibles de ser ocupats per aquestes barraques o per aquests assentaments, que són desembocadura del riu Besòs, que són en alguns indrets de platja o al front de les Tres Xemeneies, o a la C30, o als sotapons de la C31, o sotapons que creuen els rius o la Ronda, les vies del tren,

0: troben un problema per trobar-hi una solució?
1: Bueno, aquesta és la clau. Jo crec que aquesta és la clau. Primer de tot, que no és un problema... És un problema, com deia al principi, multicausal. Tampoc puc estendre'm molt ara en el problema, imagino, perquè tenim un temps limitat, però no vull... A mi no m'agrada situar el fenomen com un problema d'habitatge, perquè jo crec que no és un problema d'habitatge. L'habitatge és una clau, però no és la causa principal. Ja és un problema multicausal, amb moltes implicacions de caire social, de salut, educatives, també de en termes laborals, diguéssim, però va molt més enllà de la mera tinença de sostre. De fet, hi ha polítiques socials importants com Housing First que proveix d'un habitatge, d'un sostre, però no resol el problema perquè hi ha moltes més coses afegides. I, per tant, també, evidentment, parlem d'àmbits competencials diferents. Aquí el principal problema jo crec que és, efectivament, aquest, l'àmbit competencial, tant a nivell de territori, és a dir, en quin àmbit on se situa aquesta gent o aquests assentaments, perquè de vegades també hi ha gent que està sola o són dues persones només, i altres vegades sí que són un assentament de més gent. El problema és a nivell de territori on se situen, que són àmbits competencials diferents, i també a nivell de sector, diguéssim, si és un tema de salut pública, si és un tema d'habitatge, si és un tema d'inserció en el mercat laboral o en el sistema directament, perquè potser són gent que no té ni tan sols, no està regularitzada per poder entrar com a part del sistema i, per tant, estan apartats. Això significa que ens crida moltes administracions diferents i, per tant, hem d'actuar d'una manera coordinada, i aquí és on sempre diem el mateix. Els ajuntaments no podem resoldre el problema, almenys no sols. Podem gestionar a nivell d'espai públic i a nivell de serveis socials municipals i a nivell de salut pública municipal, podem gestionar-ho, però no resoldre el problema. Aquí és on sempre fem apologia del metropolitanisme, com a mínim, perquè aquí també, evidentment, és una qüestió de l'autonomia, de la Generalitat en aquest cas, però com a mínim en l'entorn de Barcelona, que és l'entorn amb més pressió d'aquest problema, i no només de la ciutat de Barcelona, sinó els municipis del voltant, aquí ho hem d'abordar amb una mirada metropolitana i actuar amb mirada metropolitana. I tinc molts exemples de què no funciona si no s'aborda des d'aquesta manera.
0: Els ha provocat, per exemple, problemes de seguretat viària, fins i tot, o seguretat sanitària, de salut pública, aquests assentaments?
1: Sí, bueno, en algun moment hi ha hagut problemes, sí, o de salut pública o de seguretat. Més que la seguretat, diria de convivència, però sí que és veritat que, evidentment, els veïns i veïnes tenen també una component d'inseguretat, més enllà de que els números diguin una cosa o una altra, i aquesta percepció, aquesta sensació, també és molt important perquè distorsiona la convivència i distorsiona el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. El que vull dir és que aquesta gent que està al carrer, evidentment, són víctimes, i no s'ha de fer en cap cas un discurs de criminalització, perquè són gent que ha arribat a una situació de vulnerabilitat extrema que és derivada d'un sistema que, sincerament, des del meu punt de vista, és injust i deixa molta gent enrere. Hi ha moltes causes darrere d'això, però al final són víctimes. El que tampoc podem obviar és que nosaltres, que hem de, com a municipi, com a ajuntament, que hem de proveir les condicions per a que els nostres veïns i veïnes puguin viure en el nostre cas a Sant Adrià amb tranquil·litat, amb dignitat, gaudint de diferents recursos, drets i deures, bueno, doncs no és tampoc... diguéssim que no és una qüestió que puguem tractar com que hem d'obviar les distorsions que creen en l'espai públic aquests assentaments. Però, insisteixo, podem abordar, i de fet actuem contínuament, de manera continuada, per gestionar el que passa i que aquests assentaments, la va dir, desapareixen. No poden desaparèixer, però sí que els anem aixecant o els anem eliminant, però el que passa és que es va movent a un altre lloc. De vegades és un altre municipi, però per això deia que ha de ser amb una mirada metropolitana. No ens serveix o no resolem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa, sí, també al revés. El Benou va ser un exemple molt clar d'això. Alguns van venir a Sant Adrià, altres a Barcelona, etc. És a dir, el problema no és resolt, sinó que es desplaça, i per tant l'hem d'abordar amb una mirada, una perspectiva com a mínim metropolitana, i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a Sagrera o al Benou més recentment, que, bueno, que sigui aquesta mirada per a evitar que aquest assentament o parts d'aquest assentament es desplacin a altres indrets, a altres municipis.
0: El José Gras és l'alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs. Li volíem preguntar també justament per aquests assentaments, per aquestes barraques que proliferen i que hem detectat també amb dades de l'Ajuntament de Barcelona, que cada cop són més. Per cert, no sé si a Sant Adrià del Besòs vostè té una dada exacta de quants

0: assentaments quantes persones viuen en aquestes barraques, o és difícil de calcular?
1: No, ara mateix no, perquè és difícil de calcular, perquè com deia, la dada exacta que pot ser de fa dues setmanes, ara podria ser de més o de menys, perquè a més, com deia, anem actuant amb expedients de recuperació del domini públic, que és com es diu, que és un procediment jurídic que dura uns dies, per poder recuperar aquest espai, oferir a la persona, amb els nostres serveis socials, una sortida, diguéssim, de, bueno, provisional, etcètera, i van i venen. Per tant, no tenim una dada que pugui ser fixa, sincerament. No m'atreuria a dar una dada.
0: Doncs el José Gras, que és alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs. Senyor Gras, gràcies i bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I abans de donar-vos la paraula a vosaltres, també tinc al telèfon l'investigador d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona, que és l'Albert Sales. Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia, de l'Institut Metròpoli.
0: Ai, perdona, no sé, no tenia aquí, sí. Ho tenia aquí mal posat. Albert, la pregunta és perquè ens confirmis o no aquesta sensació i aquestes dades que també l'Ajuntament de Barcelona ens donava. El barranquisme realment és un fenomen que va a l'alça i que és difícil de controlar?
2: El barraquisme i totes les formes d'exclusió residencial van a l'alça i des del meu punt de vista, clarament per una crisi d'accessibilitat a l'habitatge.
0: Sí, vostè no està d'acord amb l'alcalde accidental de Sant Adrià.
2: Estic d'acord amb que és multicausal i amb que són moltes les situacions que han de convergir perquè una persona es trobi en una situació de carrer o en una situació d'haver de plantar una tenda de campanya en un parc o de sumar-se a un assentament. Però la causa de l'increment de totes les formes d'exclusió residencial incloses, dormir al carrer o dormir en un assentament, és la crisi d'accessibilitat a l'habitatge, claríssimament. Fa uns anys vam veure com l'escalada de preus començava a tirar gent cap al carrer i a col·lapsar els serveis que acompanyen a les persones en la sortida d'aquestes situacions d'exclusió residencial i té molt a veure amb la impossibilitat de no poder llogar no només un pis, sinó tampoc una habitació ni tan sols un llit calent, perquè els preus de totes aquestes solucions residencials i d'allotjament s'han disparat.
0: Albert, quin tipus de persona viuen en aquests assentaments, en aquestes barraques de Barcelona i de l'àrea metropolitana en general?
2: Doncs depèn perquè li anomenem assentament a qualsevol agrupació de persones que està dormint a l'espai públic que munta una mena de sostre. I això és un error conceptual, perquè no és el mateix un assentament que es situa en un solar i que provoca doncs, això, que es construeixin barraques que agrupacions de tendes de campanya en una zona que és espai públic. No és el mateix. I en funció d'aquestes tipologies també veiem com hi ha gent que per la seva trajectòria vital s'ajusta millor a unes o a altres. El que ens estem trobant en els últims temps és que tant els assentaments com els campaments s'estan omplint de persones que serien persones sense llar, sense sostre en uns altres temps, però que s'agrupen per buscar una mica doncs, la solidaritat de grup i per intentar doncs, tenir un sostre per precari que sigui en lloc de quedar-se al carrer. I això ens dona entreveure que s'estan quedant en situació de carrer persones que no tenen tants problemes acumulats com antigament, no? Dèiem, el sensellarisme és una qüestió de salut mental, de drogodependència, no va d'això. Tenim cada cop a més persones que tenen una feina, que tenen uns ingressos, que tenen una certa xarxa, encara que sigui feble, que no tenen accés a l'habitatge i, per tant, han de trobar altres solucions.
0: Per acabar, l'alcalde parlava, o l'alcalde accidental, més ben dit, de Sant Adrià del Besòs, parlava d'aquesta resposta metropolitana. És aquesta una de les claus, la resposta coordinada? Cap on ha d'anar? És a dir, tu que ets un expert en la matèria, què recomanaries també a les administracions i als ajuntaments?
2: El que estan fent els ajuntaments de manera descoordinada és treballar des de la lògica dels serveis socials i de l'acompanyament. I aquí tenim un primer problema de governança, que és que cada ajuntament fa en funció de la legislació, per descomptat, però també en funció de la voluntat política. I hi ha molta asimetria, hi ha ajuntaments més compromesos en combatre l'exclusió i en invertir socialment i hi ha ajuntaments que ho estan menys. Per tant, aquí cal una coordinació i un lideratge supramunicipal, que en aquest cas hauria de ser de la Generalitat de Catalunya. I després, no perdem de vista que aquestes són polítiques d'acompanyament social, però que llavors estem en el gran marc de les polítiques d'habitatge, d'accés a l'habitatge, i això ja no és una qüestió d'ajuntaments. Aquí els ajuntaments estan molt sols i del que es tracta és de tenir polítiques de país i d'estat per tal de resoldre la crisi d'accessibilitat a l'habitatge.
0: Albert Sales és investigador d'estudis de l'Institut, ja ho diré bé, Metròpolis Regionals de Barcelona.
2: Sí, sí.
0: Ara sí, Albert Sales, que tinguis un bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, fins aviat.
0: Marc, deies...
3: No, jo crec que el barraquisme és un fenomen que no és nou ni és exclusiu de Barcelona, no? Hi ha altres ciutats europees que també el pateixen, però alhora que no ens podem permetre com a societat per les condicions d'indignitat i també d'inseguretat de les persones que viuen en aquesta situació. I aquí l'alcalde accidental de Sant Adrià feia aquest clam insistent a que hi hagi una mirada metropolitana sobre la qüestió. L'investigador, l'analista que acabes d'entrevistar, l'Albert Sales. Parlava de la Generalitat, però també és veritat que aquí hi ha una estructura intermèdia que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que potser pot servir per coordinar tota l'acció dels ajuntaments perquè no hi hagi aquesta disparitat que apuntava l'investigador respecte a com actua un ajuntament o l'altre, no? I que hi hagi aquesta visió transversal sobre com afrontar aquesta qüestió. I crec que aquesta pot ser una de les claus sobre com actuar. I d'altra banda, doncs, jo crec que aquí el que cal és que hi hagi polítiques públiques, perquè em fa l'efecte que el que difícilment veurem és que a l'àrea metropolitana hi hagi habitatge barat. Jo crec que això és bastant, almenys a mi se'm fa bastant impensable que hi hagi una rebaixa de preus o que s'aconsegueixin zones d'habitatge que tinguin preus molt assequibles. Per tant, aquí cal veure quines polítiques públiques es poden fer per garantir que tothom pugui tenir dret a un sostre.
4: Sí, a mi el que em sorprèn més d'això és que hagi augmentat, que no ha disminuït amb el temps, no?
0: El barraquisme, vols dir.
4: Sí, sí. Mm. I té a veure, evidentment, que són causes multifactorials, però al mateix temps, si ha augmentat, és pel tema de la crisi de l'habitatge, de la vivenda. Aleshores, crec que s'ha de fer... Jo crec que estem encara amb la ressaca o amb el trauma de la crisi del 2008, del totxo, de tot això, però jo crec que s'ha de plantejar també sèriament construir. I no construir no és sinònim d'especulació. Construir és sinònim de que som més, perquè també hem tingut molta arribada de nouvinguts d'altres països i que no s'està construint en el mateix ritme, i que això, evidentment, tensiona i fa que més gent es quedi sense alternatives. Jo crec que s'ha de plantejar sense tabús, sense complexes, el tema d'intentar també... O sigui, som un país que també hi ha moltes zones buides, que estem tots molt concentrats. Doncs intentar, ara amb wifi, amb totes les tecnologies que hi ha, tot pot ser molt més deslocalitzat, o sigui, jo crec que es poden rehabilitar zones, es pot fer que més gent es desplaci, que també tenim una manera de ser a Espanya molt... Un economista feia una vegada bromes com som com arbres, no? Te naixem, volem viure tota la vida. Bueno, jo he viscut a països com Estats Units que els nois de 18 anys a la que comencen la universitat els envien a altres estats i que acaben fent vida a altres estats i que acaben inclús desplaçant-se a diferents estats en el llarg de la seva vida professional, no? I crec que això també incentiva que no hi hagin aquests problemes de vivenda. Jo crec que, bueno, que s'ha de posar l'accent en el tema de la vivenda.
0: Sònia?
4: De l'habitatge.
5: És un tema molt complex, com dèieu, però ja fa massa que dura, no? D'entrada, sí, a nivell ideal, ningú a cap lloc hauria de veure's obligat a dormir al carrer. Està clar que hi ha gent que, per diferents casuístiques, com dèieu, de dependències, de salut mental, del que sigui, doncs és un tema més de drets socials i de salut, i per tant seran d'encarregar els professionals que toca. Però a mi us haig de dir que m'ha sobtat molt tant la intervenció de l'Albert Sales com la del alcalde accidental, perquè així d'entrada la meva percepció subjectiva era que els assentaments, sobretot, hi ha gent de societats que els agrada, bueno, que són nòmades per definició, i que no tenen intenció d'establir-se a cap lloc i molt menys de trobar una feina regular. I era la meva percepció, doncs suposo, per on visc, per on em moc o pel que sigui, que cada vegada n'hi ha més, també. I és cert que està molt bé que doneu aquesta informació i que ens ho expliquin, que ara la situació és encara pitjor, perquè parlem de gent que té una feina estable i que no es pot permetre pagar un habitatge, no? I això és encara més greu. Per què? Perquè, com dèieu, el que ens està dient és que totes les crisis que hi ha en una societat van de dalt cap a baix i, per tant, si la classe mitjana ja està patint la crisi de l'habitatge, baixa cap a la classe treballadora. Bueno, avui en dia parlar de classe és una mica així, però entenguem-nos. I quan aquesta classe també està ja molt afectada, a qui acaba patint més és la gent que no té res, exactament, no? Els més vulnerables. I, per tant, es complica molt. Ara, L'alcalde accidental parlava de la necessitat de que la Generalitat intervingui, que és cert, però ja fa anys que tots els alcaldes de la zona metropolitana sempre utilitzaven aquesta raó com per dir la, o per justificar la manca de coordinació, però ara tenen una conjunció ideal de govern de la Generalitat, govern de l'Estat i govern dels municipis, i per tant hauria de ser el moment que es pugui fer una bona empenta a tot això.
3: Coincideixo amb aquesta qüestió, és a dir, si hi ha aquest alineament polític, doncs hauria de ser més fàcil alguna estratègia conjunta per fer front a aquesta situació. I, de fet, l'habitatge ha estat assenyalat ja com un dels temes centrals en les legislatures, l'espanyola i de Catalunya també. Per tant, crec que tot té el mateix, tot té la mateixa línia argumental, i aquí cal veure de quina manera una qüestió que és veritat que no, que porta anys arrossegant-se, que per tant tampoc no és fàcil de revertir, com la crisi de Rodalies, no? Una manca d'inversió de fa anys, doncs en habitatge també passa una situació similar, i per tant requerirà fer un tomb, un viratge, uns certs anys, no? Però aquí doncs cal una estratègia coordinada.
0: El que sorprèn és que, de fet, a l'informatiu recuperàvem que el 2000... això, les dades del 2015, però el que sorprenia també és recuperar aquell tall de Pasqual Maragall, llavors alcalde de Barcelona, destrossant simbòlicament la que havia de ser l'última barraca de la ciutat fa molts anys, això era abans dels Jocs Olímpics. Ara, molts anys després, 30 i pico anys després, gairebé 40, doncs la situació que ja estem veient, també si voltes per l'àrea metropolitana en cotxe, a vorals de la carretera, a les lleres dels rius, veus que realment cada cop hi ha més aquests assentaments i aquestes barraques. Farem una petita pausa, parlarem de terratrèmols i de com ens pot afectar també amb el canvi climàtic tot plegat, i de seguida res, d'aquí a una estoneta, una mica de Barça, que avui debuta a la Lliga Espanyola de Futbol. Ara tornem.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia! Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
10: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
11: Havia de venir amb els taloners...
12: De saludar a les 7, és una meravella.
13: Han anat molt bé les vacances.
14: Tot el dia a la platja.
15: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
16: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
17: Perquè el panorama està complicat.
18: Sí. És una temporada de repte.
19: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
20: Toca matinar.
21: No saps què passarà, i això és el més xulo del món de l'esport.
9: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
3: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
9: RAC 1. Tots som 1.
22: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
9: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: 11:15 del matí, al Via Lliure de RAC 1 en directe. Ara fa tot just una setmana hi va haver un terratrèmol a Granada de magnitud 5. Va ser el primer d'un seguit de rèpliques que s'han anat repetint al llarg de tota la setmana, pràcticament cada dia. És una cosa habitual, però no normal, i més tenint en compte que això, aquest magnitud 5, el terratrèmol d'ara fa una setmana a Granada. L'Institut Geogràfic Espanyol va registrar aquest divendres més de 70 terratremolors a Granada i tota la seva àrea metropolitana, la majoria no gaire intensos, però evidentment això provoca una sèrie de temors. Avui, per exemple, llegim a El País que a l'estat gairebé un terç dels edificis es van construir quan encara no hi havia criteris de construcció sismoresistents. És per això que, abans d'encarar el tram esportiu i el tram d'això del Barça, que avui debuta a la Lliga, volem resoldre alguns dubtes i volem parlar-ho amb un dels experts, amb el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Joan Manuel Vilaplana, què tal? Bon dia, senyor Vilaplana. Senyor Vilaplana, a veure si el podem sentir. Ara sí, bon dia.
23: Bon dia.
0: Ara sí, perfectament. Senyor, sí, perfecte. Senyor Vilaplana, sí. Això, sobre Granada, començant en aquest cas, però n'hem vist a molts llocs, aquest estiu també, molts llocs de tot el món. Hem sentit a Indonèsia, al Japó, de fet aquesta matinada n'hi ha hagut un altre, evidentment parlem del de Colòmbia, parlem del de Veneçuela, que va ser especialment mortífer. és habitual o és normal aquest ritme de terratrèmols que estem veient o ens hem de preocupar d'alguna manera?
11: És habitual, eh? Hi ha milers i milers de terratrèmols a l'any en el planeta, en el nostre planeta Terra, especialment en zones de contacte de plaques tectòniques, i això és especialment important en el que s'anomena el nivell, l'anell circumpacífic, és a dir, tant a la costa americana com en la costa asiàtica, del Pacífic. En allà hi ha molts terratrèmols. En la zona d'Europa, d'Euroàsia, diguéssim, n'hi ha menys, però també en l'àrea mediterrània nostra, doncs també tenim zones sísmiques importants. Això és normal, és la geodinàmica del planeta. Per tant, ens hem de preocupar des del punt de vista, com heu parlat anteriorment, us he sentit amb el tema de les riuades i de les inundacions, ens hem de preocupar des del punt de vista de protecció i de veure com podem estar avisats i preparats. Hem d'estar preparats.
0: De protecció, si voleu, diguem-ne, d'emergències, i ara parlem dels edificis, és aquí on hem d'estar preparats, perquè pel que diu vostè no hi estem.
11: Hem d'estar preparats les persones i les nostres infraestructures. Mm-hmm. Com heu vist, com sempre es veu, però ara més que mai, diguéssim, en els terratrèmols aquests de Sud-amèrica, de Venezuela i de Colòmbia, el que s'ha vist és que el que mata no és el terratrèmol, no és l'ona sísmica, sinó són els edificis. Són els edificis que cauen damunt de les persones que estan a dintre o just al davant o als voltants d'aquests edificis. Per tant, necessitem una preparació sismoresistent, que tenim normativa sobre això, però si voleu en podem parlar, perquè és un tema que no és fàcil. Una cosa és la normativa sismoresistent que apliquem ara des de que la tenim, des de l'any 2002. Una altra és tot el parc d'edificis anterior a la normativa, que és la gran majoria, que no estan construïts amb normativa sismoresistent. Per tant, són altament vulnerables.
0: És a dir, aquests edificis, que avui insistim, a El País llegim que són gairebé un terç dels edificis a tota Espanya, a tot l'estat espanyol. Aquest terç dels edificis, si hi hagués un terratrèmol important a l'estat, patirien conseqüències greus?
11: Podríem patir, si hi hagués un terratrèmol. Difícilment a la península Ibèrica podem tenir un terratrèmol superior a 7. Normalment, els més severs històricament són de magnitud 6, però amb aquests terratrèmols de magnitud 6, de magnitud 5, com el que hi va haver-hi, aquest últim, de fet, va ser 4,8, aquest últim, sí. que heu fet referència. I com que l'escala és logarítmica, hi ha diferència. Cada dècima de grau de magnitud, l'energia augmenta de manera exponencial. Recordo el de Lorca, també, a la zona aquesta del sud-est espanyol, que era 5,2, i en aquest van morir 11 persones per col·lapses d'edificis, per col·lapses de balcons que van caure gent que estava en el carrer. Aquesta situació que ara em preguntaves en funció de l'article aquest del País, sí, molts d'aquests edificis poden tenir danys importants.
0: I per acabar també, senyor Joan Manuel Vilaplana, sí que hem llegit aquesta setmana també a la premsa d'una possible relació, encara no del tot estudiada, però comencen a haver-hi els primers informes, entre el canvi climàtic i els terratrèmols que hi ha a casa nostra, a Europa i a tot el món. Vostè en té constància d'això o encara és una hipòtesi molt, molt verda?
11: Jo he llegit alguna notícia a la premsa, però he parlat amb col·legues sismòlegs més especialistes que jo en el tema i m'han explicat que aquesta és una recerca incipient, és una recerca encara experimental, per dir-ho així, per tant, no hi ha conclusions, però sí que comencen a haver-hi indicis de que per exemple, a zones de muntanya on amb el canvi climàtic, amb l'escalfament global, la criosfera, el gel en el sol, el permafrost, les glaceres, es fonen de manera, diguéssim, accelerada, i aquesta aigua entra en la fissura de la roca i del massís. Aquestes aigües que poden arribar de manera ràpida en les falles sísmiques, en les falles que produeixen terratrèmols, pot ser com un lubrificant que acceleri
23: el que és l'activitat sísmica. Però atenció, que això no exclou que les causes del terratrèmol és la tectònica de plaques, que això té una altra dinàmica amb un altre context, diguéssim, i una cosa no canviarà l'altra. Però siguem prudents, perquè són recerques purament incipients, superinteressants, i que segur que d'aquí poc temps tindrem els primers resultats.
0: Per tant, els deures que ens posa el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs, el Joan Manuel Vilaplana, és això, els edificis que, com avui llegíem al País, bona part d'aquests, gairebé un terç, no compleixen els requisits previs a això, aquests criteris de construcció sismoresistents. Senyor Joan Manuel Vilaplana, una abraçada i moltes gràcies. Bon dia.
23: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Ja ho veieu, hem d'estar pendents i preparats per la propera, perquè és que...
3: Haurem d'estar preparats per tot. Però jo crec que en aquest cas, ho explicava molt bé el Degà, que és que no estem en una zona de forta activitat sísmica, no és el cinturó de foc del Pacífic, no? I la costa asiàtica. Per tant, aquí jo crec que plantejar unes mesures molt dràstiques de prevenció de possibles terratrèmols, no sé fins a quin punt és necessari, tenint en compte les possibilitats, la probabilitat que hi hagi de que n'hi hagi algun de realment fort a Catalunya.
4: Sobretot no actuar en pànic ni en calent, perquè si... En realitat, si tu mires el que s'ha publicat, no sembla que s'hagin augmentat. El que ha augmentat és la percepció que hi ha millors maneres de detectar-los, que hi ha més difusió de la informació, perquè entre les xarxes socials, que estem tots connectats, doncs reportem molt més fàcil aquests instants, i que també hi ha més densitat de població. Vull dir que no podem afirmar a dia d'avui que n'hi hagi més ara que en el passat.
0: Doncs això, 3:15 del matí, com a mínim els deures que ens hem... volíem aclarir-ho amb experts en la matèria, si ens havíem de preocupar o no, i això, destacar també això que hem llegit avui al País sobre els edificis. Fem 4 anuncis i de seguida Barça i aquesta arrencada de la Lliga. Qui vulgui a la taula, i Sònia, des de la distància que es quedi, qui no, tenim els experts en la matèria també a la distància, amb la Marta Ramon, el Joan Maria Pou, el Marc Marvà i la Laia Bonal, que estan a punt ja per veure aquest debut del Barça a la Lliga. Res, 2 minuts i de seguida ho comentem tot amb ells.
1: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
14: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman. Tan senzill com això.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
20: RAC 1.
24: Bon vespre, Montse. Doncs sí, esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
25: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en 2 setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
26: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
27: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
28: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
26: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
29: RAC 1.
30: Tots som un milió.
29: Actualitzada al minut.
31: Alertes d'última hora.
30: Tot el que sona a RAC 1.
31: Contingut exclusiu.
30: RAC més 1.
31: Fàcil.
30: Ràpid.
31: Còmode.
30: RAC1.cat.
31: RACU.CAT.
30: RAC1.cat.
29: Via lliure amb Arnau Mañé.
0: 13 minuts i seran les 11 del matí. Des d'Elx, Marta Ramon, bon dia.
32: Hola, bon dia.
0: No sé si m'escolta ja el Joan Maria o Pou, també des d'ells. Pou, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Això, els enviats especials de RAC1, perquè avui debuta el Barça, 10:15 de la nit. El Barça que juga contra l'Elx en aquest primer partit de la tercera temporada de Hansi Flick. Pou, com estàs? Nervis? Perquè l'altre dia et sentia amb el Gamper, que, home, no gaire, però avui potser la cosa ja és diferent. Ganes?
2: Estic content, com sempre que comença la temporada. M'ho continuo passant pipa fent aquesta feina i compartint amb els oients els partits del Barça, i per tant en aquest sentit doncs encantat de la vida de continuar al capdavant del Barça jugar a RAC1, i a més estic molt soc molt optimista.
0: Sí,
2: I estic molt il·lusionat amb aquest Barça. Jo crec que aquest any ens ho passarem molt bé. El Barça jugarà millor futbol que l'any passat i crec que compartirem moltes alegries.
0: Objectius, Pou, per tu quins haurien de ser? Fem-ho diferent, perdona. Mínims i objectiu.
2: Els objectius és arribar a la primavera amb aspiracions de guanyar-ho tot. I mínim guanyar algun dels títols grossos. Evidentment, la signatura pendent és la Lliga de Campions, però jo crec que el mes d'agost exigir-li al Barça o a qualsevol equip guanyar la competició per mi no té cap sentit, perquè és una competició que una relliscada en un partit perfecte et pot deixar fora. Per tant, per mi no té cap sentit exigir-ho. Apropar-s'hi, ser-hi, això sí. I a la Lliga, evidentment, també competir-la fins a les últimes jornades, que és quan en principi es decidirà, perquè jo crec que aquest any el Madrid collarà per intentar recuperar el títol de Lliga.
0: A 11 hores perquè arrenqui aquest partit i per tant arrenqui la tercera temporada de Flick al capdavant d'aquest Barça, estàs content amb el que portem de mercat de fitxatges?
2: Sensacional, un dels millors mercats que recordo. Falta una figura important, per això,
0: sí.
2: Però com que encara no està tancat, i Deco aquest estiu ens ha sorprès amb algunes operacions així llampec, però de moment jo crec que està sent un mercat boníssim. Per mi el fitxatge de Rodri és descomunal, però ara falta un tio que en principi t'hauria de garantir un mínim de 20-25 gols per tenir ja una plantilla de somni.
0: Clar.
2: I jo crec que si ve aquest davanter i encerten una mica, jo tinc la sensació que ara ja el nom del davanter no crec que sigui un nom inqüestionable d'aquells que el barcelonisme dirà així com Rodri, no?
0: Què vols dir? Que no ha de ser una gran estrella ni un gran nom, vols dir?
2: I a mi em fa la sensació que o té un as a la màniga d'Eco o no serà un tio que... És a dir, jo tinc la sensació que el davanter que es fitxi generarà debat, generarà discussions, converses de vols dir, però si s'encerta i aquest tio fa de 20 gols cap amunt, jo crec que Flick té una plantilla perquè ens ho passem pipa.
0: Marta, tu que també coneixes i estàs al dia de l'actualitat del dia a dia del Barça, justament...
2: Millor que jo.
0: Una mica com els dos, però la Marta està al dia a dia també. El nou, que deia el Pou ara, com està? Perquè l'opció de Julián Álvarez està descartada o encara ens donem aquest marge que dèiem de dilluns com a última opció?
5: Des del Barça insisteixen que encara no han llançat la tovallola per Julián Álvarez, que encara no el donen per descartat. Si bé és cert, tothom no amaga, tothom diu obertament que ara mateix és una opció ja molt, molt complicada. El Barça estaran molt atents del que passi avui al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid juga abans que el Barça, estaran molt atents al que passi amb Julián i també com reaccioni l'afició de l'Atlètic de Madrid, però el Barça tenen bastant coll avall, que és una operació que si no hi ha un gir rocambolesc inesperat a l'últim moment, saben que difícilment es farà, i per això ja fa dies que estem dient a RAC1 que Deco té alternatives treballades i sent conscients també que s'entra ja en el rush final del tancament de mercat, tancar l'1 de setembre, per tant estem entrant, sé que és una mena ja gairebé de tòpic, no?, en el periodisme esportiu, no?, que sempre diem dies decisius, però és que ara realment aquests dies que venen ho seran, perquè el calendari és un contrarrellotge evident, i jo crec que aquesta setmana tindrem novetats al respecte, sí.
0: Tu que també coneixes bé la plantilla del Barça, i especialment l'estaf tècnic. No sé si a Hansi Flick li preocupa també aquesta arrencada, i t'ho pregunta també a Pou si et preocupa a tu, aquesta arrencada a doble velocitat, amb els mundialistes incorporant-se d'aquella manera, Rodri encara no podrà debutar, arrencada estranya, preocupa això dins el Barça i us preocupa a vosaltres?
5: A veure, a mi personalment em preocupa relativament, perquè veig que des de l'estaf tècnic és una qüestió que està molt treballada i molt estudiada des de ja abans de l'estiu. Abans de l'estiu, quan parlaves amb gent de l'estaf, et deien que era una cosa que s'havia de controlar d'entrada, i a part Hansi Flick tenia la sensació, tenia coll avall, que el Barça, que Espanya arribaria a la final del Mundial, i que per tant tindria un gruix de futbolistes de la plantilla força elevat que es veurien afectats per aquesta preparació física. Això per una banda. Això internament, com que està molt estudiat des d'abans de l'estiu, això a mi em deixa bastant tranquil·la. També el que transmeten ells és que ho tenen tot molt, molt ben controlat, i a part se n'ha parlat poc, però per mi és clau, més enllà del mercat de fitxatges. Hansi Flick ha fet una sacsejada forta a l'estructura del dia a dia de treball a la Ciutat Esportiva amb l'equip, posant el focus especialment en com es prepara físicament el rendiment dels jugadors, i en aquest sentit jo crec que aquest impuls també s'ha de notar, perquè bé, si és un inconvenient haver d'anar calculant minutatges en aquest inici de Lliga perquè hi ha jugadors de pes a la plantilla, doncs que no els pots tenir al 100%, però jo crec que aquests equilibris es trobaran, perquè fa temps que Hansi Flick i companyia hi han estat donant voltes.
0: Pou, a tu et preocupa?
2: Jo crec que és molt important recordar les paraules de Hansi Flick dient que ell no tindrà l'equip com el vol tenir fins després de l'aturada mínim. Per tant, ara diguéssim que és un moment d'intentar treure els partits, evidentment intentar jugar el millor futbol possible, però no podem esperar una versió platòrica. Segurament no toca aquesta versió platòrica en aquest inici, però seria bo evidentment que, tot i no tenir a la plantilla on la vols tenir, doncs no et vagis deixant punts en aquestes primeres jornades. No em preocupa, Arnau, perquè jo continuo en la fase amb Hansi Flick de que si em diu que em tiri d'un segon pis, jo sé que alguna cosa bona m'està esperant al final del recorregut. I per tant, en aquest sentit està liderant i està dirigint amb la sensatesa que el caracteritza, i ja ens ha avisat, és una pretemporada típica, no tindré alguns dels pesos pesants com els voldria tenir, però hem de competir i tirar endavant els partits, a veure si avui contra l'Elx ja comencem a veure aquesta versió potser un pèl més pràctica del Barça, fins que no es pugui jugar a futbol com vol l'entrenador, no?
0: És ben complicat realment no creure en Hansi Flick i això, creure en el que ens digui. La Marta Ramon i el Joan Maria Pou, que estan a Elx, suposo que també amb la Clara Rodergues, enviats especials a Elx. I el Cupido, sí senyor, sí senyor.
2: Sí, sí.
0: Els quatre subtitosos habituals, mentre Laia Coll estigui de baixa. Avui, partir de 9:45 al partit, una hora abans, com sempre, el Barça juga a RAC1 amb el Pou i companyia, també el Molló i companyia, també aquí a l'estudi de RAC1, amb aquest debut de la tercera temporada de Hansi Flick i del Barça de Hansi Flick. Gràcies, Marta, gràcies, Pou.
2: Una abraçada.
0: Fins ara. I ens escolten també el Marc Marvà i la Laia Bonals. Hola, els dos.
6: Hola, què tal? Bon dia, Arnau.
0: A veure, començo per tu, Laia. Coincideixes també amb el Pou i la Marta, optimista per aquesta temporada i pel partit d'avui?
7: Sí, sí, absolutament. Estic totalment d'acord que el mercat de fitxatges del Barça ha sigut boníssim. Has deixat que marxin jugadors que a priori ja no eren importants i que dins del vestidor tampoc t'acaben de sumar tot el que volies, i has incorporat jugadors com Rodri. Vull dir, si tu incorpores Rodri no pot ser un mal mercat mai a la vida, no sé, que facis una bajanada en altres posicions. Sí que falta aquesta figura del nou, que crec que és necessària, tot i que ahir Hansi Flick a la roda de premsa ja va deixar clar que ell té solucions si no arriba, però tothom espera que arribi en algun moment aquest nou. I sóc molt optimista de cara a aquesta temporada, perquè no ho hem de ser, no? Venim d'unes temporades molt bones on el Barça s'ha anat millorant, s'ha anat cohesionant, on els joves ja, entre cometes, no són tan joves, ja tenen molta més experiència i molts d'ells ja són campions del món, que et donen encara més seguretat. Per tant, molt optimista, i veurem com s'acaba desenvolupant la temporada, perquè poden passar moltes coses. I un factor que a mi sempre em preocupa molt és el tema de les lesions, perquè venim d'estius amb molta càrrega física, llavors veurem com acaba passant tot. Però Hansi Flick també té bastant fons d'armari.
0: Marc, tu també optimista?
6: Sí, jo crec que Flick t'ha transmès una seguretat en el joc que durant aquestes dues temporades saps que aquesta tercera també ho serà. Llavors, a partir d'aquest bon joc que demostrarà el Barça, més enllà de guanyar un, dos, tres títols, t'assegura estar-hi a prop. Jo crec que això és la gran garantia que et pot donar, sense cap mena de dubte, Hansi Flick, a més amb els reforços que tindràs. És a dir, si en aquestes dues anteriors temporades el Barça ha fet un joc que els culers s'han posat de peu a la cadira a aplaudir, jo crec que aquesta temporada encara hi seran més vegades, perquè també has sumat peces. Tinc la sensació que aquest any, el tercer any de Hansi Flick, ha sigut el mercat de fitxatges amb més ADN de Hansi Flick, on ell també, com ara ens explicava la Marta, ha canviat el seu cos tècnic, i que per tant és l'any on aquest entrenador, que va venir una temporada i va haver de fer el que podia amb les peces que tenia, en aquesta tercera, doncs tot va al seu voltant com ell ho vol. Llavors això a mi em genera molta confiança. Això per una banda. I per l'altra, el que t'assegura aquest joc és que el Barça hi sigui molt a prop. Ja hi ha estat a prop altres temporades. La maduresa d'haver-hi estat, doncs, les derrotes la temporada passada amb l'Atlètic de Madrid, fa dues temporades amb l'Inter, tot això diria que són necessàries per aquesta, en una tercera, amb tots els jugadors ja més adults, i alguns que eren uns nens i s'estan convertint en futbolistes ja adults, puguin estar molt més a prop dels títols, perquè ja tindran aquesta maduresa.
0: Sobre el mercat de fitxatges que dèiem, t'ho pregunto tu, Marc, ens hem de tornar una mica bojos amb Julián Álvarez, o realment si no arriba no passa res tampoc?
6: Jo crec que ha arribat en un punt en què si no arriba ja no passa res, perquè si no ens rasgarem totes les vestidures. Crec que si hi ha dues opcions, hi ha l'opció de dir quina plantilla té el Barça. Crec que el Barça té una plantilla, molt completa. Si no arribés cap futbolista, té arguments suficients per poder competir. No tinc cap mena de dubte. L'altre dia comptàvem i hi ha fins a 5-6 futbolistes que podrien ocupar aquesta posició de nou en l'actual plantilla, sense que arribi ningú, eh? Pot jugar Gordon, pot arribar a jugar Adeyemi, pot jugar Dani Olmo, Fermín es va opositar també com a futbolista, pot arribar a jugar Lamine Yamal. És a dir, tens arguments suficients per jugar amb un número 9 que t'han marxat dos. Recordem que Ferran i Lewandowski han marxat i ara no en tens. Sí, ara bé, falta una peça que arribi, i si no és Julián, que n'arribi una, com a mínim per sumar a la plantilla. Julián marcaria molt la diferència, tant com Rodri, segurament. Doncs sí, però jo crec que estem en un punt en què ja és molt difícil, i tenir aquest sentiment de que si no ve Julián és un desastre, jo no ho veig així, perquè dins de la plantilla tens arguments per jugar en aquesta posició, però sí que és necessari que arribi algú, i si no és Julián, aquest jugador que arribi sumarà en una plantilla que jo la veig ja molt, molt, molt compensada, i amb això que et deia, amb un ADN molt de Hansi Flick, perquè tant Gordon com Adeyemi, com Rodri, com les incorporacions, són aquest tipus de jugadors que, fixeu-vos, que són polivalents, que poden jugar a molts llocs, que després ja tenen un apartat d'intensitat i de pressió i un element defensiu i físic molt alt, que això és el que li agrada també a l'entrenador del Barça.
0: Laia, diria que tu vas seguir ahir el partit també del Real Madrid contra l'Espanyol. Massa rodó hagués estat, no?, aquest empat de l'Espanyol?
8: Sí, al final...
0: Que finalment, perdona, que quedi clar, o sigui, dic empat perquè fins al minut 90 era empat, al minut 90 el Real Madrid va acabar emportant-se la victòria, aquest 1-2 al Real Club, bueno, al RCD Stadium.
8: Sí, sembla com que el Madrid seguirà abonat tota la vida aquest minut 90, i que en qualsevol moment et marcarà aquest gol que et destrossa, perquè l'Espanyol va fer un bon partit, va anar de menys a més, va créixer, es va veure bastant sòlid, sobretot al final de la primera part i a la segona, i veure que en el minut 90 t'entra Carlos Espí i de cop i volta et fa el gol, et deixa una mica ja totalment, no decebut, perquè el partit de l'Espanyol crec que és molt bo i és una molt bona manera de plantar-li cara a tot un Real Madrid, que amb l'arribada de Mourinho també té coses que ha anat incorporant. Però vaig veure també, a mesura que anava passant el partit, cert punt de desquici absolut amb Vinícius, perquè és que és normal, es va quedar una quantitat de piscinassos a dins de l'àrea que jo ara estava veient i aquest home no canviarà mai a la vida i seguirà fent el mateix. I això va acabar traient en certs moments també del partit de jugadors de l'Espanyol. Però és un molt bon resultat, tot i la derrota, perquè les sensacions són molt més bones que aquest 1-2 final.
0: Ho repeteixo també el que els he preguntat a la Marta i al Pou. Mínims i objectius de la temporada del Barça, Laia?
8: Mínims que competeixis per tot i que el futbol que desenvolupis en la temporada sigui atractiu, sigui bo i sigui del Barça. Jo crec que això és el que es demana a nivell general. No et diria ara mateix títols com a mínim, perquè no ho sap, perquè la temporada és molt llarga i estic d'acord amb el que ha dit el Pou. Però objectius, la Champions. Vull dir, perquè és el títol que et falta, perquè és el que tothom està lluitant per arribar, perquè és el quòrum que hi ha dins del vestidor. Per tant, si em demanes fer la carta als Reis, jo et posaré tot, clar, tots els títols,
0: no,
8: però
0: clar,
8: sí, pot ser. Crec que la Lliga és aquest any estarà bastant més disputada amb un Real Madrid que s'ha reforçat molt bé o amb futbolistes que li podien faltar, tot i que aquest centre del camp encara el té pendent, però la Champions crec que és l'assignatura pendent.
0: Marc.
6: Jo dins de... Si em convertís en Hansi Flick, crec que el gran objectiu sempre ha de ser la Lliga, perquè crec que la Lliga et dona... doncs aquesta regularitat que t'aproparà a guanyar la Champions. I el Barça, temporada rere temporada, ho recordem, però mai ha guanyat la Champions sense guanyar la Lliga. Sempre que ha guanyat la Champions el Barça, aquella temporada també ha guanyat la Lliga. Jo crec que ha de ser el gran objectiu, perquè t'apropa a, com l'estil del Barça, jugar bé t'apropa molt a guanyar, no com ara parlàveu del Madrid o amb el partit de l'Espanyol, que pots fer un mal partit i pots acabar sumant. Això al Barça mai ha sigut així i amb l'estil actual de Hansi Flick tampoc serà així. Per tant, la Lliga t'aproparà, jo crec que si la Lliga és l'objectiu, jo crec que la Champions és com un somni, no? I jo crec que els objectius jo sempre els ponderaria d'aquesta manera. El gran objectiu ha de ser la Lliga i això t'aproparà a guanyar la Champions, que són 11 temporades ja des que es va guanyar l'any 2015 a Berlín.
0: Mira, abans d'acabar, notícia a última hora, hem de fer connectar un altre cop a la Marta Ramon des d'Elx. Marta, hola de nou.
5: Hola de nou.
0: Notícia a última hora perquè tenim notícies sobre la convocatòria i és important.
5: Sí, sí. Sí, és important perquè després de tot el xup-xup que hi ha hagut al voltant de la figura d'Alejandro Valde, amb les declaracions que feia ahir Hansi Flick tan contundents i que recollíem el Via Lliure, directament Valde no forma part de la llista de convocats que acaba de donar Hansi Flick per viatjar a ells. Per tant, és un pas molt, molt significatiu. Recordem el que havíem anat explicant a RAC1 des d'ahir, que el que se'ns transmetia des de l'entorn del jugador era que Valde volia seguir al club, a no ser que el club l'empenyés a fer-ho. Per tant, amb aquest gest de deixar fora de la convocatòria Valde, el club i Hansi Flick estan parlant de manera força clara. Ara caldrà veure com reacciona Valde, però entre les reflexions que traslladava ahir Hansi Flick demanant-li més compromís, deixant el seu futur a l'aire, i ara veient que queda fora de la convocatòria, diguem que des del Barça li estan assenyalant clarament la porta de sortida a Alejandro Valde.
0: Missatge clar, doncs, de Hansi Flick i la seva convocatòria, deixant això, Alejandro Valde fora de la convocatòria per aquest partit de 2:15 de la nit contra l'Elx, allà, Elx-Barça a partir de 2:15 de la nit, una hora abans amb els del Barça Juga RAC1, amb el Pou i companyia, també la Marta Ramon des d'Elx. Gràcies, Marta, fins ara.
5: Fins ara.
0: No sé si Marc, Laia, us preocupa, us sorprèn aquesta notícia d'això, de que deixen fora Alejandro Valde de la convocatòria. Laia.
8: Veient les declaracions d'ahir de Hansi Flick, potser ens esperàvem aquesta decisió, però ja veies que tenia bastant veu i mig, va estar bastant assenyalat a la roda de premsa. De fet, crec que és dels seus futbolistes el que més va assenyalar amb les declaracions que va fer en l'última resposta d'aquesta roda de premsa. És un missatge claríssim, igual que el té Casado o el té altres jugadors, de que Hansi Flick, pues, a priori ja no compta amb ell, i salvo milagro, pues, haurà de començar a buscar sortida, perquè encara queda poc marcat, però queda marcat perquè trobo un encaix en un altre vestidor.
0: Marc, ràpid, per acabar.
6: Sí, sí, a mi jo bastant sorprenent, la veritat, perquè crec que Valde li ha sonat el despertador diverses vegades, Hansi Flick, no? li ha donat diferents tocs d'atenció, però que el primer dia de Lliga et quedis fora de la convocatòria, no sé encara tinc dubtes, si és el toc d'atenció definitiu perquè acabi sortint o ja és un toc d'atenció perquè si no es posa amb el que vol Flick, doncs no comptarà amb ella aquesta temporada.
0: Doncs estarem pendents també aquí a l'antena de RAC1, el Via Lliure, i evidentment tota la tarda el Superesports i el Barça juga a RAC1. Marc Marvà, Laia Bonals, gràcies, fins la propera.
6: Gràcies, Arnau.
0: I Marc Martínez Amat, que com a alumne disciplinat s'ha quedat aquí fins al final, la resta de tertulians han marxat. Gràcies, Marc Martínez Amat. Fins la propera. Amb nosaltres ara ens actualitzem, va.
6: Gràcies, adeu.
0: Les 11 i pràcticament 8 minuts, ens actualitzem amb això per saber tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
9: Bon dia.
0: Marc Villanueva, bon dia.
10: Bon dia.
0: Nil Ferrés, bon dia.
11: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove al Picat, al Segrià. Els fets s'haurien passat a 4:15 de la matinada durant la festa major.
10: Sí, la víctima explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. De moment, la policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I tres setmanes després de l'entrada massiva dels migrants a Ceuta, continua havent-hi un ball de xifres sobre quants menors queden a la ciutat autònoma espanyola. Ara el govern espanyol n'ha identificat 2.500.
10: En una entrevista al País, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, assenyala que és difícil saber exactament quants menors hi ha a Ceuta. Apunta que el procés d'identificació és complex perquè cada un d'ells ha de comptar amb un expediment individual. Saiz reitera que, abans de repatriar qualsevol menor, cal saber si fuig del seu país perquè corre perill. Això mentre el govern del Marroc pressiona la Moncloa perquè acceleri el retorn dels migrants majors i menors d'edat. Per cert, que a finals d'aquesta setmana el govern espanyol es reunirà amb les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Infància per parlar precisament sobre l'ajuda per entendre els menors.
0: I a Barcelona proliferen els assentaments de barraques. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut accés RAC1, hi ha un 40% més d'assentaments que ara fa una dècada. Si el 2015 hi havia 400 persones vivint al carrer, vivint en aquestes barraques, ara mateix n'hi ha més de 500. Els experts asseguren que la crisi de l'habitatge ha agreujat encara més la situació. Per la seva banda, alguns alcaldes de municipis de l'àrea metropolitana demanen posar-hi fil a l'agulla.
10: L'investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales, explica que el barraquisme s'ha disparat per la dificultat d'accedir a un habitatge. A més, assegura que és difícil controlar-ho, perquè sovint, quan es desallotgen els assentaments, moltes d'aquestes persones es dispersen. De fet, el problema també s'estén arreu de l'àrea metropolitana. El regidor d'habitatge de Sant Adrià de Besòs, José Gras, lamenta que els assentaments s'ubiquen generalment en espais més amagats i això dificulta fer-ne un seguiment. Per Gras, els ajuntaments no tenen prou recursos per fer-hi front i és per això que demana una resposta coordinada entre totes les administracions.
12: Aquí el principal problema jo crec que és l'àmbit competencial. El problema és a nivell de territori on se situen, que són àmbits competencials diferents, i també a nivell de sector, diguéssim, si és un tema de salut pública, si és un tema d'habitatge, si és un tema d'inserció en el mercat laboral o en el sistema directament. Això significa que ens crida moltes administracions diferents i, per tant, hem d'actuar d'una manera coordinada.
10: Per la seva banda, Sales demana més voluntat política per fomentar polítiques socials.
0: I els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor de l'incendi forestal a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
10: El detingut de 53 anys és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa. Les flames van cremar més de 9 hectàrees el passat 20 d'agost. Un testimoni va veure un vehicle passar a tota velocitat per la zona i llavors va avisar la policia. Va ser aleshores quan els Mossos, conjuntament amb els agents rurals, van iniciar la investigació.
0: I pel que fa al temps, encara pot haver-hi algun xàfec puntual, Nil, però a la resta del país dominarà el sol durant el matí.
11: Exacte, ara mateix no tenim xàfecs actius a les Terres de l'Ebre ni al sud de Tarragona, la majoria descarreguen al mar i al llarg del matí no en descartem que n'hi puguin haver alguns, però seran d'intensitat moderada. Al llarg de la tarda, alguns ruixats dispersos, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i oest del país. De cara a demà, nou canvi de temps.
0: 11 i 11 minuts, gràcies a totes, fins ara.
10: Fins ara.
0: Nora Rossell, bon dia.
13: Bon dia.
0: I a partir d'ara i fins les dues, què tindrem al Via Lliure?
13: Mira, primer farem un repàs de l'evolució dels insults en català amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente.
15: És que és un bon tros de quòniam.
13: Després no marxeu perquè parlarem de Marcos Rodríguez, que és l'home que es va criar en una manada de llops i que va morir ara fa uns dies. Ho farem amb el periodista Guillem Pujol, que el va conèixer.
16: Quina animalada.
0: Quina animalada.
16: Quina animalada.
0: Quina animalada. Ho farem ara, per cert. Primer farem el cas del Marcos Rodríguez i després passaran per aquí l'Arturo Puente i la Sandra Vicente. Després què farem?
13: Doncs escoltarem una mica de música amb la cara bé, cuinarem amb l'Estaula per dos i tirarem d'arxiu amb la Gina Rigol.
16: Calma, Condé.
0: Calma. Com acabarem el Via Lliure avui.
13: Amb una mica més de música amb les Balkan Paradise Orchestra.
0: Gràcies, Nora. Fins ara. Les 11 i 12 minuts.
1: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
14: Estan els dosos entrant.
9: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
9: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
14: Passa a l'altra banda i Castells
9: que... Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Un minut i serà un quart de 12 del migdia. De seguida us expliquem la història del Marcos Rodríguez, que ha mort aquesta setmana als 80 anys, però abans, Neus Aldeguer, un consell?
2: Doncs mira, Arnau, dir-te que el cinema més visionari de Vigan ha arribat ja a Filmin, i podeu trobar Resurrection, guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta en un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro Calvo, el cinema del futur. Ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.

0: A veure, imagineu-vos créixer en una comunitat, però que no sigui d'humans, sinó que sigui d'animals, créixer entre animals. Imagineu-vos passar això, la vostra infància a la natura, caçant, dormint, menjant al bosc, sense tenir cap contacte amb la societat. Imagineu-vos tenir de pares, de germans, també, una manada de llops. És possible que aquesta descripció també ho recordi a alguns personatges de ficció, fins i tot, com el Tarzan, en Mowgli, el llibre de la selva, fins i tot a la història de Ròmul i Rem, però en aquest cas parlem d'una història real, Via Lliure, molt real, ben real. Aquesta setmana ha mort Marcos Rodríguez, als 80 anys, l'últim cas que com a mínim es coneix a Europa d'un nen que va estar criat entre animals. És un cas únic a Espanya i que en el seu moment va donar la volta al món. El Marcos era conegut com el nen llop, va créixer part de la seva infància sol al mig dels boscos de Sierra Morena, a Andalusia, al sud d'Espanya, amb la companyia d'una manada de llops i altres animals. Avui ens acompanya al Via Lliure el Guillem Pujol, que és periodista i autor del reportatge Una vida salvatge, Marcos Rodríguez, el nen que va créixer entre llops, el diari Ara el va publicar. De fet, fa 2 anys el Guillem va viatjar a Galícia per trobar-se amb el Marcos, conèixer-lo, i diu ell que va ser una de les històries més increïbles que ha pogut documentar mai. Per això avui estem molt contents que el Guillem ens acompanyi aquí al Via Lliure de RAC1. Guillem, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: A veure, tenim moltes preguntes. Tu que vas conèixer el Marcos Rodríguez, però la primera pregunta, jo crec que la que es pot fer moltíssima gent ara mateix que ens estigui escoltant al Via Lliure de RAC1 és com arriba un nen de 7 anys a viure sol al mig del bosc? Com va arribar a ser això?
1: Clar, aquesta és una història... La vida de Marcos és una història tràgica, no? I com ell explicava, només va ser durant els anys que va viure al bosc que va viure en veritable felicitat, no? Llavors,
0: sí,
1: això explicava, sí. Va créixer i la seva mare crec que va morir i la seva madrastra i el seu pare, a l'edat de 7 anys, era un nen que no el van ensenyar ni a llegir ni a escriure, no dormia al ras, maltractat, diguéssim, no? I el van vendre, això estem parlant de l'any 1953, a un pastor de la Sierra Morena.
0: El van vendre a un pastor?
1: El van vendre a un pastor de la Sierra Morena.
0: I no? Aquest pastor?
1: Llavors, aquest pastor, al cap d'un any i mig, alguna cosa així, també has de pensar que la línia temporal per ell no era absolutament clara, però va morir, i ell es va quedar sol, aïllat al mig de la muntanya, no?
0: Per tant, d'aquesta manera, ell es queda sol, amb 7-8 anys,
1: sí,
0: hauríem
1: 8
0: de veure,
1: anys,
0: però és difícil
1: anys,
0: de calibrar, però això, molt petit, al mig del bosc. De fet, mira, aquest és el moment en què el Marcos ho explicava, com s'introdueix a la que serà la seva família durant 12 anys.
2: Me encontré con una lobera y me metí a jugar con los cachorros, me quedé dormido, vino esa mamá loba y me pegó un manotazo en el culo. Entonces yo me fui arrastrando para salir de la cueva, pero no pude salir porque me pidieron el pasaporte en la puerta. Mi macho arro estaba allí con un ciervo para darle comer a sus cachorros. Me enseñó los dientes para atrás. Entonces me metí en la cueva, me arrinconé allí contra la roca. Esa mamá loba que

0: Entonces se rozó contra mía, yo con esta mano le eché mano así al cuello, y para mí aquello, sentí una cosa como lo que no iba a tener nunca, ¿no? Un cariño de un animal como una madre, ¿me comprendes?
1: Sí.
0: Que no lo iba a tener nunca.
1: Claro, tú no sentiste esto ni con tu padre, ni con tu madrastra, seguro,
0: ni con
1: el cabrero.
0: No,
1: sentirte amado, digamos, sí, sentirte querido.
0: Totalmente.
2: Ara ho sentíeu, és una entrevista que li va fer el Guillem Pujol, amb qui estem parlant a Galícia, una entrevista al Marcos Rodríguez. D'aquesta entrevista, què és el que et va sorprendre de la manera com el Marcos explicava justament la manada, que interessant com descrivia la manada.
1: Bueno, aquest moment que acabeu de passar és un dels moments fundacionals de la seva vida, és el primer cop que sent amor, no? Llavors, la relació amb els animals era, bueno, una qüestió interessant. Pensa que ell va viure durant 9 anys allà, no? I amb aquests 9 anys també va anar creixent, no?
2: Clar.
1: I un moment que li vaig preguntar com per la qüestió de tu com et senties a nivell d'intel·ligència, et senties més, et senties menys, i em deia, no, intel·ligència no creo que sea eso. Sí que és cierto que els llops, em deia, sabien que jo sabia fer algunes coses més, però ells també sabien fer coses que jo no sabia fer. Llavors ens distribuïm les tasques d'alguna manera, no?
2: Que fort. Però com s'hi comunicava amb els llops?
1: Això ens ho va ensenyar també, bueno, que hi havia diferents formes d'udular, no? Que significava, doncs, bueno, quan jo pujava dalt de la muntanya i feia aquest udol, significava que s'havien de reunir cap aquí i anàvem de caça major, per exemple, no? Però també m'explicava que hi ha diferents formes de tractar, i el llenguatge no verbal també serveix molt, no?, per comunicar. Llavors, però sí, tot és, en fi, mirades, comportaments, gestos i diferents formes d'udol.
2: Tu parlaves de la caça, podríem dir, no? La sortia a caçar, com aconseguien el menjar? Els llops, evidentment, els aconseguien, però per ell, com aconseguia aquest menjar? Caçava amb els llops? O...
1: Ell caçava, quan s'anava d'allà de caça major, caçava amb els llops, però també és de pensar que ell està acostumat a posar trampes, a caçar conills, a menjar plantes, no? O sigui, no només era això que podia caçar a través dels llops, sinó que després d'una estada àmplia en el bosc, doncs ja tenia recursos i formes de sobreviure. No, ell, de fet, explicava que quan havia passat gana era entre les persones humanes, no?
2: Que bo. Ara en parlarem, després d'admet la reinserció a la societat o la civilització, per dir-ho d'una manera, entre humans. Però això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que en molts pocs anys, de molt petit, vaja, i durant molts anys, va viure entre llops a la sierra d'Andalusia. Una altra pregunta, per exemple, com dormia? Dormia a una cova amb els llops?
1: Sí, ell tenia diferents coves, és a dir, tu has de pensar que era un territori vast, no? Ell s'amagava dels humans quan els sentia, perquè els humans l'havien maltractat. Això també explica una mica la dificultat per trobar-lo durant tant de temps, no? I segons m'explicava, doncs clar, es anava movent pel bosc, no tenia una residència fixa, però en tenia 3 o 4, no?, de això que anava oscil·lant, també en funció, doncs, de si hi havia cacera o de si havia de fer anar al riu o...
2: Però ell dormia amb els llops.
1: Ell dormia amb els llops, no sempre. O sigui, els primers anys explicava que sí que el van acollir com si fos un fill més, però després, a mesura que va anar creixent, va anar augmentant una mica.
2: Clar.
1: És a dir, ell vivia amb els llops, però també explica que tenia una guineu i que sempre el seguia una serp. Una serp, que és curiós, i això em va fer gràcia, com m'explicava, em deia que a l'hivern la serp no sortia perquè era muy friolera, no? No és que hivernin els animals, no, és que són frioleros.
2: Era molt friolera, no? Sí. Que bo. Clar, perquè ell no tenia el coneixement, no?, de com actuaven i això de la hibernació. Però això deies, el Marcos, entenc llavors que no va tenir cap tipus de relació amb cap humà durant això, la seva infantesa, des que va quedar sol al llop? Des que va quedar sol al bosc amb els llops?
1: No, més enllà d'amagar-se, de sentir trets de caçadors, no?, intentar veure per allà, pel que tinc entès, no, ell va estar força aïllat.
2: A l'entrevista diu que ell va sentir, ara ho comentàvem, un efecte que ell no havia sentit mai amb aquesta manada de llops, amb la lloba en concret, no?, també parla. Per això, per si és realment possible, hem vist que queda demostrat crear vincles emocionals també amb els animals. En volem parlar també amb l'antropòleg José Mansillas. José, bon dia. Mira, sembla que no el tenim encara, però vaja, ara li preguntarem al José. Parlem d'això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que va viure als boscos de Sierra Morena durant 12 anys. Ell en tenia 19 quan la Guàrdia Civil el va trobar. Ara que comentàvem, no, com havia de

0: ser aquesta reinserció, i llavors va ser en 19 anys que se'l van dur a la força per reinserir-lo a la societat. Com va ser aquest moment? Com te l'explicava el Marcos?
1: D'entrada, amb ell no li feia massa il·lusió per parlar d'aquest moment, perquè va ser un moment on ell va perdre alguns dels seus membres més estimats de la família, perquè era, quan va entrar la Guàrdia Civil va entrar disparant i va entrar doncs, matant algun dels llops, no? Llavors, bueno, m'explicava que ell, doncs, òbviament, va anar a mossegar a la jugular i va anar a doncs, intentar protegir la seva família. Després, un procés de, en podem dir, reinserció, però que mai es va acabar de completar en el seu cas, no?
0: Ara parlarem d'aquest procés, però ara sí que hem recuperat el José Mansillas, que, insistim, és antropòleg, per intentar entendre aquest vincle que va crear el Marcos Rodríguez amb aquests llops i amb altres animals, com ara comentava el Guillem, amb, per exemple, una serp o una guineu. José, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Ara explicava a mi la història del Marcos Rodríguez, que va viure durant molts anys i des de molt petit amb el bosc, envoltat d'animals. Des de l'antropologia, què entenem per un vincle també amb els animals i realment com es pot desenvolupar al llarg de tants anys sense cap tipus de contacte amb els humans?
2: Bé, jo crec que el cas del Marcos és com molt evident que veritablement aquest tipus de relacions han estat sempre presents al voltant dels éssers humans. És a dir, nosaltres som animals també i hem tingut una relació a la natura de tota la vida. O sigui, de fet, forma part de la nostra evolució, no?, com a espècie. El que sí que és veritat, a mi una cosa que em resulta curiós d'aquest cas precisament és que diguem-ne, el fet de que ell doncs, va passar molt de temps aïllat, no?, de la resta de la societat, el va fer d'alguna manera que no pogués desenvolupar tot el caràcter veritablement humà. Clar. Que és el que es caracteritza, no? Jo a classe de vegades sempre comento això de que Aristòtele al seu moment deia això de que només els déus i els animals poden estar sols i els éssers humans no són ni una cosa ni l'altra. Llavors nosaltres necessitem a la resta, no? Necessitem a la nostra gent, a la comunitat, a la societat, per veritablement desenvolupar-nos com animals, i com animals pensants, com animals, diguem-ne, com homo sapiens, com espècie, i el que li va passar al pobre del Marco va ser que no va poder desenvolupar aquesta realitat. De fet, si em deixeu només un segon, sí. Perquè feu una idea, o sigui, hi ha coses al cervell humà, per exemple, determinat tipus de fonemes, no?, de sons. Jo, per exemple, que sóc andalús, quan parlo català no puc desenvolupar determinat tipus de pronunciació perquè el desenvolupament del cervell arriba a captar aquesta diferenciació fins als 10 anys. Uh-huh. A partir dels 10 anys, el cervell és massa madur per poder, d'alguna manera, captar diferents sons i no poder reproduir-los. Llavors, imagineu, si estem parlant de diferents idiomes en els éssers humans, sí, sí. El que significa que un nen es criés sol al mig de la natura.
0: Clar, Guillem, perquè el Marcos es va criar fins als 19 anys, dèiem, sol, envoltat d'animals, per tant, no va parlar mai amb això des dels 7 anys públicament. Això, a l'hora de parlar, a l'hora de relacionar-te tu amb ell, ho vas notar? Es notava?
1: Una mica. Bé, és cert que després va tenir 50 anys en societat, no? Sí que va desenvolupar, doncs, òbviament, la forma de parlar, però sí, es notava una diferència d'algú que ha estat constituït a través d'una altra cosa, no?
0: Mira, aquest era el moment que ell explicava l'arribada també de la Guàrdia Civil.
3: ¿Te despediste de los lobos? O sea, ¿cuándo, no sé, cuándo fue la última vez que los vistes?
4: Eso no quiero contarlo, sinvergüenza, me lo mataron casi todo. Me quedó uno, que le pegaron un tiro, lo curé con jara, y cuando me cogieron ya por última vez, ya que ya me llevaron, se quedó aullando en alto una roca, se quedó aullando en alto una roca, y ya no corrí más a saber nada. Me mataron casi todos.
0: És això que deies, que el Marcos no volia explicar gaire el moment aquest en què la Guàrdia Civil arriba i que deu ser traumàtic, perquè en el fons era la seva família.
1: No, clar, abans has dit, estava sol al bosc, no, ell va estar
0: no
1: sol,
0: bé, clar,
1: ell va estar sol després, tots els anys després en societat, quan no va estar sol va ser quan vivia al bosc, no?
0: Ell t'ho deia això, que després s'havia sentit sol?
1: Sí, sí, sí.
0: Com van ser aquests primers anys del Marcos envoltat d'humans?
1: Els primers anys no en tenia gaire cosa, o sigui, els primers anys era un intent constant de fugir i tornar al bosc. Clar, la història sencera s'hauria de parlar en un capítol a part, també s'hauria d'investigar una mica més, però sé que el van portar en un convent religiós.
0: Això és,
1: no?
0: En ple franquisme,
1: en
0: també.
1: En ple franquisme, on allà el van, no? Li van dir, bueno, jo Dios no l'he vist nunca, li van dir que estava a l'església i ell preguntava, però d'on està? Bueno, en fi, vull dir que va passar per diferents fases, no? També li van posar una espècie de fèrula a la columna perquè ell caminava, no? Doncs mig amb quatre mans, en fi, traumàtic, una,
0: clar,
1: complicat.
0: Ell va imitar la manera de caminar també pel bosc dels llops, entenc,
1: sí,
0: el que dius.
1: Sí, sí. Sí, sí, i també, segons explicava, perquè era una forma més eficient per anar-se movent per aquell territori, no?
0: José, no sé si, escoltant i coneixent la història del Marcos Rodríguez, insistim, aquest últim cas, com a mínim conegut a Europa, d'un criu que s'ha criat durant molts anys de la seva infància amb una manada de llops i amb altres animals, no sé si coneixent aquest cas, si realment tu creus que és possible una reinserció total a la societat d'una persona que realment n'ha crescut al marge. És veritat, no ha crescut sol, ara ho deia el Guillem, però sí que n'ha nascut al marge, com a mínim, on ha crescut.
2: A veure, jo no sóc especialista en antropologia de l'educació ni en pedagogia, però em sembla molt complicat. També és veritat, clar, jo quan escoltava ara el que estava comentant el Guillem, que ja és mala sort que la primera persona que trobes després d'estar tant de temps aïllat al bosc sigui la Guàrdia Civil. O sigui, és que, en fi, amb tota la gent que hi ha, no? I a més, durant el franquisme, llavors, clar, els dispositius educatius i socialitzants que tenia el franquisme eren, ja l'ha comentat també el Guillem, doncs ficat un convent o l'església o jo què sé, o el servei militar, no? Avui dia, afortunadament, tenim altres eines, coneixem molt més com funciona el procés de socialització dels nens i les nenes i possiblement, doncs el tractament seria molt diferent i més profitós. Però ja et dic que no tinc la suficient capacitat per dir-te si arribaria a ser una persona, diguem-ne, comuna. El que sí que és veritat és que em sembla molt complicat, perquè ja dic que està molt estudiat que els primers anys dels nens i les nenes són fonamentals als processos de socialització, perquè és quan aprenem, no? Això que es diu la universitat de la calle, no? O sigui, la universitat del carrer. Això és veritat. Nosaltres traspassem per diferents àmbits, esferes, atmosferes que ens van, d'alguna manera, introduint elements que d'alguna manera el que fan és donar-nos les eines per comportar-nos en societat. I clar, si tu no tens aquest procés, no pots fer-ho amb normalitat.
0: Guillem, en Marcos va arribar-se a retrobar amb la seva família humana després d'això, de tants anys vivint amb aquesta manada de llops?
1: Sí, em va explicar un episodi on un guàrdia civil el va posar en contacte amb el que era el seu germà o un dels seus germans, no? I jo li vaig preguntar què sentia, no?, en retrobar-se amb el seu germà, i em va dir que res, no? Diu que la sangre no és nada, no?
0: De fet, mira, sí. Aquest és el moment en què ell ho explicava a la teva entrevista.
4: Y me pregunta, ¿usted cómo se llama? Digo, yo, Marcos Rodríguez Pantoja. Dice, se quedó mirándome. Digo, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo, Antonio Rodríguez Pantoja. Vamos a su casa.
0: Aquest és el moment que coneixia o que deia això, que descobria que tenia un germà i després l'explicació que donava era aquesta.
3: ¿Sentiste algo? No, ¿significaba algo para ti, hermano?
4: No, porque no... la sangre no vale para nada. Es el roce de la persona lo que vale todo. ¿Me comprendes?
3: Sí.
4: Es el roce de la persona, es tontería. Sangre no vale.
0: José, com a antropòleg també, com és que podem sentir un vincle molt més proper amb un animal, en aquest cas com li passava al Marcos, que no pas algú que per molt que sigui de sang no hi haguem tingut un tracte?
2: Doncs mira, el Marcos és que explica, diguem, a tota l'assignatura d'antropologia del parentiu en aquesta frase, vamos. Sí. És que és així, o sigui, el parentiu és un sistema, diguem, ideològic de construcció social, en el qual nosaltres tenim vincles a les persones que són properes a nosaltres, perquè passem durant aquest procés de socialització i ens diuen durant tot aquest temps que són el nostre pare, la nostra mare o el que sigui. No tenim una mena com d'instint natural per qual, quan ja som, diguem-ne, quan anem creixent, desenvolupem de manera natural i instintiva una vinculació més propera amb determinades persones. Això no existeix. Nosaltres el que passem són processos en els quals la gent que està propera a nosaltres acaba per tenir una relació, doncs, com la que coneixem. I ja està, per això nosaltres, perquè vivim en un món europeu, la cultura, diguem-ne, occidental i tal, que està molt establerta com és això, però per posar-te un exemple només, hi ha cultures a altres llocs del món on el que exerceix el papel de aquest cas de pare és el ancla, sí, el germà de la mare. Llavors s'arriba,
0: no?
2: Clar, sí, exacte, l'ancla, perdó. L'oncle, perdó. S'arriba a tenir una relació social de filiació amb el teu tiet, per dir-ho així, més que amb el teu pare biològic. Llavors, són tots construccions socials que, de fet, és el que es dona aquesta carta de naturalesa a l'ésser humà.
0: Guillem, tu explicaves que el Marcos et parlava de persones per referir-se als animals i persones humanes per referir-se a tots nosaltres.
1: Sí, és una cosa curiosa que dona de què pensar, perquè, diguem-ne, els seres humans ens situem no, en aquesta piràmide del món animal en la superior per la nostra suposada capacitat de pensament racional i lògic, i ell utilitzava la mateixa paraula, no? No ens diferenciava, tots són persones, no? És que unes són persones llops, les altres són persones humanes, les altres són persones... I la veritat, bueno, és una qüestió interessant per pensar aquesta distinció entre espècies, no?
0: De fet, tu diria que el fil de Twitter que l'altre dia publicaves això a X, a la plataforma X, el dia que va morir, o uns dies després de que morís el Marcos Rodríguez als 80 anys, deies una cosa així com que et preguntaves què significava ser humà i que amb ell vas aprendre què significa ser.
1: Sí, bé, aquí hi ha una qüestió, és que a filosofia política o el que t'ensenyen més o menys a la facultat i també vinculat amb el pensament liberal economicista, la idea que ens representa és que nosaltres som individus, no? És a dir, que som unitats aïllades, racionals, no? I separades de la resta, i el cas del Marcos doncs em va ajudar a comprendre d'una forma més concreta que nosaltres som en potència, som en mesura que hi ha un altre, no? Som un devenir constant, no? Llavors això doncs trenca una mica amb aquesta idea de, no, nosaltres som autosuficients, no? Som aïllats i podem tirar pel nostre compte.
0: I en el cas del Marcos, el seu altre eren els llops. El Marcos, com dèiem, va poder refer la seva vida dintre del que cap a Galícia, no? Com és que va anar a Galícia?
1: Va anar a Galícia perquè una persona que va conèixer a Mallorca, que era, crec, un militar, sota el que va fer, no sé si la mili, li va cedir un pis. Un pis amb el que nosaltres vam estar, i, en fi, era un pis amb males condicions, sí, sí. Un pis petit, una cosa, però tenia un sostre, sí.
0: No sé si tu, que has estudiat una mica el cas, hi ha molts altres casos com els del Marcos Rodríguez de persones, i en aquest cas de crius, que han crescut envoltats d'animals.
1: N'hi ha poc, el José potser sap una mica més d'això. De fet, jo em vaig començar a interessar per aquesta qüestió a la universitat, on a la classe de teoria política ens van ensenyar el cas de l'Oksana Malaya, que és una noia ucraïnesa que es va criar entre gossos. I, clar, jo vaig veure un vídeo a YouTube d'ella i la forma en què caminava, la forma en què abordava, respirava o bevia aigua, doncs, diguem-ne que tenia poc a veure amb els Terian d'avui, no? Hi ha aquest cas, hi ha el cas documentat de Victor d'Avignon a França, no?, al segle XIX, també molt embuntat de tota aquesta romantització, no?, en fi, de què som, si som a la natura, no?, si som certs morals ja de naixement, etc. I crec que hi ha un parell de casos més, però no, n'hi ha pocs.
0: Doncs avui, bueno, no sé, José, si tu en tens detectats alguns altres que hi hagin hagut i que realment s'assemblin o s'equiparin al cas del Marcos Rodríguez.
2: No, jo no conec més. De fet, el més conegut és el Víctor d'Avignon, que és el que ha comentat el Guillem, perquè François Truffaut va fer una pel·li als anys 70, que és el famós El petit salvatge, no?
0: Sí.
2: Que és bàsicament el seguiment de la història d'aquest nen, i va ser molt conegut.
0: Mira,
2: com una forma també de...
0: Aprofito, sí, José, per què a les pel·lícules, n'hem citat algunes, ara tu en citaves algunes, el Guillem també, per què també en el món audiovisual o en la ficció ens fascina tant, bueno, la ficció no la ficció, en aquesta història real, per què ens fascina tant aquesta figura del nen salvatge, també?
2: Doncs jo crec que bàsicament perquè no som nosaltres, és a dir, perquè nosaltres tenim una fascinació per els altres, per conèixer els altres, no? I clar, què més altre que algú que ha viscut d'on sol al mig de la natura, no? Però també perquè són mites, no? O sigui, per exemple, jo què sé, doncs la història de Tarzan, que pot ser la més coneguda també, sí. No? O la de...
0: El llibre de la selva, també.
2: Exactament, el llibre de la selva, perdó, sí. Clar, això són mites que el que fan bàsicament, mites o històries, que són bàsicament el que tenen darrere és una mena com de moraleja, por dir-ho així, no? Que és bàsicament el avisar-te, no? El dir-te que hi ha una separació molt clara entre la natura i la cultura, no? Entre l'ésser humà i el que és el món salvatge, que és molt complicat de saltar i que sempre has de tornar a casa teva, que és la cultura. Llavors, el que fa tota aquesta mitologia és avisar-nos d'alguna manera o educar-nos en els perills que suposa trencar aquesta relació tan clara i que, doncs, el món occidental, la cultura judeocristiana és tan, tan evident de la separació de cultura i natura. Però jo crec que bàsicament és la fascinació per l'altre, no? Per com ha viscut algú tan diferent a nosaltres.
0: Doncs avui hem parlat d'aquesta història, de la història del Marco Rodríguez, un nen que es va criar durant molts anys entre llops, entre una manada de llops a Andalusia, al sud de la península, i que ha mort aquesta setmana justament als seus 80 anys, un cas únic a l'estat i segurament dels pocs al món. Insistim, ha venut el seu pare a un pastor, posteriorment orfe, en Marcos, que va créixer sol aquest bosc de Sierra Morena, i ens ho han explicat el Guillem Pujol, que és periodista i que és un autor és l'autor, de fet, del reportatge que descriu perfectament la història del Marco Rodríguez, i també amb l'antropòleg José Mansilla. Gràcies als dos, gràcies Guillem, que tinguis un bon dia i una bona setmana, i gràcies José, des de la distància, una abraçada.
2: Igualment a vosaltres, abraçada.
0: Cinc minuts i seran 12:15. De seguida tornem amb els insults, l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, que ja ronden per aquí.
5: RAC 1.
6: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: RAC 1.
8: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé.
9: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
8: Bueno, però ara està molt enfeinat. Vols que el truquem?
9: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
8: Bala?
9: Bala!
8: Ui,
9: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat. Ai. Calma-la, estadella.
8: Escolta el camp!
9: No es calma així una criatura.
8: Jo què sé.
9: Bueno, truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
8: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
9: I la de la teva filla també.
8: Ara.
10: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
8: Un mojito, sisplau!
9: Dos!
10: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
11: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
12: Un tauró!
8: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au!
11: Traieu aquell nen, que s'acosta!
8: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
12: Quins nervis, socors!
8: Picat, que era de mentida l'aleta!
10: Així sona l'estiu a RAC 1.
13: Estadella, et pelaré.
12: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
8: No, pareu! Oh, que era una broma!
10: RAC 1, tots som un milió. Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
10: Tot el que sona a RAC 1.
14: Contingut exclusiu.
10: RAC més 1.
14: Fàcil.
10: Ràpid.
14: Còmode.
10: RAC1.cat.
14: RACU.CAT.
10: RAC1.cat. Aquest estiu, via lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Pràcticament 12:15, de seguida, Animus Injuriandi, però abans... Neus Aldeguer,
15: Bon dia. Doncs mira, no, tots aquells que tingueu esperit de pirata, ara en podeu ser un de veritat al Delta de l'Ebre, perquè fins al 28 d'agost podeu viure la missió Pirata Mont Natura Delta, on hi trobareu enigmes, tresors i tot d'històries que prenen vida. Una experiència familiar plena d'emocions que podeu fer la reserva a montnaturadelta.com i no us encanteu perquè les places són limitades.

0: Recte final ja de l'estiu al Via Lliure, i aquí al programa tot l'estiu hem anat insultant pràcticament, o més ben dit, cada diumenge, amb la Sandra Vicente. Què tal, Sandra?
1: Bon dia.
0: I amb l'Arturo Puente.
2: Arturo, bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
2: Molt
0: bé. Amb aquest animus injuriandi, sí. Avui sí.
1: Molt bé.
2: Acabarem l'estiu i l'haurà pillat.
1: En queda una, l'hauràs de dir bé, l'última.
0: Sí. Quina pressió per l'últim dia. Això, doncs, cada diumenge que hem anat repassant insults i malnombradors de tota mena, de tot espectre de la nostra societat. Hem fet Donald Trump, hem fet Muhammad Ali, hem fet els insults en català, hem fet moltes coses. I aquesta setmana no sé per on anem. Sandra, Arturo.
1: Doncs mira, si vols, jo començo una mica nostàlgica.
0: Avui estàs molt nostàlgica.
1: Estic nostàlgica, sí, perquè, clar, l'altre dia sabeu allò de... estàs al sofà, morint-te de calor, després de dinar...
0: Un clàssic de l'estiu, mare meva.
1: Clar, poses la tele, només fan el ciclisme. Ai, jo que a mi que no m'agrada el ciclisme.
0: Què passa amb el ciclisme, home?
1: A tu t'agrada, eh?
0: Home, a mi m'encanta el ciclisme.
1: Ai, perdó, ara t'ho fes a tu i a mitja Catalunya.
0: No, digues.
1: A més que a mi no m'agrada fer migdiades. Llavors, clar, m'agrada encara menys. No, però sí que m'agrada una cosa molt de l'estiu, que és mirar plats bruts, que és l'única cosa que puc mirar com a catalana, que no m'agrada el ciclisme.
0: Sí. De fet, aquesta setmana ha començat la Vuelta a Espanya. Ahir dissabte va començar la Vuelta a Espanya.
1: Que bé, quina
0: il·lusió.
1: Per tant,
0: ja ho tens, ja ho tens.
1: Veus com no ho sabia, perquè com que m'és igual, jo miro plats bruts.
0: Que tu estaves mai veient plats bruts, la resta que li és igual.
1: Clar, clar, tu ho sabràs, Arnau, l'Arturo, que ve de Navarra, no sé si saps què vol dir per nosaltres.
2: M'ha arribat una mica, m'ha arribat.
1: T'ha arribat,
2: sí, la vostra dèria per aquesta sitcom. Què he vist algun capítol?
1: Que te la bufa, com a mi el ciclisme, no?
2: No. He vist algun capítol i he de reconèixer que fa molt riure.
0: Que t'ha agradat.
1: Clar, és que és una cosa que es mira cada estiu, no? Fan les reposicions aquestes, si no la teniu a TV3 a la carta, però bueno, la qüestió és que cada any, com l'has vist tants cops, veus coses noves, no? Jo aquest any, com que m'esteu menjant el tarro perquè dins el meu cap només hi hagi insults, doncs me n'he donat una cosa.
0: A veure...
1: que és que el meu insult preferit de tots els temps...
2: Epa.
1: És un que mai no sabia exactament d'on coi l'havia tret, i és realment, crec que és un deute que tinc amb el López.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí. Home. Ell, López, va ser la primera persona a qui vaig sentir dir mai tros de quòniam.
0: Tros de quòniam.
1: M'encanta la sonoritat d'aquesta paraula.
0: Sí, sí.
1: Tros de quòniam. Perquè és que el López, no sé si us en recordeu, però té un art per l'insult que va instruir tota una generació de catalans.
3: Ai, doncs així, capritxós, poc metòdic, molt anàrquic, despistat, poc disciplinat, insultes, tant així vol dir això. Que sigui un cregut de can collons, tampoc.
1: Com us deia, el López és un gran insultador, i ell deia tros de quòniam. No he trobat un tall que digués tros de quòniam, però...
0: Sí, a mi també em sona tros de quòniam, sí.
1: Jo us, creieu-me sí. que ho fa, no? I clar, jo no sabia què volia dir aquest insult.
2: Clar, exacte, d'on ve?
1: I jo porto 32 anys dient tros de quòniam aquí, visca. Però m'he informat, per parlar-vos, m'he documentat, i es veu que ve del llatí. És quòniam, és una derivació de la paraula per què, i és un insult que van idear els estudiants de llatí del segle XVI per persones burres que discutien sense tenir base o el per què de les seves tesis ben desenvolupades. Tros de quòniam.
0: Carai,
1: o sigui, tontos, bàsicament.
0: Heu d'escoltar el Via Lliure per saber aquestes coses. Has i per saber, a partir d'ara, per poder dir tros de quòniam a consciència.
1: Amb coneixement de causa.
0: Hi ha insults de tot tipus. De fet, també hi ha el capità Haddock del Tintín,
2: sí, clar,
0: no
2: sí,
0: només
2: sí, sí.
0: El López de Plats Bruts. Són dos referents diferents.
1: Sí, el meu referent és el López, però Haddock va ser la primera persona, de fet, que jo sàpiga o que hagi trobat, que va dir tros de quòniam a TV3.
0: Ah, mira, també.
1: Ell, en Haddock, era un grandíssim insultador, jo crec que un dels més grans i més prolífics que hem tingut a la cultura popular.
4: Criminals, gànsters, atropelladors, així dependran, parell d'animals, carcamals, pirates... Qui es pensen que són aquest parell de gamarussos? Ho sentiu, parell d'esparracats, viviseccionistes, botxins, antropòfags, canàpies, bretos...
0: Déu-n'hi-do, el capità Haddock,
1: podríem seguir.
0: El capità Haddock, que no para, que continua, eh? Si poguéssim estar tot el diumenge...
1: Podem marxar, si voleu.
2: I és que, a més, el coneixia, clar, en castellà, tant dels còmics com de la sèrie, i no estava gaire familiaritzat, no, eh? Amb aquest renex, ni amb això del tros de quòniam. Si més no, tros de quòniam, jo...
1: No hi ha un castellanisme, no, per tros de quòniam?
0: No. No es podria traduir...
1: Trozo de quòniam.
2: Jo, si més no, tros de quòniam, fins al procés, perquè a mi, que em va ensenyar aquest insult, en Nostrat, no va ser pas en jo, en López, ni en Haddock.
0: Ah, no,
2: No, el molt honorable president Torra.
0: Com?
5: Si us permeteu, i en homenatge al gran Joaquim Ventalló, la meva resposta al president Sánchez és que és un bon tros de quòniam.
0: Això va dir el president Torra,
2: sí.
0: Parlant de Pedro Sánchez, crec, no, deia?
1: Sí, i llavors, si us fixeu, Torra diu el nom de Joaquim Ventalló, sí. Que és el traductor de Tintín, que és a qui li devem aquesta sí. adaptació dels renecs de Haddock des del francès al català, que tampoc no sabem com es diu Tros d'Aquònium en francès, però...
0: Per tant, Torra insultant a Pedro sí. Sánchez, dient-li sí, també sí, Tros sí, d'Aquònium, sí. i citant el traductor, el Joaquim Ventalló.
2: Clar, en castellà no tenim ni Plats Bruts ni Tintín en català, però sí que mira, jo almenys de petit miràvem El Simpson, una altra sèrie que també molt d'estiu i que està plena d'insults i faltades del respecte que s'han tornat molt mítiques i que també s'han instaurat en l'argot de la parla quotidiana. Tenim el estúpid i sensual Flanders, tenim Para lo que tu calva, són mítics, mítics, no? Sí. I per suposat el més ocorregut
6: Multiplícate por cero.
7: Ay, me voy a quedar en cero.
0: Multiplícate por cero.
2: I Homer dient, ay, me voy a quedar en cero.
0: Que tot i ser una sèrie de dibuixos animats i de ser de hi, ha, ha, però sí. també és un bon insult, multiplícate por cero, eh? Sí, sí,
2: sí. Aquesta expressió va arribar...
0: I amb enginy.
2: Sí, i es va fer tan popular que fins i tot alguns polítics van començar a utilitzar-la. Ah. Encara que els Simpsons van començar a emetre a Espanya el 91, el PP la rescata per la campanya electoral de les municipals i autonòmiques del 2007, perquè en aquella època governava un president socialista amb un cognom que permetia fer un rodolí que va fer les delícies dels mitjans de comunicació.
6: Zapatero, multiplícate por cero!
0: Home!
2: Acabem de sentir un document, eh?
0: És Rita Barberà, no?
2: És Rita Barberà, tirant de cultura popular per intentar desprestigiar el llavors president José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Clar, Zapatero, cero.
2: Claro,
0: Zapatero cero.
2: Aquesta és fàcil. Ara bé, no sé si hem fet bé en treure aquesta relíquia del baúl dels records, perquè amb la que està caient ara mateix, com algun dirigent del PP se'n recordi d'aquest hit, encara es tornarà a posar-lo de moda, eh?
0: Zapatero, clar, torna a estar a la palestra.
2: Sí.
1: Clar, a mi, a veure, ja faria una mica de vergonyeta aliena, t'haig de dir. I una mica d'insult, i una mica d'enginy, però clar, també t'haig de dir una cosa, se li ha de reconèixer la inventiva a Rita Barberà en pocs
0: casos. Home, i tant. Perquè... Aquí estem a favor de la gent que rescata aquestes coses, que té enginy, té enginy en l'insult, sigui del partit que sigui.
1: Perquè a més venim d'això, de Zapatero multiplicate por cero, sí. però clar, el que tenim ara és me gusta la fruta.
2: Clar, és molt més trist.
1: Hem
2: cap a baix. Però tornant al Simpson un moment, he de dir que això de multiplicate por cero li devem a María José Aguirre de Càrcer, que va ser la primera traductora de la sèrie. I va ser qui es va empescar aquesta fórmula per adaptar-la al castellà, la mítica falca d'en Bart, que en anglès original és Eat My Shorts. No té res a veure, menja't els meus calçotets. No?
0: Ah, i d'això va passar el multiplícate por cero.
1: Sí. Enginy, carai, fantàstic. Ja i de fet, parlant de traduccions, no sé si ho sabeu, però els Simpsons es van arribar a emetre en català. Fins la quarta temporada.
0: Sí, no sabia això jo. Els Simpsons en català,
1: En Simpsons en català. De fet, li devem a 3Media, que ara seria ser sospitosa de fer campanya pel català.
0: Però en català on?
1: Doncs a les desconnexions catalanes, van començar el 95. D'això us haig de dir que molt poca gent se'n recorda, perquè va durar molt poc, no? Són 4 temporades. I clar, la gent estava molt acostumada ja al doblatge en castellà i no ens hi vam adaptar, els catalans, i no va sortir gaire bé, com us imagineu. I és una llàstima, perquè aquests capítols s'han perdut i no es poden veure plataforma de streaming, la 3Media no ho té a la seva catàleg, no? I queda només un grapat d'esquetxos que algú va penjar a YouTube.
2: Ai, a veure.
1: Per desgràcia no he trobat cap multiplicat per zero, però sí que us he dut un tastet d'un Homer una mica delirant i insultador.
8: Estúpid mautonoca sinistra, lladre de receptes, caracul!
9: Mira, Homer, potser consoli el fet de saber que una cosa que vas crear tu estigui fent feliç tanta gent.
8: Oh, mira, estic fent feliç la gent. Que bé, sóc un home màgic del país feliç, de la casa, de la regalèstia, del carrer, de les llaminadures.
0: Que estrany sentir a Homer Simpson en català, no?
1: És raríssim. I a més, són aquells primers capítols que, bueno, és fantàstic, us ho recomano.
2: Està clar que la cultura popular influeix moltíssim, no? En com ens parlem, com ens expressem, i que els insults no en són menys. De fet, el magnífic doblatge del Simpson va permetre rescatar de l'oblit alguns insults que si bé ja existien al diccionari, evidentment, doncs ja no se'n deien, havien caigut en un lligam de sus i de cop i volta hi havia joves i adolescents que deien coses com mequetrefe, cenutrio, alcornoque, no? En castellà sí, també són bons.
1: Clar, van fer arqueologia del menyspreu, podríem dir-ne, no?
0: Però,
1: clar,
0: el Simpson,
1: El Simpson, sí, clar, rescatar aquestes coses que ja no es deien, no? Però clar, com deies l'Arturo, no? Que la cultura popular ha fet molt per com parlem i com insultem, i jo també us porto algunes sèries i pel·lícules que han popularitzat insults de nova creació, no? Un exemple molt clar el trobem en el Muggle, que ve de Harry Potter, no? Que serveix per dir que algú és un simple, un insult, sí.
2: No?
1: Que normi, aquesta
2: no?
1: Màgia.
2: Un
1: normi, sí, que li falta aquesta especialitat, que no té màgia, quasi literalment, no? També tenim insults que són noms propis de personatges de ficció, per exemple, en Gargamel.
0: Ah, sí, senyora.
1: Les persones grans, una mica amargades, o el Grinch, no? Per les que són així com antisocials, aixafar guitarres...
2: Se'n fa servir, jo crec. Sí, ser un Grinch es diu sovint.
1: Sí, sí. I bueno, hi ha una cosa que també m'agrada molt, que un dels llegats que ens ha deixat la cultura popular a l'hora d'insultar és un dels meus preferits, que és una obra de la Hora Chanante i té forma de cançó.
10: Mequetrefe, payasa, potarate, tontaca, gilipipas.
11: No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta.

0: És fort com això s'aconsegueix, això, crear amb una cançó sí, i tot, que conformar una cançó de cultura popular, podríem dir. Ara pensava, si parlem de sèries, parlem de pel·lícules que també han marcat clarament els nostres insults, hi ha un nom que és el Vegeta, de Bola de Drac, que segurament va ser un dels grans insultadors de la infància de moltes persones que van néixer i que hem nascut entre els 80 i els 90, i que, per tant, va ser una de les claus.
1: I tant, Arnau, però què et pensaves? Que necessària amb el Vegeta?
0: No.
1: Jo el vaig conèixer en castellà, però he de reconèixer que el doblatge en català és una meravella.
0: Sí,
1: Escoltem en Vegeta, va.
0: A veure.
2: Ei, xitxarel·los, ja us ha costat ja fer menció del meu gran nom. Sóc el superguerrer més gran de tot l'univers i també l'insultador més gran de tots els universos possibles, en López i en Haddock. Ha! Quin parell d'aficionats! Bon dia.
0: Perdó?
3: Doncs que no és un àudio, no és un àudio.
1: No és un
0: àudio. Com que no és un àudio?
3: No, que tenim amb nosaltres el magnífic Joan Sans, que és el doblador en català d'en Vegeta.
0: Home!
3: Joan, bon dia.
1: Un aplaudiment,
3: estàs?
1: Un
3: aplaudiment.
2: Bon dia.
3: Com estàs,
0: tal, Joan?
2: No sóc un àudio, no.
3: No ets un àudio.
0: Però és, ostres, al principi jo m'ho he passat directament.
1: Inconfundible.
0: No, clar, però clar, quan ja he començat a parlar del López i del Jado, que aquí està fallant alguna cosa.
3: Sí.
2: Un àudio fet a mida.
3: Un àudio fet a mida. Escolta, Joan, ja t'ho hem dit, no?, que el Vegeta és un dels grans insultadors de la ficció. Hem parlat de les adaptacions de l'anglès, del Simpson, de l'adaptació del francès d'en Jado, però com va ser adaptar aquests insults d'en Vegeta des del japonès, el català?
2: Bé, d'això n'hem parlat bastantes vegades, però bueno, no ve d'una vegada de repetir-ho, que és mèrit, no és del Vegeta ni meu, sinó de la Helena Jürgens, que és la traductora, que ara ja està jubilada, que estava a TV3 fent les traduccions de la sèrie, i ella va agafar, es veu que un avantpassat seu per part de mare era del Berguedà i era un home molt renegador, diguéssim, no? I li van agafar doncs, tot el ventall aquest de renecs del segle XIX, diguéssim, d'alguna manera.
0: Sí.
2: Això que dèieu, arqueologia del menyspreu.
3: Sí.
2: I ho va incorporar perquè va dir, bueno, i es va provar i va funcionar, simplement.
0: Joan, no sé si tu tens un de preferit de tots els insults del Vegeta.
2: És una pregunta que em fan de vegades, la vaig variant. Hi ha èpoques que m'agrada molt Baliga Balaga, però Fantasmot, per la seva sonoritat... Sí. Ei, Fantasmot! Vull dir,
0: boníssim.
2: No sé, té una força així semàntica. Ara m'agrada bastant, sobretot Fantasmot, aquests que acaben
0: anot.
2: Així...
0: De... Anot, també hem parlat, sí, també, aquí, fa uns dies també hem parlat de que com agafa força, no?, si acabes amb un not al final, o aquest sufix...
2: Sí, exacte.
0: Que agafa força,
2: sí, semànticament a mi m'agraden aquests.
0: No sé si te'n diuen pel carrer, quan et reconeixen, a quins agraden més.
2: El xitxarel·lo, molt, yeah. Bueno, xitxarel·lo. Gent que et coneix o que et veu al Saló del Manga, aquests llocs que et vas trobant amb tot el... Bueno, moltíssima gent que ja coneixes d'altres certàmens d'aquests i... Ei, xitxarel·lo, bueno, aquest és bastant l'habitual. Ei, Cacarot, hi ha una anècdota que nosaltres, durant molt temps a la sèrie, amb el Marc Zani, que era la veu del Goku, que li deia, ei, Cacarot, i tal, i que quan ens pensàvem que era un insult, també. I després vam descobrir que era el seu nom realment del seu planeta.
0: No sé si tu, que vas ser un referent, tu, o el personatge, més ben dit, però vaja, amb la teva veu, que molts d'aquests insults s'estan perdent, malauradament, però la teva veu, que va inspirar a milers de catalans a l'hora d'insultar, que van ser popularment coneguts, no sé si ara hi ha alguna referència actualment de les noves generacions a l'hora d'insultar i insultar en català genuïnament.
2: Bueno, ara ha canviat bastant. Bueno, jo tinc una filla que ara en farà 26 i bueno, el seu ventall d'insults, el que passa que bueno, tots són conscients, vull dir, tots han anat veient la sèrie i alguns concretament pues, sí que els han incorporat, el que passa que potser als anys 90 va tenir més impacte. Potser pel factor novetat, ara, no sé, jo crec que una part en sobreviscut, no? Basta que un personatge popular en faci servir un, no?
3: Ja ho tindríem, no?
2: Llavors ja puja i baixa una mica com la borsa, no? Crec jo, però bueno. Ara hi ha molts insults nous que s'han... Bueno, d'altres cultures que els han incorporat, però bueno, jo quan sí que els sento de tant en tant, encara que sigui... en to de broma, no?
3: Que bé.
0: Quan vas començar a doblar el Vegeta, què pensaves quan tenies davant tots aquests insults que havia traduït l'Helena Jürgens?
2: Bueno, en aquell moment tampoc sabíem que la sèrie aquesta tindria tanta transcendència. En aquell moment era una feina més, que anàvem fent a més ara 10 capítols, ara 15. Vull dir, bueno, feia gràcia, no? Ens feia riure. Hòstia, això què vol dir, no? I tal, no ho havia sentit mai. Bueno, una certa curiositat i tal. El que passa que, ja dic, curiosament, fins han acabat d'un temps que un dia ens van voler entrevistar amb una ràdio a Mataró, una ràdio d'uns fans que van pensar, però per què ens volen entrevistar nosaltres si som totalment anònims i tal. Clar, llavors ja vam veure que darrere Bola de Drac realment hi havia tot un grup de fans.
0: Tot un fenomen,
2: que anaven,
0: no?,
2: alimentant tota aquesta cultura, però nosaltres fins llavors no n'érem conscients.
0: El Joan Sanz, que és el doblador del català d'en Vegeta, per tant, la veu de molts d'aquests insults que avui hem repassat. Bueno, saluda el Vegeta i digue-li que vagi molt bé, també. No sé si hi haurà alguna altra sorpresa en algun moment, però vaja.
2: Sí,
0: però vaja.
2: No és gaire diplomàtic.
0: Ja, ja.
2: A la porra, aquests de RAC1!
0: Gràcies, Joan. Gràcies, bon dia. Que vagi molt bé. Val, que dèiem, alguns insults que efectivament s'estan perdent, és una llàstima, però jo diria que també n'hem guanyat de nous amb les noves generacions. No sé si aneu una mica perduts també amb les noves generacions.
1: Una mica, clar, n'hem perdut.
3: En general.
1: En general. Hem perdut Pringat, no? Caracol, sí. I altres joies que ja són vintage, una mica per guanyar-me.
0: Pringat, tu creus que l'hem perdut? No,
1: no,
0: no,
1: no ho sé, potser una mica antic.
0: Potser,
1: sí,
0: bueno, antic. Potser és que som antics, també.
1: Clar, exacte. És que això passa una mica. És un insult que jo podria dir, però no sé si les generacions una mica més joves...
3: Com deia, hem passat a tenir insults nous, que moltes vegades no entenem, jo no entenc, almenys. El que passa que van molt ràpid, saps? I jo potser ara...
0: Caduca molt ràpid,
3: clar,
0: no vols
3: dir? Caduca molt ràpid. Abans teníem sèries que duraven anys, no? Com en Chicharello del Vegeta, podíem passar anys sentint-lo, però ara, clar, si ens alimentem de xarxes socials, influencers i tal, doncs moltes vegades tot va molt ràpid i que, clar, a més, són de parla anglesa, no? I adoptem molts anglicismes.
1: Sí, ara repassarem uns quants, però, a més, farem una mica de servei públic i tirarem d'inventiva, us proposarem també maneres d'adaptar aquests anglicismes al català, perquè si alguna cosa ens han demostrat els traductors de Bola de Drac, de Tintín i tot aquest, és que nosaltres també podem insultar en propietat.
0: I tant.
3: Sí, mira, ara que em perdoni l'Helena Jürgens, perquè segurament ho faria molt millor que jo, però us proposo algunes alternatives, no? Dèiem NPC, no? Que, per exemple, ve del món dels videojocs, i que són les sigles de Non-Playable Character, que són els personatges aquells que estan al fons, amb els quals no es pot interactuar, i que serveix perquè dir que algú és intrascendent, substancial.
1: Es diu molt, eh? Sí.
3: Es diu molt, NPC.
0: Una persona sense sang, no?
3: Sí,
0: sense...
3: exacte.
0: Llavors, que no és protagonista, també.
3: Exacte. Llavors, jo aquestes sigles NPC, de Non-Playable Character, us proposo a canviar-les per Null Pensament Cerebral o Nessi per Complet.
1: Molt bé, molt bé.
3: Sí, us agrada? Visca, visca.
0: És a dir, que podem incorporar els NPC.
3: Clar, perquè més diem les sigles en català. Vull dir que...
0: I que si ens pregunten què vol dir, doncs Null Pensament Cerebral o...
3: Nessi per complet.
0: Sí. Molt bé. Perfecte. Sí, sí,
1: sí. També tenim cringe, no? Que vol dir que algú fa fastiguet, i això podria substituir per porcater, no? Ruñós, gorrino, llepart, no? Que és literalment algú o una cosa que fa venir, pues, nàusers, no?
3: Ai, casco.
0: Aquí teniu apuntada una paraula que jo no havia sentit mai, que és...
3: Sí,
0: xugui.
1: Sí. Xugui. És per coses com passades de moda, no? I en català tenim un...
0: Xugui,
1: que és,
0: eh?
1: Sí. Que és fantàstic i molt sonor, que és carquinyoli.
3: Carquinyoli.
0: Home,
1: carquinyoli, no? A més del dolç, també és un mot per definir alguna cosa rància, passada. També es pot dir atrotinat, carcamal... antediluvià...
3: Totes aquestes paraules que jo són jo com una mica xugui.
1: Ells. Sí, xugui.
0: Xugui, no?
1: Són xugui.
3: Ja són antiquades,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Tenim més, mira, per exemple, de Lulu, no? Que
0: sí.
3: es diu algú que viu de fantasies, no? Llavors podríem dir delirat, no? Que conserva una mica la rela aquesta del deliri, o delusional, no? En anglès.
1: Sí.
3: També podria ser idòlat, o el classiquíssim ja flipat, no? Que si volem tirar de... També, si volem tirar d'expressions, sí, podem dir també somia truites, tocat del bolet...
1: A mi
3: no?
1: Somia truites m'agrada molt,
3: sí,
1: i tocat del bolet també.
3: És que a més té aquesta cosa com de menjar. Ara potser sí, és que tinc gana, però... però
0: no,
3: m'agrada.
0: I que, a part d'aquestes traduccions que hem fet aquí al Via Lliure, també això, que moltes d'aquestes expressions angleses, dèiem abans red flag, no? Que vindria a ser traduït bandera vermella,
1: no,
0: bandera, sí, que són els límits que has de posar, podríem dir també això, bandera vermella.
3: Bandera vermella, sí.
0: Hem de fer-nos nostres.
3: Deixem de dir red flag. Nens, nenes, que avui no he fet disclaimer.
1: No, no he fet disclaimer.
3: Catalans, catalanes, nens i nenes, no diguem red flag, diguem bandera vermella.
0: Bandera vermella, o límits, o digueu el que vulgueu, però prou de parlar en anglès. Estem farts de parlar en anglès. res. No sé, tenim alguna conclusió a aquesta...
1: No, parlant d'això, simplement, que abans de marxar us recordem que portem demanant tot l'estiu insults, que ens envieu, volem saber com insulteu...
3: En català, per favor.
1: En català, sí. Qui posa un anglicisme està fora.
3: Bueno.
1: No, llavors això, com insulteu, com us insulten, com recordeu que s'insultava el vostre poble...
3: Malnoms
1: aquella,
3: de la malnoms, casa...
1: Tot això, tota aquesta arqueologia, ens interessa molt.
0: I això, només cal que ens envieu un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa, apunteu 606 25 64 39, també el correu electrònic si voleu vialliure@raco.net, i ens dieu això, el vostre nom, edat, des d'on ens escriviu, perquè també és interessant això, saber des d'on ens escriviu i d'on sou, per saber quin tipus d'insult, renec, malnom feu servir, ens ho envieu. I, i recordeu, ho vam insinuar la setmana passada, aquesta setmana ja ho puc dir a consciència.
3: Confirmem?
0: I més després d'aquesta secció d'avui, que hem parlat molt del Chicharello.
1: Sí.
0: Doncs la setmana que ve sortejarem 3 lots del vi al Chicharello, que és un vi del Penedès, que és de Charello, d'aquí el joc també. Que
3: no
0: són...
3: Clar,
1: clar, home, sí, Sandra! Sandra!
3: Ara sóc la Chicharello,
1: jo! Sandra!
0: Doncs aquests 3 lots, del vi del Chicharello, del Penedès, que són aquestes ampolles, que són també molt, molt divertides, amb 70 insults renecs a tota l'ampolla, que molts venen, per cert, de la pagesia, venen de l'església també, fins i tot, la gent de Can Virgili, que si la setmana que ve no guanyeu cap d'aquests 3 lots, que els podeu comprar també a la seva, a la seva web, però, de moment... això, envieu-nos els vostres renecs, els vostres insults al, al WhatsApp del programa, i entre tots plegats sortejarem 3 lots d'aquest vi del, del Chicharello, que també fan bandera molt d'aquests insults en català. Per tant, d'aquesta manera tanquem la secció d'avui d'Animus Injuriandi, la setmana que ve l'última, i farem aquest sorteig de, dels 3 lots del, del vi del Chicharello. Fins aquí, no, Sandra, Arturo?
1: Sí, fins aquí.
0: Doncs vinga, va, bon dia.
1: Que
0: vagi
1: molt bé.
4: Besides that, all my kids took after your part of the family anyway.
5: Oh, they did.
0: Les 12 i pràcticament 7 minuts. Mar Villanueva, bon dia.
6: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'alcalde accidental de Sant Adrià del Besòs demana un front comú per posar fi al problema del barraquisme a l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: Sí, demana que sigui la Generalitat qui agafi les regnes de la gestió d'aquests assentaments i que s'adapti a una perspectiva metropolitana. En parlava el Via Lliure de RAC1.
8: Però no resolem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa també al, al revés. El problema no és resolt, sinó que es desplaça, i per tant l'hem d'abordar amb una mirada, una perspectiva com a mínim metropolitana, i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a la Sagrera o al Benó més recentment.
6: Segons les dades que va publicar a principi d'any el síndic de Greuges, arreu de Catalunya hi ha uns 430 assentaments on hi viuen més de 2.500 persones. L'encariment desbocat del lloguer i de la compra d'habitatges s'està deixant cada vegada més persones fora del mercat. I el miler d'habitants que van ser evacuats de Gàtova podran tornar a casa seva en les properes hores. Van ser evacuats per causa d'aquest incendi. Ho ha dit el secretari autonòmic d'Emergències Interiors de la Generalitat Valenciana, Fernando Las Heras.
9: Esta reubicación otra vez de los vecinos va a suponer una medida de confinamiento, puesto que necesitamos todas las vías libres de Gátova para que puedan los efectivos de emergencias pues operar con total libertad y seguridad y que no pueda ocurrir ningún incidente.
6: Els bombers de Castelló han estabilitzat l'incendi de la Serra de Calderón que crema des de dijous. Ho han fet aquest matí. Ha calcinat unes 630 hectàrees. A primera hora ja s'ha desmobilitzat l'UME, tot i que encara hi treballen 130 efectius. I la concentració d'ahir del grup Ultra Save Europact encara ressona. Els comuns l'han denunciat a la Generalitat. El diputat Andrés García ha portat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. Reclamen que s'imposi una sanció greu a les organitzacions convocants, i els seus portaveus afegeixen que si hi ha indicis de conductes que es puguin llegir com un il·lícit penal, es portin a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. I desconfina en l'hotel Maramar de Comarrugà, on unes pastilles de clor s'havien diluït a l'aparcament per les pluges. Ahir al vespre els bombers van confinar l'establiment de forma preventiva per la presència del clor. Ara, però, ja s'ha retirat, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergències han atès una persona poc greu i els bombers encara continuen treballant per treure l'aigua acumulada. I ara els esports amb Pau Bombardó.
7: Alejandro Valde queda fora de la convocatòria pel partit d'aquesta nit contra l'Elx. El jugador blaugrana, qui Flick va deixar ahir oberta la porta de sortida, no viatjarà a Alacant en un gest que apunta que el seu futur podria ser lluny de Barcelona. Tampoc ha entrat a la convocatòria Rodri, en aquest cas, per acabar de recuperar-se del tot abans del seu debut amb el Barça. El partit, a 2:15 de la nit, en directe des d'una hora abans, el Barça juga a RAC1. Aquest vespre serà el torn del Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a segona divisió. S'enfronta a partir de les 7 de la tarda al Castelló i es podrà seguir en directe a RAC1. I en ciclisme, avui segona etapa de la Vuelta a Espanya, que comença d'aquí mitja hora. L'etapa sortirà des de Mònaco, on ahir va fer-se la contrarrellotge inicial, i acabarà en territori francès, a Manosque.
6: I pel que fa al temps, ara mateix els ruixats que descarreguen a l'extrem sud del país ho fan dins del mar. A la resta del país domina el sol, però a mesura que passin les hores, la nuvolositat anirà en augment. A la tarda es podran produir xàfecs irregulars i localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i a Ponent, tot plegat amb unes temperatures màximes que seran una mica més altes que ahir, amb valors de fins a 35 graus al Pla de Lleida i entre 30 i 32 a l'interior.
0: Mar Villanueva, Pau Bombardó, fins ara, gràcies.
6: Fins ara.
0: Les 12:10, de seguida música.
5: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
10: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia de venir amb els taloners.
16: Què passa, Toni?
14: T'ho de saludar a les 7, és una meravella.
17: Han anat molt bé les vacances.
18: Tot el dia a la platja.
14: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
19: Què tornem a ser? Amb ganes de començar.
20: Perquè el panorama està complicat.
21: Sí. És una temporada de repte.
22: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
23: Toca matinar.
24: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
5: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
25: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
5: RAC 1. Tots som 1.
26: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
5: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.

0: I amb aquesta música arribem a l'equador del Via Lliure, penúltim diumenge, penúltim diumenge de temporada d'estiu, amb el Joan Pancorbo fent música. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: I Albert Millán, també, un diumenge més. Albert, bon dia.
2: Bon dia a tothom, com esteu?
0: Hi ha recta final d'aquest Via Lliure, penúltim Via Lliure de temporada, per tant, penúltima secció de la cara B, el Joan i l'Albert, que ens acompanyen cada diumenge amb una mica de música. Recordeu, a partir de diferents canvis de la història de la música, explicar a diferents àmbits també d'aquesta indústria, la indústria que ens agrada molt. Hem anat parlant.
2: Ai, la indústria.
0: La indústria, com és la indústria de Capritxosa?
1: Avui numerets, eh?
0: Avui numerets, tornem als numerets. Sí. La setmana passada vam fer molts insults, vam parlar de... ja me'n recordo.
2: Trautòniums.
1: ARP 2600, coses gravíssimes.
0: Vam explicar unes coses, vam parlar de l'electrificació, en el seu moment vam parlar de l'amplificació, vam parlar de la gravació, vam parlar de mil coses. Avui cap on anem?
1: Avui parlarem de l'internet.
0: Ah, l'internet. L'internet amb la música, clar.
1: Efectivament. Així és. Avui toca una mica de streaming, de Spotify. És una mica com hem arribat fins avui.
0: L'streaming, clar, Spotify, bàsicament.
1: Principalment.
0: Ara veurem, però l'streaming en la música, que suposo que efectivament és un canvi important també pel món de la música i per la història de la música, també.
1: Efectivament. I res, si vols, comencem fent una mica de context.
0: Sempre. Música de context, ja ho sabeu, música de...
2: La pianola...
0: Posar-nos en situació. La nena aquella que explicàvem el primer dia que tocava el piano, doncs la tenim aquí tocant el piano. Vinga.
2: Anem a fer una mica d'examen.
0: Vinga.
2: Hem passat pel fonògraf, que era un cilindre metàl·lic. Hem passat pel gramòfon, que ja era un disc de mala qualitat i de poca duració. Després vam arribar al vinil, que ja durava més i tenia més bona qualitat, però clar, no es podia portar. I llavors va arribar el caset, que te'l podies embudur, però la qualitat d'àudio era regular, fins a arribar al CD, que ja era portable i tenia bona qualitat. Estem ubicats, no?
0: Estem ubicadíssims. Sí.
2: Perfecte, entesos. Què passa?
0: Fins aquí bé.
2: Sí, aquests formats doncs, tenien en comú que es tractava d'una cosa tancada, que tu compraves un disc, un vinil, un caset, el que sigui, escoltaves el que et proposava l'artista i no podies decidir ni l'ordre, ni ho podies barrejar, ni res. Llavors, la música aquí seguia sent compacta i, molt important això, unidireccional.
0: Qui manava era l'artista, deia, exacte, vull que ho escoltis així i ho escoltaràs així.
2: Tu t'ho compraves i apretaves play.
1: Però aquí arribem als CDs, i això la cosa una mica canvia. I la gran revolució que hi ha en els CDs, que això ja ho vam explicar en el seu dia, que és que hi ha un fitxer digital a dintre. Abans, amb un vinil, quedava la música gravada.
0: Una cosa física.
1: Exacte. Aquí ja hi ha un fitxer digital. I aquest fitxer digital el que passa és que es pot extreure, no? També amb CDs, la indústria es va fer d'or perquè era molt econòmic fabricar CDs i pràcticament el venien a preu de vinil. Llavors, evidentment, la indústria va dir això és...
0: Bitllets.
1: Això va dir és fantàstic, no? Llavors, què passa? També als anys 90, cada vegada la gent té més ordinadors a casa seva, té connexió a internet, etc. Quin és el fenomen que es produeix en aquest cas, no? Doncs que la gent comença a veure que pot, d'aquests CDs que els havia escoltat al cotxe, els vol escoltar a ordinador. El fico a ordinador i veu que poden treure els fitxers de dintre del CD.
0: Copiar-lo a un altre lloc.
1: Llavors, simplement, ells volien escoltar la música al seu ordinador. Què passava? Que si el volien compartir, de moment encara no podien, perquè pesaven molt. Però llavors, aquí arriba la segona revolució, que és la invenció de l'MP3.

0: Això que escoltem,
1: què és això?
0: És Tom's Dinner de Susan Vega, un clàssic de la música. I és que aquest tema es va utilitzar per part de Karl-Heinz Brandenburg, que és un enginyer alemany, i tot el seu equip per crear aquest fitxer, aquest format que es diu MP3. És un format que tenen els fitxers d'àudio digital,
1: sí,
0: que el que fa és comprimir l'àudio. Perquè ens entenguem, l'àudio doncs necessita ocupar un cert espai en un fitxer digital, no? Llavors, l'MP3 el que permetia era, mantenint una molt bona qualitat d'àudio, fer que aquest arxiu passés de pesar 100 a pesar 5. Llavors, el fet de que pesés més menys ja et permetia que si tu tenies aquests fitxers al teu ordinador, si una cançó t'agradava molt i li volies enviar al teu amic, doncs li podies enviar al teu amic.
1: I aquí s'obre un ventall d'opcions i un ventall de possibilitats que suposo que canvien moltes coses.
2: Exacte. Home. Aquí el que passa és que tu ara el que pots fer és enviar moltes vegades el fitxer, però moltes vegades sense voler. Vull dir, tu t'agrada molt una cançó, no? Posa pel cas que t'agrada una cançó de Chic Corea, per dir alguna cosa. Que tu és el teu, no? clar, aquesta cançó a tu t'agrada i li vols enviar a la teva parella, sí, no? La treus del disco i l'envies a la teva parella, i la teva parella diu, caram, que bo que és Chic Corea, jo li vull enviar a la meva cosina. I així aquest fitxer es va enviant de forma gratuïta sense maldat, no?
1: Clar, va corrent perquè la meva parella i la seva cosina no han comprat aquell
2: Exacte.
1: CD i per tant no han pagat res d'aquesta música.
2: I així neix la pirateria.
1: Home! Aquesta no me l'esperava, aquesta sintonia de pirateria. No
2: està
1: falla.
2: Baixant el nivell, ja, musical. Sí, ja, cada vegada...
1: Hem començat amb què era la música de context, sí, quines eren les variacions. Les variacions de Goldberg. I ara hi ha sintonia de pirates.
2: Exacte.
0: Per tant, aquest barco fa aigua.
1: Arriba la pirateria, important també. Això clarament, sí, més enllà de l'streaming, és un canvi en la història de la música,
2: Correcte.
1: Suposo.
0: Sí, la pirateria passa perquè doncs, la gent té internet a casa seva i es pot enviar els fitxers de forma gratuïta, no? Vull dir, tu

0: fins al moment. No. I alguna cosa més inconfessable que podies descarregar.
1: I el torrent del
2: també era un dels... És una altra forma de compartir fitxers en aquestes plataformes.
0: Llavors tu, Arnau, mai ho havies fet, no?
1: Mai, en cap cas. La pirateria aquí no la trobarem.
2: Jo? No, jo estic en contra de la pirateria complet. Home, jo faig música. Jo no vull que la gent escolti la meva música, encara que sigui de forma gratuïta.
1: No, però sí que era una cosa que era, en aquell moment era molt fàcil. Era una cosa molt estesa, la pirateria i aquell tipus de pirateria.
0: Exacte, és que el tema era això, que amb uns coneixements molt bàsics, molt rudimentaris de saber funcionar un ordinador...
1: Però molt bàsics, és a dir, jo no tinc coneixements d'informàtica i podria haver-ho fet.
0: Efectivament.
1: En un moment donat.
0: Suposadament.
1: Clar, exacte.
2: Però vas decidir que no.
1: Exacte. Vaig decidir que no.
0: Llavors, què va passar? Que a sobre van aparèixer uns aparells que tots recordem, que són aquells MP3 que eren com un pendrive que podies ficar uns auriculars, o segurament un dels aparells més venuts de la història i més perfectes en quant a disseny, que són els iPods... iPod Mini, qui tenia quartos tenia el gros, que era com un disc dur portable de música. I clar, qui no recorda aquelles mítiques cançons que teníem en aquells aparells? No? Jo, per exemple, en recordo molt un parell, a veure si us sona a vosaltres. So you can keep on...

0: ens hem d'imaginar això, el teu iPod sonant a tot drap la Shakira Hips Don't Lie.
1: Punt MP3. També sempre tenia, evidentment, alguna perla espanyolita, no?, com aquesta. Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
0: Sí, sí, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no...
2: Ara la gent ja fuma vàper, ja no.
0: Ara ja amb el vàper no d'allòs, però sí, també és això, banda sonora, la Shakira, l'Oreja de Van Gogh, totes aquestes coses d'aquells anys i que en molts iPods de moltes persones que segur que n'estan escoltant i que formaven part d'aquest entorn de la pirateria o com a mínim de l'iPod, sonaven aquestes coses. Mira, escolta. Què més teníeu en aquests iPods d'aquells anys?
2: Jo sempre he estat una mica més gambarret.
0: Home, ja se't veu.
2: Jo tenia coses com aquesta.

0: El canto del loco, zapatilles. Sí. Estic,
1: bueno, hem de posar res. Zapatilles perquè el Joan no em va voler deixar posar la polla rècord.
0: Vaja.
1: Però vaja.
0: Hi ha límits, hi ha límits. Hi ha límits, ja ho sabeu. Bueno. Què més, què més?
1: Però també he tingut sempre un costat una mica més divo, com sí, és aquest.
0: Sí, que l'has tingut.

0: Quin salt cap enrere, eh? Uns quants anys enrere amb aquests iPods, que jo crec que seria la, com la, sí, l'aparell exacte per aquest tipus de música i aquestes bandes sonores d'allà fa uns anys. Això ens estem situant, què? Als anys
1: 2000,
0: mitjà, 2000 exacte. I poc.
1: Mitjans sí. del 2000, això és 2004, 2005, 2006...
0: Clar, a partir d'aquí apareix la pirateria, una cosa bastant extensa, bastant estesa, més ben dit, i a partir d'aquí els discos que, clar, suposo que es deixen de vendre, o cada cop n'hi ha menys, se'n venen menys.
1: Evidentment, qui us voldria comprar un disc de 20 euros si tu ho podies trobar fàcilment per internet, no?
0: O sigui, jo sí, jo me'l comprava.
1: Tu segurament et comprava, a més, afecta sobretot a la música pop, perquè música d'aquestes de singles, si t'has de comprar l'àlbum de Lucky Twice per escoltar només aquesta cançó, doncs, evidentment, no hi havia molta motivació.
2: Bueno,
1: no?
2: I a part que, si algú sap dir-me alguna altra cançó d'aquest duet,
1: no,
2: que em truqui,
1: Exacte, no me'n ve cap. Aleshores, l'indústria, aquí, evidentment, aquests senyors amb traje i el nas una mica embussat, es van tornar completament bojos, no? I van començar, per exemple, a fer pràctiques com denunciar menors d'edat que havien detectat que s'havien descarregat música de forma il·legal. Sí, sí.
0: I va haver una ofensiva legal, fins i tot.
1: Sí, sí, sí. Carai. Van començar, primer, els propietaris d'aquestes plataformes d'intercanvi de fitxers, però també la gent...
2: Els usuaris.
1: Els usuaris. O sigui, hi ha casos de...

0: mares amb dos o tres criatures solteres que per haver-se baixat quadres hinduscos els hi demanaven 100.000 dòlars. Carai, però així, això està documentat. Aleshores van començar a pensar alternatives, no? Com ho podem fer? Una d'elles va ser l'iTunes Store, que tu et podies baixar l'MP3 pagant un euro, per exemple, que era una alternativa, ja no t'havies de comprar el disc.
1: Molt més econòmica, sense el format físic.
0: Exacte.
1: En aquest cas.
0: Però la solució no va venir ni per Nova York, ni per Londres, ni per Los Angeles, sinó per Suècia. I aquesta és una història sueca.

0: A veure, està sonant ABBA, però jo diria que ABBA tampoc té res a veure en tot això. Vaja, ABBA no...
1: Bueno, ABBA és un dels grups més piratejats de la història. Això
0: és veritat, això és veritat. Però la solució sueca que dèieu, o la història sueca...
1: Bueno, doncs semblava que la pirateria havia d'acabar amb la indústria musical, sí. No amb la música, ojo, que la gent seguia fent música.
0: Sí, això sí.
1: Però no va ser així. Tot el contrari, perquè la solució va venir, doncs, de Suècia, evidentment, i va ser una solució que... A priori, anava bé per tothom, pels usuaris i per aquests senyors en traje i corbata que remenen les cireres. I estem parlant de Spotify.
0: Spotify, que és sueca, entenc.
1: Exacte.
0: Ah, no ho sabia, això.
1: Exactament.
0: Spotify és una empresa sueca. Sí. I llavors això sembla que comença a obrir una possibilitat aquest cas.
1: És com la panacea, el que estàvem buscant.
0: D'acord.
1: El 2006, doncs, neix Spotify a Suècia. I els seus fundadors, de fet, no eren ni músics. S'anomenen Daniel Ek i Martin Lorentzon, que eren dos joves que havien fet bastants calés a internet a través de vendre anuncis personalitzats en webs. Bàsicament, eren dos friquis del món de la tecnologia i que tenien doncs, un olfacte comercial bastant afilat.
0: Sabien sí. Com vendre les coses.
1: De fet, quan ells plantejaven Spotify, no ho plantejaven ni com una plataforma de música, volien que fos una plataforma de vídeo, però què passa? Que el vídeo ocupa més que la música. I van dir, noi, aquí hem de retallar gastos i la música, com que ocupa menys, doncs necessitarem menys distos, per tant, pa'lante con la música.
0: Vinga.
2: Exacte, i el que proposa Spotify en aquest moment és revolucionari, i encara ho és ara,
0: sí, sí.
2: Que és posar a disposició de l'usuari tot el catàleg musical possible, i que tu puguis tenir sempre a disposició les 24 hores del dia, el més ràpid possible, i tot en un mateix lloc.
0: És que realment ara ho tenim molt normalitzat, però tenir en un mateix espai tota la discografia de la història de la música, si no m'equivoco, sí. si no em corregiu, però gairebé tota,
1: sí, sí, pràcticament
0: des dels clàssics fins al pop, passant per tots els gèneres possibles. Això és una revolució que potser ara normalitzem, però en aquell moment devia ser un xoc cultural també, això, de tenir 24 hores al dia tota la música que volguéssiu.
2: Jo me'n recordo molt la primera vegada que vaig entrar a Spotify, que em va semblar... O sigui, se'm va obrir un món per davant per descobrir música. Perquè la plataforma al començament funcionava a través d'invitacions, era gratuïta i era una espècie de club selecte que tu t'havien d'enviar un codi.
0: Ostres, sí. No ho sabia.
2: Exacte. I si algú volia pagar era per tenir algunes millores per poder escoltar amb descàrrega i tal. Llavors, el model evoluciona fins al que hi ha avui en dia, que és... gratuït, però amb anuncis, i després premium, sense anuncis, i alguns avantatges com escoltar fora, o sigui, per poder escoltar sense connexió. Atenció, dades. Amb aquest sistema, la plataforma, que el 2015 tenia 77 milions d'usuaris, actualment en té 761.
0: 761 milions d'usuaris de Spotify.
2: Exacte, sí, sí. En 11 anys. Oh, eh? I d'aquests, 761, 293 són de pagament.
0: Home, és un bon pico, exacte. No la meitat, però pràcticament, o gairebé.
1: Estem rondant el 40%.
2: Exacte. Aquí hauríem d'escoltar a fons una altra vegada The Winner Takes It All, perquè...
0: Tal qual.
1: S'ho estan emportant.
0: Mira, escoltem. Això és Spotify. Spotify és qui està fent la caixa en tot plegat. The Winner Takes It All. Però interessant, això, aquestes dades, que avui que parlem de dades també, 761 milions d'usuaris, quan això fa 10 anys, o 11, en tenia 77 només.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va, anem als datos, anem als calés, que és el que ens interessa. Com va dir Josep Pla, tot això, qui ho paga?
0: Ah.
1: Doncs a veure, la indústria musical estava en aquest moment de gran crisi i s'agafen a Spotify perquè des del principi s'hi posa bé. Una mica la filosofia era que més val poder tenir la música a Spotify i que et paguin alguna cosa que la gent se la comparteixi de forma gratuïta.
0: Clar.
1: Per tant, era una mica win-win. Llavors,
0: sí, els artistes van fer una mica això de... sí, ens quedem amb l'opció menys dolenta.
1: Bueno, els artistes, en realitat, aquí sí que hi va haver alguns que s'hi van posicionar dient que la pirateria era un càncer i tal, però el que s'hi posa de veritat a favor són les grans discogràfiques, que són els que mouen els calés aquí. Llavors, per saber com funciona una mica el tema, repassem un dels pocs contractes que s'ha filtrat, que és el que tenia Sony amb Spotify l'any 2015. En aquest contracte es deia que Spotify li paga 25 milions de dòlars per avançat per poder tenir tota la música disponible a la plataforma.
0: Tota la música de Sony.
1: Exacte.
0: Per 25 milions.
1: Sí.
2: Durant dos anys.
1: Durant dos anys. A més, tenia a la seva disposició anuncis gratis per valor de 9 milions de dòlars. Llavors, a més, doncs passaria a cobrar el seu percentatge corresponent per cada reproducció. És a dir, Sony s'assegurava 34 milions d'euros per estar a la plataforma, més tot el que en pogués extraure de les reproduccions.
0: Clar, no sé si són molts calés o pocs, la veritat. O sigui, ara mateix no sé calibrar. Va, doncs, si l'any 2015 això és molt o és poc, la
1: veritat. El 2015 a Sony va publicar cançons com ara aquesta.

0: Tot això només amb Sony el 2015, exacte, dins d'aquest contracte que va fer Sony amb Spotify.
1: Però espera, espera, perquè falta la més grossa.
2: Exacte. La cançó, una de les que va tenir més èxit, va ser aquesta.

0: Aquesta lleugerament alguna vegada s'ha ballat.
1: S'ha ballat, s'ha fet alguna destrossa.
0: Alguna vegada.
1: Aquestes tres cançons van sumar, atenció, sí? Només el 2015, no en endavant, 1.200 milions de reproduccions en un any.
0: 1.200 milions de reproduccions només aquell 2015.
1: Aquestes tres cançons.
0: Tres cançons, 1.200 milions de reproduccions, una bogeria.
1: Això s'ha de sumar a totes les reproduccions que devia tenir el catàleg de Sony, que té alguns dels artistes i grups més famosos del moment, com Ricky Martin, per dir-ne alguns, Maroon 5, Calvin Harris, AC/DC o Pharrell Williams.
0: Clar, però llavors, home, per Spotify és un supernegoci.
1: Clar.
0: Per Sony també, però sí, clar, sí. Una mica la sensació que tothom hi guanya, també.
1: Exacte. Sí. I guanya les multinacionals.
0: Sí, sí, sí, les grans multinacionals, exacte, sí, sí.
1: I aquí anem a parlar de l'altre tema per valorar una mica aquests números, aquests 1.200 milions de reproduccions, sí? No? Que és l'altre gran tema de Spotify, que és quan paga els artistes per les reproduccions.
0: El quid de la qüestió, exacte. Segurament, sí, sí.
1: La resposta és bastant més complicada del que sembla, perquè té un sistema que es diu Streamshare. Exacte, pels que tenim el First. Llavors, no és que Spotify pagui directament un tant al músic, sinó que primer els diners es recapten per països segons els usuaris que té aquest país i les reproduccions que ha tingut. Llavors, d'aquesta bossa de diners, Spotify se'n queda el 30% i el 70% ho reparteixen amb tema de drets, no? Aleshores, segons el país, no val el mateix un stream als Estats Units que un de la Índia. Per exemple, als Estats Units, una escolta als Estats Units val més que una a Índia perquè és el premium és més car. Llavors, aquí hi ha un altre tema, que aquest és una de les grans polèmiques de Spotify, que el que fa la plataforma és que ells calculen una bossa d'escoltes, no? Mm-hmm. Llavors, si, per exemple, en un mes fan una previsió i Bad Bunny treu un disc i Bad Bunny es menja la meitat del mercat, retallen els beneficis dels altres artistes.
0: És a dir, si tu t'escolten moltes persones en el mateix moment en què moltes més escolten Bad Bunny,
2: la teva reproducció és més barata.
0: Menys.
1: Exacte.
0: Carai.
1: Llavors, tot això, més o menys, es calcula que cada reproducció l'artista guanya entre 0,003 i 0,005 cèntims per reproducció.
0: Ostres!
1: O sigui, que és res, sempre i quan facis 1.000 reproduccions. Si comencen a monetitzar a partir de 1.000 reproduccions. Si no, tots aquests diners se'ls queda Spotify.
2: I, a veure, anem a ficar una mica més aquests números sobre la taula.
0: A veure, càlculs.
2: Si al mes tens aquí, en aquest nostre país, que és Espanya, tens 300.000 reproduccions, sí, cobraràs aproximadament uns 1.500 euros al mes. Que si ets una sola persona, doncs, bueno, no està mal. Però si ets un grup de música, doncs et tocarà misèria i companyia.
0: Poca cosa.
2: Perquè ens fem una idea. A Catalunya, els grups que tenen més de 300.000 reproduccions al mes són només són aquests, Oques Grasses, Figaflaues, Els Tiets, La Fúmiga, Muixca, Buhos, Els Catarres i Jordi Savall.
0: Home, Jordi Savall es cola aquí al
2: aquest
0: mig
2: sí
0: de...
2: Aquest sí que te'l coneixies,
0: Aquest sí que el coneixia, la resta també, cabrons. Perdó, d'aquests has dit els que tenen més de...
2: 300.000 reproduccions.
0: 300.000 reproduccions, sí, mensuals, estem,
2: sí,
0: parlant.
2: Sí, Manel, que ja han plegat, sí, ja no arriba en aquest número,
0: exacte,
2: per exemple.
0: Ah, molt bé, interessant.
1: Exacte.
0: Interessant.
1: Evidentment, aquest és un sistema que premia els grans grups i els grans artistes. Aquí a Espanya, els artistes urban com Quevedo té gairebé 30 milions d'oients mensuals. Ostres. O Aitana en té 20 milions, que això són al mes, més o menys, uns 100.000 euros. Entre 100.000 i 75.000 euros, depèn molt d'això. Llavors, aquí el que veiem és que Spotify semblava que havia d'arribar per salvar la música, i el que va salvar va ser les grans multinacionals, que se n'han beneficiat moltíssim. I llavors aquí qui ha sortit perdent, no, han sigut els segells i els artistes independents.
0: Clar, els que estaven fora del circuit. Exacte. Més mainstream, podríem dir, que potser sí que es guanyaven la vida amb un altre tipus de format o de negoci, ara amb aquesta piconadora que és Spotify, suposo que queden molt a la part i el que ingressen és complicat.
2: Clar, perquè bàsicament els grans s'emporten tot el pastís. Clar. I la resta es barallen per les engrunes, perquè la immensa majoria dels segells independents treballen a partir d'una empresa que es diu distribuïdora, que el que fa és pujar la música i recaptar els drets. Però clar, si ets d'un estil de música que no és ni pop, ni urban, ni rock, doncs bàsicament et mors de fàstic perquè...
0: Està claríssim.
2: Sí, nois, The Winner Takes It All, els artistes minoritaris, ens mengem els mocs, bàsicament, i les perspectives no van camí de millorar ni molt menys.
0: No pinta bé, no, la cosa?
2: Molts dels artistes petits es veuen obligats a pujar la seva música perquè, si no, doncs queden invisibilitzats. Si no estàs a Spotify, no estàs enlloc. I no en tenen cap benefici. Perquè el que vol Spotify, doncs, bàsicament, és que facis números, que portis gent que pugui, que sigui potencialment pagadora.
0: De fet, no fa gaire temps hi va haver un debat també al voltant d'Israel, fins i tot, de la relació que tenia Spotify amb la compra d'armes a través d'alguns grups inversors i tot plegat. I un dels debats que es va plantejar d'alguns, sobretot, artistes independents, era si havien de sortir o no de Spotify i el que els comportava també econòmicament. I perquè per alguns grans grups o artistes era bona part del seu font d'ingressos i per uns altres doncs potser no ho era tant. Recordo, per exemple, la Clara Peia, que va fer molta batalla i que diria, m'ho hauria de mirar, que va demanar que les seves músiques no fossin a Spotify.
1: Exacte, perquè això era el fundador que va invertir, exacte, 800 milions d'euros en una empresa d'armament que donava...
2: Que provava les armes sobre el terreny a la Franja de Gaza.
1: Correcte, efectivament. Llavors, tornant una mica als artistes, no? Aquestes plataformes també han sigut tramposes perquè han donat una falsa sensació d'empoderament, no?
0: D'empoderament als artistes, vols dir?
1: Exacte. Ara ja no necessites un segell, ara ja tu pots pujar la teva música i sembla que no hi ha intermediaris, no? Però realment sí que n'hi ha, no? Abans podies buscar un altre segell, però és que ara estàs obligat a passar a parlar-ho d'alguna manera.
0: Clar, per tenir aquesta visibilitat,
1: exacte,
0: també, no?
1: I aquí un altre tema és que l'amo és l'algoritme de Spotify. Mm. I aquest algoritme no saps on viu, no pots trucar al telèfon...
0: Fins i tot no saps els criteris,
1: exacte,
0: a vegades, no?
1: Efectivament. Llavors, això, el que fa aquest algoritme és... et recomana, és una espècie d'intel·ligència artificial, mm-hmm, que el que fa és que et recomana música a partir dels teus gustos. Llavors, clar, aquí és un sistema que es va retroalimentant i l'algoritme ha canviat la manera, ha canviat radicalment la manera en què escoltem música.
0: Clar, ara tu t'és molt més difícil buscar nova música, fins i tot, o que Spotify o qualsevol plataforma et plantegi nova música diferent a la que tu ja escoltes. T'acaba encasellant a la mateixa tipus de música. Però això, evidentment, penalitza també els artistes independents, com,
1: exacte,
0: deies.
1: Llavors, aquí el que fa aquest algoritme ja no és... El que fa és que ella t'ofereix la música directament de manera passiva. I ja no cal ni que triïs la música, no? Uh-huh. Per exemple, tu vols fer música per fer exercici, vas al gimnàs, no? Doncs hi ha tota una playlist amb uns noms tan suggerents com Motivació, ja Gym Hits o Beast Mode, amb música com aquesta.
0: Som-hi! Vinga, tothom que n'estigui escoltant, som-hi, som-hi! Vinga, va! Ja, això és demencial, això, per... Bueno, però la veritat que és...
2: Home, escoltant això et motives.
0: No, clar, jo estic fent burpees, sí, i aquestes coses.
2: Ja vas movent vatios, sí, i preguntant, sí, al del costat quanto levantes. Però si algun dia estàs així una mica més de llegir, sí, de llibre, de José Luis Sastre, que sabem que...
0: El Sastre, sí, sí.
2: També tens playlists d'aquest tipus, que tenen noms com Café, Libros, Lectura o Acoustic Chill.
0: És ben bé que Spotify n'hi ha per tots els gustos,
1: exacte,
0: eh? Què vols que tu posaré al davant perquè tu mengis?
1: Exacte, i tu ja potser t'has cansat, no, de llibre al Sastre, que
0: no,
1: el tens
0: mai,
1: allà.
0: Mai.
1: Això no... Llavors, però algun dia també et ve de gust sortir de marxeta, no?
0: Sí,
1: com,
0: sí,
1: diuen la gent que us agrada sortir poc de festa, a treure el cap.
0: A treure el cap i ja ho veurem.
1: Exacte. Doncs també Spotify té una playlist pensada per tu, mm, amb noms com Fiesta 2016, Fiesta, Fiesta, o el nom... el meu preferit, que són Fiestas de

0: És ben bé que n'hi ha per tots els gustos. Fiestas de Pueblo, això sí. que la gent ho busqui a Spotify, ara a veure què troba. A partir de les dues al migdia, però sí. quan s'acabi el Via Lliure.
1: I és que, com anem veient, Spotify té una playlist per cada moment i preparada només per tu. I en aquestes playlists, doncs, evidentment, com ja hem sentit, el gruix de temes que se sonen doncs, pertanyen a les grans discogràfiques. I és que el canvi més revolucionari és que, en cap cas, has de conèixer res de la música que vulguis escoltar, ni de l'artista, ni saber si qui ho ha fet és humà o no. El que vol Spotify és que apretis el play i fora, la música passa a quedar com totalment descontextualitzada. Llavors, Spotify, a més, té una cosa que es diu autoplay, que és que tu arribes al final d'una llista de reproducció i sense fer res, ell sol va reproduint altra música relacionada amb el que estaves escoltant i això es pot allargar infinitament.
0: Exacte, no hi ha final, eh?
2: Exacte,
0: no.
2: Perquè tu te'n facis una idea, li pots donar play a una cançó de Miles Davis, no?, que és el que a tu t'agrada, Arnau.
0: Anem a l'imaginar el monstre, és al·lucinant.
1: Vaya marcatge.
0: Exacte. Sí, no, no em deixen passar ni una, ja ho veus.
2: Tu li dones play a una cançó i ja la música sona infinitament. Mm-hmm. O sigui, no para mai de sonar en cap moment.
0: Encara que tu no li hagis demanat aquell artista que després et proposa, no?
2: Exacte. I aquest és un dels altres canvis que ha provocat Spotify, que és que ja tampoc acabes de saber ben bé que és una novetat, que no, que s'ha publicat ara, que... O sigui, s'ha eliminat el context de la música, no? Això es veu clarament si vas a la llista de hits de Spotify, com el top 40 de la plataforma, que això hauria de ser una mica el termòmetre de les tendències del pop mundial, i el que trobes és que s'hi colen cançons d'altres temps. Per exemple, aquest estiu s'ha fet molt viral la cançó Beauty and the Beast de Justin Bieber.
0: Aquesta cançó és de fa molts anys.
2: Aquesta cançó és del 2012.
0: Però 2012 i s'ha colat ara aquest estiu.
2: Quan vaig fer el guió, que això és la setmana passada, ara mateix no t'ho sé dir, però per exemple Wonderwall d'Oasis era el número 14.

0: Per tant, estem parlant d'una cançó del 2012 de Justin Bieber, Wonderwall d'Oasis, que és de fa molts anys també, que estava això en el top...
1: En el top 15.
0: Top 15, d'ara mateix aquest estiu.
1: Però en el top 25, per exemple, n'hi ha una de més antiga, que és Billie Jean de Michael Jackson.

0: La Billie Jean estem parlant de l'any 1983 i tot just ara Spotify te la planteja com una de les top 25 d'aquest estiu.
1: Bueno, perquè la gent les escolta.
0: Clar, clar, clar.
1: I les escolta perquè s'ha fet un biopic de Michael Jackson i evidentment la gent torna a escoltar la música de Michael Jackson.
0: Clar, aquí el context l'has de buscar tu, no? Era bé? O sigui,
1: sí, que
0: el
1: has Joan de saber deia, què està passant.
0: El Joan deia, s'ha eliminat el context, bueno, l'has de buscar tu, sí. Perquè dius, ah, sí, clar. De fet, en parlàvem fa unes setmanes amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, que s'havia estrenat aquest biòpic, la segona part, diria. Clar, ara la gent què fa? Doncs anem a Spotify i escoltem la discografia, sí, de Michael Jackson.
1: I el que està passant, doncs, és que la música ja no va endavant, sinó que viu en una mena de bucle constant en el present. Llavors, què passava fa unes quantes dècades? Doncs que cada generació d'artistes enterrava la generació anterior. Ara no, ara tots conviuen al mateix temps en un batibull en què no saps què és nou, què és vell i per què hi ha una cosa que de cop i volta triomfa i torna a estar en tendència. I això a l'indústria li encanta, perquè, per exemple, Michael Jackson ja porta 14 anys criando malves, però el seu llegat musical segueix generant beneficis per la seva discografia.
0: I a fer calés.
1: Exacte. I aquests senyors panxuts, doncs, que sempre diem, no?, els de la indústria, han vist que surt molt més a compte un artista mort o mig retirat que no pas apostar diners per un artista nou que segurament estarà com una regadora perquè té el cervell cagat per dintre de les xarxes socials.
0: Carai, amb Spotify, eh?
2: Perquè te'n facis una idea, el que s'han dedicat els últims anys les grans discogràfiques és a comprar el llegat artístic, no? Els drets de les cançons d'artistes ja morts, perquè és com un valor segur. Tu fiques a Spotify i això va generant sol. És com una renta fija, no?
0: Sí, sí, sí, sense exacte. Sense grans esforços de màrqueting, fins i tot, tu saps que aquells artistes, tot i estar morts, continuaran generant diners.
2: Exacte. I clar, evidentment, això pels músics actuals, doncs, molta il·lusió i molta esperança no dona, perquè veus que el sistema està una mica trucat en favor de la indústria i que costarà molt sortir d'aquí. I a més, estem a les portes de l'última revolució, que ja veurem com acaba, que és la que volem parlar la setmana que ve, que és la intel·ligència artificial.
0: Home,
2: o sigui que...
0: clar, venim de l'streaming, n'hem parlat avui amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán en tota aquesta secció, però és que si l'streaming fa por també per artistes independents i per artistes que no estan tan consagrats, tu feies la llista, Albert, dels grups catalans que passaven d'aquestes 300.000 reproduccions, que eren pocs, eren els més top a Catalunya, eren pocs.
1: 6 o 7.
0: Imagina't què pot passar a partir d'ara, ho sabrem, o intentarem saber la setmana que ve amb el Joan i l'Albert, amb la intel·ligència artificial. Per tant, un altre canvi en la història de la música. Avui hem parlat de l'streaming amb la cara B, amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán, una setmana més aquí al Via Lliure. Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies.
3: RAC 1. Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
5: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
7: I escoltarem els contes de RAC1.
5: A la piscina!
8: Al cotxe!
5: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
5: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. És en divertidíssim!
10: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
11: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
12: RAC1 Podcast.
5: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
13: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
14: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
15: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
16: Per triar i remenar.
17: Amb tot el contingut dels programes.
18: I també els podcast originals de RAC1.
19: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
20: I som tots.
21: Més fàcil.
22: Més directe.
23: Més intuïtiu.
24: Més RAC1.
25: Tots som 1 milió.
13: RAC 1.
8: Ja ho sabeu. Hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
13: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, Via Lliure. A l'estiu, cada cap de setmana, de 9 a 2, Via Lliure. Amb Arnau Mañé.
0: Gairebé falten 10 minuts per la 1 del migdia.

0: Vinga, ja és a l'estudi la Gina Rigol, comunicadora i editora de l'INEIT, amb qui ahir parlàvem i a la tertúlia, i avui, com és habitual, cada diumenge la tenim aquí fent la seva secció, aquest arxiu de la Gina Rigol. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Reflexionem amb la Gina de diferents coses, diferents qüestions, i ho fem a través del seu arxiu. Hem nomenat aquest arxiu de la Gina Rigol. Diferent contingut audiovisual, hem fet entrevistes, hem fet... què més hem fet? Ja no me'n recordo. Entrevistes vàries, de diferents moments. Programes,
1: sí.
0: Exacte. Avui, què? Cap on anem? De què ens vols parlar?
1: Doncs mira, jo quan preparava la secció que fem avui, era un d'aquests dies que per sort sembla que estem deixant enrere, que feia tantíssima calor,
0: sí,
1: no?
0: Ara
1: i
0: ja.
1: Que portàvem encadenant uns quants dies de molta calor, i jo estava allà com... sentint-me una mica atrapada en el temps, no? Com vivint un dia de la marmota de finals d'agost en què et lleves, senzillament sues o ja has suat, no? I llavors estàs allà venint a RAC1, no? Que aparentment també és una cosa que estic fent.
0: Els estius, sí? Els que hem fet alguns estius, sigui aquí al Via Lliure, al Món a RAC1 o al Versió o quan sigui, també tenim la sensació aquesta de els temes sempre acaben sent els mateixos. No sempre, però la calor, les onades de calor, els ofegaments, malauradament, els incendis, no? Acaben sent una mica els mateixos temes.
1: Exacte. Doncs això és exactament del que parlarem avui, perquè jo, doncs allà estirada al llit o al sofà amb tota la suor, jo em preguntava, la història és cíclica? Perquè jo sóc això, jo estic xorrejant de calor i dic, vaig a fer-me una pregunta lleugereta per
0: home,
1: passar la tarda.
0: Sospito que si ens ho planteges això, dient que la sensació és de història de la... com és? La, sí, la,
1: de cicle,
0: la,
1: no?
0: La marmota, no? Una
1: exacte,
0: mica.
1: Exacte, d'estar atrapat en el temps.
0: Doncs la resposta és que sí, entenc.
1: Bueno, a veure, jo t'avanço, i spoiler, que no la respondrem, vale, aquesta pregunta, perquè
0: bé,
1: és una pregunta supercomplexa i no em veig jo capacitada per respondre-la, però farem, com hem fet altres vegades en aquesta secció, que és fer voltes, no?, entorn d'aquesta idea i anar-nos a casa una mica més pensats, que jo sempre considero
0: sempre
1: que no va malament.
0: I tant, sempre ho valorem de la Gina Rigol, això.
1: Exacte. Doncs el cas és aquest, no?, que jo ja fa temps que vaig mirant les notícies i penso... ostres, no tinc clar que estiguem avançant, perquè aquesta pregunta jo ja fa temps que me la vinc fent, no? I aquí entenem avançar com distanciar-nos del passat, eh? O sigui, ja no em fico en si estem anant cap a millor o cap a pitjor, perquè això ja seria com entrar en un debat més profund sobre què és el progrés, i mira, fa massa calor.
0: Sí, no cal entrar-hi, no?
1: Aquest debat. Llavors, el cas és que, com que tenim una secció anomenada l'arxiu, he decidit anar, literalment, a l'arxiu, a la hemeroteca, a la mare de totes les hemeroteques, per veure quins temes tractaven a les notícies, per exemple, no? Fa uns anys.
0: Llavors, a quina hemeroteca has anat?
1: Llavors,
0: a quin arxiu?
1: Llavors, he visitat una pàgina, que potser alguns dels nostres oients la coneixen, que és l'arxiu de TV3. És una pàgina d'Instagram, és una pàgina, suposo que de Facebook també, de X abans Twitter, no sé si hi és en algun lloc més, la veritat, i hi vaig trobar unes joies increïbles.
0: Sí,
1: Us n'he portat unes quantes per mirar d'apropar-nos, no?, a respondre a aquesta pregunta de si la història és cíclica o si estem atrapats en el temps d'alguna manera.
0: Doncs no? Som-hi, vinga.
1: Vinga, doncs precisament perquè és agost, un tema que està més damunt de la taula que mai és el turisme, no? És un tema que, a més, ara també en parlem molt sovint, no només perquè fa calor i estem envoltats de turistes, sinó perquè aquí comença a denunciar una mica el turisme excessiu, no? Doncs escolta aquest tall.
2: Tan bon punt acaben de passar a la frontera, molts turistes estrangers comencen a demanar paella, sangria, toros o flamenc, sense importar-los gaire si són a Sant Feliu de Guíxols, a les platges d'Altea o al barri de Triana, a Sevilla. Adaptant-se a la demanda, la Costa Brava, on som avui, s'ha convertit en un dels punts que concentren més tablaos de tota Espanya, amb un èxit de públic que no para d'augmentar.
0: Això TV3, un telenotícies clàssic, diguem-ne.
1: Sí, això és concretament un tall d'un espai de 3CAT ara, llavors TV3, que es diu De Vacances, i aquest fragment que has escoltat es va emetre concretament l'any 1990.
0: 1990, és a dir, fa...
1: 36 anys.
0: Fa 36 anys, i és veritat que el que plantejava podria ser, amb un altre to, una altra manera de fer, exactament el d'ara.
1: És que és una frase, literalment, que es podria haver dit el dia d'avui. M'encanta més com la ironia subtil,
0: sí,
1: la amb la que comença.
0: Sí, la sorneguera, una mica, sí. De dir, diu alguna cosa així com tant els hi fa si és Sant Feliu de Guíxols o no sé què diu, no?
1: Exacte. Realment fan molt de gust d'escoltar aquestes cròniques, ho anirem veient. La idea aquesta, no? Alguns turistes creuen les fronteres esperant, de l'altra banda, coses que no tenen per què tenir res a veure amb el lloc que visiten. El 1990, ho deia, no? Eren tablaus, paella, sangria, i avui potser podríem dir els branys.
0: Ah.
1: No sé, Barcelona, per algun motiu que personalment desconec, doncs és coneguda a Europa com la ciutat dels Branys, i és evident que ho és perquè, responent precisament a aquesta demanda, que és el que deien també a la crònica, avui és impossible creuar un parell de carrers del centre de la ciutat sense topar-te amb dos o tres amb locals d'aquest tipus d'esmorzar, tot i que és un àpat que no només no és típic de la ciutat, sinó que és bastant difícil trobar algun català o algun barceloní assegut en cap d'aquests llocs de Branys.
0: Per tant, és ben bé que aquella crònica del 1990 que ara escoltàvem podria ser adaptada a això, el 2026, a l'estiu del 2026, a l'agost.
1: Completament. I deixa'm dir-te que fins i tot si hi ha algun barceloní o català assegut en un d'aquests llocs de Branys, probablement se n'aixequi dient... Tampoc valia tant la pena.
0: No n'hi ha pa tant.
1: I l'endemà, entrepà de fuet i endavant. En fi, això que deies, 36 anys i això, no? Si encara són les ciutats les que s'adapten al turisme i no el turisme les que s'adapten... i no el turisme els que s'adapta a la ciutat. Per això hi ha qui es queixa ara, no?, una mica que viatjar doncs, a qualsevol ciutat europea o fins i tot occidental no fa cap diferència perquè totes hi trobes una mica el mateix que trobes a casa. Però la idea és que el tema del turisme, no?, aquesta conversa, ja fa temps...
0: Ja hi havia aquest rum-rum, vols dir.
1: Exacte, ja fa temps que està sobre la taula. Quin és un altre tema del qual, malauradament, en parlem molt avui, i que remenant l'arxiu també he trobat que és una cosa que ve de temps.
0: Més enllà del turisme, eh?
1: Sí.
0: A veure...
1: L'ús del català.
0: Ah.
1: L'ús de la llengua catalana,
0: clar,
1: val?
0: Clar.
1: Escolta aquestes entrevistes fetes al carrer de Barcelona també l'any 1990.
0: 36 anys.
3: La pregunta és, vostè creu que el català s'utilitza cada cop més o menys, o com evoluciona la llengua catalana?
4: Cada vegada més. Cada vegada s'evoluciona a utilitzar-lo més.
5: Sí, yo no soy catalán no parlante, pero evidentemente mucho más. Llevo 20 años en catalana y se nota un incremento notable en el uso de la lengua catalana, sin duda ninguna.
1: Fixa't, en aquest cas...
0: Sí, sí, sí.
1: El tema és el mateix, però estem en un altre moment, claríssimament.
0: Com a mínim de tendència, no? Que el que s'explicava aquí és que cada cop s'utilitza més. Si avui sortíssim al carrer, segurament la sensació seria una altra.
1: No sé jo si aquestes serien les respostes.
0: No
1: aquestes entrevistes són d'un 30 minuts, un programa que sí que és històric, la veritat. O sigui, nosaltres anirem fent cicles, però el 30 minuts sempre estarà allà.
0: Sí, el 30 minuts aguanta.
1: Exacte. I es titulava El futur del català, que també és un títol que podríem estar fent servir avui en dia sense cap problema, tot i que em temo, com dèiem, no, que no regnaria el mateix optimisme. Fixa't que responien a la pregunta concreta de com veien el futur.
3: I en el futur com anirà?
6: No, de cada vegada millor. Tu.
3: Jo crec Vostè és optimista sobre...
6: Sí. De cada vegada jo crec que es parlarà més.
7: En el futur jo veig que haurà una millora molt més gran.
8: I si és que la gent ara està un poc mesclada. Jo crec que per llarga tirada, quan ens morirem nosaltres, ja no n'hi haurà més de vicencs. Comprenc jo.
0: Ostres!
1: Aquest tall és molt interessant perquè jo me l'he trobat així, eh? O sigui, jo no l'he editat, aquest tall. Comença amb dues persones que, pobres, segur que quan els van fer la pregunta, la seva premonició...
0: Que eren molt optimistes,
1: era encertada,
0: no?
1: Exacte. L'únic és que ara ja potser ens hem passat de voltes, no? I la cosa torna a anar malament.
0: Però al final era una altra.
1: Al final hi ha una dona gran d'Eivissa, i Vicenca, no?, que ella sí que fa una diagnosi potser una mica més acurada al que ens passa el 2026.
0: Potser ella ja estava una mica al futur,
1: clar,
0: podríem dir.
1: I per què? Doncs no ho sé. La veritat, no sé per què aquests talls estan barrejats junts, però sí que és veritat que potser precisament té a veure amb el que hem començat al principi del turisme, no?, amb el que hem comentat d'això que l'arribada de turistes està fent que les ciutats canviïn, i això Eivissa i les Illes Balears, però
0: clarament.
1: Eivissa especialment, diguem-ne que fa molt de temps que n'és víctima, i aquesta dona ja veia llavors una mica, no?, aquest canvi. Insisteixo, direccions oposades, en aquest cas, no?, però els mateixos temes que fa 30 anys. De fet, hi ha coses que són iguals literalment. Mira.
0: A veure...
9: A la platja de Castelldefels, els núvols intermitents han jugat el gat i la rata amb l'astre solar. Els banyistes, però, han seguit el decurs de l'eclipsi amb força curiositat i, per fer-ho, han utilitzat tot tipus d'estris.
10: El més buscat i compartit eren les ulleres homologades que només uns quants tenien, ja que es van esgotar fa dies. Però a falta de res millor, la gent s'ha arriscat a provar invents.
11: Sí, això és un mètode una mica rústic que he llegit al diari, que suposa que el raig de sol passa pel forat aquest i es reflecteix la imatge de l'eclipsi a la capsa.
0: Un eclipsi ara fa quants anys?
1: Això és de fa 27 anys. I és l'últim eclipsi solar parcial del segle XX que vam poder veure des de Catalunya.
0: Una crònica que podria ser perfectament de fa uns dies amb l'eclipsi de la setmana passada o fa dues setmanes.
1: Potser no dirien que van veure la capsa al diari, sinó per TikTok.
0: Ja, exacte. Però tothom buscava ulleres homologades, també.
1: Completament. Vale que això és una mica trampa, perquè un eclipsi sabem literalment que és cíclic, no?
0: Sí,
1: vale, estic fent trampa. Però... crec que el guinyó s'havia de fer, perquè és que és ben bé que aquest estiu no hem parlat de res més que l'eclipsi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I la gràcia també aquesta que feien servir exactament els mateixos trucs, no? O sigui, la caixa, les ulleres homologades que tothom les vol i estan esgotades a tot arreu, no?
0: Per tant... els mateixos que vam fer fa una setmana amb l'eclipsi de sol que vam Exacte. Viure a Catalunya. Més exemples, crec que ens en anem cap als jocs.
1: Sí, sí, perquè hi ha una cosa ben curiosa, que és que no només repetim coses, sinó que també repetim persones, vale? Aquest tall d'ara és de la presentació del Kobe, de la mascota dels Jocs Olímpics, abans que es produïssin els Jocs. Escolta.
12: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. Barcelona ha presentat oficialment avui la mascota dels Jocs Olímpics del 92 a la capital dels gratacels. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
13: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: I jo diria que aquest que parla és Donald Trump.
1: Efectivament, va ser l'encarregat de fer la presentació de la mascota catalana a Nova York.
0: Que fort, això,
1: 1991, només diria que hi ha algunes coses que val la pena que les repetim i algunes que no. Així, a priori.
0: És ben bé, això. Més exemples, va.
1: Doncs mira, alguns oients potser hauran sentit aquest tall perquè l'arxiu de 3CAT l'ha publicat bastant recentment. És una entrevista que el periodista Jaume Peric feia a l'escriptora Montserrat Roig, val? És un programa que es deia La Parada i que es va emetre l'any 1989. També toca un tema del que, malauradament, encara n'hem de parlar bastant.
14: No creu vostè que en la societat actual si una dona obre més portes que no pas les tanca? Li dic perquè a vegades he tingut la impressió que si jo hagués estat dona, en la meva professió, que no m'ha anat pas malament, m'hagués anat millor. Fins i tot hagués pogut aparèixer en portades de revistes, anunciar porcelana.
15: Segurament vostè hauria sortit a les portades de les revistes i a més hauria anunciat aquestes coses que fa la senyora Presley. Però també li garanteixo que hauria hagut de netejar culs de criatures i estar-se a la cuina, cosa que dubto que vostè faci.
1: Se sent aquí al final com un fuet, vale? Això és de l'edició, no de l'entrevista original.
0: Qui és això? Què és?
1: Això és l'entrevista aquesta de Jaume Peric amb Montserrat Roig i, o sigui, parlen de feminisme amb molta ironia, per això posen a l'edició aquest fuet, que s'entengui que tota aquesta entrevista era molt sarcàstica, però que justament el que volia era posar a la taula, no?, com encara doncs hi havia moltes actituds masclistes, una mica volien fer-ne burla, i Montserrat Roig hi responia d'aquesta manera, però malauradament de preguntes incòmodes fetes a dones, de gent que pensa que les dones estan a la seva posició només pel fet de ser dones, etcètera, doncs encara en tenim, no?
0: Allò era 1989, aquesta entrevista a Montserrat Roig, per tant també això, la història que potser sí, que una mica cíclica és.
1: Exacte. Val, doncs ara diràs, a veure, tot això què? Perquè tu has començat preguntant de si la història era cíclica o no i aquí estàs bàsicament passant-ho bé amb uns quants anys de TV3, que encantada, per altra banda. Bueno, ja t'he dit que no respondríem a la pregunta, concretament, perquè la pregunta de si la història és cíclica, de fet, és supercomplexa, o sigui, hi ha moltíssimes teories, sense ànim de ser específic, que s'han anat escrivint i descrivint al llarg de la història sobre els cicles que travessen les societats. I quan dic històricament, vull dir des de Plató. Val? Totes aquestes teories comparteixen la idea que una societat neix, passa per diferents etapes i eventualment està condemnada a desaparèixer. Val? Un desaparèixer que, a més, sovint passa per algun tipus de col·lapse. Ens ha ensenyat també la història. En què més coincideixen aquestes teories? Que la desaparició està vinculada a idees com el racionalisme excessiu, l'individualisme excessiu, la tirania. No sé si et va sonant una mica la música.
0: Sí, sí, la cosa m'està sonant bastant.
1: Sí, i efectivament això és el que m'alarma, val? I per això de tant en tant em fa demanar-me si no estem en un d'aquests finals de cicle, no? Si estem a prop d'un possible col·lapse que faci morir la nostra societat perquè en reneixi una altra, i sobretot si estem condemnats, no?, a ensopegar sempre amb aquesta pedra, diguem-ne, perquè jo no he vingut aquí a predir la fi del món, vale? O sigui, només faltaria, sinó al revés, a dir, vale, a veure, alerta, si som capaços d'anticipar un final, un col·lapse, per què no evitar-lo, no? O sigui...
0: Si el veiem a venir, no?
1: Clar, exacte, perquè no ho convertim en una mena d'aprenentatge, és a dir, no s'hi val, des de la meva perspectiva, assumir que la història és cíclica i, per tant, inevitable, no? Sinó convertir-ho en una opció per esquivar aquest final. També és veritat que hi ha gent que podria dir, oh, però és un procés natural i hem de deixar que la història segueixi el seu curs i que les societats morin, d'acord, però
0: no.
1: Sí. Bueno, o no, o no.
0: O no.
1: Però si anticipem aquest col·lapse i en aquest col·lapse hi veiem que hi haurà gent que hi patirà molt, no? O sigui, que perdrà drets, que perdrà llibertats, bueno, i fins i tot en primera persona ho puc dir, no? Que perdrem drets, perdrem llibertats, doncs què vols que et digui? A mi no em dona la gana, no? Llavors, això no vol dir que la societat no s'hagi de renovar i no vol dir que haguem d'emergir de nou, no? Com de renéixer allò, com es diu, de l'au fènix, però potser no cal que ho fem tot a cendres primer.
0: Potser podríem avançar-nos el que pugui venir i potser més revisar arxius com el de la Gina Rigol i com el de TV3, que realment ens donen pistes de com, cap on pot anar la cosa si és que ja ha passat.
1: Exacte.
0: Avui amb la Gina Rigol que hem repassat, sí, ho ens hem preguntat, sense resposta, si la història és cíclica i si realment, com ara deia la Gina, si tenim possibilitat d'evitar-ho, evitar aquest col·lapse que en molts casos s'ha intuït i que sí, potser sí que som... tenim possibilitat de frenar els peus als que venen cap al col·lapse. Gina Rigol, una setmana més, la setmana que ve, diumenge, és l'últim. Haurem de rematar de la millor manera possible.
1: I tant, parlarem d'una cosa que està darrere de tots aquests temes que han sortit i que ens anem repetint des de fa 30 anys, que és una mica la identitat i com es conserva aquesta identitat.
0: Doncs fins la setmana que ve, Gina.
1: Fins
0: moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies.
0: La 1:06. Marc Villanueva, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
16: Bon dia.
0: Alberto Núñez Feijó dona per fet que Pedro Sánchez anirà a Waterloo per negociar els pressupostos espanyols amb Carles Puigdemont.
17: Sí, el president del Partit Popular ha dit que Sánchez va fer servir totes les bones cartes per aconseguir l'acord amb Junts i que ara només hi falta ell. Ho ha dit en una entrevista a Europa Press.
18: Si yo veo al señor Sánchez visitando, sí, no tengo ninguna duda. Fíjese, el señor Sánchez mandó lo mejor que tenía en cada casa. Para conseguir la alianza con Puigdemont, mandó al señor Ferdán, mandó al señor Zapatero y solo queda él. Quizás, a lo mejor el señor Puigdemont no quiere una fotografía con el señor Sánchez.
17: Recordem que el govern espanyol va anunciar que després de l'estiu començaria la ronda de contactes per aprovar els pressupostos. I pel que fa a la crisi humanitària de Ceuta, Feijó reclama el confinament a la ciutat autònoma per evitar possibles brots de sarna o tuberculosi. El Ministeri de Sanitat, recordem que es reunirà demà mateix telemàticament amb les comunitats autònomes per demanar-los que col·laborin i facilitin vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. I els alcaldes de Roda de Berà, Pere Vigili i el Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen mesures contra les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana, ho han explicat a l'ACN. Li donen especial importància a estudiar la via del tren, ja que és una de les infraestructures que dificulten la sortida de l'aigua cap al mar, juntament amb la Nacional 340. Tant l'un com l'altre actuen com a barreres de pas en diversos punts del litoral. I, per una altra banda, no qüestionen l'absència de l'ES Alert als mòbils i entenen la dificultat de preveure aquests episodis de pluja intensa que es van viure. I en plana internacional, Donald Trump s'ha pronunciat per primera vegada després de la ruptura de l'acord aranzelari amb el Canadà, rebutja la postura del país i l'acusa de voler gaudir dels beneficis d'un estat sense ser-ho, diu. Aquestes paraules responen a les del primer ministre canadenc Mark Carney, que va assegurar ahir que el Canadà havia aconseguit esquivar un mal acord amb Washington. El fracàs de la negociació comporta la imposició automàtica d'uns aranzels estatunidencs del 50% als productes canadencs. Carney ha assegurat que respondran dòlar per dòlar. I detenen un home de 40 anys per fer tocaments a nois, entre ells menors, a les festes majors del Picat. Els fets han tingut lloc aquesta nit al municipi lleidatà, segons ha avançat el Segre. Paral·lelament, en el mateix poble, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, ja ho dèiem abans, per una suposada agressió sexual i robatori a una jove. Els fets, en aquest cas, van passar la matinada de divendres a dissabte i, en aquest cas, també la policia no ha fet cap detenció relacionada amb els fets.
16: El Barça ja viatja cap a Elx, on aquesta nit s'estrena la Lliga, una expedició on no hi és Balde, que s'ha quedat fora de la llista, en un gest que apunta clarament que el seu futur podria ser lluny de Barcelona. El partit, a 9:45 de la nit, en directe des d'una hora abans, el Barça juga a RAC1. Aquest vespre també serà el torn del Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs a segona divisió. S'enfronta a partir de les 7 de la tarda al Castelló i es podrà seguir en directe a RAC1. I en ciclisme, avui segona etapa de la Vuelta a Espanya, que comença a aquesta hora amb sortida des de Mònaco i que acabarà en territori francès, a Manosque, una etapa de 214 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell amb dos ports de tercera categoria. Pogacar defensarà el mallot vermell de líder aconseguit ahir a la contrarrellotge. De moment, encara amb alguns ciclistes escapats, però el pilot molt compacte. I en Fórmula 1, a les 3 comença la cursa del Gran Premi dels Països Baixos amb Lando Norris sortint des de la pole i just al seu darrere sortiran els Mercedes, George Russell i Kimi Antonelli.
17: I pel que fa al temps, a mesura que passin les hores, la nuvolositat anirà en augment al terç nord. A la tarda es podran produir alguns xàfecs irregulars i localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu i al nord de la Catalunya central i puntualment intensos, sobretot a l'oest de les comarques de Lleida. Les temperatures màximes seran una mica més altes que ahir, amb valors de fins a 35 graus al Pla de Lleida i entre 30 i 32 a l'interior, tot plegat a l'espera d'un canvi de temps que de cara a demà dilluns a partir del migdia, que portarà xàfecs i tempestes que podrien ser molt intenses i acompanyades de fortes ventades, sobretot al quadrant nord-oest.
0: Mar Villanueva, Pau Bombardó, gràcies. Fins ara.
17: Fins ara.

0: Fa uns dies que els del Via Lliure llegim força notícies i molt sorpresos al voltant d'una matèria que la majoria de gent, com a mínim nosaltres, no tenim gaire present, o diria que no tenim la sensació de que formi part de la nostra vida, la vida de masses persones. És l'esperanto, aquesta llengua que va néixer amb la intenció de ser un idioma comú per a tota la població. Per exemple, fa només una setmana, a Tiana, s'hi van reunir 300 persones de tot el món en el Congrés Internacional de Joves Esperantistes. Aquesta era la 82a edició, per tant, un congrés amb molta història. També aquest mes, el Mario Serra explicava a Twitter i celebrava la traducció a l'esperanto del llibre Tirant-lo blanc, enamorat, una selecció de capítols de l'obra de Joanot Martorell. De fet, Mario Serra n'havia escrit el pròleg, que ara també es pot llegir en esperanto. Però per tot això, avui ens volem preguntar si realment aquesta llengua, si l'esperanto, és una llengua que realment està viva, i sobretot si es pot mantenir viva, si pot continuar viva. I en volem parlar amb el lingüista, el Nicolau Dols, que és el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Català i, a més, diria que és esperantista. Bon dia, Nicolau.
1: Bon dia.
0: O en esperanto, com ho hauria de dir? Bon dia.
1: Bonan tagon.
0: Perdona, a veure, torna i perdona.
1: Bonan tagon.
0: Bonan tagon. Per tant, aquest bon dia.
1: Això mateix.
0: Bon dia pel Nicolau. A veure, tu que de la matèria hi entens, et sorprèn que realment hi hagi tantes iniciatives per fomentar, per expandir l'esperanto, o som nosaltres que realment no estàvem al cas?
1: Jo crec que d'iniciatives n'hi ha contínuament, perquè la comunitat esperantista internacional és una comunitat viva que efectivament es comunica amb aquesta llengua, en l'esperanto. Una altra cosa és que això transcendeixi el públic més general, però efectivament sí, la vida de l'esperantisme és contínua i molt activa.
0: I va a més, tu creus o no?
1: És que això és molt difícil de dir, perquè no tenim censos. A mi m'agradaria molt dir que hi ha no sé quants de parlants en el món i no sé quants de parlants d'esperanto als països catalans, però no ho sabem. Sabem els que som. Ara s'ha de dir que a partir de quan? Dels anys 90, en què l'internet arriba a la població general, doncs hi ha una eclosió molt forta de vida esperantista a les xarxes, i això facilita molt, esclar, la comunicació, perquè l'esperanto, sobretot, clar, és una eina de comunicació.
0: Mira, això et volia preguntar, a veure, pels que ens estiguin escoltant i que potser no sàpiguen ben bé què és l'esperanto, com es va crear i amb quin objectiu també, per què servia o per què volia servir?
1: Sí, inicialment l'esperanto el va crear un senyor polonès de Bialystok, nord-est de Polònia, que després va passar a viure a Varsovia, això és igual. I la seva intenció era facilitar la comunicació internacional. Ell havia viscut a un territori en què s'alternaven el polonès, el rus, fins i tot era pròxim al lituà i també al jiddish en aquell moment, i hi havia molta disputa, no només lingüística, sinó també de religió i de nacionalitat. I aleshores, imbuït d'aquest esperit de pau universal, ell va trobar aquest instrument de comunicació, que és una llengua artificial. En va fer un intent de molt jove, quan tenia 16 anys, que no s'ha conservat, i després, quan va tornar d'estudiar la carrera de Medicina i Oftalmologia a Moscou, doncs va fer la redacció definitiva del que coneixem avui com a esperanto, però que en el seu moment, i quan ell la va crear, no es deia esperanto. Esperanto era... No, esperanto era el seu pseudònim, el pseudònim del doctor Lluís Llatz Zamenhof, i el nom original de la llengua és Lingvo Internacia, que vol dir clarament llengua internacional. Aquesta era l'idea.
0: Nicolau, també, si això, com que ens hem sorprès de que tantes persones es reuneixin també per parlar i per debatre, sí, suposo, al voltant de l'esperanto, la meva pregunta és, avui en dia s'estudia de manera formal, oficial, en alguna universitat, en alguna institució semblant a Catalunya, per exemple?
1: Bé, a Catalunya i en general als països catalans, el que hi ha són cursos bé organitzats per les associacions i clubs esperantistes, bé també a les universitats, però a les universitats com a matèria afegida, no sé com dir-ho, com, yeah. com aquestes, els serveis, alguns serveis d'idiomes ho ofereixen. I fins fa 2 anys hi havia un postgrau oficial d'interlingüística. L'interlingüística és la lingüística de les interllengües, i l'esperanto és una interllengua, és un tipus de llengua creada per a la comunicació internacional. Doncs hi havia un postgrau d'interlingüística a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan, a Polònia, on jo hi havia intervingut com a professor els darrers 5 o 6 anys, però desgraciadament això va desaparèixer, el darrer curs va ser fa 2 anys i ha desaparegut per jubilació de la persona que la dirigia allà. Però l'interès hi és, l'interès hi és.
0: Ara dèiem que fa poc s'ha traduït aquest Tirant lo blanc enamorat a l'esperanto. No sé si hi ha gaire producció, traducció literària també a aquesta llengua.
1: Sí, és que aquest és un dels afegits que porta aquesta llengua i la comunitat esperantista en general, i un dels atractius més importants que té. A veure, l'esperanto té 130 anys, així números rodons, i durant aquest període ha creat una literatura pròpia en esperanto, que és molt interessant perquè veu absolutament de tots els corrents literaris del món, perquè a tots els països hi ha esperantistes que quan es posen a escriure en esperanto tenen en compte la tradició curta en esperanto i la tradició més llarga en les seves pròpies llengües. Però precisament el món de la traducció, això d'agafar una obra clàssica de la teva literatura sí. i escriure-la en esperanto, això ha donat a conèixer literatures arreu. Jo, per exemple, he pogut llegir en esperanto narrativa albanesa o coreana que encara no estaven traduïdes a cap de les altres llengües en què jo puc llegir. Però vull dir també que aquesta idea de traduir de la teva llengua cap a l'esperanto per difondre la teva literatura és un instrument, és una estratègia que en català ja va fer servir, varen fer servir els esperantistes encapçalats per Jaume Grau Casas, un gran esperantista dels anys 20 i 30, que va haver de patir els rigors de l'exili dels camps de refugiats d'Argelers i altres. I aleshores aquella es va crear un equip a partir de 1925, que és la primera edició, i 1931, que és la segona, un equip de traductors d'obra catalana cap a l'esperanto. I tenim l'antologia catalana en esperanto, que té obres des de Ramon Llull fins als autors d'aquell moment. El darrer em sembla que és Ventura Gasol.
0: Nicolau, és que ara pensava, clar, per exemple, mira, a veure si podem escoltar una persona, per exemple, parlant esperanto. Mira, escolta. Sí.
2: Saluton sí. de Budapest, Hungario. Mi estas Stella, kaj la lingvo kiu mi parolas estas esperanto. Kio estas esperanto? Zamenhof en la 19a jarcento creis tiun ci arteparitan lingvon.
0: Nicolau, ara escoltant-ho, nosaltres que no entenem gran cosa o res, vaja, a quines llengües podrien assemblar-se també fonèticament?

0: estructura d'un tipus de llengua, lèxic d'un altre tipus de llengua, i la fonologia és molt senzilla. La fonologia pot semblar-se una mica a la de l'italià. I aquesta persona que heu posat és l'Estela, que té un famós podcast en Esperanto, i ella mateixa és una esperantista molt coneguda, és un dels casos de parlant natiu de l'Esperanto.
1: Oh, què vol dir? Perquè... com que natiu?
0: Sí, perquè son pare i sa mare, jo estic molt sa mare, perquè en tots ens hem trobat en congressos internacionals, la varen educar en Esperanto.
1: Ostres.
0: Això s'ha d'entendre. Ara heu dit molt bé que s'ha fet aquest 82è congrés de la joventut esperantista Tiana. I doncs en aquest congrés s'han trobat joves que són dels llocs més diversos del món, i molt sovint hi ha joves que entre ells només comparteixen l'esperanto, que per això es fan els congressos internacionals, per donar una oportunitat al parlant de practicar. I doncs és possible que entre aquests joves que s'han trobat en surti alguna parella,
1: perquè
0: el món és així, i la joventut més, no? És normal.
1: I que potser l'única doncs, llengua en comú, vols dir, és l'esperanto.
0: És això.
1: Clar.
0: És això. I a partir d'aquí, potser aquesta parella arriba a formar una família i la llengua de la família continuarà sent l'esperanto. Certament que viuran a un lloc, viuran a un altre, i les criatures aprendran la llengua del lloc i aniran a escola en la llengua d'aquell país. Però això vol dir que hi ha parlants esperantistes natius, però no hi ha parlants monolingües
1: d'esperanto.
0: En esperanto.
1: Clar.
0: Exactament el mateix que ens passa en català.
1: Ah,
0: en
1: clar,
0: català.
1: Clar. Sí, per diferents motius, encara, no? Però sí, sí.
0: Esclar, encara en som majoria els natius, però de monolingües menors de 4 anys, et diré, no ens en queden de monolingües en català. Mm. Doncs ha passat això. I fins i tot et puc dir que hi ha famílies, s'han detectat famílies en què ja compten la tercera generació de parlant natius. És a dir, els avis es van conèixer en una circumstància d'aquestes, varen tenir els fills, els quals els van educar en esperanto, i varen continuar assistint com a família a congressos d'esperanto, perquè hi ha congressos d'esperanto de tota casta, hi ha congressos per a famílies, per fer activitats d'estiu i ajuntar-se a les famílies que tenen com a llengua l'esperanto, i són d'allò diversos del món. I aquí pot tornar a sortir l'espurna per crear una família.
1: Sí, sí.
0: I doncs això passa, i ja tenim algunes famílies que han arribat a la tercera generació. No és que sigui ideal, perquè l'esperanto no pretén ser una comunitat com convencional com la de les altres llengües, sinó al contrari. L'esperanto pretén ser una llengua de tothom perquè és una llengua de ningú. I aquesta és la gràcia.
1: Mm-hmm. El Nicolau Dols, doncs, que és lingüista i president de la secció filològica de l'IEC i esperantista, que avui volíem parlar justament d'això, de l'esperanto i d'aquest xup-xup que hem detectat a les últimes hores, que era nosaltres que no el coneixíem i que avui volíem traslladar també a l'audiència del Via Lliure de RAC1. Nicolau, moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, en esperanto, dankon al vi, brakumon.
1: Això mateix. Moltes gràcies, Nicolau, una abraçada.
0: A vosaltres, adéu, adéu.
1: Un quart i mig de dues del migdia, quatre anuncis i de seguides les Balkan Paradise Orchestra.
2: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: RAC 1. I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
4: Wow. Carajillo!
5: Ai, ai.
4: Ahí está.
3: Efectivament.
5: Ai.
3: La mare que l'ha matriculat, que ha de dir algú per aquí a prop.
6: L'últim raig de sol.
3: Ja no.
5: Uau!
7: Va, nena, us piqueu de mans, si voleu ser cabaretera.
8: Però llavors parles francès?
7: No, el practico.
3: Ai, va, ja pot ser. Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
8: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
9: Amb Pere Mas, jo mateix.
2: RAC 1. Tots som un milió.

0: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
1: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
2: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
3: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flix, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
2: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
5: RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
6: Falten 4 minuts i seran 2:15 del migdia, de seguida, amb les Balkan Paradise Orchestra. Però abans marxem cap a l'Arbós. A veure, connectem amb RAC més 1, perquè a aquesta hora hi ha castells en directe al municipi del Baix Penedès. Cartell de luxe. A veure, escoltem a RAC més 1, que estan els de castells de RAC més 1.
0: Per tant, també és una altra d'aquelles coses que ens podem apuntar, que estarà bé viure alguna vegada, almenys.
7: Doncs sí, doncs tots aquests elements que estan dedicats al patró Sant Julià i als copatrons Sant Justí i Fortunat i Càndida i Victòria.
6: No sé si em senten els de RAC més 1.
7: Home, Arnau Mañé, què
6: Hola,
7: tal?
6: Hola, què tal? En directe al Via Lliure de RAC 1 i connexió directa amb RAC més 1. Com esteu?
7: Doncs mira, et diria suats, per
6: suats,
7: començar.
6: Suats, un clàssic.
7: Però nerviosos, perquè ara mateix tenim just davant nostre, sí, en un balcó aquí a la plaça Vila d'Arbós, tot de camises verdes, que jo crec que algun d'ells et sonarà.
6: Segurament, segurament.
7: Segurament.
0: Un mar verd, un mar verd de camises,
6: Que sabeu que m'han enviat una fotografia vostra de peu de plaça, vosaltres, sí, això, des d'un balcó, amb el domàs dels castellers de Vilafranca, per cert, i del, sí, Vall de Diables de l'Arbós.
7: Sí, sí, sí, exactament. Algú ens acusarà, potser, de parcials, no, perquè tenim, no, sembla que sigui nostre, però no, no. Nosaltres som els de RAC 1, neutrals, en aquesta plaça, sí, i molt pendents, Arnau, perquè diuen, ja ens han anunciat que els castellers de Vilafranca intentaran avui aquí el 3 de 10 amb folre i manilles.
6: Carai, tu, van forts aquests, eh?
7: Van forts aquests, eh? Ostres, sí, sí, sí.
6: I la resta, què? Com pinta la Diada de l'Arbós?
7: Doncs veurem com porten la ressaca, perquè avui ho explicàveu a l'informatiu del Via Lliure, que hi va haver una Diada al Catllà on la Jove de Tarragona i la Colla Vella de Valls, que també són ara aquí, actuaven ahir, feien 4 castells de gama extra cadascuna. Veurem com estan de força. Sembla que com a mínim un o dos castells de gama extra més podrien fer avui a l'Arbós. La Jove de Tarragona podria apostar pel 2 de 9 amb folre i manilles, la Vella de Valls pel 5 de 9, veurem si per alguna cosa més, però vamos, que ja ho veus, o sigui, Vilafranca amb intencions de 10 i amb intencions d'un altre pòquer de gama extra, la Vella de Valls i la Jove Tarragona, castells de 9 i algun gama extra, i també hi ha aquí a plaça els minyons de l'Arbós, que al seu nivell avui intentaran superar-se i fer castells de 7.
6: Doncs hi ha de luxe, l'Arbós, el Baix Penedès, amb aquestes 4 grans colles també històriques del panorama casteller, que podeu seguir a RAC més 1 en directe. Us informo jo que, per cert, també hi ha Diada a Igualada. He vist un 3 de 9, intent de 3 de 9 dels moixiganguers d'Igualada, que s'ha quedat això, no ha arribat a carregar de moment els moixiganguers d'Igualada, aquesta festa major d'Igualada, que també hi ha, entre d'altres, les Joves de Valls. Això, qui vulgui escoltar la Diada de l'Arbós amb els de castells a RAC més 1, cap a la plataforma de RAC 1, i allà els podreu escoltar en directe, el Benet Iñigo, l'Esteve Giral i a tota la tropa de castells a RAC més 1. Amb això, aviseu-nos i a veure si podem connectar un altre moment quan estigueu fent castells.
7: A veure, perquè de moment anem amb mitja hora de retard.
6: Un clàssic també de l'Arbós.
7: Un clàssic de l'Arbós, exacte. Veníem preparats, però sembla que això ja ara sí que arrenca i, per tant, us avisem quan hi hagi els primers grans castells.
6: Molt bé, fins ara, nois.
7: Fins ara, una abraçada.
6: De seguida amb la Balkan Paradise Orchestra, però abans... Aprofito ara que parlàvem amb la gent de RAC 1. Apunteu-vos aquesta data, divendres 28 d'agost. Hi haurà una edició especial del Món a RAC 1 amb l'Embudio per presentar la nova temporada de RAC 1 divendres que ve. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC 1 i també comentarem com anirà la temporada de RAC 1. Hi haurà actuacions dels Canya d'Or i de la Divan. Obrim portes a 2:15 del matí, ja ho sabeu, primer que arriba primer que seu. Divendres que ve, presentació a temporada de RAC1 a Valls, amb el suport de l'Ajuntament de Valls, el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració del Forn de Nulles.

0: I ara sí, com a l'Arboç, és quart diumenge d'agost, és festa major a l'Arboç, i a molts pobles de Catalunya poseu-vos en situació, baixeu amb la família a la festa major, amics a la plaça on hi ha l'escenari, de cop us trobeu enmig d'una multitud que balla sense fre. Doncs bé, segurament qui hi ha a l'escenari o qui està a peu de carrer són les Balkan Paradise Orchestra, que avui ens acompanyen al Via Lliure de RAC1. Avui, format reduït, podríem dir, amb la Maria Puertas. Què tal, Maria? Bon dia.
1: Bé, molt bé, bon dia.
0: Tuba de la banda.
1: Sí.
0: I la Laura La Cueva, que és el clarinet. Què tal, Laura? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Acosta't una miqueta més al micròfon, així et sentirem millor. Teniu gira internacional, tinc aquí apuntat. Veniu de fer una gira als Estats Units, heu passat pel Canadà, pels Països Baixos, per França, Alemanya, i després ja Vilanova i la Geltrú, Reus, Vic. Com heu paït això d'anar per tot el món amb la vostra música?
1: Doncs molt bé, acumulant moltes hores de son i moltes bones experiències. I molt contentes de poder portar la nostra música arreu del món.
0: Les Balkan Paradise Orchestra, que és una de les propostes també més festives, segurament, de l'escena catalana, espanyola, europea, segurament. Us coneixen, de fet, a tot arreu, però per qui estigui despistat i no us conegui, escolteu. A veure, per qui no conegui les Balkan, sou una banda de 10, diria, instrumentistes, vent, metall, fusta, percussió, fanfàrria, 11 anys d'experiència, 11 anys de trajectòria. Com definiríeu les Balkan a la gent que potser no us coneix?
2: Això, música instrumental, música molt potent, bastant moguda, tempos bastant alts, i és un concert, un show molt coreogràfic, que també t'entra molt per la vista, no només per les orelles. I sempre diem que la Balkan s'ha de veure, s'ha d'escoltar, però sobretot s'ha de veure i gaudir en el moment del concert.
0: I és una cosa molt col·lectiva, no?, també, pels que us hem vist, a diferència de potser altres bandes que tenen un líder, no?, un frontman. Com es gestiona també això a l'hora d'una coreografia, com dèieu, és una cosa molt coral.
1: Sí, doncs amb molta paciència, molta experiència, molt anar provant com podem moure'ns a l'escenari, com podem tenir totes el nostre moment tant de protagonista com d'estar en segona fila, vull dir, més enrere a l'escenari, i buscant que tot sigui un espectacle visual i que també expliquem com la música, amb els moviments.
0: Aquesta col·lectivitat també es trasllada després al públic, ho noteu?
2: En quin sentit?
0: Que també, que potser és més fàcil de connectar després amb la massa que teniu al davant, amb tota la gent del davant.
2: Potser sí, el que sempre ens diuen és que se sorprenen molt i que veuen, clar, un espectacle tot en moviment i que hi ha molts inputs. De vegades ens han dit que som una mica barroques, no? En el sentit que hi ha molta informació i que nosaltres volem que la gent balli, que la gent salti, que la gent canti i que estiguin allà, però de cop veus molta gent que es queda així quieta i dius, què passa?
0: Que s'atabala, vols dir?
2: No, a l'inrevés, que es queden com una mica en xoc de que els està agradant molt i que hi ha com molts detalls i moltes coses a les quals et pots anar fixant perquè tota l'estona estan passant coses.
0: Suposo que en alguns punts això de que he recitat ara de diferents països que potser no es coneixien tant o no es coneixien també, a no ser que fossin llocs molt concrets de gent que del mundillo, per entendre'ns. Què us deien? Als Estats Units, a França, als Països Baixos?
1: Doncs, en general, a tot arreu, agradem molt i la gent que ve al nostre concert s'ho passa molt bé, perquè és això, és interessant tota l'estona, tant a nivell musical com a nivell visual. Clar. I el que és molt divertit de veure és com reaccionen diferent. Per exemple, als Estats Units criden molt de seguida. Sí, Cada vegada que fem alguna cosa, llavors vas a altres països que veus que no reaccionen tant a nivell de veu, però estan amb els ulls oberts tota l'estona. Altres països on es balla molt.
2: O aplaudeixen també molt, de cop per, no sé, molts detalls, no?
0: Potser és un tipus de música també que també facilita, no?, que la gent s'impliqui, la gent balli, no sé, suposo que també vosaltres, diria que totes veniu de la disciplina musical, una mica de això, professional, evidentment. No sé si a l'hora de pensar un espectacle així, això us permet, no sé, si us el penseu també perquè el portareu a tot arreu del món, o és una cosa que ja no us ho plantegeu?
2: No ens hem plantejat. De fet, és com una cosa que ha anat venint així com molt natural. Sí. Al principi, clar, era música molt festiva perquè fèiem covers de grups de Sèrbia, de Romania, Fanfaria Txukarlia, Goran Bregovic, Kusturica, tot això que és música superfestiva, però després ho hem anat barrejant amb tot allò que

0: ens ha vingut de gust, i també en balades i en temes així més tranquils, i no sé, jo crec que fem el que ens surt, i després sí que pensem en el directe una miqueta, i allà sí que potser ho canviem una miqueta perquè hi hagi moments potser més festius.
1: Ara parlaves de països dels Balcans, per entendre'ns. Allà és un referent d'això, d'aquest tipus de música, o no té per què?
2: Com?
1: És a dir, ara parlaves de Sèrbia, parlaves d'aquests països que havíeu parlat d'alguns grups referents d'allà. Això és, no sé si hi teniu un ull sempre allà o no té res a veure.
2: Ara ja no. O sigui, al principi fèiem moltes cançons d'allà i ara vam començar a composar nosaltres, i ara el que fem són cançons nostres que els hi posem un en algunes d'elles un toc musical que recorda aquella zona, perquè ens diem com ens diem, però ara ja fem molt el que nosaltres volem fer.
1: Però hi ha algun tipus de relació a l'inici per, justament, entre d'altres, posar-li el nom a la Balkan Paradise Orchestra?
2: Sí, perquè al principi el grup es va crear perquè tres de nosaltres van anar a veure un concert, els va agradar molt, i van pensar, ostres, podem fer una fanfària amb gent d'aquí, i llavors van anar trucant a gent i va acabar sorgint la Balkan, i llavors la música que tocàvem al principi eren tot versions d'allò, llavors ningú s'imaginava, ni nosaltres mateixes, que estaríem tan contentes i faríem coses tan diferents al final.
1: Sembla que avui la musiqueta no vol...

0: Ara ho sentiu, eh? Un estil molt més diferent. Això que estem escoltant és Abelles Reines. Ens en podeu explicar 4 cèntims?
1: Tot això ve del disc Nèctar, que és el nostre disc anterior, i ve de parlar bàsicament de nosaltres, de, clar, som un grup bastant extens i que treballem de forma horitzontal, i ens vam mirallar bastant amb les abelles i que som molt treballadores, i alhora doncs va sorgir aquesta idea de que cadascuna també a l'escenari té el seu moment de glòria, el seu moment focus, no? I per això va sortir aquesta cosa de reines, que no només n'hi ha una, sinó que ho som totes.
0: Totes
1: i alhora
0: reines
1: som
0: en algun
1: molt
0: moment.
1: Treballadores i, sí. I d'aquí doncs aquest tema d'aquest disc.
0: A vegades també s'entén el folclore com una cosa antiga, però no sé si creieu que és així realment, si això s'ha trencat, i aquest estereotip.
1: En absolut, no?
2: No, jo crec que està vull dir, és molt actual, i que hi ha també un renaixement de recuperar músiques d'altres èpoques o antigues i fer-les ara.
0: Ho dic perquè també heu fet cançons com una cançó amb les Tanxugueres, diria, que no podem sentir. Sí? Ara sí? Vinga, som-hi.

0: manera, suposo, també de... Elles ja ho feien en el seu moment, com van tenir aquell boom a prèvia Eurovisió, o prèvia... sí, Eurovisió, a la prèvia d'Eurovisió, una mica de reivindicar i reinventar també tots aquests sons més folclòrics que amb aquesta cançó jo crec que s'aconsegueix. Com va anar això amb les Tanxugueres?
1: De fet, això és un remix de la cançó que estàvem escoltant abans, de Belles Reines, que forma part de l'EP que hem presentat aquest any, que es diu Game Sessions, i que ve també d'una cosa que vam fer el 2021, que és agafar els diversos temes del disc anterior d'Odissea i portar-los a diferents productors i diferents artistes, cantants, i que fessin la seva pròpia versió com volguessin, que juguessin amb la música. I llavors amb elles doncs, vam fer exactament això. Li vam dir a l'Arnau Altimir, amb qui també havíem treballat, que és un productor, de dir, va, doncs amb Belles Reines, què podem fer per donar-li una volta, i les Tanxos es van apuntar per donar-li aquest toc també així d'arrel gallega que elles tenen i que fan tan bé, i va sortir a Belles Reines, punt 2.
0: Us hem llegit algun lloc també que això, toqueu tot el món, però que potser toqueu poc a casa. Us sap greu això? I a què ho atribuïu?
2: Sí que sap una mica de greu, ja diuen que ningú és profeta a la seva terra, ja. Nosaltres no som l'excepció. I no sé ben bé a què atribuir-ho. També hem tingut temporades i temporades en les que hem tocat més, però nosaltres sempre intentem tocar aquí i, per exemple, per l'any que ve que traurem disco, tornarem a tocar a Barcelona. Aquest, un cop a l'any sempre venim a tornar a tocar a Barcelona i ara estigueu tots atents que a la primavera tornarem.
0: De fet, aquí ho tenia apuntat. Això vol dir àlbum nou, per exemple?
2: Sí.
0: Àlbum nou, gira nova?
2: Sí.
0: Per tant, això, que tothom s'apunti a aquestes dates. Ara, però, fins llavors no es podem veure en lloc d'aquí a Catalunya, aquí
2: sí,
0: a prop.
2: Sí, a l'octubre és a Terrassa.
1: A la sala Rasa 64, a l'octubre, diria que és el 24 d'octubre.
0: Mira, ho tinc aquí apuntat, a Terrassa... No, no ho tinc aquí apuntat, sí. No ho tinc aquí apuntat, perdoneu. Però sí, a Terrassa, això deies 24 d'octubre?
1: Sí, sí, no, a la nostra web, a l'Insta, tot arreu...
0: És que aquí tinc totes les dates internacionals. Tinc Rotterdam, tinc Saragossa, tinc Bilbao, tinc Madrid, València... Ah, mira, Barcelona, disculpeu. Ah, no, 14 d'abril, ja la Rasmatàs.
2: Sí, això és la nova gira.
0: Estic ja anant molt...
2: No, mira, 17 d'octubre.
0: 17 d'octubre, a Terrassa, les sí. Balkan Paradise Orchestra, però de moment amb la gira actual, sense sí. novetats.
2: Sí, i de fet jo animaria molt a la gent que vinguin tant a Terrassa com a Barcelona, perquè al presentar disc nou seran dos concerts bastant diferents, i així poden després venir a explicar-nos quin els ha agradat més.
0: Ràpidament, diria que les dues esteu en projectes també individuals, pel vostre compte. Maria, tu amb què estàs ara?
2: Doncs jo toco molt en projectes de jazz antic i també estic amb una orquestra l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, la UMAC, que també estem preparant coses noves, i l'any que ve també estrenaré un projecte amb una companyia de dansa francesa i vaig fent... Toco tot arreu on em deixen.
0: I tu, Laura?
1: Jo soc profe de secundària.
0: Ah,
1: de
0: mira
1: música.
0: Que bé, per tant, aviat se'n tornem.
1: Aviat comencem, sí, sí.
0: Doncs la Maria Puertas i la Laura La Cueva, que són això, una representació de les Balkan Paradise Orchestra, que avui ens han acompanyat aquí al Via Lliure de RAC1, i insisteixo, ja que no hem estat gaire encertats en les dates, que les recuperi tothom a les xarxes socials o a la web de la Balkan Paradise Orchestra. Aquí agraïm que avui hagin passat pel Via Lliure de RAC1. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies.

0: RAC1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora! Au, au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC1.
2: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC1. Tots som un milió.

0: Vinga, a aquesta hora espero que ja tingueu gana, perquè he demanat taula per dos aquí al Via Lliure de RAC1 amb l'Alba Serra. Què tal, Alba? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: La Laura Pernia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui cuinarem...
1: arròs.
0: Arròs.
1: Us explicarem una mica també la història d'un arròs... bueno, al final tots els arrossos són d'aquí, però hi ha un que té una història ben curiosa.
0: Sí?
1: Que és l'arròs del senyoret.
0: Ah, l'arròs del senyoret, que és el que ja està tot destriat, no?
2: Exacte, aquest per no embrutar-te els dits,
0: ja,
2: diguem-ne.
0: El dels mandrosos, una miqueta.
2: Sí. Es diu que va néixer el 1902 a Barcelona, a un restaurant que hi havia a la plaça Reial, que es deia el Café Suizo, i allà hi anava sovint un advocat que es deia Juli Maria Parellada, que precisament doncs, se'l coneixia per ser una mica un dandy, és a dir, una persona que anava vestida extremadament elegant, que tenia molt bons modals, que era, doncs això, molt refinat, no?
0: Juli Maria Parellada.
2: Ah, exacte, sí. I, bàsicament, va anar al restaurant, es va voler sortir de la carta, no?, i li va demanar al cambrer un arròs sense ossos ni espines.
0: Ostres.
2: Sí, i el cambrer va traslladar aquest encàrrec a la cuina i, res, li va portar, doncs, un arròs on tot ja estava net, no? I que ell directament només havia de fotre-hi la forquilla,
0: forquilla
2: i menjar.
0: I
2: la cosa és que en Juli Maria Parellada li va encantar l'arròs i per tant es va començar a convertir en el seu... bé, la seva comanda habitual, no? I per això el nom de l'arròs, de fet, molts cops ens hi referim com a un parellada, un arròs parellada.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí, sí. Se li pot dir tant arròs parellada com això, arròs del senyoret o inclús arròs sense feina, vull dir, li podem dir de moltes maneres.
0: També tinc una cosa, això del senyoret, ara coneixent la història, que no la coneixia, potser era una mica despectiu, també, no? Una mica
2: sí,
0: de dir,
2: ja pot ser.
0: Ja ve el senyoret...
1: Se'n fotien una mica d'ell, potser, no?
0: L'arròs del senyoret que ja ve aquí a demanar que li pelem les
2: gambes. Però, bueno, jo ho entenc,
0: Sí, no, i tant.
2: Sí, sí, sí.
1: Home, a mi a vegades que em portin un arròs on no m'hagi d'embrutar les mans, també m'agrada. Tot i que també soc molt de...
0: Estem molt a favor,
1: això mateix. O sigui, el cap de les gambes, és a dir, de fet, que treguin el cap de la gamba és...
2: A mi fa mal.
1: Sí, fa mal. A mi m'agrada que em deixin la gamba, però amb el cap. Sí, la gamba pelada, però amb el cap.
2: Sí, clar. De fet, és el que fem nosaltres.
1: Sí, sí.
0: Ah, clar, perquè en els arrossos dels senyorets, clar, les gambes
1: clar,
0: ja estan
1: no
0: pelades i no porten el cap.
1: O sigui, creuen
2: la millor part. La cua de la gamba.
0: Saps? Clar, però no ho podem tenir tot, noies? Sí,
2: podem,
0: sí.
2: Podem, clar que podem.
1: L'arròs amb el cap de la gamba és l'arròs de les senyoretes.
0: Molt bé, m'agrada. Però hi deu haver arrossos de 10.000 tipus
1: sí,
0: diferents.
1: Sí, podem fer de muntanya... Bé, avui us portarem la recepta del senyoret, perquè tots aprenguem a fer-lo, i també us portarem un mes de muntanya.
2: Sí.
1: Sigui l'arròs que sigui, el que vulguem fer, hi ha uns tips, uns consells que perquè qualsevol arròs us surti com Déu mana.
0: Doncs som-hi.
1: El primer de tot és el sofregit. O sigui, al final, un arròs es fa a base de sofregit, un bon tipus d'arròs i un bon fumet. Si no tens un bon sofregit, ja t'avanço que no et sortirà un bon arròs.
0: Ja pots tenir el millor arròs del món, ja pots tenir el que sigui, no? Però el sofregit és la clau.
1: El secret és que aquest sofregit ha de quedar ben caramelitzat. O sigui, a base de ceba, si li poses verdures... Però que tot quedi ben caramelitzat, a la que veiem que es comencen a caramelitzar els sucres i que es comencen a enganxar a la paella, que queda ja com torradet,
0: sí,
1: que ho desglacem o anem desglaçant amb vi o aigua. Llavors, amb això farem aquest sofregit que quedarà ben fosc, sense que es cremi.
0: Això pel sofregit, també un altre cop, no tenir pressa, per tant, anar fent.
1: Exacte. Que quedi una pasta ben fosca. Després, l'altra clau de l'arròs, com hem dit, és el brou. Mm. És a dir, si no aconseguim un bon brou, un bon fumet, aquell arròs serà bastant insípid. Jo el que recomano és, si no el fas tu a casa, que també puc entendre que porti més feina, en el supermercat fixar-te que sigui aquell brou que tingui més percentatge de carn o de peix. Mm-hmm. És a dir, que sigui un brou ben consistent. Un cop tenim el sofregit, aboquem l'arròs, que aquest arròs ha de ser bomba... Sí, bomba per mi és l'ideal. Aleshores, quan tu aboques aquest arròs en el sofregit, l'anacares una estona, és a dir, amb el foc mitjà, vas barrejant l'arròs amb el sofregit que vagi agafant color aquest arròs i, bueno, això se li diu anacarar l'arròs. Llavors, paral·lelament, escalfes el brou.
0: Ah, això és important.
1: Que quedi ben calent i l'aboques en aquell punt.
0: Clar, això, abocar-lo calent.
1: Ben calent, sí. També et dic que el pots abocar fred i comences a comptar els minuts de quan comença a bullir el brou.
0: Quan fa xup-xup.
1: Però jo, per mi, és més precís i pràctic posar-lo ja escalfat i que quan tu hagis posat el brou ja comencis a comptar els minuts de cocció.
0: I a partir de que l'aboques al brou...
1: I aleshores d'allà ja no el podem tocar. És a dir, o sigui, no aconseguirem remenar...
0: Mans amunt.
1: Exacte. Això és quan fem un arròs sec, també et dic, perquè ara estem fent un arròs sec. No podem tocar l'arròs. I també un consell que no m'he oblidat és, si posem, per exemple, 100 grams d'arròs, és un exemple, posar 300 de fumet. És a dir,
2: 3 parts de fumet per una d'arròs.
1: Exacte. Mm. I així quedarà perfecte.
0: Ara entrem en receptes d'arrossos, que crec que heu portat això, un arròs del senyoret, per exemple, però sí que hi ha molta teoria al voltant de què passa quan ja està fet, quan s'ha de deixar reposar, quan no, quanta estona...
2: Nosaltres solem deixar-lo reposar uns 2 minutets.
0: 2-3 minuts.
2: Està fet, sí.
1: Així també s'acaba de concentrar, no? Com
2: exacte,
1: tot
2: el brou inclús agafa com una mica més de consistència, sí. Diríem
1: 2 minutets.
2: 2 minutets.
0: 2 minutets, perfecte. Dèiem, l'arròs del senyoret.
2: Sí, és una mica l'arròs de les senyoretes, perquè nosaltres aquí, ja et dic, sempre fem lo de deixar el cap, per tant, però bueno, és l'arròs del senyoret.
0: No, bategem-lo així, l'arròs de les senyoretes.
2: Doncs, en aquest cas, per unes 4 persones, nosaltres utilitzaríem uns 320 grams d'arròs bomba, com hem dit abans, unes 8 gambes, una sípia i també, important que hi porti, la melsa, que és una part de la sípia que ens donarà molt de sabor en el sofregit. Després 200 grams de calamarsets, uns 20 musclos, 1 litre de fumet de peix, una ceba, un all, mig pebrot vermell d'aquests grans, un pebrot verd, que normalment són més petitets, 3 cullerades d'un tomàquet triturat, una culleradeta de carn d'anyora i una culleradeta també de pebre vermell dolç i també una copeta de vi.
0: Això estem parlant 4 persones, Recepta per a 4 persones. Exacte. A partir d'aquí cadascú que faci els números.
2: Exacte. Per començar, nosaltres el primer que faríem serà pelar les gambes, que els hi deixarem els caps, perquè és això...
0: Perquè és l'arròs de les senyoretes.
2: És la millor part i no volem deixar-la de banda. Però sí que és veritat que els retalls aquests que traiem del cos, nosaltres recomanem no llançar-los perquè els podem reaprofitar després amb el fumet per acabar de donar-li encara més gust. Llavors, pelem les gambes i les deixem reposant a la nevera. I d'altra banda, doncs comencem, tallem la sípia i els calamarsets de daus i els llancem ja a la paella amb un bon raig d'oli i un cop estiguin així una mica duradets ja ho reservem en un plat a part. I llavors ja comencem el que seria el sofregit. Afegim a la paella on hi hauran aquests concentrats dels calamarset i de la sípia i agafarà el gustet, afegim la ceba ben tallada fineta i la deixem sofregir una molt bona estona. La veritat, a nosaltres ens agrada que quedi...
1: Sí, amb un bon raig d'oli, diria.
2: Sí, exacte, que comenci a enfosquir, que si veiem que se'ns va enganxant, doncs podem fer això de desglaçar amb una mica d'aigua o de vi. Però important que primer la ceba estigui una bona estona a la paella. Llavors, quan comencem a veure que està ja ben caramelitzadeta, hi afegim l'all picat i també els pebrots tallats. I un cop tenim tot això ben caramelitzat, ben fosquet, afegim ja una culleradeta de pebre vermell dolç. Important que quan fem això, potser inclús tirem una miqueta més d'oli a la paella, perquè el pebre dolç, si se'ns crema, ens deixarà un gust molt amarg i, per tant, hem de ser molt ràpids. Llavors, afegim la cullereta de pebre vermell dolç i immediatament remenem. També afegim la cullereta de carn d'anyora i la melsa, que la cuinem també un parell de minutets.
0: Això, però, també està molt pendents també de cada moviment, de cada cosa, que no això, que deies que no se'ns espatlli l'arròs en qualsevol
2: sobretot,
0: moment.
2: El més delicat al final és el tema del pebre vermell, però bueno, que al final és tirar-lo i tal qual l'has tirat, pràcticament com que remenar i un cop barrejat amb tot ja no hi ha perill. Mm. I llavors després ens quedarà incorporar doncs, el tomàquet triturat, no? Deixar que redueixi bé, que ens quedi el sofregit ben concentrat, i llavors tornem a incorporar aquesta sípia i aquests calamarsets que hem reservat abans i afegim l'arròs, que aquest és el pas que comentava abans l'Alba, que és anacarerem l'arròs, no?, remenant amb el sofregit perquè tot s'impregni molt bé dels sabors. I aquí és quan afegirem els retalls d'aquestes gambes que hem pelat al principi per acabar de donar el gust. I quan el tinguem bullint, doncs ja colem aquest fumet.
0: El fumet, sí.
2: I el colem directament ja sobre la paella i deixem que bulli doncs, a foc mitjà durant el temps que indiqui el paquet, en aquest cas. I paral·lelament, el que podem fer és, ens falta preparar els musclos, que és tan fàcil com, si no els tenim nets, doncs els netegem amb un ganivet d'aquests com...
1: Sí, d'una puntilla.
2: De puntilla, sí.
0: Per treure-li la...
2: Els filets aquests que té, que és tan fàcil com estirar d'ells i treure'ls. Llavors, els col·loquem en una olla amb una miqueta d'aigua, un dit d'aigua, els tapem i els deixem coure el vapor. S'obriran en 2 minutets, 3.
0: Sí, tan ràpid, eh?
2: És molt ràpid, sí, la veritat. Nosaltres no ens hi compliquem més i ho fem tal qual al vapor. Llavors, res, quan a l'arròs li faltin uns 2 minutets, afegim les gambes per sobre, sense, bueno, que teníem allà reservades a la nevera, i també hi afegim els musclos, als quals els hi haurem tret també la closca, perquè, evidentment, és l'arròs del senyoret. Ho deixem reposar tot 2 minutets i ho reservem i servim.
0: Ara sí, aquest arròs de les senyoretes que ens han explicat l'Alba i la Laura, però diria que també porteu un exemple d'arròs, en aquest cas, de muntanya.
1: Sí, per aquells que no són tan mariners, no? Portem un arròs de muntanya ben bo.
0: Que, de carn, per tant.
1: Exacte. Que és un arròs de costella de porc, salsitxa i carxofes. Un arròs més d'hivern. És una mica, ja veuràs, els mateixos procediments. Aleshores, necessitem per 4 persones 320 grams d'arròs bomba, 300 grams de costella de porc, 200 grams de salsitxa, mig pebrot vermell, un pebrot verd, 3 carxofes, 2 cebes, un all, 3 o 4 cullerades de tomàquet triturat, una culleradeta de pebre vermell dolç i una de carn d'anyora, un raig de vi ranci i un litre de brou de carn o de pollastre o d'escudella, el que ens agradi més, i després oli, sal i pebre. Aleshores, primer de tot, abans hem dit que fèiem primer els calamarsets i tal, doncs en aquest cas pelem les carxofes, les tallem a làmines i les fem a la paella, o sigui, posem un bon raig d'oli a la paella i les cuim, les daurem, les retirem i les reservem, ja que les afegirem al final de tot. Aleshores, tallem les salsitxes a trossos d'uns 2-3 centímetres de llargada i juntament amb la costella de porc, que està tallada a daus, ho daurem a la paella. I ja aquí, amb aquesta base, farem el sofregit. Aleshores, simplement, com abans, afegim la ceba picada ben fineta, l'enrossim a la paella, que quedi, comença a quedar daurada, i després, això, quan comenci a enfosquir, afegim l'all picat, els pebrots tallats ben petitons, també si veiem que s'enganxen els sucres i tal, ho desglacem amb el vi ranci o amb aigua, i res, i ho deixem coure fins que quedi un sofregit ben marronós. Aleshores, afegim el pebre vermell dolç i ràpidament remenem i afegim la carn d'anyora. I ja finalment afegim el tomàquet triturat i res, llavors, quan ja tenim el sofregit fet, el tomàquet s'ha reduït i està tot concentrat, afegim la costella i la salsitxa, després afegim l'arròs i remenem una estona perquè, bueno, una carem que s'impregni bé del sofregit i ja finalment afegim el brou que hem escalfat prèviament, que estigui ben calent, l'afegim i deixem coure, doncs, segons les indicacions del paquet de l'arròs, i com hem dit abans, sense remenar.
0: Això és important també, fer cas a les indicacions dels productors, per entendre'ns.
1: A mi m'agrada molt l'arròs que quedi al punt, no sé com... Que no quedi passat, que no quedi covat. Aleshores, jo sempre el que faig és, ho poso, sempre et donen com un interval, no? Entre 12 i 14 minuts. Doncs faig 12-13 i després sí que el deixo amb el foc apagat, el deixo reposant 2 minuts més.
0: I deies, quan estigui a punt d'acabar la cocció de l'arròs...
1: Sí, quan estigui a punt d'acabar la cocció de l'arròs ja afegirem les carxofes que hem daurat al principi de tot. Exacte. Ho posem així per sobre els últims 2 minuts per acabar de decorar i ja està. I aleshores ho deixem reposar 2 minuts i llestos per servir.
0: I ja tenim aquest arròs de muntanya. Ara, sí. Ara em venia al cap una pregunta. Vosaltres... Sou més d'arròs de muntanya o de la senyoreta, en aquest cas?
1: Jo de la senyoreta.
2: Jo també.
1: Jo soc de la
0: veritat. De mar, eh? De mar.
1: Sí. Ja m'agrada, eh? A mi un bon
0: arròs
1: de carn.
0: Jo crec que també em quedo amb el de mar. És veritat que no faria un lleig a cap dels dos.
1: Molt menys
0: si me'l cuineu vosaltres.
1: Ens està tirant una indirecta, eh?
0: Bueno, i potser l'últim dia hauríem de pensar si fem aquí a l'estudi, no sé, un bon...
2: Home, a la cuina hi cap, la paella.
0: Un bon tiberi, ara ho farem. Alba, Laura, les taules per dos, que una setmana més ens porten els seus consells, les seves receptes, avui amb aquests arrossos de tot tipus. N'hem fet un del senyoret, de mar, per entendre'ns, i un altre de muntanya. Molta gana ara mateix, després d'aquesta secció. Alba, Laura, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies.
3: RAC 1. Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
4: Un tauró, un tauró!
5: Ah! Per favor, sortiu de l'aigua!
6: Fora! Au! Au!
7: Traieu aquell nen, que s'acosta!
8: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
9: Quins nervis, socors!
10: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
11: Així sona l'estiu a RAC1.
12: Estadella, et pelaré.
13: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
10: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
11: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
11: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

40 segons i seran les dues del migdia. Els del Via Lliure, tanquem la paradeta, baixem la persiana, deixem ja pas pel 14-15 avui. Accent lleidatà, Adrià Garcia i Oriol Jové pilotant aquest 14-15 amb tota la informació general i esportiva del dia. Nosaltres, els del Via Lliure, hi tornem. Últim cap de setmana d'estiu ja la setmana que ve, dissabte, a partir de les 9 i fins les 2 del migdia. Que tingueu una molt bona setmana. Sigueu feliços. Salut.

0: Bon dia, són les dues. La crisi de l'accés a l'habitatge ha reviscut el barraquisme a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
1: Persones que es troben excloses del mercat de l'habitatge s'agrupen ocupant solars amb alguna autoconstrucció o en petits campaments que suposen substituir cartrons o un sac de dormir per una tenda de campanya i per estar acompanyat d'altres persones en lloc d'estar sola i aïllada.
0: És Albert Sales, investigador de l'Institut Metròpoli. Segons dades que us ha avançat aquest matí RAC1, a la ciutat de Barcelona hi ha una seixantena d'assentaments de persones sense sostre, un 40% més que fa una dècada. També ha crescut el nombre de gent que hi viu. Hi ha més de mig miler de persones.
2: 14-15 amb Adrià Garcia i Oriol Jové.
0: El fenomen del barraquisme no és només exclusiu de la capital catalana, s'ha estès també per tota l'àrea metropolitana, per això alguns alcaldes de la zona demanen fer pinça per intentar posar-hi remei. I mentrestant, la Costa Daurada va tornant a la normalitat després dels aiguats d'ahir. Fa unes hores s'ha desconfinat un hotel a Coma-ruga, tancat perquè les inundacions van desfer unes pastilles de clor que podien ser perilloses. Però malgrat que Catalunya encara s'està refent de les tempestes, demà ja arriben nous xàfecs. Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia, sí. De moment aquesta tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, també punts de Ponent i del nord i oest de la Catalunya central, on poden descarregar alguns ruixats irregulars i localment acompanyats de tempesta. A la resta de comarques, doncs, més estones de sol i calor, fins ben bé 35 graus al Pla de Lleida. De cara a demà és quan ens arriba aquest canvi de temps, a partir de mig matí, migdia, i els xàfecs guanyaran terreny, podran descarregar amb força, sobretot al nord-oest i centre del país. De tota manera, encara hi ha força incertesa en els models i haurem d'anar seguint les properes actualitzacions.
0: I mentrestant, els Mossos investiguen una presumpta agressió en grup a una jove a Alpicat, al Segrià. Hauria passat durant la festa major del poble. De seguida us ho expliquem. I avui també és notícia l'entrevista d'Alberto Núñez Feijóo a Europa Press. El líder popular s'ha despenjat demanant el confinament a Ceuta per evitar la transmissió de malalties infeccioses i ha vaticinat que abans que acabi l'any, Pedro Sánchez passarà per l'adreçador i viatjarà a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont. Oriol Jové, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alejandro Valdés salta de la convocatòria del Barça pel debut a la Lliga d'aquesta nit a 9:15 al camp de l'Elx.
4: Flick ja li va deixar i la porta oberta marxant els últims dies de mercat de fitxatges i avui és la gran absència a l'expedició blaugrana que ja és a la ciutat alacantina. Tampoc no han viatjat Casador i Héctor Fort pendents de tancar la seva sortida, Bissibú, que no està inscrit, i els lesionats de Jong i Roni. I això mentre el desig blaugrana per reforçar la posició del davanter centre, Julián Álvarez es retroba aquesta tarda amb la seva afició a partir de les 5 en el partit de l'Atlètic de Madrid al Metropolitano contra el Villarreal. Tot plegat, l'endemà de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 en el redebut de José Mourinho i el dia en què a segona el Sabadell visita el Castelló a partir de les 7. Fora del futbol, ja és en marxa aquesta hora la segona etapa de la Vuelta a Espanya, avui encara per territori francès i ara mateix amb un grup de 4 ciclistes escapats a un minut i mig del grup gran on viatja el líder Tadej Pogacar.
0: Són les 2:03.
2: 14-15.
0: La crisi de l'accés a l'habitatge està fent tornar a una realitat que Barcelona semblava haver deixat enrere, el barraquisme. Segons dades de l'Ajuntament, a què ha tingut accés RAC1, avui hi ha una seixantena d'assentaments de persones sense sostre repartits per la ciutat. Són un 40% més que fa 10 anys i també ha crescut el nombre de persones que hi viuen. Si el 2015 n'hi havia unes 380, ara ja superen les 500. És una imatge que xoca amb la que Barcelona va projectar fa ara 35 anys. Abans dels Jocs Olímpics, l'aleshores alcalde Pasqual Maragall va agafar una massa i va enderrocar simbòlicament la que es va presentar com l'última barraca de la ciutat. Era el Carmel, un dels punts on es concentraven bona part dels assentaments de l'època. Ara el mapa, però, és ben diferent. Aquests campaments s'han anat escampant per tot Barcelona i les entitats que treballen amb persones sense llar asseguren que n'hi ha a gairebé tots els districtes. Són assentaments més petits i dispersos que apareixen en solars i descampats, però també en espais tan insòlids com els parcs o les rotondes, Joan Ortiz.
5: L'encariment desbocat de lloguer i de la compra d'habitatge està deixant cada vegada més persones fora del mercat i algunes acaben buscant alternatives com aquestes. Tot i que una part important dels que viuen als assentaments són migrants en situació administrativa irregular, també hi ha persones que treballen i tenen ingressos estables. Ho explicava a RAC1 David Espinós, coordinador de l'entitat Moviment Quart Món.
6: Hi ha bastants casos de persones treballadores que estan vivint assentaments i que és el que sempre et diuen, no? Aquí el que passa és que jo sí que treballo, però no arribo a finals de mes per poder pagar-me res i per això estic en aquest assentament.
5: Els grans desallotjaments també han contribuït a canviar la manera com es formen aquests assentaments. Quan se'n desmantella un de gran, com el de la Sagrera, el passat març, moltes persones opten per buscar espais més petits i menys visibles.
6: Una persona, per exemple, preferiria estar en un assentament petit, per exemple, doncs per no ser tan visible, perquè no acredita l'atenció, no? I per passar, entre cometes, més desapercebuda. Igualment, moltes vegades al final les persones escullen un espai que veuen que podran tenir una certa estabilitat. Mm. El que sí que veiem és això, veiem com, per exemple, diversificació d'orígens.
0: Com ara sentíem, els desallotjaments dels últims anys han anat desplaçant i fragmentant aquests assentaments per diferents punts de l'àrea metropolitana, sobretot al voltant dels rius Besòs i Llobregat, on també n'han proliferat. Un dels municipis on n'hi ha més és a Sant Adrià de Besòs. En una entrevista aquest matí al Via Lliure d'Estiu, l'alcalde occidental i regidor d'Urbanisme, José Gras, deia que els és molt complicat posar remei a aquesta situació perquè va més enllà de les seves competències.
7: Sotapons de la C31 o sotapons de que creuen els rius o la Ronda, les vies del tren, és a dir, de la RU en aquest cas. O sigui, són llocs, són àmbits competencials diferents, són de DIF, altres poden ser de la Generalitat o fins i tot de l'Estat o d'un municipi o d'un altre, i per tant es fa també molt més difícil gestionar-ho.
0: Per això reclamava que totes les administracions de l'àrea metropolitana treballin conjuntament per trobar una solució, Joan.
5: Sí, Gras considera que desallotjar aquests assentaments sense oferir una alternativa a les persones que hi viuen no resol el problema. Aquest és el motiu pel qual demana als ajuntaments de l'entorn de Barcelona que facin front comú.
7: Però no resolem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa també al revés. El problema no és resolt, sinó que es desplaça i per tant l'hem d'abordar amb una mirada a una perspectiva com a mínim metropolitana i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a la Sagrera o al Benó més recentment.
5: I en la mateixa línia s'expressava també el Via Lliure d'Estiu Albert Sales, expert i investigador de l'Institut Metròpoli. Ell apunta que cal que el govern assumeixi el lideratge i coordini els ajuntaments per trobar una resposta conjunta.
8: Cada ajuntament fa en funció de la legislació, per descomptat, però també en funció de la voluntat política. I hi ha molta simetria, hi ha ajuntaments més compromesos en combatre l'exclusió i en invertir socialment, i hi ha ajuntaments que ho estan menys. Per tant, aquí cal una coordinació i un lideratge supramunicipal, que en aquest cas hauria de ser la Generalitat de Catalunya.
5: Segons les dades que va publicar a principi d'any el síndic de Greuges de Catalunya, arreu del territori hi ha uns 430 assentaments on hi viuen més de 2.500 persones.
0: 2:08, més coses. Quan encara cuegen els efectes de les tempestes que dissabte van desbordar la Costa Daurada, Catalunya ja es prepara per un altre episodi de tempestes que poden ser intenses. Demà els xàfecs descarregaran amb força al nord-oest i centre del país. Per tant, les comarques de la costa de Tarragona sembla que es podrien estalviar la pitjor part d'aquesta nova tongada de tempestes, Nil Ferrés.
3: Sí, aquesta nova tongada de precipitacions ens arribarà de la mà d'un front que està associat a una profunda borrasca atlàntica que ara mateix està situada davant de Portugal. Demà començarem el dia amb intervals de núvols, alguns primers ruixats al Pirineu Occidental, i serà a partir de mig matí, migdia i sobretot durant la tarda quan les tempestes s'aniran estenent pel Pirineu, Prepirineu, Ponent i també la Catalunya Central. Precaució perquè allà on descarreguin ho podran fer amb força i localment acompanyades de calamarsa o pedra i fins i tot fortes ràfegues de vent. De moment, aquesta tarda, alguns xàfecs dispersos al Pirineu, Prepirineu de Lleida i a la Franja de Ponent.
0: Mentrestant, els municipis del Baix Penedès i el Tarragonès continuen comptabilitzant les destrosses. Són desenes d'arbres caiguts, cotxes arrossegats o mobiliari urbà trencat. Mica en mica, però, van tornant a la normalitat. Els càmpings afectats ja han reobert portes i aquest matí s'ha desconfinat un hotel de Comarruga. Ahir a la nit, Protecció Civil va prohibir que ningú entrés ni sortís de l'establiment perquè a l'aparcament hi van trobar diverses pastilles de clor que es van diluir durant la inundació. Mar Villanueva.
9: Una mesura preventiva davant el risc que els productes químics puguin generar generar vapors irritants. De fet, el sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre una persona en estat menys greu. Pel que fa a la resta d'11 persones ferides, preocupa sobretot l'estat de salut que de la menor, a qui va caure un mur a sobre mentre era al port esportiu de Roda de Barà. Continua ingressada en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Mentrestant, els alcaldes reclamen millores infraestructurals per fer front a les inundacions. Són Pere Virgili de Roda de Barà i Kenneth Martínez del Vendrell en declaracions a la CN.
10: El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Barà perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt. Que l'aigua baixi cap a la platja.
11: Treballa millor com canalitzem l'aigua. I si s'han de fer més túnels, doncs haurem de fer més túnels. Si hem de fer dipòsits que condueixin l'aigua, doncs haurem de fer...
9: Davant la dificultat de preveure les pluges intenses i gestionar la població, els alcaldes no qüestionen que no s'activés l'ES Alert i destaquen l'actuació dels serveis d'emergència.
0: A 110 minuts de les dues i al País Valencià, els bombers de Castelló han estabilitzat ja l'incendi de la serra de Calderona, que crema des de dijous. El miler d'habitants de Gàtova, que les autoritats van evacuar, ja estan tornant ara mateix a casa seva, Jordi Dotres.
12: Això sí, els veïns s'hauran de confinar i no podran fer servir aigua de l'aixeta com a mínim fins dilluns. També hi ha tallada una carretera perquè els equips d'emergència hi puguin circular sense obstacles. L'alcalde de Gàtova, Jesús Salmerón, n'ha parlat a la televisió valenciana a punt.
13: Les persones ja poden tornar a les seues cases, però han d'estar en primer lloc confinades perquè els treballs d'extinció encara continuen, estan els efectius desplegats per la muntanya i per el poble i hem de deixar-los treballar. Al final, si tornen a prendre el poble de persones, aquestes persones no podrien treballar. Llavors, en 24 hores poden declarar-lo controlat i ja pues, segurament variaríem unes altres mesures.
12: A primera hora d'aquest matí ja s'ha desmobilitzat l'UME, tot i que a hores d'ara els bombers encara hi treballen amb 130 efectius. 10 mitjans aeris continuen remullant els punts calents.
0: L'incendi que ha arrasat unes 630 hectàrees, això al País Valencià, i a casa nostra els Mossos van detenir el propietari del cotxe que el 12 d'agost va provocar l'incendi de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. En total va cremar gairebé 10 hectàrees de l'espai d'interès natural el Montvell Marmellà, Jordi.
12: Els serveis d'emergència es van trobar el vehicle completament calcinat i el van relacionar amb l'origen del foc. Tot i el mal estat del cotxe, els Mossos en van poder llegir la matrícula i van identificar el titular. Un cop la investigació va concloure que el cotxe havia originat el foc, els Mossos van tenir l'home. L'acusen de ser l'autor d'un incendi forestal per imprudència greu.
0: I us ho dèiem en començar, els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual de tres nois a una jove a Alpicat, al Segrià, Neus Aragall.
14: Hauria passat cap a les 5 de la matinada d'aquest dissabte a la festa major del poble. Tres joves haurien assaltat una jove que en aquell moment estava sola al carrer, l'haurien amenaçat amb una navalla i li haurien fet tocaments. De moment, els Mossos no han detingut a ningú relacionat amb aquesta agressió.
0: Sí que han detingut, en canvi, un home de 40 anys per fer tocaments a menors, Mar.
9: També ha passat al Picat aquesta mateixa matinada de dissabte. L'home hauria fet tocaments a altres homes, entre ells adolescents menors. La notícia l'ha avançat al diari El Segre i l'ha confirmat RAC1.
0: I encara sobre seguretat, els Mossos reforçaran els efectius per frenar l'ús d'armes de foc després de l'augment de tirotejos a Catalunya. Els últims 15 dies n'hi ha hagut una desena, l'últim aquest divendres a Badalona.
14: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès en una entrevista a EFE que, tot i que aquest any ha baixat la incidència d'alguns delictes, com el de patrimoni, hi ha una percepció d'inseguretat entre els ciutadans arran dels últims incidents amb armes de foc. Diu que no les fan servir només les organitzacions criminals, sinó també delinqüents amb un perfil més baix, perquè és fàcil comprar-les als mercats il·legals. Per això, els Mossos d'Esquadra reforçaran el personal de les unitats d'investigació, especialment les relacionades amb el narcotràfic, i intensificaran el patrullatge preventiu per detectar les armes en els carrers.
15: Que genera una sensación de inseguridad muy grande frente al conjunto de la ciudadanía, ¿no? De pensar que aunque los tiroteos o la exhibición de estas armas para intimidar a aquel que está en el negocio de la droga y que tú te estás disputando ese espacio, sea entre ellos, siempre hay un riesgo sobre terceros, ¿no? Entonces nosotros aquí queremos toda la contundencia posible desde el ámbito policial, con más recursos, con mayores unidades de investigación.
14: La consellera també ha aprofitat per demanar al govern espanyol que s'endureixin les penes de presó per possessió indeguda d'armes i igualar la legislació d'altres estats europeus.
0: Un minut i arribarem a un quart de 3 del migdia. El Partit Popular reclama el confinament a Ceuta per evitar possibles brots de sarna o tuberculosi. En una entrevista a Europa Press, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana a Pedro Sánchez que vetlli per la salut dels habitants de la ciutat autònoma i que prengui mesures urgents.
5: Alberto Núñez Feijóo diu que el Col·legi de Metges de Ceuta està molt preocupat per l'augment de casos de malalties infeccioses que es detecten cada dia entre els migrants que van arribar a la ciutat fa 3 setmanes i exigeix al govern espanyol que mogui fitxa d'una vegada per totes.
16: Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. No tengo todos los datos, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
5: Doncs bé, Sanitat ja ha reaccionat. En una piulada, la ministra del RAM, Mònica García, li ha recordat que les competències sanitàries són de les comunitats autònomes.
0: En aquesta entrevista a Europa Press, per cert, Feijóo dona per fet que Pedro Sánchez viatjarà a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont. Diu que el president espanyol s'empassarà els gripaus que faci falta per poder aprovar els pressupostos.
16: Si jo veo el senyor Sánchez visitando, sí, yo no tengo ninguna duda. Fíjese, el senyor Sánchez mandó lo mejor que tenía en cada casa. Para conseguir la alianza con Puigdemont, mandó al señor Cerdán, mandó al señor Zapatero y solo queda él. Quizás, a lo mejor el señor Puigdemont no quiere una fotografía con el señor Sánchez.
0: Recordem que el govern espanyol va anunciar que després de l'estiu començaria la ronda de contactes per intentar aprovar els pressupostos. Les 2:16 ja els comuns denuncien a la Generalitat la concentració supremacista d'ahir de Safe Europe Act. El diputat del partit, Andrés García, ha presentat una denúncia a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. El grup demana que el govern imposi una sanció molt greu a aquesta plataforma i a Reconquista, que és un altre col·lectiu ultra que formava part de la concentració, Jordi.
12: Els comuns asseguren que no estan en contra que s'expressessin sobre una determinada política migratòria, sinó que les reivindicacions es facin en base a l'origen ètnic o racial dels migrants. Es basen en la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Volen que l'oficina reculli les declaracions que es van fer a la manifestació d'ahir a la plaça Sant Jaume i també allò que hagin dit els convocants abans o després, també en els cartells de la protesta i en xarxes socials, tant de les plataformes com dels seus portaveus. La concentració de Save Europe Act no va arribar al centenar de participants.
0: Més coses, veïns i comerciants de l'Eixample de Girona alerten de la presència de paneroles, sobretot durant els mesos de més calor, com ara, a l'estiu. Alguns veïns asseguren que enguany n'hi ha més en els edificis, tot i que els comerciants hi treuen ferro. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
17: Bon dia. La calor i l'humitat fan que les paneroles siguin més visibles aquests dies als carrers i establiments de l'Eixample de Girona. Veïns de la zona asseguren que la situació s'ha agreujat i reclamen més actuacions per part de l'Ajuntament. Els comerciants, però, expliquen que la presència d'aquests insectes no és nova en aquesta època de l'any. És el cas de la botiga Muimucho del carrer Migdia. La seva responsable, Mònica Dauzet, assegura que enguany no s'han detectat més que altres anys.
18: La situació amb les paneroles a Girona és similar a la de l'any passat. En aquesta època de l'any és habitual que surtin del clavegueram i en alguns casos també dels vàters. És una situació estacional que es repeteix cada estiu.
17: I és que, segons els comerciants, la calor fa que les paneroles siguin especialment actives durant aquests mesos. Una situació que obliga els establiments a extremar les precaucions i a tenir trampes preparades.
0: 2:18, les empreses que organitzen colònies de lleure alerten que el boicot dels professors les deixarà tocades de mort. Quan falten 15 dies per començar l'escola, aquestes companyies reconeixen a RAC1 que els han cancel·lat 2 de cada 3 de les sortides previstes per aquesta tardor. Recordem que 1 miler de centres públics s'han afegit a la campanya que demana als professors que no facin sortides ni colònies, mentre Educació no els millori les condicions laborals. Neus.
14: Les empreses que es dediquen al lleure admeten que les colònies escolars suposen bona part dels seus ingressos anuals. Donen per fet que se veuran afectats molts llocs de treball, des del transport, la neteja, els monitors o la seguretat. Ho denunciava a RAC1 el director comercial d'Eixastel, Jaume Ramos.
19: El fet d'entomar una temporada de tardor amb un 60% menys ocupació ja posa en risc la viabilitat de moltes cases de colònies i d'empreses al lleure educatiu, però directament el fet de que sigui tota la temporada sense colònies i sortides d'un dia, amb aquest impacte del 60% menys com a mínim, doncs evidentment seria la modificació, la destrucció, la desaparició del sector tal qual el coneixem avui en dia.
14: També reconeix que si no poden fer colònies durant el curs, ho tindran difícil per mantenir la mateixa oferta a colònies d'estiu de cara a l'any vinent.
2: 14-15.
0: 2:19 i en marxa aquesta hora la Diada Castellera de l'Arbós amb la colla de Castells a RAC+1. L'inici ha estat espectacular. Els castellers de Vilafranca han descarregat ni més ni menys que el 3-10 des de la plaça de l'Arbós. Esteve Giral, bon dia.
20: Bon dia, doncs sí, un gama extra, un castellàs, el 3-10 en forra i manilles dels castellers de Vilafranca, que ara lluiten amb el 5-9 en segona ronda i comencen a carregar aquest castell dels Verds, que han patit a l'inici de la carregada del 3-10, però la convicció els ha permès superar les primeres batzegades i després la carregada i la descarregada han estat molt solvents i segures. Un 3-10 que han descarregat, Adrià, mirant al cel, perquè els Verds han dedicat avui al castell en Gatsby, un dels seus castellers més mítics, que va traspassar malauradament fa pocs dies. Ara sentiu sonar gralles perquè intenten carregar aquest 5-9, una Diada Castellera de l'Arbós, on també hem vist el 3-9 de la colla jove de Tarragona i hem vist el 4-9 en folre de la colla vella de Valls, el 3-7 dels castellers locals, dels castellers de l'Arbós, en una primera ronda que ha fet xalada valent aquí a la plaça a tots els aficionats dels castells.

0: La tenim ara mateix, Pau Bombardó.
1: Doncs falta de 146 quilòmetres per arribar a la meta. Ja s'ha completat el primer port de tercera categoria dels dos que n'hi ha. Després tenim quatre ciclistes escapats al capdavant i a 1 minut 48 segons la resta del pilot, en Pogacar, el líder de la Vuelta.
0: Anirem seguint l'etapa al llarg del 14-15 i fins les 3, hora en què arrencarà també el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Les 2:24, marxem cap a Elx.

0: A Elx, el Martínez Valero, i a 2:15 de la nit arrenca la tercera temporada del Barça de Hansi Flick, que buscarà guanyar la seva tercera lliga. La tercera lliga seguida, que és un registre que el Barça només ha aconseguit amb dos entrenadors, Johan Cruyff i Pep Guardiola. A Elx hi tenim ja la Marta Ramon. Hola Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la Clara Rodergas. Bon dia, Clara.
2: Bon dia.
0: El Barça, que ja descansa aquesta hora al seu hotel de concentració, un hotel, comencem per aquí, on, com dèiem ara, no hi és Alejandro Valde, la principal absència de la convocatòria. Absència, fins i tot, un punt sorpresa, però que en qualsevol cas confirma el que dèiem ahir, que Flick li deixa la porta oberta a marxar, Marta.
1: Sí, amb aquesta decisió de Hansi Flick, el futur d'Alejandro Valde al Barça queda penjant d'un fil. Si ahir ens deien fonts properes al jugador que la seva idea era continuar de blaugrana, no sé que des del club l'empenyessin a marxar, avui Valde té un senyal molt explícit que li indica la porta de sortida. Flick ja va donar pistes del que pensava a la sala de premsa quan van preguntar-li si comptava amb ell aquesta temporada.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom ser 100% compromès amb nosaltres. I need everyone 100% committed
1: with us. Aquestes paraules, i ara haver-se quedat fora de la llista, el conviden a sortir. Divendres, recordem-ho, en la reunió que va tenir amb el seu agent, Jorge Mendes, Valde li va dir que no volia sortir, mentre que Mendes va traslladar-li l'interès del Manchester United. Amb la no convocatòria d'avui, s'obre un nou escenari.
0: Què destaquem de la resta de la llista, Marta?
1: El Barça ha volat a Alacant, encara sense Rodri, a qui Flick vol donar temps perquè agafi més to físic i a partir de dilluns ja entrarà en dinàmica de grup. En canvi, la novetat és Cancelo, a qui Flick ja veu prou preparat per jugar i que, a més, ahir va ser inscrit a la Lliga. S'han quedat a Barcelona Marc Casado i Héctor Fort, pendents de tancar la seva sortida abans que tanqui el mercat. En el cas de Fort, tot apunta que marxarà traspassat al Borussia Dortmund. Tampoc hi és Visibu, que no està inscrit encara, ha mancat un tràmit burocràtic, tenint en compte que tindrà fitxa del filial, i òbviament no formen part de l'expedició els lesionats de Young i Roni. Es mantenen a la llista els joves Eder Aller com a tercer porter, el lateral i mig centre Xavi Espart, el central esquerrà Álvaro Cortés, el lateral esquerre Jordi Pasqué, el migcampista Brian Fariñas i el davanter centre Hamza Abdelkarim, màxim golejador de la pretemporada amb 4 gols.
0: Avui hem d'esperar un 11 de Flick, evidentment condicionat per una pretemporada que ha estat atípica.
1: Sí, molt afectada, és evident, per la ressaca física del Mundial, un factor que l'entrenador alemany creu que no ha de restar-li rendiment a l'equip. We have to manage
3: it. It's right. It's... Hem de gestionar-ho, no és fàcil perquè és una situació diferent, però al final no hi ha excuses, és important que guanyem el primer partit i que comencem bé amb una victòria. És el nostre objectiu. No serà fàcil perquè l'Elx sap com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid, controlen la pilota també, i això és el que ens esperem. No és fàcil, però és clar, tenim una qualitat enorme en el nostre equip i la volem demostrar també guanyant els 3 punts. And also we want to win 3
1: points. Per tot plegat, avui encara no s'esperen d'inici campions del món com Cubarsí, Pedri o Olmo, amb un 11 semblant al que van veure al Gamper o bé a Basilea. Amb tots aquests ingredients, l'11 del Barça pot ser amb Joan García a la porteria, Eric, Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, Bernal i Xavi Espart a la base de la jugada al mig del camp, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamin, Rafinha i Gordon.
0: Aquesta és l'aposta del departament d'alineacions de RAC1, amb Cancelo al lateral esquerre, Espart al mig del camp, Lamin titular i Rafinha de nou amb Gordon a l'esquerra. Ara en parlem amb el Marc Guillén de què és el que pot fer efectivament Flick aquesta nit, però pel que fa a l'Elx, Clara, temporada amb força canvis a la plantilla, començant per l'entrenador.
2: Sí, l'equip alicità ha deixat enrere l'etapa d'Eder Sarabia i ha iniciat

0: ser la de Martín Anselmi, un entrenador argentí de 41 anys que ve del Botafogo i que divendres, en la roda de premsa prèvia al partit, explicava que Pep Guardiola és un entrenador que el va influir i que va canviar la seva forma de veure i entendre el futbol a partir de la seva arribada al Barça la temporada 2008-2009. De fet, va treballar un temps també amb Gavi Milito i aquest també va parlar molt de la figura de Pep Guardiola. Anselmi té clara la consigna per poder sorprendre el Barça, ser un equip.
1: La única manera de hacer las cosas acá adentro es haciéndolas juntos. Y creo que la clave es ser nosotros y el equipo. Nos multiplicamos. Y creo que es determinante poder llevar a cabo las cosas como un bloque, como un conjunto, como el equipo que somos. Y después todo lo que es estadístico y números y esas cosas son simplemente datos de color que hacen a la cuestión. Cada partido es una historia diferente. Queremos ser estar juntos la mayor cantidad del tiempo, viajar juntos.
0: El tècnic de les baixes de Iago Santiago i Guallar, lesionats. L'Els va debutar dilluns a la Lliga i ho va fer un empat a un camp d'un recent ascendit, el Deportivo.
2: Qui xiularà?
0: Avui l'andalús Alejandro Quintero González i el bar Guillermo Cuadra Fernández. El balanç és de dues victòries i una derrota en les dues temporades que fa que xiu la primera. Per cert, Oriol, abans del partit, homenatge. De fet, dos. Un als campions del món, el Barça en té 8, comptant a Rodri, i un altre a Martí Alpina, exjugador de tots dos clubs i que avui compleix 80 anys. El president de l'Elx, Joaquín Buitrago i Joan Laporta, li entregaran una samarreta amb el dorsal 10. Pina va criar-se a Elx i va debutar amb 18 anys al club i va jugar al Barça entre el 1969 i el 1977 aconseguint una Copa del Rei, una Copa de Fires i la Lliga de Johan Cruyff el 1974, sent màxim golejador de l'equip amb 28 gols.
2: Gràcies, Clara. Gràcies, Marta. Us sentim després. El Barça juga a RAC1.
0: Fins ara.
3: Que vagi bé.
2: Serà a partir de 8:45, ja ho sabeu, una hora abans del partit, amb el Joan Maria Pou al capdavant i tota la tropa, i també amb el Marc Guillén, una temporada més a l'anàlisi. Hola, Marc, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Ara et pregunto pel partit, per aquest Elx que es trobarà aquesta nit l'equip de Hansi Flick al Martínez Valero, però abans t'ha sorprès l'absència de Valde a la convocatòria?
4: Sí, sí que m'ha sorprès, la veritat és que sí, m'ha sorprès perquè ahir ja sabíem del tema Valde, va parlar Flick a la roda de premsa i sabíem doncs, que s'ha obert l'opció de que marxi, que no acaba d'estar del tot motivat, connectat o en sintonia amb l'entrenador i amb el projecte, però que avui no entri la convocatòria per mi és molt significatiu. És un jugador que avui estava cridat a ser titular, ha pogut fer tota la pretemporada, Cancelo, el seu substitut doncs, o la seva alternativa, pràcticament no s'ha entrenat i ha jugat encara amb el Barça, per tant, avui havia de ser titular, avui el més normal és que estigués una mica a lloc, ell jugava i entrava a la convocatòria per molt que pugui acabar marxant del mercat. Que avui el treguin de la convocatòria vol dir que realment no té el cap aquí, que alguna conversa doncs, seriosa ha passat, i que ell doncs, ara mateix no està centrat com per afrontar minuts de competició. Significatiu, i està clar que el cas està molt obert, veurem com acaba.
2: Clar, sense Valde tot porta a pensar que Cancelo podria formar part de l'11 titular en aquest lateral esquerre, però és el que deies, el portuguès acumula pocs entrenaments a les ordres de Hansi Flick. No sé quina solució t'imagines tu pels laterals aquesta nit.
4: Sí, són moments de la temporada que són delicats i que passen coses una mica estranyes, perquè depèn molt de com han entrenat, quin ritme físic tenen, i passen coses com això, que potser Cancelo no ha jugat ni un minut a la pretemporada i avui hauria de ser titular. Veurem, ho saben ells millor, que l'àmbit d'entrenar, evidentment el sistema el coneix Cancelo, però no sé si està per entrar a la titularitat. Si ens fiéssim del que hem vist de la pretemporada, hauria de ser un nano del planter, Pesqué, però clar, també entrar a la competició i en dies així se'n faria difícil de pensar. Si no està Cancelo i si no s'hi confia en Pesqué, jo crec que l'altra alternativa claríssima és que Gerard Martín es posi lateral esquerre i llavors entri algun dels centrals, que Cubarsí o Koundé, que potser doncs, venen més curs de preparació, doncs entrin directament a aquest 11 titular.
2: I el gran debat en aquest 11, sentíem abans a l'aposta del Departament d'Alineacions amb la Marta Ramon, amb Joan a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo, la Marta sí que ens posava Cancelo de lateral a l'esquerra, amb Bernal, Xavi Espart i Fermín al mig del camp, i amb Lamine, Gordon i Rafinha de nou a la davantera. No sé si compres aquest 11 i després ens centrem en la qüestió del nou, si et sembla, que és el gran debat, l'aposta que hagi de fer Hansi Flick doncs a l'espera que es resolgui aquesta carpeta.
4: Sí, compro aquesta alineació amb el dubte de Lamine Yamal. Perquè és Lamine Yamal, jo també se'm faria molt estrany no posar-lo a l'11 titular, però clar, ve molt curt de preparació, de moment els partits que l'hem vist a la pretemporada doncs no l'hem vist ràpid ni massa bé físicament, i sí que hi ha un jugador en la seva posició, deia a mi, doncs, que és un dels fitxatges i que ha jugat molts minuts, que està molt més amb ritme de competició, i per tant, si no estiguéssim parlant del nom que és Lamine Yamal, doncs avui et diria que juga a Dayem i que, per tant, jo no el posaria a la davantera, sí que posaria Gordon, sí que posaria Rafinha, veureu en quina posició cadascú. Gordon jo crec que és més nou que Rafinha, però també ho està provant Hansi Flick aquí. És l'únic dubte que jo tinc, aquesta extrema dret, qui jugarà? Doncs Lamine Yamal o a Dayem, i la resta compro l'11.
2: De Rafinha i Gordon, qui et convenç més de nou? Al Gamper van veure que Flick apostava per Rafinha d'inici. No ha jugat mai un partit oficial Rafinha amb el Barça, com a mínim com a titular en aquesta posició de nou, però, com deies, és una de les proves que ha fet Flick en aquest tram final de la pretemporada.
4: Sí, jo per això jo no acabo de veure el tema de Rafinha, o em costa, crec que necessitarà més rodatge, té les virtuts per ser-ho, però jo crec que no té la intel·ligència o l'hàbit tàctic doncs, de col·locar-se com a nou i moure's com a nou. Sí que ho té Gordon. Gordon ho ha fet molt al Newcastle, és veritat que és un jugador que necessita de metres, si pot ser doncs, per aprofitar la seva velocitat, i avui l'Elx me l'espero tancat, per tant no és un escenari ideal per Gordon, però sí que té més minuts i té més ofici Gordon de nou que no pas Rafinha. Veurem, és una situació, la veritat, la del nou molt, molt oberta, perquè mentre no arribi un nou important al mercat de fitxatges, doncs està molt obert. Pot jugar Gordon, que ha jugat molt a Newcastle, pot ser Rafinha, que és l'alternativa que està buscant Flick, podem jugar perfectament amb un fals nou, ja sigui Firmino Olmo, o també aquest nano del Panter, Hamza, que no me l'imagino titular, però uns minutets, perquè no, la veritat és que se'ls ha guanyat.
2: Ara parlaves d'un Elx tancat. Què n'hem de saber d'aquest Elx, que no sé si serà gaire diferent al que teníem vist d'Eder Sarabia, aquest de Martín Anselmi?
4: Intentaran que no sigui gaire diferent, tot i que han canviat l'entrenador i era un entrenador de molta personalitat com Sarabia. La idea és tenir un punt de continuïtat entre un entrenador, Anselmi, que ve realment d'haver entrenat el futbol de Sud-amèrica i a Mèxic. La seva proposta és jugar amb un 5-3-2, en principi l'esquema és molt defensiu, però la seva proposta és de tenir la pilota, de jugar, d'intentar cuidar doncs, les possessions com ho feien amb Sarabia. De moment, el partit que hem vist de Lliga van acabar doncs, sí, tenint la possessió, però els hi faltava molt atac al davant, molt desequilibri al davant, i a la mínima que el partit es va complicar es van tirar endarrere. Per tant, jo avui m'imagino un Elx que, quan el Barça tingui la pilota, doncs s'acabarà tancant amb camp propi, amb aquest 5-3-2, i que quan tingui la pilota la intentaran moure una miqueta i explotar el davanter, el que han fitxat aquesta temporada, que és Fernandinho, ve del Burgos, ve de segona divisió, però és una aposta seva i que necessiten que d'alguna manera exploti i els hi dongui doncs, aquest punx que la temporada passada els hi donava al davant a Rafa Mir, Andrés Silva o Álvaro Rodríguez, que s'han anat a la primera aquest any. Veurem, jo crec que el Barça és clar, clar favorit i que tindrà doncs, el domini i el control del joc gairebé durant els 90 minuts.
2: Doncs ho comprovarem a partir de 9:45, que és quan arrencarà aquest Elx-Barça. Marc, et sentim a la nit, gràcies.
4: Vinga, fins després.
2: Com dèiem ara el Marc, el Barça que arrenca la Lliga amb la carpeta encara oberta del 9, a una setmana per tancar el mercat, i avui, abans del partit, el Martínez Valero tindrà un ull posat al Barça el que passi a partir de les 5 al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Villarreal, en el que serà el retrobament de Julián Álvarez amb la seva afició. Ahir Simeone va confirmar que el davanter argentí ja està a punt i, per tant, doncs això, molt pendent sobretot de com serà la seva rebuda, perquè ahir van aparèixer dues pancartes en contra del jugador a la Ciutat Esportiva i dimecres, recordem, en la victòria contra el Màlaga, tot i que Julián no hi era, també va ser objecte d'insults, uns insults que el seu tècnic inicialment no va condemnar y que sí que lo ha hecho en las últimas horas.
3: Primero de todo, terminar la frase que había comenzado en la charla, en la última conferencia de prensa, donde decía que respeto a mis a mis aficionados, que es absoluto, siempre ha sido así de esa manera, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos, y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recórrer con el club.
2: Pel que fa al partit, com dèiem, arrenca a les 5, no hi serà Sorloz lesionat. El Villarreal d'Íñigo Pérez, per la seva banda, que hi arriba després de l'empat a 2 en la primera jornada contra el Racing de Santander, i que té la baixa de Diata per sanció, però que, en canvi, sí que podrà comptar ja amb Gerard Moreno i Cardona. Partit que seguirem a RAC1 en directe al Supersports a partir de les 5. Després, a 8:15, serà el torn del Getafe Racing, l'altre partit del dia a primera divisió d'aquesta jornada 2, que es tancarà demà a 8:15 amb l'Osasuna Llevant, i a 8:15 amb el Màlaga Deportivo. Durant la setmana es disputaran els partits pendents de la primera jornada, entre els quals hi ha el Barça Athletic Club, dijous a les 9. I això després que ahir l'Espanyol es quedés molt poc d'esgarrapar un punt en l'estrena del Madrid a la Lliga. Als blanquiblaus se'ls va escapar l'empat al minut 90 quan Carlos Espí va fer l'1-2 definitiu per donar els primers 3 punts a l'equip de José Mourinho, Pau.
5: L'Espanyol va marxar sense premi en un partit molt seriós dels de Manolo González. Tot sigui dit, el Madrid va avançar-se al marcador amb una rematada a cap de Bellingham al minut 9, però els blanquiblaus van aconseguir l'empat a la mitja hora de partit amb gol de Cala. Quan semblava que el punt es quedaria a l'RCD Stadium, al minut 90, Carlos Espí va donar al Madrid de Mourinho la primera victòria de la temporada. De tota manera, Manolo González va marxar satisfet del partit de l'equip.
6: Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja el nivell, inclús al nivell físic, però sí que penso que és una llàstima.
2: Més enllà del joc, novament, però un dels grans protagonistes va ser Vinícius. Més enllà de les constants provocacions del brasiler, l'Espanyol va reclamar la seva expulsió per doble groga per llançar-se a l'àrea en diverses ocasions.
5: Sí, de fet, l'Espanyol va fer una publicació després del partit a X on es preguntava a partir de quantes piscines, fent referència a la simulació, es treu la segona targeta groga. És per un amic, deien, en una clara referència irònica a la situació. En canvi, al Madrid, la visió era ben diferent. Tant és així que Mourinho va arribar a afirmar que Vinícius és víctima de bullying als camps de futbol.
7: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está.
5: Aquesta afirmació no va agradar a Manolo, que no veu cap motiu perquè el tècnic portuguès qualifiqui de bullying la situació de Vinícius.
6: Coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. No ha habido, yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinícius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, sí que nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto. O sea, yo creo que hoy en día, con las cámaras que hay, todo no hay acciones, o cuando son, se castigan, que impliquen una acción grave para el jugador.
5: Aquesta setmana l'Espanyol tindrà doble feina. Per una banda, a la gespa preparant el proper partit contra la Real Societat, i per l'altra, als despatxos, on Monchi ha d'acabar de tancar la plantilla en l'última setmana de mercat.
2: Molta feina aquests dies per la majoria d'equips. De moment, primer partit i primera victòria pel Madrid, segon partit i primera derrota per l'Espanyol, que tot i així suma 3 punts. Després d'un dissabte en què el Sevilla va tornar a guanyar i és momentàniament el líder de primera amb 6 punts de 6, i el conjunt andalús va guanyar per 1-3 a Sant Mamés en l'estrena de l'Atlètic Club de Dinterzic amb gols d'Oso, Ejuque i Isaac, que només va poder maquillar Paredes amb el gol de l'honor a 20 minuts pel final. Un partit que, és cert, l'Atlètic va jugar amb 10 futbolistes des del minut 15 per expulsió de Yuri. També es va jugar el València 0, Celta 0, partit gris en aquest cas, el primer per tots dos equips i el primer de la KDC, l'última temporada del València jugant a Mestalla. Oh,

0: I de primera passem a segona divisió, perquè aquesta tarda, a partir de les 7, el Sabadell buscarà el camp del Castelló la primera victòria de la temporada del retorn al futbol professional. Això després de l'empat a 0 de la setmana passada en l'estrena contra l'Sporting al Molinón. Un Castelló-Sabadell que seguirem a RAC1 des de Castàlia amb el Pau Bonastre. Hola, Pau, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Sí, el Sabadell descansa aquesta hora a l'hotel de concentració, on va arribar ahir, a priori amb 4 baixes, totes per lesió: Gennard Fornés, Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro, que ja es van perdre el debut al Molinón contra l'Sporting. Llavors, els arlequinats van empatar a 0 en un partit molt seriós de tot l'equip, que permet agafar amb confiança el que ve a partir d'ara. Tot i això, encara falten fitxatges per arribar que han de pujar al nivell de l'equip. Ferran Costa valora el rival d'avui, el Castelló.
2: És un projecte molt solvent, amb una línia molt clara, molt fonamentada, que la temporada passada ja va viure un playoff d'ascens amb molta continuïtat, començant per l'entrenador i seguint pel gruix del bloc, i amb una identitat molt definida. Llavors, un partit, doncs, que ens demanarà el millor de nosaltres.
1: Els castellonencs van començar la temporada amb victòria al camp de la Reial Societat B, i a la prèvia el tècnic Pablo Hernández també ha elogiat el Sabadell i creu que serà un os dur d'arrossegar. Tots dos equips ja es van veure les cares a la pretemporada amb victòria castellonenca per 2-0, això en diu Ferran Costa.
2: Un partit que ens va servir, doncs, això sí, per veure els grandíssims jugadors i els grandíssims equips contra els que ens enfrontaríem. Nosaltres, amb moltes peces per arribar, encara falten, però de les que tenim ara moltes no estaven. Jugadors que continuaven de la temporada anterior que no van poder ni jugar perquè arrossegaven molèsties. Molts jugadors del filial, no penso que serveixi de referència.
1: L'últim precedent oficial va ser fa 4 anys a Primera Federació i a Castàlia, amb un 3-1 pel Castelló. Avui arbitrarà Marta Huerta de Aza amb Álvaro Moreno Aragón al VAR, i a les graderies més de 300 aficionats arlequinats que aniran venint cap a Castelló al llarg del dia.
0: A la mateixa hora que el Castelló-Sabadell, a les 7 es jugarà l'Sporting Burgos. A partir de les 5 s'haurà jugat l'Eibar Valladolid, i a 2:15 tindrem el Tenerife-Almeria. Tancaran la jornada demà a les 7 el Celta Fortuna Andorra, i a 2:15 el Granada-Mallorca, que aquest matí hem sabut que finalment es jugarà en públic. S'han fet finalment les comprovacions de seguretat a Los Cármenes després del terratrèmol de dimarts, i s'ha autoritzat a l'entrada de públic al partit. Ahir, victòria de Las Palmas, 0-2 al camp del Ceuta, que situa els canaris líders provisionals amb 6 punts de 6. Victòria també del Leganés, 0-1 contra l'Oviedo. Oviedo, que com el Girona només ha sumat un punt en 2 jornades després del descens. Victòria per 1-2 de la Reial Societat B al camp de l'Albacete, i amb pata 2 entre l'Eldenc i el Cádiz. En futbol internacional, aquest cap de setmana arrenquen 3 de les grans lligues europees: la Premier, la Sèrie A i la Ligue 1. I, de fet, ara les 3 debuta el Manchester City a casa contra el Bournemouth. Serà l'estrena d'Enzo Maresca a la banqueta Sky Blue en partit de Lliga, després de perdre, això sí, ja la setmana passada la Community Shield contra l'Arsenal. També es jugarà el Brighton-Aston Villa. A 6:15 debuta el Liverpool d'Andoni Iraola al camp del Newcastle, i quedarà per demà l'estrena del Fulham d'Arbeloa amb el derbi a Craven Cottage contra el Chelsea. Ahir, Paul Robert va debutar amb derrota contra un recent ascendit, el Manchester United.
3: Sí, l'equip de Michael Carrick no va començar de la millor manera la temporada, ja que va caure per 2-0 contra el Hull City. Cal recalcar que va ser la primera victòria de l'equip dels Tigers contra els Reds en tota la història de la Premier. A part, va ser una tarda de sorpreses. També va perdre el Crystal Palace 2-0 davant l'Everton, el Nottingham Forest 0-1 contra el Leeds United, i el nou Tottenham de Derby per 3-0 contra el Brentford. A banda, l'Ipswich Town va superar el Sunderland 2-1.
0: A la Ligue 1, avui debuta el campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, que després d'haver perdut la Supercopa de França comença la defensa del títol domèstic al camp del Rennes a partir de 8:45. Havia de fer-ho al Parc dels Prínceps, però s'ha acabat intercanviant el partit de la segona volta amb el Rennes pel mal estat de la gespa a París. L'exblaugrana Ferran Torres podria tenir els seus primers minuts. Ara a les 3 juga l'Angers Lilla, i a 6:15 el Le Havre Mónaco, i tot plegat després de les victòries ahir del Lens i de l'Olympique de Lyon.
3: Sí, va superar còmodament el Toulouse per 0-2, mentre que el Lens, després de guanyar precisament la Supercopa, va debutar a la Ligue 1 golejant 5-2 a l'Auxerre. A part d'aquests dos duels d'ahir, també es van disputar Le Mans 2, Brest 2, Nice 0, Lorient 0 i Troyes 0, París FC 0.
0: I l'altra gran lliga que ha arrencat aquest cap de setmana és la Sèrie A. Avui amb dos torns, a 6:45 Frosinone, Juventus i Venècia, Lecce, i a 9:45 Torino, Milan i Atalanta, Sassuolo. Després que ahir l'Inter, el vigent campió, debutés amb golejada per 4-1 contra el Monza en un partit discret de Lautaro, que és una de les opcions del Barça per reforçar la posició de davanter centre, si finalment no es pot concretar l'arribada de Julián Álvarez.
3: L'equip de Cristán Chivu va inaugurar la Sèrie A, però no va ser l'únic equip perdit de la tarda d'ahir. També va arrencar la temporada el còmode Cesc Fàbregas, que no va aconseguir passar de l'empat a 1 al camp de l'Udinese. La tarda la va tancar el Genoa 0, Nàpols 2 i el Parma 0, Cagliari 1.
0: I a Alemanya, el Bayern s'ha proclamat campió de la Supercopa després de guanyar el Borussia Dortmund per 1-2 amb gols d'Olise, un golàs i de Braun. Per tant, dotzena Supercopa cap a les vitrines del conjunt bavarès, líder destacadíssim del palmarès i primer títol d'aquesta temporada. Això mentre la Bundesliga no arrencarà fins la setmana vinent. I per cert, encara del futbol internacional, un últim apunt pel que fa a les seleccions, perquè ja sabem qui acompanyarà Xavi Hernández al cos tècnic de la dels Països Baixos. De la seva etapa al Barça ho faran el seu germà Òscar, Sergio Alegre i el preparador físic Ivan Torres, i a més hi suma una llegenda neerlandesa com Ruud van Nistelrooy, Adil Ramsey i Patrick Lodefaix, que continua com a entrenador de porters.

0: 10 minuts per les 3, repassada l'actualitat pel que fa al futbol. Situem de nou la segona etapa de la Vuelta. Recordem avui encara per territori, Francesc Pau.
1: Sí, de fet serà l'etapa més llarga de l'edició, amb 214 quilòmetres entre Mònaco i Manos, ja a França, i 3.300 metres de desnivell. No hi ha grans ports de muntanya en aquesta etapa, però sí que n'hi ha un parell de tercera categoria, ja n'han superat un, tot just ara afronten el segon a 129 quilòmetres per la meta, situació molt similar a la que hem comentat a l'inici d'aquest 14-15, a un minut i mig, aquests quatre escapats, i per darrere el pilot amb Pogacar defensant aquest mallot de líder.
0: Un Pogacar que és el gran favorit, que com no podia ser d'una altra manera, com deia el Pau, ha començat fort i ja llueix avui el mallot de líder de la General, després d'imposar-se ahir en la contrarrellotge inicial pels carrers de Mònaco.
1: Sí, és veritat que ho va fer per un marge ajustadíssim, de només 9 centèsimes sobre el britànic Ethan Hayter, però Pogacar es va mostrar sorprès i al mateix temps content per la victòria.
2: És un sentiment estrany guanyar la contrarrellotge en la primera etapa per un marge tan petit. No ho esperava i estic molt content. Aquest vermell és un color realment bonic.
1: Un altre dels favorits, Van Aert, del Visma, va acabar 8è a 12 segons de Pogacar, i el millor dels catalans va ser Pau Miquel, que va arribar a 47 segons del líder. De fet, Pogacar mai abans havia guanyat la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el gran repte és mantenir el mallot vermell de líder des del primer dia fins l'últim, però això serà complicat, sobretot perquè avui tot apunta que l'etapa podria resoldre's a l'esprint.
0: Una volta que demà arribarà a la Catalunya Nord, que dimarts transcorrerà íntegrament per Andorra i que finalment dimecres entrarà al Principat i ho farà amb un dispositiu policial reforçat després dels aldarulls de l'any passat, amb protestes a pràcticament cada etapa per la participació del ja desaparegut equip ciclista israelià Israel Premier Tech. Els Mossos s'han volgut curar amb salut i desplegaran més agents a l'única etapa que passarà pel país. Serà dimecres vinent amb un recorregut de 170 quilòmetres que sortirà de Falset i arribarà a Roquetes, al Baix Ebre. Segons han explicat fonts dels Mossos a RAC1, el dispositiu el formaran 265 agents. Hi haurà membres de seguretat ciutadana, ordre públic i també diversos drons que sobrevolaran el trajecte. D'aquests 160 efectius vetllaran per la mobilitat, tallant carreteres, fent desviaments i també controls a vehicles. L'etapa de la Vuelta passarà, recordem, per municipis com Móra la Nova, l'Ampolla, Amposta o Tortosa, i afectarà el trànsit de l'N340, la C12 i diverses vies secundàries.

0: I encara sobre rodes, però en aquest cas també amb motor, a les 3 arrenca el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro, demà, bon dia.
1: Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, un Gran Premi que començarà amb el vigent campió del món, amb Lando Norris, arrencant des de la pole position, segona pole del curs i segona consecutiva pel pilot de McLaren, que hi va superar per una dècima de segon, 102 mil·lèsimes exactament, el Mercedes de George Russell, que després d'haver guanyat l'esprint va ser segon a la qualificació i avui completarà la primera fila de l'engrallat. Des de la segona arrencarà el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer, després d'haver-se quedat ahir a 133 mil·lèsimes de la pole, i el segon dels McLaren, el d'Oscar Piastri, en la quarta posició. Quatre motors Mercedes a les quatre primeres posicions i, a continuació, dos Ferrari, Hamilton cinquè i Leclerc sisè compartiran la tercera fila, mentre l'heroi local, Max Verstappen, arrencarà setè en la que serà l'última visita de la Fórmula 1 al circuit de Zandvoort, que va anunciar fa temps que no renovaria el seu contracte de cara a la pròxima temporada. Sainz i Alonso van caure ahir a la Q1, avui compartiran la novena fila amb el de Williams 17è i el d'Aston Martin 18è. Veurem què ens depara aquesta dotzena cita de la temporada. Gran Premi dels Països Baixos a punt de començar al circuit de Zandvoort.
0: Estarem pendents d'aquest Gran Premi de la meteorologia, que sembla que pot ser protagonista. Gràcies, Álvaro. D'aquí a poc més de 5 minuts arrencarà aquest Gran Premi a Zandvoort i a partir de les 7, Àlex Palou podria guanyar per cinquena vegada l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor surt des de la pole i podria proclamar-se campió a falta de 3 curses si aconsegueix ampliar a 162 punts el seu avantatge al capdavant de la classificació. Ara mateix en té 133 sobre el seu immediat perseguidor, el nord-americà Kyle Kirkwood, tot plegat en un Gran Premi especial pel 250è aniversari dels Estats Units, amb un circuit urbà pels carrers de Washington i amb Donald Trump a la llotja. Mentrestant, en tennis, ja tenim la vista posada en l'últim Gran Slam de la temporada, el US Open, però abans, aquesta nit, s'acabarà de decidir qui guanya el Masters 1000 de Cincinnati.
2: Sí, un guanyador que sortirà del partit entre Arthur Fils i Francis Tiafoe. Cap dels dos partia com a favorit a l'inici, però han deixat enrere pel camí altres aspirants al títol, com Ogelia Sim o De Mignor. Això, sumat a les absències de Sinner i Alcaraz, els han donat la possibilitat de lluitar pel seu primer Masters 1000. El partit serà no abans de 11:15 de la nit. I pel que fa al US Open, l'últim Gran Slam de la temporada, avui també comencen els primers partits de la fase prèvia. De tota manera, el quadre principal no comença fins al dilluns 31. Un quadre on, per cert, no hi serà Jannik Sinner, ja ho va anunciar, però sí que comptarà amb Carlos Alcaraz. A més, el murcià hi serà per partida doble, tant a l'individual masculí com el mixt, on farà parella amb Serena Williams.
0: I abans d'acabar, què ens queda per saber, Pol?
3: Que el Barça de futbol sala va superar ahir el Peníscola per 4-1 al partit en el quart partit de la pretemporada. Els golejadors van ser Adolfo per partida doble, Mateus i Eric Martel. Pels castellonencs va marcar Víctor Pérez. D'altra banda, la selecció espanyola d'hoquei herba disputa aquesta tarda el tercer partit de la segona ronda del Mundial. El duel que serà contra la selecció belga és crucial per les aspiracions dels espanyols de passar a les semifinals. Acumulen una victòria i una derrota i, si no aconsegueixen superar Bèlgica, podrien quedar fora de la lluita pel Mundial. Mentrestant, en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'enfronta aquesta tarda també a Bèlgica en un amistós per preparar el Mundial de Berlín, que arrenca d'aquí a menys de 2 setmanes. Aquest duel és la reedició de les dues últimes finals europees. I Mondo Duplantis buscarà batre novament el rècord del món de salt de perxa. Ja va intentar-ho fa uns dies a Birmingham i avui tindran una nova oportunitat de superar la seva pròpia marca de 6 metres i 32 centímetres a la Diamond League de Silèsia, a Polònia.
0: 2:57, sense els aficionats, el futbol no és res, però amb tots ells ho és tot per gaudir amb tothom. A Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV. 2 minuts i ens actualitzem.
4: 14:15.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
10: Esto promete, Manu.
9: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Huele a compra, Manu.
9: Huele. Va, va, va, va. El palo del
6: qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga.
11: Ràdio en directe.
12: Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
12: RAC més 1.
13: Notícies.
12: Podcast. Contingut exclusiu.
13: Escolta.
14: Navega.
13: Descarrega.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
14: Intuïtiva.
13: I renovada.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: ¡Venta! Ocasión Plus.
12: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
17: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
18: Havia de venir amb els taloners.
19: De saludar a les 7, és una meravella.
20: Han anat molt bé les vacances.
21: Tot el dia a la platja.
22: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
23: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
24: Perquè el panorama està complicat.
25: Sí. És una temporada de repte.
26: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
27: Toca matinar.
28: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
12: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
29: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
12: RAC 1. Tots som 1.
30: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
12: L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
31: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
12: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
31: I escolta el que vols.
12: Quan vols.
32: Les 3, actualitzem la informació a aquesta hora. L'Ajuntament del Picat al Segrià condemna les dues presumptes agressions sexuals durant la festa major d'aquest cap de setmana. Totes dues van passar la matinada de divendres a dissabte. La primera l'ha denunciat una noia que anava sola pel carrer. Tres joves l'haurien amenaçat amb una navalla i li haurien fet tocaments. Els Mossos encara investiguen el cas i la segona és la d'un home de 40 anys, ja detingut, que hauria fet tocaments a joves i adolescents durant també la nit de la festa major. I us ho avançat, RAC 1 aquest matí, els assentaments de persones sense sostre es multipliquen a Barcelona. N'hi ha una seixantena, un 40% més que fa una dècada. Davant d'això, alguns alcaldes de l'àrea metropolitana reclamen fer pinya i buscar una solució conjunta. Més coses, la Diada Castellera de l'Arbós, encara a la seva recta final, després de viure ja 3 castells de gama extra amb un castell de 10. A l'Arbós hi tenim l'Esteve Giral.
33: Doncs podria ser un altre castell de gama extra perquè sentiu sonar gralles i és la Colla Vella de Valls la que intentarà ara descarregar el 4 de 9 net. Abans hem vist el 3 de 10 i el 5 de 9 dels castellers de Vilafranca i hem vist el 2 de 9 de la Colla Jove de Tarragona. Una Diada Castellera parada rodona que podeu seguir, per cert, a RAC més 1, que no s'ha acabat. Veurem si la Colla Vella és capaç de descarregar el 4 de 9 net i compte que perquè venen també pilars de mèrit.
32: Doncs molt pendents de RAC més 1 i mentre la Costa Daurada encara refà dels aiguats d'ahir, Catalunya es prepara per una nova tongada de pluges intenses, Nil Ferrés.
34: Sí, aquesta tarda els ruixats seran molt irregulars i localment amb tempesta. Afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, també Ponent i el nord de la Catalunya central. A la resta de comarques, més estones de sol i amb les temperatures una mica més altes que ahir, per exemple aquests 35 graus al Pla de Lleida. De cara a demà arriba aquest front que ens portarà més inestabilitat i a partir de mig matí, mig dia, les tempestes podran descarregar amb força al nord-oest i també al centre del país. Al vespre no descartem també que puguin arribar a punts del prelitoral i la costa central.
32: I als esports, Oriol, el Barça debuta a la Lliga aquesta nit al camp de l'Elx sense Alejandro Valde.
0: És la gran absència de la llista després que ahir Flick li obrís la porta marxant els últims dies de mercat. Tampoc no han viatjat Casado i Héctor Fort pendents de tancar la seva sortida. Visibo que no està inscrit i els lesionats de Young i Roni. L'Elx Barça arrenca a 2:15 i abans a les 5 ho farà l'Atlètic de Madrid-Villarreal. Serà el partit de retrobament de Julián Álvarez amb la seva afició, que després de saber que vol marxar al Barça, els últims dies li ha dedicat insults i pancartes. Més enllà de primera, el Sabadell buscarà la primera victòria del retorn a segona divisió a partir de les 7 al camp del Castelló. I fora de futbol, ara mateix és en marxa la segona etapa de la Vuelta a Espanya amb 4 corredors escapats a 1 minut i mig del grup gran on hi ha el líder de la general, Tadej Pogačar. ara a les 3, també ha arrencat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 amb Lando Norris des de la pole. I a les 3, doncs això, començarà aquesta cursa de Fórmula 1, aquest Gran Premi dels Països Baixos, que de moment porta una volta.
32: Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Paula durant el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: A les 5 al Superesports amb el Xavi Puig i les retransmissions de l'Atlètic de Madrid Villarreal i del Castelló Sabadell. A partir de 7:45 el Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou i l'Elx Barça, i després i fins la 1 el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
32: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat.
1: Reconcentrat. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
2: És un normal, home.
3: Ho passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
5: Passen uns minutets de les 3, som els d'abans del claper.
7: Què li passa a la botbuma?
5: Però
7: que no treu la botzina.
5: Para. Que s'ha tan callat el dit.
7: Però que si no el faig jo, qui fa lo de la botzina?
5: Qui ho està fent?
7: Tenim un senyor aquí descomprimint-se o què?
5: Senyor, pari amb la botzina!
7: Pari,
5: per favor! Jo crec que li hauríem de fotre... Ara.
7: No, li hem de fotre un tret al cap.
5: Això t'anava a dir un...
7: Ara.
5: Mira, ara ja està, ja ha parat. Ja no hi ha botzina.
7: Que és que si tu fot un tret al fetge o a la cama, sí, aquella persona sobreviu. És un tret al cap.
5: Si sobreviu, pot ser que vingui a rematar-te, tu.
7: Exacte. I diràs, d'on he pres això jo? Jugant a Call of Duty, al modo zombies, que havies de matar els zombies amb un tret al cap.
5: Hòstia.
7: Llavors jo sempre...
5: Vale.
7: Jo no sé disparar, però si algun dia disparar, intentaré disparar al cap.
5: Al cap. A mi em passava això, jo sóc més boomer, al GoldenEye de la Nintendo 64.
7: Home, mira, sí que ets boomer.
5: Que hi ha rodons, eh?
7: Sí, és que és un tret al cap, eh?
5: Sí.
7: És un tret.
5: A la ficció.
7: A la vida real, no.
5: No, violència...
4: No,
5: violència, zero. Vinga, va, com dèiem, passen uns minutets de les 3, som els d'abans del claper, som...
8: Els taloners!
7: Ara tampoc tenim la gent aplaudint.
5: Aviam, és que has matat a la meitat del públic.
7: Que la gent ha sortit corrent.
5: Aviam, perquè... el del xiringuito al costat, que vinguin cap aquí.
7: A veure, que era broma.
5: Vinga, cap aquí.
7: Que no és sang, és ketchup.
5: Va,
7: espero.
5: Aplaudiu. Una, dos i tres.
8: Ara, ole!
5: Va, ara! Estaven enllaunadets aquests, d'aquí a la primera fila. Vinga, va, que comencem amb els millors moments de la temporada. Avui també, els millors dels millors dels millors. Avui, no sé si ho heu comentat, és el Dia Internacional de les Bromes.
7: Sí.
9: Ara ho dèiem, sí.
5: Sí.
9: No n'entena, potser no, però no, ara no recordo. Dic...
5: No s'ha dit a fora.
9: Mm.
5: Per això hem decidit avui fer una ronda d'acudits amb vosaltres.
7: Ah,
9: que bé. Ai.
5: Abans hi havia una època que els monòlegs començaven viniendo hacia aquí.
7: Sí. No, mi suegra.
5: Exacte. Viniendo hacia aquí, mi suegra, i llavors ja era un reguitzell de tòpics. Vinga, acudits. Sabeu per què els catalans mengen cargols?
7: No.
5: Perquè no els agrada el fast food. Mira, la de Lleida.
10: Com van morir els soldats? Abatuts. Doncs sí que em van veure, devia ser el sucre.
7: Mira, aquest és boníssim. Això és un funcionari que arriba a TV3 i un company li diu, escolta, vols un cafè? I diu, no, que m'espavilo.
5: Era el 324, aquest.
7: Ara li toca a la Núria.
5: Ah, vinga.
10: No tinc aquest paper. De jove volia ser banquer, però de mica en mica vaig anar perdent interès.
5: Mira. Quan parles ets com una ciutat. La romàntica París, la imperial Viena, la màgica Venècia, potser l'energètica Nova York. No, Kansas.
10: Si no hi ha una mica de masclisme, no per riure, eh?
5: Perdona.
9: Si el que m'heu dit que llegeixi, eh? Vull dir que, a veure, un moment. Potser els masclistes són uns altres, o no?
10: Ah, no, són... Ah. És qui ha fet aquest acudit.
9: Perdona, però aquest acudit no parla de sexes, eh?
10: Bueno, ja queda bastant clar, val, em sembla.
9: Sí?
10: Perquè un home no parle.
7: Bueno, fins aquí la dosi de cunyadisme del programa.
9: Vinga, doncs, gràcies per tot. Bueno, però és que havíem de celebrar el dia de les bromes.
7: Sí.
9: De les brometlles.
2: Estàs escoltant Els Taloners
3: del versió RAC 1
2: en rigorós refregir.
9: I pareu atenció a tots aquells que us faci por que us treguin un queixal, perquè avui hem sabut que escoltar un podcast és una tècnica efectiva per calmar l'ansietat, sobretot els que patim abans d'anar a la consulta del dentista.
10: Mira, segons aquest estudi de la Universitat Pompeu Fabra, 7 de cada 10 pacients es tranquil·litzen quan escolten històries de ficció o paisatges sonors. De fet, aquest anàlisi confirmen que la ficció sonora comporta més efectes relaxants que els paisatges sonors. És una gran notícia, sobretot pel 15% de la població de tot l'estat que pateix odontofòbia.
7: Mare meva, jo et dic una cosa, no sé si escoltar un podcast de crims et pot treure la pot, ja t'ho dic jo, eh? Home, potser... Ara, clar, Carles Porta, t'ho imagina't allò?
10: No.
7: Realment és un capítol de crims, això,
9: home,
7: eh?
9: Home, és que hi ha aquest efecte de so...
7: Que t'ho imagina't Carles Porta, que hauria de començar a partir d'ara dient, ostres, posarem llum a les càries, no? O posarem fluor a les càries, comencem amb l'extracció, clar, és un altre tema.
10: Poca broma està d'ella, perquè la majoria de pacients van notar que es relaxaven i van percebre que la intervenció era més curta de l'habitual. Fins i tot la freqüència cardíaca dels pacients va ser 10 batecs per minut més baixa que els que estaven sense escoltar res.
7: Jo dic una cosa, eh? Aquí crec que els taloners tenim molta cosa a dir. Crec que podem ajudar els nostres oients que tinguin por al dentista, sobretot els que ens escolten per podcast.
9: Home, i tant.
7: Jo crec que som una molt bona manera per relaxar-nos.
10: I la ràdio lidera tindrà en compte aquesta
7: ara,
10: gent.
7: Ara, jo crec que nosaltres som l'oportunitat perquè aquella gent que és talonera i que pateix els efectes d'anar al dentista, doncs es relaxi. Per això he decidit sortir al carrer per generar un espai de calma.
10: Oh, wow.
7: I tranquil·litat.
4: Això tu, Guillem.
10: Wow.
4: Ho he fet jo.
10: Estadella i calma és com un oxímoron,
4: no,
10: perdó.
4: No. Que és un tot terreny aquest.
7: He de sortir al carrer per generar aquest espai de calma.
10: Vale.
7: Tranquil·litat.
10: Oh.
7: Gent que ens escoltes des del podcast, a l'hora que sigui, això va per tu, atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de caries. El que fem, bàsicament, és sortir al carrer amb la intenció de recopilar tècniques de relax.
9: Quin contrast, eh?
10: Pobre oient que s'estava relaxant.
7: Aquí no es pot perdre el ritme, amics i amigues. He sortit al carrer, bàsicament, per recopilar aquestes tècniques de la gent i saber com podem relaxar els nostres oients que ho fan des del podcast. Atenció, perquè m'he trobat a un nano que m'explica les tècniques que ell té per a dormir a un nadó.
6: Tu sabries fer algun so, si rotllo ASMR, alguna cosa per relaxar?
9: Com
6: alguna...
9: Què seria ASMR?
6: ASMR, no saps què és ASMR?
9: No.
6: És allò, els sons de... Aquestes merdes.
9: Sí, el que li faig a la meva filla.
6: Ah, tu li fas a la... Sí?
9: Clar.
6: Vale, m'agrada. Tu què li fas a la teva filla perquè s'adormi? Que això també ens aniria bé per als oients que ens escolten a través del podcast i es relaxin. Què fas?
9: Jo li canto.
6: Què li cantes?
9: Cançons en italià. O, si no, una melodia fina. I si no, faig... Així.
6: M'agrada molt. I així s'adorm?
9: No.
6: Està molt bé, perquè aquesta tècnica de moment no li funciona amb
9: ell. No funciona.
6: Però li canta cançons en italià. Jo li dic, escolta, potser podem provar la tècnica de les cançons en italià. I atenció, perquè no és Eros Ramazzotti.
7: I escolta, una cançó en italià, home, això m'encantaria. Jo et faig els coros o alguna
9: cosa. Jo canto Celentano.
6: Què és això?
9: Adriano Celentano.
6: I no sé què és.
9: Un cantant italià molt conegut.
6: I tu li cantes això a la teva filla?
9: Sí.
6: A veure, foli, va, vinga, va.
9: Io non so parlar d'amore, na na ni na, non a voce. I així.
6: I s'adorm o tampoc?
9: Sí, s'adorm una miqueta. Això servia quan era més petita,
6: ara.
9: Quan era un bebè.
6: Ara Bad Bunny.
9: Ara, quasi, reggaeton, perreo i ja està.
7: Quin tamarro.
6: Jo crec que el que podem fer és que els nostres oients que estan escoltant el podcast ens vagin dient quines tècniques els hi funcionen. Aquesta, la tècnica de l'italià, pot ser que funcioni, pot ser que no, cançons en italià.
9: Cantando a sota boig.
10: Segons com fa més por un tio italià que 8 dentistes, eh?
6: També és veritat. Us he dit que no deixem de banda els idiomes, perquè m'ha tocat fer ASMR en francès.
10: ¿Qué?
7: Sí, sí, mira.
3: Bueno, hombre, ¿qué pasa? ¿Tú peor qué?
11: Lengua de francés.
3: Ah, francés. Ah, je parle français un peu.
11: Ah, ok.
3: Ah, où tu habites?
11: Moi, je viens de la Côte d'Ivoire.
3: Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, oui, oui, c'est magnifique. Ah, je suis un reporter de la radio leader de Catalogne, RACU.
11: D'accord.
3: Tu connais?
11: Non, j'ai jamais
3: connu. Ah, c'est la meilleure radio du monde.
11: Ah, d'accord. Super.
3: Ah, d'accord. Ah, ah, aujourd'hui, ça on informe un étudiant qui dit que la gens qui pâtissent anxiété pour aller à la dentiste, si écouter un podcast, un radio podcast, c'est meilleur pour la relaxation. Hein? Tu savais, Jean?
11: Non, je ne connais pas.
3: Aujourd'hui, tu sais informaté, hein?
11: Oui, c'est vrai.
3: Tu pour faire un peu d'ASMR?
11: Ah oui.
3: Tu pour faire?
11: C'est très bien de se relaxer tous les matins avant de commencer la journée.
3: C'est magnífic, mon ami.
10: Quin fàstic.
9: Però tu estàveu fent petonets.
7: No, estava fent ASMR.
10: No, no és ASMR, és una marranada el que heu fet. O sigui, heu fet de menjar amb la boca oberta, ai, plena.
7: No, m'ha agafat del micro i feia...
10: Que puto fàstic, tio. Francesc, sí. Havia de ser. Que maco.
9: Ara tenim les babes d'un francès al micròfon de la gravadora.
7: Exacte. Bueno, i vés amb les babes que vindran ara perquè m'he trobat una noia que té molt clar el que li relaxa amb ella.
6: Estic buscant a gent que m'ajudi a relaxar els nostres oients que ens escolten al podcast perquè hem sentit que hi ha un estudiat de l'UPF que diu que si escoltes un podcast abans d'anar al dentista, et relaxa. Tu tens por del dentista o què?
13: Els dentistes han de tenir por de mi.
6: A tu què et relaxa?
13: A mi un bon meneo.
6: Un bon meneo?
13: Un bon meneo.
6: Un bon meneo?
13: A primera hora del matí.
6: Ah, a primera hora del matí, un bon meneo.
13: Potser després de cada àpat, també et dic.
6: Perdona un moment.
13: Sí, ni ASMRs ni res, un bon meneo.
6: I tu quants cops menges, sense comptar lo del meneo?
13: Tres.
6: Sí, per tant, tres meneos al dia.
13: Tres meneos al dia.
6: I amb això tu vas relaxada.
13: Avui quantes hores portem? Porto desperta 5 hores, ja me n'hem portat 2.
6: Perdona, que
10: estàs amb
6: dos meneos?
13: Sí.
6: Però un moment, però...
13: No, no.
6: Però, jo he baixat...
13: Llevat a les 7, hi ha hagut una a les 7 i mitja i una altra a les 8 i quart.
6: Per tant, el que et relaxa tu abans d'anar al dentista és un bon meneo.
13: Home, i tant. Ni ASMRs ni res.
6: Hi ha gent molt afortunada,
14: eh? Ni pum, pum, pum, ni pam, pam, pam.
6: Ah, exacte, que no sap...
10: Hi ha gent que menja davant dels pobres, eh?
6: Sí, i que no sap què és quaresma.
9: I també t'he de dir que se li notava la veu que estava relaxadeta, la noia.
6: Sí. És fort perquè la vida i el carrer té aquestes coses que passem d'un extrem a l'altre i també he descobert que ens podem relaxar en un pla menys terrenal. I és per saber si tu tens pols dentistes o què.
7: No.
6: Hem vist una notícia que diu un estudi que si la gent que escolta podcast abans d'anar al dentista, diguéssim que no pateix tant. I és per saber si tu tenies alguna cosa, no?
7: No, jo no.
6: Tu normalment com et relaxes?
7: Resant.
6: Resant, molt bé.
7: Sí.
6: Ara mateix nosaltres, jo estic intentant que la ràdio, som RAC1 els taloners, crea un moment d'espai perquè la gent quan ens escolti en podcast es relaxi. Mm. Tu podries pregar ara mateix en directe?
7: Sí.
6: Sí? Em fas un exemple? Sí, doncs endavant, foli.
7: Pare nostre, estem aquí... Com et dius?
6: Guillem,
7: el meu amic Guillem, que ens hem trobat aquí de sobte. Et demano que el cuidis, que tinguis cura d'ell, que ell pugui estar amb tu, que ell pugui estar caminant amb certesa, que tu l'acompanyes i que tu l'estimes amb tot el teu amor. I sí, et prego per això, perquè ell també tingui aquest cor per buscar-te més i conèixer el teu amor.
6: Amics oients del podcast, que us saludem a una altra hora. Jo no sé si això us relaxarà o no. Si heu d'anar al dentista i us fa una mica de respecte, us recomano que no escolteu un podcast dels taloners, sinó que directament escolteu Ràdio Estel.
15: Els taloners del versió RAC1. I a prendre pel sac la digestió.
9: Hem sabut que Vilaseca, el Tarragonès, és el municipi més feliç de tota Catalunya. El rànquing està clarament dominat per localitats tarragonines.
6: Home!
9: Amb Salou en segona posició i Tarragona en tercer lloc.
6: Home, et dic una cosa, el nom no fa honor a la seva gent, eh?
9: Per què?
6: Com un lloc que es diu Vilaseca. Vull dir, ja m'imagino que tothom ha de ser una mica borde, no? Una mica més... Una seca.
9: Doncs podria ser.
6: Saps? La gent una mica seca.
10: Mireu, aquest rànquing que l'ha elaborat Spain Happy Index 2026 situa Vilaseca com el municipi...
6: Tot és en anglès, excepte el 26, no?
10: 26. Verge, quin dilluns més dilluns avui, eh?
6: Molt bé.
10: Anem a poc perquè anem lluny. situa Vilaseca com el municipi més feliç del país amb 89,21 punts sobre 100. L'estudi evidencia que la felicitat no depèn d'un únic factor, sinó de la combinació de diversos elements, com per exemple el clima, la proximitat al mar, però també l'accés a serveis, la connectivitat i l'equilibri territorial. O sigui, Lleida ha estat malament en aquest sentit. Sí. Això explica que municipis del litoral i també àrees metropolitanes com Barcelona o Viladecans apareguin en posicions destacades.
9: Mireu, nois, això fa olor de reportatge a peu de telèfon. Sí. Hem de comprovar si són tan feliços a Vilaseca com diu aquest estudi. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Happy Papa.
10: Oh!
14: Happy Papa.
7: Olé.
14: Happy Papa.
9: Ara comprovarem si són happy papas, happy mames.
14: Happy papa.
9: Mireu, buscant botigues i comerços per Vilaseca, he anat a petar un lloc que m'ha fet gràcia, que es diu Retalls de la Fina.
7: Ah, molt bé!
9: Mira, una merceria, també tenen teles per fer costura artística.
10: Molt bé. Que maco.
9: Segurament s'hi posarà la Fina. Aviam si ella és feliç.
16: Víctima.
9: Hola, bon dia, truco de la ràdio. És per saber si són feliços aquí a Vilaseca.
16: Home, una mica.
9: Home, aquest home vol dir que hi ha matisos, no?
16: Home, sí. Els de Vilaseca són feliços.
9: O sigui que aquest rànquing no s'equivoca. Vostè podríem dir que és feliç?
16: Jo sí que sóc feliç.
9: Vale. Quina puntuació es posa vostè en la felicitat del 0 al 10?
16: 8.
9: Home, per favor, està molt bé. Que al principi m'ha dit, home, sí, home, està molt bé, un 8.
16: Perquè jo sóc del poble, sí. Sóc filla de Vilaseca. Estem al mig de tot. Estem al mig de Reus, al mig de Tarragona, al mig de Cambrils... Som al mig. Tenim la platja al costat.
9: Vostè, què li diria als altres municipis de Catalunya que no són tan feliços com els de Vilaseca perquè puguin millorar una mica els ànims?
16: Bueno, clar, quan hem de pagar impostos és quan no som feliços.
9: però que no en paguen a Vilaseca.
16: Com no paguem tants d'impostos, doncs el dia que ens toca pagar no som gaire feliços.
9: Clar. Això és una dada que no deia aquest estudi, que a Vilaseca són molt feliços fins que han de pagar els impostos. De fet, la Fina, parlant amb ella, ha descobert que té claus per ser més feliços. I dic, home, m'ho has d'explicar, Fina, i he pres nota. Què és per vostè la felicitat?
16: Bueno, a l'aixecar-te cada dia, veus que la gent i que et vagi amb el cap acotxat i enfurismat, li preguntes, què, com estàs avui? Bueno, d'aquella manera... Ja. Però estic bé, sóc feliç. Jo, vale, pues molt bé, jo també sóc feliç.
9: Tu tens algun truc, Fina, sí? per animar-te, per ser més feliç, allò que et funcioni?
16: Que cada dia que obro els ulls dic, ja tinc un dia més. La felicitat és que tinc un dia més.
9: Ets aquelles persones que s'anima amb una cançó o així?
16: Ara, avui per avui, la Morocha!
9: Home!
16: Avui per avui, la Morocha!
9: Ostres, Josefina, vas a tope, eh?
16: Vaja, tope, tope. I mira que a mi tots aquests de les cúmbies i tots aquests no m'agraden gaire, però aquesta cançó m'anima. Que alguien saque a bailar a la Morocha que se muere de gana.
9: Ole!
16: Ja no me'n sé més.
9: La Morocha de Vilaseca, tu.
16: Sí, sí. I si em vegessi sóc així de divertida. Que...
9: La primera persona que truco és de les més felices que he conegut mai.
7: Com t'ho diràs?
9: Mireu, de Retalls de la Fina vaig a Llibreria Vanessa.
10: Molt bé.
9: També m'ha donat bona espina.
17: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia, truco de la ràdio. Què és el poble més feliç de Catalunya aquí?
17: En sèrio? Bueno, jo sóc molt feliç, així que espero que sí, que la de més persones també ho siguin. En una llibreria les persones totes són felices, perquè tot el que hi ha és xulo. Llibres, pijades, bolis, colors... Ara. O sigui, sempre la gent serà feliç en una llibreria. Sí,
9: a tu se't nota feliç treballant en una llibreria, eh?
17: És la il·lusió de la meva vida, i ara fa 5 anys que per fi ho vaig aconseguir.
9: Oh, i abans a què treballava, si es pot saber?
17: Bueno, vaig tenir una botiga de roba amb la meva mare fa molts anys, sí. Vaig estar en una gestoria i finalment a Vilaseca vaig trobar que es traspassava a la llibreria i me lié la manta a la cabeça.
9: Home, amb tot el respecte, però no em comparis una gestoria amb una llibreria, eh?
17: No. He passat de menys 1.000 a 1 milió en positiu.
9: Home, per tant, aquest estudi és cert? Sou més feliços a Vilaseca? I tu en particular?
17: Jo crec que sóc la que fa pujar a l'estadística.
7: Molt bé, aquesta Vanessa.
9: Doncs escolteu, li he demanat consells, perquè clar, com a llibretera segur que té llibres que parlen d'autoajuda, de sí. Com ser més feliç.
10: Clar.
9: Doncs que m'ho expliqui.
17: Pues mira, por ejemplo, los de la Marian Rojas, encuentra tu persona vitamina, cómo hacer que te pasen cosas buenas.
9: Ah. ¿T'has llegit algun d'aquests, tu, Vanessa?
17: Me he llegit hábitos atómicos y cómo hacer que te pasen cosas buenas.
9: Home, pues m'has d'explicar una mica què puc fer perquè em passin coses bones.
17: Te'l regalo si vens.
9: Oh, quin honor.
17: Hola, Juan.
9: Ai, hola, Juan. Que ha entrat un client. El veus feliç, el Juan, ja que estem amb aquest tema, o no?
17: Juan, me pregunten si eres feliç.
10: Ai, ai.
17: Con sus nietos.
9: Escolta, hi ha algun consell d'aquests llibres per ser més feliç? Què em diries?
17: Tenir un pensament de la filosofia del pensament positiu i després també saber estar format i estar informat de com saber veure les bones oportunitats.
9: Sí, estar atent a les coses bones, que a vegades no prestem molta atenció.
17: Exacte, i a vegades no prestem lo suficient atenció a el que tenim molt a prop i és bo.
9: No parem atenció als petits detalls.
10: És veritat.
9: I això ho ha dit una llibretera. Un aplaudiment per tota la gent de Vilaseca.
6: Ole, visca Vilaseca! Ole!
9: Gent de Vilaseca, sou molt bona gent i molt feliç!
12: Taloners a publicitat! Yes!
18: Així sona Reconcentrat. RAC 1.
19: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
20: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.

0: Auto
1: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: A l'estiu, mar o muntanya i RAC1. Tots som 1. RAC1 centrat.

0: quarts i mig de 4 i és hora de repassar l'actualitat més viral amb l'Alba Segarra, la nostra coqueta de llum, que li agrada molt preguntar-se sí, segur. Alba, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, preciosos. Com esteu?
2: Cansat.
1: M'encanta preguntar-vos com esteu, fa.
2: I portem 37 minuts plegats, eh?
1: Sí. Bueno, però mai està de més posar les cures
0: no,
1: al centre.
0: Estàs actualitzant l'estat de com estem.
1: Exacte. Estem bé? Sí? Podem seguir?
2: Sí.
1: Doncs pues vinga,
2: sí.
1: Va, comencem. Us poso una mica en context, val? És el programa Connexió Comunitat Valenciana, on una periodista fa una entrevista a Quim Gutiérrez i Clara Lago. Aquests dos actors estan al TEA rodant la pel·lícula de Buitres.
2: Ah, mira, molt bé, eh?
1: Que és una pel·li. Llavors, us he preparat una mica la que vindria a ser aquesta entrevista, però separadeta, vale?
2: Perquè podem entendre-ho, no?
1: No, més que res perquè costa de digerir.
2: Vale.
1: És aquella cosa que t'has de prendre un àlmax, vale?
0: Llavors, què ha passat?
1: Poc a poc i bona lletra.
0: Vinga.
1: Atenció, per començar, amb la pregunta que llança la periodista cap als actors.
3: Lo que estaba leyendo, o sea, está inspirada en ese... en hechos reales, como has dicho, en un pueblo de Valencia, entonces habéis tenido que aprender valenciano. ¿Cómo lo habéis llevado?
2: Ya.
1: No. A veure, per si algú casa a l'hora de la migdiada té encara tota la sang a la panxa i no la té el cervell i se li estan escapant detalls, vale?
0: Que la, si no la té el cap, que la tingui a la panxa, eh?
4: De 3 a 4 a vegades fem una mica de siesta.
1: Exacte. Clar, aquestes persones que estan fent la migdiada, jo us ho explico. Per començar, aquesta periodista parla en castellà.
2: Clar, perquè no és la televisió de... Però clar... També
1: clar.
2: El nom diu... Connexió Comunitat Valenciana. Aquí ja intueixes una mica. No clar. És Connexió País Valencià. Aquí potser...
1: No, però...
0: Ja et diu moltes coses al títol.
1: És com, saps quan una situationship, que no saps com ubicar-te?
2: Sí.
1: Quan estàs amb algú i no hi estàs del tot, doncs aquí és una mica el mateix, o sigui, el títol me'l posa en català, doncs després ella, pel que sigui, xerra en castellà. Potser per lo de Comunitat Valenciana...
0: Porque está Clara Lago delante y por respeto vamos a hablar todos en castellano.
1: Bueno, porque hay un tema que el castellano y el catalán se parecen como un huevo a una castaña, ¿eh? Sí, vull dir, no tiene que ver.
0: Y esta chica a lo mejor no sabe que Clara Lago vivía en Barcelona y que Quim Gutiérrez es catalán.
1: No, i que, joder, al final, potser aquesta tia el que té és una voluntat d'integrar, m'explico. És que sempre pensem malament.
0: I que no es perdi el castellà, també, clar.
1: A mi em fa molta gràcia això, no?, que primer els parli en castellà i després també una altra cosa que diu, us va costar molt aprendre el valencià? Aquí comencem a obrir un meló.
2: Ai.
1: Vale? Un meló que comença a respondre Clara Lago.
5: Pues bien, a mí es que me divierte mucho siempre este tipo de cosas de tener que trabajar con acentos o idiomas. Yo sí que me resultó más difícil casi porque yo estuve viviendo un año y medio en Barcelona, bueno, un poco como Akim, que es catalán, y cuando ya tienes como un poco instaurado el catalán, pues como que desaprender para quitar ciertas cosas que ya las tenías como pilladas, ha sido como lo más complicado, pero nuestra lingüista Laia es maravillosa y ha sido muy divertido trabajar con ella.
1: Bueno, a ver, aquí ya comencem.
2: Grinyola tot una mica, eh?
1: No, agafeu-vos a la taula perquè està fotent una tremolada, això que encara se'ns emportarà, m'explico. Sort que estem a la 3 i no a la 15, si no cauríem amb la tremolada que fot. Per començar ja diu, dialecte, bueno, accent, saps, llengua... La Clara està suant, té les aixelles, nens, com el mar Mediterrani.
2: La Fontana de Trevi, eh?
1: La Fontana de Trevi, allò. Perdó. Perdó, és que m'he ofegat amb la meva pròpia ràbia.
0: A mi s'ha tossit el micro.
2: Sí, perquè a més en aquest no s'ha tossit, ens han posat un botó on es talla el micro si tens...

0: Doncs mira, per exemple, talla tots els ojos un moment, ja veuràs. Hi ha un micro, que si fas així, mira...
1: Ja no se va sent.
0: Que és perquè faci, posa tos a sobre. Me... A veure... I tu has decidit fer tos al micro.
2: No puc... És que m'estava ofegant.
3: Ole tu. Ole tu.
2: Tinc com una reuma.
0: Sí.
2: Però conto que la porto des d'ahir, jo, aquesta reuma. I no m'acaba de sortir, saps? Llavors, quan surti, pues, soparem tots, suposo. No ho sé, perquè ve algo gros, ve pollastre gros avui. No, no, és, escolta... No només això, sinó que la Clara diu... Bueno, el dialecte, la llengua, però em diverteixo, però ha sigut dur. Son, son, son, no? Ha sigut molt dur perquè, clar, jo sabia català...
4: Sí, sí, sí.
2: He hagut de desaprendre el català per aprendre el valencià.
4: Perquè t'estava fent interferències amb el valencià.
2: Clar, és que és molt dur. Sabeu que a mi això em va passar? Sabeu que jo soc trilingüe. Bueno, quatrilingüe.
0: Com?
2: Parlo català, castellà, anglès i lleidatà.
0: Vale.
2: Jo, per mi, cada dia és un repte sortir al carrer. Jo cada dia estic constantment desaprenent la meva llengua materna, que és el lleidatà, per entendre de què collons va aquest idioma de Satanàs, que és el català.
0: Sí?
2: I pensa que el meu cervell funciona a dues bandes, perquè és com... Vale, no? quan parlo amb vosaltres...
0: Què estàs parlant ara mateix?
2: Ara mateix, bueno, un lleidatà obert...
4: Perquè,
2: per poder-me comunicar amb Catalunya.
0: Perquè tu podries fer una frase ara en lleidatà, lleidatà?
2: Sí, no digue'm la frase i jo te la faré en lleidatà.
0: Hola, sóc l'Alba Segarra, estic ara mateix a RAC1, el meu programa de ràdio Els Taloners, us estimo molt, sou...
2: Intenta no fer una redacció, tampoc, vull dir que és una cosa més curta, nen.
0: Bueno, però digues el que vulguis, a veure si t'entenem.
4: No, aviam.
0: A veure.
2: Hola, sóc l'Alba Segarra i és Els Taloners. Vale. Lleidatà, d'acord? Després ho traduirem, tot això, d'acord?
0: Vale.
2: Sí. Podries presentar a la gent que no s'espanti que el que sentirà ara és lleidatà, no és català.
0: Atenció, oients de RAC1.
4: Del món.
0: Ara sentireu lleidatà. A veure la diferència. A veure.
2: Vale. Hola, sóc l'Alba Segarra. Això és Els Taloners del versió RAC1, el millor programa del món i no sé què més ha dit l'Estadella.
0: És que no sé què ha dit.
2: No. Pots traduir-ho?
4: Jo he sentit només com...
0: Taloners. Entres taloners.
4: Sí, és veritat.
2: Bueno, clar, taloners, els noms propis no els canviem. Doncs la Clara Lago viu en aquest drama. En el mateix drama que visc jo, perquè ella sabia català,
0: clar.
2: I ha hagut gairebé de fer-se un rentat cerebral,
0: clar.
2: No, ha hagut gairebé de drogar-se perquè li quedés al cervell com una natilla bullida i poder començar de zero i aprendre el valencià.
4: Però llavors el Quim Gutiérrez, que és català,
2: ha hagut
4: de no parlar català en molt de temps per poder parlar valencià.
0: Clar,
2: totalment.
0: Pot ser que Clara Lago hagi tingut lagunes.
2: Bueno, és que sí.
4: Claro.
2: Claro. Nois, mireu, jo només penso.
0: Ai.
2: Si per fer el valencià partint del català només has hagut de canviar una mica l'accent i incorporar algunes expressions...
0: Ves, que sé per on vas.
4: Ai.
2: Jo vull advertir a l'audiència que no sóc en cap cas filòloga, no m'avale cap tipus de carrera universitària, ni títol aquí darrere, ni experiència professional, ni tan sols facilitat de llenguatge, ¿vale? No estic parlant en nom de RAC1, parlo en nom d'Alba Segarra Mercè, i jo penso que si només has de canviar una mica l'accent i una miqueteta alguna paraula, ves que no parlin català a València. Perquè ves que València, igual que les Balears, no formi part dels països catalans. Jo ho deixo aquí i si ha de vindre la policia a buscar-me perquè m'he accedit, senyora gente, ven a por mi. Ven a por mi, perquè jo no tinc por.

0: Crec que avui com a politònol jo no tengo miedo a la verdad.
1: Jo m'ho tatuaré al pit amb lletres germàniques.
2: Exacte. Ai. Mireu, va, seguirem. Seguirem una mica i seguirem parlant d'accents. Tot i que en ve de gust canviar de tema. No, parlarem de bodes, va.
0: Sí. Vinga, va, a veure.
2: Tirem-ho des de la marxa nupcial. Alujas, carinyo.
0: Ole! Venga. Ole!
1: Sí. La gent encara es casa amb aquesta cançó?
2: Bueno, sí.
0: Jo vi la gent entrar en una boda amb l'himne del Barça.
2: La gent està fatal.
1: Et dona més alegries al Barça que al matrimoni, eh?
0: Va, la.
2: Ja. Bueno, depèn de quin matrimoni. Això sí, t'ha quedat molt heterobàsic, això, baby. Sí. Això t'ha quedat com si sapiguessis que és un fora de joc i no en tens ni idea, igual
1: o,
2: que jo.
1: O si sapigués que és el matrimoni. L'altre és que la núvia va de blanc, normalment. Ho fan per contrarrestar. Mm. Perquè una
0: vegada... Surt d'aquest jardinet, bala. Surt d'aquest jardinet.
2: No, que és com una mala idea, lo del blanc.
1: No,
2: perquè no et quede mai bé del tot. I jo amb lo... soc molt torpe, com es diu en català.
0: Torp.
2: Soc molt torp. Ah, jo em tacaria segur. O sigui, jo abans d'entrar a l'església ja estaria tacada. Sort que no em casaré.
0: Perdó, eh? L'altre dia un vídeo que no sé si és ja.
2: Ai, ai, ai, ja comences molt
1: ja
2: malament.
1: Un vídeo que no sé si és...
0: Perquè el sí segur s'ha convertit en el perquè de tot cunyat, saps?
2: Sí, exacte. El perquè de tot cunyat. No, per favor, el micro és tot teu.
0: Vaig veure un vídeo d'una noia que es casava i a l'altar se li va escapar una flatulència i se li va atacar tot el vestit.
2: No, això sí, eh? Això
0: bueno,
2: ha de ser molt...
0: Depèn,
2: no,
0: home, dels nervis,
2: un pet
0: home.
2: Pintor.
1: Però per això et tiren arròs.
0: Un pet pintor?
2: No sabeu què és un pet pintor?
0: És un pet pintor.
2: Un pet pintor és un pet que ve acompanyat de la família, no va sol, que pinte.
1: Clar.
2: Com si fos una escopeta de pintura.
1: Però és que per això tiren arròs després, per...
2: Per pair, no? Sí. N'heu tingut de pets pintors? Pets pintors?
0: Ui, jo és que puc explicar anècdotes, però no caldria.
1: No cal.
2: Bueno, un dia parlarem d'això. Teniu bodes aquest any?
1: No.
0: No.
2: No?
1: Ah, sí, una al maig.
2: Jo dos.
0: Ah, molt bé.
2: A quantes bodes heu anat?
0: Buf, a moltes.
2: 25.
0: Jo he arribat a una nòmina a mi mensual. Jo crec que una nòmina de la meva vida ha anat directament per pagar bodes, eh?
2: Perquè bueno, clar, això. És que és un tema. És un tema. Ja ho vam parlar un dia, us en recordeu, sí. Que ens indignava bastant. Bueno, doncs mireu. Hi ha una novetat a les bodes, que és aquesta.
3: Cuenta virales en redes por cobrar ojo con el datáfono.
1: ¿Qué es la luz?
3: Esto es nuevo en las ¿sí? bodas, ¿no? Aquí no se libra ni uno y es que van con el datáfono diciendo, hora de pagar.
4: Había una terminal, una amiga de los novios cobrando con tarjeta.
5: Oigan, les queríamos comentar que tenemos un módulo acá atrás. Si le quisieran dejar a los novios algún regalo, podría ser un sobre con efectivo o tenemos la terminal por si quisieran con tarjeta o inclusive un mensajito. Está súper bienvenido.
4: A meses sin intereses.
2: A veure si ho heu entès bé,
0: m'he quedat de pedra.
2: Ara mateix a les bodes s'està oferint la possibilitat de pagar el regal en datàfon, amb targeta, allà in situ.
1: O sigui que no és ni regal, pagues directament.
2: Pagues directament, sí. Bueno, llavors,
1: bueno com es fa amb transferència.
2: Sí, però anem a parlar-ne, perquè datàfon a les bodes, sí, segur. Que sí, tot el que sigui facilitar-me la vida i treure'm gestions burocràtiques, jo estic a dins. Vull dir, ja està, traiem-nos la careta a tots, ja sabem de què va les bodes. Una boda ara està de mitjana a 30.000 euros.
0: Com?
2: Allò, quin jove ha pogut estalviar 30.000 euros? Vull dir, tothom sap que la boda la paguem entre tots. Ei, i ja em sembla bé, jo vaig a tope amb una boda, vaig a tope. I ja sé que he de pagar 150, perquè jo no estic pujant. Jo no estic... Saps allò que diuen? Ara s'ha de pagar 200 perquè ha pujat l'IPC. Quan a mi em pugen el sou, jo pujaré el que pago a les bodes. Eh que a mi no se m'està pujant el sou, que ara. Aprofito per fer una crida? Doncs pues de llavors no pago més a les bodes.
0: Aprofito per fer una crida aquí.
2: Bueno, aquí sigui responsable d'això. Llavors, què ha passat? Anem a fer un repasset de la història dels regals.
0: Vale.
2: Primer era la dot.
0: Sí.
2: Les famílies donaven una dot amb la filla per poder-la casar. Això està malament per tot arreu. A mi el meu pare de petit em deia, Alba, tu et casarem sense dot. Pobre, es va equivocar amb això. Ai. Però era un piropasso, era una cosa molt maca perquè volia dir, tu vals tant que no caldrà que donguem més. Llavors, des d'aquí aprofito també per dir-li a mon pare, si aquella dot encara la tens, dóna-me-la a mi, que a mi m'aniria bé ara, a mi mateixa, per mi sola. Després van començar els regals materials. Què vol dir això? Que els teus familiars i la teva família política et regalava coses per casa.
0: Per tant, els llençols,
1: la vaixella...
2: Terrorífic. O sigui, la teva família política i la teva família de sang, que a vegades no sé què és pitjor, no em feu triar, Et regalaven la decoració de casa teva. No em vull imaginar a casa meva jo ara mateix. Però bé,
1: amb el gotelé aquell tan mono.
2: Terrible. Llavors, més endavant va arribar lo dels 150 euros, que ara diuen que són 200 i etcètera. Llavors, els amics, això ho fem molt al poble, la Fuliola. Els amics no només fèiem transferències, perquè ens semblava com molt fred, vale? Fer una transferència. No, no, ens curràvem una manera divertida de donar-ho. Per exemple, un tàper petit i tot ficat en una... en un, com se diu això?
1: Una urna.
2: No, una urna, no. De formigó armat.
0: Ah, vale,
2: i llavors
0: vale,
2: els donàvem pa, perquè ho trenquessin allà.
0: Ah, en, una, persona, eh?
2: En una motxileta amb un garrinet i el garrinet llançat dins del restaurant, a dins de macarrons amb bitllets de 5 euros.
1: Dius en la realitat que...
2: No, clar, això era una feinada. Ostres. I a part era dubtós del tema dels animals. Jo estava farta de que en una boda no només m'hagués d'ocupar de com em vesteia, com em pentinava, el comiat, anar aquell dia a plorar la cerimònia, a veure, quedar bé, lololà, sinó que a més fer el regal d'una manera organitzada. Però si puc triar, que em portin el datàfon.
0: I a tomar pel cul.
2: I al qui porti el datàfon, un últim consell. On trauràs més targetes és al lavabo.
1: Alba Segarra, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: And now we go to the commercials.
6: Això és Reconcentrat.
7: Es el derbi, es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet, serà massa.
10: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
12: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele, huele.
13: Va. ¡Impago! ¡24 horas!
12: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, ¿vale?
12: Un ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chitado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
15: Estan els dosos entrant.
14: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
16: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
14: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
15: Passa a l'altra banda, el Castell Carrega!
14: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som u. Això és Reconcentrat.
1: Mojito, caipirinha, sangria fresca, ratafia, búscate.
0: Pala.
1: Però què passa?
0: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
1: Què sabràs?
14: Taloners del versió RAC1 i aprendre pel sang la digestió.
1: Un moment de saludar l'Alba Segarra repassant l'actualitat i el seu punt de vista amb el sí, segur. Alba, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, bonic. Oh. Molt bé. Bueno, tu, sabeu que hi ha aquella cosa que cada dia és el Dia Internacional d'Algo?
0: Sí.
2: Una cosa que, bueno, Que está todo inventado.
8: El día del moco incrustado.
3: Sí. El día de la persona que saluda con la mano izquierda cada vez que se encuentra alguien que la saluda con la mano derecha.
1: Sí, hi ha un dia per tot.
2: Hi ha un dia per tot. I com que hi ha un dia per tot, pues mira, avui és el Dia Mundial de l'Home.
3: Ah, guai.

0: ara ho estic entenent. Ve de la patata?
1: Clar, surts d'un cony.
0: Ah, val. Era això.
1: L'home ve de la patata perquè surt d'un cony. I una manera de dir cony en català es diu patata. Però, patatona.
0: Patatona, sí.
2: D'igual, jo pensava una cosa molt pitjor.
1: Què pensaves, tu?
0: Què pensaves, tu?
3: Hòstia. Atente, espavila.
2: Jo em pensava que això de l'home ve de la patata era una referència de que la patata venia d'Amèrica. No sé per què, de dir-la que cantava que la patata ve d'Amèrica.
1: I els que van anar fins a Amèrica a fer tot aquest genocidi, qui eren
0: llavors? Sortir?
2: No sé. Clar, la patata...
1: Cristòfol Colom, que era un gos. Un dofí.
2: No sé per què. Sempre pensava que era parlar d'una patata de veritat, no de la patata.
0: La cançó podria haver sigut l'home ve de la patatona.
2: Sí, sigueu més concrets, la tringa.
1: A més, ara, diminutius.
0: Reaccionant 40 anys més tard.
1: Bona tarda. Bueno, nois, felicitats, suposo. Celebreu el vostre dia ocupant tant espai com sigui possible, és a dir, feu el que feu un dia normal.
2: Vale.
1: Però és que avui, que és el dia de l'home, també és el dia internacional de la dona emprenedora.
0: Emprenedora.
1: A vegades em surt com un castellà de dins, tu. No d'una dona normal, eh? Vale. Perquè el dia de les... O sigui, les dones ho tenim el dia de la dona i punt. Sempre ha de ser la dona amb algun accessori, saps? El dia de la dona treballadora, 8 de març. Avui és el dia de la dona emprenedora.
2: Val.
1: O sigui, aquelles dones que no sigueu emprenedores, avui, xitons.
2: Però, per tant, la dona treballadora no és emprenedora?
1: Es veu que no. Ah. Es veu que la d'avui suposa que és l'empresària... Clar, el 8 de març és la que té el lloguer.
0: Si treballes per compte aliè...
1: No, exacte. No. Avui és el dia de la dona emprenedora, no és una dona normal, és només la dona emprenedora, i suposo que les dones hem de ser molt emprenedores per suportar els homes, i en especial el dia dels homes. Vinga, seguim.
2: Crec que aquí ha nascut una nova secció, que és l'Alba comentant els dies mundials,
0: sí,
2: eh?
0: Miqueta. També t'he de dir, Alba, que no ens has felicitat el dia de l'home, eh?
2: Jo siguis tot tu.
1: Us he dit felicitats, nois, el que passa que parleu damunt meu i no m'heu escoltat, que és lo normal. Bum!
2: Mira, Alujas, tira públic que hi entri clapés.
1: No, cuquetes de llum, va. Ai. Escolteu, el portaveu de Vox a Catalunya, Joan Garriga, perquè també és un home, perquè Vox crec que està prohibit des les dones, ha presentat una campanya que es diu la T-Deportación, escoltem-lo.
4: Venimos a presentar esta campaña, la campaña T Deportación, para concienciar a todo el mundo de la realidad. La realidad no es la que nos quieren imponer nuestros políticos, nuestros gobernantes, y en especial el alcalde de Barcelona, que está empeñado en luchar contra la percepción. Él quiere que los barceloneses tengan la percepción de que Barcelona es una ciudad segura, pero para nosotros la obsesión no es que la percepción sea que Barcelona es segura, sino que Barcelona sea segura.
2: Es una mica Mariano Rajoy, ¿eh?
0: Un moment, pero Joan Garriga no era cantante de la trova Kung Fu.
2: Com?
1: No, aclarim-ho, eh? Són dues persones diferents.
0: Ah, però es diu Joan Garriga, també.
1: Sí.
0: Ah, val.
1: Però de la trova Kung Fu toca l'harmònica i aquest toca els collons.
0: Val.
1: Són instruments diferents. No s'ha quedat clar, vale? Però el que defensa aquest portaveu, sí, és que vol que Barcelona sigui segura.
0: Val.
1: I jo pensava, bueno, potser deu voler dir que vol que tinguem els joves i no tan joves accés a l'habitatge, no? Que la canalla pugui jugar pel carrer,
0: sí,
1: saps? Que no sigui un més car que menjar gourmet del Corte Inglés aquesta ciutat.
0: Venint de Vox, crec que van per una altra banda.
1: No, mira per qui van.
4: Y nosotros lo que queremos son extranjeros que vengan aquí de forma legal, que vengan a adaptarse, que vengan a integrarse y que no vengan a robar. Todo aquel que venga a hacer de la violencia su modus vivendi debe ser deportado ipso facto y sin ningún tipo de lástima, porque es gente que viene aquí a hacer el mal. Y nosotros queremos aquí personas de bien y que vengan a sumar.
2: Està molt bé una persona que diu que gent que vingui a integrar-se, està molt bé. Amb aquest tot en lleuger, amb aquesta alegria,
0: sí.
2: Eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, òbviament, han de ser estrangers. O sigui, els delinqüents d'aquí no, eh? Aquests es poden quedar.
2: Com lo de Netflix, Stranger Things.
1: Ah, no, han de ser de fora. O sigui, aquests, els que són locals, els delinqüents locals, sí, poden seguir sent presidents de comunitats autònomes, se'ls pot entrevistar en prime time, poden ser pastors evangelistes d'església, poden fer el que vulguin,
2: vale,
1: perquè són delinqüents,
2: vale,
1: però són d'aquí.
0: Però són d'aquí, sí.
1: M'explico?
2: Són de confiança, són d'aquí.
1: I jo penso, petit Joan Garriga, ves que no se s'hagi colat una miqueta de racisme en aquesta campanya? No, diu que només volen que els immigrants s'adaptin. I clar, ja és important això d'adaptar-se i integrar-se, però... És ben curiós,
0: sí,
1: que ell ho digui, no? Fa una campanya a Catalunya, sent el representant del Parlament de Vox, parlant d'adaptar-se, i ho fa en castellà.
0: Hòstia. Perquè l'adaptació és a la carta.
1: Sí. Perquè es veu que quan tu et preocupes molt per Catalunya, ho fas en castellà. Perquè quan tu et preocupes molt, molt de veritat, et surt en castellà. Surt. Perquè s'adapta a l'altre. Anem a la campanya purament. Han fet la campanya en què consisteix? Han fet unes targetes de transport copiant l'estètica de T-Mobilitat, però si t'hi fixes...
2: Ai.
1: No hi posa T-Mobilitat. Ai, trapelles. Hi posa T-Deportació. Bueno. Primer de tot, felicitats. Ai. Felicitats a la ment pensant d'aquesta campanya. Parlo amb tu, petit saltamontes. Molt bé, coqueta de llum. Ai. Ho has pensat tu solet, això? Aquest joc de paraules de... Oh, de mobilitat, no, de deportació. Bum! Creativitat, no? Aquell plastidècor que et vas posar de petit pel nas ha fet la seva feina i ara ets una persona supercreativa. Ara et donarem un pin. Donarem un pin molt gran perquè ho has fet molt bé. Ara és important que li expliques a tothom que aquesta targeta no funciona, vale? Que no és real. Vale, perquè encara hi haurà gent que pujarà a Renfe i voldrà pagar.
2: Ai.
1: Amb la T-deportació, saps?
2: I llavors te jodes.
1: Clar, no, claro, perquè la gent que és capaç de votar a Vox segurament és gent que no sap que aquesta targeta no serveix, perquè segurament és gent que la lectoescriptiva no la porta molt bé, no és igual. I a part també hem de tindre en compte els de Vox, que venen d'una ideologia que es basa una mica en això de posar gent als trens, vull dir, que no es confonguin, saps?
2: Si avui portem un dia...
1: L'objectiu d'aquesta campanya és posar remei contra la inseguretat. Una targeta per acabar amb la inseguretat.
2: Sí?
1: No? Allò, inseguretat, targeta, pum, seguretat. No? Amb què es deuen haver inspirat? Inspirar, no?
2: Què vols dir amb això?
0: On vols anar a parar?
1: Bueno, que hi ha molta gent que amb una targeta
2: sí?
1: i una tassa de vàter... Ja ha vingut la seguretat de cop, tu!
2: No fem apologia a les drogues.
0: Ningú ha parlat de drogues aquí, eh?
1: Jo faig apologia a teràpia i a les abraçades. I a que retiro el permís de votar molta gent. Jo faig apologia d'això, a les drogues ni una. Bueno, molt bé, Vox. En resum, moltes felicitats per aquesta classe de plàstica que heu fet, això està superat, i ara quan pugueu i vulgueu, poseu-vos a fer política, sisplau.
2: Bravo, bravo!
1: Seguim amb projectes de plàstica, que en diuen política, vale? Perquè aquest dissabte 22 de novembre s'inaugura l'arbre de Nadal a Badalona.
0: Hombre, tant!
2: Home, mític, ja, un clàssic.
1: N'hi ha dos d'arbres de Nadal a Badalona. Hi ha un a la plaça de la Vida, a la Vila, de dimensions relativament normals, i llavors hi ha l'arbre.
2: Ai.
1: L'arbre de 40 metres d'alçada.
2: Ara.
1: L'arbre que ha posat a Badalona el mapa.
2: Ara.
1: Que com has d'estar com a ciutat... Que sigui sí. un arbre el que et posi el mapa, eh? També té collons. Bueno,
0: al Google Streets t'hi posa segur.
1: Sí, exacte. És la gran aposta política de Xavier García Albiol per Badalona. Ell n'està superorgullós. Segons ell, és l'arbre més alt d'Espanya. Això és un tema seriós. I així en parlava l'alcalde de Badalona aquest estiu, al Versió d'Estiu.
5: No, anem a veure i anem a parlar molt en sèrio, eh? Perquè aquest tema és seriós.
6: Sí.
5: L'arbre més alt és el de Badalona.
2: Ai, ai, ai.
5: Què fa el de Vigo? I per què sé que és el de Badalona? Perquè l'empresa que li subministra l'arbre a Badalona és la mateixa que subministra a Vigo.
1: Ah!
5: I per tant, més n'hi ha un de l'alçada que té. El que fa el de Vigo és que col·loca una estrella dalt de tot de l'arbre, que allò sembla un satèl·lit en lloc d'una estrella de Navitat. Aleshores, clar, amb el satèl·lit aquest que instal·la, que és una mega estrella que un dia li caurà a sobre d'algú, doncs aleshores sí que passa el de Badalona. Però l'arbre, el més alt, és el de Badalona.
1: Ara, un moment, ara segueixo amb la secció, però saps que m'ha recordat una mica si tanques els ulls ja quan l'estadella fa de...
2: De Dumbledore.
1: De Dumbledore.
0: Crec que tenen el mateix logopeda, eh?
1: Té un punt de...
7: Vamos a poner un árbol muy grande en Badalona.
1: D'aquest punt. A mi, de tot el que explica, el que vull remarcar és que aquí hi ha un tio que s'està fotent d'or a costa d'aquests dos alcaldes.
0: El guanyador no és ni Vigo ni Badalona.
1: No, és l'empresa de leds que sense veure-ho vindre ha trobat el negoci de la seva vida amb aquests dos que juguen literalment a veure qui la té més llarga.
0: Que llueva dinero.
1: Perquè si pogués posar-li... Si sapiguessin que es poden posar leds totalment allà baix, se'n posarien, vull dir, m'explico. Recordem com ho viu el de Vigo, perquè també déu-n'hi-do aquest senyor.
8: Pero dejadme que lo diga. Yo sé que en este momento el alcalde de Nueva York nos está siguiendo por streaming. La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol. In our Christmas time. So... We are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
7: Hola, bien.
2: Déu meu.
1: Bueno,
2: Déu
1: com has de ser com a alcalde que el que et marquis l'arbre de Nadal que posis, en fin. Jo li dic a l'Albiol també, escolta, Albiol, menys arbre i més disseny del tríptic de Nadal.
2: Ai, sí, per què?
1: Ui, l'heu de buscar.
2: Què ha passat?
1: Sí, allò... Allò és llet com una nevera per darrere. És lleig.
2: Sí, el tríptic que està circulant...
1: El tríptic
2: circulant,
1: que anuncia totes les activitats de Nadal, que no estan malament, Déu-n'hi-do, Badalona.
0: Perdona, però potser ell, que és tan competitiu, és el tríptic més lleig del Nadal d'Espanya.
1: Això sí que ho guanyarà. Clar. Lo de l'arbre no ho sé, perquè, clar, l'Albiol està... Diu que l'altre fa trampes amb l'estrella, que l'arbre, només l'arbre, ell és el més alt. Jo crec que hauria d'entrar en aquesta competició, a veure qui fa el tríptic més lleig, i t'ho juro que guanya ell.

0: Què és això?
1: Això és una cosa...
2: El què?
1: A veure.
2: La mama baila.
0: Mama baila a Barcelona?
1: Això és, nens. A mi em punxes i no em trobes sang.
2: Portes un dia avui, Alba.
1: Un tardeo.
2: Com?
1: Un tardeo, un tardeig,
0: un vespreig.
1: Un vespreig. És preciosa la paraula en català, perdoneu. Un vespreig...
2: Val.
1: Que es defineixen com el vespreig més lliure per dones.
3: Happy papa.
1: Va.
0: Happy mama, en aquest cas.
1: Sí, exacte. Llavors, és el divendres 30...
2: Happy papa.
0: A casa.
2: Happy papa a casa, no?
1: El proper divendres 30 de gener del 2026, que queden com 200.000 anys perquè arribi aquest moment, torna la festa només per les mares.
2: Oh, si fan la festa exclusiva per mares?
1: Sí.
2: Mare
1: meva. És una festa que consisteix en un vespreig de 3 hores per, diuen literalment, ballar, riure i recarregar energia amb les teves amigues. Llavors, a les 12 de la nit, vale? Com si fossis a Ventafà,

0: A l'Uber se't converteix a les 12 de la nit en un carro de nen, en un carro de nadó.
1: Com si fossis la Ventafox, saps? A l'Oreta, has de marxar cap a casa, no fos cas que el teu vestit es convertís en el en vestit de llet materna, com el de la Pedroche d'aquelles campanades.
2: Sabem on es fa això?
1: A Sutton.
2: A Sutton? O sigui, a Barcelona?
1: Es fa entre Barcelona i Sant Cugat, van canviant.
2: Ah, bueno, ja t'explica molt quin tipus de mares.
1: Però precisament van, no? Aquestes mares segurament poden sortir tota la nit. Exacte. Coi, que deuen tindre servei 24 hores. És la del servei la que no pot sortir mai de festa, no fotem? És una festa de mares que només hi ha mares. No fos cas que s'enganxés la malaltia aquesta de la mare, saps? Les hem d'aïllar. I posem-los un gomet vermell també pel carrer per identificar-les. I és una festa que dura només 3 hores.
2: 3 hores només?
1: Només. Home, clar, clar.
0: No deixaràs...
1: Home... Pilingonilla, 3 hores avui, Llibertat i feminisme. Fes-te un cubata i 8 aigües després. Saps què necessita una dona que té fills i un home a casa?
0: Ara.
1: Una ràbia de 7 dies necessita una dona així. Però si la vol fer, que la faci. M'entens?
0: Sí, però això és molt comú, no sé si estareu d'acord amb mi, que quan tu surts de festa i en aquesta festa hi ha algun pare o mare que fa dies que no surt, s'agafa aquella festa com si no hi hagués un demà, eh?
2: Sí, i t'has d'apropar amb ells perquè la targeta va rolant. Sí. Això és qui conviden.
1: Sí.
2: Conviden.
0: La meva parella és a casa amb els nens i avui em toca a mi.
2: Tens fills? Ara?
0: No, estic fent el paper.
1: Van desbocats.
2: M'he espantat ara.
0: I aquella gent veu sortir el sol, eh?
1: Però tu els veus i penses, aquesta gent està fent que Catalunya no moro.
0: Ara.
1: I jo, el que hauríem de fer és, no, fer-los una festa només de 3 hores. No, no, no. Sí, qui begui pares i mares,
0: ara,
1: que els hi pago. El ara, gin tònic, la cervesa i el que faci falta.
0: Ara, bravo!
3: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: al Mediterrani.
1: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
2: Bona tarda, són les 4. El barraquisme ha crescut a Barcelona un 40%, segons dades de l'Ajuntament a les que ha tingut accés RAC 1. Unes 500 persones viuen en una seixantena d'assentaments. Quan fa 10 anys hi vivien en aquestes condicions, 380. En 10 anys els assentaments s'han reduït de mida, ara són més petits i més dispersos. Bona part dels que hi viuen són migrants en situació administrativa irregular, per bé que també n'hi ha amb ingressos estables. En una entrevista aquest matí al Via Lliure d'estiu, l'alcalde accidental i regidor d'Urbanisme José Gras ha dit que el problema s'ha d'afrontar des de totes les administracions.
3: Però no resolvem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa també al revés. El problema no és resolt, sinó que es desplaça i per tant l'hem d'abordar amb una mirada a una perspectiva com a mínim metropolitana i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a Sagrera o al Benou més recentment.
2: Per aquest motiu, les entitats del tercer sector demanen que sigui la Generalitat qui agafi les regnes de la gestió d'aquests assentaments. Gras subratlla la importància d'oferir una alternativa a aquestes persones en el moment de desallotjar-les. I Diada Castellera de l'Arbós, pràcticament perfecta, amb 5 castells de gamma extra i un castell de 10 castellers de Vilafranca, Colla Jove de Tarragona i Colla Vella de Xiquets de Valls, que estan demostrant que viuen un moment dolç a l'Arbós. Esteve Giral.
4: Doncs tenen 5 castells de gamma extra, però finalment en seran 6, perquè els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el pilar de 8. Abans hem vist el 3 de 10, el 5 de 9 i el 4 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, que estan tocats per la vareta en estat de gràcia, i hem viscut també el 2 de 9 en folre de la Colla Jove de Tarragona, la Colla Vella, que ha descarregat també el 4 de 9 net, i la clàssica de 7 dels Millons de l'Arbós, els anfitrions de la Diada. Ara mateix la ronda conjunta de pilars per donar punt i final a una Diada de l'Arbós, com deies, pràcticament perfecta.
2: Gràcies, Esteve. L'exposició de les escoles de Barcelona al diòxid de nitrogen va caure un 40% entre el 2018 i el 2025. Això situa els centres dins dels nivells legals vigents, però encara lluny dels nivells recomanats per l'OMS. L'Agència de Salut Pública de Barcelona considera que aquesta baixada ha reduït també l'impacte negatiu sobre la població. Només el 2025 calcula que es van evitar unes 200 morts i 200 casos d'asma infantil. També es van evitar més de 30 casos de càncer de pulmó. Tot i que les dades del 2025 mostren una millora clara respecte al 2018, la mitjana de Barcelona i la pràctica totalitat dels districtes continuen superant el límit legal, que entrarà en vigor d'aquí a poc més de 3 anys i dupliquen o tripliquen el llindar saludable que recomana l'OMS. Així doncs, les dades actuals només serveixen per aprovar un topall que va quedant obsolet i que Europa ja ha rebaixat perquè posa en risc la salut dels infants a les escoles. De fet, el 96% dels entorns escolars de tot Catalunya superen els nivells de diòxid de nitrogen recomanats per l'OMS, segons un estudi que Ecologistes en Acció presentava la primavera passada. I ara temps pels esports, Oriol Jové.
5: Julián Álvarez parteix com a suplent en el partit que l'Atlètic de Madrid disputa d'aquí a menys d'una hora a partir de les 5 al Metropolitano contra el Villarreal. Aquest partit suposa el retrobament de l'argentí amb els seus aficionats, que en aquesta última setmana li han dedicat insults i pancartes per haver dit que volia marxar del club. El partit es podrà seguir en directe al Superesports el dia en què el Barça debuta al campionat al camp de l'Elx a partir de 2:15 de la nit. I en directe també el Barça juga a RAC 1. Els de Hansi Flick ja són a Alacant sense Balde, que ha caigut de la convocatòria després que el tècnic deixés oberta la porta que el lateral pugui marxar abans que tanqui el mercat de fitxatges. Avui a primera també es juga el Getafe Racing de Santander a partir de 7:45. I a segona, a les 7, el Sabadell busca la primera victòria de la temporada al camp del Castelló. De l'àmbit internacional, ara mateix a Anglaterra són en joc el Manchester City 0, Bournemouth 1 i el Brighton 4, Aston Villa 0. I a França, l'Angers 0, l'Illa 2, tots dos al descans. Al marge del futbol, és a la recta final, la segona etapa de la Vuelta a Espanya, que avui encara discorre per territori francès. A falta de 68 quilòmetres per la meta a Manosque, continua l'escapada de 4 corredors, ara ja a un minut, a un minut del grup Grup Gran, on hi ha el líder Tadej Pogacar. I a la Fórmula 1 falten 50 voltes perquè acabi el Gran Premi dels Països Baixos. Kimi Antonelli lidera una cursa que s'ha hagut d'aturar amb bandera vermella per un accident que ha patit Max Verstappen.
2: Durant aquesta tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, a Ponent i al nord i l'oest de la Catalunya central, on descarregaran ruixats molt irregulars i localment acompanyats de tempesta. La resta de comarques, sol i ambient més calorós, amb valors màxims de 35 graus al Pla de Lleida. De cara a demà, arribarà un front que a partir del migdia farà que les tempestes siguin intenses i guanyin terreny. Podran descarregar amb força al nord-oest i al centre del país. I al vespre, no es descarta que puguin arribar més disperses a la costa. Això és tot.
1: Reconcentrat. A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
0: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Esther Romagosa i, per descomptat, l'Ernest Ferrer.
6: Bon dia.
0: Ernest, com estàs? A veure... S'ha pres un LSD, s'ha pres un LSD.
7: Sí. Està cuit.
0: Sí, sí. Estàs cuir, eh? Cada dia estàs més mariquita, Ernest. A veure si serà... És que tenen raó els fatxes, que això de ser mariquita, quan estàs al costat d'un mariquita, sí, s'enganxa, tot, eh? Sí. S'acabes mariquita.
7: Jo he conegut molts heteros que s'han tornat mariquita.
0: Ah, sí? Doncs pues ja me'ls presentaràs. Quina madre, ja la que ens faltava. Escolta, Esther, si mires el mòbil, ho estàs parlant...
6: No, estàvem mirant que avui és Santa Helena, per confirmar-ho.
7: Ai, felicitats, mama.
6: Per tant, hem de felicitar les Helenes que tinguem a prop.
0: Anem ara un moment. Nosaltres... Però això no ho hem fet encara.
6: Ja, cap, però sabia que avui era el sant d'algú proper i...
0: Però qui es diu Helena?
6: Gent propera que tinc. I llavors
0: la teva mare es diu Helena.
6: Veus? I la mare del Joel.
0: Ah, clar, ho has fet per la mare del Joel. Aquest ha pogut quedar superbé. Bueno, sí. Nosaltres avui tenim un programa que serà genial, perquè vindrà la Begoña Gómez Urzay, després la Lola Quintero i la Lucía Péquer, l'Audiocracia en el fondo de la derecha.
7: Oh, bueno, i fa lo de bodes, la Lola.
6: Què era allò de bodes?
0: Ja anava a bodes, les bodes que, la convida, que les convidava a anar a bodes moltíssim.
7: A mi que no em convidin.
0: No, estàvem ahir, perdonin.
6: Jo tinc un casament ara, al setembre, perdona. Sí. Perdona, Marc, és que estem...
0: No, perquè tens la cara d'anar a casaments. Bueno, escolta, no, que anàvem a dir que estàvem fent teràpia de grup.
6: Ah, sí?
0: Estàvem deduint que l'Ernest... Ai, l'Esther va dir que l'Ernest, tu és la teva persona més odiada del grup,
6: sí,
0: nostre.
6: Sí, sí, sí.
0: Jo vaig dir que tots em calleu superbé, que sou com els meus fills, que no podria escollir, perquè em calleu tots genial. Sí. Joel, tu, entre els tres, entre Marc Giró, Ernest Ferrer o aquesta senyora...
6: L'Esther Romagosa. L'Esther
7: m'està dient que et digui a tu, però per
0: mi... Però xivata, perquè ella és dolenta, ella és cizanyera. No, no, perquè no la deixem cizanyar, però ella és cizanyera.
7: Però jo soc Tim Arnés.
0: Tim Arnés, què vols dir?
7: No, que estiu a casa de l'Arnés.
0: A més, vosaltres perquè parxeu molt...
7: Perquè tu tens l'Esther a l'estudi, a tu tens l'Esther a l'estudi durant una hora, però és que jo tinc l'Arnés.
0: Ja t'entenc.
7: I jo hauria d'anar
0: a la cabina.
7: A dins de la cabina. Jo he d'anar a Gaes, ara, aquest estiu.
0: Per què?
7: Perquè m'estic tornant sordo per culpa seva.
0: Ah, sí?
7: Home, i tant, o sigui, això m'haurien d'indemnitzar l'empresa.
6: Perquè posa el volum altíssim, no?,
7: és
6: dins
7: molt
6: del control.
7: És molt bèstia.
0: És que la gent que fa ràdio de fa molts anys...
7: Estàs sorda?
0: Els Òscars també, quan agafes els cascos...
7: Ui, sí.
6: Estan molt forts,
0: molt forts, totalment. Perquè estan sorderetes.
6: Sí, sí, és veritat.
0: És horrorós. Estan sense audició.
6: I l'Albert Bassas igual, eh? Té el volum a tope.
0: Que nosaltres, doncs no, som més discretes. Què tal? Ell ens estima a tots, sí, que m'acaba de dir per cas que ens estima a tots.
7: Home, és que, no, també és una, que no tens a qui més estimar a la ràdio. Vull dir, és que...
6: Home,
7: home, està tot el dia amb nosaltres, qui
0: exacte,
7: amb qui més vols que estigui.
0: Sí, després ens troba a faltar. Quan ha d'anar a fer el
6: però
0: món...
6: Però nosaltres les, també t'estimem en el fons. Bueno, en el fons també t'estimem.
7: Jo soc de no mentir a la gent, eh? Però bueno.
0: A mi l'Ernest em va molt bé de tècnic. T'ho juro, nosaltres fem una, som una gran parella radiofònica.
6: Sí, sí, sí, això és veritat.
0: Perquè l'Ernest i jo estem, encara que sembla increïble...
6: Esteu al límit, hi ha una línia molt fina, no?
0: Hi ha un límit de bogeria que nosaltres compartim, i compartim una sintonia.
6: Una, o sigui, freqüència, una freqüència, no? Una freqüència...
0: Sí, sí.
6: Que segons com, però segons com també salten espurnes, eh?
0: Bueno, perquè jo de vegades no entenc... Bueno, perquè jo sóc una persona molt educada, però a les 150 vegades que dius una cosa molt educada o fent gestos, per exemple, quan no em trobo una música escarosa, diguéssim, doncs ja al final...
6: Ernest! Ernest!
0: Sí, exacte.
7: I és curiós que segueix sense entendre-te igualment, eh?
0: Però estem en una freqüència. Jo des de les relacions humanes, t'ho dic sincerament, Ernest, t'ho dic a la cara, més còmodes que tinc, o sigui, perquè som com germans. O sigui, és veritat, som germans radiofònics. Saps la persona que tens molta confiança, que tu pots dir tot, que tenim cintura... A mi l'Ernest també pot dir el que vulgui. Foto cada turra, macho, me'n menjo cada turra, però tinc com confiança. O sigui, ens tractem com si fos germà. Tinc la confiança com familiar. Bueno, podem veure el programa aquest de ràdio tan genial?
6: Escoltar-lo, si no
0: et sap greu. Tens com que som narcisistes, a més, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. No puc més!
6: Ara, bravo.
8: Avui anem, vamos!
0: Mare de Déu, eh? Escolta, m'he guanyat. Avui vens amb muñeco, eh?
6: Sí, vinc amb muñeco.
0: És com els pisos, saps que a vegades es lloguen pisos i dintre hi ha un muñeco, es venen pisos, però va com muñeco. I tenim aquí un muñeco que és...
6: Muñeco superinteressant, amb el Javier Gil, autor, doctor en sociologia, investigador
0: del CSIC. Doctor en sociologia, senyora. Aquí no ve qualsevol. Efectivament, ell acaba d'escriure un llibre que es diu Generació Inquilina, a Capitán Swing, i és un llibre que té les solucions al problema de l'habitatge.
6: Sí, perquè a més aporta solucions.
0: A més aporta solucions, però estábamos del moño... ¿Qué tal estás? Parla.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento de estar aquí.
0: Fantàstic.
6: Abrumado.
0: Abrumado, pues el que t'espera.
6: Molta sort.
0: Clar, molta sort. Una cosa, ahir havia una enquesta de no sé què. Ede, ¿de què era l'enquesta? Es que tenemos un centro de dades.
8: Vale.
0: Ell supera amb calma, joder. Les noves generacions. Què, xiquet?
9: Era el baròmetre del CIS.
0: Sí, i què?
9: Que va sortir ahir i el que diuen és que... Era un baròmetre sobre les pors dels espanyols i el que diuen és que el que més por fa als espanyols és perdre un familiar o que hi hagi una guerra mundial. Però l'important és que el 30% dels espanyols els fa molta por no poder pagar el lloguer o que els ingressos no els permetin viure amb dignitat. I això els fa més por que morir.
0: O sigui, la gent té més por a no poder pagar el lloguer, Javier Gil, que morir-se. ¿Cómo debe estar la cosa?
8: Morir, eso lo que nos está diciendo que vivimos en una sociedad donde el rentismo básicamente está ya acabando con la vida de la gente y con las expectativas de vivir y de vivir bien. ¿No?
0: Claro, ahora, et vull fer una pregunta. L'altre dia, vull dir, aquest cap de setmana es van celebrar les eleccions. Perdona, coño, és que aquesta pregunta la tinc al cap. Ui, què tens aquí? Que tens? T'han tret una piga?
6: Sí.
0: Ah, vale, em pensava que estaves fent acupuntura. No, és una piga, t'han tret, eh? Vale, vale. Aquest té una tirita. Escolta una cosa, van fer les eleccions a Castilla y León i han desaparegut allò que en diuen als partits que estan a la izquierda de la izquierda del PSOE, no sé com en diuen. Cap al meu alucine, Vicente Valles a Antena 3 diu la extrema izquierda.
6: Ah, la extrema izquierda.
0: Que és exactament la que a mi me gusta, por cierto. Bueno. Llavors, han desaparegut aquests partits en aquestes eleccions. Però tu assegures que el PSOE, i la gent ara vota el PSOE perquè... el vot segur o no sé què, no sé quantos. Tot i que desapareixen aquests partits, estan desapareixent, eh? També hauríem de preguntar-nos per què no es posen d'acord, com diria Gabriel Rufián. Però es veu que el PSOE, segons tu, legisla, regula i intervé a favor dels fons d'inversió. I que el 60... Però! Que el 63% dels seus votants, dels del PSOE, no volen que això sigui així i que, a més, estan en contra que la gent tingui dues vivendes. ¿Puedes explicar más que esta dada que te, no sé, sabes?
8: Claro, eso básicamente lo que vemos es que el tema de la vivienda se está yendo tan de las manos que de repente está cambiando el sentido común de lo que piensa la gente sobre la vivienda y sobre la propiedad inmobiliaria. El PSOE llegó al gobierno central diciendo que iba a solucionar el problema de la vivienda y lo que vemos es que durante los últimos años solo ha ido a más, ¿no? Dice que va a intervenir y no lo hace. Los precios siguen subiendo, la generación inquilina cada vez vive peor, etc. Entonces, claro, esto genera desafección entre sus votantes que quieren un tipo de intervención, quieren alternativas, quieren que se regule para proteger a la población frente a los inversores y el PSOE no lo está haciendo. Entonces, claro, aquí de alguna manera lo que yo planteo en el libro es que quien marca la política de vivienda en el Estado español son los fondos de inversión porque tienen muchos intereses y muchos beneficios en juego.
6: Ell està estudiant ara al CSIC els megatenedors, és una de les coses que està estudiant, i hi havia una dada al·lucinant al llibre, unes operacions financeres que se produjeron en 2023 que en 6 operacions cambiaron de manos, no sé si 24.000 viviendas.
8: No, casi medio millón de
6: casi
8: viviendas.
6: Medio millón de viviendas.
8: Claro, lo que vemos es que dicen, no, es que es el mercado, no podemos regular. Y lo que no nos dicen, que lo cuento yo en el libro, es que entre 2012 y 2013 el gobierno de Rajoy, con su mayoría absoluta, cambió muchísimas leyes para que los bancos pudieran deshacerse de sus viviendas. Pero que, claro, ¿quién iba a pagar? ¿Quién iba a comprar esas viviendas en 2012 cuando a la gente le estaban desahuciando, los bancos no daban dinero a las familias? Tenían que entrar los fondos de inversión. Cambiaron muchas leyes y los fondos de inversión colonizaron el sector inmobiliario español. ¿Pero por qué? Porque se reguló a su favor. Ahora lo que necesitamos es que el gobierno, que Pedro Sánchez lo haga con la fuerza que lo hizo Rajoy, pero para intervenir y regular a favor de la población y no a favor de los especuladores.
0: Es decir, que el mercat es pot intervenir.
8: Claro,
0: és a dir, que hi ha moltíssima gent que diu el mercat no es pot intervenir perquè marxarà la inversió, que tu dius que ha de marxar la inversió. Perdona, i que estem d'inversió
8: no
0: està
8: és que no se puede intervenir, és que està ja intervenit.
0: Això t'anava a dir.
6: A favor
8: de la especulació, de que suban los precios, de que el rentismo pueda tener unos beneficios espectaculares. La generación inquilina, su característica central es que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no porque no haya casas, sino porque vemos que desde 2008 hasta ahora la concentración de la propiedad se está concentrando cada vez en menos manos, y eso lo que que lleva asociado también es una fuerte concentración de la riqueza. De 2008 hasta ahora, la riqueza entre el 1% más rico de la población y el 50% más pobre se ha disparado. Ese 1% controla ahora tres veces más de riqueza que el 50% más pobre de toda la población. Eso, claro, eso lo que nos indica es que la sociedad se está rompiendo. Se está rompiendo porque crece la desigualdad y es culpa principalmente de la situación de la vivienda.
0: Tú dius que equipares d'alguna manera la generació llogatera, la generació inquilina, que dius que és subjecte d'explotació, l'equipares al que havia estat la classe obrera, per exemple. És a dir, cada, la generació llogatera s'ha de convertir en subjecte polític. I, a més, crides a la desobediència dels, i a l'expulsió i a l'expropiació dels fons voltor. És a dir, tu cries a la desobediència d'aquesta generació llogatera. Qui són? La generació llogatera, qui som? I, com hem de desobeir?
8: Claro, la generació inquilina, el rasgo central, i por eso nace a partir de 2008, és que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero no puede acceder a bienestar ni tener una vida digna, porque vivir de alquiler ahora mismo significa inestabilidad, empobrecimiento, precariedad. Entonces, se ha transformado en un sujeto de explotación central, porque lo que vemos es que no es algo coyuntural lo que está pasando con la vivienda, es que entramos en un capitalismo rentista, donde el rentismo se sucede, cada vez se vuelve más
0: capitalismo rentista
8: para funcionar, para sostenerse. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo? ¿Por qué tenemos derechos hoy? ¿Por qué tenemos derechos laborales? ¿Por qué los niños de 8 o 10 años no pueden trabajar? ¿Por qué si nos ponemos malos tenemos un seguro? ¿Por qué también si nos despiden tenemos un seguro de desempleo? ¿El derecho a la vejez? ¿Por qué?
0: Claro.
6: Por la lluita, ¿no?
0: ¿Por qué las mujeres pueden votar?
8: Por las luchas. Porque históricamente cuestiones que estaban naturalizadas como lo normal,
0: la esclavación,
8: que se organiza, las desobedece hasta que esa desobediencia se transforme en ley.
0: Pero ¿cómo desobeim?
6: ¿Huelga
8: de alquiler? Principalmente, huelgas de alquileres o simplemente, yo creo que también hay que extender este relato de que se le diga al casero, no, tú me estás cobrando 1.500 euros por esta vivienda, yo creo que tendría que estar pagando 1.200, de ahora en adelante te pago 1.200, pero eso no lo puedes hacer de manera aislada o autónoma, porque también vemos que las luchas históricas que han transformado las sociedades
0: son una comunidad.
8: Organización, comunitarias y sindicales.
0: Aquesta
8: organització sindical.
10: Tu has estat molt, sí. Ell ha estat molt lligat al naixement dels sindicats llogateres, sí. Aquí a Espanya. Estem veient l'articulació d'aquesta identitat política, no? Com tu deies, perquè la gent, evidentment, veu que això el converteix en un subjecte explotat. Com està funcionant també l'articulació d'aquesta creació de comunitat? Ho vam veure, per exemple, a Nova York, no? Sempre es diu que per la victòria de Zoran Mamdani va ser molt important, que va saber interpelar aquestes persones que es definien com a llogateres.
8: Claro, bueno, aquí en Cataluña tenéis muchos casos de éxito. Hace poco una huelga contra CaixaBank, por ejemplo, es decir,
0: inquilinas
8: que han estado un año en huelga y lo han construido, es decir, cada vez más empieza la cuestión, y como hemos visto en el caso de Nueva York, la cuestión de los alquileres se vuelve una cuestión central de les campanyes electorals i de los gobiernos.
0: Es poden perdre eleccions per la qüestió de l'habitatge, i el PSOE possiblement perdrà les eleccions probablement per la qüestió de l'habitatge.
8: Las perdió el gobierno sueco, las perdió la alcaldesa de Berlín, i el PSOE probablement lo pierda por la qüestió de la vivienda.
10: Però també hi ha gent creient al·lucinantment que serà l'ultradreta qui li solucionarà el problema de l'habitatge.
8: Claro, eso es la cuestión. Ese es el problema, que lo que yo un poco planteo es que si no hay un programa, yo hablo de un nuevo paradigma de vivienda que necesitas, no vale con una medida o dos, necesitas lo que hizo Rajoy, que fue una reforma integral para regular a favor de los especuladores, pues lo mismo para democratizar el sistema.
0: O sigui, en lloc de salvar la banca, per dir-ho ras i curt, s'ha de salvar a la població. Perdona, tu, el llibre, a base de gràfics, de dades, etcètera, etcètera, vull dir que això és una cosa que aquest senyor és investigador, no com nosaltres que som els papanates. O sigui, tu dius que el preu de l'habitatge, o sigui, desmuntes idees que hi ha, que corren i que s'han instal·lat com a naturals.
10: Això és el que ja està fent el físic, és
0: derribar mitos. Un d'ells és que el preu de l'habitatge no té a veure amb la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, moltes vegades ens diuen, no, puja el preu de la vivenda perquè com que venen tota aquesta panda d'immigrants, no sé què, no sé quantos, les garres platos trauran les cases perquè puja el... Això és mentida.
8: Eso es mentira porque lo primero es que es una demanda especulativa. Hay que diferenciar una demanda residencial, gente que compra para vivir y gente que compra como inversión para especular. Ajá. Y lo que vemos es que ahora, sobre todo, se están comprando las casas sin hipotecas y cada vez más.
0: Sí, el trincu-trincu, això n'he parlat aquí també.
8: Claro, desde que Rajoy intervino el mercado inmobiliario, cuando se reactiva el mercado inmobiliario en 2013, aquí en el Estado español, ¿quién compra viviendas y quién las compra sin hipotecas? Nadie. O sea, había casi 5 millones de parados en todo el Estado, ¿no? Entonces, claro, esa es una diferencia central. Y que además, en general, los mercados financieros, los mecanismos de oferta y demanda tienen que ver más con expectativas, es decir, si hay expectativas de que siga subiendo, se puede y haya dinero que entra, eso puede, yo hablo de esquema Ponzi directamente, ¿no? En el libro, ¿no? Una pirámide una estafa piramidal donde mientras haya liquidez y entre dinero se puede seguir inflando el precio. Pero ya vivimos en una situación donde la economía real, donde los salarios no sostienen esos precios. ¿Y cómo se sostiene? Con la intervención del Estado, con la intervención de los bancos centrales. Por eso necesitamos otra regulación que baje los precios, que lo vuelva a conectar con los salarios de la población.
0: Una altra cosa que també desmuntes al llibre és una altra cosa que sempre apareix en aquests debats, que és una senyora gran que té un piset de lloguer, una pensió, que si no, no arriba a final d'ampia, no sé, no sé quantos. I resulta que aquestes persones que tenen dos habitatges és perquè ja són ric, no ricas, pero que la renta que tienen, si les traguéis todos los beneficios que traigan, explica qué está dada,
8: claro,
0: por favor.
8: Claro, simplemente sé, nosotros lo hemos desmontado allá, además con varios informes, este mito de la casera vulnerable, ¿no? Que no puede llegar.
0: Sí, la casera vulnerable. Sí.
8: Entonces, claro, porque lo que busca
10: qué
8: es.
10: Qué perverso que se feminice también, ¿no?
0: A mes, a mes.
10: Es que encima, sí. La jubilada, no es casualidad.
8: La jubilada que necesita eso, ¿no? Esto dice muchas cosas. En primer lugar, lo que busca es invisibilizar que, como hemos demostrado con los datos, es que la población de caseros forman parte de la población con mayor renta del país. Pero es que incluso si esta población deja de percibir ingresos por el alquiler de sus propiedades, no es que reduzcamos el ingreso que perciben, es que les quitemos, digamos, el mes que viene no cobran alquileres todos los caseros de este país. Su renta sigue más que duplicando la renta de la población inquilina. ¿Qué nos dice esto? No solo que la sociedad se está partiendo, sino que el mercado del alquiler funciona como una redistribución de renta de hacia abajo, de los que menos tienen, hacia arriba, porque además el inquilino que paga 200 euros más, que le suben 200 euros el alquiler, es 200 euros que se quita de cañas, de ocio, de estudios, de vacaciones. El casero que recibe estos 200 euros no se los va a gastar. ¿Sabéis para qué lo va a utilizar?
0: ¿Para qué?
10: Para otro piso.
8: Para otro piso, para alquilarlo, etcétera. Entonces, esto está partiendo a la sociedad y esto está generando tensiones sociales cada vez más profundas, y es lo que yo digo, que precisamente el que no se intervenga en el mercado desde una perspectiva social y democrática, lo que está haciendo es alimentar que las nuevas generaciones digan, ¿para qué trabajo, para qué me esfuerzo si esto no me beneficia este sistema? Y ahí es cuando aparecen lo que decías, estos discursos que dicen, no, es que no es el culpa de la concentración de riqueza o de los caseros o del rentismo, es culpa de los migrantes, de las feministas,
0: claro.
8: De los jubilados, que nos dicen ahora que
0: los jubilados, porque te ves enfrente a ellos, a jubilados.
8: Estos discursos buscan establecer conflictos civiles, con guerras entre pobres, ¿para qué? Para que no miremos hacia arriba, para que no se articulen conflictos de esquema de clases. Insisto, vimos, esto está pasando en un contexto de fuerte concentración de la riqueza y de la propiedad.
0: Una altra cosa que també es diu és que els joves, efectivament, segons les dades en mà, sí que possiblement tinguin més feina de la que ens pensem, sí que tinguin salaris, el que passa que no es poden emancipar, que és una cosa molt diferent, diguéssim, és a dir, que podrien emancipar-se, però com que no està resolt el problema de l'habitatge, no es poden emancipar. És a dir, que una cosa no és que porti l'altra, sinó que realment es topen amb un mur que és el de la falta d'habitatge.
8: I això se ve superbien en el gráfico, és perquè l'alquiler se va comiendo su salari. Entonces, claro, eso es los jóvenes que dicen, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y yo hago un modelo muy simple entre dos jóvenes, uno que viven en el mismo sitio, trabajan en el mismo sitio, mismo salario, misma vida, pero uno hereda una vivienda y el otro no. A lo largo de 40 años, su capacidad de vivir, su capacidad de consumir y de acceder al bienestar no tiene nada que ver. Entonces, ¿eso qué genera? Malestar y frustración. Y eso, cuando no hay una articulación política que busque redistribuir, lo que hace es generar, básicamente, a esta población joven que no se puede ir de casa a los padres, es decir, cada vez que este malestar... Yo es que yo lo vinculo, insisto, porque lo vinculo mucho con el auge de las extremas derechas.
0: Sí, sí, tal.
8: Está muy vinculado esta crisis de bienestar y estos nuevos malestares con la incapacidad de impulsar una salida redistributiva e igualitaria, ¿no? A este tipo de problemas.
0: Tú adverteixes, bueno, recordes que la Constitució, el seu punt 33.1, diu que tenim dret a la propietat privada i tot això, però immediatament el 33.2 de la Constitució assegura que aquesta propietat privada, de la qual tots tenim dret, gràcies a la Constitució, perquè és el punt 33.1, el punt 33.2 diu que està subjecte a la funció social, que és el que també sempre se'ns escapoleix.
8: Ese se nos olvida y muchos insisten y lo vemos todo el rato en los medios de comunicación que nos dicen, no, cada uno puede hacer con su propiedad lo que quiera,
0: es un
8: derecho
0: veritat,
8: fundamental.
0: No,
8: dices, claro. No solo en el caso español, sino que en Europa, en Estados Unidos en general, el derecho a la propiedad privada nunca es un derecho absoluto. Eso es propio de las sociedades feudales. La propiedad se reconoce como un derecho fundamental, pero está sujeta a su función social. Y en otros cambios, por ejemplo, si durante la pandemia hay una empresa que concentra y acumula todas las mascarillas, espera un año que llevemos en casa sin poder salir. ¿Por qué? Porque va a ganar mucho más dinero si la saca un año después. ¿Eso se permitiría? Obviamente no.
0: Claro.
8: Eso es lo que está pasando con la vivienda. Y se permite que haya concentración y que esa concentración de la propiedad por un lado y exclusión de la propiedad por otro hace que permitas que le saques más y más y más a los inquilinos.
0: Això ho hem portat, un moment. Això ho hem portat també, ho hem parlat moltes vegades amb en Jordi
11: del professor historiador Jordi, que se me'n va al cap.
6: Sí, el...
11: Jordi Serrano, que efectivament tu proposes al llibre coses
6: això.
11: Que no són flipades, sinó que no són flipades d'extremista, d'izquierdas, no sé què, sinó que realment, bueno, parla que aquest senyor és un senyor que paguem tots perquè això del CSIC, que és una cosa que no sé per què no es truquen més a capítol, dic, els investigadors del CSIC, perquè els polítics no els truquen al despatx i els diuen, escolta, això com funciona l'habitatge, com va, el coto de Doñano, com està l'aigua i tal, igual, perquè

0: les bodes.
1: A les bodes pijas.
0: A les bodes pijas.
1: Va, escolta un moment, 902-477-100. Si tens alguna anècdota de boda o estàs a punt de casar-te...
2: 902-477-100.
1: O trobes que això de les bodes hi ha un desmadre...
2: 902-477-100.
1: Com es diu desmadre, ara que estiguem al davant del correllengua? Una disbauxa, sí. Una disbauxa increïble, per favor, truca'ns i dona'ns la experiència.
2: 902-477-100.
1: Digues, carinya.
0: En lloc d'una celebració, s'han convertit en una gimcana social, no? És una logística impossible, perquè, clar, tu has d'anar, si la padrina de la nòvia és d'Extremadura, pues ale, tothom cap a Extremadura. I, clar, no és la boda sol, és la preboda.
1: Ara en diuen preboda, això també és increïble.
0: Clar, llavors és un cap de setmana on tu t'has de gastar uns diners, hotel, anar cap allà, cap a Extremadura, arribar com puguis. I bueno, una cosa que a mi em sembla fascinant, que és que ja no existeixen els regals físics. Ara és tot regal money, en cash.
1: Cash money.
0: I està establert que...
1: Clar, quan és el preu? Això també ens preguntem tot. A veure, vostès què...
3: Quan es paga?
1: Quan es paga? A una de pija, quan es paga?
0: Mínim per persona, 150.
3: Ah, encara, em pensava que seria més.
0: Si ets testigo... com es diu testigo?
3: Testimoni.
0: Pot arribar... Tu ja vines sempre.
4: Sí, fent un servei lingüístic.
0: Pot pujar fins a 400 o 500. Sí, sí.
1: A sobre de ser testimoni has de pujar.
0: Exacte, quanta més responsabilitat tens a la boda...
1: Què heu posat? Les últimes bodes, vostès que han posat el...
5: 75 per persona.
1: Vostè, per persona, i quants éreu?
5: Dos.
1: Hòstia.
0: Tu, clar.
1: Jo l'altre dia vaig anar a una boda pija a Madrid.
0: Sí?
1: I entre el bitllet... el bitllet, anada, tornada, a més havia de tornar en el dia, el cotxe que em va portar, el cotxe que em va treure, que és un col·lega meu que em portava de vegades a la tele de Madrid, i el vaig dir, pots fer aquest favor, quan serà? Plin, cataclin, cataclin, tal, havia de fer l'ingrés del... i doncs no ho vaig fer.
3: No va ser l'ingrés?
1: Ni el penso fer.
0: Clar.
3: Ara s'estan
0: el regal,
1: no.
0: I després ja no parlem de la gent que diu em casaré i ja he vist, sense ser-ho, vull dir, sense ser-ho, em casaré i visa. Us paguen els bitllets?
3: Això es diu Destination Wedding.
0: Destination Wedding, sí, que està també...
1: Però sense ser d'Eivissa.
0: Sense ser d'Eivissa.
1: Gent que es casa a Formentera, a tocar els collons a les Posidones.
3: Tots de blanc.
0: Tots de blanc, sí, de tot molt xulo.
1: Que t'has de fer la manicura, perquè tu vull mirar el de Mallorca.
0: El de Mallorca està
1: posant nerviós. Apareix de gent, total. I vas... És que s'ha de dir que no.
3: Clar, s'ha de dir que no.
0: Això és una altra cosa que vull dir. A veure, ningú té 300 persones properes a la seva vida. Llavors, per què les bodes són de 300 persones?
1: És veritat, és veritat.
0: Jo no estic en contra de les bodes. Jo sóc una dona tradicional, feminista, moderna, que li agrada molt l'amor i l'enamorament.
1: Ja t'entenc.
0: Jo em vull casar, pot ser d'alguna manera, però a mi 30 persones i tot el més ja em sobra.
1: De totes maneres, això ho començo a dir, les que us voleu casar... I de sobte dius, no, només de 30 persones...
3: Farem una festa.
1: I acaba, la que comença així, acaba amb 500 persones, no se'ls donen sortir.
0: Clar, però perquè els pares comencen
1: home,
0: a dir...
1: Ara qui paga mana, guapa.
3: Depèn de qui pagui.
0: Bueno, és que a mi la meva... Aquesta és la diferència entre els pijos de veritat i els pijos com jo de mentira, que a mi la boda me la tinc que pagar jo, els pijos de veritat...
1: Però jo trobo que els teus pares alguna cosa, la teva mare sobretot...
0: Els pares, la meva mare, potser em aconsegueix que la Rosa Clara m'ajudi amb el vestit, però...
1: Ja serà molt,
3: eh? Ja és algú, però ja és algú.
1: Recordeu que aquesta senyora és la filla de Joana Bonet, per favor, un aplaudiment. Directora del magazín de La Vanguardia.
3: Que es porta molt de boda esponsoritzada. Boda que fan les influencers.
0: No m'ho puc creure.
3: Clar, anar aconseguint, doncs jo et posaré, si després la poses a xarxes i tagueges, etiquetes a la gent, que els preus proveïdors...
1: Sí.
3: Doncs vas posant cosetes, poses un... Saps?
0: Com sí, patrocina Nesquik, patrocina los cafés sí. d'esta boda.
1: Ja t'entenc.
3: Un petit estant.
1: Llavors hi ha una altra cosa, perquè la pregunta és per què hi anem nosaltres a aquestes bodes, si realment et deixen allà 1.000 pavos per persona que et descuides.
0: Perquè hi ha una xarxa invisible de jo vaig a la teva boda i tu vindràs a la meva boda. Està tot, diguéssim, d'una manera, no sé com dir-ho, però que la gent se sent obligada moltes vegades. La gent se sent obligada, potser et diuen les teves amigues, escolta, Lola, has d'anar. I dius, ja, però és que tinc 20 bodes aquest any. La gent, un noi deia, mira, abans la gent treballava per drogar-se els caps de setmana. Ara la gent treballa per pagar-se les bodes els caps de setmana. Perquè, clar, 20 bodes a l'any, tu et pots imaginar.
1: Però qui fa 20 bodes a l'any? Quantes quines bodes tens ara, per exemple, en marxa?
0: A mi m'han invitat a 10.
3: Aquest any?
0: Aquest any. I jo sóc una persona de l'escalafón bajo. Jo conec a gent amb 25 bodes.
3: Uf.
0: Sí.
3: Lola, una cosa. Ara, sí. O sigui, perquè va haver una època que casar-se era un negoci. És a dir, amb sí. el que tu recollies...
1: O tu vas trincar.
3: Jo poquet ja, perquè vaig pillar cap al final, però jo sé de gent més gran que jo que, va, bueno, que feien un superviatge perquè van recollir calarons bonics. Ara no.
0: Depèn. O sigui, si t'ho paguen els pares, definitivament és el negoci del segle. Si t'ho paguen els pares, allò és anar a recollir. I clar, com les bodes ara són en caix, que et fiquen el... No us sembla una mica lleig lo de ficar el número de compte?
1: Bueno, és que jo ja et dic, jo és que no poso.
0: No és una cosa que em sembli bonica, i ja s'ha perdut que de repent una...
1: Anaves al Cort Inglés i veies a veure els aparadors...
0: O la tieta de la teva padrina, unes tovalloles ben boniques, bordades amb les inicials. S'ha perdut aquesta màgia.
1: Un joc de te que vas a les cases, et foten el te amb got de...
0: Jo reivindico bodes més petites.
3: Les tovalloles i a les portes de casa.
1: Senyora, vostè
0: tu,
1: estava dient una...
0: Tu ets el team de Recaude.
3: Home, és millor que l'E, no?
1: A veure, senyora, vostè...
4: Jo deia que fa anys que ho posen el número del compte, que no és d'ara.
1: No és d'ara.
4: No és d'ara, com a mínim.
1: Vostè s'ha casat? S'ha casat quantes vegades?
4: Jo m'he casat una vegada.
1: Sí. I ja li va funcionar o va ser un nyap?
4: Cadascú que va venir es va pagar el seu cobert.
1: Ara. On et vas casar, tu?
4: A Corbera de Llobregat.
1: Molt bé. I cadascú va pagar el seu?
4: Sí, el
1: pues com ara, això també, no?
4: Sí.
1: Si és que al final sembla que et convide, bueno, et convide, però has de desembutxar sense tant de ser... Que quasi prefereixo una arbre que a l'Isidre, a sopar, o al Tòpic. M'entens que ho dic, no? Que et costa més barat, a més a més.
4: Havíem de triar entre viatget o convid, jo em tria el viatge...
1: Jo ara cada vegada que em conviden a una boda diré, me'n vaig al Via Veneto a sopar, en lloc de la boda. I ja ho celebraré i faré una videollamada, una videotrucada. Felicitats,
3: per
1: els nubis, exacte. I estiré al Via Veneto d'en Pichichi. Clar, perdona'm, què recorda? Et vas regalar algú alguna cosa que recordis que encara et mantinguis?
4: Sí, vam fer llista de noces.
1: On la vas fer?
4: Allà on es feia.
3: Clar, es feia llista de noces.
4: Sembla que era.
1: A Can Costa, veus? I tant. I recordes alguna... Encara mantens alguna cosa, per exemple?
4: Sí, molta cosa. La vaixella, les copes, molta cosa, els coberts.
1: Els coberts, veus? Sí, és que...
3: Una bona coberteria.
1: És que després les lleves a les cases i...
3: És el millor que et van regalar.
1: Exacte. Bueno, llavors... Anem al tema vestuari, perquè clar, 10 bodes, bueno, que en tenen 25, això de què va?
0: Clar, que et penses que pots anar amb el mateix vestit a dos bodes? Ni de broma. Això és un altre desembolso cada boda que tens, i ara hi ha un negoci.
1: Guapa, jo t'agrairia que desembolso davant del senyor de Correllengua. Perdó. És que...
6: Jo és que no sóc filòleg, aquí m'estàs tractant.
1: Ah, doncs llavors tranquil·la. Jo... Vinga, pues desembolso, endavant.
6: Jo sóc psicòleg.
1: A veure, ho dic abans, que estàvem tots amb els colors per corbata.
0: Algú sap com es diu?
1: Desembutxacamenta.
0: Sí,
1: però si no és filòleg, endavant.
0: Important. I ara hi ha negocis que s'estan fent d'oro amb els vestits d'alquiler, que sí, que han existit fa temps, però ara mateix estan estan amb auge. Jo ho sento,
1: no,
0: jo
1: com auge.
3: Estan en auge.
1: Tu tens, i com t'ho faràs, tu tens... Però jo, per exemple, he vist que la princesa Anna d'Anglaterra...
0: Sí, bon exemple.
1: Repeteix abrics d'aquests, que té uns abrics que li deuen passar a aquella dona 500 quilos d'abric que porta i el repeteix moltíssim. Si aquesta que és aristòcrata repeteix, jo crec que els aristòcrates repeteixen i cantant pitxitxis, eh?
0: Ja, bueno, jo per començar les 10 bodes no aniré, ja t'ho dic ja.
1: Mira, jo vaig anar a una boda.
0: Sento, si algú m'està escoltant, que jo a les 10 bodes...
3: A les 10
0: no
3: ja
0: anirà. No, a les 10 bodes que m'han invitat...
1: Vols que fem la llista de la que sí, de la que no?
0: No. I això no és, per lo menos la majoria són castellans, llavors no, ni ho entendran. Clar. Però jo és que opino...
3: Quina és la que tens més lluny, que t'obliga a viatjar més? Per anar eliminant.
0: Extremadura.
3: Això d'Extremadura t'ha dolgut, perquè t'ha dolgut.
1: Extremadura és preciós, perdona. Home, nena, Extremadura i Extremadura.
3: Està molt lluny.
1: Està molt lluny.
3: Jo vaig anar a una Extremadura al juliol i em vaig marejar, vaig caure rodona de la calor.
0: El problema, t'ho juro.
1: Per favor, els catalans.
0: És que són el mateix cap de setmana, una València i una Extremadura.
3: Quedes la de València.
0: Madrid. Llavors seria Madrid, València, Extremadura.
1: Tot el mateix cap de setmana. Fes una 3 o un cap de setmana. Això sí que és xirat. És que xirat és aficionat al teu costat. Una cosa, perdona. Extremadura, a més, deuen ser finques d'aquestes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hombre, sí.
1: Com...
0: Finca...
1: Vaya rollo patatero.
0: I tot, tot aquest estil així una mica... Un...
1: De ca... de...
0: Gent jove que sembla que té 70 anys.
1: Ja t'entenc, ja t'entenc.
0: Saps? Allí sentats amb el puro caça. Que caça. Sí. Ja sabeu que jo, ja us ho vaig dir una vegada, que un noi em va dir, Lola, ¿te quieres venir a cazar conmigo este fin de semana? I li vaig dir no.
1: Era literal, eh? Era caçar...
0: Sí, sí, sí. Com a pla romàntic, en lloc d'anar al cine, anem a caçar. I dic, tu m'has vist a mi la cara que tinc jo de feminista catalana.
1: Tu perquè ets llesta i vist una família de persones llestes. A mi em diu un tio, ¿quieres venir a cazar este fin de semana? Dic, por supuesto, caballero. I llavors poso una escopeta a la mà. I esto es de, ¿sabes?
3: Dale al pato.
1: Dale al pato, dale al pato. Mira esto que tengo aquí, es un pato para ti.
0: Pues això, bodes una mica dispara, més íntimes, dona. Bodes una mica més especials. Jo no vull que vingui la ui, dona no, del meu jefe a la meva boda. Bueno, mira, qui seria la dona? Bueno, si el teu marit, si em caso, tu i el teu marit podeu vindre.
1: Sí, però nosaltres no posem pasta, eh? O sigui, ja. Mira, aquest era una... Mira, ha passat diverses coses. Respecte al... perdó, que faci un bodasplaining. Va tenir aquesta, és una molt bona amiga meva, la seva filla es casa, és un encant. Es va casar amb un tio que el va trobar guapíssim i simpatiquíssim. Estava ple de pijos, d'aquells que van amb xaquer a Madrid, a una finca i a una mena com de lloc de bodes molt bonic tot. Tararara, nosaltres vam arribar amb aquest col·lega meu que és xofer. Pum, ens vam estar a la porta, vam fer una mica la volta, tu, i abans del segon plat ens en vam haver d'anar perquè la vessa en tornava a anar, perquè tenia els gossos penjats a casa. Bueno, és que és tot un lio, eh? Llavors, diverses coses. Aquests dos vaig descobrir jo que vivien a Austràlia.
3: Els nuvis.
1: Els nuvis. Ella, una fortuneta. Ell, vaig preguntar una mica... també, vaig pensar jo, els meus diners no els necessiten per res. Total, m'han anat abans del segon plat.
3: Clar.
1: El jamón, perquè a Madrid...
0: No l'has ni tastat.
1: Va anar total. Vaig estar simpatiquíssim, perquè vaig estar simpatiquíssim. El vestit que portava era un vestit que tenia jo de gris, perquè era pel matí, davant de la Quica. El meu marit anava un vestit que no sé on vam treure, perquè de sobte el meu marit, quan ja t'has de posar un traje, no hi ha traje, no, dic, escolti, però vostè els trajes els té? No té. Pues anava un vestit d'estiu que semblava, bueno, no sé. Però vaig veure clarament que no t'hi has de matar. Va aparèixer un senyor, que no diré el títol, però era un duque d'aquests de tota la vida de Madrid, una cosa increïble, d'aquests que crien cavalls, pura sangs, que anava el tio, pantaló de pana, la camisa d'una manera, l'americana llantiada, la corbata mal col·locada, i perquè era duque. I vaig pensar, però aquest és el camí.
0: Fixa't.
1: Si el duque aquest grande d'Espanya...
0: Saps que ens pot passa de tot, comprar un títol?
1: Que som pots... obreres...
0: I si li comprem un títol al Marc?
1: A mi no, no, que sóc republicana. No, que sóc republicana. A no ser que fos la reina d'Alcala. La primera... Això sí que m'hagués encantat, la reina d'Alcala, la primera reina d'Alcala alcohòlica. Bueno, alguna altra reina d'Alcala alcohòlica.
3: Segur,
1: no?
3: Segur.
1: Bueno, voleu la Quintero, visc els nuvis i molta paciència.
0: Vale.
1: Endavant.
0: Estàs invitada a la meva boda.
1: Ara tornem, gràcies.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: No.
0: Sí?
7: No.
0: Sí, sí.
7: No.
2: Reconcentrat.
7: Sí. Sí.
2: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
8: Notícies.
2: Contingut exclusiu.
8: Ràdio en directe.
2: RAC més 1.
8: Podcast.
2: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tenis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
17: Carglass canvia. Carglass repara.
18: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
14: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
7: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
14: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión Plus.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
18: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
19: Havia de venir amb els taloners.
18: De saludar a les 7, és una meravella.
20: Han anat molt bé les vacances.
21: Tot el dia a la platja.
18: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
22: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
23: Perquè el panorama està complicat.
24: Sí. És una temporada de repte.
25: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
26: Toca matinar.
27: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
15: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
28: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
15: RAC1, tots som u.
16: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
15: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
29: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
16: Vídeos i històries exclusives.
29: Notícies.
16: Entrevistes.
29: Reportatges.
16: Descobriu com és la ràdio per dins.
15: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
16: RAC1 oficial.
15: RAC1.
16: Seguiu-nos.
15: Tots som u. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't.
15: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1. Així sona, reconcentrat.
30: Amb tots vostès, Luciana Péquer, bravo.
1: Bueno, hola un altre cop. Hola. Què tal estàs, amiga?
31: Muy bien.
1: Ella és una de les periodistes més importants i més reivindicatives i que més ha arriscat a l'Argentina i tot el que seria Llatinoamèrica. És punta llança en moltes coses. Practiques un periodisme feminista, diguéssim, no? Bueno, sí. Feminisme en general, no? A banda de periodista, suposo que... I avui la tenim aquí perquè, gràcies als llibres del caos, tenim sobre la taula un llibre que es diu La odiocràcia, al fondo a la dreta, amb pròleg de la nostra estimadíssima amiga Lucía Ligmaer. Bé, molt recomanable el llibre, és exhaustiu, o sigui, fila primíssim, i explica una mica la història de l'arribada del poder de Milei i com aquest poder es desplega i com el poder de Milei està connectat amb, diguéssim, el feixisme global o internacional. En la portada aparece un collage de la motosierra, aquesta, i després apareixen els rostres en un collage de Trump, Elon Musk, aquest al Milei i Santiago Abascal. Els relaciones, per tant, és a dir, estan com empastados, és com un mismo monstruo, no?
31: Exacto. Sí, me parece que es muy importante mostrar que Argentina es el laboratorio de la extrema derecha. Dice, sí. Que lo que también dijo Dolores Fonsi, la actriz y directora de cine que ganó el premio Goya con la película Belén, que es, venimos del futuro y estamos advirtiendo lo que pasa cuando la extrema derecha llega al poder, y que además no es violenta cuando llega al poder, sino que llega al poder a partir de la violencia. Entonces hay cosas que a nosotras ya nos pasaron, como el ataque primero a las periodistas feministas, después a las periodistas mujeres en general, y después a todos los periodistas. La Argentina bajó 11 puntos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de expresión, y eso es lo que ya está pasando con los ataques a las periodistas feministas, especialmente en España, ¿no? Con muchísimos casos. Y otras cosas que pasan, aunque no hayan llegado al poder, ¿no? En el barrio de Lavapiés, esta semana me asomé a la ventana y estaba...
1: ¿Dónde vives, en Lavapiés? Yo estoy en la calle Valencia.
31: Ah, bueno, muy
1: cerquita. No digas muy cerquita, ¿eh?
31: Bueno, ahí abajo estaba el núcleo nacional con un ataque neofascista para pedir la deportación de las y los migrantes, entre los que por supuesto me encuentro, y en contra de este proceso de regularización en un barrio y en un lugar a donde estaban jugando los nenes en la calle y los sacaron para ir armados, ¿no? Entonces esa violencia ya está en España y esa violencia no nace sola. Esa violencia la agita Javier Negre desde las redes sociales con los ataques racistas en Murcia. Esa plata no es que es orgánica de las personas que opinan de repente extrema derecha. Sale de fondos que sabemos que están financiados por grupos o por think tanks de extrema derecha de Estados Unidos, de la Unión Europea, ahora por fondos reservados de los servicios de inteligencia de Argentina, que eso también va a Honduras, que intenta atacar los gobiernos de México y de Colombia en este momento. Entonces, no se puede leer a lo que pasa en territorio español sin entender lo que está pasando con la extrema derecha en Argentina.
1: Una de las cosas que tienen todos aquests individus que arriben al poder és que performen una hipermasculinitat, és a dir, van, fa moltíssima gràcia, perquè és que hi ha moments còmics en el teu llibre, perquè tu tens una... Vamos, ets irònica, hi ha xispa. Em fa gràcia aquesta cosa que tu et vas sorprendre un dia que anaves no sé on i que vas veure que uns senyors amb una motosierra talaven uns arbres, uns troncos, i dius, ah, coño, estos sí que són uns senyors, uns mascles que saben fer funcionar la motosierra, diguéssim. No com aquests que practiquen hipermasculinitat, performen, simulen masculinitat, no és aquest facho masclisme, que a més és fals, no és ni mascle, o sigui, no té res a veure amb els homes, fins i tot, no?
31: Me importa mucho sacar el mito de que la extrema derecha trae de vuelta al macho este que vos decías recién cuando decías de los mozos.
1: Claro.
31: Uno que vos decís, bueno, es fuerte, me va a salvar, me va a proteger, sí. Porque es cierto que muchas mujeres maricas trans decimos, bueno, no, que vuelva favor, alguien.
1: Un caballero que nos que nos coja por la cinturita y nos invite a una copa de champán. Este caballero, ¿dónde están? No, ese no va a volver, no es este. No estamos hablando de este.
31: O decís, por ejemplo, ahora estuve en Honduras y vi por primera vez una motosierra para hombres que hacen casas. Claro. Y ahí sí suspiro y te digo, bueno, que venga un señor carpintero y me da una casa.
1: Claro, un carpintero, por favor, este.
0: Carpinteros sí, fascistas no.
31: Exacto. Carpinteros sí, fascistas sí. Por supuesto que suspiro por un carpintero. Pero cuando vemos el video de Milei regalándole la motosierra a Elon Musk, la prenden y no la saben usar. O sea, son falsos machos.
1: Eso. Ahora.
31: Son los no machos que se quieren hacer los machos y que su única performance es la violencia y, por supuesto, esa extensión peniana de la motosierra que lo usan directamente como un genital peniana. Extendido.
1: Sí.
31: Y eso ya lo sabemos, es cuando no son machos de verdad.
1: Una cosa, ho has apuntat al principi i, esclar, hem d'estar molt atents, això, les que són feministes és que ho tenim claríssim. O sigui, van a per les dones el primer, diguéssim, són antidones.
31: Son antimujeres absolutamente, eso ya lo vemos, también llega acá, por supuesto, esto que se conoce como el fenómeno de los incels, los MGTOW, los hombres que huyen de las mujeres, etcétera, son hombres que odian a las mujeres. A mí hay algo que también me parece un signo muy importante de la masculinidad clásica, ¿no? Mi abuelo Benito, que era de España, un gallego que emigró, que era fuerte, y decía a mi abuela, yo voy a la cancha de fútbol porque soy un hombre de pelo en pecho. Bueno, esos no son ellos, no son hombres de pelo en pecho, no son hombres fuertes. ¿Qué era la masculinidad clásica? Que después las feministas decimos, bueno, con eso no alcanza. ¿Pero qué respetaban? A la madre, a la hermana y a la hija.
1: Sí.
31: Bueno, algo es algo. Sí. Por algún lugar teníamos para empezar a hablar.
1: Sí, sí.
31: Ellos no quieren ni a la madre. Y es muy literal.
1: Sí, sí.
31: Marcos Galperín es el empresario con más dinero de la Argentina, vive en Uruguay, en otro país, solo para evadir impuestos. Es uno de los, digamos, de los más importantes defensores de Javier Milei, a quien Javier Milei beneficia, y ayer se rió de que una jubilada, una pensionada, no tiene para comprarse los remedios porque le bajó la jubilación, y es porque en Argentina logramos que las mujeres que trabajaron de trabajos no remunerados, o sea, que fueron madres, cambiaron pañales, criaron, trabajaron en el hogar, tengan una pensión. Bueno, eso es trabajo, pero ellos se ríen como si no lo fueran. Milei también dijo, mi mamá cobra una jubilación y nunca trabajó. Mientras que está en la Argentina tanto legislado en leyes como en la administración pública que las mujeres tienen derecho a acceder a la jubilación por ese trabajo no remunerado, pero no quieren ni a la madre literalmente. Y ese es un cambio en la historia que quiebra completamente la masculinidad tradicional. Por lo tanto, estamos hablando de una misoginia exacerbada porque es odio a las mujeres, no es la masculinidad clásica.
1: A l'Argentina, tu parles de la legislació, hi ha una de les legislacions més avantguardistes, punteres, més a to i més en sintonia amb els drets humans, més exemplar, és la que teniu sobre la qüestió de la memòria històrica, la de la jutjar els culpables de la dictadura, de les distintes dictadures, etcètera, etcètera. Encara ara hi ha judicis, hi ha condemnes, vull dir que és una cosa que s'ha afinat molt, gràcies a les madres de Plaza de Mayo, per descomptat, que no sé si tienen el Premio Nobel, però...
31: No lo tienen, que és una vergüenza mundial, tener. No? Clar. ¿No? Y está viva Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que por lo menos debería tener el premio Príncipe de Asturias en España y que por presiones políticas a favor de Milei todavía no lo tiene, así que está a tiempo España de darle ese premio a Estela Carlotto.
1: Exactament. Bueno, España tiene mucho que aprender de la Ley de Memoria Histórica Argentina i també d'aquests processos judicials per recuperar la memòria i per recuperar, bueno, etcètera.
31: És algo central.
2: Amb això fan molta enveja, eh?
1: Amb Argentina, exacte. Sí, però Milei... No, perdí, perdona.
31: No, Marc, es algo central que se entienda que también este castigo a Argentina, esta invasión de Estados Unidos que ya, digamos, por ejemplo, Milei esta semana piloteó aviones estadounidenses en territorio argentino, que es como una invasión consentida sin permiso del Congreso, tiene que ver con disciplinar a un pueblo en el que hay 1.200 genocidas presos. Es el país que más avanzó en el juicio a delitos de lesa humanidad. Tiene mucho que aprender España.
1: Y Alemania, ¿no?
31: Y Alemania.
1: Está por davant de Alemania, Argentina en aquests casos.
31: Por supuesto, ha superado los juicios, tanto el juicio a las juntas como después los juicios en los tribunales federales han superado ampliamente a los juicios de Nuremberg. Y eso habla de qué podría pasar desde el caso Epstein hasta lo que está haciendo Estados Unidos en el ICE, hasta lo que están haciendo en Irán o en Gaza, si se toma el ejemplo de Argentina. Por eso aniquilar el ejemplo de Argentina es una forma de disciplinamiento mundial.
1: Y otra cosa que aparece en el libro, que a mí me preocupa mucho, que es que Milei vol derogar la protección de los glaciares. A cambio de nada, en aquests glaciars possiblement hi ha liti, hi ha minerals, ara resulta que els minerals raros, no sabíem nada de los minerals raros i ara resulta que tothom vol minerals raros, exactament. Derogar la llei de protecció de los glaciares a canvi de res, diguéssim, en empreses per posar-los a disposició d'empreses franceses, d'empreses possiblement espanyoles, d'empreses europees, perquè clar, el colonialisme segueix funcionant. Europa defensa, no sé si la defensa ja, però la democràcia, diguéssim, es fa al fi amb la qüestió en qüestions democràtiques, però després Llatinoamèrica que segueix sent un país per colonitzar, no? Com sempre, que això seria una de les crítiques del llibre més importants. Però clar, jo em plantejo, nosaltres no podem deixar en mans del nacionalisme o dels estats nacionalístics, o com es digui, el que seria bé comú global, perquè els glaciars que toquen a l'Argentina, al cap i a la fi, són patrimoni universal, és a dir... hauríem d'estar intactes perquè depenem el preglacial, diguéssim, de l'Argentina, no? Això és preocupant, no? Aquesta ingerència primer europea i nord-americana en sol argentí i després també el derrogar lleis que a la millor, jo sé si els estats hi hauria d'haver una comunitat internacional que gestionés, diguéssim, el que seria el patrimoni terraqui, que és comú.
31: Exactamente, Marc. Yo creo que Europa se cayó demasiado sobre el proceso de Javier Milei en Argentina y se cayó porque el sueño era que Europa mantenga la democracia y que América Latina sea un neocolonialismo que él es de esto. Litio, lo que ahora llaman tierras raras, antes los raros éramos nosotros, sí. Que él es de oro, petróleo, gas, agua, todos los recursos naturales que tiene América en general y que tiene Argentina. Milei venía a entregárselos en bandeja y entonces, bueno, si era antidemocrático no importaba. Hasta que eso eso fue no solamente continuar con el neocolonialismo, sino tirarse un tiro en el pie. Porque esa extrema derecha es la que ahora está operando sobre la democracia europea y también sobre la democracia en España. A cambio que dar en bandeja los recursos naturales con una ley que se llamó RIGI, que no pide ni siquiera que el trabajo sea argentino. O sea que Argentina no gana nada. Y Milei además acaba de lograr la aprobación de la derogación de la ley que protegía los glaciares. Eso afecta a todo el mundo porque sacar a los glaciares va a aumentar el calentamiento global. Esto ya lo logró aprobar, que para mí es lo más terrorífico que se ha generado en este gobierno, que tantas normas terroríficas aprueba, y por supuesto va a perjudicar a todo el mundo con el perjuicio a los glaciares en Argentina.
3: Bueno, es un libro interessantíssim, l'audiografia, al fondo a la derecha, Luciana Péquer, en pròleg de Lucía Ligmaer, nostra amiga, això ha dit...
31: Genial, Lucía.
3: Genial, a Libros del Caos, l'audiocràcia, al fondo a la derecha. Perquè hem d'estar... No hem parlat de les solucions, diguéssim, que aportes a la gent que se lea el libro. O el millor has de tornar, que consti. Moltíssimes gràcies, Luciana Péquer.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Això és RAC concentrat.
4: CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
6: Bona tarda, són les 5, benvinguts al Superesports. Yeah!

A Valdari Manzanera, el control tècnic, diumenge 23 d'agost del 2026. Venim d'unes hores de diumenge amb dos partits de la Premier que acaben de finalitzar. Victòria del City amb remuntada a última hora 2-1 contra el Bournemouth amb gols de Gay i de Guardiol, i derrota contundent de l'Aston Villa d'Unai Emery 4-0 al camp del Brighton. De fet, el resultat ja era de 4-0 al descans. Ara, de seguida, ens centrem en l'Atlètic de Madrid-Villarreal, al Metropolitano, on, per cert, han rebut Julián Álvarez amb aquesta xiulada quan han anunciat el seu nom. No seria divisió d'opinions en aquest cas, sinó una bona escridassada quan anunciaven les alineacions, en aquest cas la banqueta, perquè Julián arrenca el partit des de la banqueta, aquest Atlètic de Madrid-Villarreal. Ara de seguida ens hi quedem. A les 7 serem a Castàlia amb el Pau Bonastre per explicar el Castelló-Sabadell de segona divisió. També ens acompanyarà el Gerard Guardi. Des de 8:45, tota la prèvia de l'Elx-Barça, debut dels de Flick a la Lliga, que viurem amb Fontlipó i companyia, sense Balde a la convocatòria del Barça. S'ha quedat a Barcelona, no ha viatjat amb l'equip aquest matí. El partit començarà a 9:45. A més, tenim en marxa el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, accident de Verstappen a la primera sortida, quan tot just completava la primera volta, ha quedat fora de cursa, per sort està bé. Queden 5 voltes perquè s'acabi. Norris, Antonelli, Russell seria ara el podi, amb Alonso en zona de punts, 9è, i Carlos Sainz ara mateix 16è en aquest Gran Premi dels Països Baixos. El dia que hem tingut rècord del món de mitja marató, l'ha batut l'etíop Yomif Kepchelcha a Buenos Aires. Ha aturat el crono als 56 minuts i 51 segons, rebaixant amb 29 segons l'anterior plusmarca del ugandès Kiplimo. I tenim també en marxa la segona etapa de la Vuelta, de moment tots agrupats, després d'una escapada, ara 26 quilòmetres pel final, tothom agrupat. Veurem si arriba a l'esprint aquesta segona etapa. Ho rematarem tot plegat amb el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser, fins a 2:15 de la matinada.

0: Hola, Jaume Molló, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: Ja hi tornem a ser.
1: Sí, home.
0: Superesports, ja en format Superesports, des d'ara i ja fins que s'acabi la temporada. De fet, mira, ho anava a guardar pel dia de la presentació, però aquesta temporada que arrenquem és la 25a temporada
1: del
0: programa d'esports al cap de setmana a RAC1. La Lliga, Superdiumenge, Superdissabte, Superesports. Doncs que és la 25a temporada ja en programa d'esports al cap de setmana a l'antena de RAC1. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Quin millor narrador per un Atlètic de Madrid Villarreal que el Dani Aguilar. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Tots situats ja amb aquesta escridassada que sentíem a Julián Álvarez. Voleu saber què n'ha dit Mateu Alemany, el director de futbol de l'Atlètic de Madrid, abans del partit de Julián i de si el veu jugant a l'Atlètic o no la temporada aquesta que comença?
1: A veure.
3: Bueno, efectivamente ha sido un tema recurrente, pero recurrente de hace 5 meses o 6, ya no me acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es cómo estamos. Y hoy estamos con Julián convocado, Julián disponible para jugar, y a partir de aquí creo que eso lo dice todo y eso pone a todo el mundo en su sitio. Sí.
0: Pone todo el mundo en su sitio, diu Mateu Alemany, no molt contundent, tot s'ha de dir, jo crec que menys contundent en aquestes declaracions abans que comencés el partit. També n'ha parlat Simeone i ho feia a la prèvia, avui també, just minuts abans, quan ha atès la televisió, ha atès DAZN, abans de l'inici del partit al Metropolitano. Escoltem el Cholo Simeone.
4: Que lo haga como obviamente lo hizo estos 2 años, donde nos ha ayudado muchísimo, y esperemos seguir generando todo lo que él nos ha generado desde su juego, porque es muy importante para nosotros.
0: Doncs un discurs semblant al d'ahir a la sala de premsa de Simeone. I voleu sentir Enrique Cerezo, que també n'ha parlat sempre en el dinar de directiva.
1: Abans o després de dinar? És important aquest detall.
0: Sí. Crec que abans. Crec,
1: doncs llàstima. No?
0: Abans de dinar. Deia això sobre Julián.
5: Mira, yo creo, y lo único que te puedo decir, porque creo que lo único que se puede decir en este caso, después de un verano bastante complicado con el tema de preguntas continuas sobre el tema de Julián Álvarez, que es un jugador del Atlético de Madrid, que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador.
0: Avui l'he dit bé, com a mínim, el nom, nom ni cognom, l'ha dit correctament i a la primera, i ha parlat del Barça també, Enrique Cerezo.
5: Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: Que no sabem ben bé què és, però suposo que vol dir parlar amb el club abans d'anar per un jugador, cosa que fan, com sabeu, tots els clubs del món. Primer pregunten al club i després ja comencen a parlar amb el jugador de manera calmada i tranquil·la, com ha fet durant tota la seva història també l'Atlètic de Madrid amb tots els fitxatges que ha fet. 5 i 6 minuts, la pilota ja roda al Metropolitano, no juga Julián, que és a la banqueta, Dani Aguilar, amb quin 11 ha sortit Simeone?
1: Amb Jan Oblak sota pals, de moment ho dibuixarem amb 5 darrere, ara li preguntarem al nostre meravellós analista si està d'acord o no amb Julián al carril dret, Grimaldo a l'esquerra, 3 centrals, Pubill, Lenormand i Hansko, per davant Hulman i Koke, caient a l'esquerra Mendoza, a la dreta Kang In-li i la referència a Ademola Lookman.
0: A la banqueta Julián Álvarez i qui més té Simeone?
1: El porter Musso, Jiménez, Llorente, Jorge Domínguez, Dani Martínez, Cardoso, Baena, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Castillo i, com deies, Julián Álvarez.
0: I al davant un Villarreal que va empatar el primer partit a 2 al Sardinero, perdia 2-0 i va igualar-lo, de fet tots els gols a la primera part en aquell Racing 2 Villarreal 2, amb quin 11 surt Íñigo Pérez, recordem, nou entrenador del Villarreal aquesta temporada.
1: Amb el mateix que en aquest partit, et diria pràcticament tants caps, tants barrets. Luis Junior a la porteria, 4 en defensa, Mourinho, Foyth, Renato Veiga i Carlos Romero, per davant Comesaña i Pep Gay, a la dreta Pepe, a l'esquerra Moleiro i la doble punta Mica Utatge i Ayoce.
0: Ha tingut una primera rematada ja de l'Atlético sobre la porteria castellonenca.
1: Sí, i espera't que ve el Villarreal. Refusa Pubill, un xut franc, pràcticament ha pogut marcar el primer, el Villarreal que segueix, acaba blocant Oblak. Mare meva, com ha començat el partit, déu-n'hi-do, amb aquests primers 5 minuts de partit, perquè, com deies abans, ha tingut una ocasió Grimaldo, que avui debuta com a titular davant la seva nova afició, davant l'afició de l'Atlètic de Madrid. Una bona arribada de l'Atlético i una altra una miqueta més tímida, ara també l'ha tingut el Villarreal, ha arrencat calent, això en els 5 primers minuts.
0: Sí, ha arrencat animat, Carlos, el partit al Metropolitano.
2: Sí, sorprenent, acostumats als partits de l'Atlètic de Madrid, aquests de 1-0 i 3 tirs a porteria, està la tarda entretinguda de moment. Crec que exceptuant aquesta jugada allà del Villarreal, en els 5 primers minuts crec que l'Atlètic ha sigut capaç d'imposar el seu ritme i de demostrar que està jugant a casa, que és el primer partit i que vol tirar de galons, no, diguéssim. És un partit, jo crec, molt atractiu per ser d'inici de Lliga, perquè al final estem parlant de dos equips que jugaran Champions aquest any i que crec que tenen dues plantilles de molt nivell. El Villarreal, en quant a 11, jo crec que segueix tirant d'aquest 4-4-2, 4-2-3-1, en el que potser la novetat més destacada és Carlos Romero, que ja el coneixem molt de l'Espanyol, que on ha fet les dues últimes temporades, per mi, a un nivell superlatiu, i ara titular en aquest Villarreal. I en l'Atlètic de Madrid, de moment, home, el més atractiu probablement és veure un altre cop a Camp Kings League, que l'altre dia va ser capaç ell sol gairebé desfer aquell nus on s'havia ficat l'Atlètic de Madrid i veure també Hullman, a veure si finalment és aquest pivot que el Xolo, si us hi fixeu, és una posició que, més enllà dels jugadors que ja té de fa anys, mai acaba de trobar aquest jugador. O sigui, han passat moltíssims jugadors de l'Atlètic de Madrid. Sí. Ara recordo Gallagher, Johnny Cardoso, que està a la banqueta, el mexicà Obed Vargas, que no juga, que no està jugant pràcticament, però...
6: Està la rampa de sortida, també, sí.
2: Sí, però que n'hi ha molts que han passat per aquesta posició i mai acaba de trobar aquest jugador que li doni el 100% del que ell vol, no? Ja dic, jo crec que és interessant l'estructura, comentava el Dani, l'estructura tàctica de l'Atlètic de Madrid anirà mutant al llarg del partit, o sigui, ja ho sabeu.
0: Sembla que arrenca encara amb 3, no?
2: Sí,
0: però... Amb les bandes molt obertes,
2: exacte,
0: o no?
2: Però sobretot a l'hora d'atacar, jo crec que a l'hora d'atacar el que fa és ficar Rodrigo Mendoza per dins, es tira molt amb Julián a un costat, Grimaldo per l'altre, i tanca amb Marc Pubill com a tercer central.
6: Providencial, per cert, Pubill en aquesta ocasió de Micautatge.
2: Sí. I ja dic, però crec que l'estructura anirà mutant en base a les necessitats de l'equip durant el partit.
6: És un dels fitxatges de l'estiu, fins i tot diria, més Grimaldo al català des de l'esquerra, la centrada molt passada al segon pal, la bloca sense problemes. Lluís Júnior, arribem al 8 de la primera, empat a 0 entre el tercer i el quart de l'any passat. Segurament, no sé si permutats per com estàvem acostumats, segurament seria més l'Atlètic el tercer en discòrdia dels últims anys a la primera divisió, va ser tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid la temporada passada.
0: Compte amb l'amenaça de Grimaldo en les faltes, perquè si hi ha especialistes ell n'és un i per tant s'haurà de tenir en compte quan juguis contra l'Atlético aquesta temporada, que faltes a prop de la frontal es converteixen realment en un perill amb Grimaldo al camp.
7: No, i tota la pilota aturada, Carlos,
2: això t'anava a dir. És
7: que corners, faltes també, laterals...
2: Perquè té un guant per posar-la exactament on necessita, no? És d'aquells jugadors que tu li dius l'has de posar tensa el primer pal en aquesta alçada i ell és capaç d'executar-ho tècnicament.
6: Espera't, Mendoza, dins de l'àrea, peten les cames d'un defensa del Villarreal, aquesta pilota, és un corcó Lookman, eh? És un corcó, és un no parar. És d'aquells jugadors que va arribar, jo crec que sense fer gaire... Vaja, que era potser un pedaç en el moment en què se'l fitxa i, en canvi, ha acabat sent providencial per la millora de l'Atlético de Simeone en els últims mesos.
2: Sí, per mi és un jugador que per jugar com està avui, que pràcticament és l'única referència ofensiva, perquè al final convindrem que Kangin Lee és més un enllaç o un extrem que pot jugar per dins, però ell, per mi, com a única referència... És un jugador que té certes dificultats, sobretot quan l'equip es veu apretat i ell ha de ser la referència en el joc directe. Però és un jugador que interpreta molt bé els espais, que té gol, jugui en la posició que jugui, perquè ha fet gol jugant al mig, ha fet gol jugant a l'esquerra amb molta facilitat, i sobretot que en situacions de contraatac és absolutament letal per aquest canvi de ritme, aquesta velocitat que té, no?
6: És Nicolás Pepe... que endarreria cap a Foix i aquest cap al seu porter, cap a Júnior, una altra vegada sortint des del darrere. Aquest Villarreal que ha mutat, jo crec que moltíssim d'idea, no de plantilla. Després en parlarem perquè és interessant el que està fent el Villarreal aquesta temporada. Insisteixo, jugant des de darrere el Villarreal, és Pap Gay a l'esquerra cap a Renato Vega, una altra vegada al migcampista del Villarreal amb la pilota, teva meva, amb mica autatge i aquest una mica més a l'esquerra, cap a l'enyoradíssim Carlos Romero, lateral esquerre, 2 anys a l'Espanyol, ara al Villarreal, la bona feina li ha servit per tenir aquesta oportunitat en un dels equips punters de la primera divisió, no podrà controlar la pilota si ho fa finalment Mourinho, i habilita més endavant cap a Moleiro.
2: És interessant el canvi de registre que comentaves, Dani, del Villarreal.
6: Espera't un moment, que la pilota en profunditat és a punt de controlar la Micautatge, es creua bé Pubill, protestava alguna cosa, Micautatge.
7: Mans, no?
6: Sí.
7: No m'ha semblat a mi.
6: A mi tampoc, a mi tampoc. Però segueix l'atac viu del Villarreal. És a Moleiro qui té la pilota als peus, cap a Pepe, el xut que intentava Pepe, que si no m'arrojava ser la primera jornada que va marcar un golaç així contra el Racing, s'ha atrevit l'home, Finalment, la pilota que cau a les mans d'Oblak, 11 de la primera, empat a 0, deies, Carlos.
2: Sí, deia que el canvi de registre, no, del Villarreal, al final vens d'una etapa de molt d'èxit amb Marcelino, però fitxes per mi a un dels entrenadors revelació de les últimes temporades a primera divisió, que és Íñigo, però crec que són molt diferents, no? I és interessant aquesta aposta del Villarreal, perquè al final Marcelino tots coneixem el que és i ningú crec que sigui capaç de qüestionar els seus resultats, perquè han sigut absolutament extraordinaris gairebé a tot arreu.
6: I fins i tot Unai abans.
2: Sí, exacte. Però crec que ell és un perfil d'entrenador en el que prioritza molt una defensa en bloc mig, un equip molt ordenat, amb unes pautes molt clares en atac, que contraataca molt bé. I, en canvi, Íñigo és un entrenador que el que hem vist sempre al Rayo ha sigut que el seu equip anava a tomba oberta a pressionar-ho gairebé tot. Llavors, aquest canvi de paradigma pels jugadors tampoc és fàcil, perquè tu vens d'un temps, com deies tu, no només de Marcelino, sinó també d'Unai, d'una exigència a nivell... O sigui, més, com ho vaig a dir? Més protegir-te l'esquena que no pas saltar, i ara vas... ara has passat a un entrenador que vol absolutament el contrari, que és que saltis totes les vegades sense cap mena de dubte.
6: I això requereix d'una adaptació en una plantilla, insisteixo, que és pràcticament la mateixa. Respecte a la temporada passada, recupera la pilota a Hulman a l'esquerra, amb Mendoza, aquest una mica darrere, però es perd que perd la pilota, li havien agafat la samarreta, no així la falta l'àrbitre, és Mica Otadze, a la dreta va Pepe, una miqueta massa llarga aquesta passada, Pepe al lateral de l'àrea, vol encarar Nicolás, Pepe de nou a l'esquena, cap a Mica Otadze una altra vegada, Pepe s'ha replegat bé com no pot ser d'una altra manera l'Atlètic de Madrid, Pepe s'intenta tornar a perfilar, Mourinho finalment és qui rep, aixeca el cap Mourinho, una altra vegada teva meva amb Pepe jugant un pany de terreny al Villarreal, Mourinho que intenta desfer-se de Coque, se'n va filar del Carrasco Mourinho al córner, però és veteradament el capità de l'Atlètic de Madrid, podrà recuperar la pilota l'equip de Diego Pablo Simeone, però com diem, el Villarreal intentant collar l'Atlètic de Madrid a dalt.
0: La gespa no està massa bé, abans veiem que s'ha aixecat un bon tros de gespa a la zona d'atac de l'Atlético, però bastant recurrent en aquest inici de temporada amb aquesta calorada que fa a tota Espanya. Veiem també la gespa de Cornellà al Prat en aquests dos primers partits que tampoc no acabava d'estar del tot bé.
6: Renat, gràcies a Déu ha baixat això, ja ho tenim, no? L'última calor ja...
0: Va, ja tornarà.
6: Sí?
2: Això t'anava a dir, no tinc molt clar que no torni. Però...
6: Ja l'Oliver és on va dir que ja...
0: Bueno, que hagi... Home. Vull dir, estem millor, vol dir que estem a 30 i escaig graus.
8: Bé, que les nits es baixi de 20 graus, per mi ja és un què.
2: Això deu ser allà a la Costa Brava, perquè aquí de 20 graus...
8: Encara, no sé clar, aquí no va per zones, no, clar.
0: Allò fer el terra per una entrada de l'Enormand.
6: Contundent. Sobre el 22 del Villarreal, ha anat amb tot l'Enormand.
0: Ja li toca.
6: Sí. A veure. És perillosa perquè en aquest impacte al genoll li pot fer molt de mal. Sí.
0: Esperem que no sigui res, només el cop.
6: En funció de com el tingués recolzat a Yoce, podria ser molt perillós. Surten les assistències mèdiques.
2: Però no ha pitat ni falta, no?
6: No?
8: Per mi és falta i groga, Jo fins i tot trauria targetes, que em sembla que posa en perill la integritat del jugador.
6: Per cert, que no ho hem dit, Hernández, l'àrbitre de camp, canari, Martín González al VAR. No tinc el plaer, el mullolador, abans me'n parlava.
0: González francès.
6: Sí. Ok. González francès.
0: No, però és veritat que ells volen que els diguem ara per nom i cognom.
8: No. Es diu
6: Raúl Martín González.
8: Es diu Raúl Martín.
6: Ah, val.
8: I tu t'has pensat que Martín era el primer cognom.
6: Vinga, acabo d'arrencar la temporada. González Francesc.
8: Bé, escolta'm, vull dir, no passa res, el primer dia.
0: Gràcies, en el bàsquet només tenen un cognom.
6: Sí, noi. Aguilar. Sí, però són tres.
0: Això és veritat.
8: Aquest és un àrbitre Barda que en principi és específic... Voleu acabar amb el bàsquet?
0: No, estava pensant ara que Pérez Pizarro té dos, depèn una mica.
6: L'home que té la teva edat, Pérez Pizarro, sempre ho recordaré.
0: Depèn de quin.
8: Doncs això, aquest González francès, Raúl Martín, de nom, és un àrbitre de VAR en principi específic per segona divisió, però és d'aquells que n'hi ha uns quants que poden, alguna jornada, xiular partits de... Vaja, des del VAR, òbviament, des de les Roces, ser designats per partits de primera divisió. I avui és el cas d'aquest González francès.
6: Es reprèn el partit amb l'Atlético atacant per banda esquerra, Escanxco, cap a Grimaldo, aixecant el cap i virant cap a Hulman, el danès. Una miqueta més a la dreta amb el capità, amb Coque, intentant filtrar per Kang Lee, que ja té la T a dins de l'àrea. Segueix Kang Lee a veure què pot fer el jugador de l'Atlètic de Madrid. La centrada és massa llarga, però és un perill aquí. El jugador El nou fitxatge de Diego Pablo Simeone, la pilota però segueix en dominis de l'Atlètic. Hulman a la dreta perquè torni a rebre Kang In-Lee, buscant-lo moltíssim. S'ofereix Giuliano, que és qui rep a la frontal de l'àrea. La pilota que toca els peus d'un defensa del Villarreal ha acabat sortint, crec que era, no sé si foi de Renato Vega, ha acabat sortint per sobre de la porteria defensada per Luis Junior, per tant serà córner. Déu-n'hi-do també, Carlos, la proposta de l'Atlètic, vol dir que està sent agressiu també l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, sí, sí, jo crec que ho hem dit a l'inici, els 5-6 primers minuts han estat superagressius, sent molt verticals, buscant situacions d'àrea contrària. És veritat que ara està condicionat perquè el Villarreal està amb 10, per la lesió de Yoce, com l'han hagut d'atendre i tal, el sí. Villarreal està amb 10, i aquestes dues tres accions estan condicionades per això. Però sí, sí, l'Atlètic de Madrid, al final, és que... Amb el perfil de jugadors que signes, clar, és que si tu signes jugadors ofensius, has d'intentar jugar alguna cosa, no? O sigui, si tu signes de lateral esquerra Grimaldo, has d'intentar jugar una mica més.
6: Sí, però
2: més
6: aquest és l'etern debat de l'Atlètic de Simeone. Vull dir que se li han fitxat una sèrie de jugadors i a vegades tampoc ha jugat en consonància aquests fitxatges.
2: Ja, ja, ja.
6: I per això hi ha jugadors que han acabat marxant decebuts al respecte. Mm.
8: De fet, quan té la pilota al Villarreal, és una línia de 5 com una casa de pagès, eh? Vull dir, jugant a casa i sense problemes. Imagino perquè el Villarreal té dos davanters.
2: Correcte, jo crec que ell ho fa per defensar els dos puntes i tenir un jugador, i tenir un jugador més allà. O sigui, per no deixar els centrals amb dos contra dos, el que fa és que tanca Pubill i per tant el que tens és tres centrals per tapar els dos davanters amb aquest, perquè la mobilitat d'aquests dos davanters, aquests moviments combinats de toco i surto als davanters del Villarreal tindrà una ajuda sempre per poder anar.
0: S'ha acabat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, victòria del vigent campió del món, de Norris.
8: Sí, seguit d'Antonelli, del líder del Mundial, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri. Aquestes són les sis primeres posicions, meritòria novena posició de Fernando Alonso, i compte que Sainz ha acabat la cursa, però ho ha fet en setzena posició, de fet és l'últim que ha acabat, perquè ha topat amb el seu company d'equip, amb Albon, i l'ha tret fora de la pista. De fet, l'han sancionat amb 10 segons a Carlos Sainz. Aquesta setmana que han renovat els dos amb Williams, doncs ho ha celebrat Sainz fent fora del traçat al seu company Albon.
0: No sé si trucarem a l'Àlvaro demà perquè ens analitzi el que ha passat avui en aquest circuit del Gran Premi dels Països Baixos, on recordem que l'ídol local, Max Verstappen, ha quedat fora les primeres de canvi. De fet, s'ha hagut de reiniciar la cursa, hi ha hagut bandera vermella i han hagut de tornar a sortir.
8: Antonelli líder amb 59 punts més que Russell i Hamilton.
0: 0-0 el Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Villarreal 0, un Julián Álvarez a la banqueta de l'Atlético escridassat quan han anunciat les alineacions i les banquetes per la megafonia, i amb Sorloz, que ara el veiem a les imatges de televisió fora de la convocatòria perquè està lesionat. Tampoc hi és Lemar.
6: No.
0: Tampoc hi és Obed, que abans en parlava el Carlos, que aquests dos en principi haurien de marxar abans que es tanqui el mercat d'estiu.
6: I falta un dels altres hitjatges, que és el central, el Cuti Romero, que malgrat que aquesta setmana sí que ha treballat amb l'equip, no l'ha convocat Simeone encara. És una de també les incorporacions aquest estiu de l'equip Matalassé, que intenta buscar el primer gol del partit, el que obri la llauna per la dreta. És Kang In-Lee una altra vegada. Segueix Kang In-Lee la pilota que filtrava cap a dins. No, no, no. Era Giuliano que filtrava cap a Kang In-Lee precisament. Ha actuat bé Foyth tallant la pilota i traient-la per la línia de banda en aquesta part assolellada. Sol i ombra avui al Metropolitano. 20 de la primera, empat a 0.
2: És curiós el tema del Villarreal, de dir una temporada que t'has ficat a Champions tal, i que pràcticament no sí. Hagin signat a ningú. És veritat que ells van haver d'avançar per les lesions de l'any passat, van haver d'avançar molta gent al mercat d'hivern. O sigui, al mercat d'hivern van haver de fitxar diversos jugadors, i jo crec que estan pendents d'alguna sortida. Jo tinc la sensació que ells estan pendents d'alguna sortida grossa. Mm. Perquè més enllà del retorn de Carlos Romero, per exemple...
6: I Gulaxi,
2: sí,
6: el porter.
2: No, i el porter, que hi ha hagut moviment a la porteria, perquè al final Arnau Tenas ha sortit per intentar tenir més minuts i tal, i havies de fitxar un segon porter, però... és veritat que té molt bona plantilla, però jo esperava que aquest equip es reforcés, no?
6: Potser és també un dels motius de la sortida de
0: Marcelino.
6: De Marcelino.
2: Bueno, ell
0: va argumentar també perquè només li oferien un any i
2: correcte.
0: Creia sí. Que es mereixia una mica més de confiança, diríem, per part de la directiva.
2: Yeah. Jo crec que quan, o sigui, quan la directiva de Villarreal li ofereix només un any a Marcelino...
0: Li obre la porta,
2: exacte,
0: no?
2: Li està obrint la porta. També perquè potser... preveient un escenari com el que estem parlant de molt poca...
6: Espera, Giuliano, fora. la centrada...
2: De molt poc moviment en el mercat, al final Marcelino és un entrenador molt exigent. I Marcelino és un entrenador que saps que t'exigirà fitxatges i a més no t'exigirà qualsevol fitxatge. O sigui, no és en plan de, no, anem a fitxar la promesa del Venezia B, no. O sigui, saps que és un entrenador que t'exigirà, competint a Champions a més, encara més, t'exigirà fitxatges de nivell contrastat per competir i tal. I jo crec que ells, ja aquesta proposta de renovació per un any, ja és com que la fan una mica obligats, perquè és un entrenador que t'ha portat a molts èxits, però que saben que, el que deies, que els obriria la porta. O sigui, li obriria la porta.
6: Atacant el Villarreal per banda dreta és Pepe, qui intenta progressar. Té dos contrincants a sobre, un d'ells Grimaldo, pica la pilota per intentar recuperar, i ho farà amb l'ajuda de Mendoza, hàbil exjugador de l'Elx, una altra vegada habilitant per Grimaldo, i aquest per Humlan, una altra vegada l'Atlètic sortint des de darrere. Mendoza virant la pilota a la dreta, on la revisa Pubill. 22 de la primera, es manté l'empat a 0. De moment, prou entretingut aquests primers 22 minuts. Sí, potser el primer tram, després ja s'ha serenat una mica el partit, però en qualsevol cas, amb un parell d'ocasions, ara falta al terreny defensiu de l'Atlètic de Madrid sobre Coque, sobre el capità, servirà l'equip de Simeone. En aquest partit, el Metropolitano, que obre la temporada dels superesports de RAC1, oficialment, 25 anys.
8: 25 anys, un quart de segle.
6: Increïble. És tota una vida, això,
0: No, una no, però mitja sí.
8: Mitja laboral, no?
6: Un quart, en funció, exacte.
8: Mitja vida laboral, sí.
0: Sí. No, mitja vida, mitja vida.
8: Clar. Sí, home, ara sí.
6: Per alguns. Espera't un moment, sí. Que la té Mendoza al xut! Bloca Luis Junior, a baix, sec, ha blocat bé el porter del Villarreal. Sí, sí. Per alguns, mitja concreta, no? Sí, Déu-n'hi-do, no?
0: Clar, clar.
6: Una reflexió, això, Si la voleu fer, no?
0: La de calçotades, aniversaris, concerts, sí. Partits de minibàsquet, de bàsquet, sí, sí. I d'això que hi ha, en aquests 25 anys de superesports, superdiumenge, la Lliga.
8: Per això s'ha d'aprofitar l'estiu després per anar a concerts.
0: Ah, clar.
8: Encara ho critiqueu després.
6: Has anat a algun concert,
0: home,
6: no?
0: El nou prescriptor,

0: Des de Romero, finalment serà servei de porteria, malgrat que ho protesta el lateral esquerre.
1: Perdó. I vas demanar-ne alguna o no?
2: No, no, era bastant enrere.
0: Hi havia gent, no?
2: Jo era ple, hi havia Master, també.
0: Ah, home!
2: Vaig veure per xarxes, no vaig veure allà. No? Però, no. No, no.
1: Devia estar a zona VIP, no?
2: Ho desconec.
0: Tu no, Jaume, tu estaves...
2: No.
0: La plebe, no?
2: A veure, què t'esperaves?
0: No, 25 anys de Superesports dona per molt.
2: Sí.
0: Ataca l'Atlètic de Madrid. Rics d'esperit, que és l'important, Jaume.
2: No, jo som 20, eh? De Superesports.
0: Ah, val.
2: Bé, des diumenges a RAC1, diguéssim.
0: Dos dècades també dona per enriquir-se, no pateixis. Amb l'esquerra per Lookman. Per la pilota, Lookman recupera Foyth. 25 de la primera, empat a 0.
1: A la Premier, a punt de començar el partit del Liverpool, al camp del Newcastle. Araujo és titular o no, Molló?
2: No és titular Araujo al Liverpool. Recordo, Newcastle-Liverpool, amb homenatge a Kevin Keegan, mort aquest estiu, una llegenda del Newcastle. També va jugar al Liverpool i realment hi ha hagut un emotiu homenatge abans de començar el partit entre aquests dos equips, el Liverpool d'Andoni Iraola, que es posa en marxa, i el Newcastle, que ha canviat d'entrenador. De fet, va marxar a mig estiu Eddie Howe per cames, perquè...
1: Una desbandada hi ha hagut.
2: Sí, han afablit l'equip de mala manera. Gordon, Bruno Guimaraes... Bé, i me'n deixo, eh? O sigui, hi ha 4 o 5 fitxatges que... o jugadors que hi havia a la plantilla importants que ja no hi són. El Liverpool juga amb Isaac en punta, amb 3 mitges puntes, Birs pel mig, a la dreta Engumoja, a l'esquerra a Gakpo.
1: Amb Araujo a la banqueta, Víctor Muñoz també a la banqueta del Liverpool d'Iraola, esperant la seva oportunitat a la segona meitat o quan calgui. Hi ha la vuelta, 8 quilòmetres ja només pel final, i continuen tots agrupats, Molló?
2: Sí, i Heiter, per cert, que ha sumat 6 segons a l'esprint, a l'últim esprint especial de la jornada, i amb això doncs té números de posar-se el mallot vermell de líder al final d'aquesta jornada i prendre-li a Pogacar.
1: El Metropolitano 0-0, partit entretingut entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, 25 de la primera, amb Julián Álvarez esperant a la banqueta i escridassat en el moment de les presentacions. Veurem si té minuts o no l'argentí a la segona meitat.
0: I ara el Villarreal disposarà d'un córner que ha provocat Foyth, que sempre penso a Foyth, que és té un dorsal estrany per la posició que ocupa.
3: Bé, cert, cert.
0: No?
3: Gràcies. Els que són puristes d'aquestes coses,
0: gràcies,
3: molt
0: Carlos,
3: cert, Dani.
0: Gràcies. Que si hagués d'esperar l'aprovació dels meus companys. Amb el dorsal 10.
1: Rics. Això ja comencem a veure-ho en uns quants casos.
0: Ara
1: ja
0: te n'explicaré una. Moleiro, al córner.
1: I encara sort que aquí a la Lliga Espanyola ho aturen al 25.
3: Sí.
1: No com a Itàlia, que veiem 90 i escaig i coses estranyes.
0: O el bàsquet. El bàsquet enguany, el Manresa, tindrà un dorsal 0 i un dorsal 0-0.
1: Un 0 i un 0-0?
3: Sí. Això,
1: I es pot tenir, això?
0: I es pot tenir, correcte. Es consideren dorsals diferents. Espera't, vaja, si no, melancolat, però jo crec que vaig veure el roster oficial.
3: I a l'àrbit què fas? Així? Sí,
0: així, no? Clar, però això, si fas aquest gest, el dels dos punys a la mà és una altra cosa. És un croissant, bonament dit, una desqualificant. L'aturada d'hidratació... Amb aquest empat a 0, 27 minuts, Simeone fa que no amb el cap, però, com deia en Xavi Puig, prou entretingut, Carlos, de moment, aquesta primera part entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal.
1: A veure si se sent el so de Simeone en aquesta aturada. Hi ha el micròfon, com a mínim, la girafa està posada aquí. No és una cosa que li agradi molt a Simeone. Estranya que hi hagi aquesta girafa aquí. És qüestió de calés que deuen cobrar. Mira com se'n vaig, la girafa. Ja et dic jo, és que em sona d'algun altre partit que la girafa aquesta, Simeone se la va mirar i li va dir això, i traieu-m'ho d'aquí, que no vull que se senti res.
0: Eina galdosa, però el pobre home de la girafa que
1: ha anat... anat i mira, potser se'n va cap a... potser se'n va cap a Íñigo, a veure si punxem la tele, a veure si se sent alguna cosa. No, parlen, els comentaristes. Doncs res, no se sent a Simeone, que està enrotllant, donant indicacions als seus jugadors. Clareja, Simeone. Torna a clarejar bastant,
3: La remuntada no ha estat completa.
1: Torna...
0: Poques n'hi ha, si però diem.
1: Torna a clarejar i molt. No com Gerard Tautet.
0: Oh!
1: Mira, que aprofito que estrena ara... Estrena espai a través de les xarxes. Tempo Autet, he vist. Un tio, un influencer.
2: Sí, sí, sí.
1: Gerard Autet.
0: Ara que semblava, estan... quan estava aquí al RAC.
1: Sí, i aquest sí que ha replantat bé.
0: Ara que es veu que estan... Els influencers estan, no?
3: La caïda de los influencers.
0: Sí, sí.
1: Però Autet sempre cap amunt.
0: No, no, Autet sempre cap amunt. Però estem d'acord que no...

0: És la major replantada. La major replantada sempre serà Marc-André Ter Stegen.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, sí, però no, jo sí, però... No té res a envejar-li, eh?
1: Sí,
2: jo
1: crec que...
0: La valenta tofa que li va quedar Ter Stegen, sí. Increïble.
1: És... Estan al top 3, els dos, clarament.
0: Sí.
2: Simeone és un cas Nadal, sí. Vull dir que no ha arrelat d'ello.
1: Bé, jo crec que són tan nerviosos que tornen els hi torna a caure, no?
0: T'he de dir que l'altre dia... algú familiar meu em va dir que si m'ho plantejaria jo. Va ser un moment dur.
1: Mirat.
3: Però això que va ser dinant. Et vas indigestar.
0: Sí, espera't un moment que s'ha reprès el partit, atacava el Villarreal. Sí, sí, no. Ja vaig dir que no, mira, noi. Que un ha d'acceptar el pas del temps i ja està.
2: I tant.
1: No, eh?
0: No. Vull dir, arriba un punt en què ja un accepta i ja està. Mitja hora de partit al Metropolitano, Super Esport RAC1. Empat a 0 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. La pilota al mig del camp controlada per Kang In-li a l'esquerra. Ademola Lookman, ara caient al perfil esquerre. Encara Lookman, ja és a dins de l'àrea. Lookman, la centrada. Lookman, no hi arriba ningú. Que perillós és aquest tio. La pilota, però, sortirà pel servei de banda favorable al Villarreal.
3: Sí, dèiem que el partit... És veritat que hi ha bon ritme. A mi em sorprèn que sigui de tant de ritme estant a la jornada 2, 3, ja m'he perdut. Sí. Però,
0: dos.
3: 5 de la tarda a Madrid avui, que deu fer una calor bastant impressionant. Mm. Per mi hi ha molt de ritme. És veritat que a nivell d'ocasions hem baixat respecte al principi. Hem començat allò prometent-les molt felices, però no.
0: Sí, ha treballat bastant. Estic d'acord al ritme. I això, vaja, veurem com afecta aquesta pausa d'hidratació, que al Mundial en parlàvem, que a vegades els partits fins i tot començaven després de la pausa d'hidratació, com si fos practicant el bàsquet, esperant aquest temps mort per resituar una mica les peces i que arrenqués.
3: Jo tinc la sensació que de vegades és contraproduent, i entenc perfectament que s'han d'hidratar, si no, no és cap argument en contra de la pausa d'hidratació, però que de vegades...
0: Talla
3: el ritme en partits que estan sent intens. Hi ha aquesta durada, hi ha tal... Ah, i és el que ja ho hem comentat durant el Mundial. Per mi, com a entrenador, és una, o sigui, és una benedicció.
2: Compte Pepe, eh?
0: Sí, ha pres mal, l'home està...
2: Es queixa molt.
0: Plegat a terra.
2: A mi no m'ha semblat una entrada molt contundent, que en Guinli també feia aquest gest com de dir, home, però si no n'hi ha hagut per tant.
1: Pot ser que l'hagi trepitjat i això li hagi...
0: Hosti, però es queixa...
1: Un mal gest.
0: Ui, pobre. Està queixant-se de dolor de manera molt intensa. També. A veure, ho veurem.
1: A veure. Ostres.
2: Com?
1: El peu.
0: Però el peu quan?
1: Quan el té l'aire.
3: A veure.
1: No?
3: És que la repetició que ens han donat...
0: Ah, li posen el genoll.
1: Sí. A mi ja m'ha semblat d'entrada, que jo crec que és... Que
2: hi ha hagut un contacte genoll contra genoll, que se'ns ha escapat.
1: No és el punt de contacte, sinó que se li ha mogut la cama i li ha fet un mal gest al genoll. Jo entenc això, perquè és que realment no hi ha contacte al genoll, segur.
0: Doncs marxa Nicolás Pepe al partit. Vaja, s'han jugat, què? 3 dels últims 8 minuts entre una cosa i l'altra, o menys, a reprendre el partit. Empat a 0 entre el tercer i el quart classificat de l'anterior... Primera divisió de futbol, amb canvi d'entrenador al Villarreal, segueix impertèrrit Simeone dirigint l'Atlètic de Madrid. Quants anys són ja, Simeone? 12?
3: 14, no?
0: 14-15.
3: Collons. Et diria des de 2011, si no m'equivoco.
1: Sí, arriba el càrrec al desembre del 2011.
0: Sí. A la dreta, juga al Villarreal, cap enrere, perquè rebi Mourinho i aquest endarrereix a la posició dels centrals. Foyth jugant... Pràcticament a la línia al mig del camp. Pap Gay de primeres intentava combinar amb Ayoce. Ayoce i Miquel Tocci de moment testimonials, absolutament.
1: Sí, alguna coseta els primers minuts, sí, però després... jo tenia ganes de veure'l, perquè, home, com que se l'ha relacionat d'alguna manera amb el Barça, jo què sé, avui, per exemple, en el dia de Julián, aquí al Metropolitano, arriba i fa un parell de gols i... Bé.
0: El control orientat de Lookman era preciós, ara xuta i peta les cames de la defensa del Villarreal... Segueix Ademola Lookman, ara habilitant a Kang In-li, també omnipresent a pràcticament totes les facetes de l'atac de l'Atlètic de Madrid, l'asiàtic cap enrere perquè rebi Hanchko i aquest més a la dreta per Lenormand amb Pubill, el català una altra vegada amb el francès nacionalitzat espanyol, la té Coque, Coque una mica més a la dreta. Pubill cap a Juliano, entre línies, segueix Juliano, aixeca el cap Juliano, vèrtex de l'àrea, Juliano a la centrada, refusa Renato Veiga, i la pilota ara se'n va al Villarreal, que intentarà córrer a l'esquerra, precisament amb Ayoce, davant de Lenormand, segueix Ayoce, intenta desfer-se de Lenormand, Ric, perquè Ayoce ha caigut com, vaja, com un sac de patates, ha caigut davant de Lenormand quan el defensa no li estava fent absolutament res. Ara és l'Atlètic de Madrid qui ataca, a veure si agafa una mica de ritme això. Cavalca Juliano, molt sol Juliano, ja és a dins de l'àrea, però Juliano, perillós l'argentí, compta la sessió que era molt perillosa cap a Júnior, que refusa la línia de mitjos perquè torni a atacar l'Atlètic de Madrid, 34-0-0.
2: Moviments a la vuelta, Mollón.
1: Sí, a falta de 2 quilòmetres una miqueta menys, ha atacat Wout van Aert i a la seva roda ha saltat Tadej Pogacar. I hi ha un parell, tres de corredors més que intenten arribar, però jo crec que de moment, sí, sí, de moment continuen sent ells dos. No, també arriba un estanar i ara mateix a 1 quilòmetre pel final sembla que aquests tres ciclistes són els que s'han d'acabar disputant l'etapa de la Vuelta, tot i que venen per darrere com a llops també, eh?
2: Veurem si són entre els tres o si el grup els acaba atrapant, però Pogacar, que no deixa ni les engrunes, ha vist que atacava Van Aert i ha dit cap aquí que vaig, ara ja sí. Es tornen a agrupar tots, a veure si arribem a l'esprint o algú ho torna a intentar. 800 metres perquè s'acabi atacar l'Atlético.
0: A l'esquerra amb Kang In-Lee, venia de Coque, el xut de Kang In-Lee, jo crec que ha tocat a les cames de Mourinho, no, de Comesaña, perdó, però finalment no, em fa l'efecte que xiularan servei de porteria. Ho intentava l'Atlético en transició per la pilota perduda. Ben recuperada per Coque i finalment el xut de Kang In-Lee, que ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria defensada per Luis Junior. És a Luis Junior a qui li recordo un error... Sí. Grotesc, oi, l'any passat?
2: Va, és una temporada irregular.
3: Sí, sí, i l'altre dia tampoc va estar bé. La Juna.
0: Però hi ha una... Ara no recordo, però crec que de principis de partit, algun d'aquests de situació còmica, quasi bé.
1: Jo crec que és d'aquells porters que de tant en tant te'n deixa alguna durant la temporada.
3: Sí, jo crec que per... Tendent a l'error, no? Com diuen.
1: Sí, però que, igual després està, no?, 10 partits que no te'n fa cap i que dius, ostres, quin tros de porter i tal, no,
3: i després,
1: però...
3: I després és un porter que atura, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això.
3: El que passa que jo crec que... A mi, per exemple...
0: Ui, ara la centrada, compte, no hi arriba, crec que és Ayoce... No hi arriba Mikautadze, perdó, era Mikautadze qui ha intentat rematar una pilota pràcticament més enllà del punt de penal, però no hi ha arribat i ara és l'Atlètic qui surt a la contra amb Juliano per la dreta. Arreplega bé el Villarreal en velocitat. Qui acaba rebent és Hulman, aquest una mica més a l'esquerra, perquè intenti rebre Grimaldo. Talla perfectament Nicolás Pepe i ara és ell qui cavalca sol contra el món. Té una mica més a l'esquerra Ayoce, segueix Nicolás Pepe, a veure si l'acompanya algun dels seus companys. Pepe fent la vida... a la guerra pel seu compte, habilita ara sí Ayoce, aquest una mica més a l'esquerra per Mikautadze, crea ell mateix el xut, refusa Oblak, i ara qui refusarà és l'Atlètic de Madrid, està guanyant en ritme el partit.
1: I a la Vuelta ha acabat guanyant Wout van Aert en un sprint al final d'una... Bé, ara ho acabem de confirmar, No, finalment Matthew Brennan ha estat el guanyador d'aquesta etapa de la Vuelta. Mira, ara el felicita, de fet, Sepp Kuss, el seu company a l'equip Visma, i, per tant, en aquest sprint, jo crec que una cinquantena, no gaire més corredors, s'ha acabat imposant Matthew Brennan. És un sprint amb pujada, eh? Vull dir que... era una etapa en què es parlava d'un sprint, però era un sprint d'aquells entre moltes cometes, i finalment s'han portat la victòria el corredor de l'equip Visma Lisabec, Matthew Brennan.
2: I compta Pogacar, perquè ho ha fet el segon o tercer, per tant, aquí gratarà bonificació i haurem d'estar pendents de la general a veure si hi ha canvi de líder o si manté finalment aquest mallot vermell, Tadej Pogacar.
0: De principi a final, eh? La mare que el va matricular. Tot.
2: La mare, recordem que és final a Font-Romeu i que dimarts tenim etapa andorrana maca, per tant, aquestes dues que venen, especialment la dimarts, serà interessant per veure si la general ja comença a obrir forats considerables.
0: El Metropolitano ataca l'Atlètic de Madrid, Juliano a la dreta amb Coque i aquest una mica més a la dreta per la centrada de Pubill, la recull Mendoza que centra, el xut fora potentíssim. Uf. I pràcticament el Santiago Bernabéu de Hulman es manté l'empat a 0, tots dos equips però amb voluntat d'atacar, amb voluntat ofensiva.
1: Per cert, Pau Miquel segon i Tadej Pogacar tercer, Pedersen quart. Per tant, hem d'estar pendents del tema bonificacions per saber qui és el mallot vermell.
2: Servirà el Villarreal, arribem ja al 39 de la primera, empat a 0, amb uns últims minuts que són abatzegades, no mica, Carlos, eh? Alguna escomesa, però no amb aquella fugositat potser dels primers minuts.
3: Sí, jo crec que els dos equips han anat perdent ordre defensiu i al final sí que en aquest tram final de la primera part és més un anar i tornar, no? És com ataco jo, et faig mal, ara ataques tu, em fas mal també, sense gols, perquè està faltant encert, però sí que dona la sensació de partit poc estable ara.
2: Atacant el Villarreal, Mika Utadze cap a Foiz, i aquest cap a Veiga, a l'esquerra, perquè es combini amb Moleiro. De moment, poca aparició del jugador del Villarreal. Va per terra un jugador del Villarreal, no xiula falta Hernández, que l'home està permissiu. Kang In Lee és qui rep, amb una jugada de qualitat es desfà del seu defensor, però acaba perdent la pilota, intenta córrer Pepe en profunditat, segueix Pepe, ja és al lateral de l'àrea, Pepe una bicicleta, dues bicicletes, es desfà Pepe, no xula res l'àrbitre, anat per terra, gest de qualitat de Nicolás Pepe, però finalment ha pogut refusar l'Atlètic de Madrid, però torna a atacar el Villarreal, ara per mitjà de Pap Gay, cap enrere, cap a Veiga per endreçar, op, què fa Veiga? A l'esquerra perd la pilota, li ha passat directament a Juliano Simeone, Carlos Romero no se l'esperava, recupera l'Atlètic de Madrid.
3: Mira que estic a favor dels àrbitres que permeten jugar, però tinc la sensació de que Hernández, sobretot en un concepte, li està permetent a l'Atlètic de Madrid. El concepte que nosaltres futbolísticament li diem xocar parets, és a dir, quan t'intenten superar amb una paret o amb un tercer home, el xocar la trajectòria, i li està permetent totes les vegades a l'Atlètic de Madrid, no pita les faltes, i crec que per mi és normal que els jugadors del Villarreal es queixin, en aquesta situació, perquè és una situació d'interferència clara en la jugada, t'estan tallant la trajectòria, posant el cos al davant sense tenir opció de jugar a la pilota, i per mi és una falta clara, més enllà de que sigui més o menys violent.
2: Suposo que aquí també hi ha l'altre relat o debat, que és el nivell de permissivitat. És a dir, si ells ho poden fer, tu també potser hauries de pujar aquest nivell d'agressivitat. Que t'entenc el que vols dir, però... I que segurament aquí l'Atlètic de Madrid té molta més expertesa que el Villarreal en això.
3: I si a sobre et toca amb un com Lenormand, que és com un tren de mercaderies...
1: Per cert, confirmo, Pogacar líder, Van Aert segon a 9 segons, tercer, Brennan, el guanyador de l'etapa, aquest jove corredor del Bisma, britànic, 21 anys, a 10 segons.
2: Bonica ahir la primera etapa, vull dir, d'escenari, em va agradar.
4: Sí? Molt revolt, molt,
2: sí,
4: molt
2: mirada. Sí, sembla, sí, bueno, sí. A part, com que hem tingut l'oportunitat d'estar-hi bastant per qüestions del Barça bàsquet, és reconeixible, allò. Grimaldo, al lateral esquerre...
3: Jo vaig viure allà un mes.
4: A Mònaco?
3: Sí.
4: Ah, clar.
3: Sí, sí. Vaig treballar a Mònaco i vaig estar un mes vivint allà, un hotel. Després, impossible viure allà amb un pis, perquè és caríssim. Però sí, sí, però el que passa és que tu acabes ràpid, eh?
2: Molt ràpid.
3: Un parell de dies que surtis a voltar i t'ho has acabat, eh?
2: Jo me'l conec, de veritat, eh? Vaig estar-hi 5 dies i m'ho conec com si fos Palau Solità i Plegamans. Vull dir, perquè és una cosa molt, molt petita.
3: I similar a Palau, sí.
4: Sí, sí, sí.
2: Mateix nivell adquisitiu. Canning Lee, el xut fora.
1: Està jugant al Mònaco, a l'Alicant francesa, justament, des d'un quart de 6. De fet, ara acaben de comunicar una decisió de VAR. Ja estic veient a Anglaterra i a França que els àrbitres parlen, igual que al Mundial, abans de... O sigui, expliquen, després de veure el monitor, la decisió que acaben prenent. De moment, empat a 1. Ansu Fati està lesionat. No és ni la convocatòria. L'Eabra 1, Mònaco 1. S'ha avançat al Mònaco, ha marcat Dyer i ha empatat a l'Eabra. Som al 29 de la primera part. I mira, ja que hi som, us dic també que als Països Baixos, a l'Eredivisie, el partit que ha començat fa una hora... Està al minut 27. S'ha aturat el 12 per greus incidents a les graderies amb els aficionats del Feyenoord, que està jugant el seu partit al camp del Cambuur. De moment guanya 0-2 al Feyenoord, al 27 de la primera part, però és un altre país, els Països Baixos, que s'ho han de fer mirar.
4: I els aficionats del Feyenoord, sospitosos habituals d'organitzar actes vandàlics allà on van. 0-2 guanyant el seu equip, això sí, i a segona tenim partit a Ipurua, ara de seguida anirem cap a Castàlia, que d'aquí una hora i quart juga el Sabadell al camp del Castelló, ara hi ha partit al camp de l'Eibar.
1: I de moment sense gols, Eibar 0, Valladolid 0, a punt d'arribar al minut 45 de la primera part.
4: Dos minuts més l'afegit, que haurà de ser un pèl generós en aquest Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0.
2: Estabilitzant el Villarreal en atac ara, mira l'Atlètic de Madrid, ben col·locat, ben parapetat.
3: Sí, ara 5-4-1, però de
2: absolutament. De sí, sí. Les línies són... La geometria és perfecta ara mateix. Ataca El Villarreal des de darrere intenta tallar línies Vega i ho aconsegueix amb Moleiro. Compta amb aquesta possible pèrdua de pilota i a veure qui pot sortir, però no hi ha absolutament ningú. Per tant, Koke ha de recular la pilota cap a Juliano, el més expeditiu. Koke una altra vegada amb la pilota als peus i aquest cap enrere perquè Pubill comenci a construir jugada amb Hulman i a l'esquerra perquè rebi Hanchko creuant línia de mitjos en Kang In-Lee.
3: Tinc la sensació que l'Atleti de Madrid, amb el perfil de jugadors que té al camp, depèn més d'una situació d'inspiració individual que no pas d'una acció col·lectiva, no? O sigui, al final els Lukman, Kangin, Rodrigo Mendoza, Juliano...
2: Alguna cosa de Juliano, sí.
3: Sí, són jugadors que, evidentment, són molt talentosos, però tinc la sensació de que no, de que és difícil que l'Atleti de Madrid, en una acció molt col·lectiva, acabi arribant a gol.
1: Gol a la Premier del Newcastle, que s'avança en el marcador contra el Liverpool al minut 5, una contra de manual, perd la pilota a l'àrea rival al Liverpool i surt el Newcastle com una bala. Elanga rep la pilota en profunditat, assistència d'Osula, i marca el primer del partit. Newcastle 1, Liverpool 0, minut 14, li tocarà remuntar, o com a mínim fer un gol a l'equip d'Iraola per puntuar la primera jornada.
2: Tu creus que jugarà Julián, Carlos, o no?
3: Jo crec que sí. Sí, jo crec que ell el voldrà exposar. Sí, tinc, això és només opinió, eh? No tinc cap informació, evidentment, però jo tinc la sensació que ell el voldrà exposar. Sí, ell diu, i que si pel que sigui, no crec que sigui així, però imagina't que Julián es nega a sortir. Doncs ja tens, saps, ja tens una... Però ell, com a entrenador, diu, no, jo avui el fico i a veure què passa.
2: Perquè és el guapo que li diu que no a Simeone, també t'ho dic. Bueno, a Simeone hi ha la situació en general, vull dir...
4: Sí, però... jo abans deia que fent-lo jugar, no sé si l'empenys més a sortir, perquè evidentment només cal veure com l'han rebut, vull dir, serà un ambient absolutament enrarit i d'escridassada en escridassada cap a Julián Álvarez. I llavors que li donguis arguments de dir, és que jo aquí no em puc quedar, jo aquí he de marxar, perquè això ja no només per mi, sinó pel club, és insostenible.
1: Jo, com que dono el cas per tancat i crec que Julián es quedarà, crec que no n'hi queda un altre que fer-lo jugar i que vagi pagant la penitència i intenti començar a fer gols.
3: Exacte, que faci un gol avui i guanyin 1-0 i...
1: Jo, és que després del que digui el Marc, compte.
2: Ui, Kang In-Lee, res. La pilota que serà córner, finalment, perquè... ha patat a la defensa del Villarreal.
1: Sí, després del que ha dit Gilmarín, Julián surt, és que ha de plegar al cap d'un minut.
4: Sí, però...
1: No, per mi no.
4: Mana. Vull dir, qui manen són els que foten els calés. Val, i doncs, els que foten els calés són Apolo, no? Són Apolo. I si Apolo al final diu... Mira, noi, ja no dic al Barça, perquè si Julián veu que això és insostenible i l'Atlético es tanca en banda en el Barça i ve l'Arsenal, dirà, doncs me'n vaig a l'Arsenal. Compte de no quedar-me aquí. I Apolo diu que aquests foten 150 quilos.
1: Però llavors, insisteixo, cap d'un segon ha de plegar Gilmarín.
4: Bueno, això ja ho saben fer,
3: No, és, que,
4: anava... és com els polítics, eh? Vull dir que aquí sembla que no, ara cap aquí, ara cap allà, giragonsa cap aquí, i com si no hagués passat res.
1: S'ha mullat molt,
4: Sí, sí, però... I què? I què? I si continua, què? Qui li dirà? No, has de marxar.
1: No, ningú li dirà,
4: ja
1: però...
4: El mestre va continuar i va dir, sí, ja sé que era directiu i no era executiu,
1: era
4: i va dir que el 200% es quedava Neymar i no es va quedar.
3: Jo estic una mica en l'opinió del Xavi. Sí, primer, que al final això és propietari, no directiu. Per tant, i després, que té una sortida molt fàcil, que és tirar-li tota la culpa a Polo. De dir, no. La propietat ha volgut vendre.
1: O sigui, que pot passar això, llavors calla.
2: Ah, això és el que no entenc jo.
1: Ah, vull dir...
2: Perquè és tan contundent.
1: O sigui, si ell sabés que hi ha la mínima possibilitat de vendre, no faria aquestes declaracions, no? És que, bueno, no ho sé. Jo és que... Bueno,
2: quina necessitat tens de fer-ho?
1: No ho veig, però és igual. A veure què passa.
2: Tant, som ja al tercer dels 5 minuts afegits. Ben afegit?
1: 5, sí, déu-n'hi-do. Sí, està bé.
3: Sí, perquè hi han hagut dues entrades de les assistències mèdiques, no?
1: Més la pausa.
3: Més la pausa, sí.
2: El Villarreal, al mig del camp, remenant la pilota, demana una línia de passada. Ningú s'ofereix, ara sí a l'esquerra, la profunditat de Carlos Romero. És qui rebrà emparellat amb Pubill. Romero, l'exjugador de l'Espanyol, buscant també un company que l'habiliti. La té Pap Gay. cap enrere, cap a Foyth, i aquest una altra vegada torna a començar, i l'Atlètic ben tancadet a la cova. Lookman, que intenta pressionar una mica, però manté el Villarreal al domini de la pilota, ja a la dreta ara, perquè rebi Nicolás Pepe, cap a Gay, aixeca el cap una mica més a la dreta per Mourinho. Mourinho buscant centrar la pilota, Yoce, que rep fora! No sé si ha aturat o Black, crec que sí. L'ocasió claríssima ara del Villarreal. La jugada és preciosa, de combinació, i acaba rematant a Yoce. Em fa l'efecte, sí, sí, que la toca o Black, atura o Black. Micautatge, eh?
3: Sí, sí.
4: Quina passa.
2: El toc de Micautatge és boníssim.
3: Ui, i tant que atura o Black.
2: L'aturador sí, de Black.
4: Surt molt ràpid a tapar.
1: Sí, sí.
3: I és molt gros tapant.
1: Anava dins, jo crec, la rematada.
2: Sí, tenint en compte l'espai que tenia, és una jugada preciosa al Villarreal, realment.
1: Els punts... S'està acabant millor la primera part, sí, a l'equip de Íñigo Pérez.
3: Sí, ja fa estona que no tenim notícies de l'Atlètic de Madrid atacant, eh?
1: Ja està guanyant la possessió, doble en gols esperats.
2: Foyth i Moleiro... Foyth i Simeone se les tenen. Com no.
3: Company de selecció.
2: Bueno, una miqueta de calma, Hernández Hernández.
1: Com riu fort.
2: Mira Juliano ara, Yocel, i pentina també Juliano. Vinga, estopa i estopa. Finalment, a la centrada, refusa l'Atlètic de Madrid i espera't que pot tenir l'última l'Atlètic. Si munta la contra, atura perfectament Moleiro, i qui la tindrà l'última és el Villarreal a través de Nicolás Pepe. A la dreta, la centrada ben aturada per Hulman, canvia la pilota al cel del Metropolitano. Es nega el Villarreal que acabi la primera part. Ha caigut una pilota dins de l'àrea. Falta. Acaben xulant. Falta fora de joc. Fora de joc. De Yoce. I aquí acabarà la primera part. Després d'aquest fora de joc de Yoce, una primera part entretinguda, com deia en Jaume, i estic d'acord, el tram final segurament pels punts mereixia més el gol al Villarreal, però això acaba amb taules en aquest partit entre el tercer i el quart de la primera divisió. Descans al Metropolitano, Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0.
4: S'ha anat esbravant una mica, Carlos, l'Atlètic de Madrid, després d'un bon inici, el Villarreal potser més estable durant els 50 minuts que ha durat aquesta primera part.
3: Doncs coincideixo 200% en la descripció que has fet. Jo crec que l'Atlètic ha tingut els 5-6 primers minuts molt forts, després hi ha hagut una fase d'igualtat, però que els dos equips han seguit tenint ocasions, i en aquest tram final, després de la pausa d'hidratació, jo crec que ha estat millor el Villarreal, i que fa estona que no tenim notícies de l'Atlètic de Madrid en atac, una mica relacionat amb el que dèiem abans. No hi ha accions col·lectives de nivell, al final depens molt del talent individual, a la que aquests jugadors de talent se'ls està començant a acabar el gas, et costa més arribar, i a cada vegada robes més enrere, et costa més aquesta distància de 50-60 metres d'arribar a camp contrari és més difícil. Sí, jo crec que sí, els punts, com diuen a la boxa, s'imposaria el Villarreal.
4: Quan s'ha repassat la banqueta de l'Atlético, el Villarreal qui té a la banqueta, Dani?
2: Doncs mira, el seu únic fitxatge, vaja, l'únic pel qual s'ha pagat, el porter Gulaxi, Costa, Freeman, Pau Navarro, Gerard Moreno, Elias Ahomak, Buchanan, Olabusegui, Cardona, Macià, Nizar i Cheik.
4: Té elements, sí. A la banqueta, sí, a la davantera per remoure, si vol, i si cal, l'equip d'Íñigo Pérez.
3: Sí, jo crec que pràcticament té per canviar les dues bandes i els davanters. Jo crec que té alternatives. Altra cosa és que podem discutir de més o menys nivell, però jo crec que Gerard Moreno o l'Uasegui...
2: Arriba una mica tocat Gerard Moreno, sí, però...
3: Sí. Sí. Home, és que jo ho he dit sempre, el Gerard sense lesions, per mi és que no és que fos jugador pel Villarreal, és que era jugador d'equip gran... El problema és que el pobre ha tingut aquesta pega de les lesions que jo crec que no l'ha acabat de deixar tenir continuïtat, no? En el màxim, quan parlo nivell Champions i tot això, que és quan ha arribat al Villarreal, ell ja no estava, però ja dic, per mi és una garantia sempre, sortint de la banqueta o sortint d'inici és una garantia al Gerard, o l'Uasei al final és un jugador que et dona física, et dona ritme, et dona capacitat de remat, i a bandes també té canvis de nivell. Jo crec que Íñigo pot canviar el partit, sí, si vol i ho necessita, fàcil.
1: Fins i tot Elias, que a mi,
3: sí,
1: vaja, m'estranya fins i tot un punt que no sigui titular. Per cert, que aquell bar que estàvem dient a França era perquè han anul·lat finalment el gol de Leabra, per tant el Mónaco està guanyant. Rectifico, Leabra 0, Mónaco 1, al minut 39.
4: Assegura també el descans sense gols, Eibar 0, Valladolid 0, i continua perdent el Liverpool a la Premier.
1: Sí, el 23 de la primera, Newcastle 1, Liverpool 0, amb el gol de Langa.
4: Ens posem al dia de la informació general amb el Joan Ortiz. Hola Joan, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
4: Què ens expliques?
5: Doncs mira, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matina de la Ràpita. El Montsià, en el que apunta una baralla, la policia ha trobat la víctima amb ferides greus per apunyalament cap a 3:45, i tot i els esforços del SEM per evitar-ho, dels serveis d'emergències mèdiques, l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota el secret de les actuacions. Aquesta tarda també hem conegut el comunicat de condemna de l'Ajuntament d'Alpicat davant dels dos episodis d'assetjaments que s'han produït aquesta passada nit durant la festa major del municipi. D'una banda, els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, i de l'altra han obert una investigació per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori expressa el suport a afectats i famílies i condemna els fets, assegurant, sense restar-los gravetat, que malgrat tot són fets aïllats. I d'altra banda, el govern garanteix el futur de la Universitat Catalana d'Estiu després de les alertes per falta de finançament i reivindica la seva utilitat per combatre l'extrema dreta. El conseller de Política Lingüística avisa que els discursos d'odi busquen destruir el català i demana fer servir la llengua per integrar tota la ciutadania. Enviat especial de RAC1 a Prada, el conflent és el Víctor Massip.
6: Durant la cloenda d'aquesta 58a edició, el conseller francès Xavier Vila ha assegurat la continuïtat d'aquest espai de reflexió amb el suport de les institucions. Més enllà del finançament, el conseller acusa l'extrema dreta de voler erradicar la llengua.
7: És clarament un perill per la llengua, perquè el seu objectiu és disgregar-la, esmicolar-la i erradicar-la. Si desvinculem el català de la possibilitat d'arribar a ser un català més, aleshores tenim un problema molt seriós.
6: A banda del compromís del govern, l'UCE tanca l'edició d'aquest estiu amb un anunci de la Diputació de Lleida. La corporació aportarà lo doble de pressupost per blindar la celebració dels pròxims certàmens a la capital del Conflent.
5: I la manifestació supremacista d'aquest dissabte a Barcelona encara genera comentaris. Qui s'ha pronunciat aquest cop ha estat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que en una piulada a les xarxes socials ha reivindicat la legislació impulsada per Pedro Sánchez, que permet investigar i perseguir com a delicte d'odi concentracions, precisament com la d'ahir. Les seves paraules arriben després que l'Ajuntament anunciés que a la varia la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la convocatòria. I per acabar, el temps. Fins al vespre es podran escapar alguns ruixats molt irregulars a Ponent, al Pirineu, al Prepirineu i al nord i l'oest de la Catalunya central, localment acompanyats de tempesta. La resta, final de tarda tranquil, i durant la nit només podrà quedar algun ruixat al Pirineu occidental. Demà al matí ja apareixeran els primers en aquesta zona i a partir del migdia les tempestes s'estendran cap al Prepirineu, Ponent i la Catalunya central. Podran descarregar amb força, ser abundants i de cara al vespre arribar més disperses a la costa central. I això és tot.
4: Gràcies, Joan. Fins ara.
5: De res.
4: 2 minuts i les 6. El descans sense gols al Metropolitano. Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0. De seguida anem cap a Castàlia.
8: RAC 1.
9: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Notícies.
12: Contingut exclusiu.
11: Ràdio en directe.
12: RAC més 1.
11: Podcast.
12: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
13: Ganarles el derbi es lo único que pido.
14: Volver a ser grandes.
15: Un altre sextet serà massa.
16: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
17: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
18: ¿Usted promete, hermano?
17: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, hermano.
17: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
18: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
17: Venga.
19: Si es fútbol, es Dazón. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
14: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
20: Carglass canvia, Carglass repara.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
22: Buena venta.
21: Buena venta, buena venta. ¡Oh, es seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: Venga. Ocasión Plus.
23: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
24: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
25: Havia
24: de
25: venir amb els taloners.
26: De saludar a les 7, és una meravella.
27: Han anat molt bé les vacances.
28: Tot el dia a la platja.
29: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
30: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
31: Perquè el panorama està complicat.
32: Sí. És una temporada de repte.
33: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
34: Toca matinar.
35: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
23: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
36: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
23: RAC 1, tots som 1.
37: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
23: Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.

0: Esports RAC1, dos quarts de nou, ja amb tota la prèvia, amb el Pou i companyia de l'Elx Barça, el debut del Barça de Flick, defensant el títol de Lliga, buscant una cosa a Flick que només han fet Guardiola i Cruyff, que és guanyar tres lligues seguides com a entrenador del Barça. Per tant, un repte maco que té per davant l'entrenador d'Alemany del Barça. Abans, però, d'anar cap al Martínez Valero, tancarem el partit del Metropolitano, de moment amb 0-0 el marcador. Veurem si en minuts o no de Julián Álvarez a la segona meitat. Ha estat escridassat, xiulat i fortament quan han anunciat els 11 i les banquetes dels equips al Metropolitano. I a les 7, partit a segona a Castàlia. Castelló Sabadell va debutar amb empat a 0 al camp de l'Sporting al Sabadell. Avui l'equip arlequinat juga a Castàlia. Ja hi tenim el Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Fa molta calor, no, a Castelló?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hem pujat a la tribuna de premsa i hem arribat suats, però ara ja estem a l'ombra i, per tant, ja situats, però sí que és veritat que la temperatura és alta.
0: Castelló i Sabadell, que s'han vist les cares en aquesta pretemporada. Un Castelló que va fer una gran temporada la temporada passada a segona divisió, que té molts jugadors, i hi ha una gentada de por a la plantilla del Castelló ara mateix. Veurem com acaba també tancant el mercat fins a l'1 de setembre. I un Sabadell, com diem, que va debutar amb bona imatge i amb bon resultat, un 0-0, un penal fallat fins i tot al camp de l'Sporting. Repeteix 11 o fa canvis Ferran Costa avui a Castàlia?
1: Mira, estem pendents de l'11 que, vaja, ha sortit en aquests moments amb una única novetat respecte a la visita de dilluns al Molinón. De fet, la novetat és Nico Gioacchini, que és un futbolista nord-americà que ha arribat en els últims dies a Sabadell, que va debutar dilluns al Molinón i entra en el lloc de Rahmani, que és el futbolista, si ho recordeu, que va errar el penal al minut 10 aproximadament de partit que li hauria donat la victòria al Sabadell, o que l'hauria avançat baixa en el marcador. A priori, amb aquest 11, amb Diego Foli a la porteria, tres centrals, Artur Bonaldo, Edgar González i Òscar Sanz, carriler dretà, Ton Ripoll, carriler esquerrà, Miqui Codina, mig del camp per Pere Pons, Urri i Quadri, i al davant Joel Priego i, com dèiem, Nico Gioacchini. Aquest és l'11 del Sabadell pel partit d'avui a partir de les 7 aquí a Castàlia.
0: El Castelló el tens o encara no, Pau?
1: Ara el començarem a situar, però encara no. És a dir, estem de moment situant-lo.
0: Perfecte, doncs l'acabem de situar i cantem l'11 també d'aquí una estona del Castelló. La gespa, que n'hem parlat ara també fa una estona, que el Metropolitano sembla que s'aixecava bastant i que és un cas, diríem, que estem trobant en diversos estadis del futbol espanyol. La veus bé o no?
1: És un autèntic desastre. Com a mínim, des d'aquí dalt, fa una fila... No, no, Xavi, fa una fila tot ple de pedaços, realment. És un estat de la gespa molt, molt millorable. Hem vist fa una estona com anaven passejant pel terreny de joc Ferran Costa, l'entrenador, i Lucas Viale, director esportiu del Sabadell, i anaven mirant diferents zones del camp, una mica comparant en quins llocs està millor i en quins llocs està pitjor, i es fixaven específicament en una de les àrees, i vaja, mirant atentament a l'estat de la gespa. Vull dir que des d'aquí dalt es veu, des de la tribuna de premsa, però és que des de la gespa segur que també els protagonistes ho notaran. Si et sembla, Xavi, podem cantar l'11 del Castelló, que el tenim ja a punt. Surt amb Macis a la porteria, defensa a priori de 4, Mellot i Alberto com a parella de centrals, Juanjo Nieto lateral dret i Alcázar a lateral esquerra, mig del camp per Diego Barri i Álvaro Martín, amb dos extrems, Jacobsen a l'esquerra, Raúl Sánchez a la dreta, i al davant Antonio Gala i Camará, que és el que va marcar la setmana passada pel Castelló en la jornada inaugural. El Castelló va guanyar 0-1 a Zubieta contra la Real Societat B.
0: Ho expliquem a partir de les 7 a Castàlia amb el Pau Bonastre i també amb el Gerard Guàrdia el que passi en aquest Castelló-Sabadell. Els precedents a segona no són massa bons. 13 vegades s'han enfrontat a segona Sabadell i Castelló a Castàlia, al camp del Castelló, amb 12 victòries del Castelló i una victòria del Sabadell. Esperem avui poder cantar la segona de l'equip de Ferran Costa en aquesta segona jornada, segona divisió. Ara tornem cap aquí. Pau, compra un ventilador. Fins ara.
1: El necessitarem. Fins ara.
0: Fins ara. Passen 7 minuts de les 6. Veurem si amb canvis o sense arrencar la segona part del Metropolitano. Encara els jugadors han de començar a treure el cap pel túnel de vestidors. A la Premier, superada ja la mitja hora del partit del Liverpool. Mollom.
2: Sí, continua perdent l'equip d'Iraola. Newcastle 1-Liverpool 0. Som al 35 de la primera part. El gol del Newcastle al minut 5 ataca molt el Liverpool, però de moment sense crear massa oportunitats clares.
0: Tu ja ho saps, Mollom, sense els aficionats al futbol no és res, però amb tots ells ho és tot. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol és a Orange TV. Com sona, eh? Tot el futbol.
2: Oh, tot.
0: A Orange TV.
2: Quina èpica, tu.
0: I et poses en situació.
2: Sí.
0: Poses en situació. Regant la gespa del Metropolitano perquè corri la pilota bé en aquesta segona meitat i acabant d'arreglar-la també perquè, com diem, s'ha aixecat en alguns casos en aquest primer temps. No crec que ningú toqui res d'inici a la segona part amb 0-0 i pendents sobretot de si Julián té minuts o no en aquesta segona meitat.
2: Com que en aquestes situacions tothom és molt amant de fer interpretacions amb les poques imatges que tenim, jo per la cara que feia Julián quan tornava a la banqueta, diguem que no hi havia cap tipus d'intenció en la seva cara, que, o sigui, jo el veig molt molt cap cot, Julián, que això no té per què ser motiu ni senyal de res, o senzillament el nano està com està per la xiulada que li ha caigut. Però vaja, hi havia evidentment altres jugadors amb molta més intenció de ritme, per dir-ho així.
0: De fet, sentíem a la prèvia els companys de la cadena SER, el company de la cadena SER que segueix l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, que definia la cara de Julián en aquests últims dies.
3: Sí. Cara de celga.
0: Cara de celga, en els entrenaments i en l'actitud en el dia a dia.
2: Sí, que és una celga, però com tens cara de plena? Això existeix? Bé. Jo no ho havia sentit mai,
3: doncs,
2: però no em sembla mal trobat, mira què et dic.
1: Lo de ser una mica bleda, sí, però no. Sí. Però la cara de bleda no.
2: Però sí, perquè la bleda és com, no? Tristota...
1: Sí. Home, sí, un plat de bleda...
0: És castellana, perquè no? Sí. Aquí sí que ser un bleda és com tou, no? Com, Però i cara de celga deu ser una expressió més castellana, no?
1: Bueno, clar, jo crec que deu ser una cara trista, no? Un plat de bleda és d'una tristor absoluta.
0: Sí que té mala fama, la bleda. Sí. A mi no em desagrada,
2: no?
0: Eh?
2: No?
3: Jo em sembla que no n'he menjat mai.
0: No? Mai?
2: Vols dir que mai?
0: Bledes, mai?
3: Mai.
0: A casa... No, a casa,
3: aquestes verdures rares...
0: A casa hi havia... Hi havia dia de bledes sempre, per sopar un dia, sí. No, I no, a mi prou bé, sí.
3: No.
2: Però mai a la teva vida, eh?
3: No.
0: Un dia em portarem.
2: Val.
3: Sí,
0: per fer un tastet aquí al superesports de bledes.
1: Però per mi han d'anar... O sigui, menjar-te-les a palo seco és una cosa dura.
0: Bueno, alguna patata li has de posar.
1: No. I una llet, i uns trossets allà de pernil, alguna coseta... O sigui, una mica d'alegria.
0: I un trio d'entrecot.
1: No, parlo seriosament.
2: És sinònim de grisó.
1: Exacte. És una tristor absoluta, un plat de bledes, si no.
3: Però això, la col, tot això, res.
2: Res? No.
0: Coliflor, tampoc.
2: Però quina verdura menges?
3: I què?
0: Mongeta tendra,
2: I dic jo que jo no seria el capità
3: gambes
2: verdura.
0: Mongeta tendra,
3: sí,
0: no?
3: Gambes verdes, sí.
0: Com?
3: Gambes verdes.
0: Gambes verdes?
3: Sí, bé, és la conya, no?
0: A gambes verdes li diu allà.
3: Bé, no li diuen allà.
1: Sí, la Costa Brava és una altra.
3: No. És una conya
0: no havia sentit mai gambes verdes a la mongeta tendra.
3: No, perquè només he dit jo, segurament.
2: Senyores i senyors, 20 pèsols? Anys fent junts al programa i mira.
0: Pèsols?
2: Sí, pèsols, sí.
0: Home, pèsols també.
2: No,
3: sí.
0: No, pèsols, no?
2: Veus? No puc. És una cosa que és insuportable, això, els pèsols.
0: Pèsols negres els has provat, eh? No? Ja és no. un altre nivell, eh? Els pèsols negres, vull dir, ja és un...
2: No sabia ni que existien.
0: Un producte típic del Berguedà.
2: Ah? Sí. Faves
0: amb menjar. Pèsols negres, boníssim. Un dia te'n portaré de pèsols negres.
1: Sí, jo excepte la mongeta tendra, tota la resta de verdures han d'anar ben acompanyades. Si no van ben acompanyades, allò és... Tristor absoluta.
3: Ja.
1: I acompanyat.
0: Hi ha hagut un canvi a l'Atlètic de Madrid, finalment al descans.
2: Ha entrat Àlex Baena, ha entrat un campió del món, ha marxat Mendoza al Villarreal. Es mantenen amb els mateixos 11 que han arrencat el partit, ha arrencat la segona part amb aquest empat a 0 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, amb cara de bleda de Julián Álvarez. Estic impactat ara mateix amb aquestes notícies que acabem de donar. La té el Villarreal, remenant la pilota des de darrere. Veurem si en algun moment del partit, Carlos, algú és, no, capaç d'intentar variar el guió d'alguna forma. No sé qui dels dos ho podria fer.
1: Sí, el que passa que jo crec que, si millor o pitjor,
4: però són dos equips que tenen un caràcter molt marcat, però de caràcter futbolístic, eh? Sí. És a dir, tots dos són un equip, i potser el Villarreal és el que dèiem abans, que aquest any està exposat a canvis perquè Íñigo vol altres coses diferents del que volia Marcelino, sobretot jo crec que més en defensa que en atac, però l'Atleti de Madrid no enganya ningú. O sigui, és el que hem dit tota la vida, i jo crec que aquesta discussió aquí al Superesports l'hem tinguda, no sé, mínim de què, 15-20 cops, de dir, pot jugar més del que juga amb l'equip que té, li estan fitxant bons jugadors, ho dèiem abans. Hòstia, tu et fitxen a Grimaldo, et fitxen a Canguilli, Rodri Mendoza, que arriba a l'hivern de l'any passat, però què tal? O sigui, et fitxen futbolistes de molt bon peu, i a l'Atleti de Madrid, exceptuant el primer tram de partit, a l'Atleti de Madrid que estem veient és a l'Atleti de Madrid de sempre.
2: Sí, sí. Ara que en Gil li estava fent un gest a Juliano de puja la línia de pressió. O sigui, no, clar, que en Gil li acostumat amb Luis Enrique, imagina't.
4: No, clar, és que són jugadors que venen d'allà. Pues tu imagina't, és com Julián. O sigui, vosaltres penseu que el de Julián no té una part de desencant? O sigui, és a dir, tu estàs al City i és veritat que no ets titularíssim indiscutible, tot i que la darrera temporada ja és molt titular, sí. Vale? I decideixes, pels motius que sigui, no vaig ni entrar a valorar-ho, però marxar a l'Atlètic de Madrid.
0: Per cert, sí. De moment la primera tongada de jugadors escalfant-se a la banda no hi és Julián, eh?
2: No hi és.
0: Encara així, cap cot a la banqueta, de moment esperant a veure si surt.
4: I de sobte, clar, o sigui, has passat de menjar pernil ibèric 5 jotes...
2: A pèsols.
4: A pèsols, clar.
2: Però això també és error de càlcul teu.
4: És el que dic, pels motius que sigui, però què t'indueix a prendre aquesta decisió?
2: Sí. Bé, és una miqueta de... Són perfils de jugadors diferents, però de jugar al Fèlix també abans. Sí. Vull dir, són aquests jugadors que no se senten còmodes en aquesta manera de jugar al futbol i suposo que s'acaben no, ensupint ells mateixos.
5: Però jo entenc, Joao, que ve del Benfica.
2: Benfica, sí.
5: Però jo, és que el canvi que no vaig entendre va ser el de Julián del City a l'Atlético. O sigui, que em sembla molt bé que vulguis ser l'estrella d'un equip, però tria un equip que sigui del teu perfil, si és que t'agrada jugar al City, que entenc que li agradava. Perquè si ara el seu següent pas és el del Barça, que ell vol aquest tipus de perfil d'equip. Ell ja sap que l'Atlético no és això.
0: Sí, però suposo que també l'entorn, no? El sentir-se allò bastant ben acompanyat per uns quants compatriotes, el mateix entrenador, Juliano, que el tenia allà a la selecció menjant-li l'orella, també. Sí. També, sobretot, això hi deuria influir. És el que Cugat Comas es posa d'en peus quan ha sentit que parlaven de pèsols negres. Diu que per ells són els de Montclar, amb all i julivert i conda de porc fregida.
5: Hosti.
0: Heu anomenat la Mare de Déu trobada de la gastronomia nostra. Per tant, si ho diu Cugat Comas, Aguilar, els has de tastar un dia.
2: Espera't un moment, ara m'ho expliques, que Mica Otadze intentava una internada per mà esquerra, atura perfectament, o Black intel·ligent de mena, llegeix la intenció de Mica Otadze i acaba aturant la centrada perillosa de Mica Otadze. Has dit molts ingredients, però el Cugat ha dit moltíssims ingredients.
0: No, mai julivert, sí. I després la corna, així, fregideta.
2: Oh, m'encanta. Bravo. Hosti, però és contundent, llavors, aquest plat, eh?
0: Sí, home, és un plat...
5: I de pèsols negres n'hi ha tot l'any? O com va això?
0: És una bona pregunta.
4: Però al final aneu a la meva. O sigui, ha d'anar acompanyat sempre bé. O sigui, això no es pot menjar sol. Està prohibidíssim. Si ha d'anar acompanyat.
0: Però el pèsol negre no comptaria com a verdura, eh?
4: No.
0: És una cosa més...
2: Com una mongeta.
0: Més llaguma. No?
2: Exacte.
5: De llagum soc molt, veus?
2: Sí.
5: Totes.
2: Llenties.
5: Tot. Fesolets, mongeta seca,
2: espera't. Per l'esquerra cavalca el Villarreal, la pilota que li arriba a Pepe, compta per fi l'esquerra, que sabem que és perillós, va per dins Nicolás Pepe, intenta desfer-se Grimaldo! Black i fora! Atura Jan Oblak! Quin tros de jugada d'un jugador que ha arrencat la temporada, de quina manera s'ha regirat, s'ha pràcticament desfet de Grimaldo, i Oblak una altra vegada amb una nova intenció, una nova jugada de mèrit, aturada de mèrit, ja li encontro. Quantes, un parell o tres de Jan Oblak? És que crec que impacta en Grimaldo.
0: S'aixeca la pilota.
2: Això desvia la pilota. Sí. Mora meva, quin reflexos té Jan Oblak. Sí. Mora de Déu, senyor. Va. Aturador d'Oblak, un altre.
5: Ja està sent el millor de l'Atlético.
2: I el córner el picarà Moleiro des de la dreta de l'atac. Moleiro en curt acaba refusant el primer pal la defensa de l'Atlètic de Madrid. 6 de la segona i ja hem tingut la primera ocasió clara del Villarreal. Empat a 0, però encara el Metropolitano ha tancat, atacant Moleiro. Moleiro es desfà perfectament de Juliano Mongés, de qualitat, centra la pilota per Foyth. Foyth, una altra vegada dins la centrada, punt de penal, no hi arriba Mikautadze, perquè s'ha avançat perfectament, crec que era Hanchko, i ha refusat la pilota, i ara intentarà sortir a la contra l'Atlètic de Madrid a través de Juliano Simeone. Replega molt bé ara el Villarreal, ho fa perfectament l'equip d'Íñigo Pérez, però déu-n'hi-do, Carlos, l'inici al Villarreal.
4: Sí, jo crec que el Villarreal ha començat com ha acabat la primera. Dominant, generant ocasions i cada vegada més a prop del gol, no?
5: Surt Julián a escalfar-se, perdoneu.
2: Ah.
5: Xiulets.
2: Carai. Doncs espera't a veure com... quan entri.
0: Si entra, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: I aquest Villarreal... vaja, ja ens ho imaginàvem, amb l'arribada d'Íñigo Pérez a la banqueta, però serà molt interessant de veure, aquesta temporada, quan vagi creixent i Íñigo Pérez el vagin entenent tots encara més.
2: Espera't, Kangingli, a dins, amb Juliano, el xut fora, al lateral de l'àrea.
4: Primera ocasió de l'Atlètic de Madrid en molta estona, però molta. Jo diria que des de gairebé, igual m'equivoco, però des de gairebé abans de la pausa d'hidratació, de la primera part.
0: Sí, xuts a porta, de fet, de l'Atlético, dos en tot el partit.
2: Mira, ara sí que veiem Julián Álvarez. Sí, sí, la cara és de voler estar a qualsevol lloc de tot el món.
5: La Celga.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Per cert, acompanyat als xiulets després de crits de P Barça, P Catalunya.
2: Bé, vinga.
0: Bé, això ho han generat des de l'Atlètic de Madrid, també.
5: Sí, sí.
2: És insuportable. A mi em costa molt de pensar que un jugador pugui... Vull dir que sí, que marca un gol i tots contents, però molt ha de canviar la cosa. Kangingli a l'afrontar el Kangingli ha de refusar Juan Foyth amb el cap. Mare meva, el xut tenia moltíssima intenció amb l'esquerra de Kangin, un altre córner.
0: Sí, perquè ja es fa molt la comparació, i ahir també en parlàvem amb el Tu Diràs, de, no, mira Griezmann, no, com va tornar al final, però és que Griezmann no és Julián Álvarez. Dir, Griezmann era un ídol de l'Atlètic de Madrid. Julián Álvarez és un jugador que, bueno, sí, que pot ser estimat, però vull dir que no ha marcat una època a l'Atlètic de Madrid.
2: I que és un tio que ha verbalitzat explícitament que vol marxar.
4: Correcte.
2: És que això per mi és el que marca la diferència, que ha sortit i dir, jo vull marxar, senyors. Espera't, el córner, Grimaldo, ai, Juliano, Cacau, a veure si pot muntar la contra el Villarreal, no, perquè surt el tall Baena, i de quina manera és groga la primera. Era, vaja, sí o sí que no passés la pilota de Àlex Baena, Àlex del Girona, a terra que vas, i primera vermella, primera groga, perdó, del partit, és? Sí. Si em fa l'efecte que sí, per Àlex Baena. Per cert, per apuntar...
0: Mourinho l'havia vist al Villarreal. Sí.
2: Un altre punt que, espera't un moment, que atacarà l'Atlètic de Madrid, s'anima una mica l'equip de Simeone, Lukman no la pot controlar. M'escriu un amic i em diu, també hi ha una altra qüestió, el cas de Julián, que, vaja, és allò que segurament mai tenim en consideració, que és el fet de com de viure a Manchester. Vull dir, un jugador d'un perfil cultural concret, fred, gent potser no tant, no?, de diferent tarannà, doncs també les ganes de sortir d'allà.
4: Que això t'ho compro...
2: Per afegir un element,
4: Això t'ho compro 200%. Perquè al final els llatins allà i més a la part, diguem, del centre cap al nord d'Anglaterra, és una cosa que la gent des d'aquí és... No, sí, Anglaterra fa mal temps, ja, però has d'anar allà 3 mesos, Si has d'anar, sobretot, ja dic, de les Midlands cap a dalt, és una cosa que a nivell de clima, no, per nosaltres que som mediterranis i que estem acostumats a veure el sol pràcticament 340 dies a l'any, és una cosa que és molt complicada.
0: Això és com la gent que se'n va viure a algun poble del Pirineu, que li diuen, després de 2 hiverns, em dius si t'hi quedes o no.
2: És...
5: Per cert, m'apunta en Ballera des de la redacció que Dazón, la persona que hi ha al peu de camp, diu que també li han cridat a Julián, dile que se vaya de una P vez.
2: Atacant el Villarreal, vèrtex de l'àrea, Nicolás Pepe, cap a Mikautadze, combinant a prop de la frontal, la torna a tenir Mikautadze, l'equip groguet, ara no pot filtrar la pilota cap a Pepe i la bloca sense problemes, Jan Oblak, 10 de la segona, empat a 0.
5: Som a l'escanja. La Premier continua perdent el Liverpool. Newcastle 1, Liverpool 0. Amb el gol de Langa, l'equip d'Iraola, que necessita reaccionar per començar la Lliga, com a mínim puntuant.
2: Ataca l'Atlètic de Madrid per l'esquerra. És Àlex Baena, que ha sortit en aquesta segona part, que controla una mica més a la dreta perquè la pilota li arribi a Marc Pubill. Davant d'ell té Kangingly, ja rep, superada la línia de mitjos. Kangingly, amb aquest tros de solet que ens queda al Metropolitano, ha de recular el set de l'Atlètic de Madrid amb moltíssima possessió, allò, zona de calor, és constant Kangingly amb la pilota als peus. Lookman, que intenta rebre, més desdibuixat Lookman, des de, jo crec que el minut ha començat, ha arrencat molt bé, però després ja no se l'ha vist tant a Lookman. Ataca ara el Villarreal a l'esquerra perquè rebi Moleiro. Moleiro amb Pubill davant, ve a l'ajuda Giuliano. Molero, ui, es desfà perfectament de Pubill, deixa passar la pilota a Micautats i a Jose, que no hi arriba, és Pepe que impacta, refusa l'Atlètic de Madrid una altra vegada, Pepe, i fora.
0: Està ballant l'Atlético aquí a la frontal de l'àrea, el Villarreal en aquest inici de segona meitat.
4: Poc consistent.
5: Continua jugant pitjor, no? Que quan es troba un equip que juga bé futbol, l'Atlético continua jugant pitjor. Sí. Que aquest equip, que el rival.
2: Mira, ara, com veiem, l'afició de l'Atlètic de Madrid, que està més a prop de la zona de Julián, dient-li absolutament de tot.
0: Sí, sí.
2: Són situacions aquestes que els porten un límit als jugadors, que a mi, vaja, hi ha molts interessos i ho entenc, però em costa d'entendre perquè han de passar coses així. Vaja, perquè hi ha molts calés en joc, ja ho sé, però...
5: Sí, i perquè el mercat està obert enmig de la competició, perquè si no, quan es tanca, si el mercat es tanqués l'1 d'agost, si s'acaba quedant, l'endemà surt Julián i si s'ha quedat a l'Atlético demana perdó i quan comença la competició t'estalvies això.
0: Sí, jo el que no entenc és que hi guanya l'Atlético amb això d'avui. És a dir, el club
5: com a
0: club, que hi guanya amb aquesta imatge que ofereixes ara dels aficionats dient-li de tot i no ho acabo de veure.
2: Atacant l'Atlètic de Madrid a la dreta amb Kangingly. Kangingly una mica més a l'esquerra perquè rebi Àlex Grimaldo, la centrada Grimaldo, que té un guant, ha de refusar Renato Veiga, superat el punt de penal, perd la pilota Moleiro, compta en aquesta situació, és difícil, és complicat perdre la pilota, perillós. Finalment Coque no pot habilitar a Giuliano, fent la del Carrasco ara al Villarreal, però recupera la pilota l'Atlètic de Madrid, collant ara l'equip de Diego Pablo Simeone. Pubill veu molt bé l'interior de l'àrea, torna la pilota als peus de Pubill, gol! Gol!
0: Potser n'entra Julián.
2: Golàs de Pubill, mare meva, quin gol de Pubill! Amb no sé si un pèl de fortuna o no, però com a mínim el xut anava molt, molt, molt ben col·locat. No sé si ni tan sols se l'esperava Luis Junior, però marca el català, marca Marc Pubill, perfil esquerrà, i el xut que acaba entrant a la porteria de Luis Junior, jo crec que ningú s'esperava aquest xut. Marca l'Atlètic de Madrid, s'avança l'equip de Simeone, mitja hora per al 90, Atlètic de Madrid 1, Villarreal 0.
0: Doncs amb una aparició puntual, en aquest cas de Pubill, l'Atlético, quan semblava que el Villarreal estava més a prop del gol i estava dominant clarament aquest inici de segona meitat, igual que també el final de la primera, amb aquest bon xut que no toca ningú, que fa una bona rosca... Acaba entrant... el porter...
4: Jo crec que el porter no està especialment... Ara que ho veig repetit...
0: Mira, des d'aquí darrere ho veurem bé. Sí, està com...
4: Entra bastant centrada, eh?
0: Com mal col·locat, fa dues passes, no s'acaba de llançar, fa algun moviment estrany, és veritat, Luis Junior.

0: sembla que Simeone s'ho repensa o atura una mica.
1: Sí. Els dos canvis del Villarreal per mi són naturals jugador per jugador. És a dir, al final Buchanan és un jugador de banda com Moleiro, que al final és un mitja punta però que està jugant a banda també, i Gerard entra a substituir a Yoce com a segon punta, no? Per acompanyar Mika Utadze en el que queda de partit. Jo crec, si ara analitzant una mica, però crec que en el gol Luis Junior té més culpa de la que semblava al principi. O sigui, en directe ha semblat com uf, quin xut. Després no és un mal xut, evidentment, però crec que entra molt més centrat del que ens ha semblat en directe, i crec que ell està mal col·locat. Bueno, més que mal col·locat és que no, ell
0: reacciona com tard, no?
1: I que no fa la resituació, és a dir, ell no es resitua seguint la trajectòria del jugador que va amb la pilota, i per tant quan veu el xut, ell ha de fer dos passes amb l'estirada, ja no arriba. O sigui, no sé si ho he explicat perquè s'entengui bé, però és, o sigui, tu t'has d'anar movent quan hi ha un jugador conduint, t'has d'anar movent per resituar-te a la porteria, i ell no ha fet aquest moviment de resituació, i quan ha volgut arribar ja no
0: li donava.
1: Sí.
2: Si no m'erro, desfà el canvi Simeone.
0: Sí.
2: Torna a posar-se el pitrall
0: Julián.
2: Era un triple canvi, a veure amb l'1-0 en què ho tradueix.
1: Això és molt Simeone, també.
0: Només li faltava això, però, que ja l'Eurí ja està pensant a veure si entro o no entro, quan et diuen, va, que entres, ara no, ara vinga, torna a escalfar-te, que de moment m'ho repenso.
1: Sí, però jo, això, igual que dic una cosa, dic l'altra. Això jo crec que no està fet amb cap maldat.
0: No.
1: Això
0: és pel gol, sí.
1: Al Xolo li hem vist fer mil vegades, aquesta...
2: Ui, ara, Baena...
0: Reclamava alguna cosa, no?
2: Es queixava moltíssim, sí. Però no sé si abans era fora de joc. Així li diu Hernández. A veure... El fora de joc és clar, però i què es queixa després de Renato Veiga? Com que l'ha empès, que l'ha placat.
1: És ell qui ho busca.
0: Home, penal sí que ho era, si no és fora de joc, no? Li posa la cama.
2: Jo crec que l'havia xiulat, però que després indica el fora de joc dient si no és fora de joc, jo he xiulat penal. A mi m'ho sembla. I realment ho sembla.
0: S'ha salvat, El Villarreal.
2: No sé si era Bucana. En aquesta faceta defensiva estava molt, molt endarrere per ser Bucana. Bé, en tot cas era fora de joc. Al 63 de partit, manant l'Atlètic de Madrid 1-0, intenta empatar precisament Bucana, en compte amb el cosa amb Pubill,
0: no
2: el fan a per terra. No xiula res, Hernández. No xiula res. Kiuman perd la pilota una altra vegada, Buchanan, el canadenc, amb la pilota a les mans, torna a anar per terra,
1: penal,
2: no? I ara sí, penal.
1: Penal.
2: Penal sobre Buchanan.
1: Quina
2: penal de Kiuman, mare meva. 15 minuts de partit.
0: Uf.
2: Ens ho estem passant bé al Metropolitano. L'entrenador del Villarreal, que parla també amb la banqueta, Hernández, que li diu a Coque que està escoltant també les indicacions, que li donin... Ui, des del bar... Abans no hi ha... La repetició és una mica mossegada.
0: Uf.
2: Però no sé si hi ha mans. Ah, no. És pit de Buchanan.
3: No. És que ens han ensenyat la jugada prèvia, que a mi ja em sembla penal.
0: És penal.
3: Ah, no, és la mateixa, perdó, és penal.
0: No? És penal, perquè fa un moviment així, s'entrebanca amb les seves cames Hulman i acaba fent caure.
2: Mal destre Hulman, sí.
1: Sí, Hulman molt malament, perquè ja és ell el que té la pèrdua de pilota, o sigui, rebutja malament i tal. Però tenim clar que és dins?
3: Jo sí.
0: A mi m'ha semblat que sí, el contacte era dins. Vaja, a veure si el senyor González francès, de nom com Dani...
2: Raúl Martín.
3: No t'oblidis.
2: No hi ha manera, perdó. Però com et diu Raúl Martín?
0: Bé, això, ell no ho va decidir.
1: Li va tocar a Dani.
2: Sí. Anirà Gerard Moreno.
3: Torna a cridar Julián Simeone.
2: Bé. Només hi faltava això, realment, vull dir... El nano de...
1: I ara, si el falla, li torna a dir que no.
2: Sí, que no. Santa Perpètua, no?, de la Mogoda, Gerard Moreno.
1: Sí.
2: A població vallesana. A veure, l'exjugador de l'Espanyol, amb cama esquerra, 65 de partit, 1-0 manant l'Atlètic de Madrid, el Villarreal buscant l'empat, Gerard Moreno, que ha sortit en aquesta segona part, el dorsal 7, el golejador. S'ho pensa Gerard Moreno, sota pals o blanc, que ja sabem com és els penals. Gerard Moreno, gol!
3: Ui,
2: gol de Gerard Moreno, gol del Villarreal, empat a l'equip groguet, empat a l'equip d'Íñigo Pérez, o blanc, que ha fet l'estàtua. Insisteixo, ja el coneixem en el registre d'aturar penals. Empat al Villarreal al 66 de partit.
0: Doncs empat amb aquest

0: penal de Hulman, que ha tingut millors moments que no aquest que ha tingut, amb la pèrdua de la pilota i després amb el penal que ha comès sobre Buchanan. Ara ens ofereixen la repetició, sí, aquí el contacte últim dins l'àrea, en el peu dret del jugador del Villarreal, i després amb calma, amb tranquil·litat, Gerard Moreno ha esperat molt Oblak, però ja l'ha enganyat i gairebé ni s'ha llançat a Oblak, i la pilota acaba entrant i l'empat amb pim-pam en 4-5 minuts que hem tingut aquests dos gols, el gol de l'Atlètic de Madrid amb el que s'ha avançat en el marcador i el gol del Villarreal que ha empatat de penal. 1-1 en el moment, ara sí que entra
1: Julián
0: enmig de l'escridassada Julián Álvarez. A veure si sí. Podem punxar la tele un moment, a veure com comenten.
2: Esta es la imagen, ¿sí?
1: Doncs la imatge de Julián Álvarez entrant ara mateix.
0: Punxa la televisió.
3: Claro, justo después del penalti entra Julián, también Marcos Llorente, también Pablo Barrios, Juliano, Coque, Marc Pubill són els que salen.
1: Pitjorada fortíssima, pitjor que en el moment del canvi.
0: Bé,
1: en el moment, perdó, que li han donat que han dit el nom per megafonia abans del partit, el que hem escoltat a l'inici del programa.
0: Farem ara, en aquests 25 minuts llargs que li queden, si cada cop que toca la pilota és escridassat també Julián Álvarez, o si és capaç de marcar el gol de la victòria dels matalassers.
1: Doncs mira, la primera que tenia era Juliano, des de l'esquerra s'entrava Grimaldo, finalment serà servei de porteria. La cara de Julián ho deia absolutament tot. Hi havia una imatge també de Julián i darrere l'afició de l'Atlètic de Madrid que l'estava escridassant, i de quina manera. L'escenari que podíem preveure és el que s'ha acabat donant, a veure si és a través del futbol que el 19 de l'Atlètic de Madrid rep la clemència de la seva afició o no.
4: Sí, es resitua l'Atlètic de Madrid, crec, amb defensa de 4, Marcos Llorente, Lenormand, Hanco, Grimaldo. Juliano continua sent la banda dreta del mig del camp, Hulman, i en aquest cas jo diria que Baena, veurem si ocupa una posició més interior, i a dalt Lukman és el que va a banda esquerra, Baena en una posició més interior i Julián a dalt, no?
1: Doncs 22 minuts de partit té Julián Álvarez per intentar insisteixo, tenir el mínim perdó de la seva afició. Però espera't, que ataca el Villarreal per la dreta, és Buchanan, la bicicleta de Buchanan. Marcos Llorente posa perfectament el peu, la centrada una altra vegada del Villarreal, la refusa l'Atlètic de Madrid. Està atacant l'equip d'Íñigo Pérez, envalentonat després d'aquest empat a un. És un partit entretingut, com a mínim és un partit que està tenint moltes coses.
4: Sí, estem veient, jo crec que estem veient alternativa sobretot, sí. Perquè inclús en el moment que estàvem dient que el Villarreal ha tingut aquest punt de dominar més, de generar més opcions i tal, sembla que li ha servit a l'Atlètic per revifar això, i ha fet dos, tres opcions seguides fins que ha arribat al gol de Pubill, no? Jo crec que sobretot és això, partit interessant de veure com a espectador, no? De dir, estan passant coses, no és allò de dir, ens estem adormint aquí un diumenge a la tarda.
1: 21 minuts per arribar al 90, Buchanan. Servirà Buchanan, centra la pilota, la centrada, molt passada, serà servei de porteria per Jan Oblak. Era de Carlos Romero, de l'exlateral de l'Espanyol. Que realment, traient de l'equació, la qüestió del Barça, etc., vull dir, aïlles només el fet en qüestió, jo crec que seria entretingut saber com respon l'afició a l'Atlètic de Madrid si marca Julián Álvarez. Vull dir, és veritat, vull dir, jo crec que ara el morbo hi és, no? I entén-me. Pausa d'hidratació a 20 minuts per al 90.
0: És clar, però va Macià a la banda, aquest migcampista també del planter del Villarreal, que ja va tenir minuts a la primera jornada i avui fa pinta que també en tindrà en aquesta segona el Metropolitano. A segona, l'Eibar guanya el seu partit a Ipurú, a Molló.
1: Sí, s'ha avançat l'equip basc, Eibar 1, Valladolid 0, al minut 29 de la segona part, i en futbol internacional continua perdent el Liverpool, primer minut de la segona part, Newcastle 1, Liverpool 0. Continua sense jugar Araujo, amb aquest resultat tampoc crec que tingui moltes opcions. Ha arrencat a Itàlia el partit de la Juve, l'estrena de l'equip turinès a la Sèrie A, minut 2, Frosinone 0, Juventus 0, i a França el quart d'hora de la segona part continua guanyant el Mònaco 0-1 al camp de Le Havre.
0: Palet, entre l'O de la Lluia. És que ja a Itàlia et fots un merder amb els entrenadors, perquè ahir veia Allegri.
2: El Nàpols.
0: És el Nàpols, ara és Paletti a la Juve, sempre són els mateixos i van rodant, com diem sempre. Però és que és així, vull dir, no ho diem per dir, perquè és així, van canviant.
2: Tens Conte també, que d'aquí allà... Sí, és Paletti a la Juve, sí.
1: Ja hi era l'any passat, no? Espaleti la Juve.
4: Va acabar.
0: Va acabar, no? Sí.
1: Sí.
0: I el
1: sí,
0: seleccionador sí. italià, que torna a ser...
1: Mancini.
0: Mancini.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, que va portar cua, perquè...
0: Home, va marxar...
1: Maldini...
0: Ah, bé, sí, sí, clar.
1: Sí, dic el nomenament.
0: Van plegar els directors
1: sí, sí.
0: esportius
1: van plegar Maldini i l'altre qui era, que l'acompanyava? Ah. Era un altre més o menys de la mateixa època.
4: No, ara Tassotti, no. La sortida de Tassotti, no.
1: Leonardo.
4: O Leonardo, sí.
1: Els dos.
4: Spalletti va entrar a l'octubre, a finals d'octubre de l'any passat, a la Juve, o sigui, de la temporada anterior. I porta una mica més de mitja temporada.
1: Substituint aquí?
4: A Allegri, no?
1: No, el croat. A Tudor?
4: Ah, no, Tudor, sí, perdona, sí. Mm. Correcte, sí, cert.
0: D'aquí dues temporades Allegri tornarà a ser entrenador de la Juve, tranquils, vull dir que
1: sí.
0: Això encara ho veurem com, si tot va bé a les nostres vides.
1: Conte tornarà al Nàpols.
4: Sí, que Tudor a la vegada havia substituït la temporada anterior a Thiago Motta.
0: Ah, sí. Correcte.
2: Sí.
1: Atacant l'Atlètic de Madrid, 18 minuts per arribar al 90, amb Julián Álvarez sobre en camp, també Marcos Llorente. Ell no va veure l'eclipsi.
0: Mira, podem escoltar la xiulada de Julián quan ha entrat al terreny de joc en aquesta segona meitat.
1: Espera't que Mikautadze, l'ocasió, bloca ja Oblak. Mikautadze que cavalcava i ha acabat aturant Oblak molt sol al davanter del Villarreal.
4: Ara sí que ja comença a semblar un partit d'aquests de les primeres jornades, eh?
1: Sí.
4: Hi ha molt de cansanci, a sobre del partit de les 5 de la tarda, molta calor, i al final, o sigui, ara ja comença a donar la sensació de partit d'aquests trencadot. De tu m'ataques una estona, a mi em costa defensar-te i no et salto molt a pressionar i estic replegadet, ara em toca atacar una estona a mi i... Saps? I...
1: Atractiu pot ser per l'espectador neutral, també, això.
4: Sí.
1: Lookman, la bicicleta de Lookman, com deia el Carlos abans, en qualitat individual, Grimaldo, la posa Grimaldo... És increïble el guant que té aquest tio per posar pilotes. Llorente a la dreta, amb Giuliano Simeone. Giuliano, que no es cansa mai, a dins de l'àrea Giuliano, es perfila a l'esquerra, ja és a la mitja lluna, refusa la defensa del Villarreal, traient aigua de la barca... L'equip d'Íñigo Pérez amb dos canvis més preparats.
0: Xiulat tímidament quan ha tocat la pilota Julián. Mira, aquesta sí, que és la xiulada al moment del canvi, que la que hem sentit abans és la que ja havíem sentit quan cantaven les alineacions. Aquesta al moment del canvi quan entra el terreny de joc.
5: Se retira la

0: Pues esta es la imagen, sobre todo...
1: Esta és la imagen, la xulada espectacular a l'entrada de Julián al terreny de joc.
2: De les més bèsties que recordo, eh?
1: És forta, sí, sí. No, no hi ha divisió d'opinions. I a compte que el Barça està revisant un possible penal a l'àrea de l'Atlético.
2: Era en aquella jugada de Mika Autadze que us explicàvem, aquella cavalcada de Mika Autadze i l'enorme l'empeny.
3: Per mi, bueno, l'empeny clarament amb les dues mans. No s'acostuma a xiular, però per mi un jugador sol davant del porter que va rematar...
2: S'ho va mirar.
3: S'hauria de xiular.
2: Sí, sí.
3: I fa bé el VAR avisant-lo. Molt bé, González Francés, el teu amic Raúl Martín.
2: Bé, Raúl Martín.
4: Però és que per mi hi ha una cosa que és clau, que és abans d'aquest xuti.
3: Ah.
4: I és molt clar, és que és amb les dues mans esteses. I no arribes a la pilota.
2: No carregues, sinó que és amb les dues mans.
4: Exacte.
3: Sí, sí. Clar, i aquí és evident...
4: El desequilibre és quan va xutar.
3: És evident que no es deixa caure. Vull dir que cau per l'empenta.
2: Què fa l'Enormand?
3: Per mi és...
1: Sí, és... Hem vist empentes més fortes que no han s'enxiulat.
3: Però a mi em sembla bé que xiulin.
2: En directe la qüestió és que anava a tal velocitat que...
3: Sí, però vaja, una empenta així al mig del camp xiularia segur amb un jugador en cursa. I en canvi l'àrea, no sé per què, no xiulen.
1: A veure, Hernández. Primer groga Simeone.
2: Sí, perquè Simeone ja li ha dit que no és res. Ha pres ell la decisió, Simeone. L'ha mirat i ha dit... segur que no serà res. Això crec que ho amonesta Hernández. Fa el senyal del VAR i és penal. Penal a favor del Villarreal
4: i roja, targeta vermella
2: a Lenormand.
1: Ah, vermella.
2: Vermella a Robin Lenormand, que engega dida l'àrbitre.
3: Sí, i no disputa la pilota. Recordem que si van disputa de la pilota és groga,
2: ui,
3: no hi ha triple càstig.
2: Apa, vinga, pistoler. Hulman, que també rep una groga. Benvingut a la primera divisió.
3: Però Hulman és que no té opció de jugar la pilota. És a dir, quan fa la falta, no vol jugar la pilota. Vol que el jugador no remati. Per això també em sembla penal, perquè la intenció és evitar la rematada d'un jugador que està a punt de fer gol. Està a la frontal de la petita.
2: Per doncs, fa bé. Recopilant, és targeta groga Simeone, groga Hulman, vermell Lenormand expulsat i penal en contra de l'Atlètic de Madrid.
1: Mira, aquí ja veu... No sé si ho veurem millor o no.
4: Sí,
1: és clar que l'empenta és molt tímida, eh? No hi ha molta força en el contacte.
4: Xavi, però és just abans de tirar i el desequilibra totalment. O sigui, quan tens una ocasió manifesta de gol... És que es veu claríssim que el desequilibra totalment. Per tant, a més, a aquesta velocitat et toquen així, amb un ditet, i voles un metre i mig, eh? O sigui, per mi és penal claríssim.
1: Sí, sí. No, jo l'únic que espero és que això sigui així des d'avui fins a la jornada 38.
3: Sí, sí.
1: Perquè
3: sí,
1: vol
3: sí.
1: dir que ha canviat el criteri aquesta temporada.
2: Doncs hi ha canvi de llançador, eh?
1: Vaja, és que, si no, és igual, Carvajal i Rüdiger tindrien 6 penals cada temporada dels que hem vist fins ara.
2: I anirà Mika Autadze. Abans ha marcat Gerard Moreno, ara és el torn del nou, del davanter del Villarreal, sota pals, Giano Black. Abans ha fet l'estàtua. Mika Autadze, gol! Gol de Mika Autadze! Esclata ara mateix la sorpresa al camp de l'Atlètic de Madrid, tal com s'havia posat el partit fa tan sols uns minuts. Ha remuntat el Villarreal, ho ha fet amb dos gols des del punt de penal. Primer Gerard Moreno, després Mika Autadze, a revisió del VAR. Hernández ha otorgat el penal i se situa, atenció, al partit amb el següent escenari. 13 per al 90, Atlètic de Madrid 1 i amb un home menys, Villarreal 2.
1: No se li posa de cara el partit ara sí a l'equip de Íñigo Pérez, com diem, Joan, contra 10 en aquest quart d'hora llarg que queda encara de partit al Metropolitano. I amb aquests dos gols de penal, enganyant també perfectament Mika Autadze, igual que havia fet abans Gerard Moreno o Black, doncs en dues accions d'àrea, jo crec que fan justícia el que estàvem veient, que és un Villarreal amb més trepitjada d'àrea que no pas l'Atlético, Carlos, en aquest partit.
4: Sí, jo crec que exceptuant l'inici de partit i un tram d'aquesta segona no ha tingut dos o tres opcions seguides, el Villarreal s'està mostrant superior. Però també és cert que havíem entrat en un tram de partit, com comentàvem fa 5 minuts, de dir, ostres, està com molt trencat. Típic partit ja d'això, d'inici de temporada, jornada 1, jornada 2, jornada 3, que el cansanci ja pesa, la gespa està malament, fa molta calor, i el partit arriba un moment que ja no et dona per més, i es trenca i es converteix en un anar i tornar, però a càmera lenta, com dic.
2: A veure, que hi ha canvis...
1: Simeone, això sí que ho té.
2: Sí.
1: Vull dir, si li expulsen un central, clar, no triga ni mig minut a fotre un altre central al camp.
2: Sí, sí. Marxa Lukman, entra Jiménez. I el Villarreal...
3: És veritat que juga amb dos puntes al Villarreal i, clar, aquí potser té més justificació, no?
2: Han marxat Pepe i Mica Utadze i han entrat Ilias i Macià, que era un canvi preparat prèviament al penal.
3: Parlant de canvis, segurament, espera.
2: Barrios per la dreta, ui, que bé, acaba de filtrar. Ai, Barrios, mira. La passada a l'interior, jo crec que no ha acabat d'equilibrar-se, no sé si era, no Julián, era Baena, i finalment ha tret el perill, espera, el Llorente, el xut de Llorente, peten les cames d'un defensor del Villarreal, ara atacant l'Atlètic de Madrid, 30 segons, i arribarem al 80 per l'equip de Simeone, Atlètic de Madrid 1, Villarreal 2. Demana unes mans ara Jiménez.
3: T'ha dit que no hi ha res l'àrbitre, sí. El bar li han dit.
2: Sí, sí, ara ho protestaran tot, només faltaria. Julián Álvarez a la dreta, amb Llorente, Llorente. Intentant-ho amb Barrios, combinant l'Atlètic de Madrid a la zona de tres quarts. A la dreta torna a rebre Marcos Llorente, Barrios. Barrios intenta desfer-se de Carlos Romero. Ja és a la frontal el xut de Juliano, que salva una mica cansat, de refusar Renato Veiga, que la pilota havia quedat solta al punt de penal. Salvó cansat a Carlos Romero. Una altra pilota refusada per la defensa del Villarreal. 9 per al 90, més el que afegeixi l'àrbitre.
1: Vols a la Premier, Molló?
3: Sí, havia empatat el Liverpool amb una bona fuetada de Cody Gakpo, però es torna a avançar el Newcastle. Marca, diria que és Willock, el segon, Newcastle 2, Liverpool 1, al minut 12 de la segona part.
1: Araujo banqueta, de moment.
3: Araujo continua la banqueta, sí.
2: I el Metropolitano segueix atacant l'Atlètic de Madrid, intentava rebre Julián Álvarez, ha tornat a refusar el Villarreal, molt atent al tall de defensa Grugueta, és Grimaldo qui la controla, ara bolcat Carlos a l'atac l'Atlètic, malgrat tenir un home menys.
4: Sí, jo crec que és d'aquelles que t'entra, que dius, home, el Villarreal si ha sigut superior en molts moments en pilota, 11 contra 11, 11 contra 10, hauria de saber imposar-se en la pilota, però són d'aquelles coses més psicològiques que futbolístiques, que tenen difícil explicació des de fora, però que passa moltes vegades, no? Que tu inconscientment dius, hòstia, ara no puc perdre, o sigui, no puc empatar aquest partit perquè, hòstia, estem guanyant 1-2, estan ells en 10, i és com que et tensa, saps? I és una cosa que ja dic, no és tant una explicació futbolística com psicològica.
2: I et diré més, segurament molt a contracor amb el que voldria el seu entrenador, Íñigo Pérez, que té tota la pinta, espera't un moment, que Buchanan, mira, precisament ara en parlàvem, Buchanan per l'esquerra, intenta desfer-se Marcos Llorente, atentíssim al tall, l'últim a tocar ha estat Buchanan, serà servei de porteria. Et deia, segurament a contracor del que vol l'entrenador del Villarreal, sí, que té pinta de ser aquests entrenadors de, no? Que fins i tot en sala de premsa dir-ho, no pot ser que després de quedar-nos en 10 ens tirem enrere.
4: Sí, exacte. No, perquè a més és que els seus equips no són de tirar-se enrere. Ah. Sí. El que passa que tornem, o sigui, igual estic sent una mica repetitiu, però també tot això, jo estic segur que la jornada de 10 serà diferent. Ah. Avui és difícil poder mantenir aquesta intensitat que vol Íñigo amb els seus equips tot el partit, i més al Metropolitano. O sigui, que amb tot el carinyo, que no estàs a qualsevol estadi de primera, que vas a un estadi imponent, amb un rival del top 3 de la Lliga, que no és fàcil.
1: I preparar un últim canvi. Jo crec que és Olupaselli, em sembla que és l'home que està preparat ara ja a la banda per ser l'última substitució de l'equip d'Íñigo Pérez.
4: Jo et diria, si no m'equivoco, per mi és Olupaselli per... No sé què dir-te, però per posar dos puntes i tenir opció de contra és l'opció que a mi em demana el cos, i jo crec que ell ara veu que l'estan sotmetent una mica i saps que Olubaseyi li tires un meló i te'l currarà i te'l farà bo, no? Llavors jo crec que va una mica per aquí, però clar,
1: ha de treure algun dels homes de mig de camp, no?
4: Sí.
1: Un dels pivots,
4: Santi Comesaña o Pape Guillem.
2: Mentrestant, l'Atleti de Madrid que ho intenta és Hatchko, amb al mig del camp a la dreta per Barrios. Barrios busca Juliano, finalment recula la posició cap a Marcos Llorente, i aquest cap a Juliano una altra vegada. Marcos Llorente, Llorente amb Barrios combinant, la passada no és bona del jugador de l'Atlètic de Madrid, es van acabant els minuts, es van esgotant els segons. L'Atlètic de Madrid, que està perdent a casa el Metropolitano en el segon partit consecutiu, si no m'erro, després d'aquest en tindrà 3 de seguits a domicili, per tant era molt important sumar els 6 o com a mínim els màxims punts possibles en aquests dos primers partits. Ho va fer el dimecres contra el Màlaga, ara de moment s'estaria deixant els 3 punts contra el Villarreal. Efectivament, entra Olubaseyi i marxa Comesaña.
4: Doncs, en línia amb el que deies, Dani, és un canvi ofensiu.
2: Sí, sí, senyor.
4: Si estàs traient un pivot i estàs ficant un davanter. Sí, això parla molt de la idea d'Iñigo que deies tu, no? De dir, estàs guanyant 1-2 a camp de l'Atlètic de Madrid, la temptació del 80% dels entrenadors, quina seria?
2: Nadal,
4: no, vaig a fotre un tercer central. Nana, el més exagerat, eh? O vaig a fotre un altre pivot defensiu. O vaig a... No, Iñigo et diu, no, jo estic jugant contra 10, el que vull és imposar-me, automàticament el que vaig a fer és ficar un davanter. O sigui, torno a ficar un davanter.
2: Declaració de principis absolutament de l'entrenador del Villarreal, joveníssim, crec que és del 88, si no m'erro. Té 30... no té ni 40 anys.
4: No, ni 40 segur. Jo et diria 80, sí.
2: Espera't, que cavalca Baena a la dreta, boníssima la passada, el xut, gol! Gol de Juliano Simeone! Empat a l'Atlètic de Madrid, mira com ho celebra el seu pare Diego Pablo, mare meva, quina pilota filtrada! Aquest nano no es cansa mai. Ara una mica cansat, fins i tot en la celebració li ha arribat l'oportunitat al 86 de partit. Empata Juliano, una jugada elèctrica, un llampec de jugada de l'Atlético. Fa que no Juan Foyth, que en fa l'efecte que li ha guanyat l'esquena Juliano. Empata Simeone, 4 i mig per al final. La passada de Baena és deliciosa, però s'adorm la defensa del Villarreal i jo crec que no sé si pot fer alguna cosa més. Luis Junior, empat a Simeone, 4 per al 90, 2-2.
1: Realment és un porter peculiar, lluny de l'ortodoxia, perquè ara aquí torna a fer un moviment antinatural, li passa la pilota pel costat però no acaba de reaccionar amb l'habilitat que ho hauria de fer per treure aquesta pilota.
4: Insisteixo en que, jo sense ser un especialista jo en porters, però crec que torna a haver-hi un lleuger error de posició un altre cop. O sigui, ell està molt tirat a primer pal i obre molt l'opció de segon i no li dona temps d'estirar la cama. Compte, perquè no sé com està Gulaxi de forma, però Luis Junior porta dues jornades regalant, eh? Sí, perquè a la primera jornada Santander també va regalar un, si no vaig errat.
3: O sigui que li passa molt a prop del peu, no? A part de la col·locació, que estic d'acord, li passa com molt a prop del peu i no... Ostres, no sé.
2: Doncs 3 per al 90 i això es torna a moure. Empat a 2. Aquí, és que, mira, no volia obrir aquest debat abans de que hi hagués l'empat, però algú podria pensar... I ara el canvi d'Iñigo Pérez, com l'interpretem, Carlos? Entén-me, eh? Ja sé que faig advocat del diable.
4: Ja. Yeah.
2: Però si fots un altre tio darrere, potser això no et passa.
4: Bueno, jo...
2: Estic fent totalment advocat del diable, eh?
4: Sí, això segurament l'aficionat mig ho pensa. Jo el que dic és que tu, si tu... Jo estic, a més, coneixent com conec l'estructura del Villarreal, ells saben perfectament quin entrenador han signat.
2: Sí,
4: perquè Iñigo no enganya ningú. Sí, absolutament a ningú. Iñigo ha estat, si no vaig errat, dos anys i mig com a primer entrenador del Rayo. Abans va estar a Miraola d'assistent i crec que és evidentíssim el tipus de futbol i el tipus de partit que ell s'imagina. Per tant, no està enganyant a ningú. I algun dia això et farà guanyar també, Dani.
2: Sí.
4: Que és fàcil... que la gent el pugui assenyalar el dia que perds, eh?
2: No, total, però ets un equip reconeixible, totalment.
4: Exacte.
2: I això és, jo crec que és molt preuat.
1: Mm. Ara va, calma, ara. En els seus jugadors, de dir, calma, que encara hi ha temps, tornem a jugar com sabem, que encara podem fer el tercer.
2: I ara què ha de fer l'Atlético de Madrid? Doncs de moment, veure com el Villarreal mou la pilota, 2 minuts per al 90, ara de seguida li preguntaré al Molló quan creu que s'ha d'afegir. Feina del Molló amb totes les televisions, com sempre, al Superesports cada tarda. La té Pap Gay a l'esquerra, perquè rebi Carlos Romero. Està fos, Carlos Romero, en totes les cavalcades, anades i vingudes, Buchanan amb la pilota. Buchanan cap a Macià, un dels últims jugadors a incorporar-se al terreny de joc. Foyth compta la pilota dins amb Buchanan! No Black!
1: És
2: ja No Black! Qui acaba de treure la pilota ara amb els peus. Mare meva, quin porter que té l'Atlètic de Madrid. Era claríssima aquesta nova ocasió filtrada del Villarreal a dins. I Oblak, que salva una altra vegada la situació per l'Atlètic de Madrid.
4: Però jo sé que les comparacions són odioses, eh? Però quantes aturades valor gol porta avui Oblak? Tres?
1: Sí, sí.
4: Jo diria
1: sí,
4: tres.
1: Sí. Hi ha tres grans aturades.
4: Tres grans aturades, valor... El que diem, una aturada, valor gol. Quantes aturades valor gol ha fet Luis Junior avui.
3: N'ha fet dues, però...
1: Ha fet dos mig gols, gairebé.
2: Exacte.
4: Sí, sí. Vale, n'ha fet dues, sí, però dic parlem d'aquest tipus d'aturades, les de valor gol. Al final, una encaixa dos gols, l'altra també, però a Oblak només li han marcat de penal.
1: No, no, ha salvat. Ara mateix li està salvant un punt, com a mínim, a l'Atlético.
3: Fagit llarg, 7-8 minuts.
1: Caram. Penso la parar amb l'inici del Sabadell. Bonastre, ets per aquí, no? A Castàlia.
5: Sí, sí, sóc per aquí,
1: Ha refrescat o no?
5: No, no, encara no. Mira, ara es feien un homenatge a una llegenda del Castelló, però no, la veritat és que de moment encara passant calor, no ens toca el sol, que això és un gran avantatge, però és aquella xafogó que costa de passar. Això sí, megafonia més alta no la poden tenir aquí, eh?
1: Com ha de ser, vaja, no, com no hauria de ser, però com és pràcticament a tot arreu. Hola, Gerard Guardi, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Tu ets dels que signa empats o no? A segona, per exemple, avui a Castàlia.
6: És que tinc a la retina. La temporada passada vaig veure molts partits al Castelló i si continua, és cert que ha tingut baixa escala, que ha anat a l'Espanyol, etc. Hi ha hagut molt moviment, però si continua amb aquesta llumeta verda com la temporada passada, avui és un d'aquests partits realment exigents de la categoria. Per tant, bueno, avui ens donem a passar bé. No te'l signaré d'inici, però és una d'aquestes places exigents de veritat.
1: Al minut 10, t'ho torno a preguntar. Quant d'afegit al Metropolitano?
2: 9 minuts d'afegit al Metropolitano.
1: Mira, Jiménez ja ha deixat un recadet.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: I groga.
2: Exacte. Groga per al central uruguaià. I ha dit, hola, senyor Buchanan. Pum! A terra.
3: Groga, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
3: Ah, perdó. Sí, sí.
2: Targeta groga.
1: Uns 9 minuts, que és molt, sí, sí. Molt temps, afegit generós.
2: Dels quals s'han disputat un ja, mira, Jiménez demanant perdó a Buchanan. Gest d'esportivitat d'un dels jugadors amb més trajectòria de tota la plantilla. No, el que més no, perquè deu ser Coque, però vaja. Un piló d'any ja, Jiménez defensant la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Ataca el Villarreal amb un jugador més, recordo, per l'expulsió del Lenormand en l'acció que ha suposat l'empat a dos. Intenta filtrar la pilota Romero, insisteixo, cansat de mena, Macià, que és qui ara va al tall. Això comença a ser un desgavell, Carlos.
4: Sí, bueno, ara és a veure qui la lia una mica menys, per no acabar perdent el partit.
2: Sí, sí. Ui, ara Barrios, com acaba de rebre d'esperó, no li han xiulat falta Hernández, que té ganes d'anar a berenar, no hi ha contactes que xiulin, la pilota que la intenta baixar a Pap Gay, finalment és Marcos Llorente qui refusa, la pilota que ara no toca a terra, Barrios que intenta posar una mica d'ordre cap a Hulland, aquest a l'esquerra, perquè corrin també incombustible Alejandro Grimaldo. 93 minuts el contemplen ja i una nova cavalcada per l'esquerra. Hulland, el danès, cap a Jiménez, i Jiménez una mica més a la dreta, no, perquè talla perfectament Pap Gay a la cavalcada.
1: Se li ha acabat la benzina.
2: Sí, totalment.
1: Recuperar la pilota.
2: De fet, perdó, no era Pap Gay.
4: O l'Uguasselli, no?
2: Era l'Uguasselli, doncs correcte.
1: Aquest acaba d'entrar.
2: Aquest acaba d'entrar, és veritat. Sí. Era l'Uguasselli.
3: M'està agradant més l'Atlètic amb 10 que amb 11. És un equip estrany, realment, l'Atlètic de Madrid.
4: No, perquè quan està amb 10, no, si, això sí que té, jo li veig una explicació més futbolística. O sigui, estàs amb 10, vas perdent, vas a tomba oberta, clar. Ja no et preocupa. O sigui, què pot passar? Que et facin el tercer en una contra?
3: Ja.
4: Si no... O sigui, jo crec que és més això, o sigui, i llavors es deixen anar els jugadors, com tenen el talent que tenen, doncs són capaços de filar jugades com la que han fet en el gol, que al final dius, ostres, Baena, Juliano, tal, Juliana, clar, són, o sigui, són jugadors extremadament talentosos, llavors si tu els deixes fluir, jo estic segur que generen.
2: Mira, ara com per exemple Juliana a l'esquerra, amb Grimaldo, aixeca el cap Grimaldo, la centrada, refusa la defensa del Villarreal i torna a caure la pilota al cap de Grimaldo, que habilita Himmler, i aquest una mica més enrere perquè construeixi jugada. Hansko a la dreta cap a Jiménez, Marcos Llorente l'espera, li dona la indicació que encara més a la dreta hi ha Juliano Simeone, que toma té 4 pulmons, la té Marcos Llorente. Llorente segueix progressant, Llorente ja és a dins de l'àrea, Llorente apa, intentava d'esperó Barrios, molt poc operativa aquesta passada, recupera Buchanan intentant cavalcar, mira com corre, com si fos mig, però acaba recuperant l'Atlètic de Madrid. En algun moment l'havia de fer. La té l'Atlètic de Madrid, 4 per sobre del 90. En quedaran 5 Empat a dos entre Atlètic i Villarreal.
3: Debut Araujo amb el Liverpool a la Premier. Ha entrat ara mateix al minut 70 substituint Jacket per fer de central. Ho dic perquè està perdent 2-1 al Newcastle, que ningú es pensi que el posa de nou. Suposo que anirà ajudant alguna acció. Ha debutat també Víctor Muñoz, a l'ex d'Osasuna i del Madrid, fa 7 minutets.
1: Surten els jugadors del Castelló amb gossos als seus braços, Pau.
5: Sí, entenc que és d'alguna iniciativa d'alguna entitat, no ens ho han comunicat. Per cert, ambientàs aquí a Castàlia, cantant l'afició part de l'himne a capella, jugadors ja sobre la gespa fent-se les fotografies protocolàries, i això és a punt d'arrencar aquí a l'estadi de Castàlia des de Castelló.
1: Recordem l'11 del Sabadell, Pau.
5: Diego Foli a la porteria, línia de 3 al darrere, Bonaldo, Edgar i Òscar Sanz, carril esquerre, Miqui Codina a la dreta, Ton Ripoll, mig del camp, format per Urri, Quadri i Pere Pons, i al davant Joaquini i Joel Priego.
1: Posem en joc un lot bataller en aquest partit del Sabadell, 18 sobre de 100 grans cadascun, de panell llescat, gran de 0 bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els seus imprescindibles de bataller, el seu sabor únic que marca la diferència, del que heu de descobrir si no ho heu fet encara, compta l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils bataller, la carnisseria Joan Vendrell a Santa Coloma de Farners, Fàbrega Xarcuters al mercat de la Beceria de Barcelona, i Xarcuteria el Bon Tall a Vallirana. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Hashtag Fraco, etiqueta Fraco a través de la X, i entrareu en el sorteig d'aquest lot bataller en aquest Castelló Sabadell. T'agrada aquest únic canvi que fa l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, en aquesta segona jornada, guardi o no?
6: És sorprenent perquè Joaquini, el futbolista estadounidenc, un futbolista que va arribar a prova aquesta pretemporada, tenim quatre davanters a la plantilla del Sabadell i l'últim en arribar ja va tenir uns minuts al Molinón, i avui d'inici. Jo, per mi és sorprenent aquesta tria, però és veritat que està deixant molt bones sensacions.
1: Papà de l'Estrella d'An per obrir quan marqui el Sabadell avui a Castelló, la nevera ben plena de l'estudi de RACO. Encara no ha arrencat el partit a Castàlia. 4 minuts, no, una mica menys, li queden ja el partit al Metropolitano, Dani.
2: 3 i escaig, sí, i compta que ara cavalcava Gerard Moreno i li han acabat xiulant falta sobre Llorente. Es queixava el català d'aquesta falta.
3: Ha quedat amb nou l'Atlético durant un minut perquè s'aplica la norma que ha anat a Juliano, i crec que era Juliano, i ha hagut de sortir del terreny de joc, i des que el moment que es reprèn el joc, doncs ha de passar un minut fins que torna a entrar.
2: Però és que Juliano no pot, eh? No pot la mà, i no m'estranya, insisteixo.
3: Està amb 9 i mig.
2: Sí, correcte.
1: A mi aquesta norma em grinyola bastant, eh?
3: Pagaran justos per pecadors.
1: Perquè jo ho he vist a la primera part també, on hi havia una acció que era clarament, vull dir, que el jugador s'havia fet mal. És una norma que jo crec que necessita matisar-la d'alguna manera.
2: Entrarem als últims dos minuts de partit, o com a mínim així ho indica el temps afegit, 97 dels 99. Intentarà el Villarreal esgotar les opcions que té de victòria. Ha anat guanyant amb l'1-2. Ui, s'entrebanca amb la pilota de refusar Pubill. Absolutament tancat l'Atlètic de Madrid, claudicant ja que el devenir de que pugui fer el Villarreal.
3: Sense patir des del 2-2, eh? El Villarreal no ha arribat en perill des del 2-2.
4: Deies d'aquesta norma, Xavi, del minut fora i tal. Jo vaig estar a un torneig de nens aquest estiu a Xina i l'aplicaven ja. Tu imagina't dir-li a un nen que no pots sortir a atendre'l perquè si no et quedes un minut fora del camp. No. O sigui, en situacions on saps veritablement que s'han fet mal, perquè a més els nens amb 10 anys no t'enganyen. O sigui, no fan de tonteria, saps? Si s'han fet mal, s'han fet mal, la veritat. Doncs, si ja, jo comparteixo la teva opinió de que crec que el futbol professional ja portarà cert rebombori,
1: amb nens encara
4: amb nens em sembla directament insultant.
3: No s'hauria d'aplicar, estic d'acord.
2: Pap Gay, entrem a l'últim minut de l'afegit, remenant-la a la zona de tres quarts. El Villarreal la té Buchanan, que rebia de Romero. Buchanan s'intenta desfer de Llorente, la centrada. Buchanan la deixa passar o Black, que es garraparà. No, doncs intenta servir ràpid amb aquest 2-2, 30 segons, perquè arribem al 99, és a dir, per la conclusió d'aquest partit de diumenge entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal al Metropolitano. Es repartirien un punt al tercer i al quart classificat la temporada passada a la primera divisió, en un partit prou entretingut, que ha tingut moltíssimes coses. El que no ha tingut ni ha aparegut és qui veiem en pantalla, Julián Álvarez, protagonista pels xiulets que ha rebut més cap al seu joc, perquè jo no li recordo absolutament cap acció, Carlos.
4: No, jo crec que té una petita intervenció en l'acció del gol, no? Sí. Que crec que dona la penúltima passada, que és com una deixada de cara i tal, però sí, però o sigui, accions d'allò de dir de mèrit o d'intervencions reals, no n'ha tingut gaires. Però clar,
2: xiula, perdona, Hernández al final del partit, i Juan Foyt, de regal de comiat, rep una targeta groga, acaba el partit al Metropolitano, repartiment de punts, empat a dos entre l'Atlètic i el Villarreal. Micautatge, l'autor del segon gol, somrient després d'haver esgarrapat aquest punt del camp de l'Atlètic de Madrid.
1: Dos empats del Villarreal, dos empats a dos, de fet, a les dues primeres jornades, tots dos a domicili, el primer al Sardinero i avui a la seva visita al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ja va jugar el partit de la primera jornada, cosa que encara no han fet la resta d'equips que tenien jugadors mundialistes. Ells sí que ho van fer i van guanyar 2-0. Per tant, 4 punts en les dues primeres jornades per l'equip de Diego Pablo Simeone, que juga dissabte que ve el Sánchez-Pizjuán al camp del Sevilla, partit ja de la tercera jornada, i el Villarreal, que torna a jugar fora al camp de l'Alavés. Entenc que deu tenir la ceràmica en obres el Villarreal i que ha demanat jugar fora aquestes tres primeres jornades, perquè sí, si no, sí, no s'entén. Alavés-Villarreal a Mendizorroza divendres, en aquest cas, 9:15 de la nit, el següent partit de l'equip d'Íñigo Pérez. 2-2, partit entretingut, quan semblava que el Villarreal ho tenia fet, l'Atlético ha reaccionat i ha empatat amb 10, amb Julián Álvarez jugant l'última mitja hora, però ha tocat molt poca pilota,
2: Sí, Molló. 12 vegades ha tocat la pilota, ara ho estava mirant, un xut rebutjat per la defensa, i passades, a veure si ho trobo per aquí, 9-10.
1: I ara veiem la realització, que se recreava amb ell, amb cara seriosa, encara sobre el terreny de joc, però sense gaire interacció tampoc amb els seus companys a sobre de la gespa del Metropolitano.
2: No.
1: Com ho resumeixes, Carlos, per tancar?
4: Jo crec que sense haver-hi una superioritat manifesta en el joc durant tot el partit, crec que el Villarreal als punts ha estat millor. Crec que Oblak, ja ho hem comentat durant la transmi, ha salvat a l'Atlètic de Madrid amb tres aturades de moltíssim mèrit i que només el Villarreal només ha sigut capaç de batre el de penal. I com has comentat, quan millor ho tenia aquest Villarreal per emportar-se el partit, quan semblava que, a més, l'entrenador ha estat valent, ha fet un canvi ofensiu, i penses, està més a prop l'1-3, doncs el talent individual dels jugadors de l'Atlètic de Madrid els fa salvar un punt que, tal i com pintava el partit, era complicat de nassos, no? Ja dic, a mi, personalment, m'ha agradat més el Villarreal. Crec que ha sigut capaç de transmetre millor el que vol el seu entrenador i ha sigut capaç de generar més perill, de dominar més el joc, però clar, al final quan t'enfrentes a un gegant com l'Atleti de Madrid amb el talent dels jugadors que té, doncs passen aquestes coses que si no ho mates t'acaben matant ells a tu.
1: Se n'ha anat Julián Álvarez abans que la resta dels seus companys cap al túnel de vestidors. Els seus companys continuaven encara agraint al públic el suport. Li han llançat una bufanda des de la graderia. L'ha esquivat Julián i ha continuat caminant com si no hagués passat res, però la imatge és d'ell sol anant-se'n cap al túnel de vestidors mentre els seus companys continuaven a sobre de la gespa.
2: I des del principi de la sortida amb un treballador de l'Atlètic de Madrid allò acaronant-lo o com a mínim pendent d'ell en aquesta sortida.
1: 2-2 ha acabat el partit al Metropolitano. Carlos, gràcies. Em sembla que et sentim d'aquí una estona, a la prèvia del Barça, al postpartit, perdó, del Barça jugar RAC1.
4: Sí, jo crec que a la tertúlia en calent, no? Del Barça jugar RAC1. Sí, no. Després ens escoltem un altre cop.
1: Perfecte. Fins
4: gràcies,
1: ara.
4: Com sempre.
1: Dani, gràcies,
2: Fins ara.
1: Fins ara. Passen 8 minuts de les 7, ens quedem ja al camp del Castelló, a Castàlia, amb aquest 0-0 encara entre el Castelló i el Sabadell. Bonastre.
7: Sí, hi ha hagut una primera targeta groga en aquest partit pel Joel Priego del Sabadell per fer una falta al mig del camp, tallant un contracop del Castelló. Ha començat amb energia el conjunt arlequinat, que ha tingut un corna i també després d'una acció trepitjant àrea de nou. S'ha acostat, però ho ha aconseguit frenar el Castelló, que és qui ara té la possessió, sortint des del darrere l'equip. I el conjunt arlequinat, que ha tingut un corna i també després d'una acció trepitjant àrea de nou. S'ha acostat, però ho ha aconseguit frenar el Castelló, que és qui ara té la possessió, sortint des del darrere l'equip local.
1: Amb el camp ple, Pau?
7: Sí, pràcticament. Ja veig algun seient buit en algun punt de la graderia, però vaja, és un aspecte fantàstic el de l'Skyfy Castalia.
1: Com?
7: Sí, és el patrocinador, Skyfy. Un aforament d'uns 15.500 espectadors. Ens hi acostarem, seguríssim, perquè realment fa batxoc a l'estadi. Amb 300 aficionats del Sabadell a la grada visitant, tot i que ens consta també que hi ha aficionats de Sabadell que s'han colat, per dir-ho d'alguna manera, a la graderia local. Per tant, més de 300 arlequinats avui aquí a Castàlia.
1: El que haurem d'ampliar és la nova Creu Alta, guardi el pas que anem amb els abonats del Sabadell aquesta temporada.
6: Jo, de veritat, que és que no li trobo explicació aquest boom. Òbviament que el salt al futbol professional ajuda, però és que la temporada passada ja vam veure uns registres i unes xifres que a Primera Federació no havíem vist ni en les últimes etapes a Segona Divisió, més enllà de l'any del Covid. La ciutat ha respost, la ciutat ha despertat de cop, i la veritat que aquest any ens ho passarem bé la nova Creu Alta, i sobretot farà goig, que és el que esperem des de fa anys.
1: La gespa, com deies, Pau, i també televisivament, un drama. Hi ha unes quantes tonalitats de verd en tota la gespa de Castàlia.
7: Sí, de fet hi ha trams on es veu clarament aquests pedaços enganxats perquè com a mínim es pugui córrer, que ara els joves no es facin mal, però sí que és veritat que l'aspecte és força lamentable. Just davant de les banquetes, especialment la de Ferran Costa, és color marró pràcticament el terreny de joc. Per tant, tenen feina aquí a Castàlia per millorar l'estat de la gespa.
6: El que no tindràs problemes, Pau, avui és per veure els jugadors del Sabadell, perquè amb aquesta equipació sí, rosa llampant, la veritat que és voleibol cridanera, la de la temporada passada, i vaja, no tindràs problemes per identificar-los.
7: Exacte, és l'equipació, la tercera equipació, no?, que fa servir el Sabadell. Compte que hi va Gioacchini, passada l'espai, no hi ha fora de joc de moment, a la línia de fons, posa la centrada de Gioacchini, captura el porter del Castelló, sense problemes, blocant aquesta centrada lateral de Gioacchini, corrent a l'espai. La primera acció d'aquest futbolista, que ara deia el guardi, aquest jugador que ha arribat en les últimes setmanes, ja va debutar dilluns al Molinón, avui titular en el lloc de Rahmani, que va fallar un penal. Per cert, hi ha hagut un canvi a última hora a l'11 del Castelló, entenem que s'ha lesionat a l'escalfament. Jacobsen, un extrem, ha entrat en el seu lloc Pablo Santiago.
6: Bona notícia, perquè Jacobsen és un extrem allò polit, un extrem amb habilitat, amb bon peu. Esperem que recuperi, però pels interessos avui del Sabadell és bo, i un Sabadell que ha començat en la línia del Molinón, atrevit, valent, ben situat, també plantat sobre la gespa i sobre Gioacchini. El que em deien des del cos tècnic és que no saben si fa gols, però que la velocitat i el compromís, que és el que li agrada a Ferran Costa, el té, i li ha passat la mà per la cara a la resta de davanters que avui de moment parteixen des de la banqueta.
1: Tenim partit al Molinón, de fet, sí, en joc a la mateixa hora que el Sabadell.
2: I ja s'ha mogut el marcador, ha marcat l'Sporting, per tant, Sporting 1, Almeria 0. Els primers 11 minuts de partit ara mateix al Molinón, Burgos. Ha canviat el rival. Sporting 1, Burgos 0, perdó. I s'ha acabat ja l'Eibar 1, Valladolid 0.
7: A Castàlia, jugant al Sabadell, ha tret un servei de banda al conjunt arlequinat, avui amb aquesta equipació rosa, just davant de la banqueta de Ferran Costa, sempre actiu a la banda. Serveix Òscar Sanz, posant a l'espai cap a Joel Priego, lluitant per aquesta pilota, se l'acaben duent el capità del Castelló, Alberto Jiménez, que fa una puntada llarguíssima al mig del camp, posa el cap Edgar González, envia la pilota a la banda, possessió pel Castelló, servirà Pablo Santiago, jugant al mig del camp. Qui la té en aquests moments és Lucas Alcázar, volia progressar per camp esquerra, posa bé el peu Òscar Sanz, de nou servei de banda pel Castelló. Avui estem enxuats les ràdios catalanes, ubicats en una de les cantonades de l'estadi, de fet a la dreta, a l'esquerra volíem dir, de la porteria de Matis, que és el porter del Castelló.
6: Coneixem bé Castàlia perquè aquesta última dècada, més enllà de les últimes dues, tres trampudes que ens han tret realment doncs aquesta situació, però hem portat vides paral·leles i hem visitat molt voleibol Castàlia amb el Sabadell. Això, no?, els últims anys sí que ens han tret una mica d'avantatge amb aquest projecte, ho deien, des de la presidència, des de la directiva, obert. L'any passat ja vam fer el play-off per buscar l'ascens a primera, i aquest any l'objectiu és sí o sí aconseguir, doncs, el retorn a la màxima categoria.
7: Sí, dit obertament per, pels propis jugadors, gent del club, assenyalant aquest objectiu. Sentíem aquesta setmana Juanjo Nieto, que és un jugador castellonenc que ha tornat a les files del Castelló aquest estiu, i ell deia això, que no venia aquí a passar la temporada, sinó que venia a pujar de categoria amb el club de la seva ciutat. La juga precisament el conjunt blanquinegre per banda esquerra. A veure la pressió d'Òscar Sant. De moment aconsegueix progressar aquí Diego Barri al mig del camp. L'obertura a la dreta pot ser perillosa aquesta acció. Saúl Sánchez, Albert Ex de l'àrea, posa la centrada a la frontal, posa el cap Urri, rebutjant aquesta pilota. Continua sent possessió pel Castelló a l'esquerra del seu atac. Lucas associant-se ara, frenant una mica l'atac. L'equip entrenat per Pablo Hernández, tècnic d'aquí de Castelló. Jugant-la al mig del camp, Jeremy Mellot a la dreta, Juanjo Nieto. Continua la possessió del Castelló, va per terra Álvaro Martín, li havia fet falta Urri, però han donat llei de l'avantatge. Continua la progressió aquí pel mig del camp de Álvaro Martín, contra el xut de Lucas, que impactava en un futbolista relaquinat de dins de l'àrea, que va rebutjant puntada llarga de Quadri, allunyant el perill. Ara el Castelló fent que el Sabadell s'hagi de tancar la seva pròpia àrea. Compte que hi tornen, la pilota morta dins de l'àrea, l'acaba traient Urri com bonament pot. Continua sent pilota pel Castelló. Bona pressió del Sabadell, ara obligant a Juanjo Nieto a jugar enrere. El Castelló és un equip que té la pilota, que sotmet al rival. Ho estem veient en aquests primers minuts de partit, el 12 i mig, encara amb l'empat a 0. El marcador a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0.
3: I amb aquest supera el 70% de possessió.
6: Dèiem, la pugna al mig del camp, no?, amb aquest Quadri, Urri, Pere Pons, que ens va meravellar el Molinón, però és que el Castelló, com deies, té aquesta filosofia clara de circulació, però quan pot també de buscar la verticalitat, té molts recursos l'equip de Pablo Hernández.
7: Compte la pèrdua de pilota, s'han equivocat aquí el Castelló, la recuperació de Quadri, pot ser bona per Joaquini, dins, és a la frontal, continua Joaquini, va per terra, demanen falta i l'és, la xiula Marta Huerta Díaz al balcó de l'àrea, falta molt perillosa a un metre i escaig de la frontal de l'àrea. Quin error flagrant aquí entre el porter Matis i la defensa del Castelló, no s'han entès, la recuperació de Quadri serveix en safata a Joaquini, acaba provocant aquesta falta molt perillosa a la frontal de l'àrea.
6: Gràcies, perquè l'estadounidenc està envoltat per quatre jugadors. I ha trobat aquí el millor premi.
1: Doncs és boníssima, molt a prop de la frontal. Veurem si per provar per superar la tanca o una bona gardela al pal del porter. De fet, està molt centrada.
7: I anirà a priori Joel Priego, l'atacant manresà, esquerrà, dins de la mitja lluna de l'àrea del Castelló, situant la tanca al porter Matis. Hi ha en aquests moments quatre jugadors ubicats a la tanca, un fent el cocodril. És una falta molt perillosa, una oportunitat clara de gol pel centre d'Esport Sabadell, que intentarà avançar-se en el marcador a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Serà Joel Priego mirant fixament a l'arc de la porteria. S'hi acosta també Ton Ripoll, que li diu alguna cosa al seu company atacant, Joel Priego.
6: Va, que és molt maca aquesta.
7: Esperant el xiulet de Marta Huerta de Aza. S'hi afegeix també la posició de llançament, com dèiem, Ton Ripoll. Veurem qui xuta. Hi va Joel Priego, el xut per baix. Acaba impactant en la defensa del Castelló. Compte el xut a Ton Ripoll des de la frontal. Això serà corna. La doble oportunitat aquí del Sabadell. No ha estat bo el xut de Joel Priego. Després ha recollit el rebot de Ton Ripoll. Xut desviat a corna. El segon del partit a l'esquerra de l'atac arlequinat.
6: Molt tovet el xut de Priego de primeres. Potser Ton Ripoll té més potència en aquest xut i aquestes no són tant per col·locar, sinó a rebentar i que toqui qui toqui i es pugui acabar colant a la porteria del Castelló. Però bueno, marxem a servei de cantonada. Pilota aturada, que és una de les especialitats d'aquest Sabadell, amb tècnics també especialistes en la pissarra incorporats aquest estiu.
7: A veure el corna, hi va Ton Ripoll, penja la pilota al primer pal, buscava rematar Bonaldo, la pilota al cel de Castelló, l'acaba recuperant Pere Pons, obertura a l'esquerra, cap a Ton Ripoll, se la posa a la dreta, la centrada, el segon pal, li cau a Edgar dins de l'àrea, continua Edgar, veurem què pot fer la rematada d'Edgar, fora! Era molt bona aquesta, Edgar, s'ha girat ell sol, s'ha fabricat la jugada, rebent el segon pal, ho tenia difícil a la mitja volta, remata amb cama esquerra, marxa fora. Bona oportunitat pel Sabadell. Minut pràcticament 16 de partit, encara amb l'empat a 0 al marcador.
6: Ànima de davanter aquí del central català, que s'ha regirat prou bé per l'envergadura i per la posició natural, i després realment el més difícil ho ha fet i pràcticament des del punt de penal només havia de definir i ha acabat marxant un pèl allunyada.
1: Sí, sí, amb aquestes cames llargues que té semblava difícil, però se n'havien sortit. Llàstima, per poquet.
7: Ànima de davanter i l'altre dia provocant el penal al Molinón, que després falla Rahmani, però és ell qui el provoca.
1: Vaja, això va venir de família, perquè el seu pare sí que era davanter i dels bons del futbol català.
6: Sí, sí.
1: Lluís González.
6: Exacte.
7: És un dels futbolistes que porta, lògicament, més experiència en aquest estiu a Edgar González, juntament amb Pere Pons, perquè el gruix de fitxatges que ha fet el Sabadell són jugadors que s'estrenen en guanya la categoria de plata. A veure, la possessió del Castelló no ha estat bona, recuperació precisament d'Edgar jugant amb quadre al mig del camp. A l'esquerra hi va Miqui Codina, un dels jugadors que, com dèiem, debuta a la segona divisió l'any passat al Zamora, rival del Sabadell al playoff. El canvi d'orientació d'Òscar Sanz a l'esquerra cap a Miqui Codina de Sant Hipòlit de Voltregà, salva aquesta pilota al servei de banda, se li anticipa però Juanjo Nieto jugant amb foc al Castelló des del darrere, la pressió de Quadri fa caure a terra un futbolista del Castelló, no hi ha falta com a mínim de moment, la pressió d'Urri pot ser bona, la recuperació precisament d'Urri cap a Priego, dins de l'àrea, continua Priego, posa la passada enrere, llàstima, a punt hi ha estat d'arribar Pere Pons, a punt hi ha estat d'arribar Pere Pons, se li ha anticipat un futbolista del Castelló, ara vol sortir a la contra l'equip de Pablo Hernández, però la talla bé, intel·ligent aquí, Edgar González al mig del camp, tothom tranquil, serà possessió pel Castelló, però pot respirar Ferran Costa.
6: Edgar és d'aquests jugadors que no té velocitat, que li costa tornar enrere i per tant ho ha de suplir més aquesta intel·ligència tàctica d'un futbolista, com deies, contrastat i un d'aquests fitxatges troncals de Lucas Viale pel retorn del Sabadell a segona.
3: I està fent mal el Sabadell amb pilotes recuperades a camp contrari. De fet, són 5 rematades del Sabadell per només una del Castelló en aquests primers 17 minuts de partit.
1: Ara, si vols un Volkswagen Taigon, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, amb entrega immediata, doncs ho pots tenir tot, des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Hi ha una falta favorable al Castelló al mig del camp. Ferran Costa, que no para de donar indicacions, ordres als seus futbolistes. Serà possessió pel Castelló, una falta que servirà al mig del camp. Alberto, capità del Club Deportiu a Castelló, jugant en curt, ha vingut a rebre Diego Barri. Jugant a la dreta ara amb Millot, el central francès del Castelló. L'obertura a la dreta és una mica justa, però manté la possessió l'equip local. En la seva quarta temporada consecutiva a la categoria de plata, l'anterior jugant play-off, va perdre les semifinals contra l'Almeria fa un parell o tres de mesos.
3: El temps afegit a la Premier, Newcastle 2, Liverpool 3, queda un minut del 5 d'afegit i qui puja a fer de davanter és Van Dijk, no és Araujo. Aquí els galons, són els galons.
7: Atacava el Castelló, demanava una falta aquí a Castalia, d'Òscar Santa a la frontal, compte que tenia l'opció de girar-se a la frontal. Raúl Sánchez, afortunadament, se li ha escapat aquesta pilota, posa una puntada llarga, Foli cap a Gioacchini, pot ser bona, la pressió de Gioacchini, intentant disputar aquesta pilota, s'anticipa aquí, Matis, que ha hagut de sortir a la frontal al porter del Castelló, però hi havia falta de l'atacant del Sabadell, possessió pels locals.
6: El Sabadell que pren riscos, és aquest model Baidin Ferran Costa de parellant, sortir de pilota home a home, i evidentment quan un s'escapa doncs després tots corre cap enrere, i aquí Ton Ripoll doncs havia perdut una mica la marca, s'ha regirat bé el futbolista del Castelló, però m'agrada aquest Sabadell, el que dèiem, una mica en la línia del Molinón, de continuïtat de la temporada passada. Evidentment la qualitat és la que acaba determinant molts cops els partits, però aquest Sabadell molt, molt ric tàcticament donarà molta brega a la categoria de plata.
1: Aquest Joaquini ja es veu que serà un corcó pels defensa. Jo no sé, com deia abans el Guardi, sí, sí, si em fotrà 5, 6, 10 o 12 o 2.
6: Vols saber els gols que ha fet les últimes 4 temporades?
1: Ai, em deprimiré, no?
6: 3 gols les últimes 4 temporades.
1: Per això dic, això no ho sé, però que serà d'aquests que que vinga i som i que els defenses acabaran farts d'ell, ja fa pinta.
7: És d'aquells fitxatges, per dir-ho d'alguna manera, estranys, que sempre es fan a tots els clubs. Ell ha estat a prova unes setmanes, perquè és un jugador que estava jugant a la Lliga Grega, que ha jugat al Como, a la MLS, però vaja, ara el xut des de l'esquerra de Joel Priego per baix, sense problemes per Matis.
6: Que clar, un jugador que un equip de futbol professional, segona divisió, està a prova, sí, ja no fa massa bona pinta, estrany, realment. Sí. Però el Sabadell, tot i que té la nòmina de davanters força completa, perquè té 4-9 referència, doncs ha apostat per incorporar-lo i de moment segon partit i primera titularitat.
7: La juga el Sabadell. El desplaçament a llarg d'Òscar Sanz cap a Gioquini. Ha de posar el cap al capità Alberto Jiménez. Ho fa en dues ocasions. Compte que pot córrer per banda esquerra. Gala pel Castelló. Continua Gala, el futbolista italià, a punt de plantar-se dins de l'àrea. Posa el peu Urri tallant aquesta centrada, però torna a tenir l'opció. Aquí Gala vol fer-se Urri. Bona protecció aquí de la pilota d'Albert Urriols. Serà servei de porteria per Diego Foli. És migcampista, ataca quan cal i també defensa. Crits d'Urri, Urri, des del sector visitant de Castàlia. Bona acció defensiva aquí del migcampista biguetà.
6: Incorporacions de renom en aquest mercat estival del Sabadell, però l'MVP del primer partit i per unanimitat aquí a RAC1 vam triar Urri. Per tant, la qualitat la té. Fa 5 temporades que jugava en categories amateurs a primera catalana i s'ha guanyat el lloc a l'11 segona divisió també en Ferran Costa.
2: Atenció, la Premier penal a favor del Liverpool a l'últim minut. De fet, som al 90.

0: Indiquen que dels últims 5 penals només n'ha fallat un, que el va enviar el travesser, i tots normalment a la part dreta del porter i a mitja alçada. A veure si van per feina.
1: I aniran la camagueta.
0: Sí, a veure, porter del Newcastle, vestit de groc, de cap a peus, intentant molestar Szoboszlai. Arribem al 98. Si marca Szoboszlai, puntuarà el Liverpool Iraola en el seu debut. Si no, caurà el camp del Newcastle per 2-1. Szoboszlai, gol. La clava allà mateix on havia xutat els 4 penals que havien acabat en gol. Prop de l'escaire dret, mitja alçada. Golàs de Szoboszlai de penal, perquè també es poden fer bons gols de penal. Newcastle 2, Liverpool 2.
1: Pel gest de parleu, Szoboszlai, l'afició del Newcastle, 2-2. Això fa pinta que s'acabarà així. Groga per un jugador del Sabadell, Pau.
2: Sí, per Edgar, que ha començat a agafar al mig del camp a Camarà, evitant que corrés cap a l'espai, i vaja, ha anat uns metres darrere seu subjectant-lo i ha acabat ensenyant la targeta. Ara és una falta lateral que serveix Álvaro Martín amb l'esquerra a dins de l'àrea, l'acaba rebutjant precisament Edgar González. Continua la possessió pel Castelló, però en qualsevol cas era falta clara i targeta per Edgar, la segona que veu un jugador del Sabadell.
3: I això sí que em fa patir, que Edgar, que dèiem que és el defensa central d'aquesta defensa de 3 del Sabadell, un futbolista que això, que sobretot en transicions pateix a l'esquena, que estigui carregat amb una groga al minut 24, confiem en la seva experiència, en la seva jerarquia, però no m'agrada veure'l amb una estació tan ràpida.
1: Encara no signes l'empat, Guardi?
3: No, m'està agradant, el Sabadell, la veritat que, vaja, no sé, evidentment hi ha els més porucs, els més optimistes, queden incorporacions encara, que en principi han d'acabar d'arribar aquests jugadors contrastats, que arriben una mica de rebot, que segurament el Sabadell no és la primera opció, però estem molt ben plantats, i ho dèiem, i així ho és, i veiem quins jugadors té el Castelló, veiem d'on ve de la temporada passada amb Pablo Hernández, i el Sabadell de moment plantant-li cara i molt serè a Castàlia.
1: Sí, de moment les dues posades en escena, tant el Molinón com avui, en dos camps allò de renom, i bones temporades de Castelló, especialment la temporada passada, són molt bones de l'equip de Ferran Costa.
2: De fet, jo crec que és veritat que, com totes les temporades, sempre hi pot haver partits concrets en què l'equip no estigui a l'alçada, però ja ho vam veure la temporada passada, pots no tenir el dia, però és un equip que sempre competeix, independentment que estiguis més inspirat o menys, i que acabis guanyant o acabis perdent, però és un equip, el de Ferran Costa, que no li acostumava a perdre la cara als partits. A veure, que ataca el Castelló, Raúl Sánchez jugant a la frontal amb Diego Barri, la mitja volta, continua la conducció, el migcampista del Castelló no sap què fer amb la pilota, torna a girar-se, obligat a retrocedir uns metres enrere amb Lucas Alcázar, a l'esquerra obert hi ha Gala, de nou amb el lateral esquerrà, Lucas, jugant enrere cap al capità del Castelló, Alberto, a la dreta, i té el seu company a l'est de la defensa, Mellot, entre línies, Álvaro Martín, possessió de nou llarga del Castelló, jugant a l'esquerra, té espai aquí per córrer a Gala, continua a Gala, la mantenia a Edgar, que ha fet caure a Gala, la recuperació de Ton Ripoll, continua la conducció, Ton Ripoll la dona al seu amic íntim, Edgar González, incorporat a l'extrem, intentava fer l'acció individual, s'anticipa, ha estat més ràpid aquí Alberto Jiménez, recuperant aquesta pilota pel Castelló.
3: Bona piscina de Gala en aquesta acció, que s'ha deixat caure també buscant aquí, i Edgar tot terreny. Ho deia abans, que li costa córrer enrere, i aquí també li ha faltat la punta de velocitat, però era bona aquesta pel carril dret.
2: I és el que passa ara, que està atacant el Castelló, Edgar està tornant, li està costant, afortunadament pels interessos arlequinats, han posat una passada a l'espai que no hi ha pogut arribar Usman Camara, pilota els dominis de Diego Foli, que de moment, el 27 de la primera, amb l'empat a 0 al marcador, encara no ha hagut de fer cap intervenció.
1: Sí, aquesta excursió d'Edgar, no sé si...
3: Tornava ensorrat,
1: si un punt massa atrevida, fins i tot, perquè, clar, després tornava, realment li costava molt,
2: Sí, sí.
3: Ostres, va preocupat fins i tot, perquè feia temps que no veia algú tan absolutament ensorrat, amb cap cot fins i tot.
1: Jo crec que Guardi l'haguessis avançat clarament, Ostres, aquesta tornada.
3: Com a mínim, a la primera segur.
2: Possessió pel Sabadell a l'esquerra de l'atac. Quadri, enrere, cap a Bonaldo, un dels jugadors que va pujar amb el Sabadell de segona a primera federació, que va encadenar un segon ascens, i que avui el tenim jugant a segona divisió. A veure, ara hi ha hagut una falta que no assenyala, ara ho fa Huerta de Aza.

0: d'Òscar Sanz al mig del camp sobre Raúl Sánchez. I en aquests moments, pausa d'hidratació al 28 de la primera i amb l'empat a 0 al marcador a Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0.
1: El Molinón continua guanyant l'Sporting, Molló.
2: Sí, continua l'Sporting de Gijón 1, Burgos 0, minut 30 de la primera part.
1: S'acaba ara sí el partit del Liverpool a la Premier.
2: Amb empat a 2, Newcastle 2, Liverpool 2. I de fet s'acaba la jornada d'avui diumenge. La Lliga Anglesa, recordo, City 2, Bournemouth 1 i Brighton 4, Aston Villa 0, la resta de marcadors.
1: I a primera, a punt de començar el segon partit de aquest diumenge al Coliseum.
2: És un Getafe Racing. Veurem el primer desplaçament del Racing de José Alberto López i també l'estrena a casa del Getafe de Bordalàs, que té a Satriano i Unai com a dos puntes, amb un 5-3-2 que surt a Bordalàs, i 4-2-3-1 del tècnic del Racing, avui amb Vicente Canales, Martín i Villalibre com a jugador més avançat pel que fa al conjunt de Santander.
1: Salinas en el lateral esquerre, aquest jugador que va sonant i que el vam continuar al Racing, veurem si acaba marxant a algun lloc. El Barça n'està pendent també, abans que s'acabi el mercat d'estiu. I l'ex del Girona, Ivan Martín, que comença el partit a la banqueta del Racing de Santander. Veurem si avui ja debuta amb la samarreta del Racing. El Getafe, que juga la classificació europea aquesta setmana que ve, va guanyar 3-1 el partit d'anada al Coliseum i se la jugarà la setmana que ve al camp del Partizan, ho dic bé? Crec que sí. Ara ho rectifico.
2: Partizan, sí.
1: Al camp del Partizan, aquesta setmana que ve, va acabar guanyant, jugant amb 10 l'últim tram de partit, i va acabar marcant dos gols i situant aquest 3-1 al marcador. No ha millorat la gespa, Mira, ara que ens ofereixen un pla més tancat, realment, aquí si no es lesiona algú, ja en farem prou.
0: Home, com a mosaic està ben guanyat, s'ha de reconèixer que sí.
1: La de Sabadell com la tenim?
3: Doncs la tenim que serà la millor de la categoria, perquè aquest any hi ha hagut gran notícia. Han canviat la gespa, i no només la gespa, sinó el drenatge, que estava absolutament putrefacte des de fa moltes temporades. Per tant, aquest any ja no hauré d'escoltar Albert Ferran i companyia queixant-se de la gespa i fent mofa de la gespa a la nova Creu Alta, perquè estem d'enhorabona, i la setmana vinent, dissabte, que podrem explicar el primer partit amb aquesta gespa de primera qualitat.
1: L'Almeria de García Pimienta, que visitarà la nova Creu Alta dissabte que ve.
0: I aquesta setmana, que hi va haver un aiguat important, diria que va ser dijous o dimecres, que ja va posar a prova el sistema de drenatge de la gespa de la nova Creu Alta, i per tant, de moment, està funcionant. Atacava el Castelló, ha marxat per línia de fons aquesta pilota, servirà de porteria Diego Foli, el porter aragonès del Centre d'Esports Sabadell. Ara sí, puntada llarga cap a l'esquerra, buscant a Miqui Codina. Està en inferioritat, però guanya el duel amb el cap. Volia jugar-la al centre amb Joaquini. Allunya el perill al Castelló. Al mig del camp la vol guanyar Urri. De nou ho intenta també Pere Pons. A veure aquesta pilota disputada. El desplaçament en llarg d'Edgar. Directament als dominis de Juan Jonieto, el lateral del Castelló. Pressionava Joaquini, que no para. Pressionant. Han aconseguit sortir bé des del darrere els castellorencs. Pot córrer per l'esquerra Lucas, però ha frenat bé aquest atac Pere Pons. Compte que té espai Diego Barri. S'han plantat ja a la frontal. De nou sotmetent el Castelló al Centre d'Esports Sabadell. Amagava amb la centrada Juan Jonieta, jugant al mig del camp amb Álvaro Martín, portant la pilota a la dreta. Té a davant a Miqui Codina, triangulant al mig del camp l'equip de Pablo Hernández. Posa el peu Urri, provava la recuperació Joaquini, pot sortir al contracop l'equip de Sabadell. Bona recuperació, passa de l'espai Joel Priego, es plantarà la frontal, continua Joel, la deixa al segon pal per Joaquini, fora. Era molt clara. Nico Joaquini, a boca de gol, envia la pilota per sobre del travesser.
3: No podem
0: l'havia
3: fallar,
0: servit
3: aquestes.
0: En safata Joel Priego, al segon pal l'esperava Joaquini, ho tenia tot de cara, pilota mig alçada amb l'interior de la cama dreta, envia la pilota fora, quina llàstima.
1: Tres, no has dit que n'havia fet en les últimes temporades.
3: Ho té tot, però li falta gol.
1: Sí que amb un davanter és important també. Llàstima, perquè era molt, molt clara. Li ve votant, és veritat, però l'impacte bé. Bueno, bé no, perquè se'n va fora, però vull dir que hi debutant, però sí, sí, a una alçada correcta.
0: És la superfície del peu, jo crec que correcta.
3: No pots desaprofitar aquestes accions. Em recorda allà el Molinón, eh? Més enllà del penal desaprofitat, però és que el Sabadell ha tingut més ocasions que, sí, que el Castelló, sí, però sí, evidentment és evident que falta una mica de qualitat en aquesta mitja punta, en el nou, Alan Ribeiro, que era un futbolista que a mi m'agrada molt i que està lesionat, també Javi López Pinto de la temporada passada, un dels màxims golejadors, i aquestes últimes incorporacions han de portar aquesta qualitat, perquè pots jugar molt bé, pots ser superior, pots plantar cara a equips amb pressupostos molt més elevats, però si no tens gol i et falta aquesta qualitat, serà molt difícil.
0: Quina llàstima. 34 de partit, sense gols a l'estadi de Castàlia. Un estadi ple d'aficionats del Castelló i també molts de Sabadell que han vingut al llarg del dia aquí a Castelló per veure la segona jornada de Lliga. L'equip que va empatar dilluns al Molinón ho està fent en aquests moments, encara la primera meitat sense gols. Ara ha recuperat bé aquí el Sabadell, servei de banda en camp propi i anirà Artur Bonaldo.
1: Ja tenia aquí l'Estrella d'Am preparada,
2: sí, eh?
1: I en Joaquini ens l'ha esgarrat.
3: Està costant,
1: ja tenia aquí l'obridor gairebé fent... però ja hem frenat. Aquí les tenim preparades a la nevera, sí, sí, l'Estrella d'Am.
0: No, no, jo crec que acabarà arribant, perquè l'equip ho està intentant i que bé ho ha fet, Joel Priego, amb aquesta acció. Ha vist molt bé a Joaquini al segon pal i només ha faltat aquesta rematada que anés cap dins. Ara, mira, és qui recupera la pilota al mig del camp. És que això ho fa a la perfecció. Juga a l'esquerra cap a Quadri. Pot ser bona aquesta jugada. Ha de frenar Quadri perquè ha replegat bé el Castelló. A punt de perdre l'ex de Lleida. A punt de fer-ho, va a terra. Que bé Quadri, recuperant de nou la pilota, la deixa per Urri. La conducció del biguetà, la passada a l'espai cap a Joaquini. No hi pot arribar perquè ha anat al terra Juanjo Nieto. Surt a l'atac al Castelló. Ja a terra Quadri, que sembla que ha pres mal. Demanaran que entrin les assistències perquè Quadri està estès a terra amb gestos de dolor. Envia la pilota fora al Castelló. Veurem a Quadri, que de moment s'aixeca, però... Han sortit escopetejats des de la banqueta els metges i fisioterapeutes, però ha estat una falsa alarma aquí de Quadri. De fet, hi ha alguns xiulets a la graderia recriminant-li, lògicament, el migcampista del Sabadell.
1: T'has de pensar dues vegades, clar, aquí, abans que entrin les assistències, perquè et quedaràs una estoneta, sí, amb 10 jugadors, un minut.
2: Jo, per defensar la norma, que entenc que té els seus, els seus punts foscos, evitarem que els jugadors del Getafe perdin temps cada dos per tres quan vagin per davant en el marcador, perquè quan entri les assistències saben que hauran d'estar un minut sense jugar.
1: Mira, no han entrat, però igualment no. Li ha dit l'àrbitre que s'esperi a fora i que li donarà ella permís.
2: Doncs això no és la norma, eh? Se l'ha d'atendre, eh? Jo, vaja, vaig a revisar, però la norma diu que se l'ha d'atendre, que sí, se l'atén.
1: De fet, rep un impacte al cap, li cau a sobre el jugador del Castelló al cap i després fins i tot jo crec que potser amb la cama li torna a tocar el cap.
3: Sí, però la norma diu que ha de necessitar tractament,
1: atenció, no?
3: Assistència,
1: clar, clar,
3: i després ha de ser avaluat per tornar al terreny de joc.
1: No entenc aquesta decisió de la col·legiada en aquest cas.
3: Perquè ha quedat totalment sol, Quadri a la banda, pobra.
1: No, sí, sí. S'estarà un minut allà esperant, sí, sí, que li doni permís.
2: En el caso de que el lesionado sea un jugador de campo, el que se ha tratado en el césped deberá abandonarlo. Pero se ha tratado.
3: Sí, sí.
2: Ah, no l'han tractat?
1: No.
0: Ara el fan entrar. Ara ha pogut entrar.
3: De fet, el Sabadell ha frenat les assistències precisament per això.
1: S'ha inventat la norma.
3: Marta Huerta, que és pionera en l'arbitratge, perquè és la primera, sí, àrbitra en xiular el futbol professional, que el Sabadell la coneixem perquè a segona divisió B també ens havia xiulat molts partits, i que aquí doncs, segurament no ha acabat d'estar afortunada.
0: Anava a dir que no hi ha hagut protestes per part dels jugadors ni de la banqueta del Sabadell. Entenc que les explicacions que els ha donat els han convençut, però en qualsevol cas, Quadri, que havia pres mal, no ha necessitat l'assistència, tot i així l'han retingut fora del terreny de joc. Ara que deies el nom guardi de Marta Huerta de Aza, que ha vingut dos cops aquí a Castàlia, dues victòries visitants. Com a mínim,
1: bé,
0: ens podem aferrar aquest resultat.
3: Ens hi aferrem.
0: A veure, Bonaldo jugant enrere cap a Foli, obligat a fer un desplaçament al llarg, que no està del tot bo, la recupera al mig del camp Diego Barri, la rifa cap a Raúl Sánchez al mig del camp, la vol recuperar Quadri, que no dubta en fer una pilotada llarga, a veure si sona la flauta i pot arribar Joaquini, no serà el cas. L'esfèrica als dominis de Matis.
3: Bonaldo, que és d'aquests jugadors que ha fet el doble salt de segona federació a jugar al futbol professional i de moment dos partits, dues titularitats del central arlequinat.
0: Sí, igual que Urri i Ton Ripoll, que també han estat titulars, i també Quadri, que no ha fet el doble ascens amb el Sabadell, però sí que aquest doble salt l'ha fet. Ell venia del Lleida, l'estiu passat fitxa pel Sabadell i en guanya segona divisió. A veure que hi taca el Castelló, les entrades de l'esquerra de Raúl Sánchez, posa el peu Edgar Acorna, servei de cantonada pel Castelló a l'esquerra de l'atac castellonenc. I ara s'anima a Castàlia. Nosaltres que estem ubicats en una zona propera a la grada d'animació, fent soroll ara en aquests moments, quan veu que el seu equip pot acostar-se a la porteria de Diego Foli. Hi ha dos futbolistes del Castelló ubicats a la zona de llançament. Ara en marxa un. Serviran aquest corna. Defensant-se amb tot el Sabadell dins de l'àrea, excepte Joel Priego, que es queda al mig del camp en espera de poder caçar algun contraatac. Futbolista ràpid, a veure el corna. Molt atenta aquí la defensa del Sabadell. Pengen el corna des de l'esquerra al segon pal. Hi ha una caiguda dins de l'àrea. L'àrbitre li diu que s'aixequi la recuperació. Res. Al segon pal d'Urri. Tocant-la al Sabadell. Bona combinació, sortint des del darrere. Entre Urri i Bonaldo. A l'esquerra l'espera Miqui Codina. El futbolista usonenc tenia a l'esquerra Pere Pons, massa llarga aquesta pilota, s'escapa per línia de banda.
3: Saps què trobo a faltar, Pau, avui? Ara ho deies, les internades, les incorporacions dels carrils. A Miqui Codina i Ton Ripoll, que el Molinón van ser molt protagonistes, i avui els hi està costant una mica més, no tenen tanta alçada, també s'està protegint més el Sabadell per aquesta circulació del Castelló, però crec que és un dels recursos també de Ferran Costa.
2: A veure, tinc resposta al que ha passat amb el jugador del Sabadell. El joc s'ha aturat per culpa d'aquesta incidència. Que Bonaldo ha enviat la pilota fora, Pau?
0: Correcte, efectivament.
2: Doncs això és una excepció. És a dir, si el joc s'interromp per aquesta lesió, encara que no entrin les assistències, ha de marxar un minut el jugador. No és fàcil, tot plegat. Ho ha fet bé l'àrbitre, per tant.
0: Doncs mira... Atacava justament Miqui Codina, la internada que reclamava Guardi. No ha pogut culminar bé aquesta jugada. Sortida del Castelló des del darrere. Raúl Sánchez. L'entrega no ha estat del tot bona. A punt de fer-se un embolic Bonaldo. Pilota que recupera Miqui Codina. Aixeca el cap. Envia un desplaçament al llarg a la línia divisòria on l'esperava Joel Piego. No pot controlar aquesta pilota. 4 minuts per arribar al 45.
3: Jo, quan les normes tenen tantes excepcions, em costa, Vull dir, xapó pels àrbits i les àrbitres, perquè, evidentment, han de tenir al cap tot això. Però de cara a l'espectador, als jugadors, tantes excepcions, no sé si... una norma que tingui tantes excepcions, no sé si se li pot donar una volta o unificar una mica tot plegat.
1: Sí, ara has de continuar. No hi ha dolor, que deia en Rocky. Sí. No et pots queixar en cap moment. Bé, has de continuar jugant.
2: Per tant, o sigui, realment acaben amb el tema de fingir lesions. Amb això acaben. O sigui, ho porten a l'extrem. Sí, per mi es passen, eh?
1: Però avui, per exemple, que el Villarreal...
2: Sí, sí.
1: El primer minut, però és igual, el minut 10.
2: No.
1: Hi ha hagut un jugador que veies clarament que s'havia fet mal el genoll.
2: És evident que...
1: No estava queixant-se perquè sí. Ha pogut continuar jugant, sí, però en aquell moment l'entrada li havia fet mal.
2: Sí, sí.
3: Que fins i tot crec que ha estat el Castelló qui ha tirat la pilota fora, que diu si és el Sabadell sí que té sentit que hi hagi pèrdua de temps, però fins i tot sent el Castelló seria una excepció a l'excepció, però...
2: Sí, però aquí, clar, parlen que s'interrompi el joc per culpa d'això. No diuen qui l'atura, diguéssim.
3: Ho entenc, però que al final, enviant la pilota fora al Castelló també demostra que no és una pèrdua de temps perquè és el teu rival.
0: A veure, la pilota dividida al mig del camp la guanya Bonaldo, cop de cap potent per donar-la a l'altre central del Castelló, Mellot. Desplaçament en llarg, ara ningú la vol. Volant la pilota al cel de Castàlia. la baixa a terra, finalment Lucas Alcázar jugant enrere cap al porter castellonenc. La pressió de Joel Priego, dubta aquí Matis, jugant al carril central a Murri, la pressió del Sabadell aconsegueix combinar bé el Castelló, de moment sense progressar. De nou, Matis, jugant al carril central amb Alberto Jiménez.
3: I amb tot plegat el partit que ha baixat de revolucions en aquest tram final, ja amb poques arribades fins i tot a l'àrea, amb molt joc a la zona ampla del camp. I a veure aquests últims minuts si algun dels dos equips que arrisca una mica més per buscar el golet.
0: Juga per l'esquerra el Castelló, és Raúl Sánchez. Jugant enrere, possessió pel capità Alberto Jiménez. Dubta que fem la pilota, baixat a rebre Antonio Gala, futbolista italià, que ha arribat aquest estiu al Castelló, procedent del Campobasso de la Sèrie C italiana. Pilota pel Castelló, minut 44 de la primera, sense gols a Castàlia. A veure, que han aconseguit progressar uns metres aquí els castellonencs. Bona anticipació d'Òscar Sanz, ja és el segon a agafar en pocs minuts, però torna a intentar-ho el Castelló. La centrada des de l'esquerra, la controla dins de l'àrea Camarà. L'acció individual continua el golejador del Castelló, la intentava el xut, reclamen corna aquí a Castàlia, l'acaba concedint l'àrbitre del comitè de Tinerfeny, Marta Huerta de Azazara. Corna pel Castelló a l'esquerra del seu atac. I anirà Álvaro Martín a punt de servir aquest corna. A mig minut per arribar al 45 i per saber què s'afegeix. Escalfant-se diversos jugadors del centre d'esports Sabadell. A veure aquest corna. Álvaro Martín amb cama esquerra, al punt de penal, aquesta rematada que marxa fora. No, serà corna una altra vegada. Ha posat bé aquí el cap Bonaldo, providencial. El segon corna consecutiu pel Castelló. Ha de resistir aquí en aquests darrers minuts de la primera part al centre d'esports Sabadell, 2 minuts.
2: Per la pausa.
0: Un altre corna. Álvaro Martín, de nou amb cama esquerra, el migcampista del Castelló. La posarà aquesta pilota. Va al primer pal, la rematada, es passeja la pilota, la voler, i el segon pal marxa fora. Uf! Aquí s'ha salvat el centre d'esports Sabadell. La centrada, el primer pal, aconsegueix rematar un futbolista castellonenc, i qui l'esperava al segon pal era un altre jugador del Castelló, diré que era Alberto, que l'envia fora, ho tenia de cara. 2 minuts afegits, ja se n'han consumit mig minut, a punt d'arribar al descans aquí a Castàlia.
1: Sí, per sort no era davanter qui ha enganxat aquesta pilota, i la rematada tampoc no ha estat gaire correcte, diria. Vaja, pel Sabadell molt correcte, però pel Castelló no massa. De fet, no hi ha xuts a porta en tota aquesta primera meitat.
3: És increïble que la de Joaquini no hagi anat a porteria. Sí. Al final, aquestes són més clares que si van entre els tres pals.
0: Tant de bo no ens haguem de recordar. L'altre dia vam dir el mateix amb el penal de fallat de Rahmani. Vam dir, tant de bo sigui una anècdota. Doncs el mateix diem avui amb l'acció de Joaquini. Jugant des del darrere el Sabadell, Òscar Sanz, puntada llarga buscant a Joel Priego. Qui posa el cap és Lucas Alcázar, allunyant el perill, però hi torna Urri, jugant-la cap a Ton Ripoll. La recuperació de Ton Ripoll pot ser bona. Joel Priego la demana per dins Pere Pons, juga a la dreta cap a Ton Ripoll. De nou Joel Priego farà la paret de nou amb Ton Ripoll. Enrere cap a Òscar Sanz, atacant ara el Sabadell. Darrers instants d'aquesta primera meitat. Joel Priego posa la centrada a la frontal, a veure si pot arribar Joaquín i res. Acaba tocant la pilota Juanjo Nieto i després els dominis de Matis, el porter del Castelló, a punt d'arribar al descans. Castelló 0, Sabadell 0.
2: Primers 18 minuts al Coliseum, Getafe 0, Racing 0, pressionant l'equip de Bordalàs.
0: I ara sí, xiula l'àrbitre Marta Huerta de Aza. Anem a la mitja part a Castàlia, sense gols després dels primers 45 minuts, amb oportunitats clares del Sabadell, com aquesta que comentàvem, de Nico Giochini a boca de canó, no ha anat dins, marxen a vestidors els futbolistes d'un i altre equip, a Castàlia i a RAC1, Castelló 0, Sabadell 0.
1: Qui té la banqueta, Ferran Costa, Pau?
0: Doncs mira, dos porters, Ortega i Manel, després també Obolski, Migueletti, Gaston, tots ells atacants, Kaiser, Coixa, un altre atacant, Rahmani, Eneko, José Luis Català i Xavi Moreno.
1: Doncs a veure, si mou la banqueta ja d'inici la segona part o s'espera uns minuts a Ferran Costa per fer canvis. Ara tornem cap a Castalia, 0-0, no es mou el marcador. Ho ben continuem sense gols del Sabadell. En aquest retorn a segona divisió esperem que arribi en aquesta segona meitat. 9 i les 8, aprofitem per actualitzar-nos també amb el Joan Ortiz. Hola Joan, bona tarda de nou.
4: Què tal, com esteu?

0: Per on comencem?
1: Doncs mira, pel trànsit, perquè tot i ser una tarda tranquil·la, sí que tenim congestions en algun punt de la xarxa viària, així que connectem amb el Servei Català del Trànsit, Roger Serra.
2: Tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro hi teníem un accident. Tot just ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 o 5 quilòmetres entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en aquesta C31 força carregada, anant cap a Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. C16, Ist del Llobregat, un accident al tram de Berga. En aquest cas, els vehicles són al voral de la via. Hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Cercs i Berga, a la C16, direcció sud, sentit Manresa, diguem-ne. Autopista AP7, al tram nord, un altre accident, a Santa Maria de Palautordera. Aquí hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona i aturades d'un parell de quilòmetres. I al tram sud de l'AP7 hi ha bàsicament volum de trànsit entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord, en sentit Barcelona. Acabem a l'AP2, aturades d'un parell de quilòmetres per obres, al tram de Montblanc i en sentit Barcelona.
1: Més coses. Els estira i arronsa polítics per la crisi migratòria segueixen. Recordareu que aquest matí el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit en una entrevista a Europa Press que convindria decretar el confinament a Ceuta per risc sanitari davant les possibles malalties infeccioses. De fet, així ho ha traslladat el govern espanyol. Doncs bé, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha respost a aquesta petició i ha dit que un confinament sanitari no només no sembla justificat, sinó que podria ser contraproduent i desmesurat. Més coses. Les Dansa, el festival de dansa d'arrel la Catalunya, celebrat a les Preses, tanca la seva 44a edició amb més de 10.000 espectadors, 25 projectes presentats i més de 300 artistes vinguts de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. Durant tota una setmana, en aquest municipi de la Garrotxa, s'hi han fet espectacles i activitats participatives coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat organitzadora, el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. La direcció del festival ha fet un balanç molt positiu d'aquesta edició i ha assegurat que ja treballa amb la mirada posada en el futur del certamen. I encara un parell de qüestions més. La literatura catalana cada cop té més presència arreu del planeta. L'any passat es van trencar rècords i es van traduir a altres llengües 385 llibres escrits originalment en català. Les obres que més es tradueixen són les de literatura infantil i juvenil. Pel que fa als idiomes, el castellà predomina, en segon lloc hi ha l'italià i el portuguès tanca el podi. Al rànquing d'autors més traduïts hi ha clàssics com Mercè Rodoreda. Ara bé, el nom que capçala la llista és el de Montserrat Roig. I pel que fa al temps, ara mateix, ruixats molt irregulars al Pirineu, al Prepirineu, la Catalunya central i alguns punts del sud-oest, localment moderats. Durant el vespre tendiran a perdre força, tot i que encara en podrà quedar algun al Pirineu occidental. La nit serà més tranquil·la en general. Demà al matí apareixeran els primers xàfecs al Pirineu occidental i a partir del migdia les tempestes s'estendran per tot el nord-oest i el centre, on podran descarregar amb força. Al vespre arribaran més disperses a la costa central, mentre que la Costa Daurada sembla que en quedarà més al marge.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
1: De res, fins ara.
0: 6 minuts i les 8. Una pausa i tornem de moment sense gols al camp del Castelló, a Castàlia. Castelló 0, Sabadell 0.
3: Superesports amb Xavi Puig. RAC 1.
4: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: RAC 1.
2: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
3: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
2: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
4: Sí?
2: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Tandor Mineral 4.
4: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
3: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
2: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
5: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
2: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
5: RAC 1. Tots som un milió.
1: RAC 1.
5: RAC 1.
6: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
7: Un tauró, un tauró!
8: Per favor, sortiu de l'aigua!
9: Fora!
8: Au, au!
10: Traieu aquell nen, que s'acosta!
11: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
12: Quins nervis, socors!
13: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
5: Així sona l'estiu a RAC 1.
14: Estadella, et pelaré.
15: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
13: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
5: RAC 1. Tots som un milió.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així.
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Ganarles el derbi es lo único que pido.
21: Volver a ser grandes.
22: Un altre sextet serà massa.
23: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així.
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
20: Ganarles el derbi es lo único que pido.
21: Volver a ser grandes.
22: Un altre sextet serà massa.
23: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: A RAC 1, Superesports.
25: Like we danced into a nightmare. We're living 1984.
26: Quinze segons i seran les 8 del vespre. Superesports a RAC1, a partir de quarts de nou amb tota la prèvia ja amb el Barça juga a RAC1, amb el Pou i companyia d'aquest Elx-Barça, del debut del Barça de Flick en aquesta temporada 26-27, en partit oficial. Primera jornada avui al Martínez Valero, per dir que arrencarà a 2:15 de la nit. El descans d'aquest Castelló 0, Sabadell 0. Tens també per repassar el que ha passat a la Fórmula 1 avui, el Gran Premi dels Països Baixos, que s'ha disputat al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro, demà, bona tarda.
27: Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
26: S'ha tornat a posar en marxa la Fórmula 1 aquest cap de setmana, després de les vacances, com diem, els Països Baixos, un Gran Premi força mogut, acabat amb victòria del vigent campió del món, de Lando Norris.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do que han passat coses avui al circuit de Zandvoort. Ha plogut una miqueta abans de l'inici de la cursa i tot i que tothom ha començat amb slicks, amb pneumàtics de sec, la pista estava mullada i hi han hagut sorpreses a la primera volta. Norris, que sortia des de la pole position, s'ha mantingut primer a la sortida, per davant de Kimi Antonelli, que sortia tercer, però s'ha desfet del seu company d'equip de George Russell en els primers metres de la prova, però un accident espectacular de Max Verstappen, després ho comentem amb una mica més de detall, ha provocat que la cursa s'aturés amb una bandera vermella. Hi ha hagut una segona sortida on Antonelli ha superat a Lando Norris, s'ha posat al capdavant, ha liderat moltes voltes, de fet, durant molta estona, durant pràcticament tota la cursa, semblava que l'italià, el líder del Mundial, seria qui s'acabaria emportant la victòria, però després de passar per boxes i de muntar pneumàtic dur, ha començat a patir. La veritat és que Norris ha treballat millor aquest pneumàtic dur, aquest compost de pneumàtic més dur, que no pas Kimi Antonelli. El de McLaren ha atrapat el pilot de Mercedes, l'ha superat espectacularment i al final doncs, ha acabat aconseguint la victòria per davant d'Antonelli, que ha estat segon, i amb George Russell completant el podi en la tercera posició.
26: De fet, és la segona victòria consecutiva de Norris, Álvaro. També les dues últimes poles són d'ell. No sé si hi ha temps de lluitar per ser campió del món.
0: Bona pregunta. El cert és que després d'un inici de temporada molt i molt complicat pel vigent campió del món, recordem, per exemple, la Xina, el segon gran premi de l'any, on no va poder ni tan sols començar per culpa de problemes mecànics, o a Canadà o a Mònaco, on es va veure obligat a abandonar també per culpa de diferents problemes, les millores introduïdes per McLaren a l'últim gran premi abans de l'aturada de l'estiu a Hongria, doncs sembla ser que estan donant els seus fruits. Dues pole positions i dues victòries pel vigent campió del món, per Lando Norris, en les dues últimes curses, que tot i això encara està lluny a la classificació del campionat. Suma 159 punts, això vol dir 83 menys que el líder, que Kimi Antonelli, però si tenim en compte que, primer de tot, falten 11 grans premis i un sprint, 283 punts en joc, que són molts punts, per acabar la temporada. Si tenim en compte també el precedent de Max Verstappen, la temporada passada, després del Gran Premi dels Països Baixos, l'holandès estava 104 punts per darrere del líder i al final es va quedar a només dos puntets del títol mundial. Així que tenint tot això en compte i sobretot el seu gran estat de forma en aquestes darreres curses on ha firmat doncs, les dues poles i les dues victòries, encara és d'hora per descartar a McLaren, per descartar a Lando Norris, per descartar el vigent campió del món.
26: Ara, Antonelli, entenc que continua sent el gran favorit. De fet, avui suma 18 punts. De fet, amplia també el seu avantatge sobre el perseguidor.
0: Sí, per mi, tot i la seva joventut, no oblidem que Kimi Antonelli només té 19 anys. De fet, demà passat, aquest dimarts, fa els 20. I tenint en compte també la seva inexperiència, aquesta és només la seva segona temporada a la Fórmula 1, per mi és el favorit i per mi és el rival a batre. No ha estat un cap de setmana fàcil per ell al circuit de Zandvoort. El seu company d'equip, George Russell, doncs el va superar divendres a la qualificació de l'esprint, ahir dissabte tant a l'esprint com a la qualificació, però avui a la cursa del Gran Premi, on de veritat importa perquè no, és on es reparteixen els punts, doncs ha aconseguit acabar per davant. I com dius, marxar de Zandvoort amb més punts d'avantatge dels que tenia quan va arribar. Així que sí, depèn d'ell mateix, a diferència de tots els seus rivals, i per mi és el rival a batre. Si et sembla, repassem com està la classificació després d'aquesta dotzena cita de la temporada. Líder Antonelli, amb 242 punts. A la segona posició tenim un doble empat entre Russell i Hamilton, que estan a 59 punts de l'italià. Norris és quart, com diem, 83 punts per darrere, i més endarrerits, Leclerc 5è a 87 i Verstappen molt lluny ja, 6è a 130. Com dèiem, queden 283 punts en joc, Antonelli no ho té fet ni molt menys, però depèn d'ell mateix, cosa que els seus rivals doncs, no poden dir.
26: Ara que l'esmentaves, Verstappen és el protagonista negatiu del dia, a més l'heroi local que les primeres de canvi ha hagut d'abandonar, i també hem de parlar de Ferrari, que avui per poquet s'han quedat a les portes del podi.
0: Sí, Max Verstappen havia pujat al podi les 5 vegades que la Fórmula 1 havia visitat el circuit de Zandvoort, havia guanyat el 2021, el 2022 i el 2023, i havia fet segon les dues últimes temporades, però avui, el dia que Zandvoort s'acomiada de la Fórmula 1, ja que recordem-ho, no estarà al calendari ni de l'any que ve ni de les properes temporades, doncs Max Verstappen no ha tingut ni molt menys el final que volia. Com explicàvem abans, ha plogut abans de la sortida, la pista estava difícil, humida, mullada, i això ha provocat doncs, que Verstappen cometés un error, és humà, al cap i a la fi, ha comès un error al final de la primera volta, s'han anat contra les proteccions en un xoc força espectacular, tot i que sortosament, doncs, sense conseqüències físiques, per l'heroi local, que doncs, ha acabat aquest gran premi amb una gran decepció. Pel que fa als Ferrari, quarta posició per Lewis Hamilton, cinquena per Charles Leclerc, enganxats tots dos al Mercedes de George Russell, a qui han intentat superar a les darreres voltes del Gran Premi, però no han pogut amb ell. Hi ha hagut una neutralització amb un cotxe de seguretat virtual, un virtual safety car, després de l'abandonament del francès de Haas, Esteban Ocon. Norris i Russell no s'han aturat als boxes, sí que ho han fet Antonelli, Hamilton, Leclerc i Piastri, que òbviament doncs, han pogut gaudir en les últimes voltes d'uns pneumàtics més tous i més nous. Mercedes ha demanat a Russell que deixés passar el seu company d'equip, a Kimi Antonelli, tenia millors pneumàtics i abans o després doncs, l'hagués passat igualment. Russell ho ha fet, tot i que no tenia molt clar al principi, però ho ha fet, i crec que haver-ho fet doncs, li ha permès guardar pneumàtics i poder mantenir a ratlla els dos Ferrari, que tenien pneumàtics més tous i més frescos en aquests compassos finals de la prova. Un equip Ferrari que els seus dos pilots han tingut avui també durant el Gran Premi. Hi ha hagut un moment on Hamilton demanava per ràdio que el seu company d'equip, Charles Leclerc, el deixés passar, ja que considerava que tenia millors gomes i que, per tant, anava més ràpid. La conversa per ràdio posterior ha sigut certament interessant. No han acabat gaire content cap dels dos després de no haver pogut doncs, acabar el podi.
26: Alonso ha acabat novè i Sainz l'últim dels que han acabat en aquest gran premi avui dels Països Baixos, que torna a la Fórmula 1 d'aquí 15 dies al circuit de Monza, al Gran Premi d'Itàlia. Ho explicarem amb l'Àlvaro Adema. Gràcies, Álvaro, bona tarda.
0: Que vagi bé, bona tarda.
26: Un minut i segona part d'aquest Castelló 0, Sabadell 0.
1: Superesports amb Xavi Puig.
2: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així?
3: De debò?
4: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
28: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
29: Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
26: Amb un partit de primera en joc, sense gols, de moment al Coliseum, empatant a 0 el Getafe i el Racing, i a segona part ja en marxa Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0. Algun canvi als locals o visitants, Pau?
30: No, de moment no, en aquests primers instants de la segona meitat, la pilota ja rodant aquí a Castàlia, ha hagut una falta fora pel Sabadell que ha servit Diego Foli des de la frontal de la seva pròpia àrea, escalfen en aquests moments fins a 5 futbolistes del Sabadell, veig des de la nostra posició Eneco, José Luis Català, també Xavi Moreno, veig Rahmani, per tant hi ha Ferran Costa barrinant possibles substitucions de cara en aquesta segona meitat.
31: Els tres primers que has mencionat que van ser, crec, els tres primers canvis del Bolinón, per tant, Ferran Costa també donant volta, Xavi Moreno, que és un futbolista, ho dèiem, no? Molt, molt elèctric, que també té el compromís aquest de buscar la pressió en primera línia, però que també pot desbordar més en aquestes accions, i crec que és un recurs, una alternativa també pel Sabadell en cas que s'encalli una mica l'atac a la segona meitat.
30: I amb aquest tram final de mercat, guardi que encara hi ha d'haver moviments, tant pel que fa a les entrades, han d'arribar jugadors encara, i també alguna sortida. De fet, jugadors que avui són a la banqueta que tenen números de sortida. Ara ho explicarem, perquè ataca el Sabadell, l'obertura a la dreta cap a Joaquín i pot ser bona la centrada dins de l'àrea, remata el segon pal Miqui Cudí, la rematada, la treu sota pals un futbolista del Castelló, l'ha tingut aquí el Sabadell, el xot des de la frontal de Quadri, topa la pilota amb un defensa castellonenc, l'ha tingut de nou aquí al centre d'esport Sabadell. L'oportunitat de Miqui Cudí, el segon pal era boníssima, l'ha tingut el Sabadell de nou.
31: Ha arribat amb fins a 4 jugadors l'equip de Ferran Costa, molt bona transició, també ho dèiem, amb tots aquests recursos, bona circulació, però també quan compte cal ser vertical.
30: Compte la passada a l'espai Joaquín i la rematada, corna! L'ha tingut aquí de nou el Sabadell, servei de cantonada després de la rematada de Joaquín. Perdona, deies, Guardi.
31: No, quina llàstima, deia tots aquests recursos que té el Sabadell amb jugades més trenades de circulació, però quan cal ser vertical també té jugadors ràpids i que són capaços de transitar, i ara Joaquín i una més que està doncs, una mica com l'altre dia Rachmani, que evidentment estan participatius, que ho estan intentant tot, però que evidentment els hi falta aquesta finor i aquesta eficàcia per fer el primer.
30: Corna pel Sabadell, això ha fet reaccionar a l'afició arlequinada, ubicada just a sobre on servirà el corre en aquests moments.

0: Moments el Sabadell a la dreta del seu atac, abans però Huerta Díaza que adverteix d'alguna cosa a Joaquín i dins de l'àrea. A veure el corna. I anirà el Sabadell. La centrada al primer pal, la rematada. Hi ha hagut una falta prèvia en el moment de llançament de corna. Tot i així havia rematat Bonaldo fora, molt desviada. Hi ha una targeta groga, diria que és per Joaquín, per una disputa dins de l'àrea. Ara hi ha un jugador del Castelló, és Pablo Santiago, estès a terra.
1: Doncs ja tenia l'etiqueta, segurament l'estadounidenc, de ser un dels primers substituïts, doncs amb aquesta targeta segurament més. Ho dic sobretot perquè al final una targeta d'un davanter sembla que no pugui tenir conseqüències, però amb aquesta pressió, amb aquest xoc i amb aquest cos a cos també dels davanters, en aquesta pressió del Sabadell, doncs sí que pot tenir conseqüències.
2: Ara mateix què fa? Amb una groga que està buscant?
3: No, jo crec que va de bon rotllo... Ja, però... a parlar amb el jugador, perquè Feli deia al porter, home, deixa'm, que no vaig a dir-li res.
2: Ja, però...
3: No s'ha de ser educat.
2: Sí, sempre, sí.
1: Sí, però a vegades es confon, Xavi. A la vida també, a vegades vas de bones, però...
3: I acabes rebent un bastó.
2: Mira, et diré més, no és groga. Ara ens ensenyen la repetició i és comèdia del jugador del Castelló. Ara és el teu de sobre, però això no és per groga.
0: Cabe Urri al mig del camp, la recuperació, la doixa a l'espai cap a Joaquín i la rematada de Joaquín i no ha pogut impactar bé la pilota. Ah. Toca en un defensor del Castelló, però la recuperació d'Urri al mig del camp, la cursa que fa cap a la banda esquerra i la passada a l'espai perquè corri Joaquín. De nou, l'acció del migcampista usonenc aquí a Castàlia.
3: Havia fet un bon control ara, Joaquín.
2: És que després s'havia tirat a sobre la defensa. A mi, vaja, m'està semblant una bona actuació. N'ha tingut una de clara i no l'ha fotut a dins, però home, està sent un mal de cap per la defensa.
3: Sí.
0: La recuperació de Bonaldo la deixa Quadri, està sol al mig del camp, jugant la Murri de cara. Continua Urri la conducció del capità del centre d'esport Sabadell a l'esquerra i té Miqui Codina. Posa les centrades, patega la pilota en el cos d'un defensor del Castelló. Servei de banda pels arlequinats i anirà Òscar Sanz, l'especialista en aquestes accions, l'ex del Nàstic de Tarragona, que té aquesta habilitat de penjar les pilotes des del servei de banda directament a l'àrea.
1: Podem convindre que el Sabadell ara està sotmetent i està ofegant el Castelló, i el més important, amb ocasions clares i vorejant l'àrea rival en aquests primers compassos de la segona meitat.
0: Com a l'inici de la primera meitat té aquestes arrencades al Sabadell tan característiques dels equips de Ferran Costa. A veure la puntada llarga del porter del Castelló, la controlada al mig del camp, Raúl Sánchez, bona recuperació al Sabadell, la conducció de Pere Pons, obertura a la dreta cap a Joel Priego, li arribarà aquesta pilota al Manresa, l'acció individual de Joel Priego, de moment no pot superar o aconsegueix fer la passada a la dreta per Ton Ripoll, posa la centrada al primer pal, s'estira el porter Matis, captura aquesta pilota.
1: Tinc la sensació que Pere Pons, evidentment, serà un jugador molt important, segurament no tan vistós com Urri, que l'anomenes molt, però és un d'aquests jugadors de jerarquia, de lideratge i sobretot de feina bruta al mig del camp.
0: La juga el Castelló, que prepara un doble canvi. El conjunt de Pablo Hernández, un tècnic de 41 anys, exjugador del Castelló, i que des d'inicis de la temporada passada a segona divisió ostenta el càrrec de primer entrenador. L'equip llavors no va començar bé, però amb ell va anar escalant i va acabar classificant el seu equip pel play-off d'ascens, que abans he dit, per cert, que era la quarta temporada seguida al Castelló a segona, no, és la tercera. Van pujar a la temporada 23-24 de primera federació quedant campions i des de llavors dues permanències aconseguides de manera còmoda a la categoria de plata.
1: Ascens fulgurant de Pablo Hernández, que ho deies, que va començar com a entrenador interí, perquè el president té moltes coses bones amb aquest model, amb big data, amb algoritmes per fitxar jugadors, però té poca paciència i realment la temporada passada va liderar fins i tot la categoria de plata amb un joc molt i molt alegre, i aquest any, evidentment, continuïtat per una de les llegendes del Castelló.
0: Hi ha hagut un doble canvi al Castelló, l'han donat al terreny de joc Álvaro Martín i Gala, entren al seu lloc Marco Dué i Fran Castillo. La juga Bonaldo enrere cap a Foli, la puntada llarga del porter aragonès buscant a Joel Ton Ripoll, posava el cap, era interessant aquesta acció, però ha recuperat el Castelló jugant amb foc ara davant la pressió de Pere Pons, aquesta pressió tan característica que du a l'ADN aquest Sabadell. La pressió de Pere Pons, a punt de recuperar la pilota, el Sabadell ho acaba de fer amb l'ajuda de Joel Priego. Allunya el perill momentàniament el Castelló, a punt de fer falta Òscar Sanz. No, doncs mira, banda pel Sabadell. Doncs l'acció defensiva correcta, impecable d'Òscar Sanz, servei de banda.
1: Soc feliç quan comences a anomenar de forma constant a Miqui Codina i a Ton Ripoll, perquè això vol dir que el Sabadell és profund amb aquest sistema, amb aquests carrilers que tenen bon peu, que tenen potència física, i crec que aquí ha de buscar també les pessigolles per aquests carrils també a la defensa del Castelló.
0: I mira, guardi a punt d'entrar al terreny de joc Gastón Valles.
1: Doncs debut.
0: No va jugar al Molinón, malgrat que va anar convocat. Ha tingut alguns problemes físics aquesta pretemporada, problemes a l'esquena, i per tant no ha pogut tenir minuts. Sí que els tindrà avui aquí a Castàlia, aquest davanter que aquesta última temporada ha jugat al Tenerife.
3: Mira, deixant anar el Martínez Valero, que d'aquí una hora i 13 minuts juga al Barça. Tenim ja 11 de l'equip de Flick. Hola, Marta Ramon, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: I és un 11 interessant. Quin 11? És el primer 11 de la temporada de Flick, Marta.
4: És molt comentable, amb algunes sorpreses. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Amèric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Marc Bernal i Gavi a la base de la jugada. A la mitja punta, Fermín. I al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
3: Doncs Xavi Espart, titular, de lateral. Gavi, titular, al costat de Marc Bernal. Adeyemi, titular. En principi amb Rafinha de punta, no, Marta?
4: Sí, en principi sí. En principi seria Rafinha qui interpreti el rol de nou avui.
3: En Cancelo comença a la banqueta, Cubarsí, igual que el Gamper, també comença a la banqueta, igual que Pedri, que ja l'esperàvem més. Doncs un 11 molt comentable, sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Ho farem a partir de quarts de nou amb el Marc Guillén i companyia, especialment amb aquesta defensa, amb Xavi Espart actuant de lateral esquerre, Amèric de lateral dret.
4: En principi, si seguim a fil per randa, diguem, a tot el que se'ns ha transmès des de l'staff tècnic, des de la gent que està més a prop de la pilota, Eric García aquesta temporada es percebrà més com un lateral dret que no pas com un central. De fet, Eric García ho explicava l'altre dia a la zona mixta al postpartit del Gamper. A Gerard Martín, Hansi Flick el compta com el seu central esquerre titular, i pel que ens explicaven, Xavi Espart també pot exercir de lateral esquerre. Per tant, de moment el situem així. Veurem si per circumstàncies del partit, per alguna qüestió que ha valorat avui Hansi Flick amb el seu staff tècnic, doncs hi ha un canvi, perquè són peces que són certament intercanviables.
3: Recordem que Valde ha anat a la ciutat esportiva, però no ha viatjat finalment amb el Barça, Marta.
4: Sí, decisió de Hansi Flick. Un Alejandro Valde que doncs ha quedat molt decebut, molt tocat per aquesta decisió, molt decebut també amb l'entrenador, perquè en cap moment al llarg de l'estiu li ha comunicat que no compti amb ell. Sí que és veritat que per boca de Hansi Flick Valde sabia que tindria menys protagonisme, i més amb l'arribada de Cancelo, però en tot cas, 10-12 dies per tancar-se al mercat, tancar l'1 de setembre, que li obrin la porta així el dia que arrenca l'equip la Lliga, doncs l'ha decebut força, i entén doncs que des del club l'estan empenyent a marxar a contracor.
3: Mira, i pel mateix preu, Clara Rodergues, hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: 11 de l'Elx, també.
5: Sí, amb Dituro a la porteria, defensa de 5 per Buba, Sangaré, Fengruber, Redondo, Víctor Xust i Valera al mig del camp, Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente i Ali Juari, i en punta Fer Niño.
3: Doncs expliquem a partir de res, 9 minuts i ens hi posem. Tota la tropa del Barça juga a RAC1, el Pou al capdavant, a 9:45 aquest Elx-Barça, debut en partit oficial de l'equip de Hansi Flick aquesta temporada. Marta, Clara, gràcies.
4: Fins ara.
3: Vas a dir Molló.
2: Anava a dir que Gavi ha jugat 25 minuts aquesta pretemporada. 25 minuts. De tot, i mira que hi ha coses sorprenents, eh? És el que em sorprèn més, que Gavi jugui avui de titular.
3: Sí, la titularitat màquina... de Xavi Espar a la sí. defensa, clar, fa que s'obri un forat aquí al mig del camp.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I el premi ha estat per Gavi. Ho comentem, que avui crec que serà animadeta la prèvia d'aquest Elx-Barça per arrencar la temporada. A Castàlia, Castelló 0, Sabadell 0, amb algun canvi ja a les files de l'equip de Ferran Costa. Pau.
0: Sí, ha marxat al terreny de joc Nico Joaquini, que, com hem explicat, tenia targeta groga, han entrat en el seu lloc Gastón Valles, que debuta amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Jugant l'ara, Camarà, atacant el Castelló. A veure l'obertura a l'esquerra, posa la centrada dins de l'àrea. Bona acció defensiva, d'Òscar Sanz, colpejant amb el cap, escopint la pilota fora de l'àrea. Possessió de nou pel Castelló. A la dreta, Juanjo Nieto, atacant aquí el conjunt castellonenc. Posava la pilota al carril central. Qui rebutja ara l'esfèrica és Edgar González, de nou atacant el Castelló, patint ara una mica més al Centre d'Esport Sabadell. La pressió d'Urri al mig del camp, de moment no pot recuperar la pilota. Tocant i tocant l'equip de Pablo Hernández. Dué, que acaba d'entrar al terreny de joc, movent la pilota. De nou Dué. Dué en l'esquerra, a la banda esquerra. A veure, aquesta pilota, Diego Barri, la conducció pel carril central pot ser perillosa, que entra línies, la deixa Juanjo Nieto a la frontal, el xuta Juanjo Nieto, desvia un defensor del Sabadell a corna, serà servei de cantonada pel Castelló i ho celebra Castàlia, animant el seu equip, superat el primer quart d'hora de la segona meitat, Castelló 0, Sabadell 0. A Castàlia i a RAC1.
1: Segona meitat també de fogonades, eh? Moments del Sabadell també amb pilota, generant ocasions, però dèiem, quan comença a associar-se, a trenar aquestes jugades al Castelló, que ensorra una mica el Sabadell, aquí és on està tenint més dificultats l'equip de Ferran Costa.
0: La penja el Castelló al primer pal, s'alça bé Edgar González, traient la pilota al contracop, conduït per Quadri, continua Quadri, cau a terra, es falta clara i targeta per Juanjo Nieto, que ha tallat aquest contracop i és la primera targeta groga que veu un futbolista del Castelló, la vista lateral dret, Juanjo Nieto.
2: Molt clara. El prototip de falta de contraatac és targeta groga.
1: Ja et diria que ben feta, perquè sí, sí. Aquesta arrencada de Quadri quedava un 2-1 amb l'últim defensor del Castelló. Hi havia molt camp per recórrer, òbviament, però tenia aquí una bona opció ofensiva a l'equip arlequinat.
0: Ha servit ràpidament al Sabadell, la pilota que li arriba als dominis de Matis. Continuen escalfant jugadors del Sabadell, qui ho fa des de uns quants minuts és en Xavi Moreno, català, i en Eco.
2: El Molinón continua l'Sporting 1, Burgos 0, 19 de la segona part. El descans al Coliseum a primera divisió continua l'empat sense gols, Getafe 0, Racing 0, i a punt d'acabar Itàlia, el Frosinone 0, Juve 1.
0: Bonaldo, ara es queixen alguns jugadors del Castelló, també l'afició, que està trigant massa Bonaldo en servir aquesta pilota, fa una puntada llarga directament als dominis de la defensa castellonenca. Bona pressió de Gastón, envia la pilota a la banda.
1: Ferran Costa, que està absolutament xop, sembla que hagi passat per la dutxa entre la calor, els derbis i el buiver, aquesta sang calenta del de Castelldefels, déu-n'hi-do també.
0: És veritat que ara ha marxat el sol aquí a Castelló i comença a passar una mica d'airet, aquell que s'agraeix quan fa aquesta xafogó, però vaja, amb la intensitat que està vivint el partit Ferran Costa, si ja estem suant aquí a la tribuna de premsa, imagineu-vos a peu de camp, Ferran Costa que no para des de que ha arrencat el partit.
3: Hi ha càtering a Castelló o no per la premsa, Pau?
0: No, mira, una ampolla d'aigua, això sí.
3: Bé.
0: Que és important, però més enllà d'això no hem pogut veure ni un sol canapé. Però vaja, com que hem dinat, ja està.
2: Has dinat, eh?
0: Sí, sí, home, tu també, no? No?
2: Sí, sí, sí, no, per això, bé, m'ha agradat la frase, com
0: sí,
2: destacant-ho.
0: No, perquè no calia, no cal berenar, vull dir, ja superem.
1: Passarà el dia a Castelló.
0: A veure, hi ha un jugador, Alberto Jiménez, estès a terra, pilota pel Castelló, sortint des del darrere.
3: Per anar a una àrea de servei, per sopar.
0: Wow. Sí, haurà de ser una cosa ràpida, perquè quan sortim d'aquí, directes cap a casa, i per tant,
3: Sí, que... Avui aniràs a dormir a les hores, eh? Perquè ets un tio de les 10 ja està tapat amb la manta.
0: Sí, avui em desquadra una mica l'horari, això. Però vaja, tot sigui per explicar una victòria del Centre d'Esports Sabadell.
3: Home, ja tinc l'Estella Dama aquí, que sí, algun dia n'haurem d'obrir una, eh? A segona.
2: Sí, sí,
3: portem
2: bé.
3: Ja un partit i mig llarg i no hi ha manera.

0: Moreno, imagino que per Joel Priego també, en aquesta doble punta, un futbolista, això sí, de perfil diferent, ho deia, molt, molt elèctric, molt habilidós, que també pot portar una mica de corcoll a la defensa del Castelló.
1: Atacava el conjunt castellonenc, la pilota li ha arribat a Foli, que no ha dubtat en front desplaçament al llarg, buscant la cursa de Joel Priego, veurem si pot arribar, de moment s'anticipa Lucas Alcázar, que al seu torn envia la pilota llarga, a veure on anticipació ara d'Òscar Sanz, baixant-la amb el pit, Ton Ripoll. A la dreta Joel Priego, continua Joel Priego, no pot progressar per la dreta, aquesta pilota serà banda, favorable al centre d'Esport Sabadell.
0: Bones prestacions d'Òscar Sanz, l'agnostiqué sí, que la pretemporada havia deixat dubtes i que ha estat titular segurament per l'absència de Genar amb aquesta lesió, però que realment molt solvent en els dos partits a l'eix de la defensa.
1: I és un jugador que, vaja, que és migcampista de tota la vida, que el Nàstic havia jugat alguns partits de central, però que aquí a Sabadell el veuen completament de central i que el fitxen en el seu moment sí, sí, per venir de central i sobretot actuar en aquesta defensa de 3, en què potser en una línia de 2 centrals se li poden veure més mancances, en una línia de 3 ho pot suplir millor i de moment dues titularitats.
0: I bons serveis de banda, potència d'Òscar Sanz, que això també avui en dia, i més Ferran Costa, que ho estudia absolutament tot, dono fe que també en els entrenaments hi ha pissarra des del servei de banda.
1: Farà un triple canvi el Sabadell, perquè a Eneko i a Xavi Moreno se'ls ha sumat Català. Ara ho explicarem, perquè ataca el Castelló, la centrada des de la dreta, la rematada al vèrtex de la petita, molt desviada, la rematada de Fran Castillo, que entretenen aquesta segona meitat, l'ha tingut el conjunt castellonenc, minut 22 de la segona part, Castelló 0, Sabadell 0.
2: Ens espera la pausa d'hidratació, si és que n'hi ha, que espera, suposem que sí, en aquesta segona part, o fa els canvis abans d'aquesta pausa Ferran Costa, o aprofita la pausa ja per acabar de donar algunes indicacions, però sí, si els té preparats potser no, no s'espera ja en aquesta pausa i fa les substitucions. Ara de seguida ho expliquem des de Castàlia, canviarem papers i serem ja amb tota la prèvia també d'aquest Elx-Barça de la primera jornada, vaja, que és la segona, però que és la primera pel Barça en aquest campionat de Lliga a primera divisió, 26-27, el vigent campió, el defensor del títol, que comença el seu trajecte avui al Martínez Valeri, ho expliquem a RAC1, com sempre, tots els partits amb el Pou i companyia, pendents del final del partit a Castàlia, de moment sense gols, Castelló 0, Sabadell 0.
3: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Què és això? Oi, de París, ja estic.
2: La nit, Barça jugarà un dels partits corresponents a la segona jornada del campionat de Lliga. Sí, l'actual campió de Lliga comença a defensar el títol des de la segona jornada. La segona jornada serà el primer partit oficial del Barça de Hansi Flick d'aquesta temporada, i així es fan les coses a la Lliga Espanyola de Futbol. En tot cas, el Barça comença la defensa del títol. L'equip encara no està al seu millor nivell, per descomptat. De fet, jo crec que ni seria bo que estigués al seu millor nivell. Molts jugadors que han de ser fonamentals en aquesta plantilla prou renovada necessitaran encara una mica de temps per posar-se a to. Per tant, haurem de tenir una mica de paciència amb el de nivell de joc del Barça, segurament amb la continuïtat, amb la regularitat, amb la fiabilitat. Jo aspiro a veure avui ja uns quants bons minuts del Barça de Hansi Flick, però haurem de tenir això, una mica de paciència, donar una mica de marge a la preparació d'aquest Barça tan i

0: tan il·lusionant. Un Barça que té un repte davant seu d'època, de guanyar una altra vegada la Lliga, guanyar-ne tres seguides. És complicadíssim, ha passat poquíssimes vegades a la història del Barça. Això sí, la plantilla és de garanties, jo crec que ha generat molta il·lusió, molt optimisme, jo crec que en l'entorn del Barça hi ha un esperit molt positiu, la gent té moltes ganes de veure què fa aquesta temporada el Barça de Hansi Flick. Això sí, continuem esperant un nou, no? Continuem esperant aquest famós jugador que ha de fer un grapat de gols per acabar ja de rematar aquesta plantilla aparentment tan ben confeccionada. Vam començar l'any 2000 explicant-vos tots els partits del Barça, la sintonia de RAC1, i 26 anys després continuem fent-ho, i ho he dit moltes vegades i ho repetiré les vegades que sigui. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per la confiança que ens doneu, pel suport que ens demostreu cada vegada que juga al Barça. Tots els que formem part del Barça Juga RAC1, una temporada més ens sentim afortunats, orgullosos. Estem molt contents de poder compartir amb vosaltres tantes i tantes hores de ràdio, i tant de bo compartim amb vosaltres moltíssimes alegries i molts minuts de futbol efervescent, aquest que ens agrada tant, del Barça de Hansi Flick. Un Hansi Flick, Marta, Ramon, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Que d'entrada amb el primer 11 ja ens regala, jo crec, una tertúlia gairebé infinita a la prèvia del partit, no?
1: I què més volem? Què més volem amb aquest 11 de Hansi Flick, amb Rafinha fent de nou, d'inici, i Xavi Espart, en principi, situant-se al lateral esquerre. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp amb Bernal i Gavi a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
0: Déu-n'hi-do amb el primer 11 de Hansi Flick. Clara Rodergues, hola.
2: Bona tarda.
0: Ja tenim l'11 de l'Elx.
2: Sí, amb Dituro a la porteria, defensa de 5, Bubas, Sangaré al carril dret, Valera, carril esquerre, amb Afengruber, Redondo i Víctor Xust com a tres centrals, Aguado i Gonzalo Villar al doble pivot, per la dreta Tete Morente, per l'esquerra Ali Huari i en punta Fer Niño.
0: Molt bé, Gerard Ballera, hola,
3: Hola, bona tarda.
0: Què ha de fer la gent per comentar la jugada amb nosaltres? Un 11 molt comentable.
3: A través de la X, ja ho sabeu, amb l'etiqueta Fracua, l'etiqueta de sempre del Barça Juga RAC1, ens podeu comentar el que vulgueu sobre aquest primer 11 oficial de la temporada de Hansi Flick. Etiqueta FRAC1 entre tots els que participeu, premi al final de la transmissió, un lot de productes bataller, sortejarem, i qui guanyi doncs se l'emportarà cap a casa.
0: Jaume Molló, hola.
4: Hola, Joan Maria, bona tarda.
0: Vinga, això ja arrenca, una
4: sí,
0: més, Compartint l'antena de RAC1, amb ganes, no?
4: Home, i tant, ja. I amb aquest 11 esperant a veure què passa.
0: A veure què passa. Marc Guillén, hola.
5: Què tal? Molt bé, molt bé.
0: Anirem a pams, Vull dir, no cal comentar-lo tot sencer de cop, perquè si no hauràs de fer un monòleg de 37 minuts.
5: No cal, que estem per temporada.
0: Joan Lluís García, hola.
6: Bona tarda. Com vas, Pou?
0: Com estàs?
6: Bé, molt il·lusionat.
0: Aquesta sacsejadeta ja, des del primer 11.
6: Déu-n'hi-do,
0: Sí. Xavi Puig, hola.
7: Hola, bona tarda.
0: Ben tornat.
7: Gràcies.
0: Ganes o no?
7: Home, sempre.
0: Sí, no?
7: Sempre,
0: no?
7: El títol.
0: Sí, tres seguides només ho han fet Cruyff i Guardiola, no?
7: Sí.
0: Vull dir que poca broma, Vull dir que no, vol dir que és complicadíssim si només ha passat dues vegades en tota la història del Barça. És complicadíssim. A veure, un moment, reserveu-vos les forces, sé que teniu moltes ganes de comentar la jugada, però abans he de passar un moment per Castàlia. Hola, Pau Nastra.
8: Hola, bona tarda.
0: Continua el Castelló 0, Sabadell 0.
8: Sí, 16 minuts per acabar aquest partit. El Sabadell, que està empatant a 0, intentarà la primera victòria de la temporada. Va empatar dilluns al camp de l'Sporting amb empat a 0. De moment, avui, idèntic resultat. El Sabadell, que ha tingut una ocasió molt clara en aquesta segona meitat mitjançant Miqui Codina.
0: Molt bé, doncs qualsevol novetat rellevant ens ho expliques. Abans de l'11, una notícia que hem explicat aquest matí migdia, Marta. Balde no és a la convocatòria. Hansi Flick se l'ha carregat en aquesta primera convocatòria d'un partit oficial i, per tant, en certa manera, l'empenya a fer les maletes.
1: Sí, amb aquesta decisió de Flick, el futur de Balde al Barça queda penjant d'un fil. Un Balde que s'ha quedat molt trist i decebut amb Flick quan aquest matí a la Ciutat Esportiva l'entrenador li ha dit que no viatjaria. Balde, que no vol marxar, amb la no convocatòria d'avui té un senyal molt explícit que li indica la porta de sortida, i Flick, de fet, recuperarem aquestes reflexions, ja va donar pistes del que pensava ahir a la sala de premsa quan van preguntar-li si comptava amb ell aquesta temporada.
9: És una pregunta difícil perquè Valde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom ser 100% compromès amb nosaltres. I need everyone 100%
1: committed with us. Divendres, recordem-ho, en la reunió que va tenir amb el seu agent, Jorge Mendes, Valde li va dir que no volia sortir, mentre que Mendes va traslladar-li l'interès del Manchester United, que no és l'únic club que li va al darrere. Ara Valde és conscient que s'ha obert un nou escenari.
0: Val, doncs ara ja tenim tota la informació. Jo crec que era important també explicar això als nostres oients, Marc i companyia, per explicar també l'11, no? És a dir, Valde no està ni convocat, Cancelo està convocat però avui no juga, qui fa, la Marta ha cantat que Xavi Espar fa de lateral esquerra. Marc, comencem potser per aquí, no?
10: Sí, jo crec que és això, que tu ho hem explicat bé, va tot molt condicionat al tema de Valde. Si Valde avui estigués per jugar centrat o l'entrenador el veiés, tal com hem vist la pretemporada i els entrenaments que ha anat fent, doncs és el que havia de jugar i tindríem la defensa claríssima. Gerard Martín i Christensen, que han sigut parelles centrals, i Eric ha fet bastant de lateral dret i que en principi és la seva posició per aquesta temporada. El no ser Valde i el Cancelo no ha jugat ni un minut encara per temporada i ha fet pocs entrenaments, doncs et trobes amb aquest parany ara mateix que acostuma a passar en aquestes alçades, que de sobte qui juga a lateral esquerre, no? No t'atreveixes a posar-hi Pasqué, que segurament és el jugador doncs, del plantell que té més minuts en aquesta posició, però és molt jovenet i seria tot just el seu debut, i entra Xavi Espar en aquesta terna. Xavi Espar per mi ha fet una pretemporada, ja en parlarem després, espectacular, espaterrant, és un jugador que a mi m'ha deixat estorat i que per tant ha de tenir minuts, ja sigui al mig del camp, a darrere. Qui jugarà de lateral esquerre? A mi la lògica, a mi em diu que avui qui ha de jugar algú és Gerard Martín. Gerard Martín, l'entrenador del vol de central, acabarà jugant de central, em sembla fantàstic, però avui, en una situació d'urgència, en una situació de que t'han enganxat una mica contrapeu, el jugador que hi ha jugat més i que és més vàlid i que ara mateix està més rodat, jo crec que és Gerard Martín, i que sobretot, quan entra un nou, en aquest cas Xavi Espar, no el fiquis en una situació complicada, com és jugues ja amb el primer equip, que ja té el seu què. Al mig del camp ens ha agradat molt, com a lateral, va acabar la temporada passada cometent alguna errada en defensa. No me'l canviïs de posició. Crec que seria, a mi, se'm faria una mica estrany que Xavi Espar jugui avui de lateral esquerra. Tota la resta jugarien a la seva posició, però jo crec que Xavi Espar pot jugar a lateral Gerard Martín de lateral esquerra, Christensen de central esquerra, ja ha jugat tota la vida, Eric de central, també ha jugat tota la vida, i Xavi Espar en la seva posició en principi natural, que és el lateral dret, i jo crec que és el que tindria més sentit, però veurem què és el que fa al final Flick, perquè en aquests inicis tot és molt incert.
11: Sí, de fet el que evidencia també és que aquesta plantilla és molt polivalent, és a dir, tu fas l'11 d'avui quan l'ha cantat la Marta i hi ha molts moviments, per exemple, estem parlant de lateral esquerre, que jo també veig, vaja, d'una manera més natural Gerard Martín jugant en aquesta posició que no tant Xavi Espar arrencant des d'aquí, que si jugués aquí ja demostraria quina vàlua és aquest jugador, que et pot jugar lateral dret, de lateral esquerre, et pot jugar al mig del camp i a sobre quan ho fa excel·leix, de moment excel·leix en totes les posicions, però també davant és un dia que en principi hem de comptar que Rafinha farà de nou, que la Mini anirà per la dreta i a Diemi per l'esquerra, però vaja, són posicions que poden ser altament intercanviables, igual que al mig del camp, tens a Gavi i tens a Marc Bernal, jo crec que tant un com altre poden jugar a la base del mig del camp i jugar de 8, perquè ens entenguem, de Pedri, no? És a dir, és un 11 que aquesta temporada, jo crec que amb els fitxatges que ha fet Flick, el que ha buscat és això, no? Aquesta polivalència que la veurem a cada partit. Suposo que a mesura que avança la temporada assenyant definint més els rols, no? Però si més no, un dia com avui, arrencant la temporada i d'on venim, és complicat fer l'11 al Barça. Jo apostaria com el Marc, amb Gerard Martín a l'esquerra, però tampoc no ens pot sorprendre que decideixi posar Xavi Espar en aquest lloc.
1: A veure, jo ho he cantat així basant-me amb el que sabem que són els plans de Hansi Flick. No és, òbviament no és un ordre, diguem, gratuït. Si ens creiem el que ens arriba del vestidor i sentíem Eric García en el postpartit el dia del Gamper parlant ell mateix del que li demanava Hansi Flick, En teoria, en principi, aquest és el pla. Eric García el veurem molt més de lateral dret aquesta temporada que no pas de central. De fet, és la primera opció pel lateral dret. Per això Eric García el situem de lateral dret. I Gerard Martín, ho hem repetit al llarg de tot l'estiu, també és el pla de Hansi Flick. Per ell és central, esquerra, titular, quan Cubarsí estigui físicament al 100%, fent parella amb Pau Cubarsí. Cubarsí i Gerard Martín ha de ser, en principi, la parella titular a l'eix de la defensa.
0: Clar, Marta, aquí la pregunta és si avui, primer dia, molta gent encara que no està al 100%, diguem que per una urgència, no?, per una... doncs recol·loca els jugadors, com ara comentaven a l'estudi, o si té tan clar que Eric García jugarà de lateral dret i Gerard Martín de central esquerra fins al punt de desplaçar el Xavi Espara a l'esquerra, no? Veurem què és el que predomina.
1: Aquest és el kit de la qüestió, sí, sí.
10: Clar, és que són alineacions que venen molt condicionades a l'estat de forma de cadascú, no? Són els millors 11 que tindria per noms? No, però són els que ara mateix té més en forma. De mundialistes, per exemple, en juga un per línia, no? Lamine Yamal, Gavi, Eric i Joan Garcia, però la resta de mundialistes, perquè van curs de preparació, doncs estan de moment a la banqueta. I per això també llegeixes una mica, doncs, que és una alineació, no sé si agafada una mica amb pinces, però pensant molt en aquest estat físic. Si no, per mi, Gordon avui seria titular, ja sigui de punta o sigui per l'esquerra. Jo crec que Gordon, doncs, va més curt de preparació que la resta i es queda avui a la banqueta, i per això, com deia Joan Lluís, doncs aviam com col·loquem la davantera, no? Que suposo que sí que serà Rafinha jugant de nou, mentre no s'acabi de fitxar algú. Aquesta alternativa al possible titular que s'acabi fitxant de nou, doncs també és una de les grans incògnites de la temporada, i avui en tindrem una de les primeres pistes, doncs qui pot ser l'alternativa. Serà un Fermín o un Olmo, que els farem jugar de fals nou? Serà Rafinha realment que l'acabarem reciclant aquí? I jo crec que a la llarga l'alternativa de nou ha de ser més Gordon, que és el que hi ha jugat més al Newcastle, que jo crec que és el que té més la posició agafada. Però, una vegada més, el que dèiem, no? La preparació física, ara mateix van curts, doncs, per exemple, Gordon, per molt que pugui ser el nou més vàlid, jo crec que té aquesta plantilla, si mentre no es fitxa ningú, va més just de preparació, de moment comença la banqueta.
3: Mirant l'11, si tu mires posició per posició, titular indiscutible a la seva posició, Joan García, per mi, si ens imaginem l'11 a mitjans de temporada quan l'equip estigui rodat, Joan García com a porter, Eric García com a lateral dret que el vol Hansi Flick, no m'atreviria a dir Gerard Martín, podria ser una altra opció, però veurem què passa amb la parella de centrals i amb el lateral esquerre. Del mig del camp hi ha el dubte de Fermín Olmo, però si ens imaginem el Rodri i Pedri juguen avui Bernal i Gavi, és a dir, que juguen els teòrics suplents a llarg termini, i a dalt, el titular a la seva posició només és Lamine Yamal si Rafinha va de punta. Per tant, tres titulars a la seva posició, en principi, de l'11 que jo m'imagino a llarg termini. Canviarà molt el Barça de la 26-27, el que veiem avui sobre la gespa.
4: Jo estic molt desconcertat amb el tema Balde, perquè dimecres juga 45 minuts al Gamper, el canvia al descans. O sigui, no entenc què ha canviat aquests dos o tres dies de ser l'opció que tenia més números de jugar, un jugador que ha fet la pretemporada des del dia 1.
3: O sigui, no entens...
4: Que estava avisat de que no seria titular indiscutible. No sé què ha canviat en aquests dos o tres dies com per deixar-lo fora de la convocatòria.
3: Si no es comptava amb ell, tu creus que li haurien d'haver dit potser una mica abans i no a 20 d'agost?
4: No, bé...
3: Oh. Home, el deixes fora de la convocatòria.
4: Però no se li ha dit ara. Se li va dir que no seria titular indiscutible. El que passa és que...
11: Sí, però és diferent, sí. No titular a deixar-lo
4: fora.
3: És caçador. Busca't aquí.
4: Però per què no ho fa dimecres, això?
10: Alguna cosa ha passat.
11: O ha passat, o també que s'ha obert una porta que no estava oberta i que interessa molt més que Balde. Li han dit, perquè arribi aquest, ha de marxar aquest.
3: Jo crec
11: i
3: que sí.
11: A Flick
3: sí,
11: aquest el veu claríssimament de que el veu per formar part de la plantilla, diu, doncs si hem d'obrir la porta en aquest perquè entri l'altre, doncs li obrim la porta.
10: Això serà la cosa que haurà passat, potser no.
0: I aquesta és la pregunta que et faig, Marta, si han sonat centrals al llarg de tot l'estiu, també en sonen ara, si el moviment amb Balde pot tenir aquesta explicació, que ara es vulgui reforçar aquesta demarcació amb un jugador que pugui jugar en aquestes posicions.
1: Pel que sabem i com hem anat explicant a RAC1, la prioritat en aquest mercat no passa per incorporar un central titular, perquè Flick està satisfet amb les alternatives que té. Això és així a dia d'avui també, però també admeten des de dins del club que marxant Balde i en cas de tenir marge de fair play sí que es podria estudiar la incorporació d'una peça per la defensa, jove i en projecció. Remarco per la defensa, perquè aquí s'obre el ventall i podem pensar en el lateral esquerre, efectivament, tenint en compte tot això que estem analitzant sobre la figura de Balde. I d'altra banda, més enllà de Xavi Espart, resta l'expectativa de tot aquest ball final al central Álvaro Cortés, per saber si es queda o marxa. Ja va dir a l'estatge d'Anglaterra que la seva etapa al filial s'ha acabat. Un Álvaro Cortés que també agrada a Hansi Flick.
4: Podem escoltar a Hansi Flick, que ha parlat a Movistar La Liga precisament sobre Alejandro Balde.
12: Xavi Espart va a jugar a la izquierda, Alejandro Balde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No, no es eso. He hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
0: Caram, ui, caram. Hòstia, hòstia.
2: Segon pal en dos dies,
0: hòstia. Hòstia. Sí, feia molt temps que no sentia un entrenador del Barça explicant-se. Marta, sisplau.
1: No, és que m'estan a punt de sortir els ulls de les òrbites. Vull dir,
0: perdó,
1: que...
0: Perdoneu, això que acaba de dir? O sigui, li he dit aquest matí, no ets al 100% aquí, queda't a casa i aclareix-te les idees, ha dit, no?
10: Bé, és que hi ha una alternativa, o sigui, una opció és el que deia el Xavi, no? De dir, escolta'm, doncs ha arribat una opció de fitxatge i tu l'empenys a marxar, o l'altra, que jo també imagino, tu has parlat amb ell, ja tenies dubtes, evidentment, de la seva mentalitat, de la seva qualitat, bla, bla, bla, però que tu parles amb ell i dius, noi, no estàs al 100% aquí, estàs pensant en altres coses, no ho tens massa clar, i aquí ha sigut molt dur, com Flick ha sigut molt de vegades, molt dràstic i molt dur. Si no ho tens al 100% clar, fora. En altres clubs també passa, no? Molts jugadors que no saben si marxen o no marxen i aquests dies no estan jugant. Doncs si ell té una mínima al cap una mica fora, doncs, noi, et quedes.
2: Crec que
1: a mi em fa l'efecte, per això, perdoneu, a mi em fa l'efecte, sentint aquesta contundència de Hansi Flick, que aquí ha passat alguna cosa, que... És una, hi ha un punt que és més de pell, més de feeling, de confiança, que gairebé esportiva.
0: El to. Puig. El to és de, no? És de reprimenda gairebé de pare, no? De...
13: Sí, no, estava pensant que no, o sigui, com també l'última opció que veu, de dir, exacte, si no el pico així, no hi ha manera. És a dir, el Piqué l'agradaria de Tenerife, de Guardiola, no? De dir, sí, vaig a buscar l'última ja alternativa per dir, a veure si el connecto d'alguna manera, i si no, doncs adeu-siau, però a veure si és l'última intentona que faig, a veure si així es posa les piles.
11: Sí, que això lliga amb el que comentava el Molló del Gamper, és a dir, que fa dos dies aquest jugador estava jugant, vaja, va jugar 45 minuts i sí, tots sí, donaven per fet quan va acabar el partit que avui pues, tenia molts números de ser titular i ni va convocat.
0: Clar, és veritat, Joan Lluís, que entre el Gamper i avui passen 4 dies, hi ha entrenaments, no? Sí, hi ha coses i pot haver detectat alguna cosa.
11: Ha passat alguna cosa, però que teníem la mentalitat de que potser és el Barça qui se'l vol treure a sobre amb aquestes declaracions de Flick, que és Flick que veu que el jugador no està, vaja, que no el veu endollat, no el veu...
0: I fins i tot hi ha una part de la castanya, jo crec que evident, que pots dir, hòstia, Hansi Flick, però hi ha una altra que és, en parlem demà, com vulguem dir, no t'estic sentenciant, no? T'estic fent...
1: Hi ha una mà estesa.
0: No? Jo et sacsejo i et dic, noi, no anem bé, demà, si vols, ens asseiem i a veure què em dius,
1: no? El que
0: no?
1: passa que ell s'ho ha pres molt... O sigui, pel que sabem, el jugador s'ho ha pres molt malament.
0: Home, no,
1: i ha entès que li estan obrint la porta.
0: Sí. I amb aquestes declaracions, imagina't com s'ho ha pres.
10: És veritat que es dona una situació bastant atípica en un jugador del planter que puja amb un gran equip de primer nivell com és el Barça, que és que els primers anys no ha tingut pràcticament competència. I això, no sé, jo no recordo cap cas, que pugis al primer equip i no tinguis competència lateral i sigui teu. O sigui, teu fins l'any passat, on arriba Cancelo, que sembla que tampoc tindrà un rol important, i al final sí que l'acaba tenint, es guanya la posició, i tu no presentes oposició, perquè no hem vist un Balde que reaccionés, que com a mínim doncs, hi posés més la cama, no sé, no has vist un jugador que en aquest sentit competís i es piqués. I les declaracions de Flick ahir anaven en aquesta línia, no?
4: Una mica acomodat.
10: Sí, sí, que és estrany, no? Però és dir, saps competir o no? Perquè, clar, aquí al Barça no et posarem al llitet, vull dir, no li posem a ningú, vull dir, o te l'has de guanyar molt fortament i tu no te l'has guanyat de moment encara.
0: Sí, sí, és evident que el jugador... Si, ara, jo crec que ara el jugador ara sap que si es vol quedar, que és la Marta ho ha explicat per activa i per passiva, que el jugador... Vaja, Valdés és del Barça, no?
1: Sí, vull dir,
0: és d'aquests jugadors que és del Barça. Sí, sí. I, per tant, vol quedar-se aquí, segur. Però ara l'entrenador li ha dit... Jo no sé qui ho comentava abans. El Puig, crec, no? Potser és l'últim recurs, no? Com de dir, noi, no t'estic sentenciant encara, però t'estic fotent una sacsejada bona perquè és 23 d'agost. No? Vull dir, o em convences en els propers entrenaments o reacciones d'una manera o te'n vas a...
10: I són aquestes coses de vestidor que per mi Flick és una meravella, com quan algú va arribar tard i el va deixar a la banqueta, a mi m'és igual, no tinc lateral esquerre avui, m'és igual, si crec que tu no estàs, et quedes a fora i ja posaré qui sigui de lateral esquerre. Són aquests tocs que de vegades són importants de prendre, perquè evidentment els que estan al costat aprenen la lliçó igual que l'està prenent Valde, no?
0: A banda d'això, ràpidament, Pau, què, 0-0, el Sabadell s'apropa a la porteria del Castelló o res?
8: No gaire, és el Castelló qui s'està provant una mica més a la porteria del Diego Foli, ara ja per sobre del 90, han afegit 3 minuts, se n'ha consumit un, a punt d'acabar aquest partit, Castelló 0, Sabadell 0.
0: Serien 2-0, no?
8: A segona?
0: Sí.
8: Sí,
0: molt bé. Apassionant. Bueno, ja arribarà, Pau, paciència.
8: Esperem que sí.
0: Poc a poc.
8: Encara queden 2 minuts, eh?
0: Sí, ja. I dos puntets a les primeres dues jornades, no, amb el retorn a segona, en fi, tampoc és cap desastre, no?
8: No, a més, dues porteries a 0, és veritat que li falta el gol a l'equip, però genera, de fet, el Guardi, que el tenim per aquí, segur que ho pot dir, com a mínim, satisfacció amb aquests primers partits al Sabadell.
0: A veure, sí, pesa més això que no haver marcat?
14: Jo crec que sí, la il·lusió és màxima. També és veritat que començàvem amb dues places exigents, com són el Molinón i avui a Castàlia, i si acabem de lligar aquest puntet, jo em dono per satisfet, perquè el Sabadell manté aquest ADN de Ferran Costa i aquesta proposta que crec que ens promet emocions fortes.
13: Va, que convido un còctel de Fruit Ràbic, Guardi, amics de Fruit Cesc, que convido les millors textures i sabors, els diferents còctels, original, el de gust de xili, mel i mostassa, sí, el de formatge, sempre hi ha un còctelio perfecte per cada moment, els heu de tastar tots, no us quedeu amb les ganes de Fruit Ràbic.
0: Tots. Molinón i Castàlia, Puig, són dos camps de els teníem en cromos, als anys 80, els dos, a primera divisió.
13: I tant.
0: Dos camps mítics,
13: La gespa de Castàlia, la veiessis avui, no és ni de tercera federació.
0: Sí. No? Què, un desastre o què, Pau?
8: Sí, és un mosaic, anava a dir, abans ho he dit, un mosaic ben fet, perquè és veritat que està ben guanyat, però és un autèntic desastre, la gespa de Castelló. Per cert, oportunitat claríssima pel conjunt castellonenc, una rematada dins l'àrea, remata en el impacte en el cos de Camarà, que és un altre davanter del Castelló, ell mateix ha evitat el gol, a punt d'acabar-se aquí el partit, encara amb l'empat a 0, Castelló 0, Sabadell 0.
0: Quan queda?
8: 10 segons, a punt de xiular Marta Huerta de Aza, amb aquest desplaçament al llarg de Diego Foli, buscant a Gastón Vallés, compta la pentinada que hi volia córrer Xavi Moreno, la pilota pel Castelló, que en vol tenir una última, la conducció per la dreta, la deixen a la frontal per Camarà, bona anticipació de José Luis Català, i ara sí, arribem al final del partit, al Nou Castalia Castelló, empatat el Sabadell en la segona jornada de Lliga, un altre empat a 0, una altra bona posada en escena del conjunt de Ferran Costa, avui contra un aspirant a l'ascens, ha acabat el partit a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0.
0: Gerard, remata-m'ho amb mig minut, què t'ha semblat?
14: Res, que ens falta, evidentment, queixalada i una mica de qualitat en els últims metres, però que ho deia, que aquest Sabadell amb aquest segell de Ferran Costa ens ho farà passar pipa aquesta temporada, ara dos partits a casa per aconseguir la primera victòria del curs.
0: Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
8: Gràcies.
0: Adéu, adéu. De l'11 per rematar-lo, aquest de Iemi per l'esquerra, et convenç, Marc?
10: Sí, prou, se'm fa una mica estrany en el sentit que jo crec que és un jugador més d'extrem dret, però que sí que és un jugador de banda, és un jugador ràpid, que pot jugar als dos costats, justament a l'esquerra crec que li costarà jugar, perquè tindrà Rafinha i tindrà Gordon el dia de demà, però donades la situació, doncs evidentment em sembla bé, i em sembla que en el fons, si vol jugar i es vol fer important, evidentment també s'haurà d'anar demostrant que és vàlid en aquesta banda esquerra, perquè la dreta, si no es lesiona, doncs n'hi ha un que acumularà molts i molts minuts, que és Lamine Yamal, i avui doncs és un clar exemple, perquè mira que va a curt de preparació Lamine Yamal, però no hi ha hagut manera de deixar-lo a la banqueta, no?
0: És que ara quan comentàveu, el Gerard feia la reflexió de quants titulars hi ha en aquest 11 titulars, diguéssim, en un partit gros del mes de març, per dir alguna cosa, és que veurem què passa, perquè Hansi Flick en general quan troba un 11 tipus li agrada bastant repetir-lo amb pocs canvis, però a mi em fa la sensació aquesta temporada que hi ha molt poques places adjudicades, allò de titular, de dir, serà titular indiscutible gairebé sempre que vulgui, entre cometes, Joan, per mi Rodri, i Lamine Yamal, i potser Eric García lateral dret, Pau Cubarsí amb un dels centrals, sí.
11: Pedri
0: si està al seu nivell, sí, però si no,
11: sí.
0: Té competència,
10: sí, sí. El tema és que hi ha molta competència i que hi ha molt jugador versàtil, jugador que pot canviar les posicions, i que ja la temporada passada, per mi potser el gran mèrit de Hansi Flick va ser que va haver de reinventar la plantilla, perquè li van fallar molts jugadors que havien sigut importants a l'anterior per lesions o per marxa, etc. I ho va saber fer, i aquesta temporada té moltes opcions, sí. Jo que espero... per fer anar jugant el que rendeixi millor.
11: És que roti una miqueta més que l'any passat, perquè al final l'any passat va haver-hi molts moments de la temporada, especialment quan més et jugava les garrofes, i tenint en compte com va anar la Lliga, doncs que crec que va abusar un pèl massa de fer poques rotacions. Jo crec que ara té una plantilla, realment, és que la mires per on la miris, és una, més enllà del nou, és una passada de plantilla que no ens podíem imaginar fa 5 anys.
4: O sigui, per mi és necessari que rodi més, sí, sí. Perquè és que si no tindrà jugadors desaprofitats, perquè són jugadors que en la majoria de partits de Lliga poden jugar tranquil·lament.
0: Sí, sí. I tant que sí. De la resta de l'actualitat esportiva, què vols destacar, Gerard?
3: Mira, començo pel que tenim en directe ara mateix a primera divisió, que és un partit al Coliseu, mentre el Getafe i el Racing, de moment el 66 de partit també sense gols, Getafe 0, Racing de Santander 0. Segurament més interessant ha estat el que ha passat aquesta tarda al Metropolitano, amb l'empat a 2 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, i sobretot el més interessant pel que fa a la perspectiva culer, perquè estàvem molt pendents del que passava amb Julián Álvarez. Estava convocat, ha començat el partit a la banqueta i ha sortit a la segona part. D'entrada ja l'han xiulat quan ha sonat el seu nom per megafonia abans de que comencés el partit. L'han xiulat quan ha sortit a escalfar-se, també, a la banda. I quan ha entrat al terreny de joc a falta de 25 minuts pel final, després de que Gerard Moreno fes l'empat a un de penal, ha passat això. De fet, el de la megafonia encara no anunciava Julián Álvarez, sí que anunciava no sé qui ha entrat, no sé si Baena, em sembla, que entrava, o qui entrava al terreny de joc, però Julián ja havia saltat abans de que diguessin el seu nom i l'han començat a xiular, i després sí que ha ressonat el seu nom.
0: I reconduïble, això, no?
10: Ho sembla.
11: Totalment.
0: Vaja, no em sembla reparable. És una escridassada, jo diria que unànime, no?
10: I les declaracions de Simeone després van una mica en aquesta línia.
3: Sí, de fet, es cridassava i algun insult o amb aquest càntic de dile que se vaya de una vez, a més del càntic en contra del Barça i de Catalunya, que Pou ja és, diguéssim, que l'escolteu cada temporada, sí, la majoria dels camps de primera divisió, que no és nou, però que ha sonat poesia, també en aquest moment.
0: Poesia urbana, sí. El Metropolitano.
3: Sí, sí, sí.
10: A més, ha marxat sol...
3: Sí, això t'anava a dir, que no s'acaba aquí, diguéssim, el que ha passat a la gespa amb Julián Álvarez, perquè el partit s'ha acabat amb l'empat a 2, el Villarreal s'havia avançat 1-2 amb gol de Mikel Tadze de penal i expulsió de Lenormand, i amb inferioritat numèrica al final el fill de Simeone, el fill del Cholo, Juliano, ha acabat empatant a 2 el partit. Però per mi la imatge és al final, un cop ha acabat el partit, mentre els jugadors saluden a l'afició, Julián toca el 2 cap al vestidor, ha marxat sol, com diu el Guillem, mentre li tiraven una bufanda des de la graderia i ell l'esquivava com podia. És veritat que al final del partit, en roda de premsa, diu Simeone que ha estat l'Atlètic de Madrid, el propi club, la gent de premsa, Els que li han dit a Julián, i és veritat que es veu a la imatge com hi ha una persona que parla amb ell, els que li han dit no vagis cap allà, a més era el fons del Frente Atlético, són els que més l'han insultat, no vagis cap allà, vés-te'n cap al vestidor, ha confirmat Simeone aquesta postura oficial del club, i preguntat per tot el que ha passat, el missatge en 10 segons, diguéssim, del Cholo ha estat aquest.
15: Charles, creo que fue bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
3: Si em pregunteu si es veu el Cholo còmode amb aquesta situació, jo us he de dir que no, eh? I quin entrenador estaria còmode? Jo l'he vist a la sala de premsa i ha d'anar enviant el missatge institucional i el missatge de club de hem d'estar units i necessitem un davanter referència, però jo a Simeone no el veig còmode ni molt menys amb aquesta situació.
0: A veure si sóc capaç d'explicar-me. Jo crec que això passaria a gairebé tots els clubs del món. I estem d'acord que un dels teus millors jugadors manifesti d'una manera tan evident que no vol continuar jugant en aquell club tenint contracte i que se'n vol anar a més a un altre club concretament, que a més és un dels teus màxims rivals per algunes de les competicions. Jo crec que no, imaginem-nos que ho fes un jugador del Barça del mateix pes. Jo crec que el Camp Nou també el xiularia.
11: Sí, és que aquest problema jo crec que és la gestió que n'ha fet Gilmarín de tot plegat, clar. Que ha posat el jugador absolutament al focus de tot.
0: Però Julián també juga molt fort i tu has d'assumir les conseqüències de la teva... No?
11: Però que en condicions normals s'arriba a una situació que aquest jugador tu te'l vens. És a dir, intentes treure els màxims diners que puguis, però és evident que això és que no té ni cap ni peus. És a dir, ja tenses tant la corda...
0: Clar, Joan Lluís, però tu, si Rafinha diu que ja en té prou i que se'n vol anar a l'Atlètic de Madrid què fas? El traspasses? Així a la brava?
11: Vaja, jo sí. Vaja, intentaria treure el màxim de calés.
0: Sí, a un equip que et pot guanyar la Lliga, com va passar amb Luis Suárez.
11: Clar, és que són situacions diferents. Són complicades perquè posar-se la pell de l'Atlètic és complicat venint des del punt de vista del Barça, no?
0: Vull dir que jo entenc que... Vaja, jo parlo de l'afició, el club és evident que hi ha una animadversió amb el Barça, etc, i que l'han situat a la diana, però ell també ha d'assumir una part de la responsabilitat de què significa plantar-te, o no plantar-te, però perquè ell de moment s'entrena com un bon professional, però sí que enviar un missatge molt clar de me'n vull anar d'aquí, no? I me'n vull anar al Barça.
10: El que passa és que el club també l'ha tirat, li ha tirat tota la pressió a sobre, ha posat tota la pressió mediàtica de l'afició cap amb ell. Fins on jo sé, hi havia certs moments en els que el club tenia algunes sortides pactades i després no les ha acabat executant, i al final s'ha estat posant en una situació molt, molt complicada. Avui Simeone ha dit clarament, els que estiguin aquí són els que hem de lluitar, mentre estiguin aquí són nostres, però jo necessito un davanter. Jo crec que és claríssim que amb aquest jugador acabarà marxant i que li han de portar un davanter. Això és una mica el que demanava Simeone, veurem.
3: Mira, t'ho remato ràpidament, Pau, la resta de l'actualitat. Està jugant el Paris Saint-Germain i està perdent, en l'inici de la Lliga Francesa. Rennes 1, Paris Saint-Germain 0. Ferran Torres suplent, no està jugant Ferran Torres. Sí que ha jugat Araujo amb el Liverpool.
0: Com és que és suplent?
3: És suplent, sí. Acaba d'arribar.
1: Que estrany, no?
3: Sí. Pensaves que seria titular, eh?
1: Futura pilota.
3: No li ha tret el lloc a Dembélé, de moment. Sí, sí. No, tampoc que li tregui al llarg de la temporada. Però vaja, augmenti l'asterisc que acaba d'arribar i que té pocs entrenaments. Així que ha jugat Araujo els últims 20 minuts del Newcastle 2, Liverpool 2, i s'ha estrenat també el City a la Premier aquesta tarda amb una victòria, una remuntada als últims minuts, 2-1 contra el Bournemouth.
13: I el pernil Gran Reserva Bataller, aquest lot magnífic de 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil gran llescat Gran Reserva Bataller, el davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els imprescindibles de Bataller, en joc amb el hashtag Fraco, etiqueta Fraco a través de la X de Twitter. Descobriu el seu sabor únic que marca la diferència. Alineació d'aquesta primera jornada pel Barça, de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. La xarcuteria Roca de l'Escala. La carnisseria Torrents de la Garriga. I a Cala Raquel, al Mercat Municipal de Santa Perpètua de la Mogoda. Si vols menjar bé, pensa en Batallem.
3: Quina rotació que tenim. Parlava de plantilla llarga al Molló, però això sí que és plantilla llarga.
0: Aquest és el plantillot del món, eh? No, és infinita la rotació. Per a la Cala Raquel, que jo diria que és de la Raquel, eh? La, la parada, la propietària, crec que es diu Raquel.
4: Arriscant, eh?
0: Arriscant a la meva aposta. Fem una pausa, reflexionem i de seguida tornem.
16: El Barça juga a RAC 1.
17: M'expliques un conte, papa?
18: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
19: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
20: Ei, com va? Com et dius?
21: Tenim un nom que el sap tothom.
20: Però d'on surts tu?
21: Tant se val d'on venim, si del sud.
20: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
21: Ara estem d'acord, estem d'acord.
20: Sí, i una estrella ens agermana.
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Perfecte, aquí el tens.
23: Ja?
24: Ja.
23: Sí?
24: És així.
23: De debò?
24: I tant, de debò.
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
28: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
16: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Passen 8 minuts a les 9 en punt de la nit, a dos quarts de 10. Elche Barça, el campió de Lliga que s'estrena aquesta jornada 2. Comença la defensa del títol de Barça de Hansi Flick. Fem un últim repàs als 11.
29: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
0: L'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, a la defensa Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Aspar al mig del camp. Bernal i Gavi a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamin Yamal, Rafinha i Adeyemi.
0: L'11 de l'Elx.
2: Dituro a la porteria, Buba, Sangaré, Fengrube, Redondo, Víctor Xust i Valera en defensa, Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar i Ali Juari en mig del camp i en punta Ferniño.
30: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
0: Falten 20 minuts llargs perquè comenci el partit, Clara, i el Martínez Valero ja està pràcticament ple, eh?
2: Sí, sí, s'espera que avui, si no s'arriba al ple, es freguis d'aquells dies com quan ve el Real Madrid, que aquest estadi s'omple de gom a gom, amb bastants aficionats del Barça. Els tenim aquí a l'esquerra, els que han vingut per part del club, però n'hi ha d'altres, veiem repartits per l'estadi amb samarreta del Barça, també per animar l'equip de Hansi Flick.
1: I pels exercicis d'escalfament que estem veient ara a la gespa, veiem clarament com Christensen i Gerard Martín se situen fent exercicis, diguem, de xoc, de duels, fent parella com a centrals, i que Xavi Aspar per l'esquerra i Eric García per la dreta estan fent exercicis de centrades cap a dins l'àrea. O sigui que la disposició, en principi, serà com l'hem cantada des d'inici al Barça jugar a RAC 1.
0: Vàries coses. Per mi, potser la més important, deu confiar molt en la intel·ligència futbolística que d'aquest nano, eh?
10: Sí, sí, sí, total.
0: Sí, perquè el va canviant de posició cada vegada que cal i es queda tan ample, l'entrenador.
10: Sí, la veritat és que a mi m'ha meravellat, ho deia abans, a la pretemporada m'ha semblat una aparició espaterrant, sobretot això, la intel·ligència amb la que ha jugat, amb la velocitat, la comprensió del joc. A mi, com a migcampista, m'ha meravellat. A veure avui com ho fa de lateral esquerre.
0: És que lateral a l'esquerra, eh?
10: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Que, hòstia, el repte és important.
4: Home, és que els últims 4 partits haurà jugat en 3 posicions diferents amb el primer equip del Barça.
0: Sí, sí. Això em recorda, Puig, aquesta tardarà. Recordes aquella poca que Iniesta canviava cada 2x3 de posició? Doncs César Luis Menotti en el seu dia deia: lo cambian tanto de barrio que no encuentra la panadería.
3: És important, tenir font de confiança,
0: és fonamental, sí, sí, sí. Però em va semblar tant, no?, una manera tan de Menotti d'explicar, de donar la seva opinió.
1: A mi a vegades això em passa,
3: sí, si avui Xavi Espart juga malament, podem dir que no ha trobat la seva fleca,
0: exacte,
3: no?
0: Sí, sí. Em va semblar una frase deliciosa per explicar que a vegades els canvis de posició poden marejar una mica. Però és veritat que Iniesta, tard o d'hora, te'l trobaves amb un llonguet a sota el braç, eh? Vull dir que l'acabava trobant, jugués on jugués. Va, anem a fer una radiografia del rival del Barça, de l'Elx, de Martín Anselmi.
5: Nima Automoció patrocina aquest espai.
2: L'Elx afronta la segona temporada consecutiva primera després d'haver tornat a la màxima categoria del futbol espanyol. El curs passat, de fet, va salvar-se en l'última jornada sumant un empat a Montilivi. Ho va fer amb Eder Sarabia, que va deixar la banqueta il·licitana malgrat tenir un any més de contracte. El nou entrenador és Martín Anselmi, argentí, 41 anys, procedent del Botafogo, també experiència a Mèxic, a Equador i a Xile, i assegura que Pep Guardiola li va fer canviar la manera de veure el futbol. Ha perdut jugadors importants d'Elx com Álvaro Rodríguez, Héctor Fort, Pedrosa, Rafa Mir, Febas o André da Silva, i s'ha reforçat amb noms com Sangaré, ex de la Roma, Ferniño o l'ex arlequinat Javi Morcillo o Buonanotte. Va debutar un empat a un dilluns a camp del Deportivo, avui té les baixes de Iago, Santiago i Boyar.
3: Només tenim un partit oficial de referència amb Anselmi a la banqueta, aquest que comentava la Clara Arriazor, però el que queda clar, almenys, és que el club ha apostat per un estil de joc continuista. El tècnic argentí és dels que els agrada tenir la pilota, acostuma a jugar amb 3 centrals i 2 carrilers. Avui no ha mogut el seu esquema preferit per jugar contra el Barça. És un 5-4-1 segurament quan estigui defensant, avui potser més del que li agradaria. Un 3-4-3 a vegades força ofensiu quan es desplega en atac. Igual que amb Sarabia, a més, intenta sortir des del darrere amb la pilota controlada. El porter, de fet, és protagonista de la construcció del joc. A més, Dituro té molt bon peu per distribuir, ho va fer també durant la primera jornada, però això comporta alguns riscos. Recordo que el Barça, la temporada passada, ja va tenir opció de robar 3/4 de camp i finalitzar ràpid en algunes accions i, per tant, fer-li mal a l'Elx d'aquesta manera. Avui, per l'estil de joc que proposa Anselmi, també podria passar en alguna ocasió. A més, almenys en aquesta primera jornada, l'Elx també va demostrar que és un equip que li agrada pressionar la sortida de pilota al rival, a camp contrari. És, de fet, un dels trets identificatius d'Anselmi, que el dia que el van presentar amb l'Elx va dir que si pressionaven havien de pressionar tots, com a grup. Això sí, malgrat les intencions, l'esquena dels tres centrals acostuma a ser un punt feble. Rafinha, Adeyemi ho podrien aprofitar amb alguna desmarcada en profunditat, i a dalt els hi falta, per mi, desequilibri, tenen poc dribbling, hi ha poc jugador amb espurna a l'11 de l'Elx, i després gol. No sembla que Ferniño, que és el davanter que han fitxat, que estava al Burgos la temporada passada, sigui l'aposta més segura de gol, la primera, després d'haver perdut jugadors com Andrés Silva i Álvaro Rodríguez. I per últim, amb la sortida d'Aleix Febas, el jugador ara més creatiu i amb més talent d'aquest Elx es diu Gonzalo Villar, al mig del camp, amb bona passada i també amb una bona visió de joc.
29: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
0: Vols afegir alguna cosa més, Marc?
10: No, però que sí que és veritat que és un dels clubs que bé, està creat a lluitar per salvar-se i poca cosa més, que sí que la línia és continuista d'intentar tenir la pilota, però que avui, tot i que vulgui pressionar i tenir la pilota, clar, jo crec que se'ls hi farà molt difícil. Se'ls va notar en la primera jornada que encara estan una mica encarcarats, no tenien aquella alegria que van tenir la temporada passada amb Sarabia. Crec que avui el Barça és clar, clar, favorit.
3: El futbol és futbol gràcies a tots els aficionats, a tots aquells que animen els seus equips en el camp i des de casa. Amb tots ells el futbol ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions. Tot el futbol en un sol lloc el trobaràs a Orange TV. Truca al 1414 o entra a orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
0: La nostra gent, què diu de l'11 o de com ho veuen tot plegat, Gerard?
3: Mira, d'entrada que hi ha molta gent que ens ha enviat algun missatge amb l'etiqueta FRAC1 de per la tercera, vull dir que aquest repte de la tercera seguida i de guanyar una altra lliga, la veritat és que jo crec que la gent li motiva. L'Àngels, per exemple, ens diu s'han de prendre decisions, fer moments i segons les declaracions de Flick sembla justificat, però em sap greu per Balde. En tot cas, sempre força Barça. O hi ha algú que directament diposita totes les esperances en Hansi Flick i la seva doncs presa de decisions pel que fa a la confecció de la plantilla. L'Amadeu, que diu confiança absoluta en Flick amb l'alineació i en el tema Barça. I amb el tema Balde, força Barça i visca Catalunya. Algú que ens escolta des de Cambridge,
0: Cambridge.
3: Cambridge, sí. I no és l'agut, que podria ser que perfectament. Podria ser. Perquè em sembla que corre per allà.
4: Està empadronat allà.
3: Està empadronat, sí. Però no és el cas, no és el cas. I un altre que ens demana que fem una porra de si no ve Julián, què li ronda pel cap a Deco, qui podria venir com a davanter centre. És una porra complicada, aquesta.
10: Sí, pregunta la milió.
0: Jo passo.
3: Jo ara mateix
0: no en tinc ni idea.
3: No ho sé, algun conill d'última hora, perquè el que sabem és que esperaran fins a última hora. Aleshores, si esperes fins a última hora, et queda... Guillem, però queda el que queda.
1: Que paral·lelament, també ho hem explicat, s'està treballant en alternatives.
3: Sí, sí.
1: Vull dir, confiem que hi haurà un moment que en el barret de copa de Deco hi haurà l'opció que finalment fitxarà pel Barça. Sí. I també ho hem anat explicant, de portes en fora no es volen confirmar els noms que han anat sortint aquests dies, tampoc. O sigui que... Si no ho explicaria, Marracú, òbviament. Serà aquest?
0: Paciència.
1: Encara no tenim la informació.
0: Paciència. Joan Ortiz, bona nit.
6: Què tal, bona nit.
0: Amb el nostre company dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat.
6: Tenim una tarda tranquil·leta, un parell de punts. Els veïns del Vendrell reclamen una revisió tècnica i pública dels sistemes de drenatge després de les inundacions que es van produir a la capital del Baix Penedès amb les pluges torrencials la matinada de dissabte. Concretament, la Federació Xarxa Vendrellenca considera necessari analitzar amb dades objectives què va funcionar i què no durant el temporal per reduir els riscos en futurs episodis. Pel que fa a l'ES Alert, consideren que els protocols haurien de permetre reavaluar l'activació de l'alerta en funció de la situació real sobre el terreny. Recordem que l'avís no va ser enviat als veïns perquè les autoritats no van preveure la magnitud que van tenir finalment els aiguats. I un últim apunt pel que fa al temps, que és que aquesta nit els ruixats s'aniran desfent, tot i que encara en podrà quedar algun al Pirineu Occidental. Demà començarem amb intervals de núvols i els primers xàfecs en aquesta zona. A partir del migdia, les tempestes guanyaran terreny pel Pirineu, el Prepirineu Ponent i la Catalunya Central. La franja més complicada serà durant la tarda, quan podran descarregar amb força i acumular molta aigua en poca estona. Al vespre arribaran més disperses al litoral i a la costa central. I hi havia un avís del Meteocat que adverteix que els xàfecs seran locals, però que poden ser molt violents amb tempestes, alguns, i pedra que podria superar els 5 centímetres de diàmetre.
0: Molt bé, gràcies. Fins després.
6: Fins després.
7: Si busqueu cotxe, autocol·lecció.com. Si busqueu confiança, autocol·lecció.com. Si busqueu garantia, autocol·lecció.com. I si busqueu emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia, entra ara autocol·lecció.com, amb K.
2: Moment d'homenatge ara a la gespa del Martínez Valero, el primer dels dos que hem de veure. Ara és a Marcial Pina, exjugador d'Elx i Barça, va criar-se aquí a Elx, va debutar amb 18 anys i després va estar al Barça un bon grapat d'anys, des del 1969 fins al 1977, guanyador, per exemple, de la Lliga de Cruyff al 74, sent el màxim golejador amb 28 gols, i ara ha rebut un homenatge perquè avui fa 80 anys per part del president de l'Elx, Joaquim Buitrago, i també de Joan Laporta. Tots dos ja han fet entrega d'una samarreta del Barça i de l'Elx, amb el dorsal número 10 i el seu nom. Aquest acte que acaba ara, després n'hi ha d'haver-hi un als campions del món.
0: Sí, els fan un petit homenatge, no?
2: Sí.
0: Ja vam explicar a RAC1 que de dijous es farà amb la Copa i tota la pesca, no?, al Camp Nou.
10: Sí.
0: Però avui aquí l'Elx també ha volgut fer un petit homenatge als campions del món amb la selecció espanyola. Repassem les banquetes.
8: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
0: La del Barça.
1: Porters suplents, Tec Chesney i Eder Aller. Defenses, Cancelo, Cubarsí, Koundé, Cortés i Pasqué. Migcampistes, Pedri Olmo i Brian Fariñas. I davanters, Gordon i Hamza Abdelkarim.
10: Una banqueta ben complerta, amb jugadors de garanties. Aviam en quina preparació estan cadascun d'ells, no? Però Cubarsí, Cancelo a la defensa, Pedri i Olmo al mig del camp. Si necessites donar-li un altre ritme, evidentment, Pedri mateix va entrar els últims minuts al Gamper i ja se'l va veure amb un altre toc i quedi d'Olmo, que ha fet un Mundial espectacular. Gordon segur que entra a la segona part i pot donar-li un punt més de velocitat. I aviam Hamza, aquest davanter centre, egipci, que la veritat és que ho ha fet molt bé la pretemporada i amb ganes de que pugui anar tenint minuts, i aviam si es va quallant tot el que apunta.
0: La banqueta de l'Elx.
2: I Turbe com a porter suplent, Vigas, Ponce, Buenanote, Josan, Neto, Dian, Cepeda, Barzic, Padilla, Umaru i Morfillo.
10: Bastants fitxatges dels que ha fet l'Elx, que de moment no entren a l'11 titular, destacar segurament el davanter centre, Ezequiel Ponce, argentí, havia estat ja a l'Elx, ja ha de ser un jugador important, que els ha donat el punt de gol i qualitat que els hi falta segurament a l'Elx. En la mateixa línia, Buenanote, un mitja punta argentí de 21 anys, que arriba del Brighton, o Cepeda, un xilè, que ve del Colo-Colo, també han apostat per ells a l'Elx, han de ser jugadors Buenanote, Cepeda i Ezequiel Ponce, que han de portar-li gol i atac, li farà falta a l'Elx.
8: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
0: 7 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. 7 minuts i començarà l'Elx Barça, el Martínez Valero i a la sintonia de RAC1 aquesta temporada, també abans dels partits de Lliga del Barça. El Toni García Ramon compartirà amb vosaltres la cara T.
8: La cara T.

0: Hi ha pel·lícules que comencen sent aparentment innocues i demanen paciència. D'entrada mires el cartell i no sents l'imperiosa sensació d'anar corrent a veure-la. Curiosament, on més es produeix aquest fenomen és el cinema de terror. La Semilla del Diablo, per exemple, que comença amb un actor fracassat, la seva dona embarassada, uns veïns molt simpàtics, i ja sabem com acaba. No faré spoilers, tot i que el títol en espanyol era molt desafortunat. O El Cisne Negro, sobre una companyia de ballet on tothom és molt competitiu i que es converteix en un film de terror que et gira els ulls al revés. Avui tenim per davant una nit que podria ser un clar exemple d'aquest fenomen, que ens enganya i ens fa creure que no passa res, collons, que tot va bé. No hi ha cap dimoni ni força malèfica, no sembla que hi hagi cap assassí sobrenatural, entitat fantasmagòrica, bruixa malintencionada o maledicció ancestral. Ens en sortirem, no patiu. Dues horetes i a viure la vida. Total, és un Els Barça. Però recordeu que totes les pel·lis de por comencen així. Algú diu, heu sentit aquest soroll? Vaja, mira què és. I baixen al sòtan, on mai va la llum, i no s'ha de baixar mai. No baixeu mai al sòtan a comprovar per què els mobles es mouen sols. Ja sabeu el que passa després. Així que no siguem avui la primera víctima, el tonto que maten als 5 minuts, el que la palma la tassa del vàter, el desgraciat que cau pel forat de l'ascensor. Comencem bé, com Set de Mal, o 2001 Odissea de l'Espacio, o Ben-Hur. Comencem com comencen els gegants, els clàssics. Aquest és el nostre any. Força Barça!
1: El possible que pots donar. M'ha encantat el... Si hi ha un soroll al sòtan, no,
2: no
1: baixis.
2: No baixis.
1: No baixis, Molló, no baixis.
2: Perquè més ja veus que allò acabarà
1: no
2: com el Rosari
1: de
2: l'Aurora.
1: I si a sobre no va el llum, no baixis.
3: La pregunta, què és aquest soroll? No,
1: no, no, no, no, jo no penso baixar. I si el llum no va, me'n vaig de la casa. És que... No baixis.
2: Tenir ganes de tenir problemes.
1: A veure si comencem com els grans, efectivament, com les pel·lis que valen la pena, que des del primer minut, pam, ja tenen allà atrapat a la butaca. Les dades.
4: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Jaume, el Barça ha guanyat 15 dels últims 20 partits a la primera jornada de Lliga, que aquesta és la segona, però és la primera que juga, no?
3: Sí, en l'inici d'una Lliga, clar. Sí, sí, en l'inici sí. D'una Lliga, diguem-ho així. 15 victòries, les dues últimes seguides a Mestalla i a Somoix, 3 empats, l'última el 2023 a Getafe, i dues derrotes, l'última el 2019 a Sant Mamés, amb un gol de Duriz a última hora. En canvi, el Barça, compta amb aquesta, només ha guanyat 5 de les últimes 10 vegades que ha començat la Lliga camp contrari com avui.
1: El Barça ha encadenat 12 victòries contra l'Elx en totes les competicions.
3: Sí, des de la temporada 14-15, sumant Lliga i Copa, són 12 victòries blaugranes, 41 gols a favor i 5 en contra en aquests partits. Com a visitant, a més, el Barça encadena 6 victòries a Elx i 12 partits sense perdre. De fet, l'última derrota és de l'any 74.
1: Déu-n'hi-do. De fet, l'Elx només ha marcat 3 gols al Barça en aquest estadi.
3: Sí, des de la seva inauguració setembre del 1976 només hi ha encaixat, com dius, 3 gols en 11 partits. El primer va ser l'any 78, el Barça va guanyar 1-3, i des d'aleshores 10 visites blaugranes amb 24 gols del Barça i només 2 de l'Elx. El 2022, 1-2 va marcar Fidel, i la temporada passada 1-3 va marcar el palamosí Álvaro Rodríguez.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
6: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
5: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid.

0: com li dèiem...
1: Porpra, no?
2: Sí, era com, sí, com porpra, però, més, però clareta, no?
1: No, era com...
0: No era porpra, era com...
1: No,
0: era
1: ocre, si hi ha
2: cas. Sí, exacte. Ah, la que... Vale, sí.
1: La de Kobe Bryant de l'any passat era aquella marró clar, no?
2: Sí, perdó,
1: perdó.
2: Perdoneu.
1: I la d'aquest any, no us sembla preciosa?
0: A mi m'encanta. Jo ja l'he demanat.
1: Molt elegant.
0: És molt xula.
1: Sí?
0: Bueno, ho vaig insinuar l'altre dia.
1: Sí, però...
0: A partir d'aquí divendres faig anys ja...
1: Ah, ella va fent, eh? A cada partit va fent. Veurem com és l'estrena amb aquesta equipació. Els àrbitres, Jaume, comença una nova temporada.
3: Sí.
1: A veure què. Quintero González és el principal, el VAR quadra Fernández i hem de tenir algunes cosetes pendents, no? Hi ha algunes novetats, no?
3: Sí, és, vaja, les mateixes que el Mundial pràcticament, tot el tema de les pèrdues de temps, d'un jugador que és atès al camp i que, si és així, doncs haurà de marxar un minut del terreny de joc, els 10 segons per la substitució. Ja anirem comentant, ens
4: servei
3: anirem
4: de banda,
3: trobant
4: no?
3: Els serveis de banda, els 5 segons,
1: okay. Sí, sí.
3: Aquests
1: anirem
3: canvis.
1: Comentant la jugada,
3: sí.
1: No, perquè segur que en algun moment se'ns escapa, hòstia, com és que no l'autoritza entrar, no? I és sí. Que ha de passar un minut ara, no?
3: Exacte. Dir,
1: aquestes coses haurem d'anar-les...
2: I això ens agrada o no ens agrada?
3: A partir que el joc es reprèn, ja ho diré, sí, ha de passar un minut.
1: A mi m'agrada.
3: Sí, pagaran justos per pecadors, però ens evitarem els pecadors.
1: Clar.
4: Mira, avui Juliano ha hagut d'estar un minut...
3: Sí.
2: Ah, mira.
4: El fill ha hagut d'estar un minut a la banda. Ha deixat amb nou el seu equip, eh?
3: Sí, molt ràpidament sobre Quintero, tercera temporada de primera divisió... Per mi, incomprensiblement, des del gener serà àrbitre internacional, per tant, se suposa que el CTA el té ben considerat. Jo el tinc de la part bastant baixa del meu rànquing. Quadra Fernández, específic de VAR, en principi no té moltes traques a les rotes.
4: Final a primera, Getafe 1, Goldeners 1, Racing 0.
5: I l'estrella d'en preparada, aquí a la nevera de l'estudi de RAC1 per celebrar els gols del Barça en aquesta estrena a la Lliga al Martínez Valero.
1: I ara s'ha de fer l'homenatge aquest, suposo, no? Perquè veig que sí. Els jugadors se'n van cap a les banquetes.
0: Passa que els jugadors del Barça no ho tenien clar, perquè estaven ja situats enrotllant, pràcticament per fer l'última conversa abans del partit, sí. Però ara sí, s'acosten tots cap a la zona de la banqueta, surten de fet els suplents, Pedri, Olmo i Cubarsí, per sumar-se a Joan Garcia, a Gavi, a Eric Garcia i Lamine Yamal, faltaria Rodri, que no el tenim avui aquí, i els hi fan una entrega d'un petit obsequi, tant al president del club com al propietari com al director general. Ovació en general de l'estadi Martínez Valero pels 7, en aquest cas, avui campions del món.
2: És que, de fet, ha hagut de ser Carles Naval qui els avisés que anessin cap allà, perquè realment els jugadors del Barça ara mateix no ho tenien clar, ja molt concentrats per començar el partit.
1: Sí, sí, doncs... Detall de l'Elx amb els campions del món espanyols. Han rebut una mena de placa, no?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs vinga, ara ja la donen als encarregats de material. I cap a l'habitació del palmarès i dels records. Doncs ara ja sí, pinya dels futbolistes dels dos equips per acabar... de repassar el pla de partit i ja podrà començar l'estrena del Barça al Campionat de Lliga. Jornada 2. Recordem que la jornada 1 es disputarà dijous.
3: Exacte.
1: Al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Aquest és a les 9, no?
3: A les 9.
1: Sí. Molt bé. Vinga, doncs la primera posició de pilota serà per l'Elx.
3: Fot-li bou!
1: Pendents del xiulet de Quintero González, a punt de començar una nova temporada del Barça. Juga a RAC1 des de l'any 2000, explicant-vos tots els partits oficials del Futbol Club Barcelona. Vinga, som-hi, xiula el senyor Quintero González. Ha començat el partit, primer desplaçament en llarg de Dituro. Primer rebuig a Gerard Martín i es confirma el dibuix que dèiem. Marta, ja abans de l'escalfament, s'ha confirmat amb l'escalfament. El lateral dret és Eric Garcia, el lateral esquerre, Xavi Espar.
2: Si és així, amb Christensen i Gerard Martín ocupant l'eix de la defensa.
1: Sota per al Fermín Gavi, i com dèiem, Rafinha per dins, amb Adeyemi per l'esquerra i Lamine Yamal a la seva posició natural. Té la pilota el Barça, que és Christensen al seu mig del camp, combina amb Gerard Martín amb Xavi Espar, Xavi Espar incorporada a IEM, a la zona de construcció del joc, fa una passada.

0: passada que no és bona per Rafinha, compta aquesta recuperació de l'Elx que surt rapidíssim al contraatac, ha de frenar, bona pressió de Fermín, atac estàtic del conjunt local amb Afen Gruber. Hi ha una obertura per la dreta, compta Gerard Martín que el supera, l'ajuda de Bernal, i ha de treure la pilota Eric García. Un altre rebuig al mig del camp en direcció a la porteria del Barça, fora de joc. Pilota pel Barça, fora de joc. Sí. Bona estona que té la bandera aixecada a l'assistent de Quintero.
1: La primera jugada ha sortit més despert a l'Ell, s'han anticipat a Rafinha, no està acostumat a fer de pivot, a jugar d'esquena a Rafinha i se li han anticipat fàcilment. I després ha sortit bé l'Elx, el Barça haurà de pujar el ritme, ells porten una millor pretemporada.
2: La broma aquesta de Gavi, quan ha de durar?
3: Sí.
0: Què vols dir? Sí.
4: A mi m'agraden els cabells així.
2: És horrorós.
3: A més, molt malament, amb la samarreta queda molt malament.
0: Sí.
4: No, cromàticament, jo crec que es relaciona bé el color de la samarreta amb el dels cabells.
2: Amb aquesta encara, amb la primera no, però amb aquesta encara.
3: Aquests cabells, sí, a veure, no es relacionen bé cromàticament amb res, home.
0: Les promeses s'han de complir, tu.
3: Però has de pensar bé abans, però de fer les promeses. L'altre també tatuant-se l'entrenador.
1: S'han de complir, però no s'han de mantenir tampoc eternament, no? Quan ha de durar?
0: Bueno, fins que li creixin els cabells normals, no?
1: Ok. Sí.
0: En el meu cas, podria dir que duraria molt, però en el seu... Té la pilota Gerard Martín a la frontal de l'àrea. Fa la passada enrere per Joan... de groc. Eric García, Fermín, Amèric, Eric a lateral dret, combina bé amb Christensen, que és a la frontal de l'àrea. Christensen titular en el primer partit de Lliga del Barça d'aquesta temporada 2026-2027. La primera que demana la línia mal al mig del camp. La torna el primer toc per Eric García, encara en aquest perfil dret. Juga amb Bernal, Eric amb Christensen, que és al centre de la defensa, fa l'obertura a l'esquerra per Gerard Martín, Gerard Martín més a l'esquerra per Xavi Espar, aquest amà de Iemi, perd la pilota de Iemi, que no ha estat aquí prou contundent, ataca l'Elx, demana en falta, l'àrbitre diu que no, intenta sortir Xavi Espar, i això serà servei de banda favorable a l'equip d'Anselmi, que de moment està fent mal per la dreta, eh? Per l'esquerra encara no han aparegut, però per la dreta ja han fet un parell d'incursions. No molt, molt perilloses, però sí que interessants.
1: Sobretot a pèrdues de pilota del Barça, que li falta un puntet de marxa, sobretot a l'hora de mirar cap endavant, un joc molt horitzontal.
0: De moment està deixant jugar, Quintero, perquè hi ha hagut dues entrades de jugadors del Barça que podien semblar falta i no, ha deixat jugar en els dos casos l'àrbitre principal.
5: És un criteri bastant generalitzat, et diria, d'aquest inici de Lliga. Veurem quan dura, però que es deixi jugar tot el que sigui possible.
0: Té la pilota Fengruber a la banda dreta, la desplaça cap enrere per Redondo amb Dituro pressionat per Rafinha. Ha estat bé, la veritat és que ha estat bé deixant-la anar per Víctor Chus, que fa una passada a l'esquena de la defensa, la centrada interceptada per Gerard Martín, però li ha guanyat l'esquena a Xavi Espar, aquesta jugada que al Barça li feien molt la temporada passada, Avui també l'han fet, ha començat per dins i una obertura a l'espai, en aquest cas per Tete Morente. Ara hi ha una entrada a la zona de tres quarts, diria que de Fermín, aquesta sí que la xiula l'àrbitre, falta favorable a l'Elx.
2: Aquí és on com a lateral Xavi Espar té molt marge de millora, no? Era molt difícil també, li han buscat aquesta pilota llarga, però especialment l'1 contra 1 i la seva esquena doncs són dels punts dèbils que té, en canvi en pilota doncs és molt, molt fiable.
0: Sí. La falta a la zona de tres quarts. Sembla que la penjaran, eh? Jugada assajada. Suposo que la pilota anirà a l'olla. Parlen dos jugadors de l'Elx. Hi ha una finta, la centrada directament a fora. Molt bé. Molt ben treballada aquesta falta. Ui. Sí, no crec que anés per aquí la cosa.
5: No. Segurament no. Abans posava l'èmfasi en la titularitat de Christensen, no ho era des del 16 de desembre del 2025 en un partit de Copa Guadalajara. Aquell dia va marcar.
0: Mira, ara Joan García ha intentat fer aquella que fèiem amb Lewandowski, però amb Rafinha, i no ha acabat de sortir.
1: És que el tema de Rafinha, clar, té molt gol, és molt ràpid, sabem que té la porteria entre cella i cella, però clar, tots els moviments que requereix d'un davanter centre, venir la jugada d'esquena, moure's entre central i lateral...
0: El desmarcatge a l'espai de la mínima mal, aixeca la bandera, l'assistent, la rematada, fora! Fora! I no uf, diu que és fora de joc, diu que és fora de porteria. Doncs la rematada fora, primera oportunitat claríssima pel Barça. Jo crec que en el primer moment que arrenca la Miniamal està com més pendent de si està en posició correcta o no, però l'assistent no aixeca la bandera.
2: La finta amb el cos per enganyar el lateral de vinc a rebre, no? No sé si això a vegades, crec que hi havia un entrenador que deia vengo boy o el boy vengo.
1: Boy vengo,
2: no? Ho diuen molt alguns entrenadors. Doncs boy, i quan estava anant cap allà, li ha trencat la cintura lateral i molt bé, el desmarcatge a l'esquena.
0: O sigui, hauria valgut, eh?
5: Sí. Ara, vist, ara la repetició em queda algun dubte més. En directe sí que m'ha semblat que arrencava en posició correcta.
1: A la repetició m'ha semblat fora de joc, però en tot cas molt bon moviment, com deia el Gerard, i molt bona passada d'Eric García. Aviam aquesta parella, Eric, la Minyamal, com s'entenen.
0: Té la pilota a l'Elx, minut 7 de la primera part, i el Barça ja ha arribat una vegada en perill a la porteria d'Ituro, que ha combinat amb Redondo, que l'ha posat cap a l'esquerra. Hi ha una passada en profunditat a l'extrem per Ali Juari, la centrada.
4: Ha sortit.
0: Ah, va, el servei de banda.
4: Sí, sí, havia sortit.
2: I en 7 minuts hem vist ja una mica el que és aquest Elx. Dituro arriscarà, té un molt bon joc de peus, però en algun moment es pot equivocar, els centrals la trauran jugada, per tant, la pressió del Barça ha de ser bona, que no ho ha estat del tot en aquest inici, i després intentaran conservar la pilota i pressionar dalt.
0: Uf, la jugada ara de la mínima mal. Ha superat un parell o tres de defenses al mig del camp, i després l'ha posat en profunditat per a Adeyemi, la passada massa llarga. Recupera la pilota l'Elx, té la pilota a la defensa Víctor Chust, que juga amb Redondo a l'interior de l'àrea, combina amb Dituro espera que salti a la pressió Rafinha per fer un desplaçament llarguíssim, la toca Christensen, havia sortit Joan, compte, que no ens hem entès aquí, Joan ha d'enviar la pilota directament al mig del camp, on Valera acaba de fer un control horrorós i li ha regalat la pilota al Barça, no tenia cap oposició, no?
1: Sí, el que passa és que l'Elx està realment buscant moltes pilotes en profunditat, buscant l'esquena dels laterals o dels defenses, i aquí està fent una mica de mal. El Barça no pressiona gaire bé, és normal, el van curt de preparació i segurament no pots tenir les cames tan fresques per pressionar molt, i l'Elx té temps de pensar i de tirar-te en profunditat.
0: Haurem de tenir una mica de paciència, eh? Sí. No? Fins a l'aturada, va dir Flick, haurem d'anar fent. Competint, només faltaria, i s'han d'anar a sumar punts, però... A veure, Xavi Espart, bona acció individual. Continua Xavi Espart a la zona de tres quarts. Jo veig que li han tocat la pilota per darrere quan ja la volia donar ell. Per això la pilota no ha arribat en condicions. La traurà Dituro. Llarguíssima la pilota de Dituro. Ve Gerard Martín en la lluita amb Ferninho. La controla Christensen i la cedeix a Eric García. Eric García té el cercle central Bernal en curt per Gavi amb Xavi Espart a l'esquerra, Xavi Espart a Adeyemi, Xavi Espart, i Xavi Espart situa la pilota una altra vegada al mig del camp del Barça perquè Gerard Martín s'associa en horitzontal cap a la seva dreta amb Christensen, Eric, Fermín, la mínia mal, bé, el primer toc la mínia mal, amb Bernal que apareix a la zona de tres quarts, la passada de Bernal per Gavi, el control de Gavi no és bo, la sessió per Dituro, pilotada va una altra vegada del porter, la toca amb el cap Eric García, l'allunya una mica, la recupera però l'Elx, bona pressió de Bernal, la recuperació, ai, volia connectar amb la mínima mal, quina llàstima que la passada li ha quedat una mica curta, però aquesta, Marc, era de Busquets Messi de tota la vida, eh? Sí. Recuperació alta i busco ràpidament el tio que em pot marcar la diferència amb una passada.
1: Li ha faltat la precisió, també en l'anterior passada, de moment no el tot precís Bernal.
0: Servei de banda favorable a l'Elx. 0-0 el marcador. En tot cas, de moment, el Barça, evidentment, no està molt, molt fluid, però el to sí que és bo, jo crec.
1: I a mesura que vagin passant els minuts i l'Elx li baixi una mica l'energia, el Barça anirà sent dominador, n'estic convençut.
0: Mira, a veure, Gavi, desplaçament llarguíssim cap a la dreta, bon control de la mínima mal, apareix Eric, la passada de la mínima mal, però és per Rafinha, oi, li ha quedat un pel llarga.
4: S'emporta les mans a la cara Lamine Yamal, esbufega, però Rafinha li agraeix el moviment. Prou finet, Lamine, no?
0: Sí. I Eric li estava fent un desmarcatge, ha anat a tota castanya, eh?
2: Potser aquesta era fora de joc.
5: També pot ser que Rafinha estigués fora de joc.
0: Ara la recuperació d'Eric era interessantíssima, però ha volgut fer-ho tot en un toc, la recuperació i la passada en un sol toc, i ha quedat un pèl llarga.
1: Falta aquesta precisió, sí.
0: Sí. Era una jugada interessant, eh? Wangaré ara, la pressió de Gavi, Wangaré cap enrere per a Fengruber, a Fengruber, Dituro. Està tocant moltes pilotes, Dituro, eh? Servei de Dituro, a banda, fora. Servei de banda favorable al Barça. Al mig del camp, per la dreta. Minut 12 de la primera part, 0-0, RAC1 en directe. Des del Martínez Valero. Eric García esperant.
4: S'està acordant les botes Valera, ara ja es podrà servir.
0: Bernal amb Christensen, que combina amb Joan García, i Joan García desplaça la pilota cap a l'esquerra per Xavi Espar, pressionat, Xavi Espar amb Gavi li torna la pilota a Xavi Espar, que després volia fer una passada que era molt bona, però jo crec que l'ha interceptat Gavi sense voler, òbviament. Ara sí que Xavi Espar s'associa amb Bernal ha sortit net amb Gavi, deixa-la anar. Ai, la passada de Gavi rebota en un rival, després va a terra, no és falta, no? Amb el criteri d'aquest inici no és falta, Gavi. Aixeca't i
4: demanava
0: corre.
4: Demanava targeta, Gavi.
0: Targeta?
4: Sí, ha fet el gest de la targeta.
0: Home, tampoc hi massa.
5: Jugar la pilota.
0: No era ni falta. No. Si aquesta fos targeta, ell fa algunes entrades que serien de 17 partits.
4: Ho ha fet, ell estava convençut.
0: Doncs no. Niño, amb Valera. Valera al mig del camp, ha de recular. La passada més enrere per Xust. La pressió de Rafinha, no para de córrer aquest tio. Dituro, una altra vegada. Dituro en curt. Se la juga aquest, eh? Redondo cap a la dreta per Wangaré. Wangaré pressionat per Xavi Espar, recupera la pilota Fermín amb Rafinha, entra a l'àrea, el retall, penal. Penal.
4: De llibre.
0: Penal claríssim. Semblava que Rafinha xutava amb l'esquerra, però ha fet un retall, era una finta, se l'han passada al defensa, just. Traveta i penal, no?
5: Molt clar.
0: Molt clar, oi? És que no el protesten pràcticament, eh? Ara avui va parlar amb l'àrbitre perquè hi ha tradicions culturals que no es poden perdre, però em sembla que és un penal com un piano de cua, no?
5: En directe ho sembla, a veure la repetició. Sí, li enganxa el peu.
4: És Víctor Xus, que és precisament qui més protesta la decisió de Quintero, però vaja, sembla claríssim des d'aquí que estem just davant.
1: Molt bé, tu.
4: Rafinha ve de marcar de penal al Gamper i ja situa la pilota cap al punt de la pena màxima.
0: El xutarà efectivament el capità del Barça. Bé. Rafinha, dorsal 11, ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Gol! Gol! Aproximació calmada, tranquil·la i pensativa de Rafinha cap a la pilota, un parell de saltirons i, com ja va passar el dia del Gamper, el porter que endevina cap a on anirà la pilota, però el xut és tan fort, tan precís, tan perfecte, que resulta impossible que el porter de l'equip rival pugui fer alguna cosa. Gol del Barça! Gol de Rafinha de penal, 15 de la primera part, el Barça ja guanya, el 0, Barça 1.
4: Rafinha avui exercint de nou amb el braçal de capità, celebrant el primer gol del Barça a la Lliga, defensant el títol. Un Rafinha que ha abraçat tots els seus companys ben a prop d'on hi ha els seguidors del Barça, ben a prop d'aquest corna. Un Rafinha que ha aprofitat també el seu lideratge per a la pinya amb els seus companys, fer petites correccions per jugar millor en atac i anar superant mica en mica l'Elx.
6: I l'Elx ha fet
4: Gruber, Gonzalo Villar i Aguado eren els que estaven intentant esperonar més els companys que han quedat tocats després d'aquesta acció. També Anselm i el Vella en parlar amb Tete Morente, amb Fernando, per intentar animar-los després d'aquest gol matiner del Barça.
6: Obrim una estrellada per ser el primer del Barça en aquesta lliga, el gol de penal de Rafinha.
1: Pràcticament a peu parat, no l'ha tirat especialment forta, però sí que molt ajustada al pal on no acostuma a tirar. Rafinha s'està demostrant com un gran llançador, un penal que ha arribat després d'una bona pressió col·lectiva, però el que ha recuperat la pilota ha sigut Xavi Espart.
0: Rafinha, la bona versió de Rafinha continua sent un jugador impagable.
3: I xutant penals, et dona una seguretat.
5: Sí, sí. Per mi és el millor. Pels supersticiosos, Rafinha va marcar el primer gol de la Lliga passada a Mallorca, aquell dia va ser minut 7, avui múltiple de 7, 14.
4: Perdó.
5: Pels supersticiosos.
0: Veig que des del primer dia hem d'anar ja amb tota l'artilleria pesant.
2: La primera de Flick també va ser Rafinha? No.
5: Juraria que no, però ara t'ho dic.
0: I que té la pilota a l'eix, compte que ataquen Valera, si algú té alguna superstició més que vol afegir, ja només d'una. Gonzalo Villar, la centrada, Eric, la pilota no surt del terreny de joc, pressiona ara Bernal, aquí no cal fer falta, que ja no té espai, Bernal posa el peu, corre.
4: El primer del partit des de l'esquerra de l'atac per l'Elx. La primera de Hansi potser van ser Olmo o Pedri, un dels dos, no, Pedri potser.
5: Ara t'ho dic.
0: Ara ho mirarà el Jaume Mollà. De moment, el primer golejador d'aquesta lliga, Rafinha. Corna a la dreta de Joan Garcia. A veure com defensa el Barça aquesta jugada. De moment, l'Elx no havia arribat a l'àrea de Joan. La centrada tancadíssima, la rematada a les mans del porter, la rematada desviadeta i topa, però havia caigut Eric Garcia, que no demana res. Està fent Gruber, qui ha tocat la pilota, diria.
1: Sí, no sé qui estava fent la marca en zona. Normalment el Barça defensa l'home. Hi ha dos jugadors que marquen en zona. En aquest cas era Gerard Martín, el que estava al mig de l'àrea petita, i no ha anat a rebutjar aquesta pilota, que ha caigut allà en una zona molt perillosa, ningú la tocava. El Barça ha tingut un punt de sort.
4: I m'he confós amb Vallecas, va ser Lewandowski a Mestalla, sí, la Marta també m'ho deia.
5: Doblet de Lewandowski a Mestalla, sí.
3: Quin estrès marcar un gol amb el Serra Finya, marcar un gol amb el Barça, perquè després el gol ha fet 50 celebracions diferents. Sí. Una d'elles com de Spider-Man, que entenc que ha de ser pel seu fill, no per Julián.
0: En té una amb la miniamala específica.
4: Icònica, sí.
0: Compte ara la passada de Fermín per a Adeyemi, què ha fet? Ha volgut fer això, de passar-la enrere, o és un mal control? Perquè si controla la pilota cap endavant és un contra un amb el porter, no?
3: L'ha deixat enrere.
0: L'ha deixat expressament,
4: sí,
0: no?
4: Sí, està parlant amb Rafinha, jo crec que és això.
1: Té la pinta que l'ha deixat cap a Rafinha, perquè sí, aquest suposo que li torneix, però si
2: no,
1: ho ha
2: no,
1: fet...
2: No, però si està...
0: Però si fa el control cap endavant, bueno, es queda davant de Ditur, o no?
1: Totalment d'acord, jo des d'aquí ho he vist igual que vosaltres, però entenc que ell s'ha imaginat que tenia un defensa davant i que per tant necessitava una combinació més.
0: Si mira, no, Fermín en profunditat per la mínia mala a l'extrem, la mínia mala entre l'àrea, la mínia mala encara, la mínia mala posa enrere, i la idea era boníssima per Gavi, i era fora de joc.
2: No, dic, haurem d'entendre el món a Adeyemi,
1: sí, una miqueta, sí, una miqueta.
5: Jo crec que aquí li queda una mica enrere la pilota i ell no veu una altra opció que...
1: Pot ser,
5: no, no sé. Hi ha poca explicació.
2: I després dues coses, Lamin cada vegada que li guanya l'esquena al lateral, que per mi està volent ser massa... O sigui, jo, si defenso Lamin, intento ser una mica més prudent que el lateral, perquè està guanyant l'esquena cada vegada. I després, ho hem dit, jo crec que el Barça s'ha equivocat en algunes d'aquelles passades ràpides, perquè... L'Elx està superobert. Si em diuen que Sarabia està encara a la banqueta, mira, està a la graderia. No l'he vist, o sigui, l'acabo de veure. Però si em diuen que està a la banqueta, m'ho crec. Està molt obert. Cada pilota que recuperi el Barça tres quarts és ocasió de gol o
0: espera
2: penal.
0: Que ataca l'Elx, la pilota a l'interior de l'àrea, la treu la defensa, Gavi la toca Bernal, Xavi Espart demanant mans a un sector de la graderia, però en tot cas fora de l'àrea. El rebuig a Xavi Espart, la toca després d'un altre rebuig a Gavi, amb Fermín, falta. No? I ha fet falta, diria que Aguado. Pilota al mig del camp al Barça, minut 20 de la primera part. 0-1, val el gol de Rafinha.
2: A França perd el Paris Saint-Germain 2-0. Al descans, al canvi de Luis Enrique, fora Dembélé, entra i debuta amb el nou Ferran Torres.
0: Té la pilota Eric Garcia. Eric Garcia amb Christensen. Christensen en horitzontal cap a l'esquerra per Gerard Martín. Gerard Martín amb Bernal. La passada de Bernal per Adeyemi. Fent Gruber amb el cap. Li cedeix la pilota d'Ituro.
1: Centrals del Barça estan jugant molt bé, s'han fet la passada vertical.
0: La pressió de Bernal. Mans. Oh, quina llàstima, perquè el Barça tenia una jugada.
5: I toca el braç dret.
0: Sí, va.
4: I estava discutint a l'àrbitre.
1: No, que la sortida de pilota està sent molt bona des de la línia defensiva. Tots els defenses, i especialment els centrals, estan fent la primera, trencant la primera línia. Al mig del camp, jo crec que no està funcionant tan bé. Gavi està apareixent molt poc, Bernal ha estat un punt imprecís, Fermín tampoc l'hem vist gaire, i està costant que arribin pilotes en bones condicions al davant. A poc que els migcampistes s'entonessin, com deia abans el Gerard, hi hauria molts espais al davant pels davanters.
0: Té la pilota d'Ituro, se la treu de sobre, salta Xavi Espart, la toca amb el cap, se la treu de sobre Gerard Martín, després un rebuig al mig del camp amb una mica d'imprecisió, petit misto, cap problema, la pilota fora del terreny de joc, que ja està bé. Ben Gruber amb Redondo, Redondo d'Ituro. Ituro, que fa l'obertura a l'esquerra per Valera. Valera li torna la pilota al porter, que n'ha tocat 40, ja. El desplaçament de Ituro, interceptat per Bernal, excel·lent. Marc Bernal.
5: Sí, aquesta és la 17a passada de Ituro en 21 minuts de joc. No m'estranyaria que fos el que hagués fet més passades de l'Elx.
1: Amb això no han canviat. La temporada passada amb Sarabia i Miñaki Peña, també el porter ex-blaugrana, doncs també tocava molta pilota, i això segueixen fent quan el Barça pressiona.
0: El Barça que la remena bé des del darrere, minut 22, 0-1. Té la possessió de pilota Fermín, la passada de Fermín per Rafinha, interceptada per Redondo, Redondo amb Xust, que és qui ha fet el penal que ha permès al Barça avançar-se en el marcador. Opa! La passada d'enrere per Redondo, que li acaba de regalar la pilota Joan García, dient-me, escolta, noi, ja en tinc prou. Christensen. És que l'Elx continua esperant aquí, com es diu avui dia, en bloc mig.
1: Sí, en principi han intentat pressionar més, era que els hi va faltant l'energia, s'esperen, com dius, en bloc mig, però la defensa molt, molt avançada. Això fa que el Barça, a la que pugui fer un parell de passades, doncs els davanters tenen molt espai per anar a la profunditat, és molt perillós.
0: Ara Eric García s'havia desoblat la passada de la mínima mal un pèl llarga. Christensen està fent la cobertura allà al lateral dret, ja hi ha arribat el futbolista del Barça. Ben Gruber a la dreta, la passada per Bangaré, que ha intentat superar amb un barret Gerard Martín, que després ha recuperat la posició. Bangaré li acaba guanyant l'acció, compte que la demana en profunditat Ferninho, Ferninho a l'interior de l'àrea, Eric García, providencial, envia la pilota a corna. Excel·lent, Eric García.
4: Aplaudit moltíssim per Hansi Flick des de l'àrea tècnica.
0: És que arriba des del lateral dret, eh?
1: Està animada central, d'haver-te jugat sempre de central i saber com ajudar-los, com intuir aquesta jugada. L'ha llegit de meravella, vist per on venia el problema, després d'aquesta molt bona jugada de Sangaré, un dels jugadors més destacats de l'Elx.
4: Segon córner pel conjunt local, ara des de la dreta.
0: Minut 24 de la primera part, 0-1, guanya el Barça. Rafinha de penal ha fet el gol. Recua en directe des del Martínez Valero. La centrada de Gonzalo Villar, el rebuig de la defensa al mig del camp és per Bangaré, i Bangaré, vinga, d'Ituro, un altre. Ara qui el va buscar és Fermín, pilotada va d'Ituro, a la frontal de l'àrea del Barça. El control després del rebuig de Bernal. Uf, com topa Gavi. Falta favorable al Barça, però qui queda estès a la gespa és el jugador de l'Elx. Gavi, quan topa...
4: I també ha rebut Bernal, que es va tocant el maluc esquerre. El maluc dret, perdó.
0: Jo us dic una cosa, jo m'aparto,
3: Sí, sí.
0: Jo quan veig venir aquest tio, que a més ara se'l veu venir... jo m'aparto.
1: A més que Ferninho hi ha anat amb l'estómac i Gavi amb l'espatlla, amb el braç, per tant...
5: A més, jo crec que hi ha trepitjada baix, Per mi era falta de Gavi.
3: Sí.
4: Planxa trepitjada. Ferninho a l'àrbitre.
0: Això que aquestes pilotes que hi ha ara així estil Premier, crec que és, que hi ha com uns suports per les pilotes, això estarà a tots els terrenys de joc, ara.
5: Sí, això és nou.
0: Oh, és meravellós.
5: Sí.
0: Perquè ara Iemi, per exemple, ha pogut agafar-la ell mateix i anar per feina.
5: Els aplega pilotes ja no tenen aquesta funció.
0: Ah, Simeone deu estar escandalitzat. Té la possessió L'Elx demanava una falta a Fermín, però l'àrbitre no l'ha xiulat. Valera ha creuat la línia de mitjos, però frena. Ha passat enrere i torna a començar des de la línia defensiva. L'Elx, just, pilotada llarguíssima, molt bo el control de Xavi Espart. Xavi Espart en profunditat per Rafinha, perd la pilota en una zona compromesa, ara s'ha de tornar cap enrere, bona cobertura de Gavi, també la pressió de Deiemi alenteja l'atac de l'Elx, que té la pilota al mig del camp. Mira la pressió de Fermín, l'ajuda de Deiemi, se la queda Fermín, Fermín amb Rafinha, Rafinha amb Fermín, no avisa la mínia mal, Fermín la segona acció, cau a terra, res, això no és penal de cap de les maneres. No han vist la mínia mal, absolutament sol, eh?
5: Sí.
0: Estava sol a la dreta de l'àrea.
1: Una altra ocasió, per això, com ha arribat el penal, ara està a punt d'arribar l'ocasió d'una bona pressió del Barça. La que el Barça recupera davant és com més fàcil se li fa generar ocasions. Si no, en atacs, en estàtic, li està costant. Al mig del camp està passant poc avui el Barça.
0: Ara intentava un desplaçament Gonzalo Villar, li havia sortit prou bé. Després l'acció defensiva del Barça també ha estat bona i torna a atacar des del mig del camp l'Elx. 27 ja de la primera part. 0-1. La pilota Xus, Xus amb Redondo. Redondo li torna la pilota Xus, pressiona Rafinha, però ara estava molt sol en la pressió, ha pogut sortir bé l'Elx. Bangaré, Bangaré té obert a la banda dreta Morente, Morente que fa un desplaçament cap a l'esquerra. Valera està sol a l'extrem, ha rebut la centrada, bé, Eric posa el peu i envia la pilota fora.
5: Impecable, Eric, de moment.
3: Sí, sí.
4: Eric, ara esperonant els seus companys, està més concentrats, a ser més precisos.
0: Hi ha una centrada a l'interior de l'àrea, bé, Xavi es para amb el cap, Adeyemi controla la segona pilota en un primer moment, però després se li escapa. Pressiona ara i força un servei de banda favorable al seu equip. Bé, Adeyemi, com a mínim. De moment en atac no està apareixent gaire, però com a mínim que hi posi una mica d'intensitat.
6: Segur que tothom recorda la seva primera vegada al Camp Nou, amb qui va anar, qui va jugar, i experiències que mai no s'obliden. Exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client de CaixaBank pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank, perquè si vius una experience mai l'oblides.
0: Té la pilota d'Ituro, la regala.
1: Si no siguessis...
2: Ara ha estat a punt de robar Fermín i és que el Barça és un 4 contra 2, sí, perquè sí. És que els carrilers estan de mig centres quan l'Elx construeix. Aleshores, cada pilota que va pel mig en la sortida de pilota de l'Elx, si el Barça roba, és mitja ocasió de gol.
4: I Flick ho està veient, des de l'àrea tècnica. Ara estava fent correccions que jo crec, interpreto, anaven en aquesta direcció, Gerard.
0: Gavi amb Christensen al cercle central, orienta el joc cap a la dreta per Eric amb Fermín, Bernal fa una passada de cullera que és boníssima per la mínia mal, corna, no? Pues xiularan falta en atac, corna.
4: El primer favorable al Barça, a la dreta de l'atac anirà cap allà Lamine Yamal, el segueix de prop Rafinha, serà Rafinha qui faci el servei de cor.
1: Ara hi ha hagut una bona combinació, Fermín ha rebut d'esquena, ha descarregat cap a Bernal i el Barça ha pogut progressar de manera natural pel mig del camp.
0: Vinga, va, el corna. A veure si és en curt o en llarg de Rafinha. 30 de la primera part, 0-1. La demana de Yemi a propet del capità, que aixeca els dos braços. La centrada de Rafinha, molt oberta. Christensen. Falta en atac. Es dol d'un cop al clatell.
4: Morente.
0: Tete Morente.
5: I al minut 28 d'Ituro continua sent el jugador de l'Elx que més passades ha intentat.
0: Pausa per beure una mica d'aigua. 29 i mig de la primera, el 0, Barça 1, gol de Rafinha.
6: I aprofitaré per donar-vos les gràcies a tots vosaltres, així com a Obramat, agraeix cada dia la feina dels professionals de la construcció i la reforma, perquè no només construeixen espais, milloren vides i construeixen futur. I aquí hi ha Obramat acompanyant-los en cada projecte, posant-los-ho fàcil, amb solucions completes, assessorament i tot el que necessiten per fer-ho possible. 20 anys construint junts, Obramat.
4: els jugadors del Barça s'estan hidratant moltíssim, es nota que encara fa calor, teníem ara uns 28 graus aquí a Elx, i veiem sobretot indicacions de Hansi Flick, parlava ara amb Gavi, també ho ha fet amb Xavi Espart, ara torna a agafar Gavi, Gavi és qui li fa algunes consultes a l'entrenador, amb Arnau Blanco reforçant el servei de traducció simultània, podríem dir, i també a Deiemi ben a prop de l'entrenador, també rebent aquestes correccions.
3: Jo entenc que el Barça avui pot jugar a pressionar, perquè això és un carmelet, no?, el que està fent l'Elx amb la pilota, però una miqueta més de tenir la pilota al mig del camp, especialment Gavi, això sí que ho estic trobant a faltar, que tingui més pes en el joc, com per exemple l'hem vist a Xavi Espart aquesta pretemporada.
5: De fet, ara m'estava fixant que l'Elx està guanyant la possessió, 54% de possessió per l'Elx, 46% pel Barça.
1: És que és el que dèiem, al mig del camp li està costant a Gavi, que no apareix gaire, i sobretot a Fermín, aquest joc que entre línies l'apareix una mica d'esquena, el davanter centre tampoc no t'ajuda en això, perquè Rafinha doncs, no és un jugador que tingui aquesta virtut, ha estat molt desaparegut, molt amagat, quan ha rebut ha estat imprecís, i al Barça li falta referències. Tu pots sortir jugant bé des de darrere, tocar-la, però clar, t'aixeques el cap i algú del davant s'ha d'oferir, algú l'ha de rebre, l'ha de descarregar.
0: Jo crec que és amb els 5 canvis ho hem comentat moltes vegades, per això, Marc, vull dir que tu estàs plantejant segurament aquesta primera part amb uns jugadors que tenen aquestes característiques que no et permeten segurament una fluïdesa especial al mig del camp, però clar, com treguis a Pedri i Olmo amb l'Elx cansat.
1: Totalment, no. I avui hem dit que l'11 anava condicionat a la preparació física que té cadascú, i jugues amb els que estan més en forma i amb això t'hi adaptes, no? I el Barça al final està sabent competir una mica amb la versió que té del rival, doncs pressionar i jugar una mica a la profunditat, amb això li donarà.
0: Ja s'ha reprès el joc amb una jugada atacant de l'Elx, allunyant la pilota Christensen, després una bona acció d'Eric Garcia, servei de banda favorable a l'Elx, a l'esquerra del seu atac. Pressiona la mínima mal, també Rafinha. Rafinha, creiem, l'han caçat, eh? Falta i targeta, eh? Sí, ja han ensenyat targeta.
4: La primera diria que és a Ali Juari.
5: S'avança Rafinha i rep la puntada, sí.
0: He de dir que el dissenyador de la samarreta de l'Elx,
4: sí,
0: és un tio que odia profundament els periodistes que fan partits en directe des del terreny de joc.
4: És que no es veu el número.
2: No costa.
5: És que la Champions no podrien portar així, perquè han d'estar sobre un
4: fons
5: blanc.
4: Sí.
1: No, és que és impossible de veure. Vaja, jo...
0: Uf, s'ha llançat a terra ara la mínima mal, intentant interceptar una pilota, no ho ha aconseguit. En tot cas, han endarrerit una mica l'atac de l'Elx. Després hi ha hagut una bona acció defensiva de Marc Bernal, que per mi està fent un partidàs. Que vigili, Rodri. No, faig broma. Té la pilota Christensen. No, però aquesta posició ara la tens. No la coberta, no. Jo crec que tens en aquest cas la millor parella que es pot tenir avui dia al futbol, no? Per com juga el Barça. Hòstia, a mi el pla B de Rodri, si és Bernal, em té tranquil·líssim.
1: I si no, tens a Gavi, que va jugar molt bé al final de la temporada passada, i algun dia també es podria recuperar d'ella.
0: Oh, ara li han regalat la pilota de Yemi amb espai. Oh. Error gravíssim de Fenn Gruber, però després a de Yemi la perd. I surt a l'Elx a atacar. Morente cap enrere. Redondo que apareix aquí en aquesta posició com si fos lateral. La dona entre línies, la centrada a l'interior de l'àrea, la rematada, misto, fora. L'he vist a dins, eh? Ha estat Fernínio, no?
4: Diria que ha estat Ali Juari.
0: Sí, Ali Juari.
4: Misto fort.
0: Ha tingut el gol amb l'esquerra, Ali Juari.
1: A Deiemi ho hem dit, ha perdut la pilota com a davanter centre i per tant no està en la posició per defensar, i el seu forat doncs no l'ha ocupat ningú. Han tingut molt de temps per aixecar el cap a l'Elx, per pensar i per tirar aquesta passada, que la veritat és que tenia molta, molta mala bava, i ha estat a punt d'enganxar a l'Elx i suposar-te un problema.
4: No, apareix Montse Guallar, eh? Correccions a Deiemi.
2: Cada cop que dieu Ali Juari se m'apareix Montse Guallar al cap.
4: Ostres, boníssim. Jo també ho he pensat, Puig. Sí, sí, sí. El Juari del cor de la ciutat.
1: Sí, sí, sí. Ah, anava a dir, jo no estic caçant.
4: Sí, sí, he pensat... Explica una mica, per si hi ha algú que s'ha perdut.
0: Sí, el cor de la ciutat va ser un mítica, col·laborat de sobretaula bastant legendari.
4: A mi em va fer molta pena el desenllaç amb el Juari.
3: El van matar, sí, sí.
4: Ho vaig passar molt malament.
7: Punyalades, crec.
3: Home, spoiler.
0: Vinga.
4: Home, a veure. Ha prescrit això, eh?
0: Vull dir, el que el viento se llevó es pot fer ja.
3: Sí, aquest sí.
0: Té la pilota a l'Elx. Bona acció defensiva de Xavi Espar, que de moment està complint. Gavi connecta amb Adeyemi. La passada d'Adeyemi en profunditat no és bona. Recuperació de pilota de l'Elx. Sangaré. La deixa al mig del camp per Aguado. La passada enrere per Redondo. Redondo amb Just.
1: Adeyemi erràtic, eh?
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No li recordo una bona
2: acció. Seria la definició, eh? Erràtic.
0: Sí, sí. Erràtic.
3: Sí, sí. Me l'apunto ja per l'1 per 1.
0: Té la pilota Morente. Morente amb Sangaré. Sangaré cap enrere. Possessió de pilota una altra vegada per l'Elx, que com deia el Jaume l'està tenint més que el Barça, curiosament.
5: En general, jo crec que Adeyemi és més receptor que passador. O és millor receptor que passador.
0: Sí. Mm. Sí, sí. Opa, Gavi, l'entrada per darrere. Falta, no? Ha xiulat o no?
1: Sí, sí.
4: Falta. Sí, sí.
0: Falta favorable a l'Elx.
5: Molt clara.
0: Sí, oi?
1: Sí, sí.
5: Se l'endú per davant.
0: Falta lluny de la porteria, eh? No està ni a la zona de tres quarts. Aquest que és Gonzalo, no? Gonzalo Villar és aquest, sí. El 12, no és?
2: Correcte.
0: Ha baixat una mica, el ritme del partit, també és normal. Fa molta calor avui aquí a Elx.
2: I l'afició també, que havia començat animada i a partir del gol ha anat baixant.
0: Els culers a prop de la cabina de RAC1.
2: Aquests no, aquests no.
0: A veure, Gonzalo Villar, la pilota penjada a l'interior de l'àrea, una altra centrada, Christen sense la treu de sobre i envia la pilota directament a fora per la línia lateral. 38 de la primera, 0-1.
4: Sí, el ritme no seria trepidant, eh?
0: No, aquests primers partits de l'agost.
1: Sí, costa, costa.
0: Sí, sí.
1: Jugadetes, moments, els primers 15 minuts, però després van baixant.
0: Aquestes jornades, Marc, són de 3 punts i cap a casa.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. Per això és estar-hi concentrat, no regalar, no cometre errors, i no et pots fixar molt en el joc, tampoc pots demanar molt. És el que dèiem, fins i tot l'alineació va condicionada totalment a quants entrenaments ha fet cadascú.
5: Sí, és que havia jugat 25 minuts en tota la pretemporada,
2: ah, sí, sí. I entrenaments amb el grup, sí, sí. Tampoc n'ha fet molts.
5: Avui jo crec que aguantarà 60 com a molt.
4: Els exercicis d'escalfament hem vist Pedri de comodí, per tant ja sabem per on pot anar el canvi.
0: Rafinha fa un canvi d'orientació del joc per la mínia mal, era molt difícil fer aquest control, no l'ha pogut punxar com volia la mínia mal i es lamenta.
2: El davanter centre baixant a fer de...
0: Sí, sí.
2: De mig centre.
1: Va, aquest punt anàrquic que sí. Té Rafinha.
0: Uf, ara la pressió a l'interior de l'àrea contrària de Gavi, i és que clar. Sí, sí, Xus li diu, és que té raó.
2: Sí, sí.
0: És Gonzalo Villar, però que li ha dit és que m'ha tocat la cama de ple, dic, sí, sí.
4: I Gavi s'aixeca dolorit, eh? Es va tocant la zona del peu, del turmell. Està tan fort que pren mal ell.
0: Sí, sí, és que ha entrat amb tot l'esperit que té.
5: Arriba molt tard, si treu groga no passa res.
1: La pressió del Barça és un punt desorganitzada, és normal, no és constant en totes les línies, però liderada tota l'estona per Rafinha, que sembla un juvenil,
0: sí, sí.
1: Corrent les jugades en defensa. A mi em fa patir de vegades, perquè a més com que ara està l'únic al davant, de vegades dius que no et segueix ningú, no? I para, frena una mica, però ell hi va totes, eh?
0: També deu ser conscient, Marc, que avui tindrà això, no? Tres quarts, una hora, i es buida, eh? Vull dir,
3: I a veure, sona la part centre Gordon, no? Perquè amb Gordon i Rafinha els dos junts a la vegada també tindràs dos passats a davant.
1: Totalment.
0: Sí, no? Tot i que avui potser fa home per home, no?
4: Gavi no acaba de girar gaire rodó i veig moviments a la banqueta de Flick, veig Pedri preparat per si ha de sortir a fer exercicis d'escalfament.
0: Vull dir, avui Gordon podria tenir uns minuts davant de centre.
4: I Pedri els va fer. Pedri fa exercicis d'escalfament ja, pendents de Gavi, després d'aixecar-se adolorit de l'acció que comentàvem abans.
1: Sí, sí, Gordo podria jugar davant de centre, a mi em convenç com a davant de centre, també per això suposo que ni que sigui els últims minuts Hamza hi pot acabar jugant, tenint contents els jugadors del davant que també necessitaran descans.
0: Ara hi ha una passada llarguíssima per Tete Morente, el retall, supera Xavi Espar, la centrada interceptada per Gerard Martín, se la queda de Yemi, falta, no? Falta favorable al Barça a prop de l'àrea de Joan Garcia.
6: Veureu un Volkswagen Taigo, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, sí, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Tot?
6: I amb entrega tot immediata, doncs ho podeu tenir des de 19.900 euros.
0: Que massa.
6: 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es. Un de segona mà, potser per 9.000 sí que el trobem.
0: A vegades el barat és car, no ho oblideu mai. Ja t'ho he arreglat, Puig. No, home, però... Aquesta pilota no era... L'ha tocat l'àrbitre, però no l'havia tocat abans que la toqués l'àrbitre, no l'havia tocat un jugador del Barça. Li ha donat a l'Elx, no? La deu haver tocat algú de l'Elx. Possessió pel conjunt local, desplaçament llarg buscant Niño. Re. Joan Garcia.
4: A l'Elx escalfa, buena note.
1: Mitja punta amb talent. Encara no ha jugat amb segon ni un minut, per això la lliga.
0: Christensen s'ho pren amb calma, baixa Gavi a buscar la pilota i Christensen li diu, fora d'aquí. Ha fet un gest com dient, què fas? La passada a la dreta, la mínia mal. Re, Valera, amb ell Fermín, posa el cap. Eric García la deixa per Bernal, bona conducció de Bernal. Bernal amb Gavi, Gavi la mitja punta, aquí dóna-la a Adeyemi, aquí l'has de fer, Adeyemi entra a l'àrea, continua Adeyemi, la centrada, oh! No hi ha arribat ningú, fora! No hi ha arribat Rafinha, fora! Hòstia, quina llàstima.
4: Sí, es lamenta molt Adeyemi perquè, a més, és que venia Rafinha amb molta velocitat i hagués pogut rematar també el brasiler.
1: La veritat és que aquí ho ha fet molt bé. Adeyemi ha tirat la pilota justament on s'ha de tirar, el segon pal, Rafinha suposo que ha esgotat, després de tot el partit no hi ha arribat, tampoc té aquest ofici davanter centre. És el gol que va fer Hamza l'altre dia.
2: En directe, sí, en directe ha pensat, Hamza hi hagués arribat, però després veient la repetició, ni Hamza, ni Lewandowski, sí ni Pau Gasol, eh? Que no hi arribava ni el que fa un 64 de peu, eh?
0: 2 minuts i sabrem quan s'afegeix 0-1. El públic protesta ara perquè l'àrbitre ha xiulat una falta al mig del camp, però crec que el públic demanava targeta, tot i que el jugador de l'Elx que rep d'esquena a la porteria i al mig del camp.
4: I mira, càntics de fora a fora de l'afició del Martínez Valero emprenyada amb aquesta decisió.
5: No és nova.
0: Retalla distàncies al Paris Saint-Germain, marca... Ferran Torres. Sí.
2: Ferran Torres, que en els seus primers minuts com a jugador del Paris Saint-Germain ha marcat amb una mica de sort. Veurem si no li anulen per fora de joc, perquè jugada dubtosa.
0: Ara la centrada de Morente per la dreta, corna.
4: El tercer de l'Elx en aquesta primera part.
2: És gol. Gol de Ferran Torres, Rennes 2, Paris Saint-Germain 1, 19 minuts, més l'afegit té el Paris Saint-Germain per remuntar el partit.
4: Gavi es tira a terra, eh? Ha fet un gest a la banqueta.
0: No pot continuar.
4: Ara surt el doctor Pruna ràpidament a atendre el Gavi, que doncs, haurà de marxar del terreny de joc, segurament lesionat, després d'haver fet aquest senyal a la banqueta. En Pedri ho havíem dit, que fa una estona que ja fa exercicis d'escalfament, veient que Gavi no girava rodó.
2: La dolència és a...
4: Zona turmell.
2: Turmell. Mm.
0: És el cop, eh? Jo crec que és el cop en aquella jugada que dèiem a l'àrea contrària. Jo crec que deu ser un cop, eh?
1: No feia cara molt preocupat.
2: No.
5: Sí, però l'ha afegit. Jo crec que no passarà de 3 minuts. M'estranya que no pugui, que no aguanti fins al descans.
4: No anava fent senyals que ell volia anar aguantant fins al descans, però és que ara realment li fa mal i per això ha fet aquest gest cap a la banqueta i per això s'ha tirat a terra i Pedri és a punt d'entrar. Lluminós ja està preparat.
0: El poble protesta perquè es fa el canvi, però perquè no s'hauria de poder fer.
4: Pedri ja és al terreny de joc, substitueix Gavi.
0: Molt bé, clar.
7: Són llestes, volien aprofitar que hi havia un menys aquí.
6: Ara s'assenyalava el genoll dret. Sense voler espantar ningú, però s'ha semblat que es tocava el genoll dret.
0: Però en aquella acció, espera un moment, el corna, la centrada, el rebuig de Rafinha, que està tot arreu, pilota per Sangaré, que la penja a l'interior de l'àrea, aquest tio no estava fora de joc, la treu la defensa del Barça, continua atacant l'Elx, Valera, que ara és a la dreta, la línia de fons, fa la passada enrere per Morente, la centrada de Morente, compte, a Joan García, ha saltat i li ha passat la pilota per sobre, se la queda la mínia mal, a veure què fa la mínia mal al mig del camp, la mínia mal amb Pedri, Pedri enrere per Bernal i atac estàtic del Barça.
4: La cara de Gavi anant cap a l'àrea tècnica és de preocupació. Flick s'ha interessat per ell. Gavi estava molt, molt seriós. Parlant amb el doctor Pruna, haurem d'estar ben atents al que ens diguin.
0: A veure si us ensenyen alguna altra repetició de la jugada, però jo crec que és un cop, no és cama amb cama, quan ell va a l'entrada, el que passa que no sé si fa un mal...
4: Clar, inicialment es tocava més la zona del turmell. Si després ha notat alguna cosa més, jo crec que en el moment que decideix deixar-se caure a terra és perquè nota alguna cosa que l'espanta, que el té preocupat en aquell moment.
7: Amb els precedents que té es pot entendre. Potser ha patit una hiperextensió que li ha fet un petit mal gest.
5: Ara m'ho estava tornant a mirar. El cop és a baix, al peu. Pot ser que va tan fort Gavi que del cop se li hagi regirat una mica el genoll. Mm. Perquè de seguida sí que efectivament es mira aquesta zona.
0: Ara Christensen ha anat al duel directe amb un rival i li han xiulat falta al central del Barça, que està indignat. Diu que de cap manera és falta. Doncs l'ha xiulat l'àrbitre.
2: Ha semblat com duel cos a cos. Passa que no sé si hi ha una trepitjada o no, perquè hi ha el jugador de l'Elx que sembla que s'hagi fet molt de mal.
4: Que sembla que deixava... Que ja s'aixeca, perdona, Joan Lluís.
3: No, que sembla que deixava la cama al final Christensen, però vaja, res de l'altre món.
6: Sense els aficionats, el futbol no és res, però amb tots ells ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol a Orange TV.
0: Dos minuts i s'haurà acabat la primera part.
4: Sí, amb tot el que ha passat amb Gavi, ens ha passat per al dia el temps afegit, s'han afegit 4 minuts a aquesta primera part.
0: Totes les aficions tenen els seus trobadors.
5: Ui, i crec que s'ha tallat la comunicació justament amb el Martínez Valero. De seguida la recuperem a un minut i mig d'arribar al final d'aquesta primera part. El 0, Barça 1, amb el gol de Rafinha de penal. I amb el Barça tenint la pilota ara al mig del camp, compta aquesta recuperació per Rafinha. Rafinha la deixa per Adeyemi, el control i el gol. El gol del Barça, gol d'Adeyemi, gol d'Adeyemi. En el seu primer partit oficial amb el Barça, aconsegueix marcar amb una acció al contraatac, marca Adeyemi.
6: Vols obrir una estrella d'am per celebrar el segon del Barça, el gol d'Adeyemi, que s'estrena en partit oficial a la Lliga. Gol amb estrella d'am d'Adeyemi.
5: Doncs una molt bona jugada. El Barça ha recuperat la pilota. La veritat és que una vegada més, el que no s'està podent generar en estàtic sí que s'està generant a través de les recuperacions, que en aquest cas Bernal ràpidament connecta amb Lamine, que amb un toc doncs habilita a Rafinha, i aquest a Adeyemi. La veritat és que una transició molt ràpida, quatre passades però molt ràpides des del mig centre a Bernal fins que li arriba a Adeyemi, que dèiem que havia estat erràtic fins al moment, però sí que ha pogut doncs combinar o agafar amb la cama dreta i ficar-la, endreçar-la amb molta habilitat.
2: Ja li vols canviar l'adjectiu Puig a l'1x1, no li posis erràtic, almenys durant una estona, però la definició estrenat, és que és bona.
5: Estrenat.
2: Control i rematada, vull dir que la definició és bona, i és que el partit està aquí, ho estàvem comentant. Només un central al darrere quan el Barça recupera la pilota, tothom obert, la majoria de jugadors a camp contrari, l'Elx despullat, el Barça recupera, té tanta gent en atac amb aquest estil de Hansi Flick, que clar, és sempre un atac amb superioritat, i aquí ho ha fet molt bé el Barça, jo crec, els tres de dalt, per acabar marcant.
5: Problema de subministrament elèctric al Martínez Valero, i ara de seguida recuperarem en Pol.
3: Un clàssic d'aquesta època de l'any.
0: Ja...
3: Mira, ja el tenim aquí.
0: Ja som aquí. Se n'ha anat la llum de la cabina de RAC1 al Martínez Valero. Demanem disculpes, i se n'ha anat just en el moment que marcava De Yemi, jo us prometo que el gol l'he cantat. Que passa que quedarà per sempre... Ostres. En un forat negre radiofònic.
7: Ens ha agradat, està gravat, està gravat, diria, no?
0: Està gravat?
7: No, tampoc?
0: Tampoc.
2: No?
0: No passa res.
2: Home, segurament en aquell moment era l'última preocupació del nostre tècnic, eh?
0: Demanem disculpes perquè això, se n'ha anat la llum just en el moment que el Barça ja feia la jugada de la pressió alta i la recuperació, que ha acabat amb aquest gol de De Yemi. Això fa baixada 0-2, Rafinha de penal i Adeyemi, que s'estrena com a golejador del Futbol Club Barcelona, 50 i mig a la primera part. 0-2, falta favorable al Barça. La centrada de Rafinha, rematada fora!
5: Oh.
0: Hòstia, l'he vist a dins de Bernal, eh?
5: Oh.
0: S'havia desmarcat de nassos, Bernal.
5: Sempre té aquesta habilitat, eh? Aquest gol, aquest saber moure's a dins de l'àrea.
0: Xiula el senyor Quintero González, al descans al Martínez Valero i a la sintonia de RAC1. El 0, Barça 2, Rafinha i Adeyemi.
4: Rafinha es queda per parlar amb els seus companys, iniciant el camí cap al túnel de vestidors, comentant la jugada amb Pedri. Rafinha seriós, no acaba d'estar conforme en la versió que estan donant entre tots plegats. Són conscients els jugadors del Barça que, malgrat el marcador favorable, hi ha aspectes a millorar. Tots plegats marxen cap al túnel de vestidors, segurament també preocupats per Gavi, recordem, substituït per problemes físics, i en el seu lloc hi ha entrat Pedri.
7: Cares molt llargues en els jugadors de l'Els, diverses discussions entre alguns grups de jugadors superats pel Barça i a més tocats amb aquest gol just abans del descans. I hem vist, per cert, intercanvi de samarretes ja entre Eric García i Víctor Chus, poc habitual que passi al descans, però ja han anat per feina.
0: Doncs al descans, excel·lents notícies pel Barça, 0-2 i situació aparentment controlada pels de Hansi Flick. Ara tornem.
8: El Barça juga a RAC1.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
19: El 2006 Espanya tenia 0 mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer Obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: Tu no ets només una pòlissa. Ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
22: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
23: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
24: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas que por las calles de Barcelona.
23: Que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
24: La gente con mi camiseta.
23: Unes ganes tremendes.
24: Ah, clar. No, no era normal.
23: I cridaven, no?
24: No era normal.
23: Sí. No? Sí, sí.
24: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
22: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
25: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
26: Clar que no. Perquè t'agrada massa.
25: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
22: Tots els bons moments talents radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a La Repesca els la donarem.
22: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
2: Ara que hem acabat l'escola
3: i tenim més temps lliure,
5: ara que podem fer el que volem,
6: volarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
26: I escoltarem els contes de RAC 1.
27: A la piscina!
28: Al cotxe!
29: O a l'hora de la migdiada!
30: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
31: I, oh?
32: Els contes de RAC 1 són dels vivim del cuento. I són divertidíssims!
33: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
34: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
35: RAC 1 Podcast.
36: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
22: El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa

0: tenint en compte que això tot just acaba de començar, no, Marc?
1: Sí, sí, jo crec que sí. Aquestes alçades, això, no ens podem posar molt exquisits amb el que fa a l'estil, amb la proposta de joc. Jo crec que el Barça ha estat concentrat, ha estat competitiu, no gaire estilístic, si vols, no gaire en la proposta una mica el que seria el Barça de tenir la pilota. Jo crec que al mig del camp ha passat molt poc, Fermín no l'hem vist, Gavi també, doncs amb molt poca preparació, amb, doncs tampoc ha sabut oferir-se, molt poca mobilitat pel mig. Al Barça li ha costat molt combinar aquí. És veritat que no hi havia gaire espai i que l'espai estava a la profunditat, estava doncs a l'esquena dels defenses que estaven molt avançats de l'Elx, un Elx que arrisca molt en la sortida de pilota i que et donava facilitats a aquí a fer un futbol directe. I sabem que aquest Barça de Flick ja en general ja no rebutja aquest tipus de joc, un futbol més directe, més d'anada i tornada, i en això ha jugat el Barça, s'hi ha trobat molt còmode, no ha patit en defensa i era qüestió de temps doncs, que l'acabessis enganxant al davant. Fins i tot doncs, una DM que pràcticament no havia fet cap acció doncs, afortunada, al final n'ha tingut dues de bones i l'última sobretot doncs, l'ha ficat cap a dins. Un Barça pragmàtic, un Barça efectiu, jo crec que a aquestes alçades no podem demanar gran cosa més.
2: Sí, sí, és el que toca. És a dir, de la mateixa manera que l'alineació ve condicionada i de quina manera, per quin punt de la temporada estem, doncs el joc també ve condicionat perquè estem al mes d'agost i perquè molts jugadors pràcticament no han pogut fer ni pretemporada, que a mi m'hagués agradat veure un Barça amb més pilota, sí, evidentment, però és veritat també que l'Elx et convida a jugar d'aquesta manera i amb jugadors tan ràpids com tens a davant, doncs ho has d'aprofitar, igual el Barça ho ha aprofitat. I a mi tinc la sensació que aquesta temporada ens passarà molt el que ens ha passat avui, és a dir, que hi haurà moments que el voldràs assassinar i que t'acabarà resolent el partit amb una jugada perquè qualitat individual en té.
3: Com
2: perquè,
3: Rashford.
2: Rashford, Dembélé, és aquest punt d'aquest futbolista, no?, que té la qualitat, que té, evidentment, que és un jugador d'elit i que si està al Barça no és per casualitat, però que també hi haurà moments, jo crec, que ens en recordarem d'ell.
4: Sí, al final la possessió, la primera part la que va guanyar l'Elx, 55-45, però clar, quatre ocasions clares del Barça i un parell de l'Elx que jo, un parell clares, tampoc les tinc allò... Aquella que no enganxa el rematador, aquella passada amb cullera de Gonzalo Villar, però poca cosa més. A mi m'ha semblat que el Barça ha controlat bé els atacs de l'Elx i millor trobar-te un rival així obert que no pas un equip tancat, que jo crec que hagués suposat més maldecats per l'equip de Flick.
5: I no, jo crec que és una estrena agraïda per la proposta del rival i perquè el Barça ha aprofitat doncs, les mancances que té l'Elx moltes vegades en la sortida de la pilota, no? I el seu posicionament dels futbolistes, per mi, una mica massa esbojarrat en alguna construcció de la jugada. I especialment contra aquest Barça, si alguna cosa doncs, pot fer mal és perdre la pilota a camp propi i amb Rafinha, Adeyemi, Lamin, etc., quedar-te amb dos, tres centrals al darrere tancant, pràcticament fins i tot en alguna jugada amb inferioritat numèrica als defenses de l'Elx. Això ho ha aprofitat el Barça, no hi ha hagut pausa en el partit, el Barça no ha tingut temps o no ha pogut doncs tancar l'Elx a camp propi perquè hi havia molts espais, però vaja, el partit requeria també aprofitar aquestes badades. No és un partit molt diferent al que vam veure en estones de la temporada passada. Els gols, si repasseu alguns gols de la temporada passada contra l'Elx, venen en situacions similars. I només un apunt del tema Gavi, perquè ens han ensenyat ara Movistar, quan el doctor Pruna es referia a la seva dolència amb Hansi Flick, que Flick li preguntava què li passa a Gavi, la cara de Flick, quan el doctor Pruna li comentava el que tenia, no era la més esperançadora de totes. Ha respirat fons, ha mirat a terra, vull dir que també a Flick se'l veia preocupat.
6: Joan Ortiz, hola.
7: Què tal, hola?
6: Fem un altre repàs de l'actualitat.
7: Sí, home, sí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita, al Montsià. A la Ràpita, al Montsià, de fet, quan han arribat al lloc dels fets, han hagut de constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. L'home ha mort després que hi arribessin els serveis d'emergència. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ho està investigant. D'altra banda, l'Ajuntament del Picat, el Segrià, ha emès un comunicat de condemna. Ho ha fet perquè els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors, i han obert una investigació per una suposada agressió sexual en grup a una noia. Tant uns fets com els altres es van produir a la nit en el marc de la festa major d'aquesta localitat. En el comunicat, el consistori també expressa el seu suport a afectats i famílies. Mentrestant, a Cadaqués, el

0: CIF ha denunciat l'agressió a un agent de policia local d'aquest municipi durant un concert, també ahir a la nit, que va requerir atenció hospitalària després de rebre un cop al nas. L'agressor, reduït amb l'ajuda de dos Mossos fora de servei, va destrossar la mampara del cotxe patrulla. El sindicat reclama que el consistori es personi com a acusació particular i reforci la plantilla davant la manca d'efectius. L'Ajuntament lamenta els fets i defensa que té dificultats estructurals per cobrir vacants. I finalment, pel que fa al temps, demà serà un dia més insegur per l'arribada d'un front associat a la profunda borrasca atlàntica situada davant de Portugal. Al matí ja cauran alguns ruixats al Pirineu Occidental, però serà a partir del migdia i durant la tarda quan les tempestes s'estendran pel nord-oest i el centre del país. No plourà tot el dia ni a tot arreu, però localment els xàfecs podran ser intensos, acompanyats de calamarsa o pedra i fortes ventades. Això és tot.
1: Gràcies, Joan.
0: De res.
2: El nou Jeep Compass és aquí, perquè sí, alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
3: Per cert, que la penya Almogàvers, X, ha denunciat càrregues, insults, estelades requisades i persones detingudes per part de la policia. Entenem que això ha estat abans del partit, quan intentaven entrar a l'estadi, perquè durant el partit aquí tot ha anat amb normalitat i no hem vist cap càrrega ni cap problema amb cap membre de seguretat ni cap membre de la policia. Però vaja, denúncia de la penya Almogàvers, que a més demana reacció per part del club per defensar l'afició.
1: Molt bé, doncs el descans 0-2. Ara el que cal és no equivocar-se. Una mica d'Olmo, no? Una mica de Hamza, una mica de Gordon.
4: Els suplents estan fent exercicis d'escalfament, el que passa que no veig algú més destacat fent exercicis amb més intensitat, no, de fer un canvi ara ja.
5: Bé, ha gastat una finestra Flick, si vol fer el 5, doncs haurà de fer 3 i 1 o 2 i 2.
1: En Cancelo també, no? Potser.
6: Sí, potser fa algun al descans i tot, no? I així no gasta finestra. Veurem, però sí, ara segur que amb aquesta comoditat de tenir aquest marcador doncs pots gestionar una mica més les càrregues, que de fet, tio, i si poguessis em faries més de 5 a 8 de canvis, perquè 90 minuts a aquestes alçades hi ha molts jugadors que no els hi sentaran gaire bé.
5: Li queden 2 minuts al Paris Saint-Germain per guanyar el partit al camp del Rennes. Ha empatat amb gol de
1: Ferran Torres.
5: Doblet de Ferran Torres,
1: bon cop de cap,
5: la
1: aquest,
5: seva estrena, i aquest, sí, estic amb el Molló, aquest és un bon gol de davanter centre d'àrea, de moment estrena immillorable de Ferran Torres, tot i que el Paris Saint-Germain o ho arregla en aquests últims dos minuts o es deixarà els primers dos punts de la temporada.
2: Sense afició al futbol és només silenci, amb l'afició al futbol ho és tot, i per gaudir amb tothom a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc, el trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange Ponès i no t'ho perdis. Orange és aquí.
1: Doncs ja surten els jugadors del Barça al terreny de joc.
4: Sense canvis.
1: Sense canvis. Continuen els mateixos que han acabat la primera part. Per tant, només a Gavi, que ha marxat lesionat. I pel que dèieu, haurem d'estar molt pendents de què ens diuen, perquè potser s'ha fet mal, més mal del que ens pensàvem en un primer moment.
6: La seqüència una mica angoixant, sí.
1: Sí.
6: No definitiva, no? Jo no em mullaria, però sí que era com, home, estaven una mica amunyats, pensatius.
7: I que hagi tornat a jugar, que això ja, vull dir, no és novetat, amb el fet que s'ha fet mal i ha continuat jugant i ha acabat caient al cap d'una estona, no? Però el dia aquell que es va trencar a Valladolid també va ser, que no dic que sigui les mateixes circumstàncies ni molt menys, o si més no feia la pinta. Però en tot cas també que aquell dia es va lesionar, va tornar i es va quedar trencant.
1: A veure si l'Elx fa algun canvi de plantejament, no?, amb el 0-2.
3: De moment, de jugadors, es mantenen els mateixos 11 que han començat. No fa canvis en Selmi.
6: Complicat ho té, perquè ja han sigut prou valents pel que ells són. Entrarà jugadors més ofensius, suposo, més tard.
1: El Barça atacarà a la nostra dreta, a la porteria del gol sud. La pilota amb la que volia començar la segona part, Rafinha, no li ha agradat a l'àrbitre. No ho sé. Li ha dit, aquesta no. No sé ben bé per què. I ara no té pilota el capità del Barça. M'està explicant ara Quintero González. Ara sí. no ho he acabat d'entendre això, perquè no ha estat el jugador que hagi dit ell que no estava prou inflada o no, ha estat l'àrbitre que li ha dit aquesta no. Vinga, tot a punt perquè comença la segona part. Rafinha pendent de Quintero González, que mira els porters, que li dona el vistiplau, mira cap a la banda. Ho estem prenent amb calma.
8: Sí.
1: És l'hora, cap problema.
6: És hostia.
1: Estan col·locant... Ah, vale, estan col·locant les pilotes a sobre els suports. Doncs si ens hem d'esperar que les col·loquin totes...
7: Quantes n'hi ha?
1: Xiula l'àrbitre, comença la segona part al Martínez Valero de la sintonia de RAC1, 0-2, guanya el Barça. Ara estem comptant, eh?
3: 4 al lateral, 5 a tribuna, i el gol quantes? 2.
1: 2 i 2.
3: Per tant...
1: 2 i 2.
3: 13,
5: no? Una suma ràpida, eh?
8: Mal número.
3: 13, no, he dit?
7: Sí.
9: Ara també dependrà dels aplegapilotes, que hauran de posar les pilotes en aquest suport. Si no les posen, no hi haurà pilotes.
7: Sí, mira, el xolo,
3: això. Hi ha un suport que està buit al costat del lateral. La resta, tots en tenen, ja.
1: Exacte, falta un allà al lateral. Escàndol. Té la pilota a la mínia mal, volia marxar per fora. Se li ha escapat l'últim toc. Servei de banda favorable al conjunt de Martín Anselmi. Dituro. Amb Just. Passada enrere per Redondo, que se la treu de sobre, la toca amb el cap Bernal. Insisteixo, per mi està fent un molt bon partit. Ara la defensa de l'Elche està a punt de fer-se un embolic. Bé, Bernal toca la pilota, endarrereix l'atac del conjunt local, que ho torna a intentar. Bé, ara Christensen. Falta. Ha topat, compte que Eric García s'ha fet mal, eh? Han topat Eric García i Aguado.
5: Una pitjada, forta, eh?
4: S'aixeca Eric, adolorit, però... S'aixeca fent algun saltiró de dolor, però Eric ara provant-se en cursa.
6: Bona clavada d'atacs.
1: Compte que hi ha una passada al cor de l'àrea, Joan. Per tant, creieu que era falta fora pel Barça? O...
5: Ara aquesta repetició ha semblat com que ell potser era el turmell, no?, després de trepitjar.
1: Ui, la passada amb l'exterior de la mínia mal per Rafinha és una preciositat, la rematada, el misto a les mans del porter. La passada de 25 metres, si fa o no fa amb l'exterior del peu esquerre des del mig del camp de la mínia mal i deixa sol davant del porter el seu company. Però com ho fa això?
6: És espectacular, perquè és la passada, però sobre amb la potència que toca i sobre amb un efecte que fa que s'acabi de clavar, no? Allò com els golfistes quan tiren un cop i fan que no reboti, que es quedi allà just on ha botat, i pràcticament ha aconseguit fer això. Li ha deixat una pilota immillorable per Rafinha. Llàstima que el seu primer control era força millorable, perquè si no es quedava sol en la millor posició possible.
9: S'entenen tan bé la Lamine Yamal i Rafinha. De fet, l'opció aquesta de Rafinha de nou està molt bé, perquè l'acosta més a Lamine Yamal i li dona més opcions segurament que es trobin.
1: I ha resolt d'una manera molt poc Rafinha, perquè a vegades pot fallar, però que no impacti bé amb la pilota és estranyíssim.
7: I tu ets a Emilio Gordon, no?, que també pica molt bé a l'espai i penses, ostres, que em puc fotre les botes en aquest tio.
1: Sí. És veritat que ho deies, Marc, a l'Elx està jugant amb una alegria, no?, amb uns espais i això, que sorprenent.
6: Sí, aquesta defensa tan avançada, si no pressiones bé els passadors de pilota, és una mica un suïcidi contra un Barça. Deixes pensar a la Lamine Yamal i mira on et posa la pilota. El Barça no para de percutir la mateixa jugada, això fa que no hi hagi molta continuïtat en el joc, tot i que és veritat que en aquesta segona part jo crec que se n'ha parlat, s'ha revisat una miqueta, i el Barça està tenint una mica més de combinació al mig del camp.
1: Ara ho ha tornat a intentar un exterior, la mínia mala, que estaria quedat un pèl curta. Després un petit regalet de Pedri al mig del camp. Un control i una passada cap enrere. Que han aplaudit els culers que són aquí al Martínez Valero.
5: També segurament l'entrada de Pedri, no? Que porta aquest punt de pausa que jo crec que a l'11 a vegades l'inicial del Barça costava de veure en algun futbolista.
6: Totalment, però mira, ara mateix ja dèiem, per exemple, ha rebut d'esquenes i l'ha tornat cap endarrere, sí, no ha sigut vertical, hi ha una mica més la intenció de tocar una mica més la pilota.
1: Ara ho intenta l'Elx, la cursa de Valera, la centrada, Eric. Gerard Martín.
4: Hi ha cinc futbolistes del Barça fent exercicis d'escalfament, són Gordon, Olmo, Cancelo, Koundé i Hamza.
3: I també cinc a l'Elx, Ponce, Buonanotte, Neto, Dianc i Cepeda.
1: Buonanotte, a mi m'encanta aquest cognom. M'hauria encantat dir-me Joan Maria Buonanotte.
4: És molt del Padrino.
1: Tot i que Forli Buonanotte és una mica complicat. Una mica més complicat, Molló?
9: Sí, de fet, més que futbol semblaria que no, que estem pensant en altres coses.
6: Ai. Quines?
9: Va, bona nit, allò de festa, no?
6: Ah.
9: Bona nit.
3: Com has arribat fins
4: jo
3: aquí,
4: pensant, Joan Molló? Jo pensant en cinema i el Padrino.
9: Cadascú.
3: Sí, sí, ja veig que... Ana Torroja, no?
1: Com?
6: Ui.
9: Suposo que cap any del concert d'Ana Torroja ja és per això.
7: Ah, val.
1: Té la pilota Belch. La frontal de l'àrea del Barça. Tete Morente. Cap enrere per Redondo. Redondo amb Xust. Xust cap a l'esquerra per el Juari. És que m'ha arribat al cor el comentari.
3: Mai millor dit, eh?
7: Yeah.
9: Falta en Ramon de les Olives.
3: Que es va fer mosso.
4: És que va donar un gran moment, eh? El Ramon de les Olives.
1: Però tu tens edat de saber tot això, Clara?
3: Jo m'ho vaig empassar tot. I de fet, quan van canviar el David o quan se'n van anar a Sants, va ser traumàtic per mi. Era com destrossar la sèrie per mi. Canviar un actor és que, vaja, em sembla una bogeria.
4: La merda tu, la merda jo, la merda de l'Armei, la Pilar, la Pilar.
3: I el fill del Santi també.
1: 0-2 guanya el Barça. Té la pilota Gonzalo Villar, que vol superar Eric García, que li ha dit per aquí no passaràs, estimat. Minut 7 de la segona part, 0-2. Futbol i cultura popular de Franc, a la sintonia de RAC1.
2: És un central i no acostuma a escalfar-se, però m'estranya que, no, que Cobercí de moment el tingui flic a la nevera i no sembla que tampoc hagi de tenir minuts avui. Va jugar contra el Basile, va jugar i no va jugar al Gamper, no?
1: Sí.
2: Una cosa així... Bueno, piano.
1: Compte la rematada, el pal fora! Havia xiulat falta, però com és que ha trigat tant? És que a mi m'havia semblat una falta claríssima per empenta.
9: S'espera per si cap en gol i pugui ser revisada.
1: Ah, val. Però era molt clara, no?
4: Jo a Cobercí no el tinc anotat, a Basilea.
9: No? Jo no ho tenia clar. Sí que hi ha una empenta...
1: Ui, el tema ve, Rafinha, Fermín, interessantíssim. Hi ha un rebuig a la defensa que caçarà la mínia mal a la banda, encara al mig del camp... frena la mínima.
4: Cobercí jo crec que encara està inèdit i que s'està anant amb peus de plom a nivell físic, tot i així els exercicis d'escalfament previs al partit amb els suplents els ha fet perfectament.
1: Oh, la Xavi Espar, quina maniobra! Ha fet una passada preciosa, ha deixat a Dayemi molt espai, a Dayemi amb Rafinha a l'interior de l'àrea, Rafinha li torna la pilota a Dayemi se la posa a la dreta, a Dayemi amb la mínima mala, la rematada fora! La rosca fora de la mínima mal des del balcó de l'àrea. Quin moviment de Xavi Espar, aquest nano.
6: Té molt nivell, amb la pilota als peus té molt, molt nivell, molta lectura de joc, és molt ràpid i sobretot molta habilitat, molta capacitat de veure la jugada, de fer-la fàcil. Tècnicament em sembla un jugador realment a tenir molt en compte. En defensa, avui se li ha notat també, ha estat correcte, però se'l nota que no té la contundència, segurament l'agressivitat, la intensitat que voldries d'un defensa, no? Aquí és on ell haurà de créixer, perquè en pilota la veritat és que és una meravella.
3: Tenim xifra d'assistència, 30.704 espectadors, per tant, pràcticament ple, hi ha molt poques cadires buides.
1: Bernal, a la zona de tres quarts, fa una passada en profunditat per Rafinha, que era boníssima, excel·lent l'acció defensiva. La segona pilota és per Xavi Espar, que cau a terra, l'àrbitre diu que no és res, servei de banda favorable a Belch. Molta amenaça al Barça, eh?
6: Sí, no, quan el Barça recupera entre aquests espais i que té aquests davanters, que és el que deia abans, tothom va a l'espai, tothom no escatima un esforç per fer una desmarcada, i això és una de les coses que aquest Barça aquesta temporada doncs tindrà pràcticament garantitzada, perquè si abans vivia d'aquestes desmarcades només amb Rafinha, ara amb Gordon i Adeyemi, doncs, i a sobre ja tenies a Fermín, doncs tens molts jugadors que s'oferiran sempre a l'espai.
7: I a més que també tens bons passadors, va? Tens Xavi Espart, tens Eric, tens Marc Bernal, tens Pedri, és a dir que per darrere també tens molts jugadors que la poden col·locar molt bé.
1: Ai, ara la passada amb l'exterior de la mínima no li ha sortit bé, la pressió de Rafinha genera una pèrdua a l'equip rival, una altra passada aprofitat de la mínima mal per Fermín, interceptada per la defensa.
9: I fins i tot avui la Minyamà, ara la segona part està més versió passador, però la primera ha anat força a l'espai, que em sembla interessant també que ho faci.
1: Falta sobre Adeyemi. Una lluita en una cursa cap enrere de Adeyemi, que ha caigut a terra i ha trigat molt a xiular-la l'àrbitre. Potser l'ha avisat l'assistent, perquè ha trigat moltíssim.
6: Ja no hi havia més la pilota, no? Entre ell...
1: No, ja la jugada ja havia avançat ben bé 15 o 20 metres.
2: Si ets client de CaixaBank, prepara't per viure experiències inoblidables amb CaixaBank Experience. Només pel fet de ser client pots accedir a experiències exclusives del món de l'esport, prevenda, sortejos, aconseguir entrades i descomptes, gaudir del millor contingut esportiu o jugar en un camp de primera. Només has de buscar a @experiencecaixabank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
1: 0-2 guanya el Barça. Rafinha de penal i Adeyemi. Recuant directe des del Martínez Valero. Pilota per Gerard Martín al lateral esquerre. Bona passada per Adeyemi, que l'ha perduda, la recupera però Pedri. A veure Pedri, des de la línia defensiva. Continua Pedri, la deixa anar Pedri. Per Eric García. Eric García amb la mínima mal. La mínima mal ja creua la línia de mitjos. A veure la mínima mal pel carril dret. Continua la mínima mal. Se'n va a buscar l'extrem o no? Frena. Passada curteta per Pedri. A la mitja punta, Pedri, la mínima mal. La mínima mal amb Eric García. I el Barça que decideix que aquest atac ha de ser llarg. A mi m'agrada quan la mínima mal de tant en tant fa això, llegeix la situació, no? Amb 0-2.
6: Totalment.
5: I és que aquesta jugada, per exemple, no l'hem vist a la primera part.
6: No
5: hem vist aquest punt de calma i de dir, estan tancats, calma, tranquil·litat.
6: Però jo crec que és intel·ligent, a més que tens el marcador a favor, és la millor manera també de no desgastar-te tant. Cansa molt més anar darrere la pilota que no pas tu tenir-la i marcar el ritme del partit. Ho pots fer, i jo crec que és bo que ho faci el Barça aquesta segona part.
1: Valera a jugar amb Redondo, Adeyemi a punt de caçar-la, llàstima. Qui sí que s'anticipa a la seva parella de ball és Xavi Espart, Adeyemi a l'esquerra, ha volgut posar-la per dins, el segon esforç de Xavi Espart, cau a terra, demana falta a la frontal de l'àrea, l'àrbitre diu que no, contraatac de l'Elx, surt Joan Garcia i envia la pilota directament a la graderia, servei de banda favorable a l'Elx. Xavi Espart s'hauria d'aixecar perquè si no hi haurà allò del minut.
4: S'està tocant la zona del turmell, ara Fermín s'interessa per ell i Rafinha es queixa l'àrbitre.
9: Sí, si no la tenen, en aquest cas no ha de sortir del terreny de joc.
2: És el Covarsí 20 minuts a Basilea en aquesta pretemporada, sí. Inèdit al Gamper, 20 minuts a Basilea.
4: Hem de repassar millor els meus apunts, doncs.
1: Una mica coix, Xavi Espart.
4: Sí, ara està fent els típics saltirons, intentant estar en cursa i des de la banqueta estan molt atents.
9: El jugador de l'Elx toca la pilota, però després l'acaba rascant una mica.
7: Els tacs.
1: El rebuig de Joan García, que no ha generat una possessió per l'Elx perquè hi havia fora de joc.
3: Es preparen dos jugadors de l'Elx, Cepeda i Buonanotte.
6: Dos mitja puntes per intentar doncs, tenir aquestes ocasions que li estan faltant a l'Elx. Un perfil de jugador un pèl més ofensiu ho té difícil per això, perquè l'Elx cada vegada més desconnectat del partit.
1: 14 de la segona part, 0-2. Té la pilota Eric García amb la mínima marca, l'ha demanat al peu, fet un teva meva amb Fermín, la mínima marca cap enrere per Eric amb Pedri li torna la pilota a Eric. Com apareix Eric per un dels passadissos interiors, la dona a l'extrem per Fermín que combinarà amb la mínima mal, fora de joc.
6: Eric, qui ho diria, que ha estat al Mundial i que és dels que menys entrenaments té, Seix està en un nivell altíssim i molt, molt ritme per l'alçada de temporada que estem.
1: Això què és, Marc? Aquest tio es deu entrenar durant les vacances, no?
6: Suposo.
4: Sí,
1: no,
4: sí.
1: No arribes així, no?
6: No, la veritat és que ara cada vegada més això, la preparació física és contínua, perquè fins i tot quan estan de vacances tots o gairebé tots poc o molt van fent coses, i Eric deu fer-ho molt, perquè la veritat és que això el nota molt bé.
4: Té molta cura de la preparació física a nivell individual, Eric, i de fet té un gimnàs a casa i és un aspecte que doncs hi està molt, molt a sobre, sempre.
1: Primer quart d'hora de la segona part, 0-2. De moment, la situació controladíssima.
9: De fet, no ha hagut de fer cap aturada, Joan Garcia, fins ara.
5: Sí, molt, molt risc, no, l'Elx, però, clar, si no fas cap ocasió de gol, si no li crees pessigolles al Barça, al final no sé si fins a quin punt et compensa aquesta proposta arriscada, tot i que després, evidentment, amb altres equips, doncs, en treu en profit.
6: Sí, aquesta temporada els hi falta algun davanter, per això.
5: Sí, els hi falta... Jo crec que han perdut molta pólvora i no sé si fitxaran... Jo crec que una cosa han de fitxar dalt per que puguin sobreviure.
1: Espera que surten al contraatac ara. Engaré amb Tete Morente, la centrada. Molt bé, Joan Garcia. Es llença i bloca la pilota per evitar la rematada de Niño.
6: Això ho fa molt bé, eh? Aquest tipus de centrades tan perilloses que van cap al segon pal, que es decideix, llegeix la jugada i sap sortir i aturar la jugada d'arrel.
1: Llàstima ara, perquè la Mínia Mal li demanava la passada a l'espai a Rafinha, i Rafinha s'ho ha repensat un pèl, no?, i ha vist que estaven fora de joc i no li ha negat la passada, i la Mínia Mal es lamentava.
4: Entraran Olmo i Gordon.
1: És que ara hi ha com a mínim dos jugadors del Barça que cada vegada que ho que el passador està en condicions la demana a l'espai. Mira, ara és Bernal, a més, parteix del terreny de joc del Barça, per tant no estan fora de joc, la dona per Adeyemi, que s'ha desdoblat, Adeyemi la dona enrere per Rafinha, la deixa passar per Bernal, Fermín, oi! Oh, si completa, oh. Fermín, quina llàstima.
4: Volia buscar l'Ami.
1: Sí, i és el que no li surt la passada, perquè hauria estat una meravella de passada, fins que el jugador, que en aquest cas hagués estat la Mínia Mal, tingués posició de xut. Quina llàstima.
2: Partit de Bernal espectacular.
1: Sí.
6: Molt ben col·locat sempre al mig centre, per tallar moltes pilotes, ha ocupat molt espai en la zona defensiva, sabent quan pressionar, i després a sobre, doncs, donant continuïtat al joc, i ara a sobre desmarcant-se, no? Només li ha faltat que fiqués aquella ocasió que ha tingut per ja ser potser el millor del partit.
4: Cobercí ha sortit a fer exercicis d'escalfament ara amb Brian Farinyes, ara que n'havíem estat parlant, Cobercí exercitant-se.
5: Millor centrada mundial, eh? Poca broma, eh?
1: Poca broma. Adeyemi, a l'esquerra, encara. Entra a l'àrea, després una acció individual, es fa el segon, la passada enrere, el porter. Molt bé, Adeyemi, eh? Hòstia, aquí m'ha encantat, eh?
6: Un intercanvi de peus, se l'ha passat a un costat, ha fet veure que sortiria per la dreta i ha sortit per l'esquerra, un jugador ràpid, un jugador que té un contra únic, que potser sí que li faltarà continuïtat a estones, però tindrà aparicions com aquesta que tenen molt nivell.
5: A partir del minut 40 ha sortit un altre Adeyemi. Com si hagués entrat algú, s'hagués posat aquests rínxols que té i hagués començat a jugar.
7: El gol ha anat bé, també, jo crec, no? I
5: a partir del gol, sí, clar.
7: Per confiança, claríssima.
6: I que al Barça estem molt ben acostumats, perquè al llarg de la història hem tingut molt bons davanters, però que el jugador talentós, el jugador driblador, ja és així, ja és irregular i estones li surt, estones no li surt.
1: Rafinha, perdona, en Fermín, la Mínia Mal entra a l'àrea, després de fer com un semibarret, li prenen la pilota en la segona acció. Falta de la Mínia, en la pressió.
6: Avui el que no ha estat gaire fi és Fermín, ha aparegut poc i quan ha aparegut no ha acabat d'estar precís del tot. D'aquesta última acció mateix, li ha faltat un punt de talent per fer una passada realment precisa cap a la Mínia.
4: I ara pot fer per fi els canvis l'Elx, portava molta estona esperant a la banda, finalment és un triple canvi el que farà Martín Anselmi. Veurem, falta un. Entra Cepeda per Tete Morente.
3: Neto per Aguado. I en faltarà un. I és l'entrada de Buonanotte. Pal dorsal 29, Ali Juari. Se'n va el nostre amic Juari.
9: Home.
6: Manté l'esquema, eh? Per això, jugadors potser un pèl més ofensius, jugadors que ha fitxat aquesta temporada, però manté l'esquema l'Elx.
4: Hi ha hagut doble canvi al Barça. Han entrat, com comentàvem, tant Dani Olmo com també Gordon, i en el seu lloc han marxat del terreny de joc Adeyemi i Lamine Yamal.
1: Rafinha a la dreta, Gordon a l'esquerra i Olmo de davanter. Ataca l'Elx, pilota a l'interior de l'àrea, Valera, no fotem, la toca Eric i després l'ha tocat Valera. Sí, fora de porteria. Ja podeu abraçar-lo ja, perquè aquest jugador...
4: L'abracen, el feliciten, destacadíssim Eric, i tenim novetats respecte a Gavi. Els primers inputs que ens arriben és que sembla que no és important, això sí, amb tota la precaució del món, perquè es tracta efectivament del genoll i encara se li ha de fer una ressonància.
7: Bé, a veure, millor.
6: Toquem fusta.
1: Sí.
6: Bé, interessant aquesta posició de davanter centre, ara que sigui Olmo.
1: Ui, ara la pèrdua d'Olmo, gravíssima. La pilota a l'interior de l'àrea, el xut, fora. No fotem, eh?
7: No fotem.
1: Ui.
6: Ha entrat fred, se li ha passat la pilota per sota.
9: Sí, sí. Si és com gol de l'Elx, els fa entrar al partit, eh?
1: Per això, sí. Per això. Sí, sí.
5: Sí, pots, crec que el Barça pot caure en la tentació de dir, és que van rondant la frontal, no? Però no tenen aquesta sensació de perill, però clar, en algun moment... poden fer un gol, sí. Sí,
1: sí. A veure si el Barça és capaç de fer el tercer i aleshores ja sí que ja estarà, però amb el 0-2 hi ha aquest perill, no? Que de cop i volta et facin un gol amb un accident com aquest i s'ho creguin, perquè és veritat que fa molta estona que sembla que no s'ho creuen, però ja sabem que això a vegades amb un gol es transforma.
9: Sí, com s'ha transformat la possessió, eh? La primera part ha acabat 55% per l'Elx, 45% pel Barça, i a la segona part és 63% pel Barça, 37% per l'Elx.
1: Bona dada aquesta, bé, Olmo, bon moviment per Gordon, Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol!
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del capità, gol de Rafinha per tancar la barraca! Primera aparició de Gordon per la banda esquerra. Conducció potent, profunda i amb criteri. Aixeca el cap, passada pel capità a l'interior de l'àrea i la rematada de Rafinha, inapel·lable gol. Gol del Barça, gol de Rafinha, assistència de Gordon, 23 de la segona part. El 0, Barça 3.
4: I Rafinha, que ha començat tan bé aquesta temporada, és un noi agraït. El capità s'ha girat en la cursa per anar a celebrar-ho amb els companys, per assenyalar l'assistent Gordon amb una bona entrada al terreny de joc, amb tots els companys felicitant-lo.
3: I a l'Elx silenci absolut, pràcticament ningú diu res, els jugadors que miren al terra amb les mans a la cintura, aquest gol que els deixa completament tocats, pràcticament llançant ja la tovallola als jugadors d'Anselmi.
9: Obrim una estrella d'an per celebrar el tercer del Barça, el segon de Rafinha i l'assistència de l'Antonio de Gordon.
6: Tot i que tot comença molt bo, que havia perdut una pilota a la mitja punta, ara en una acció molt més complicada que aquella pèrdua, doncs s'ha sabut regirar, s'ha sabut sortir de la pressió de dos defenses de l'Elx i a partir d'allà la jugada estava molt oberta, molt clara, una vegada més desmarcada a l'espai com totes les ocasions d'atac del Barça, i Rafinha doncs culminant com només ell sap, amb molta determinació.
7: I la superioritat del Barça en aquesta jugada era tan evident que fins i tot Rafinha estava a punt d'entrar amb la pilota, hagués pogut entrar amb la pilota dintre la porteria, perquè és que han arribat pràcticament a l'àrea petita per rematar absolutament sol gràcies a la passada de Gordon.
9: És el 14è doplet de Rafinha com a jugador del Barça, però és que els dos últims partits que ha jugat amb el Barça ha fet doplet, contra el Betis al Camp Nou, en l'últim partit que va jugar al Brasil la temporada passada, l'última jornada a Mestalla no va tenir minuts, i avui en l'estrena de la Lliga.
1: El xut al pal de Buonanotte des del centre de l'atac, la rematada amb l'esquerra, i si arriben a una mica més centrada Joan no pot fer res, era un bon xut, eh?
3: Sí, ha canviat, per cert, perdona, Guillem, el davanter Anselm, i ha marxat Ferniño i ha entrat Ponce.
6: I a més amb aquesta acció que, bueno, no té, és un jugador de talent, realment de qualitat, se li veu un perfil diferent, tot i que una mica tard ara per poder canviar el partit.
10: I la primera ocasió, assenyalar a la tele, perquè n'hi ha hagut alguna que em sembla que estava invalidada per, sí, alguna falta prèvia, no?
1: Exacte. Aquesta és la primera que valia de debò, no? Ara hi ha una passada a l'espai, una altra vegada a l'esquena de la defensa del Barça, no sé si està fora de joc aquest tio, la rematada, Joan! Doncs no aixeca la bandera d'assistent. Joan acaba de salvar el gol de bona notte, eh? Uf. Dues oportunitats de bona notte, eh? Ara ho intenta el Barça, obertura per Rafinha, Rafinha amb molt espai, Rafinha per la dreta, Rafinha, Rafinha entre l'àrea, Rafinha, Rafinha a molt, molt, molt interior l'àrea, rematada amb l'esquerra, fora! Oh.
6: Rafinha desencadenat, eh? Qui diria que és el primer a jugar a la Lliga? Quin ritme, tu, després de tot el que ha arribat a pressionar.
1: Mira la corrent cap enrere. Que ara ja entendríem que parés, eh?
7: A veure, recordem que es va lesionar abans del Mundial en un amistós amb el Brasil i que li vam criticar, doncs, home, és així, Rafinha, no negocia cap esforç.
1: I estic d'acord, però jo ara ja el canviaria.
3: Ara Flick li ha dit alguna cosa.
1: Jo ara ja diria,
10: ve de dos cops molt durs, el tram final amb el Barça, i el Mundial també es lesiona amb el Brasil. Vull dir que jo crec que té moltes ganes de reivindicar-se i ho està demostrant.
3: Ole, ole, per part de la pressió del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
8: I Olmo, que veu el desmarcatge de Gordon. Gordon, que encararà el porter. Va Gordon, Antonio! La dona per Fermín, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, rebre una passada en profunditat a l'esquena de la defensa, fa la conducció i el noi és generós de mena perquè hauria pogut fer ell el gol, però ha vist Fermín a la seva dreta i li ha dit, va, Carmelet pel Fermín, li ha donat el gol fet i Fermín, evidentment, només l'havia de tocar i fotre-la dins. Gol del Barça, gol de Fermín, Antonio Gordon, que assisteix una altra vegada. Déu-n'hi-do, quin debut en un partit oficial amb la samarreta del Barça de l'Internacional anglès. 27 de la segona part, 0-4.
4: Destacadíssim Anthony Gordon i donant mostres de la seva integració en aquest vestidor, que l'ha rebut amb els braços oberts, i si reparteix caramels d'aquesta manera, doncs encara l'estimaran més i encara encaixarà millor. Fermín li ha agraït l'assistència, li ha agraït la generositat, ha anat a buscar-lo, un Fermín que vol mirar endavant després de tot el calvari que ha passat aquest estiu per perdre's al Mundial i no ser campió del món amb els seus companys.
3: 20 minuts mal comptats pel final i molta gent que ja marxa cap a casa, n'ha tingut prou l'afició de l'Elx amb aquest quart gol del Barça, la gent que veu que és tard, que això ja no hi ha qui ho arregli, i desfila cap a casa.
2: Obriu una estrella d'amo, la quarta ja cobriu avui, aquesta per Fermín i també per l'Antonio.
6: I quina volteta màgica que ha fet Pedri al mig del camp, com s'ha desfet de la pressió del seu marcador i ha desembocat una vegada més aquesta jugada. Tants espais t'està deixant l'Elx, que és un regal. El Barça l'aprofita bé, però l'Elx s'està suïcidant donant tants i tants espais en un Barça en aquests últims minuts.
7: De bona manera, acabar en un vestidor Gordon, eh? Perquè s'ha de ser generós per passar-li a Fermín.
1: Però molt,
7: perquè la vols. Vaig a marcar el teu primer gol.
1: Amb la samarreta del Barça, sí, no? Tant. El dia que debutes i el tio diu, no, no, la dono allà.
7: Exacte, ja has fet l'assistència, veus que bé, no passa res. Sí,
9: per mi el mèrit de Fermín és aquest, que sí, segurament donaria per fet que Gordon voldria marcar i xutaria i ha aguantat per darrere la pilota i per no caure'n fora de joc, vull dir.
1: Sí, sí. Pere Valera, déu-n'hi-do amb la cursa. Collons, el bona notte aquest ha sortit amb ganes de xutar, no? Era ell una altra vegada, no? O no? Ah, no, no era ell ara. Ara era el 16, no? Era Neto.
3: Sí, Neto.
1: 0-4, tu. Quin bon debut, eh?
10: I nosaltres estem parlant que falti un 9, Pou? Sí, falta el 9.
1: Falta el 9.
10: 4 gols, tu.
1: Sí, sí. Ara serà això. Ara serà això. Ara Deco dirà, escolti, no falta res aquí.
3: Falta el 9.
1: Falta el 9, sí, sí. I a mi el que em sorprèn és, no, Hamza no tindrà minutets, perquè amb la pretemporada que ha fet, no? Ara amb el partit ja de Tibaneit.
3: S'estava escalfant.
1: Bueno, uns minutets, no?
7: Sí, estaria bé.
6: se'ls ha guanyat.
1: Oi que sí?
6: Sí, sí.
4: S'està escalfant encara.
1: El Barça ha fet 3 canvis, ha fet?
9: Sí.
4: Sí.
1: I dues finestres,
4: dues
1: no?
4: Finestres.
1: Quina llàstima que, ja sé que és anecdòtic, però que amb el desgavell aquest de jornada 1, jornada 2, etc., no podrà ser líder, no? Per molt que guanyis de 0-4. Deu haver-hi equips que han sumat més de 3 punts. Ja,
10: Sevilla en té 6, va fer el 6 de 6 ahir a Sant Mamés, i hi ha dos equips amb 4 punts, com l'Alavés i l'Atlètic de Madrid.
4: Això no té cap ni peus.
1: No, no. Vinga, que torna a sortir el Barça. Olmo, amb Fermín. Fermín en profunditat per Rafinha, que no està fora de joc. Rafinha encara, Rafinha que pot fer el hat-trick, la rematada. Ai, li treu el porter fora de joc.
9: Ah.
1: Això l'ha fallat, per això l'ha fallat.
9: Ui, sí, ho era.
1: Ho ha vist claríssim, Rafinha.
6: S'ha precipitat. És que no pot. Jo crec que Rafinha li pot, l'ànsia veu tant i tant espai.
1: És que ara estira. El camp, Marc, és que... Ara, si volguessis fer-ne 8, els faries.
10: Un parell més, sí, sí.
6: Sí, sí.
1: Perquè és que estan... pausa per beure aigua. Però ara, Marc, no es tractaria... Vull dir, l'Elx ara s'hauria de protegir una mica per
6: totalment.
1: No prendre mal,
6: Totalment.
1: Prendran mal,
6: Jo no, n'estic convençudíssim. Està molt bé tenir una proposta i em sembla molt bé que la portis a la pràctica i que ho hagin fet fins fa 10 minuts. Però ara ja... i més a l'inici de temporada començant un projecte contra tot un Barça, vull dir, escolta, què vols fer?
10: Jo t'anava a dir això, Marc, vull dir, encara que sigui el Barça, que segurament es dona per descomptat que el Barça pugui sumar els 3 punts, comences amb un... i pot ser un resultat perfectament que es doni ara al final del partit, un 0-6,
6: sí.
10: I ja d'entrada ja et miren malament, l'agradaria dir... Què fa aquest aquí a la banqueta?
6: Amb Gordon, Rafinha i aquesta gent per aquí
10: davant corrent... No pararan, clar. No. Però vaja, pel Barça millor, esclar, perquè ves, engreixes la confiança, vull dir, de futbolistes com Gordon, Adeyemi, que acaben d'arribar, vull dir que Barça està fent el que ha de fer i a més l'estrena és agraïda, jo crec, que per l'estil de joc i el que proposa el rival.
2: Inicia una nova temporada de futbol a la Lliga Espanyola, que ho té tot i també ho pots tenir tot ara a la carretera. Descobreix el Nissan Qashqai amb el nou e-Power, l'híbrid reinventat més potent i eficient que t'ofereix 205 cavalls i un consum de 4,3 litres cada 100 quilòmetres, perquè no deixis de guanyar.
1: 32 minuts de la segona part, 0-4, amb Gordon i Rafinha al camp. En podem veure un parell o tres més,
9: I tant.
6: I Olmo i Pedri a la sala de màquines, anar tirant carmelets i vinga.
10: El meu únic dubte és si ara l'aturada, estava parlant amb Redondo i algun altre futbolista de la zona defensiva, és si ara els hi ha dit alguna cosa per mirar de protegir-se i que canviï una mica l'escenari.
4: El Barça entrarà Cancelo, que està rebent instruccions a la tauleta de Dela. Ara que Hansi Flick parla amb ell, redebutarà Cancelo.
1: Però aleshores, si només fa aquest canvi, ja està, no? Ja no té més finestres, no? Ho deixarà amb 4, no?
9: No va estar als canvis, que estrany, no?
6: Sí.
1: Però serà així,
4: ser,
1: no?
4: A veure, pot ser que hi hagi algú que estigui dins de la banqueta rebent algun tipus d'instrucció i que des de la nostra posició no ho acabem de veure. De moment, però... qui està dret aquí, ben a prop de Hansi Flick, mira, veus, ara Koundé. Koundé s'afegeix a Cancelo.
1: Koundé,
7: Fent que també és d'il·lusió Hamza, també t'ho dic.
4: Sí, oi?
1: Sí, em sorprèn que no el faci jugar, no sé. Perquè Cancelo suposo que serà per Xavi Espar i Koundé per Eric García, potser.
10: Sí, crec que per Eric, no?
7: No som en minuts.
6: Oh, és veritat que Eric, sent mundialista, per molta preparació física que hagi fet a casa seva, segurament 90 minuts potser és recomanable que no els faci.
1: Pedri, una altra vegada amb Gordon, ataca Gordon. Aquest, quan veu espai... Hòstia, quina verticalitat que té, Ara ha acabat frenant perquè hi havia molta gent, però, hòstia, l'instint,
6: Aquest serà 100% aquesta la jugada, l'instint d'anar cap endavant i a la que vegi espai a córrer.
1: A mi és un tio que no sé per què, però des del primer moment m'agrada.
6: A mi m'agrada molt.
1: Mira, bona passada per Fermín, gira Fermín, la mitja volta de Fermín, la rematada, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Fermín. Quina jugada de Fermín! La passada diria que és de Xavi Espar.
9: Sí.
1: I Fermín rep d'esquena la porteria, es regira mitja volta mentre va controlant la pilota dirigint-la cap a la porteria contrària,
8: maniobra deliciosa de Fermín, que després mira el porter, la rematada i barraca. Gol del Barça, gol molt bonic de Fermín, el 0, Barça 5.
4: Ho celebra tot l'equip, just quan més parlem de, del tema del gol, de si fa falta el nou, Hansi Flick ha somrigut molt i ha celebrat aquest gol de Fermín amb molta efusivitat, doble canvi al Barça, marxen del terreny de joc Rafinha i Marc Bernal i en el seu lloc, com comentaven, entren Cancelo i Koundé.
3: I si la gent ja marxava, ara ja ni t'explico. La gent enfadada i decebuda amb aquesta estrena a casa de l'Elx, que es mantindrà amb un sol punt en aquest inici de Lliga, i els jugadors que jo crec que voldrien que s'acabés ja el partit, que se'ls empassés la terra.
2: Doncs a la cinquena estrella d'Am, cobrim avui aquesta per segona vegada per Fermín.
6: Que no havia tingut el partit més lluït i al final s'anirà amb dos gols. Molt bona acció, aquesta sí, així com l'anterior només l'ha hagut d'empènyer la passada de Gordon. Aquí ha sigut una jugada personal. És veritat que el defensa podia haver estat bastant més intens, però s'ha girat de meravella Fermín, que si alguna cosa té és gol.
2: En va fer 13 la temporada passada. És el seu cinquè doblet amb la samarreta del Barça l'últim al mes de gener al camp de l'Eslàvia de Praga.
1: 0 de 2 en la meva previsió de canvis, perquè realment no ha fet cap dels dos canvis des de posició per posició, no? Vull dir, ara ho hem de tornar a reordenar tot.
4: Sí, perquè Eric ha passat a jugar a la base de la, sí, de la jugada, al mig del camp.
1: I Cancelo fa d'extrem dret.
4: Sí.
1: Amb Koundé per darrere.
4: Sí.
1: Vull dir que Marc ha prioritzat els minuts i no les posicions, clarament, no? Perquè ara això, Cancelo està jugant per davant de Koundé, Eric que torna a canviar de posició.
6: És tot un garbuix, la veritat és que és un croquis que ara mateix amb el 0-5 pots fer el que et doni absolutament la gana, i és veritat que són jugadors que han jugat en algun moment en aquestes posicions, però tot molt, molt desordenat. Estem això, en el primer partit, però gairebé sensacions de pretemporada amb algunes accions com aquesta, no?
1: Ara que bé començar així,
2: i tant.
1: Vull dir, amb un 11 de circumstàncies, amb alguns dels teus millors jugadors encara en rodatge i n'estàs fotent 5, ja sé que estàs jugant contra un equip que ha de lluitar per mantenir la categoria, però vaja, que a mi m'està transmetent una solidesa a l'equip avui.
7: És que Rodri, que avui no el tenim present,
1: Sí. Totalment.
9: I Cubarsí.
7: I Cubarsí, sí.
1: Cubarsí, i això, i que...
4: I el nou que vindrà.
7: Exacte.
6: I la Min està a mig gas,
1: La Min a mig gas, és que clar, és que...
6: Sí, tens un senyor equip. I que sobretot que tenen molta qualitat, però que a més sempre tenen aquest esperit, no?, de lluitar, de competir-lo... i els jugadors que s'han fitxat són en aquesta línia, i doncs fins i tot avui que jo crec que el Barça està bastant per sota el seu nivell, que acabarà estant, doncs mira, 5-0 i no tant generant ni una ocasió.
10: Que hi ha un estil tan marcat.
9: Sí, velocitat de creuer, no, Gerard?
10: Que a vegades, vull dir... No vull dir que surti sol, no? Però quan tens un estil tan marcat i tots els jugadors saben a què juguen, encara que hagin arribat nous, doncs funciona.
1: És que tu ara, que et puguis permetre ja el primer partit de debò amb 3 punts en joc, estàs jugant amb una davantera que és Cancelo, Fermín, Gordon,
6: I Xavi per de la tela d'esquerra, i ara l'Eric el pos de mig centre, sí. Has pogut fer els canvis que t'ha donat una mica la gana i l'equip ha seguit sent un equip.
2: Afegeix una mica de màgia, de Panini. Ja ho tens tot, la col·lecció oficial de Crous de la Lliga. Sí. I eSports de Panini. 55è aniversari, Algo molt més complet. Cromos de tots els nous fitxatges.
10: El de Gordon.
2: Molts regals, a més, per guanyar. A veure, aquí tenim. Mira, un Prime.
10: Prime?
2: Tenim aquí un Prime, Simon. Que no va ser molt prime ahir.
10: El Mundial.
2: Apcar, jugador del Getafe, un fiestilista. Sí. Dela, del Llevant, un Cròmics.
10: Cròmics,
2: en aquest cas, Marc Pubill.
10: Bon gol avui, sí.
2: Loureiro, del Depor, Johnny Cardoso, de l'Atlético, Luis Rioja i... Rafinha! Rafinha, la màgia de Panini.
10: Porta el braçalet o no?
1: Començat forts,
10: sí, amb el braçalet, amb el braçalet de capità,
1: Sí. Hem començat forts amb aquest primer sobre, Rafinha, 2 gols avui,
2: I una assistència, que per cert, veia que això en un partit inaugural de la Lliga ho han fet pocs jugadors a la història del Barça. Messi ho ha fet 3 vegades, aquest menys a part. Però l'últim jo crec que no l'endevinaríeu mai. L'any 2021.
3: Bé,
6: que el primer partit de Lliga fet dos gols i una assist.
7: Braithwaite. Contra la Real Societat.
9: En Martí, Martín Braithwaite.
7: Martinet, sí, sí.
10: El nou, no?
7: Un pare.
10: És aquest el nou.
7: Està retirat? No, encara juga, no?
10: Tira baratet.
1: Que sapigueu que els enviats especials del Barça a jugar a RAC1 ja tenim l'àlbum de Panini, a la bossa. Avui ens l'han donat aquí el Martínez Valero. Passada a l'espai per Gordon, una altra vegada entre l'àrea Gordon, la rematada, ara l'ha volgut fer. A les mans del porter.
10: Llàstima.
7: Que ràpid, que és Gordon.
10: Ja fa la passada, Pedri?
1: Rapidíssim,
9: I el té molt interioritzat, jo crec, el timing de, per no caure el fora de joc. O sigui, em sembla un jugador molt intel·ligent que hi caurà poques vegades pels desmarcatges que fa en profunditat.
1: Per mi és un jugador que amb alguns plantejaments contra el Barça d'equips de la Lliga Espanyola haurem de veure com ho fa, no? Quan no hi hagi cap opció de córrer perquè no hi hagi espais, però a mi em sembla que és un jugador molt interessant quan el Barça s'avanci contra aquest tipus d'equips que hagin de canviar el plantejament. Sabeu què vol dir? Que...
6: Això segur, però jo crec que fins i tot contra els rivals tancats ens sorprendrà. Jo crec que fa un futbol senzill, vull dir, simplement control, passada, desmarcada, xutar, o sigui, no fa virgueries, però tot ho fa amb molt sentit, ho fa molt bé, amb un sentit molt col·lectiu. Per mi és un jugador que sorprendrà del rendiment que donarà.
1: Ataca l'Ells, la rematada Tubeta a les mans de Joan Garcia, però comptarà com a rematada entre els tres pals.
9: Sí,
1: va pilota Cancelo per la dreta, frena. 4 minuts i mig més l'afegit perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 0-5. Sí, 0-5. Els de RAC1 en directe des del Martínez Valero.
10: A banda de Rafinha i de Fermín, porten dos gols també en aquesta lliga. Mariano, de l'Alavés, i Roberto, el davanter de l'Espanyol. Són aquests quatre futbolistes, de moment, els únics que han marcat dos gols. Fermín té l'opció, si marca un mes, de ser pitxitxe en solitari.
3: I per cert, l'Elx ha esgotat canvis fa uns minuts. Ha entrat Pedro Vigas, el capità, en el lloc de Redondo.
1: Pedri, la demana Gordon. La passada de Pedri és una delícia! No, un pèl llarga. Uf, l'havia vist, L'havia vist com feia el moviment aquest en horitzontal, no? Per no caure en fora de joc. Quina llàstima. El deixava sol davant del porter,
6: Sí, Pedri, la veritat és que ha entrat bé el partit, molt fi, donant pinzellades de la seva enorme qualitat.
1: Passada de Pedri per Cancelo a les mans del porter. Crec que ja puc dir-ho de manera oberta i oficial, que m'he enamorat d'Antonio Gordon. Sí.
6: Antonio, no?
1: Sí, el que ha fet en Fermín m'ha arribat al cor, Puig.
11: Sí, jo, a mi no m'has de convèncer, perquè sóc de...
1: Ets del club de fans.
11: De l'Antonio, de Poblenou i d'aquest, ara.
1: Hòstia, del cor de la ciutat a Poblenou.
4: Ostres, sí, l'Antonio de Poblenou,
1: No
4: l'he mirat,
1: sí. No?
4: Ni a la carta, podria fer-ho, però...
7: Fes-ho, home.
4: Sí, clar, també de mirar Nissaga de Poder, és que tinc molta feina.
7: Home.
4: Joan.
9: Si has de triar Nissaga de Poder, sempre.
4: Ah, més Rubí la Franca, evidentment.
7: Ah, clar. No has vist?
4: Nissaga de Poder, molt dolents, els dolents.
1: De fet, a cor obert, Puig és la primera que ho rebenta, no? És la primera telenovela catalana que ho peta, que diuen ara, molt.
11: Sí, home, Poblenou, déu-n'hi-do, també, però...
1: No, m'he equivocat, volia dir precisament Poblenou.
11: Sí.
1: Poblenou és la primera, no? És el primer gran èxit, no? Amb el súper aquell que fan amb guanyant la loteria, no?
7: I... Sí. Amb la combinació 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Però com et recordes
4: d'això?
7: Era com una contrasella.
4: És que em recordar el codi de Lost.
1: El Poblenou jo crec que és la primera diària que...
4: Abans va haver-hi la granja, la feien abans de la vida en un xic.
1: Sí. El Puyal, el Joaquim Maria Puyal es va inventar això, però allò era setmanal.
4: Sí. Era els divendres.
1: Sí.
7: Boníssim.
11: Salut i peles.
1: Sí. 2 minuts i sabrem quan s'afegeix. 0-5.
9: Avui s'haurien d'afegir els 2 minuts de la pausa d'hidratació i llestos. Jo crec que això sí que s'ha d'afegir, perquè és que no s'ha jugat, òbviament.
1: Ja. I vés a saber si el gol a Verage és...
9: Sí, clar, però si ens poséssim així hauria d'afegir ja els canvis, els gols.
1: Sí. Dituro. Ja veieu que hi ha un partit no, paral·lel a la graderia. Sí, sí, sí, sí. Quan hi ha els seguidors del Barça.
3: És que s'ho passa molt bé, realment.
1: Estan eufòrics, evidentment, amb aquest 0-5. Han triat un bon desplaçament.
10: Avui és que Cupido ha posat el micròfon gairebé allà a la mateixa posició, o és que realment no, l'afició de l'Elx se sent poc?
1: No, és que els tenim molt a prop, però a banda de la resta del Martínez Valeri ja fa molta estona que han capitulat i... silenci absolut.
2: És que ja ho diuen, que el futbol és cosa de 22 jugadors, però tots sabem que és mentida, és cosa de milers de milions d'aficionats, com aquests que sentim, que mai deixen de creure en el seu equip. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol en tota la Lliga i tota la Champions, tot el futbol en un sol lloc. El trobaràs a Orange TV, truca al 1414 o entra a Orange.es i no t'ho perdis. Orange és aquí.
1: Sí. Sí, no volia caigut la lentilla a l'estudi de RAC1. Té la pilota a l'Elx, 10 segons i sabrem quan s'afegeix. Ara ja l'únic objectiu de Hansi Flick, Marta, és el clean sheet,
3: home,
1: que li agrada molt.
3: Sí, sí.
1: Li agrada molt.
3: 3 d'afegits.
1: 3 minutets.
10: Cert que abans la tele enfocava la banqueta amb Gavi, i que abans hem dit de les cares de preocupació, etcètera, etcètera. Ens ha explicat la Marta que hi ha optimisme i la cara de Gavi, vaja, no tenia res a veure amb la de quan ha sortit del terreny de joc per aquests problemes al genoll.
1: Doncs, millor. Bon senyal. Ho intenta l'Elx. Ponce. El posa a l'interior de l'àrea. Ve Olmo en l'ajuda defensiva. Se la treu de sobre. Xavi Espar. Es busca la vida Fermín. Li guanya l'acció. La seva parella de ball. Ara Fermín ja no pot dir ni fava, eh? Està estirant.
9: Sí, clar, ell ha fet la pretemporada des del primer dia, però que abans s'ha de recuperar de la lesió. Em sembla una fantàstica notícia que pugui acabar els 95 minuts. 93, perdó.
1: Sí, sí, mira, ara anant a buscar una pilota dividida, que torna a entrar a l'àrea del Barça, la treu Xavi Espar, buf. Bé, Xavi Espar amb Cancelo, frena, la demanava l'espai Olmo, Cancelo, molt bé. Gordon! Oh, mal vist. Per Gordon aixecant el braç, Eric la posa ara en profunditat, Gordon per dins amb Cancelo, ai, la passada per Fermín a l'esquerra, l'ha agafat a contrapeu. Vinga,
3: molt bé, eh?
10: Bé d'entonació.
6: Quants són d'aficionats, aproximadament?
3: Uns quants centenars, eh? Sí, està... Bé. Sí, sí, sí.
1: Que però, és que
3: es cansen, a més.
1: El contrast amb la resta del camp, Marc, és que és espectacular. O sigui, no n'hi ha ni contesten els altres. Normalment això no xiula, no...
6: Sí. No hi ha grup d'animació, no? Aquí a Elx, o no...
1: Sí, hi ha grup d'animació.
3: Ara celebren que Hansi Flick s'ha girat i els ha saludat amb la mà dreta.
1: Flick, Hansi Flick, se gira i ja està. Sí, sí.
6: Què deuen fer? Deuen fer nit aquí o pugen ara quan acabi?
3: No, al nostre hotel hi havia alguns aficionats.
1: Deuen fer nit aquí.
3: Sí, sí.
6: Sisplau, no?
10: Nit i setmana potser llarga.
1: Sí. Alguns potser sí, són de vacances aquí. Té la pilota Christensen, sé que s'entra amb Eric amb el danès. Bon partit també de Christensen. Molt solvent el danès. Ara Koundé aprofita un mal refús a la defensa, volia fer una passada en profitat per Fermín, que es lamenta perquè volia fer el hat-trick. Ara es posa la mà a l'orella a l'àrbitre, no sé per què. Xiula l'àrbitre del partit. Elx 0, Barça 5, 2 de Rafinha, 2 de Fermín i un d'Adeyemi. El Barça s'estrena a la Lliga amb una victòria contundent, inapel·lable, indiscutible. Sensació de domini absolut des del primer moment. El Barça és molt millor que l'Elx, però calia demostrar-ho. I els de Hansi Flick ho han fet des del primer minut fins al 90. Estrena boníssima del Barça en aquesta temporada 2026-2027. Si algú li vol treure el títol de Lliga al Barça de Hansi Flick, ja heu vist que el missatge des del primer dia és claríssim. Hauran de treballar molt, molt, molt, perquè el Barça vol la tercera seguida.
4: I Hansi Flick està content, ha saltat al terreny de joc a felicitar els seus jugadors, s'ha interessat per Fermín, que ha acabat una mica amb rampes al partit i s'ha deixat caure a terra, tots tranquils, ara ja s'ha aixecat, simplement que muscularment doncs, ha notat l'exigència física, un Flick que ha volgut compartir amb els seus aquest inici amb victòria. Deia que era molt important començar la Lliga amb aquests 3 punts i les sensacions que ha deixat l'equip han estat molt solvents, i ara Hansi Flick parlant amb Anthony Gordon després d'aquest debut estel·lar amb el Barça en partit oficial.
3: I els jugadors de l'El, almenys la gran majoria que

0: a la zona del Corna, on hi ha aquest nombrós grup d'aficionats del Barça. Un Gavi una mica seriós, que es va mirar en la zona del genoll, alguns companys li fan algun comentari, també Hansi Flick parlava amb ell, però en tot cas afegint-se a aquesta celebració amb els seus companys.
1: Doncs alegria, i tant que sí, eufòria diria jo, entre els socis i seguidors del Barça que s'han desplaçat al Martínez Valero, i a la plantilla també, debut fantàstic tenint en compte les circumstàncies del Barça de Hansi Flick. Hem de repartir punts.
2: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
1: Un punt. Marc.
3: Bernal.
1: Marta.
0: Bernal.
1: Clara.
0: Gordon.
1: Jaume.
4: Fermín.
1: Joan Lluís.
5: Eric.
1: Xavi.
6: Bernal.
1: Gerard.
7: Antonio Gordon.
1: Jo voto l'Antonio, Antonio Gordon. 3 punts. Marc.
3: Gordon.
1: Marta.
0: Sí, Gordon.
1: Clara.
0: Bernal.
1: Jaume.
4: Eric.
1: Joan Lluís.
5: Antonio.
1: Xavi.
6: Gordon.
1: Gerard.
7: Eric García.
1: Bernal. 5 punts, Marc.
3: Rafinha.
1: Marta.
0: Rafinha.
1: Clara.
0: Rafinha.
1: Jaume.
4: Rafinha.
1: Joan Lluís.
5: Rafinha.
1: Xavi.
6: Rafinha.
1: Gerard.
7: Rafinha.
1: Rafinha.
4: Doncs queda en tercera posició Marc Bernal amb 9 punts, en segona l'Antonio, Gordon amb 15 i, per unanimitat, el millor del partit, Rafinha amb 40 punts.
8: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
1: Doncs Rafinha, el millor jugador del partit, amb aquests dos gols i una assistència, i pressionant i deixant-se la pell per defensar els colors del seu equip.
0: I un penal provocat, també.
1: I un penal provocat, tens tota la raó del món. Vull dir que aquesta versió de Rafinha convida i molt a l'optimisme. Per cert, hi ha alguns oients, companys, que m'estan dient que una de les celebracions de Rafinha és com fent una celebració de l'aranya o
5: sí,
1: una cosa així.
5: Sí, m'ho han comentat, que acabava fent allò... Feia la celebració amb Lamine i després acabava fent una celebració d'aranya, de Spider-Man.
6: Pel que hem pogut saber... És dedicatòria al seu fill Gael per Spider-Man.
1: Vale, o sigui, no per l'aranya...
5: Això seria sonat.
1: No.
7: Seria rebuscat. Vaja, de Rafinha podria ser, però seria rebuscat.
3: Home, la celebració que fa ell habitual ja ha explicat que és pel seu fill, no? Normalment la que fa, no sé què, un arc.
6: Com un arc, o sigui, no? Doncs ara deuen haver vist Spider-Man i pel que pot saber és pel Gael.
1: Val, doncs queda aclarit. Queda aclarit. Farem una pausa i de seguida tornem en directe des del Martínez Valero per escoltar els protagonistes i fer les anàlisis d'aquesta victòria contundent del Barça, 0-5.
9: El Barça juga a RAC1.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Ei, perdona, una estrella.
14: Ei, una estrella.
13: Perdona, una estrella.
14: Una estrella.
13: Què? Un crit valent?
14: Vinga, tots units fent força.
15: Una estrella!
16: De seguida.
17: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així.
18: De debò?
19: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
17: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional, ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol...

0: futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
2: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Tenia qualitat.
4: Tenia qualitat, qui, Gerard, que tenia qualitat?
3: No, és que estem veient la Lliga Veneçolana a l'estudi.
4: Ah, val.
3: No sé per què el Molló ens ha posat la Lliga Veneçolana aquí.
5: No, ha saltat sola, no? Jo no l'he posada.
3: Eh? Val.
4: La Lliga Veneçolana.
3: No, el camp...
6: Espectacular,
3: o sigui,
6: espectacular.
3: És un patatal increïble, però escolta, FIFA Plus ho televisa sí. I vist algú que feia un bon retall al mig del camp.
4: Passen 5 minuts a 11:45. En principi, nosaltres continuarem pendents del postpartit del Barça. Si hi hagués alguna cosa destacada a la Lliga Veneçolana, evidentment ho compartiríem amb els oients de RAC1. Només faltaria. 0-100 que ha guanyat el Barça. 2 de Rafinha, 2 de Fermín i un de Adeyemi. Partit molt plàcid. I quan sempre repassem la classificació, però quan el Barça guanya sempre ve de gust.
7: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
3: Doncs una classificació, Pou, estranya, perquè hi ha equips amb dos partits jugats, n'hi ha que n'han jugat un, com el Barça, i n'hi ha fins i tot un, l'Osasuna, que encara no s'ha estrenat en aquesta lliga. Per tant, imagineu-vos el cacau que hi ha ara mateix a la classificació. Però vaja, dels que han jugat dos partits, estan per davant del Barça, el Sevilla, que és el líder en solitari, amb 6 punts, l'Alavés, que en té 4, i l'Atlètic de Madrid, que també en té 4, i el quart classificat ja a la classificació és el Barça, amb només un partit jugat, 3 punts, 5 gols a favor, cap encaixat. 3 punts els mateixos que l'Espanyol, que ocupa la cinquena posició amb 2 partits, i també els mateixos que el Real Madrid, que només ha jugat el partit d'ahir al camp precisament del conjunt blanquiblau. El Madrid ara mateix 6è per aquesta diferència de gols. Ho diem sempre, baixarien a segona divisió si avui s'acabés la Lliga, ja és molt dir perquè tot just acaba de començar, però l'Atlètic Club de Bilbao, sense puntuar, amb 0 punts, el Màlaga, també amb 0, i el Llevant, Cué, sense estrenar-se.
8: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
4: El dijous el Barça jugarà la jornada 1... I quan estarem ja tots endreçats, aquell cap de setmana següent, quan el Barça jugui dilluns,
9: sí,
4: ja ens haurem endreçat tots, no?
9: El 31 d'agost. Després del Barça-Rayo hi haurà 3 jornades de Lliga completades.
4: Ja tothom tindrà 3
3: sí,
4: partits, no?
3: Sí, perquè Osasuna juga demà, torna a jugar entre setmana i acaba jugant el mateix... No sé si juga abans de dilluns, no sé si juga diumenge també i recupera també els partits que tenia pendent.
4: Molt bé, Carlos Martínez, bona nit.
10: Hola, bona nit.
4: Albert Blaia, bona nit. Albert?
11: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit amb l'Albert i el Carlos, que farem una mica de tertúlia en calent, una mica d'anàlisi del que ha passat avui. Carlos, tenint en compte les circumstàncies, partit plàcid i victòria incontestable, no?
10: Sí, per mi un partit molt complet per ser la jornada 1 de Lliga. Segurament si fos la jornada 20 exigiríem més al Barça, més enllà del resultat, però crec que per ser un partit de la jornada 1, per tenir molta gent que ve pràcticament d'estar de vacances fins fa una setmana, 10 dies, crec que l'equip ha estat a un nivell bo. És cert que per mi la primera part no és bona, ni és bona amb la circulació, perquè jo crec que hem vist un Barça un pèl precipitat, ni és bona amb la pressió, més enllà de que sí que s'ha observat una actitud molt agressiva en la pressió, però de vegades molt desajustada. I crec que definitivament l'entrada de Pedri i el segon gol, el de Adeyemi, han acabat d'ordenar el Barça i de fer que la segona part fos una segona part molt plàcida.
4: Una altra vegada Flick ha millorat l'equip al descans, no, Albert?
6: Sí, jo crec que comentava una miqueta el Carlos, amb el 0-2 ja gairebé les acaballes de la primera part, això ha matat l'Elx, que ha competit bé, que estava intentant-ho, i a partir d'aquí l'entrada de Pedri. És un futbolista que, tot i jugar una miqueta a mig gas, doncs el ritme que hi posa, la capacitat que té per ajuntar l'equip, s'ha notat moltíssim. Crec que el Barça estava patint a la primera part amb el mig del camp, Bernal, Gavi no s'acaben de trobar, el Barça estava molt estirat, possessions molt inconexes, la pressió no acaba de rotllar, l'Elx no té talent per penalitzar-ho, i evidentment a la segona part, a partir del nivell de Pedri, i que el Barça jo crec que és un equip que s'està construint sobretot per tenir atacs molt verticals i perquè en partits on el rival et ve buscar puguis penalitzar, doncs ha complert una segona part fantàstica, de les millors dels darrers temps, si sumem també el tram final de la temporada passada, i això que la mina avui, doncs jo crec que potser estava molt lluny encara del seu nivell, i això és el que ens ha de fer ser més optimistes, com un la mina mig gas el Barça ha marcat 5 gols i sense el famós 9.
4: Dels futbolistes concrets, algun nom que vulguis destacar, Carlos? Algú que t'hagi cridat l'atenció pel seu rendiment avui?
9: L'hem perdut.
4: Albert, amb qui et quedes?
6: Jo em quedo amb Xavi Aspar. Sincerament, crec que més enllà del paper de Rafinha, per mi ha estat el millor jugador de l'equip. Un Xavi Aspar que la primera part, quan potser les coses no acaben de sortir, ha estat a un nivell altíssim, a lateral esquerra, que no és una posició gens senzilla. A més, un Barça que la pressió no acaba de funcionar. Espectacular en la presa de decisions, en detalls tècnics, amb el nivell físic que té, que jo crec que és de les facetes més infravalorades, perquè hi va constantment en tots els duels, molt bé defensivament i en sortir de pilota. Veurem si és només una provatura de Flick o si li agrada aquest lateral que pot donar-te sortida interior per connectar. Crec que pot tenir sentit amb un extrem com a Dejem i més a obert, i per tenir altres alternatives, però el que demostra és que Xavi Aspar pot ser aquest jugador de plantilla definitiu, no?, que et pugui ocupar moltes posicions. Una mica el que representava Eric García seria un encert brutal per part de Hans, evidentment del Nano. Per tant, per mi és el nom sense cap mena dubte d'aquest partit.
4: Carlos, amb quins noms et quedes tu?
10: Home, jo em quedo sobretot en que crec que hem vist un Pedri que jo personalment feia temps que no veia, perquè és cert que el Pedri de final de temporada passada i sobretot al Mundial vam veure una cosa a la que no estem acostumats, que és un Pedri erràtic i un Pedri amb pèrdues i que no acabava de sentir-se còmode, i jo crec que avui hem trobat un Pedri que ha tornat a ser la fluidesa, el deixar-se anar, el superar pressions, el trobar sempre la passada adequada. I em quedo també, evidentment, amb l'agressivitat i la fam que tenen Rafinha i Fermín, i crec que també em quedo amb aquest Pere Gordon, que ja ho destacava el Marc Marvà l'altre dia després del Gamper, que crec que en moments com els d'avui, en què l'equip està en marcador a favor i el rival arrisca, penalitza moltíssim l'espai.
4: Carlos Martínez, Albert Blaia, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
6: Bona nit, gràcies a vosaltres.
10: Gràcies, bona nit.
11: Amb aquesta calor no hi ha equiparent lloc, ni la platja ni enlloc. Millor refugi anar de compres, però amb un toc diferent. Ves a Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, i descobreix unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
4: Podem escoltar algun protagonista?
12: Sí, Rafinha, parlat a Movistar La Liga al final del partit.
13: Ya estamos con él, Rafinha, bigoleador. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
14: Buenas noches, muchas gracias.
13: No digo que haya sido más fácil de lo esperado, pero si habéis sufrido menos de lo que podía pensarse, teniendo en cuenta que el equipo está en rodaje, en construcción, y que el Elche es un rival que el año pasado lo puso muy complicado.
14: Bueno, la verdad es que creo que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
13: Hablas precisamente desde el principio del partido con mucho ritmo, pero también te quería decir al final, y lo digo porque la temporada pasada empezasteis en Mallorca, partido complicado, y Hansi Flick se molestó mucho, se enfadó mucho, y os lo dijo en el vestuario, porque el ritmo del final del partido no fue el mismo. Hoy no ha sido así.
14: Bueno, es que también esto va un poco del calor que hace, ¿no? Al final, si un equipo tiene más balón que el otro, creo que le cuesta mucho al otro equipo. Seguramente si el equipo de ellos tuviese más el balón, nos costaría a nosotros al final.
15: Com ha començat el Barça.
4: Escoltem Hansi Flick a la sala de premsa del Martínez Valero.
15: Potser una mica preocupat, que és el que el feia patir. Today, a clean sheet, 5 goals scored. When there's a lot of debate about Barça signing a number 9, It's like... riu ara, flic. Everything was great tonight, but you seemed like a little concerned at the first half. The first half.
16: And why? Why
17: were
16: you
17: enfadat?
15: I wanted to ask you, what were you concerned about? Because everything was great tonight.
16: I was concerned because we had too many ballos, you know, easy ballos, and this is normally not our game. So we have to control a little bit more.
17: You can perdut fàcilment.
16: What I want from the team. But at the end, you know, we had a clean sheet. It's fantastic because also we defend very well.
17: Diu que és fantàstic haver aconseguit aquesta porteria buida. A més, marcant 5 gols també contra l'Elx. És bo que l'Elx juga un bon futbol.
16: I really love to see them play, how they play football.
17: I agrada veure el futbol que juguen.
16: It's really great. And for us, of course, we want to use the spaces they give us. And
17: volem utilitzar els espais.
16: We made it really, really good.
17: I com,
18: hola,
17: també molt bé.
18: Marta Ramon, en directe a RAC1, li preguntarem per la decisió de deixar fora Balde. I need to ask you more about Balde. Can you explain why you decided to took him out from the list this morning? If something happened, and just to be clear, are you asking him to leave the team?
16: No, I'm not asking him to leave. I just
17: no li he dit que marxi.
16: I feel that there is something with him, with Alejandro Balde.
17: And que passa alguna cosa amb ell, que ell ho veu.
16: This morning, and I said, in this moment,
17: he parlat amb ell aquest matí, en aquest moment tinc aquesta sensació. I que el millor és que aclareixi les teves idees, que pensis, i ja parlarem demà.
16: And also he agree about this because too many things are.
17: I que està d'acord amb això.
16: So this is why he's not here.
17: Per això no està aquí avui.
19: Hola, Hansi, soy Santiago Valle para el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser y el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por la situación de Gavi. I would like to ask you about Gavi's injury. Mm. I don't know if you can clarify it is on the knee.
16: Yes,
19: on the right
16: this is in the knee and
17: és el genoll, el problema del Gavi. I que haurem d'esperar.
16: He said that's a little bit better than he expect.
17: Està millor del que esperava.
16: When he got injured.
17: Després del moment de la lesió.
16: After the game was much better, but we have
17: to. Després del partit està millor, haurem d'esperar. Farem una ressonància i veurem.
20: Hi, Hansi, Elena Kondiska, Ana Cope. Nice to see you again.
16: Thanks.
20: After 5-0 and after the performance of the new signings like Adeyemi and Gordon, would you accept not singing a center forward, or is it still necessary? Thank you.
17: Li pregunta si és necessari fitxar un nou o no després del que ha vist avui.
16: We will speak after this game. This was.
17: Parlarem després del partit.
16: This was clear because Deco and I we speak very often. But we can.
17: Amb el Deco parlem sovint. Mirarem què podem fer, què és important.
16: So we wait. We are really happy.
17: La setmana que ve estem contents.
16: D'haver
17: marcat 5 gols i aconseguir els 3 punts.
16: This is a fantastic start for us. This is what we want and
17: és un inici fantàstic, és el que volem i ens dona confiança pels següents partits.
21: Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio Noche Onda Cero. ¿Esperaba usted el nivel en la segunda parte de su equipo en este comienzo de la temporada? Did you expect this level from your team in the second half at the start of the season now?
16: I see a lot of quality in the training, in the training
17: sessions. Qualitat als entrenaments.
16: How we want to do it every day. So for me,
17: això és el que volem fer cada dia. Per a mi el més important
16: és in the training.
17: And we have this millorar l'entrenament.
16: Training, you also can give it.
17: I si tens aquesta qualitat als entrenaments, ho pots mostrar als partits.
16: So now we are.
17: És el que vull del meu equip.
16: We are playing like a team, so we defend together and also.
17: Juguem com un equip, defensem junts, ataquem junts.
16: Of course, I saw also a lot of potential. We have to make much better.
17: Avui he vist potencial, ho podem fer millor.
16: We are doing really good.
17: Però hi ha moltes coses que hem fet realment bé.
22: Preguntes, last two questions.
23: Hola, Hansi, congratulations, Raúl Fuentes, Radio Marca. Xavi Espar played very well at left back. Are you surprised by how the player has developed during this pre-season?
17: Pregunta per la meva de Xavi Espar.
0: He played also under 19 tournament and he's 100% fit.
17: Recorda que va jugar el sub-19, que està en forma.
0: El seu
17: nivell és molt bo.
0: Again, a player from La Masia, again on this level.
17: M'encanta veure un jugador de La Masia un altre cop a un gran nivell.
0: For him, it means nothing if he plays on right side as a number 8.
17: És igual si juga a la dreta, a l'esquerra, on sigui, mig del camp.
0: It's like that, and this is amazing. It's not, you know, you don't have to find a lot of words. He knows what to
17: do. No hi ha
0: do
17: moltes paraules, per dir-li moltes paraules, ell sap el que ha de fer. Amb...
0: It's fantastic.
17: La pilota és fantàstic.
1: Hi, Hansi. Leia Cervelló from The Athletic. Rafinha has shown himself to be available for the team anytime, whatever position the team needed to. I would like to know how you rate his constant availability to the team, and how do you think his how important his mindset is?
17: Preguntant per la importància de Rafinha i la seva entrega i disponibilitat.
0: It's from everyone, the mindset is important. So it's like, so this is what we have to show. I said before, every day is like that.
17: Destaca it's la
0: not,
17: mentalitat.
0: It's not. Yeah, you don't can give only 60-90%. It's no 100%.
17: No pots donar el 60%, has de donar el 100%, és l'important.
0: This is fantastic.
17: Quan veiem això, l'entrenament és fantàstic.
0: He's the player for me. He's a good example, you know.
17: I Rafinha és un bon exemple per mi.
0: Good example for
17: my intensitat.
0: For improving this and also to start the pressing.
17: Per iniciar la pressió.
0: He's doing this. Also the other players are following him.
17: Quan fa això, els altres jugadors el segueixen. I això per mi és un capità.
2: Doncs fins aquí la roda de premsa. Gràcies, bona nit, buenas noches.
18: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick amb aquest missatge prudent però tranquil·litzador de Gavi, i després insistint amb el que ja havia dit abans del partit sobre Balde, i negant que li estigui demanant que marxi, simplement doncs amb aquest període de reflexió que ha obert amb el lateral esquerre del Barça amb aquesta situació tan complicada en la que es troba ara mateix Balde.
11: Si encara no saps quin Nissan és el teu, aquest agost ho podràs descobrir. Prova el Juk Hybrid, la tecnologia e-power del Qashqai, i l'X-Trail, o viu la mobilitat 100% elèctrica amb l'Arilla, el nou Micra o el nou Leaf. I recorda que amb Nissan Mas pots gaudir de fins a 10 anys de garantia. Més informació a Nissan Punès i a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Què diuen els webs?
3: Doncs mira, començo per RACU.cat, la crònica avui del Miquel Pasqual, que diu: la defensa del títol de Lliga comença amb una golejada a Elx. El diari Mundo Deportivo: festival d'un Barça sin ariete, però com pólvora. L'Esport, que parla de show, diu: passen, passen, bienvenidos al show del Barça en Elche. I si anem cap als diaris editats a Madrid, el Marca juga amb el color, o almenys una part del color de l'equipació del Barça. Aseguren: el Barça se pone morado, la máquina de goles sigue funcionando. L'As diu: el campeón arranca intratable.
11: Hi ha híbrids endollables, i després hi ha el nou homo de nou superhíbrid endollable, un sub que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
4: Joan Lluís, amb què et quedes?
5: Doncs em quedo que ha estat un inici plàcid. Plàcid pel Barça. Ho dèiem que a l'inici de la Transmi, doncs que era un 11 de circumstàncies, que hi ha molts jugadors que encara no estan al seu millor moment, que encara els hi falta molt, i que t'has trobat un rival que t'ha posat les coses molt fàcils, una catifa pràcticament, i que això jo crec que és molt útil a aquestes alçades de la temporada per tenir un partit plàcid i poder anar creixent mica en mica amb jugadors com Adeyemi, que a la primera part ens ha fet arrofar una miqueta al nas, però no estava tot encertat, però que ha acabat marcant el gol. Veure com Gordon debuta i confirma el que apuntava quan se'l va fitxar, que és un jugador molt agrapa, és un jugador que a l'espai és interessantíssim, i veure com Rafinha continua amb l'estat en què l'havíem vist en el passat i que per molts anys, perquè a falta de nou de moment és una bona opció per marcar els gols que li falten a aquest Barça.
4: Jaume?
12: Ara, doncs sí, jo em quedo també amb aquesta velocitat de creuer, aquesta línia de continuïtat que comentàvem al tram final del partit. Els noms propis sembla que estan encaixant bé i és que els jugadors importants de la plantilla han tornat molt tard i estan a mig gas. Lamine Yamal, no he mirat al final del partit, però el descans havia intentat dos regats. O sigui, que s'està dosificant i que a poc a poc anirà incrementant segur aquestes xifres, els intents de desequilibri del de Rocafonda, que al final, quan se't tanqui un equip, perquè avui l'Els, és veritat que amb el seu plantejament, doncs segurament ha aplanat una mica el camí del Barça, doncs serà necessari que Lamine i que d'altres jugadors tinguin aquest nivell que aniran agafant amb el pas dels partits. Però jo avui, sincerament, quan he vist l'11 he pensat: espera, que s'ha de guanyar aquest partit, i el Barça acaba golejant. Per tant, de moment, tot en ordre.
3: Gerard? Amb que continua sent el Barça dels espais, el Barça del vertigen, el Barça de que no et perdona si li fas un mínim regal, i jo crec que d'això, des que va arribar Hansi Flick, pràcticament no ho ha perdut mai, aquest equip, no? Vull veure l'equip encara amb equips que es tanquen. Ha estat, jo crec, que l'assignatura pendent també a la Champions, perquè els equips que han eliminat el Barça han estat equips que no l'han deixat córrer gaire, que s'han tancat al darrere. Per tant, si hi ha espais, crec que ens ho tornarem a passar pipa. Si no n'hi ha, ha de ser aquesta l'evolució final. El Barça ha d'atacar bé, ha d'atacar amb paciència, més com ha fet a la segona part, que no pas avui amb la primera, sobretot amb l'entrada de Pedri.
11: Imagineu un gol sense gent celebrant-lo, o un derbi amb les graderies buides. És que el futbol sense les persones no té cap sentit. Ho vam viure ja el 2020. Per això, perquè visquis el partit amb la teva gent a Orange, tens tot el futbol, tota la Liga i tota la Champions. Truca al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
12: Abans de l'1x1, Marc, vols afegir alguna cosa després de tota l'anàlisi?
6: No, que el Barça aposta pel col·lectiu. Jo crec que aquesta temporada i amb aquests davanters encara dobla l'aposta cap al col·lectiu. Més que fitxar cracs o grans cromos que facin jugades de cara a la galeria, ha buscat jugadors útils, que són ràpids, que es desmarquen. El futbol moltes vegades es juga més o molta més estona sense pilota que amb pilota, i en aquest sentit tant Adeyemi com Gordon, tots els jugadors que han arribat al davant van en aquesta línia, i crec que això pot ajudar molt al futbol col·lectiu si sobre li sumes a Rafinha, com hem vist avui. De vegades el partit doncs no és només aquell dribbling que fas, sinó tota la mobilitat que li aportes, i en aquest sentit el Barça la té garantitzada amb aquests jugadors que ha incorporat, si sobretot Rafinha segueix sa, no?
12: Per cert, deixa'm afegir una dada que m'ha semblat curiosa postpartit, que apuntava Mr. Chip a les xarxes i ha comprovat. El Barça és a punt de superar el rècord històric d'un equip sense empatar la Lliga. El Barça suma 36 partits de Lliga sense empatar des de l'1-1 a Vallecas de l'agost de l'any passat, i el rècord és de 36 partits, els que té ara el Barça, si aconsegueix guanyar l'Atlètic Club. Esperem que no sigui amb derrota, òbviament, millor abans l'empat que una derrota, però si aconsegueix guanyar l'Atlètic Club, doncs aquest rècord s'haurà aconseguit.
11: Imagina't, Ballera, que vols canviar de cotxe, on has d'anar si vols canviar de cotxe?
3: És que cada any em fas la mateixa pregunta, i és que és claríssim, a Sant Boi.
11: A Sant Boi, sí senyor, 10 minuts de Barcelona. Oi. Pots triar entre 45 marques, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, totes les ofertes per canviar de cotxe les trobaràs allà. Ves a Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible i estrenes cotxe nou.
12: Molt bé. Vinga, primer 1x1 de la temporada, Puig.
11: Som-hi.
7: Roma Motor Honda patrocina l'1x1 del Futbol Club Barcelona. L'1x1 de RAC1.
12: Joan García.
11: Buenanote i tapa. T'ha fet una bona aturada en l'única acció on ha hagut d'aparèixer. En l'altra, el pal ha fet la feina per ell. Primer clean sheet de la temporada.
4: Eric García.
11: Impecable, com si no s'hagués acabat la temporada passada. Gran nivell a la banda dreta on el vol Flick aquest any. Atén al tall i a les ajudes i precisa en la sortida de pilota. Titularíssim.
4: Christensen.
11: Silenciós, sense fer soroll, partit sense taca del danès, sense molta exigència, tot s'ha de dir, aprofitat i molt bé la primera titularitat des del desembre de l'any passat.
4: Gerard Martín.
11: Creixent, arrencat amb algun dubte i perdent un duel a la banda i un per velocitat, però s'ha anat entonant i ha acabat a molt bon nivell.
4: Xavi Espar.
11: Desubicat, avui a lateral esquerre, ha començat defensivament amb algun dubte, però ha tornat a fer una exhibició amb la pilota als peus i amb conducció. La passada Fermín abans del 0-5 és seva.
4: Bernal.
11: Impolut, gran partit del Berguedà en la recuperació, projectant-se en atac, buscant la passada vertical i a prop del gol, un dia més amb una rematada que ha sortit fora per poc. S'apunta també l'inici de la jugada del segon gol.
4: Gavi.
11: Tocat, no ha pogut acabar la primera part per alguna molèstia al genoll que esperem que acabi en no res. Fins llavors, l'empenta de sempre, algun cop massa accelerada.
4: Fermín.
11: Golejador, avui segurament més gols que joc, que li serviran per guanyar confiança després d'un estiu molt complicat. Ha aprofitat el regal de Gordon per fer el quart i gran giragonça per acabar fent el cinquè.
4: La minimal.
11: Tiger Woods, el bon Tiger, amb una passada amb l'exterior a Rafinha espectacular. Gotes de qualitat per anar agafant el ritme de la temporada.
4: Rafinha.
11: Far, dos gols i una assistència, un penal provocat i una actitud que encomana tots els seus companys. El braçalet li senta de meravella. Amb aquesta fam i salut, tot és possible.
4: Adeyemi.
11: Estrenat, ha passat d'erràtic a estrenat. Ha començat amb dues o tres accions poc encertades i s'ha entonat després de marcar el 0-2. Desequilibri i treball incansable.
4: Hansi Flick ha fet els 5 canvis. Han jugat també Pedri.
11: Afinat, bons minuts de Pedri sense errades, amb el cap clar i iniciador del quart gol amb una bona passada a Gordon.
4: Olmo.
11: Endollat, després d'una errada només sortir, s'ha connectat ràpidament i li ha donat continuïtat al joc. Ha començat l'acció del tercer gol i ha estat a punt de marcar-ne un altre.
4: Gordon.
11: Generós, dues assistències de gol, una a Rafinha i una altra a Fermín quan ho tenia tot de cara per marcar el seu primer gol. Ha tingut més tard una ocasió clara i no ha parat de desmarcar-se. Som molt de l'Antonio.
4: Cancelo.
11: Extrem, pocs minuts i d'extrem dret, poc a destacar avui del portuguès.
4: Condé.
11: Suplent i fa pinta que ho serà sovint aquesta temporada.
4: Hansi Flick.
11: Trenca clusquista, amb els mundialistes tornant a poc a poc, integrant els nous fitxatges, esperant el nou amb Espar de lateral esquerra, Cancelo acabant d'extrem dret, ha anat encaixant peces per dosificar esforços i aprofitant el marcador folgat. Un cop més, ha millorat l'equip al descans.
4: Abans de tancar la barraca aquí al Martínez Valero, hem de repartir una altra alegria entre els oients del Barça Juga RAC1.
3: Sí, un lot de productes bataller entre tots els que heu participat amb l'etiqueta RAC1, la mà innocent, ja ho va ser el dia del Gamper, sí, repeteix Jaume Molló, Toli Molló. A veure per qui se'n va aquest primer lot de productes bataller en partit oficial, perquè ja m'han regalat un el dia del Gamper. Mira, el Marc Macià s'emporta aquest lot, arroba Macià Marc
4: de Palamós.
3: No, desconec, de Palamós, desconec la procedència.
4: Sí, sí, però si me'l va presentar el Molló un dia allà al passeig, allà, Molló, tio. L'escàndol, tio.
11: Si no té cotxe en mar per anar a recollir el lot, sí, pot anar a Romauto. Allà sí, tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai i Power, li pots dir Molló ara quan el vegis, sí, a Palamós. Si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara, amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda Romauto.
3: Que no ho dic mai, però ens han de seguir també el compte de la X, el Barça Juga RAC1, si no, no optes a premi. Vull dir que has de seguir el compte perquè si no quedes fora de la cosa.
8: És gratis, eh?
4: Digue-ho.
3: És gratis.
11: Follow.
4: Sí, sí.
8: Amb botella,
4: sí.
8: Ja està.
4: Vinga. Molt bé. Companys, bona nota, eh? Ens retrobem dijous. Molt bé aquest accent, eh? Ens retrobem dijous, eh? El partit és a les 9, una hora abans a la sintonia de RAC1.
11: I abans tenim sorteig.
4: Abans a les 6. Calma, sí, sí.
11: Compte, eh?
4: Abans a les 6 tenim el sorteig de la Champions. Ja sabrem els primers 8 rivals del Barça, 4 a casa i 4 fora. Molló, a les 6 ens hi posem.
11: I tant que sí.
4: Comentem una mica la jugada, a veure si el Paris Saint-Germain ens toca aquí o allà. I ja està. I després...
12: A veure quins dos cocos toquen.
4: Sí, encara falten equips per col·locar, perquè encara s'ha de jugar un partit de tornada de l'última ronda.
3: 7,
4: no?
3: 7 equips. 7 eliminatòries que encara s'han de resoldre.
12: Sí, falta completar el bombo 3 i el 4.
4: Doncs això, el dijous a les 6 el sorteig i després a partir de les 8 la prèvia del Barça Athletic Club de Bilbao, partit corresponent a la primera jornada del campionat de la Lliga. Gràcies, que vagi molt bé a tothom. Bona nit. Quatre anuncis i el tu diràs. Que vagi molt bé.
8: El Barça juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
13: Un altre sextet serà massa.
24: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
25: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
26: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele, huele. Va. ¡Empate! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
4: RAC1 y el Ayuntamiento de Valls presentan la nueva temporada de radio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
5: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
6: Havia de venir amb els taloners.
7: De saludar a les 7, és una meravella.
8: Han anat molt bé les vacances.
9: Tot el dia a la platja.
10: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
11: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
12: Perquè el panorama està complicat.
13: Sí. És una temporada de repte.
14: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
15: Toca matinar.
16: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
4: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
17: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
4: RAC1, tots som u.
1: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 12 i 7 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, ara amb la tertúlia del Tu diràs, per analitzar aquest bon debut del Barça a la Lliga. Rafinha, dorsal 11, ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Aquesta bé, Olmo, bon moviment per Gordon. Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
3: Gol!
1: Mira, bona passada per Fermín, la gira Fermín, la mitja volta Fermín, la rematada, gol!
3: Gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! De Fermín, quina jugada!
4: 0-5, el Barça ha guanyat el Martínez Valero contra l'Elx, victòria molt còmoda d'un Barça encara a mitges en aquest inici de temporada, amb jugadors com Xavi Aspar o Marc Bernal sent titulars i oferint un molt bon nivell, i de moment sense un nou pur, però amb Rafinha complint amb nota en aquesta posició del primer temps, i després Dani Olmo, acabant el partit de fals nou. I també bon debut dels nous fitxatges. Adeyemi ha fet un golet i Gordon ens ha meravellat amb dues assistències en només 7 minuts al terreny de joc. Una li ha donat a Rafinha perquè fes el doplet i sentenciés el partit, i l'altra Fermín per fer el quart. Un Fermín que també ha fet el cinquè després d'una bona passada de Xavi Aspar, que avui ha fet un molt bon partit al nano del planter. Per tant, dos golets de Rafinha, dos golets de Fermín, doplet d'aquests dos futbolistes que comencen la Lliga amb molt bon peu. Magnífica l'estrena del Barça, primer partit de Lliga de la tercera temporada de Flick i primera golejada. I d'aquí a quatre dies més, dijous a les 9 de la nit, debut al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao en el partit pendent encara de la primera jornada. Ara parlarem d'aquest debut del Barça al Martínez Valero i també de l'altra notícia del dia, que és la no convocatòria de Balde. I aquestes paraules de Hansi Flick en la prèvia del partit.
5: Xavi Aspar va a jugar en la izquierda. Alejandro Balde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No, no es eso. He hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
4: Contundent, el tècnic alemany amb el lateral esquerre, a veure què passa amb el futur de Balde en aquests últims dies de mercat de fitxatges. I estem pendents de Gavi, que s'ha lesionat, s'ha fet mal al genoll dret, que és el genoll que li van operar el 2023, aquella lesió greu que va tenir amb la selecció espanyola. No sembla greu ni preocupant, deia la Marta Ramon, segons les primeres exploracions que li han fet avui a l'estadi de l'Elx, però haurem d'esperar la ressonància que li faran en les pròximes hores. Esperem que no sigui res greu aquestes molèsties que ha tingut Gavi, que l'han obligat a deixar el terreny de joc al tram final de la primera meitat. Un Tu diràs de butxaca i After Hours que compartirem amb els habituals dels diumenges aquí a RAC1, que aquests sí que estan al 100%, sempre, a la tertúlia. Hola, Jordi Roura.
6: Hola, què tal? Bona
4: nit. Què tal? Bona nit. Hola, Dani Solsona.
7: Hola, bona
4: nit. Bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
8: Què tal? Bona nit.
4: Bona nit. Content de sentir-vos. Esteu, feu bona cara. Bé, el Pichi és a Benicarló, a la distància, però segur que fas bona cara, Pichi.
8: No, faig bona cara i suposo que tu també, eh?
4: Sí, sí, sí. Dormim poc, però fem bona cara.
8: Però feliç i content.
4: Però feliç i content, sí, home, sí. I a més, el Barça ens ha regalat avui una magnífica estrena a la Lliga. Escolta, deixa'm començar per això. Xavi Aspar és dels teus, Roura, també?
6: Sí, sí, sí. Que tot... Crec que va arribar també de la 20, si no recordo malament. I aquest noi crec que el van portar a Vilassar de Mar. Crec que ell ho va... Xavi, sí.
4: Sí, eh?
6: Sí, sí, sí.
4: Què et sembla? Bé, ja apuntava la qualitat, no, que ha demostrat.
6: Sí. Destacava més sobretot perquè és, pues, per ser bon pilotero, no? És un nano que sempre ha tingut tècnicament molt bo, típic del Masdia, no? Que entén bé el joc, que associativament és molt bo. Sempre havia jugat, o generalment havia jugat sempre com d'interior, no? Però bé, s'ha anat jugant en aquesta posició de lateral, s'ha adaptat, avui en el lateral esquerre crec que també ha estat francament bé. Algun partit crec que per temporada també va jugar al mig del camp, zona d'interior, i també bé. Crec que va estar molt bé, per tant crec que és un jugador que per aquesta polivalència també al final es pot guanyar un lloc a l'equip, i a més m'està sorprenent, crec que és, físicament és molt més fort del que sembla, no? Ha aguantat bé i defensivament ha estat bé.
4: Una mica el nou Sergi Roberto, fent comparacions, no?
6: Bé,
4: que jugava bé en
6: sí, podia ser, no? Podia ser un exemple, sí.
4: Sí. T'ha agradat, Àngel, Xavi Espar i el Barça en general en aquesta estrena a la Lliga?
8: Sí, m'ha agradat ell, m'han agradat moltes coses, En general suposo que parlarem de tots, però crec que ha estat una presentació molt bona, que posa en dubte la necessitat de tenir un nou, a no ser que sigui un nou titular indiscutible, i d'aquests n'hi ha pocs al mercat que puga comprar el Barça, entenc jo, però han demostrat la capacitat per fer gols d'uns i dels altres.
4: Tu no fitxaries un nou?
8: Jo, si no fitxes un nou indiscutible titular, no.
4: Vosaltres, Dani? Ho dic perquè el partit pot ser una mica enganyós, no? Que l'Ets sí, ha donat moltes facilitats.
7: No, evidentment que no ens pot servir.
4: Ara, Pol Mora hi ha al davant, és cert, i pot jugar qualsevol, i de fals nou, i mira el PSG, que ha guanyat dues Champions sense un nou. Vull dir que el futbol t'ha demostrat...
8: Bon exemple.
4: Clar, és que pots jugar i fer gols i atacar, no?, amb molts jugadors a la zona alta, però... No sé si fa falta potser la figura d'aquest nou.
7: No, és que tampoc ens pot servir com a referència al partit d'avui. És veritat que el Barça ha guanyat bé. La primera part no ha tingut tanta possessió com a l'Ells, però és un equip letal, no?, amb aquest aspecte. I el que jo crec que el que vol dir el Pichi és, per exemple, si tu fitxes un espí, no el fitxaries, un espí, perquè no és un titular indiscutible. No, Pichi?
8: Bueno, no ho sé. Bueno, és que aquest ja és un plan B.
4: Bueno, ja és un plan B. És el suplent d'Mbappé, clar. El suplent.
8: És un plan B. Tenim un tio de característiques totalment diferents a tota la resta dels demés que es puguis utilitzar com a referència en un moment donat. Bueno, està bé. Està bé. Però jo em refereixo al fet de fitxar un nou per fitxar un nou. Dic, no, és que hem de tenir un nou. Per mi, si és un nou, si ve Julián, perfecte. Que tampoc és nou, però perfecte. Però és que hi ha pocs jugadors, que entenc jo, que al mercat, que hi ha pocs nous que siguin titulars indiscutibles al Barça i que siguin accessibles pel Barça.
4: El club mantenen que fitxaran un davanter perquè han marxat Lewandowski i Ferran, i aquesta figura...
8: Ja estem. I els 40 i pico gols que fan, qui els farà?
4: Sí, i que aquesta figura d'un jugador que jugui pel mig, sí, tens perfils a la plantilla, com hem vist avui, que ho poden fer-ho, però el club considera que per tenir les posicions doblades i tenir una plantilla més completa, fitxaran un nou. Potser serà, com dius tu, d'un perfil inferior a Julián, a veure què ofereix el mercat, però la idea del Barça és fitxar un nou.
7: Inferior a Julián, inferior a Haaland, inferior a Mbappé, inferior a Kane. O sigui, on està aquest atacant? És una mica incògnita, almenys per nosaltres. Podem fer una llista i dir, o sigui, hi ha aquest aquí, el Chelsea té aquest, l'altre té l'altre, d'aquí aniries a buscar i això. Però no t'asseguren res.
8: A mi em diuen fitxar a Jackson del Chelsea... I jo dic, per què vol Jackson, el Barça? No, jo no ho entendria. Així de clar t'ho dic.
4: No. Ja, tu què penses, Jordi?
6: No, jo crec que el Barcelona té que fitxar un nou. Ara ja estic d'acord amb el que diu l'Àngel. Té que fitxar un nou d'absolut nivell i que sigui diferenciador, com sempre ha tingut el club. I si pel que sigui el club no té la disponibilitat, o perquè no està al mercat, o econòmicament no pot ser, o la secretaria tècnica no té, ha fet el seguiment d'algun jugador extraordinari per ahí que no coneixem, pues al final, pues, si no pots portar un top, jo tampoc el portaria. I aquesta imatge, diguem-ne, de tindre un jugador diferent que et pot solventar alguna... Bueno, doncs potser li donaria l'opció a aquest noi. Ja sé que és molt jove, que no sé què, però ha demostrat que és un jugador diferent, és un nou diferent, no és un titular, però doncs, en segons quins partits potser que s'enganxa tot, que no hi ha disponibilitat, quan hi ha un rematador, doncs potser et pot donar aquesta solució.
8: Sí, però, Jordi, jo pensava que avui seria titular.
6: Ah, sí, sí, és que ha estat molt bé la pretemporada. Jo pensava
8: que avui seria titular.
4: No, jo titular no, però jo uns minuts com a premi sí, pensava que li donaria. Sí. Ara, jo he entès l'entrada de Cancelo i Koundé com una gestió de plantilla dels, sí, dels no, jugadors importants també, de plantilla, de dir, va, ja que hem viatjat, et donaré uns minuts.
6: Jo crec que també que ha volgut... Els altres partits que havia jugat el Rafinha de nou no havia estat especialment fit, tampoc. Jo crec que ha volgut refrendar, no? O provar si realment això li pot funcionar, no? El Rafinha de nou, o la Adeyemi, o el Gordon, que tots tres diuen que ho poden jugar, no? Ja ho veurem, no? Però jo crec que és el gran dilema que li queda a la plantilla. Veiem què fan, no?
7: Però clar, és que jo, el meu dubte és... si Julián és aquell atacant golejador del que esteu parlant. Home. D'aquest delanter que és titular, que és el jugador que t'assegura 25 gols, com a Lewandowski, com els que hi ha hagut.
4: Jo crec que el Barça, amb les assistències que li faran, s'inflaria a fer gols. Així com no li passa... Bé, l'Atlético n'ha fet, però jo crec que el Barça, Julián, encara que no sigui un nou, que jugui a vegades a baixar, a rebre pilotes, que Fermín o Olmo li puguin intercanviar la posició en aquesta zona de les mitges puntes. Jo crec que aquí sí que pot haver-hi un joc més mòbil, no? I no tan fixa d'un nou com Lewandowski, però jo crec que s'inflaria a fer gols, Julián, aquí.
7: I el que faria gols seria Ferran Torres.
4: Com és això del futbol, eh? Avui ha debutat i ha fet dos gols i li ha donat un empat al PSG. Aquestes coses, quan estàs tocat. I quan no t'entren ni una, no.
6: Sí, sí.
4: Per tant, tu, Àngel, ni Luis Suárez de l'Sporting de Portugal, ni Tresoldis, no. ni Mitcautatzes, no. Aquestes coses no, eh?
8: Bueno...
6: No, és que no és fàcil, eh?
8: És que tens...
6: Clar, és que no és fàcil,
8: El Barça, amb els fitxatges que ha fet aquesta temporada... serà un equip més vertiginós, serà un equip més vertical, serà un equip que explotarà molt més la velocitat, que jugarà molt més als espais. Aquesta és la sensació que tinc jo, perquè tant Adeyemi com Gordon són dos futbolistes d'aquest perfil, molt ràpids, i Rafinha, fins ara Rafinha era l'únic pràcticament que feia aquestes desmarcades a l'espai, a l'esquina de les defenses i tant. I ara té tres futbolistes que ho poden fer, en aquest sentit, no? Jo et dic, sí, hi ha algun futbolista que no sé si seria titular, que potser el fitxaria, no? Però que crec que ens estem tornant una mica... Oh, s'ha de fitxar, però... Igual si fas uns altres anàlisis, si veus que el PSG no té nou i és campió d'Europa dos anys seguits... Bueno, pues igual no és necessari fer 125 gols per guanyar la Lliga o per guanyar la Champions. Igual amb 85 o 90 pots guanyar la Lliga i pots guanyar la Champions.
4: També és veritat que...
8: Per tant, igual necessites ser més sòlid al darrere que no tan ofensiu al davant.
4: Ara anirem a la part del darrere perquè hi haurà canvis aquesta temporada. Mèric serà el lateral dret titular i a veure què passa amb els centrals, amb Alejandro Valde, per exemple, que ara en parlàvem. Però d'això del nou, clar, és que avui el partit és una mica enganyós perquè Gordon ha pogut córrer, Adeyemi ha pogut córrer, Rafinha ha pogut córrer. Quan se't tanquin, que hi haurà rivals que et tancaran, què? Aquí.
6: Bueno,
4: aquest perfil de jugadors, què?
6: De moment jo crec que està clar que al Barcelona aquests equips que això que diuen aquests, no? que defensen en bloc baix, que estan tots allà fotuts, aquest 5-4-1, quan realment es foten a darrere que no hi ha espais, home, en el Barça li està costant més, no? Aquí és on t'apareix aquesta figura que parlàvem de tindre un jugador diferent, no? Que el Barcelona a altres èpoques ha tingut, no? Quan aquest tipus de partits, que t'ho poden resoldre, no? Però bé, per altra banda, també té extrems. També té jugadors que són bons en situacions d'1 contra 1, i això també és molt bo.
8: Desequilibri.
6: Clar, exactament.
8: Desequilibri. Exactament. El Madrid...
6: El Madrid igual, veuràs el Madrid, eh?
8: I li costa, també. Quan se te tanquen al darrere, amb una defensa de 5, 4... Es fa difícil. Però no, això
6: tots,
8: no vol dir que
6: per tots,
8: tinguis un nou alt gran t'arregla el partit. És que... crec que ens equivoquem. Prefereixo tenir dos extrems que desequilibren i se'n vagin de l'1 contra 1 que no un gran rematador.
4: No, no, en això el Barça ha fitxat bé, amb Gordon i Adeyemi, sens dubte. Perquè tens Gordon, Adeyemi, Lamine i Rafinha, no?
7: Jo, si es pogués fitxar algú, jo el fitxaria. Per tenir-lo, almenys el tens.
4: Ah. Encara que sigui un suplent, no?
7: Un suplent que és un plan B, però que és està entre l'A i el B, està al mig de l'A i el B, vull dir que podria ser titular. Escolta, si vas a buscar tres o quatre atacants que hi ha, a part dels que hem dit abans, de Haaland i de tots aquests, i de Kane i això, escolta, n'hi ha algun... venint al Barça, de la mateixa manera que es pensa que amb Julián aquí al Barça doblarà o doblaria la quantitat de gols que ha fet l'Atlético de Madrid, també podem pensar que aquests jugadors que són atacants, que juguen a, no sé, a Anglaterra o on sigui, i que marquen una mitjana de 15-17 gols, doncs venint aquí al Barça pot ser que en marquin 25 també.
4: Va? Pot ser.
8: I per què no te'ls pot fer el Hansa?
7: Mira, jo tinc guardat després del partit del Birmingham, que va jugar contra el Birmingham.
4: El primer amistós, diria, no?
7: El primer amistós que va jugar ell. Quan vam venir aquí a la tertúlia, ho tinc gravat. I ho tinc d'allò. I vaig dir, jo no fitxaria, si no pot ser, perquè no vol, perquè el Julián aquest no baixa del burro, jo intentaria provar amb el jugador d'Egipte. Aquest, el Hansa... Abdelkarim.
4: Abdelkarim, sí senyor.
7: Jo ho provaria.
4: No, no. Ho veurem. Ara parlem de Julián i de tot el que ha passat avui al Metropolitano. Ha debutat amb l'Atlètic de Madrid, xiulada a l'inici, xiulada quan ha entrat al terreny de joc. Al final del partit no l'han deixat des del servei de premsa del club que anés a saludar els aficionats perquè no volien més en Renou, li han demanat que marxés i ha marxat cap cot, enmig d'una xiulada també, vull dir que l'ambient està molt enrarit encara amb Julián Álvarez a 9 dies perquè està aquí al mercat de fitxatges. Però, del partit d'avui, Bernal continua tenint molt bona pinta, tot i que, clar, que el Barça ha fet un fitxatge, Àngel, que es diu Rodri, que és un fitxatge estel·lar.
8: Espectacular. Avui hi ha hagut dos parts molt diferents. La primera part amb Gavi i ell, i l'equip no ha funcionat. No ha manat al centre del camp, no ha dominat el partit, i en canvi, en el moment que surt Pedri, el partit canvia radicalment, i ja tornes a jugar tu, a dominar, a tenir la pilota... I de fet ahir és quan Marc Bernal se sent més còmode. Jo crec que serà un gran aprenentatge per ell. Té una banda, tenia Rodri al costat, però no descarto que sigui titular, No descarto res gens ni mica que sigui titular Marc Bernal, De fet, no sé si et vaig comentar que en partits grans, un centre del camp amb Rodri, Pedri i Marc Bernal, a mi m'agrada.
4: Pot jugar d'interior, no, Bernal?
9: Sí, ha jugat. A la seva etapa formativa i ha jugat moltes vegades. A més, avui mateix, sense anar més lluny...
8: Avui l'ha tingut.
9: Ha tingut una claríssima per marcar, també. Sempre les té. A més, tampoc s'ha prodigat gaire, però és un... xuta molt bé. Té un canyó a l'esquerra, No xuta gaire, però xuta molt bé. És un... Encara s'està fent. Té un marge de millora. Jo crec que avui, per mi, ha estat un dels millors partits que la divisió. En tots els aspectes, tant en pilota, però sense pilota, tàcticament, per mi ha estat molt i molt bé. Ha robat, s'ha inflat. Jo crec que avui ha donat un recital. Crec que ha estat francament bé el Marc avui.
7: Ja, que passa que aquí, a veure, ja... Rodri ja el donem per descomptat, que jugarà en els partits que faci falta. Però és que sembla que ara que Pedri ja quedi com... No, Bernal, jo... Com? I Pedri... Què passa? Que Pedri ara ja no...
4: En condicions normals, Rodri i Pedri són fixes al mig del camp.
7: I després ha d'escollir entre Bernal, entre Gavi...
4: Fermín, Olmo... Xavi Espart podria jugar aquí també al mig del camp.
7: Bueno, ja ho tindrà més difícil, més complicat. Això no vol dir que no pugui, però ho tindrà més complicat.
9: El que està clar, Dani, és que s'ha generat una competitivitat dintre la plantilla en tots els llocs, Que serà...
4: Per mi el Barça té el millor mig del camp del món ara mateix. Bueno. el top dels jugadors que tenen.
7: De jugadors de futbol, segur.
4: Clar, clar. Vull dir que ara mateix el Barça, amb qualsevol mig del camp que posem, dels tres, Rodri, Pedri, Fermín, Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, Bernal...
7: Sí, sí, sí.
4: Li fot un bany al Madrid, que vam veure ahir.
9: Avui el Fermín, a lo tonto, a lo tonto, dos més, eh?
4: T'ha fotut dos golets. I això que no estava fent un partit allò estel·lar, però ja t'ha fotut dos gols. Sí, sí. No, no, i al darrere veurem què passa amb això de Valde. Tu ho entens? Rol, el que està passant és estrany, no?
9: No sé,
4: que digui,
9: no, que...
4: no està al 100%, li dic que pensi, que demà parlem, l'altre dia li demana més compromís, a dir, escolta, vull que em demostri que vol lluitar per ser titular a lateral esquerra. No sé,
9: jo crec que ja ve una mica l'any passat, no? Potser li he vist alguns tics, irregularitats, no? Que potser ell interpreta, no sé, doncs, falta d'intensitat o de compromís, sí. o de competir, no ho sé, però, home... Algun tema d'aquests ja, no? Potser això que ha dit avui té més a veure amb que, com que s'ha parlat, no sé què, si l'United o no sé què, potser l'ha vist dispers, no? I potser ha dit, escolta, noi, doncs pensa't bé en què vols fer i després en parlem, no? No ho sé, però és evident que no està satisfet. I bé, és un jugador que amb els pros i els contres, però que és un jugador, crec, que molt bo i que és molt recuperable i que és una pena, no? Però, al final, si realment aquest és el problema, pues haurà de pensar-s'ho, no?
4: Mm. És que si acaba marxant, el lateral esquerre que queda amb Cancelo, Pasqué, el nano del plantell...
7: Gerard Martín si el desplaça, que no sembla.
4: I Xavi Espar, que pots jugar-te avui. Ja, sí. És puntual, però...
9: No, poden jugar molts, però al final... No ho sé.
7: El tema Valde no l'acabo d'entendre, perquè jo, per mi, és un molt bon... defensor, és defensa bé, és ràpid, s'incorpora. Això del compromís, clar, ell els té els entrenaments i els veu cada dia, però que digui això, jo interpreto igual que el Jordi, que pot ser que ara, com que se n'ha parlat, a lo millor li han dit que el Manchester United, el no sé qui, el vol i no sé qui, que ell estigui una mica amb el cap pensant una mica en

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Chato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: No, jo no sé si és bo o no, jo. No, és que de veritat no ho sé. No ho sé si és bo. Potser sí, que és que va de cara. Vale, va de cara, però li estàs dient a un jugador que d'entrada no jugarà.
6: Bueno, estàs intentant picar perquè es motivi, suposo.
5: I depèn del jugador que sigui, doncs es motiva o no.
6: O potser també no és una manera de dir-li però, o et motives o marxa i buscarem algú altre que estigui més motivat, no?
7: Bueno, és que ningú té el lloc fixe en un equip, eh? En funció del moment que està, l'entrenador decideix qui ha de jugar i qui no ha de jugar, en aquest sentit. Estarem d'acord en que Valde va ser un gran lateral. En un moment donat estava a la selecció espanyola i tot el seu rendiment era extraordinari. Va tenir la lesió, el va tenir apartat força temps, si no recordo malament, i després ja no ha estat aquell Valde que havíem vist amb anterioritat. I aquest és el motiu, entenc jo que aquest és el motiu pel qual el tècnic, Hansi Flick, no el veu en les millors condicions i de fet aposta per un ret a l'esquerra.
6: I llavors, acceptaríeu, o sigui, us agradaria que si arriba una bona oferta per Valde i ell decideix marxi i el Barça fitxi un central esquerrà? Aquesta seria la idea que hi ha al club. Si Valde marxa, tu fitxes un central esquerrà perquè Gerard Martín, si no juga de central, pugui jugar de lateral esquerra, si Cancelo no juga, saps? Per tenir més opcions en la defensa. Aquesta seria una mica la
5: idea. Jo crec que Flick ho ha deixat molt clar avui. Els dos centrals ja saben qui són.
6: Bueno, falta Cubarsí, que no ha jugat.
5: Qui són Cubarsí i Gerard Martín? O sigui, en cap moment ha desplaçat a Gerard Martín avui, que no tenia lateral i ha posat el xaval Espar. Podia haver posat a Gerard Martín allà. Podia haver fet alguna combinació. Podia haver posat Eric de central amb Christiansen i jugar a Koundé.
7: O fins i tot a Koundé.
5: Clar, posar a Koundé. Vull dir...
8: S'ha estat molt bé avui, el Gerard, Molt bé.
6: Ha tornat a estar molt bé. Sí, però entenem que no pots anar tota la temporada amb Gerard Martín.
5: Depèn de l'Àlvaro. Depèn de l'Àlvaro.
6: Jo no sé.
5: No, depèn. No sabem.
6: És un bon central esquerrà, Álvaro Cortés, però és jove, no? Està
5: bé. També és jove Espar. Però no sabem el que pensa Flick. No sé, si li serveix l'Álvaro Cortés, doncs no aniran a buscar un altre, si se'n va a Valde. Si no se'n va a Valde, ja està bé. No aniran a buscar un altre.
6: Han de passar moltes coses, en aquests nous dies de mercat de fitxatges.
8: No? Ja et dic, a mi no m'agradaria, però et dona la sensació que li estan buscant sortida.
5: Sí.
8: Dona la sensació.
6: Sí, que el club necessita un forat per poder fitxar el central esquerrà que dobli la posició amb Gerard
8: Martín. Jo no dic que no hi hagi un problema, dic que a vegades que hi hagi un problema va bé, no? Com per un plantejament general, Estic parlant,
6: Però, Àngel, què en penses?
7: A mi no m'importaria. Jo era partidari fins i tot de fitxar un central dretà si no trobaves a l'esquerrà en condicions, però un central amb molta experiència, que sigui molt dur, que competisca a Europa. El meu central era el Cuti Romero, que ha fitxat l'Atleti de Madrid. El que passa que és dretà i el que comporta canvies de posició a
5: Cubarsí.
7: A Cubarsí i que dona més equilibri tenir un central dretà i un altre esquerrà, sempre està clar, però aquest perfil de central, quan es parlava també del Bastoni, no? Que té aquesta experiència de disputar partits europeus i que saps que quan arriba aquest moment es fa notar, no? En aquest sentit, doncs no m'importaria.
5: Però de la mateixa manera entenc que els fitxatges que ha fet en atac

0: és perquè són polivalents i poden jugar en diferents posicions, a part de jugar a la dreta, si a Lamine no ho faran. En defensa també. Tenen 4 o 5 jugadors que són polivalents. Un pot jugar a la central, l'altre jugar a la lateral, l'altre pot desplaçar a l'esquerra, l'altre pot desplaçar a la dreta. Vull dir, no veig l'inconvenient, no veig el problema de fitxar un central quan tens 4, no? Tens a Eric, tens a Christiansen, tens a Cobercí, tens a Gerard Martín. En principi, no conto el Koundé.
1: I Koundé, que tu podries jugar, i Eric també.
0: Però clar, pot jugar a Koundé, no, pot jugar...
2: Si la idea, pel que sembla, que tant el Koundé com en el Valdés se li està... Sembla que si hi ha una oferta bona marxa, sí. Home, si això passa, hòstia, doncs el que diu l'Àngel, jo estic d'acord, un central que et doni presència per competir a Europa, a mi també semblaria bé. Però té que passar l'altre, eh?
0: Estem parlant de que marxin dos.
2: Ah, exactament, té que passar l'altre.
1: I si marxa un, també hi haurà diners per fer alguna cosa, sens dubte. Ara, dit això, han de passar moltes coses, insisteixo, en aquests últims 9 dies de mercat de fitxatges. La plantilla, no?, avui ha quedat demostrat que té molts recursos, no, Àngel, aquest Barça? Perquè hi ha Adeyemi, hi ha Gordon, a veure Rodri quan debuti...
3: Sí, és que per això et comentava abans, quan et deia que jo crec que Hansi Flick el que volia era donar-li un to més de velocitat a l'equip, i l'aparició... A mi m'han encantat els dos avui, eh?
1: És Adeyemi, el primer partit que m'agrada. Una mica fluixet d'entrada, no, Adeyemi, o què, al principi? No?
3: Sí, però després a mi m'ha acabat convencent. Té velocitat, té un contra un... I Gordon, bueno, en 5 minuts ja ha donat 2 assistències de gol, no? En aquest sentit, tenir aquests jugadors que van també a l'espai fa que l'equip en moments pot ser que sigui excessivament vertiginós, però jo crec que és molt positiu.
1: No, i després, a mi m'ha encantat la pressió, no?
3: Sí, avui en...
1: No, primer partit, estàs cansat, vens de vacances, un equip una mica de circumstàncies, i mossegaven, i l'Elx què ha fet? Dituro, pilotada. Dituro, i el porter, pilotada, tu.
2: Barcelona serà un equip molt i molt agressiu, eh?
3: Sí.
2: Molt agressiu, eh? En aquest sentit, i això, home, per com vol jugar el Flick... és una bona notícia, no?
3: Després, jo diré que m'ha agradat, Jordi,
2: digue'm,
3: m'ha agradat més la primera part en la pressió,
2: sí,
3: però que com a equip m'ha agradat més la segona part.
2: Ah, sí, la primera part no han estat, però bueno, acaba de començar, no sé, bueno, a la primera part és veritat que no han estat especialment fins, no? És veritat, la segona part ha canviat amb el Pedri, és una altra història, sí.
0: A veure, que Gordon ha estat bé, que Adeyemi ha estat bé, encara que sembla una mica més anàrquic, no? Que sembla que a vegades no hi és, però després té les jugades aquestes que arranca i això...
1: Té punts d'empaner sí, Adeyemi a vegades, sí. És a dir, nano, va, espavila,
0: sí,
1: però després te la fa, sí.
0: La pregunta que jo em faig, i que segurament es fa més gent, és si no arriba Julián i no ve un atacant, Rafinha és el jugador? És l'adequat? O anirà alternant en funció de quin rival tinguis davant? Perquè ja sabem el funcionament de Gordon i d'Adeyemi. Ja el sabem. Però la posició aquesta d'atacant delanter, que avui ha estat a Rafinha, que s'ha fet un fart de córrer per anar a pressionar, i clar, Fermín també, però els dos del mig del camp no arribaven a pressionar bé, i a vegades l'Elx, a la primera part, ha sortit molt bé des de darrere, eh? Aquesta és la realitat. Després no tenen efectius per arribar a porteria i marcar gols. Però aquesta posició de Rafinha, clar, és que avui el partit era obert. Els centrals d'ells estaven molt oberts, errades.
1: Jo sé que la segona part ja l'Elx s'ha deixat anar una mica, però a mi m'ha agradat una cosa, que jo crec que pot funcionar en alguns partits, que és quan entra Tolmo de fals nou, hi havia moments que Fermín era el nou i Olmo anava a la mitja punta, i al revés. I, clar, això, evidentment, això et dona moltes opcions, descol·loca defenses, no? El central no sap
2: jo
1: què fer, això
2: m'ha agradat aquest punt.
3: Però això pot passar amb Rafinha, també.
1: Pot passar amb Rafinha, tens raó.
2: Sí, no, dic, jo crec que una vegada més és una mica el que deia jo aquests anys, no? Jo crec que, com molt bé deia l'Àngel, estic d'acord, no? Jo crec que el Barça és un equip vertiginós, no? Que anirà endavant, vertical i tal. Per mi caldrà veure si una vegada més madurem una mica i som capaços, doncs, de llegir una mica el tempo, no? Igual no cal anar sempre tant.
4: Tenen la peça.
2: Ara tenen la peça.
4: Tenen la peça. Per donar aquesta pausa.
2: Esclar, i aleshores...
1: Rodri.
2: I clar, quan un equip és capaç, si és capaç d'alternar correctament aquesta verticalitat, aquesta pressió, aquesta agressivitat, en moments de dir, amb la qualitat que tenen, doncs ara el partit s'ha acabat i la dormim, hòstia, el Barcelona massa un rival difícil.
1: A veure dijous el sorteig a la Champions.
2: A veure dijous el sorteig a la Champions,
1: qui et toca, qui no et toca, que aquestes coses també...
2: Sí, clar.
1: Pots tenir un calendari més difícil, menys difícil, i això ja sabem com va, però sí. La sensació és que si el Barça agafa velocitat de creuer i Rodri s'integra bé, que s'ha d'integrar bé, perquè jugarà amb els que juga a la selecció espanyola, el Barça dominarà molts registres, no? I això et dona moltes possibilitats.
2: És que avui han homenatjat els mundialistes, no?
1: Sí.
2: Bueno, n'hi havia 7, I faltava el Rodri.
1: Sí.
2: Bueno.
1: I no, el Barça en tenia 8, que era en Ferran.
2: I en Ferran no hi és,
1: i ha entrat Rodri.
2: Imagina't, 8.
1: Sí,
2: no està malament, eh?
1: Sí, dijous hi haurà la Copa del Món, al Camp Nou. Dijous ve Luis de la Fuente i Lozan amb la Copa, i es farà, evidentment, un homenatge al Camp Nou als 8 mundialistes, 7 més Rodri, que el Barça té actualment a la plantilla. 12:40, farem una pausa molt ràpida i ara de seguida seguim parlant d'aquesta gran estrena del Barça a la Lliga 0-5 al Camp de l'Elx, amb molt bones sensacions de molts futbolistes, i el que queda encara, perquè Cubarsí no ha jugat, Rodri no ha jugat, entre d'altres, Pedri encara a mig gas, Cancelo avui ha estat suplent quan ha de ser el titular lateral esquerre. Vull dir que al Barça encara li queda molt rodatge, i dijous té un nou partit contra l'Atlètic de Bilbao. I ho lligarem amb el Madrid, ja que el Osasuna va estar ahir a l'RCD Stadium, a veure què us ha semblat l'estrena d'aquest nou Madrid de Mourinho.
5: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
6: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: és el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
4: Escolta, navega, descarrega, informa't.
3: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
5: Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right?
3: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12:43 minuts, aquí seguim el Tu diràs post-Elx Barça amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Primera tertúlia de la temporada, de moltes, de les que farem els diumenges. Ja sabeu que teniu una cita aquí els diumenges. Us agrada, no, venir? Està bé, no?, per tancar la setmana. Venir una estona aquí.
1: Està molt bé. Home, clar.
0: Fem bona pinya aquí, no?
1: Ens posem bé, si no.
0: Sí, hi ha piscolabis,
1: Sempre. Sí.
0: Una cosa perquè no passeu gana aquestes hores. A veure, ha començat la temporada, la Lliga 2026-2027, i ja sabeu que el futbol no és res sense els aficionats. Però amb tots ells ho és tot, amb els aficionats. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Pots contractar ara Orange i tens tot el futbol a Orange TV, tota la Lliga i tota la Champions. Aquí a l'estudi de RAC1, doncs, tenim de tot. Tenim Orange i totes les plataformes possibles per poder veure tots els partits que hi ha. Això, el Barça, bones sensacions, no? Sembla que no hagi canviat res, tot i els fitxatges. Dius, tu veus el Barça i dius, reconeixible, el de la temporada passada. Vinga, funciona. I veus el Madrid i dius, reconeixible, el de la temporada passada. No?
2: Tens bones sensacions del Barça, evidentment. I si compares amb els altres equips, doncs encara són millors, perquè ni l'Atlético de Madrid, ni el Madrid, ni el Villarreal tampoc, vull dir, aquests equips que li poden fer ombra, doncs en principi és a l'inici, ha començat això, això durarà bastant, però sí, que el Barça segueix amb aquesta gent tan bona que té, i ara amb aquest reforç de sobretot de Rodri, que jo ja tinc ganes de que comenci i de que comenci a jugar ja.
0: Et vols mullar com cada any o no? Qui guanyarà la Lliga?
2: Hòstia, el primer partit...
0: Bueno, tu sempre et mulles i l'has encertat.
2: Jo veient el que veig del Madrid i l'Atlético de Madrid, molt ha de canviar el Madrid perquè pugui guanyar la Lliga.
0: Si no, la tercera del Barça.
2: Sí. Si el Madrid no canvia molt, sobretot al mig del camp, quins elements ha d'escollir Mourinho, ho veig una mica más de lo mismo.
0: I l'Espanyol què? Se salva tranquil·lament a Europa o patint?
2: No, a Europa no... Que se salva bé, jo crec que sí.
0: Va, anirem veient. T'he portat un compromís perquè encara no has tingut dos o tres partits per veure, però aquesta és l'aposta de Dani Solsona aquí al Tu diràs. La veritat és que Àngel, al Madrid ahir, hòstia, no? Poca cosa, no? Amb Mourinho.
3: Bueno, és el Madrid de la passada temporada. A l'inici de la temporada, Güler era el millor futbolista i en guanya, tot i que el va canviar, per mi va ser el millor del Real Madrid. A veure, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinícius, Diomandé, molta potència ofensiva, però al centre del camp qui jugue?
0: No, i qui defensa?
3: És que en el moment que l'agafa un equip de certa entitat al centre del camp, et torna boig. El Madrid es trenca per la meitat, que era el problema que tenia la passada temporada. Complicat.
1: Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Àngel, no? Al final... analitzes, comences a veure jugadors i dius, hòstia, no, és que aquest té que jugar, no, és que aquest... Bueno, és que si han de jugar tots els que en teoria tothom diu que té que jugar, és això, al final es convertirà en un equip...
3: Cap enrere.
1: Exactament, és un equip que es partirà, que tres jugaran en un 4, es quedaran allà espenjats, els altres 4 defensats, i al mig del camp és inexistent. Et valdrà per molts partits? Segurament que sí, però per molts jo crec que no, i continuen tinguent... Per això, moltes vegades comentàvem en altres tertúlies, parlant de la importància del Rodri, no? I dèiem, hòstia, que és un gran fitxatge pel Barça, i sobretot perquè no el té el Madrid. Jo crec que el Rodri, això que diu, no, és que és la cirereta del pastel, no. El Rodri era el pastís sencer, pràcticament. Els hagués donat, crec que molt, aquest tipus de jugador, no? Jo crec que segueixen tenint els mateixos problemes i, bàsicament, és un tema de mig del camp. No veig, per exemple, el Bernardo Silva tot l'any jugant en aquest doble pivot. No ho veig. No, per exemple, per exemple.
0: Sí,
1: no,
0: aguantant a la sala de màquines, i per si exemple. Torna a jugar amb Valverde i Tchouaméni, doncs...
1: Valverde té tendència a marxar, l'altre perd la posició, l'altre arriba massa, final més del camp 8.
0: Mira, perdoneu, que ens truca la Marta Ramon, que vol afegir algun input més sobre el que estàvem comentant abans de la publicitat sobre Valde i la seva situació. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Digues, tu diràs.
4: No, sobretot, a veure, per tenir tots els detalls del context, pel que hem anat recopilant, parlant amb diverses persones que coneixen bé el que passa allà dins, podem aportar alguns detalls. Per exemple, la sensació és que Valde, ho hem anat explicant a RAC1, quan Flick d'alguna manera li diu abans de començar l'estiu, i després, quan han parlat al llarg de la pretemporada, doncs que la competència i la seva posició serà dura i que no parteix de titular indiscutible, evidentment amb l'arribada de Cancelo, sobretot per com va acabar la temporada passada, sabent que tindria Cancelo per davant, doncs que d'alguna manera el que perceben, el que es nota allà dins és que Valde no paeix bé saber que no serà titular indiscutible, que no paeix bé aquestes situació. Entenen que d'alguna manera, i ho ha expressat Flick, que no ho està donant tot al camp per lluitar per un lloc, amb algunes errades a la pretemporada, l'han vist poc centrat, i una mica el missatge, el que està fent Flick amb aquest període de reflexió que ha obert aquest matí, no?, en aquesta conversa que ell mateix ha explicat, que ha tingut amb Valde i deixant-lo fora de la llista, el missatge que se li trasllada una mica és: et volem al 100% donant-t'ho tot i menjant-te la gespa per ajudar l'equip, i si no ho veus clar, aleshores porta una oferta i cap problema, però aclareix-te, no? Està en terra de ningú i no donar-ho tot per l'equip, però alhora tampoc decidir un canvi d'aires i veure'l doncs, en aquesta zona gris, és el que impacienta una mica Flick i l'staff. Però, com ha dit Flick a la sala de premsa, no és que li estigui demanant que marxi, sinó que el que està fent és sacsejar-lo perquè o es quedi al 100% i donant-ho tot per demostrar que pot ser titular en aquest equip i ajudar els companys, apartant el tema dels egos, que ja hem explicat moltes vegades que a Flick això li molesta molt, que s'ha de pensar en l'equip, i si no ho veu clar i necessita un canvi d'aires, doncs que s'ho plantegi. Però que estem a l'última setmana de mercat, la Lliga ha començat avui, i a Valde doncs no el veuen com Hansi Flick vol veure els seus jugadors.
0: És una manera de picar-lo i motivar-lo, a veure si reacciona, no?, i treu caràcter i lluita per ser titular i per demostrar al jugador que en algunes ocasions ha demostrat, però també és una manera de dir-li: escolta'm, i si no porta...
4: Sí, però s'ha de diferenciar, no? I s'ha de diferenciar molt la seva situació amb la de, per exemple, jugadors com Héctor Ford o Caçador, a qui se'ls ha comunicat sense embuts i sense matisos que no tenien cabuda en aquest equip i que s'havien de buscar la vida. Això ho saben de manera clara per part del club. La situació de Valde no és aquesta. Això també ho hem de diferenciar. La situació de Valde és la que estem explicant, que ara mateix, doncs, és tot una mica incert, i també ho hem explicat a RAC1, després del que ha passat aquest matí, de veure's fora de la llista, el missatge que, o com ho ha interpretat ell, ha estat de decepció i d'entendre que li estan obrint la porta. O sigui, també caldrà veure, perquè una cosa és el que Flick pugui tenir al cap o el que internament estiguin valorant, i una altra cosa també és la percepció que té el jugador. El jugador el que percep és manca de confiança, i ara mateix, doncs, tot està obert, malgrat que sempre hem dit la primera opció de Valde sempre ha estat continuar al Barça. Veurem aquest període de reflexió demà, amb aquesta conversa que han de tenir entrenador i lateral, a veure com acaba i a quina conclusió arriben tots plegats.
0: A veure si és positiu i reconduïble, o si realment a Valde li ha sabut tant de greu que diu: escolta, busca'm alguna cosa, Jorge Mendes, i en aquests 9 dies surto del club, no? A veure com reacciona el jugador, també és interessant això. Ara, no sé si és la millor estratègia. Tu que has estat futbolista, Dani?
2: Es podia entendre que el jugador, quan li transmeten això, la seva motivació baixi mentalment, perquè no tots els jugadors diuen: ostres, ara he d'anar a mort i tot. No, necessiten un període de temps per reflexionar, pensar el que els hi ha dit l'entrenador, i després ja els entrenaments ja anirà a tope. Però pot ser que els primers 2 o 3 dies estiguis fotut.
0: Ja, però això va ser a principi de l'estiu, vull dir, ja has tingut temps de demostrar-ho, per temporada, molts entrenaments...
2: Bueno.
0: No sé, Àngel, si és la millor estratègia. No sé si t'havien dit mai a tu, així per motivar-te, de dir: escolta, va, espavila.
5: És que abans no m'ho dien.
3: Si no anaves a demanar explicacions...
0: Clar, anava a dir, però tu amb els entrenadors parlàveu, amb els entrenadors parlàveu, i quan no eres titular no li podies dir res, de dir, oye, ¿por qué no me metes? ¿O por qué no me pones?
2: No, no,
0: sí.
2: no.
1: Menys.
2: Menys, sí. Molt menys.
0: Sí?
2: I
0: sí.
2: Tant.
0: Abans a treballar i a no dir res.
1: De totes formes, això, sempre hi ha que hauria de saber exactament els matisos d'aquesta conversació, no? Mm-hmm. Hi ha moltes maneres de dir les coses, no? Com ho percebeixes, també, no? Esclar... Això no ho sabrem,
0: però
1: no?
0: Tu que has estat allà dins el cos tècnic del Barça, això és habitual, de dir, escolta, necessito que et motivis,
1: sí,
0: perquè no jugaràs...
1: Sí,
0: o això
1: però, ja... però, insisteixo, depèn de com ho diguis. Tu li pots dir al Valde, no sé, hòstia, no et veig bé, hòstia, apreta, perquè això no està assegurat, clar. però
0: et escolta, necessitem...
1: Exactament, clar, sí, pots dir, noi, o apretes o te'n vas. Bueno, dius el mateix, però no és el mateix. No. Per tant, el matís, que això no ho sabem, és el que hi ha que veure, no?
2: No, però el que ha dit a la roda de premsa que han fet la traducció ha estat dur.
0: Que li ha preguntat la Marta, sí, sí.
1: Sí, sí.
4: Mm-hmm. Sí, però deixant clar que no li estava demanant marxar. O sigui, això també
1: ja,
4: m'ha agradat aquest matís, perquè ha deixat clar que no és que l'estigués convidant a marxar, sinó a reflexionar, diguem, a aclarir què és el que vol fer, no?, amb la seva vida una mica.
2: Abans, en aquella època, els entrenadors no deien res. Jo, però sí que jo en tenia un d'entrenador que no sé si era per motivar-me o per tocar-me els nassos.
0: Aquestes històries m'agraden.
2: O tocar-me els nassos. Quan els dijous, abans s'acostumava els dijous a fer un partidet.
0: Sí, ja,
2: d'entrenament.
0: Com de prova, no?
2: De prova i tal. Llavors, els titulars i els altres que anaven amb el pitrall.
0: Sí.
2: A vegades em donava el pitrall.
0: Que són els suplents.
2: Els suplents. I jo ja me'l mirava malament. I ho feia per ara a aquesta hora es pot dir per encabronar-me,
0: clar.
2: Perquè després jugava, però
0: I
2: ho
0: tu
2: feia
0: i tu t'encabronaves,
2: no, i, tant,
0: i ho, feia, ho donaves tot llavors
2: estava fotut.
0: Qui era l'entrenador, es pot dir o no?
2: Santa Maria.
0: Ah, molt bé. Marta, gràcies, n'anem parlant aquests dies.
4: Perfecte, demà estarem atents a veure si podem explicar alguna cosa més d'aquest cas. El Barça s'entrena a 9:15
0: de matí.
4: Sí, perquè fa molta calor.
0: Però ja han tornat, clar, tornen aquesta matinada.
4: Tornen aquesta nit, som nosaltres els losers que ens hem de llevar a les 4 de la matinada per agafar un avió.
0: Ho torna demà a les 7 del matí, val.
4: Que va, no, d'aquí 2 hores ens hem de llevar. No, 3, mira, 3 encara.
0: Perfecte, doncs vinga, aprofita. Gràcies, Marta.
4: Bona nit, una abraçada.
0: Hola, Gerard Ballera.
5: Hola, què tal?
0: Ara ens portes l'afer Julián d'aquesta tarda al Metropolitano, però volies afegir alguna cosa del cas Valde?
5: Sí, no, que des de l'entorn, almenys el futbolista... El que s'ha transmès durant aquests últims dies és que Valde vol continuar al Barça. És a dir, que el jugador no tenia dubtes de continuar al Barça. També, poso l'asterisc, si no té dubtes de continuar, per què hi ha una reunió entre Valde i el seu representant? Vull dir, és Valde el qui es vol veure amb Mendes perquè li proposi que té una oferta del Manchester United, o que Manchester United està... diguéssim, interessat en ell, o és Mendes que, diguéssim, truca a la porta del futbolista i el força, no el força, però li diu, ei, que sàpigues que tens això. Vull dir que ens perdem tantes coses a vegades, però que hi ha una cosa que crec que és clara, i és que el jugador, almenys fins aquest matí, perquè així ens ho ha transmès també l'entorn, volia continuar i vol continuar al Barça. No,
0: i s'esperava entrar a la convocatòria.
5: I s'esperava entrar a la convocatòria. Vull dir, altra cosa és com estigui competint ell, com el vegi Hansi Flick, i si està content o no. I per això el deixa fora. Però diguéssim que això de que reflexiona de si vols quedar o no, no ho sé, potser ha de reflexionar, entre altres coses, de si creu que podrà treure el màxim suc possible de la seva carrera aquí al Barça, amb Hansi Flick com a entrenador, o no, o potser se n'ha d'anar a un altre lloc. Però el sentiment pel Barça i que Valde es volia quedar, jo crec que això ho teníem clar, menys fins aquest matí. Ara no sabem avui com ho haurà paït. No.
0: A veure què passa. De l'altre cas, de l'altra carpeta del mercat,
5: sí,
0: de fitxatges.
5: El que parlarem ara, aquest sí que vol marxar.
0: Aquest, i aquest ho ha deixat clar per activa i per passiva i amb les cares i amb tot. Ha estat una tarda moguda al Metropolitano.
5: Sí. El resultat ha estat de 2-2. També un partit mogut, amb una expulsió per part de Lenormand, vermella directa. Al final l'Atlètic de Madrid ha pogut empatar el partit 2-2 amb un gol de Juliano. Però, és clar, pel que fa Julián Álvarez, ha estat una tarda moguda. Primera convocatòria de la temporada, l'ha convocat Simeone, l'ha deixat a la banqueta. Ja l'han xiulat abans de que comencés el partit, quan ha sonat l'11 per la megafonia. L'han tornat a xiular quan s'ha sortit a escalfar. I l'han acabat de xiular Van esquire de sap, diria jo, ha estat majoritari per part de l'afició de l'Atlètic de Madrid quan ha entrat al terreny de joc a falta d'uns 25 minuts pel final, just després que el Villarreal fes l'empat a un de penal. El moment ha estat aquest.
0: És que no han deixat parlar ni a l'speaker. Ja han vist el videomarcador que sortia el 19 de Julián.
5: De fet, s'han avançat perquè ara tot just ara diu el nom de Julián, però Julián, diguéssim que ha sortit 5 segons abans de que l'speaker digués el nom i ja l'han començat a xiular. A més, càntics, ja es pot dir aquesta hora quan falta un minut per la una de la matinada. Dile que se vaya, dile que se vaya de una puta vez. Aquest era el càntic que es canta ja des de fa molts anys en els estadis de futbol. No sé si des de que jugava al Solsona, potser no, però des de fa 15 o 20 anys perfectament. I també crits en contra del Barça i de Catalunya. Pel que fa al joc, quan ha jugat Julián, poc protagonisme. No ha entrat massa en joc. Quan ha entrat no ha estat malament, però diguéssim que res destacable. No hi ha hagut una rematada a la frontal de l'àrea que ha rematat bloquejada per un defensa del Villarreal i poca cosa més. Diguéssim que ha passat una mica desapercebut. I al final del partit, la imatge, mentre tots saludaven a l'afició, Julián ha tocat el 2, ha marxat cap al vestidor, sol. De fet, li han llançat una bufanda de l'Atlètic de Madrid, l'ha esquivat, Julián, que anava amb cara de pomes agres, de fet, ha fet cara de pomes agres durant tot el partit, mentre estava a la banqueta, i ha explicat al final del partit a la roda de premsa el Cholo Simeone que no ha estat Julián qui ha marxat per voluntat pròpia del terreny de joc.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
5: Això d'una banda, i preguntat pels xiulets i per la situació del futbolista, Simeone ha enviat o ha volgut enviar almenys un missatge d'unitat per part de tots. S'entén que per l'afició, però també pel club.
6: Ya creo que fue bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
5: I els hem de cuidar, davanters importants. Des del vestidor, i a mi aquesta declaració també em sembla molt rellevant, ja no Black, després del partit, en calent el flash de la televisió, parla d'intentar també anar tots junts i remar tots junts amb aquest missatge d'unitat, però jo crec, no sé, vosaltres m'ho direu, que el Black té ganes, d'entrada, que Julián toqui el 2, que marxi, que sigui feliç, i que resolgui d'una vegada per totes aquest problema ara mateix que no sembla tenir solució.
7: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podemos estar felices.
0: Molt bé. Jo no sé què em penseu, perquè a més heu estat jugadors amb un contracte i el Dani ha explicat mil vegades la història de quan va poder anar al Barça, però no el deixava. Bé, que això passa. Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no li vulgui vendre al Barça a Julián, perquè reforça un rival directe, però ha arribat un punt que si el jugador tensa tant la corda, no t'interessa. Per tant, ven-lo pels màxims calés que puguis, atraca el Barça, parlant ràpid i malament, i fitxa tu un davanter millor amb els diners que treguis. No? Crec que és la millor solució, perquè és que ara què? Ara tindràs tot aquest enrenou. Ja sé que en el món del futbol, si Julián fa dos gols que donen punts en les pròximes jornades, segurament això s'acabarà oblidant, com va passar amb Griezmann, o com ha passat amb altres jugadors al llarg de la història. Però no sé, ha arribat un punt que em sembla insostenible tot això. Per un costat, que és pel club, i pel jugador. Per tant, sí, no vols. T'has enrocat amb què no vols. Escolta, al final t'ho ha demanat hasta l'afició. Doncs ven-lo, digue-li al Barça 200, i amb aquests 200 milions intenta fitxar un jugador top, millor que Julián, i així tu tindràs millor plantilla.
2: Pagarà 200 milions.
0: No ho sé, estàs entenent el que dic.
2: El passa que l'Atlético de Madrid des del primer moment es va posar es van posar fort el Jim Marín i va dir que no de cap de les maneres, i de la manera que ho va dir i que ho va transmetre a la gent, jo en aquell moment m'ho vaig creure i m'ho vaig creure, va dir, ui,
0: jo pensava que era una estratègia.
2: No és habitual que diguin ni 150 ni 200 ni no anirà al Barça i no anirà al Barça. Jo li vaig donar molta credibilitat en aquell moment,
1: Bueno, no és que diguessin que no. Et remeteixen a la clàusula de rescisió.
0: Sí, però amb altres clubs com l'Arsenal estarien disposats a negociar.
1: Sí, però que sí, que jo també entenc que al final, doncs, escolta, el Real Madrid, però al final el club, escolta, ja ha passat alguna vegada, però el club diu que no, i que no, i tu no vols pagar la clàusula de rescisió, doncs és que no. I al final el club, si pren realment aquesta decisió fins al final, doncs tindrà que assumir les conseqüències de tindre un jugador d'aquest nivell, que costa el que costa, encabronat, segurament, amb mal ambient o vestidor, vale, tot això tindrà que assumir-ho. O el ven i negocia, no ho sé. Hauran de valorar les opcions que tenen.
0: Sí, per exemple, vaig al Barça. El Barça va deixar fora de una convocatòria Dembélé. Us el recordeu? Perquè no renovava i acabava el contracte. I va forçar la màquina al Barça. I Xavi se la van passar i va dir, vale, no me l'emporto, vinga. I a veure, un Cristo, i Mateu Alemany va fer declaracions dient, no està aquí perquè no vol asseure's a negociar la renovació, i si no, que porti una oferta i com a mínim el Barça guanyarà uns calés, perquè si no aquest tio marxarà lliure, no? I al final què va acabar passant? Jo recordo que va haver-hi xiulets, no? També per Dembélé, eh?
1: Sí.
0: Si no m'ha xerrat. Ara, Xavi va sortir i va dir, escolta, el necessitem, i va tornar a jugar i ja està, i es va oblidar la cosa.
2: Però estàs parlant d'un jugador que acabava contracte.
0: Sí, però vull dir que...
2: I aquest li queden 4 anys.
0: Ja ho sé, escolta, però el que et vull dir és que el jugador es va sortir amb la seva, tot i que el club es va posar molt dur al Barça, el jugador es va acabar sortint amb la seva, i crec que en aquest cas hauria de passar el mateix al final, sí, perquè s'ha arribat a un punt de no retorn.
2: Tu creus, no sabem ben bé quants jugadors volen marxar dels equips que estan, i a la millor la clàusula és de 60 milions. I hi ha equips que no poden pagar 60. Hi ha el jugador que vol marxar, però l'altre diu 60, i l'altre... i no marxen.
0: Ja, però si tu ets al club i tens un jugador que no vol jugar, que fa males cares, que no rendeix, no serà millor treure'n uns calés i fixar-ne un altre que vulgui jugar?
1: No, Aleix, que sí. Normalment és el que passa. Normalment és el que passa. Però l'última paraula té el club. Si el club diu, escolta, nois, jo assumeixo que em quedo un jugador aquí i el pagaré i tal, i s'emprenyarà el que tu vulguis, però a mi on paga que no se'n va, però no se'n va. Si el club assumeix... Això va passar, si no recordo malament, molts anys, fa molts anys, va passar amb el Riquelme.
0: Sí.
1: Crec que amb el Villarreal, si no recordo malament. Escolta, vull marxar, escolta, va dir, noi, o paga la clàusula o no te'n vas. I va estar tot un any sense jugar. No sé, que al final, el normal és que arribin a un acord. Però al final, si el club no vol i assumeix les conseqüències de no fer-ho...
5: Jo que era dels que pensava que al final Julián cediria i que potser marxaria a un altre equip, cada vegada veig més clar que Gil Marín i els dirigents de l'Atlètic de Madrid baixen del burro, que no ho han fet de moment, i crec que els hi costarà molt fer-ho, o crec que es quedarà a l'Atlètic de Madrid. Sí. I veurem què passa. I potser no aixeca cap aquest home, eh? Vull dir, potser a vegades passen les setmanes i passen els mesos i el jugador recupera mentalment, però potser Gerard, arribem al gener i seguim igual,
1: Quan s'acabi aquests 9 dies...
5: Hi ha un punt de no retorn, o és un punt i seguit, perquè després hi ha una finestra de mercat al gener, etcètera, però és veritat que els jugadors s'acostumen a oblidar-se de tot això, però és que el veig tan moix...
0: Mentalment està...
5: Tan fotut, el tio, que no vol estar allà...
0: Però a més, no està així, perquè pel que han explicat molts periodistes que coneixen l'entorn de Julián, periodistes argentins, com la Vero Brunati, per exemple, que té tota la credibilitat, al febrer i al març, el senyor Julián Álvarez i el seu representant es van reunir amb Gil Marín i li van dir, ei, hasta aquí hemos llegado, nos queremos ir en verano, escuchar ofertas, i li van dir que sí... I aquesta conversa ha existit, i ho expliquen fonts ben informades. L'Atlètic de Madrid va dir, perfecte, perquè Julián els va dir, escolta, no està funcionant això, jo venia aquí a guanyar títols i a jugar bé i tal, i amb Simeone no ho estem aconseguint. Per tant, vull seguir amb la meva carrera a un altre lloc. Me'n vull anar, portaré una bona oferta i us deixaré calés. I l'Atlético li va dir que sí?
1: Sí, que imperfecte.
0: I ara s'han negat.
1: Sí, va, sí, però tu vas firmar un contracte.
0: Això és veritat.
1: Tu vas firmar un contracte de no sé quants anys, de no sé tants calés, i ells t'han pagat religiosament? Sí.
0: No, no, Àngel, què en penses, va, de tot el que estem dient? Tu que has estat jugador i ja
3: és molt complicat. De tota manera, quan un futbolista diu que vol marxar, ja està fora. Mentalment ell està fora. El que passa que, no ho sé, és, el món del futbol, tot, amb el pas del temps, tot se va diluint. I, bueno, si se quede, pues, començaran xuleig als partits, i si l'equip va bé i ell fa gol, pues, la gent anirà xulant menys, i arribarà un moment que s'oblidaran.
1: Que l'aplaudiran.
3: Sí, que acabaran aplaudint-lo. Vull dir que el que passa que tenia un jugador a disgust i tal. Jo fins i tot és que he dubtat del que ha dit Simeone, de que el club li ha dit que no vagi.
0: No, sí, no, hi ha una imatge del cap de comunicació que li diu, oye, venga, vale, no enredemos más, ve saliendo. Hi ha una imatge que Dazón l'ha captat, que sembla que li diu això al cap de comunicació.
5: Sí, se li apropa algú i entenem, pel que diu el Xolo, que li diu, millor no n'hi vagis. Home, em costaria de creure que amb tot el que està passant, i a més, jo crec que el Xolo tampoc ho està digerint del tot bé. Ell intenta fer el discurs de club, però jo crec que tampoc ho està digerint bé. Em sorprendria que mentís, també. O sigui, que Julián hagués marxat per voluntat pròpia i sortir ell i dir que no, saps?
0: No, sí. Hi ha una imatge que Julián va camí dels seus companys i
5: que
0: aquest,
5: mentís en
0: i,
5: això,
0: i aquest,
5: vull dir, amb
0: aquesta
5: un company,
0: gent de
5: premsa amb el tio que vols que es quedi. Tot i que també tira una cosa, amb les declaracions de l'altre dia, amb els insults que hi va haver, i les declaracions que va fer de que era respectuós amb la gent i tot això, després ho va intentar maquillar una mica a la prèvia ahir, però vull dir que està, jo veig el Xolo Simeone realment descol·locat. Quan surt en sa premsa diu, ara he de fer el paper del club, he de fer de Gilmarín, però he de fer d'entrenador i tampoc estic còmode perquè veig que amb aquest tio ni està còmode el jugador ni el vestidor, perquè ho ha dit Oblak, situació incòmoda per tots, no estem... Esperem que es resolgui, com vulguem dir, en fi, aquest home aquí trist amb cara de pomes agres no el volem. No sé, és difícil, no sé què passarà, però, com he dit abans, crec que ara mateix ja només veig dues opcions.
0: Pròxim capítol, dissabte a la nit, Sevilla-Atlético, al Pizjuán, a veure què passa allà amb Julián Álvarez. Gràcies, Ballera, eh?
5: Una abraçada, bona
0: Vinga, adéu-siau, bona nit. 1:11, de seguida us deixo marxar, però abans, deixeu-me anar un moment cap a Castelló, perquè avui el Centre d'Esport Sabadell, equip de segona divisió aquest any, ho repeteixo perquè encara em costa de creure, que en dos anys seguits el Sabadell hagi passat de segona ref a segona, eh? Dos ascensos seguits, que això és molt difícil en el món del futbol. Doncs avui ha tornat a empatar a 0. Es va estrenar al Molinón, empatant a 0 contra l'Sporting de Gijón, i avui ha empatat a 0 a Castalia, i ho ha viscut el Pau Bonastre. Hola, Pau!
8: Hola, Aleix, bona nit. Sí, un altre punt del Sabadell i una altra porteria a 0 en un camp molt complicat, Castalia, i contra un equip que té per objectiu l'ascens a primera divisió. Per cert, avui amb més de 300 arraquinats a les graderies, el Sabadell que ha tornat a deixar bones sensacions, com el Molinón, davant un Castelló que ha tingut la possessió en molts moments, però amb poques arribades clares. De fet, Foli no ha tingut gaire feina sota pals. En canvi, el Sabadell n'ha tingut dues de molt clares que podrien haver estat gol perfectament, una de Joaquini i una altra de Miqui Codina. No ha estat així, al final, un altre empat a 0, però com diem, amb bones sensacions i mirada ja posada en dissabte que ve, que serà el primer partit a casa contra l'Almeria.
0: Sí, dissabte a les 5, a la nova Creu Alta, amb gespa nova, aquest Sabadell-Almeria, a l'Almeria de...
5: I ple,
0: de Pimi,
5: ple.
0: Pimi,
5: Bueno,
0: 9.000 socis, estarà, hi ha 12.000 localitats, vull dir, estarà pràcticament ple aquest dissabte a les 5, aquest Sabadell Almeria. Del Sabadell, pensant en la setmana que ve, a veure si pot ser aquesta primera victòria de la temporada, i de les bones sensacions que ha tingut en aquestes dues primeres sortides, aquests dos primers desplaçaments, n'ha parlat el Pau Bonastre amb Ton Ripoll, avui a Castalia, després d'aquest empat a 0.
9: Hola, Ton, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
9: De quin gust té aquest punt?
10: Bueno, regust el bo. Al final, nosaltres és una altra porteria a 0, una altra demostració de que podem competir contra tothom, i bueno, el que he estat dient abans una miqueta, doncs que que al final nosaltres portem una idea molt clara, som coneixedors de les nostres virtuts, dels nostres defectes, intentem doncs, potenciar unes i amagar les altres. Llavors, bueno, en aquest sentit, doncs, seguint aquesta línia i seguir treballant bé.
9: Són dos punts, dues porteries a zero, a domicili, i mantenint aquest ADN, aquest estil de joc que teníeu la temporada passada, ja l'any de segona federació, i també ara, és a dir, exportant aquest estil a segona i sumant punts.
10: Sí, no canviarem res, perquè al final és el que ens ha portat aquí. Crec que canviar amb el que creiem seria trair-nos, i penso que això ens seguirà donant moltes alegries. Ja et dic, podrà sortir bé malament, però el treball sempre hi serà, i jo crec que aquesta identitat sempre serà reconeixible.
9: Algú podria mirar el calendari i veu primera jornada Sporting, fora de casa, segona Castelló, fora de casa, la tercera Almeria a casa, i dius, és que en realitat no hi ha treva. Aquesta temporada cada setmana és un peix gros.
10: Sí, sí, totalment. O sigui, al final mirar el calendari és el pitjor que pots fer, perquè veus tot el que et ve i tots els històrics i els monstres que hi ha, i doncs, bueno, se't pot dir, ostres. Però ja et dic, nosaltres, més enllà d'això, intentem doncs, fixar-nos molt amb el nostre, amb el que fem bé, i ja et dic, al final, doncs, al principi de la competició, crec que hem fet molts bons dos desplaçaments, i jo crec que doncs, si competim així segur que arribaran els objectius.
9: Ja per acabar, sou un grup important de l'equip que debuteu a la categoria, alguns fins i tot, com és el teu cas, que veniu de segona federació de fa un parell d'anys. Tu personalment i en general, com us esteu sentint en aquests primers partits a segona, i què se sent amb això de jugar a segona divisió?
10: Bé, però al final ja et dic, és com una miqueta que... Parlo molt amb l'Urri, doncs que ho portes bastant en la normalitat. Sí que si fas una miqueta de zoom out i de cop i comences a pensar, sí que et pot abrumar una miqueta, però ja et dic, no hi ha temps per aquest tipus de coses, hi ha temps per treballar, hi ha temps per, doncs, per ficar el foc en el que has de fer en el verd, i tot el que sigui doncs, pensar més enllà és tot soroll, i bé, sortir al camp amb camps plens, i això al final no importa. El que importa és el verd, i el verd, doncs, si estàs aquí, estàs jugant i veus que pots competir, doncs és per alguna cosa, no? I crec que amb això ens quedem tots els que estàvem aquí fa dos anys.
9: Ton, gràcies, bona nit.
10: A vosaltres, bona nit.
0: Paraules de Ton Ripoll, futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Bonastre, bon viatge de tornada.
9: Gràcies, Aleix, que vagi bé, bona nit.
0: Adéu, bona nit. Àngel, Jordi i Dani, què us ha semblat de moment el Girona i el Sabadell en aquesta estrena de segona divisió? Àngel?
11: Bueno, jo he estat veient una estoneta a Castàlia, no? He estat veient una estoneta i, bueno, va ser que poc perill a cap porteria tota l'estona que he vist jo, però, bueno, és un bon inici. El Castelló va guanyar el primer partit al camp de la Real Societat B, el Sabadell ha empatat els dos partits, que no està malament, fora, i al Girona li costa aquest ambient enrarerit que hi ha, de que jugadors que no volen jugar a segona i tot això que no... Bueno, està complicada la situació. Està complicada per no poder fer una plantilla de dir, compto amb aquests, no?
0: Una mica el que dèiem ara, no? Zigankov té contracte, però s'ha negat a jugar. Demà, per cert, parla el representant de Zigankov. A veure què diu el Repre. Què anaves a dir?
2: Jo també he vist una estona a Castelló i al Sabadell. La veritat és que el Sabadell, jo vaig comentar el partit de pretemporada quan van jugar contra l'Espanyol, que em va agradar. En aquell moment vaig dir, és un equip que està molt ben organitzat, està molt ben treballat, malgrat que han arribat 10 o 12 jugadors, en fa l'efecte nous, però té un sistema molt definit que, a més, estan treballant bé. Després, clar, tens els elements que tens de cara a porteria, que això costa a tothom, no? Però està fent molt bon treball. Ha jugat contra l'Sporting i contra el Castelló, que són bons equips, eh?
0: Avui ha guanyat l'Sporting, per exemple, a casa contra el Burgos.
2: I en quant al Girona, doncs és que el que està passant en el món del futbol, que ho hem dit 70 milions de vegades i cada temporada, és una vergonya. O sigui... No pots deixar el mercat fins al dia 1 de setembre i que ha començat tres partits de Lliga i que un jugador no saps si se'n va, l'altre no saps si ve, si fitxaràs, no fitxaràs, que ara jugues dos partits amb un equip i després el tercer jugues amb un altre. És una vergonya, això. Això és una vergonya, i això, la conseqüència és que molts clubs, per exemple, el Llevant, que va jugar contra l'Espanyol, no va poder inscriure encara 4, perquè té 10, doncs, bueno, i el Girona té seriosos problemes, perquè hi ha jugadors que sembla que marxaran, que si l'Arnau marxarà, que si el Brian Hill marxarà, ja va marxar l'Ivan Martín, ara...
0: L'Àlex Moreno, potser.
2: L'Àlex Moreno. Clar, llavors el Benat, el Sigankov, bueno, però escolta, aquest s'ha negat a jugar... que a la grada un any.
0: Bueno, no, és el que dèiem. Vull dir, si té contracte i el club es posa tonto, té totes les de la llei, eh?
1: El Girona, en certa manera, aquests problemes ja li van passar l'any passat. Per diferent motiu, eh? Els jugadors que no arribaven, que no sé què. El problema és de confeccionar la plantilla, no? I això no és... Això és complicat. Al final, aquesta categoria és terriblement exigent i molt llarga. Clar... I això és un problema, començar així com està començant el Girona, no? És una pena, no? I bueno, espero que ho arreglin ràpid i que puguin solventar la situació, no? I en quant al Sabadell, pues, home, si mirés el calendari que ha tingut fins ara, la gent podia pensar, no. Bueno, pues, escolta, ha competit molt bé.
0: I la plantilla que té.
1: I està jugant bé, no? Amb les idees molt clares, i bé, el que passa és que, tant pel que deia abans, no? És una categoria duríssima, duríssima i molt llarga, amb molts equips forts, i això és molt llarg, veurem.
0: Soldats de Ferran Costa, gran entrenador.
2: Al mig del camp, escolta, entre el Pere Pons i el
0: Quadri. L'Urri i el Quadri.
2: I el Quadri, escolta, tu fa feina, el Quadri, d'aquí 3 dies.
0: Sí, sí, que no ens el fotin ràpid. Aquest jugador té molt futur per endavant. Vam jugar a la nova Creu Alta? Tu vas jugar a la nova Creu Alta?
2: Alguna vegada? No sé si estava a primera. Hòstia, jo no recordo, però...
0: El 88 és l'últim any que el Sabadell ha estat a primera.
2: No, el 88 jo ja no hi era, jo, el 88, no. A partir del 70. Sí, jo crec que sí, un any.
0: Sí, home, entre el 70 i el 88 va estar molts anys a primera, el Sabadell.
11: Jo sí que vaig jugar, jo sí que
0: tu
11: vaig
0: sí,
11: jugar.
0: No?
2: Jo una mistos... 70 al 88.
1: Va arribar a jugar fins a...
0: Home, sí, va estar molts anys a primera. Ja t'ho miraré, ara.
2: No, que va estar a primera, sí, però...
0: I tu una mistos de què?
1: Si és l'any 88, jo recordo, crec, haver jugat amb una mistos. Amb el Barça Sabadell, contra el Sabadell, crec, no ho sé.
0: Pot ser. Tu, Àngel, també, recordes algun partit especial, algun gol?
11: No, recordo que vam jugar i jo amb l'Espanyol a Sabadell, a primera divisió.
0: Ah, clar, segur.
2: A quin any era?
11: Pues devia ser 87 o 80...
0: Sí, és que l'últim any a primera del Sabadell és el 88. El 88 baixen. A veure, espera, que m'ho està... Hola, Miquel Pasqual, eh?
12: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. El Miquel Pasqual m'ho està passant. A primera divisió, sí, mira, va estar la 70-71, el 71-72. Va estar la 86-87 i la 87-88.
2: No, però jo el 71-72.
0: Vas jugar-hi?
2: Clar. No. Era l'època que jo tenia 18 anys.
0: Pues
2: l'altre no, a partir del 80... Quan és l'altre?
0: 86.
2: No, l'altre ja no.
0: Doncs res, diumenge que ve més. Diumenge que ve, sí, mira, el Barça haurà jugat dijous i diumenge farem la prèvia del partit de dilluns. És que el Barça jugarà dijous-dilluns. Imagina't, contra l'Atlètic Club i contra el Rayo al Camp Nou, els dos partits. Sí.
2: Però juga el dijous la primera jornada, no?
0: Dijous la primera jornada i el dilluns la tercera, contra el Rayo. Sí. Apa, Pitxi, una abraçada. Vagi bé per venir, Carlo.
11: Vale.
0: Adéu, a descansar. Adeu. Gràcies, Roura, Solsona.
1: Vinga, gràcies, bona nit.
0: De seguida repassem la resta d'informacions. Començarem pel bàsquet, perquè ja som a dilluns 24 d'agost, ja, és oficialment. O el que és el mateix, aquest dilluns és un dia molt important a la secció del Barça de bàsquet, perquè es compleix el centenari de la secció. Aquest dilluns el Barça de bàsquet fa 100 anys. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
13: Hola, Aleix, bona nit.
0: Amb un dilluns atapeït, perquè a les 12 del migdia arrenca oficialment aquests actes de celebració d'aquest aniversari que és tan especial.
13: Sí, a l'Auditori 1899 i amb la presència del president Joan Laporta s'anunciarà el calendari d'actes previstos per aquest centenari, que s'allargarà durant els propers mesos, per commemorar el que va arrencar el 24 d'agost del 1926. Va ser llavors quan es va aprovar en junta directiva la proposta del vicepresident segon Pere Cusell de crear una secció de bàsquet. Fins als anys 40 no va començar a ser un equip guanyador. Això sí, des de llavors, dues Copes d'Europa, 21 lligues, 27 copes, dues recopes, dues còrec, tot i que Aleix, ja ho sabem, paradoxalment, estem, vaja, a la segona pitjora del Barça pel que fa a resultats, sobretot estatals i continentals. En qualsevol cas, però, demà serà dia per recordar, segurament també per reivindicar, per arrencar aquests actes de commemoració, i també, Aleix, ho farem a RAC1, amb continguts molt especials.
0: Doncs sí, no us perdeu demà el tram final del Tu diràs, perquè repassarem aquests 100 anys del Barça de bàsquet amb protagonistes de luxe, en una tertúlia molt especial que farem al tram final del Tu diràs d'aquest dilluns. Demà ho escoltem, doncs. Dani, gràcies.
13: A tu, Aleix, fantàstic, bona nit.
0: Adéu-siau, vagi bé. Més qüestions. Exemple del futbol internacional. Joan Ferrer, hola, bona nit.
12: Bona nit, Aleix.
0: Què destaquem avui?
12: Doncs mira, doncs que la Premier s'ha estrenat al City de Maresca, ho ha fet amb remuntada in extremis els últims minuts de partit davant el Bournemouth, que havia començat de fet guanyant, però el City ha acabat capgirant, com dic, el marcador amb gols de Gehi i Guardiol. També s'ha estrenat avui el nou Liverpool d'Iraola amb un empat a 2 al camp del Newcastle, un partit en què ha debutat Ronald Araujo amb el Reds en partit oficial. I també a la Premier un Brighton 4, Aston Villa 0. Demà, partit atractiu, com a mínim pel morbo entre madridistes, Fulham-Chelsea, el Fulham d'Arbeloa, que s'estrenarà contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: Que bona, quina casualitat. Els dos últims entrenadors del Madrid, demà cara a cara, a les 9 de la nit, aquest Fulham-Chelsea.
12: Exactament. I un últim apunt, Aleix, ho dèiem durant la transmissió del Barça, el Paris Saint-Germain també s'ha estrenat a la Lliga Francesa i ho ha fet empatant a 2 al camp de l'Estat de Rennes, els de Luis Enrique, que han començat perdent 2-0, i compte, Ferran Torres ha ingressat al terreny d'això que la segona meitat ha igualat el partit amb un doblet, per tant, Ferran, que comença amb bon peu al Paris Saint-Germain.
0: Doblet en l'estrena amb el PSG de l'ex del Barça. Aquest dilluns, per cert, també es completa la segona jornada de Lliga a Primera Divisió amb dos partits. Tenim un Osasuna-Llevant a quarts de 8 del vespre i un Màlaga-Deportivo de la Corunya a quarts de 10. Són els dos últims partits d'aquesta segona jornada. Joan, moltes gràcies.
12: A tu, Aleix.
0: Per aquest estiu meravellós que has fet aquí als Esports de RAC1. Espero que t'hagis passat molt bé, que hagis après. Sí.
12: Ens retrobem aviat.
0: I que ens retrobem aviat, clar que sí.
12: Abraçada.
0: Molta sort, gràcies, al Joan Ferrer. I amb el Miquel Pasqual acabarem de repassar la resta d'informacions del dia. Per exemple, a la Vuelta, Pogacar segueix líder després de la segona etapa que s'ha decidit a l'esprint.
14: Sí, el britànic Matthew Brennan del Visma s'ha imposat en un esprint bastant trampós perquè l'arribada d'aquesta segona etapa, que era entre Mònaco i Manosque, ja a França, era empujada i els especialistes doncs, no han tingut opcions. Brennan ha guanyat per davant del ciclista de Sant Quirze del Vallès, Sant Pau Miquel, que ha estat segon, i tercer ha estat Tadej Pogacar, ha volgut lluitar per la victòria, per endur-se bonificacions i mantenir el mallot vermell, i ho ha aconseguit. De fet, Ethan Hayter havia estat líder virtual durant bona part de l'etapa, després de guanyar l'esprint intermedi, però el britànic no ha pogut acabar amb el grup cap davanter. A falta de 2 quilòmetres, Wout van Aert ha atacat i Pogacar l'ha seguit, i tot i que no ha pogut guanyar el moviment, ha ajudat el seu company del Visma Brennan perquè acabés enduent-se la victòria. A la general, Pogacar ara avantatja van Aert en 9 segons i Brennan en 10. La tercera etapa aquest dilluns portarà la cursa entre Grosjean fins a Font Romeu, també a França, en un recorregut de 174 quilòmetres que entrarà als Pirineus i inclourà el primer gran port de l'edició.
0: A veure demà. No deixa ni les engrunes, segona part, Pogacar, i a veure demà, que segurament...
12: Pot ser una tercera.
0: La tercera, clar que sí. Sobre rodes, també hem tingut avui gran premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
15: Hola, Aleix. Què tal? Bona nit.
0: Victòria per Lando Norris, la segona consecutiva per davant de Kimi Antonelli, i per tant amplia el seu avantatge al capdavant del campionat.
15: Sí, la Fórmula 1 ha tornat de les vacances amb una cursa força moguda, on déu-n'hi-do que han passat coses. Ha plogut abans de la sortida, la pista estava molt delicada, tal com ha demostrat l'heroi local Max Verstappen, que s'ha accidentat espectacularment, afortunadament sense conseqüències, a la primera volta del Gran Premi. La cursa s'ha aturat amb bandera vermella i a la segona sortida Antonelli ha passat a Norris i s'ha posat al capdavant. L'italià ha liderat 32 voltes però ha tingut problemes amb els pneumàtics durs que no ha estat capaç de fer servir tan bé com Lando Norris, així que el de McLaren, el vigent campió del món, l'ha atrapat i l'ha superat per aconseguir la seva segona victòria de la temporada i segona consecutiva per davant d'Antonelli, que ha estat segon, amb Russell tercer i amb els dos Ferrari, Hamilton i Leclerc just per darrere, en la quarta i en la cinquena posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat, suma 59 punts més que Russell i que Hamilton, que empaten en aquest moment en la segona posició, mentre per darrere Norris es troba a 83 punts del líder quan queden 11 grans premis i un sprint, 283 punts en joc per acabar la temporada. D'avui als Països Baixos hem de destacar també la gran remuntada d'Alonso, que ha estat novè, Sainz, que ha tingut un toc amb el seu company d'equip amb Alex Albon, no ha pogut puntuar. El proper gran premi d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 6 de setembre, Gran Premi d'Itàlia a Monza.
0: Perfecte, doncs d'aquí dues setmanes tornem a parlar. Gràcies, Álvaro.
15: Gràcies, Aleix, que vagi bé.
0: Adéu,
15: bona nit.
0: Bona nit. Pràcticament quarts de dues, anirem tancant el Tu Diràs. Abans, ens queda alguna cosa més, Miquel?
14: Sí, en tenis el francès Arthur Fils s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Cincinnati, el que és l'últim torneig de preparació abans del US Open, i ho ha fet en una final amb molts alts i baixos contra el nord-americà Francis Tiafoe, que s'ha resolt en 3 sets i li ha donat el primer Masters 1000 de la seva carrera als 21 anys. El primer set ha estat el més igualat, amb una ruptura de servei només del francès que li ha servit per guanyar-lo per 6-3. En el segon, Tiafoe s'ha imposat per 1-6, però ha començat a tenir molèsties, i el tercer, Fils, ha resolt el partit amb un set en blanc i s'ha endut el títol. I per acabar, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, ha arribat a les primeres semifinals del Mundial en 20 anys. Ha empatat a 1 amb l'anfitriona, amb Bèlgica, i s'ha classificat per a les semifinals del Mundial per primer cop des del 2006. Ho ha fet com a segon classificat del grup.
0: A veure com els hi va, si rasquen alguna medalla o si poden ser fins i tot campions.
14: Veurem.
0: Molt bé, gràcies, Miquel, també a tu, no? Que sí, acabes avui a aquesta estada que has tingut aquí als Esports de RAC1 a l'estiu.
14: Agraït, sí, com sempre, per l'espai que ens doneu aquí.
0: Content, sí?
14: Sí, sí.
0: Perfecte. Doncs a veure si ens tornem a trobar aviat.
14: Igualment ho espero. Adéu, bona nit.
0: Miquel Pasqual, una abraçada.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
2: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El president Pedro Sánchez, cosa que tampoc agrada gens als del PP. El vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es desplaçarà demà també fins a Ceuta per veure l'escenari des del terreny. I mentre l'evolució de la crisi es discuteix als despatxos, la situació sobre el terreny continua sent crítica. Milers de persones encara volten i dormen als carrers i el Ministeri d'Interior, a més, xifra ara en 2.500 els menors no acompanyats que encara són a la ciutat autònoma. I més coses. La Universitat Catalana d'Estiu ha tancat l'edició d'aquest any amb més d'un miler de participants i amb el compromís de les institucions de reforçar-ne el finançament. L'organització ha alertat durant aquests dies dels problemes per cobrar les subvencions i ha posat en dubte la continuïtat del certamen. Enviat especial de RAC1 a Prat de Conflent, Víctor Massip.
4: L'edició d'aquest any tanca amb prop de 1.100 participants de tots els països catalans i deixa enrere els dubtes sobre el finançament. El president de l'UCE, Joan Domènec Ros, ha retret al govern els problemes que han tingut amb els pagaments.
5: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat.
4: La Generalitat ha volgut deixar clar que el certamen continuarà. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, atribueix els retards en els pagaments a qüestions administratives.
6: Els problemes que hi ha hagut han estat, fins on jo sé, absolutament administratius, lligats amb gestió de pressupostos, tal com s'ha dit, el finançament ha quedat assegurat i resolt.
4: I les institucions han posat sobre la taula més diners per a les pròximes edicions. La Diputació de Lleida ha anunciat que duplicarà el pressupost que hi destina.
3: I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bani Levine, coneguda principalment pels seus papers a La La Land, Don't Mess With Zoran o Thelma. Al llarg de la seva carrera, Levine va interpretar sobretot personatges secundaris, especialment dones grans i àvies dels protagonistes. I és que no va començar la seva carrera de jove, com la majoria d'actors i actrius, sinó que ho va fer als 72 anys. També va fer aparicions en algunes de les grans sèries de televisió, com Ley & Order, Gilmore Girls o Shameless. I ara els esports. Amb Miquel Pasqual.
7: El Barça ha començat la Lliga amb una contundent golejada al camp de l'Elx per 0 gols a 5. Rafinha i Fermín han anotat dos doblets i Adeyemi també ha vist porteria en la seva estrena com a blaugrana. També ha debutat Anthony Gordon, que ha donat dues assistències. L'única mala notícia està la lesió de Gavi, que ha estat substituït després d'una topada al genoll, que ja es va lesionar anteriorment, tot i que a falta de proves la lesió no sembla greu. També a la Lliga el Getafe ha superat per la mínima el Racing i l'Atlètic de Madrid ha empatat a 2 a casa contra el Villarreal. Julián Álvarez ha rebut una gran xiulada de la seva afició quan ha sortit al camp i l'argentí ha marxat sol i capcot cap als vestidors després del partit. A segona divisió, el Sabadell ha encadenat el seu segon empat a 0 en el retorn a la categoria. Avui ha sumat un altre punt al camp del Castelló en un duel on ha tingut ocasions per endur-se la victòria. Fora del futbol, el francès Arthur Fils s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Cincinnati de tennis, l'últim abans del US Open després de guanyar en 3 sets a Francis Tiafoe a la final del torneig. Fils suma així el primer Masters 1000 de la seva carrera. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina s'ha classificat per les semifinals del Mundial 20 anys després de la seva última presència. Ho ha aconseguit gràcies a un empat a un contra Bèlgica, l'anfitriona, que l'ha classificat com a segona de grup.
3: I amb el temps, aquest dilluns ens llevarem amb intervals de núvols i alguns primers ruixats al Pirineu Occidental a partir del migdia. La inestabilitat augmentarà ràpidament i les tempestes s'ascendran pel Pirineu, el Prepirineu, Ponent i també la Catalunya Central, causades per un front associat a una profunda borrasca atlàntica. No plourà tot el dia ni a tot arreu, però localment aquests xàfecs i tempestes podran descarregar amb força i anar acompanyats de calamarsa o pedra i també fortes ventades. Al vespre arribaran de manera més irregular al prelitoral i a la costa central, tot plegat amb una temperatura que baixarà a les zones afectades per la pluja. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies rac1.cat. Bona nit.

0: Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem avui parlant de filosofia amb l'Anaïs Borràs sobre els viatges i el fet de viatjar. Seguirem amb moltes altres coses, però entre elles parlarem amb els joves de la primera pedra, recordarem aquells estius del Jordi Margarit, jugarem i llegirem contes amb l'avi Sisquella, us proposarem relats curts, seguirem fent un passeig pel fons marí i també, sobretot, avui, atents als que voleu saber més coses de la Sagrada Família. Avui farem una ruta per aquest gran temple i acabarem amb errors financers, no els volem cometre, ens ho explicarà l'Edu Conti, i la música amb Martió i Jordi Ramos, els grans musicals, tot això aquí a La Primera Pedra.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Som a ple agost, moltes persones estan de vacances, d'altres ja han tornat i algunes encara compten els dies per marxar, però hi ha una idea que sempre sembla gairebé universal. L'estiu és temps de viatges. Ara bé, sempre hem entès els viatges de la mateixa manera? Doncs ens volem preguntar i ens volem prendre en filosofia. Ho fem amb l'Anaïs Borràs, que és graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Avui parlem d'això dels viatges, no?
1: Sí, fa només una setmana parlàvem de la crisi climàtica i de la necessitat de qüestionar el nostre consum. I avui m'agradaria reflexionar i qüestionar un consum en concret, que és el consum turístic.
0: Exacte, consum turístic. És important també utilitzar aquests termes. Relacionar això amb reflexions també filosòfiques dels avantpassats i dels filòsofs d'ara.
1: Ho farem perquè al llarg de la filosofia trobem molts exemples de pensadors que han considerat que viatjar és important per la formació. Presocràtics com Tales o Pitàgores van formar part d'aquest grup nombrós de filòsofs de l'antiguitat que van viatjar a l'Egipte per aprendre matemàtiques.
0: I més tard també d'altres pensadors.
1: Més tard podem parlar de Montaigne o Descartes, que van defensar el viatge com una font de coneixement. Van assegurar que viatjar ens permet conèixer altres formes de vida, altres formes d'entendre el món, i per això tots dos filòsofs assenyalaven com el contacte amb allò diferent ens obre la ment i ens fa ser més tolerants amb altres cultures.
0: I durant el segle XVII també.
1: Sí, es va popularitzar entre els joves de l'aristocràcia europea el Gran Tour, que era un llarg viatge formatiu per les principals ciutats del continent. Durava entre 2 i 3 mesos i els joves havien d'anar acompanyats per un tutor. Filòsofs com Thomas Hobbes, John Locke o Adam Smith van exercir aquesta funció.
0: I en canvi Kant no va sortir de la seva ciutat.
1: Mai va sortir de la seva ciutat natal, que era Königsberg. Què passa? Que Königsberg era una important ciutat comercial i per això la relació amb els visitants a través de sopars que ell mateix organitzava o n'hi anava convidat i a través de sobretaules llargues va poder conèixer altres realitats.
0: Que de fet és el que ens passa moltes vegades, que no cal marxar per conèixer altres realitats. No?
1: En parlarem d'això perquè després de tota aquesta tradició filosòfica fins i tot sembla raonable que viatjar actualment se'ns presenti com gairebé una necessitat bàsica, com qui parla de menjar o de dormir. Després de tants mesos de feina, tothom vol marxar uns dies per desconnectar i de vegades doncs això implica marxar tan lluny com sigui possible. Però si analitzem críticament els nostres viatges, i això és el que us convido a fer avui, és inevitable preguntar-nos, continuem viatjant per formar-nos i per conèixer altres formes de vida?
0: Sí, sí, és una gran pregunta.
1: Doncs qui es va fer aquesta pregunta va ser una filòsofa que es diu Emily Thomas, a The Meaning of Travel, un llibre que us recomano, on d'entrada reivindica que la filosofia del viatge hauria de ser una disciplina com ho és la filosofia del llenguatge o com ho és la filosofia de la ciència. En concret argumenta que existeix una diferència entre el viatger i el turista. I aquesta diferència per ella radica en la relació que aquests dos estableixen amb l'alteritat. Diu que viatjar consisteix en l'experiència de l'alteritat, de l'altre, del diferent. I alguns mecanismes turístics s'interposen en el camí d'això.
0: Segur, n'estic convençuda. I la filosofia també denuncia els viatges prefabricats.
1: Sí, aquesta filòsofa va criticar com els paquets vacacionals, els complexos turístics eliminen el contacte amb allò desconegut. Si ho pensem, ja no cal adaptar-nos a costums diferents. Podem passar totes les vacances amb gent del nostre país, menjant allò que ja coneixem o parlant la nostra llengua. El sector turístic en aquest sentit ofereix una experiència estandarditzada i és molt curiós com al segle XVIII Rousseau la comentava que les grans capitals europees, deia, eren totes iguals, i al segle XIX John Stuart Mill va advertir que Europa estava perdent la seva diversitat cultural.
0: Ai, com ens sona, tot això, només que mira Barcelona.
1: És que no em vull ni imaginar què pensarien ara allà on vagis, a la ciutat on vagis, trobaràs doncs Airbnbs, centres de barri i locals on fer un meravellós brunch, que ens agraden les torrades del bocat, però la diversitat cultural també ens agrada.
0: Exacte, i potser avui aquest fenomen s'ha accentuat encara més.
1: Sí, perquè, clar, ara amb les xarxes socials, doncs abans de marxar de vacances ja hem vist desenes de TikToks i de Reels sobre el nostre destí. Ja sabem què veurem, què menjarem, on ens farem la fotografia perfecta que despertarà més likes. Potser per això viatgem molt lluny, però ens sorprenem molt poc, també. I tampoc acabem de marxar del tot. És curiós com ara amb la tecnologia estem connectats amb casa i per això viatgem per escapar, però en el fons no ho fem.
0: No, totalment. I aquell intercanvi cultural enriquidor ha desaparegut.
1: Ha desaparegut perquè les persones que vivim en ciutats massificades estem patint les conseqüències del turisme massiu. Si ho pensem, tot això amaga una paradoxa. Molts viatgers viatgen buscant, per exemple, l'autèntica Barcelona, no? Però quan arriben no es troben això, sinó que es troben una Barcelona que ha estat transformada per la seva arribada, per l'arribada del turisme.
0: Uh-huh. I no ens n'adonem tant, però passa el mateix quan nosaltres viatgem, és a dir, nosaltres ho veiem amb els altres, però nosaltres no.
1: Sí, acabem fent el mateix. Qui no té un amic que s'ha anat de vacances i torna assegurant que torna transformat perquè ha après molt? Si és al sud global, aquest aprenentatge acostuma a ser allà són feliços en tan poc. I si no tens aquest amic, segurament és perquè siguis tu o perquè, en definitiva, totes hem sigut aquesta persona en algun moment, però és important preguntar-nos, no? Què hem après exactament en aquest viatge? Fins a quin punt hem conegut una realitat, una cosa autèntica i no una ficció generada pel turisme?
0: Totalment. Conclusió, Anaïs, a veure.
1: Sí, avui com a conclusió m'agradaria visibilitzar una reivindicació que fan des de la cooperativa Top Manta. Diuen, una persona europea pot viatjar al Senegal per 300 euros i 5 hores d'avió. Al revés no es pot, nosaltres no podem. És molt fort i per això aquest estiu us convido a ser crítics amb els nostres viatges i a no oblidar com el gran viatge dels nostres temps és el de les persones migrants, que és un viatge que no neix del plaer i de la voluntat d'aprendre molt i de transformar-te, sinó que neix de la necessitat i és un viatge que implica travessar fronteres, assumir riscos vitals i arribar a un lloc on no t'hi trobaràs un lloc que t'espera, sinó que t'hi trobaràs un rebuig sistèmic.
0: Mm-hmm. Totalment, gran reflexió, Anaïs, com sempre, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Proposem ara, doncs, una sortida modesta per deixar-nos impressionar per grans obres arquitectòniques que tenim molt més a prop del que pensem.

0: Volem recórrer el nostre territori per conèixer també l'arquitectura, el disseny, fer escapades, de vegades més a prop, les tenim aquí a casa, de vegades una miqueta més lluny. Avui ens anem amb el cotxe una miqueta més lluny, anem a fer Cantàbia, ho fem de la mà de l'Ariadna Rossó, que ella és periodista especialitzada en arquitectura i disseny. Ariadna, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Dèiem que una mica més lluny, com també vam fer Astúries, doncs avui fem Cantàbria. I cap on ens portes?
1: Doncs avui l'escapada arquitectònica ens torna a portar això cap al nord d'Espanya i torna a barrejar arquitectura exquisida, natura, animalons i una mica de polèmica.
0: Una mica de polèmica, ja ens agrada. Escapada, entenc, familiar també.
1: Escapada familiar i aquesta és superperfecta per fer amb nens i ara veureu per què. Uh-huh. Avui marxem cap a Cantàbria per visitar l'estrella del viatge, aquest cop serà el Centro Botín de Santander, obra de Renzo Piano. Vale, jo recomano fer-ho en 6 o 7 dies perquè a Cantàbria hi ha molt a veure, molt a veure. La primera parada serà Castro Urdiales, que és just com el primer poble a l'entrar a Cantàbria des de Catalunya. És una ciutat marinera, preciosa, amb un nucli històric molt ben conservat. Bueno, podeu fer nit allà i està bé. Des d'aquí ja continuem cap a Santonya, que és una vila estretament vinculada a la indústria de l'anxova i també està envoltada de paisatge espectacular, penya-segats, maresmes i fortificacions militars. Aquí hi ha una visita molt maca, que és el Faro del Caballo, però només és apte per a aquells que tenen les cames molt fortes.
0: De cavall.
1: Exacte, perquè per arribar a veure el far has de baixar i després pujar una escala amb 700 esglaons amb trams molt estrets. De baixada vas molt feliç, de tornada allà ningú parla amb ningú. Tothom es concentra. Sí, la següent parada és la més controvertida de tot el recorregut i és el Faro del Ajo. El Faro de Ajo, perdona, no de l'Ajo, de Ajo, perquè el poble es diu Ajo. És un far que era de color blanc, com tots els fars de la zona, però l'any 2020 l'Ajuntament va encarregar l'artista càntabra Okuda San Miguel fer-hi una intervenció amb els seus característics colors vius i formes geomètriques. No sé si coneixeu l'obra d'Okuda San Miguel, però si la googlegeu el seu nom, ho veureu i en seguida reconeixereu quin tipus, bueno, el seu estil artístic.
0: Això segell.
1: I es va muntar una polèmica monumental. Per una banda, hi havia gent que considerava que s'havia donat una nova vida a la infraestructura que estava ja oblidada, però per una altra banda hi havia gent que pensava que s'havia fet un carmel gegant, no? I que a més es van destinar 40.000 euros, això va generar molta polèmica i tal. En qualsevol cas, és una intervenció efímera que durarà només 8 anys, així que si la voleu veure haureu d'anar abans del 2028. Mm-hmm. La següent parada està 100% destinada als infants i és el Parc de la Natura de Cabárcenó. És una antiga explotació minera a cel obert transformada en un espai de més de 700 hectàrees on hi habiten 120 animals en semi-llibertat. Això significa que no és un zoo, perquè els
0: no estan
1: animals...
0: tancats.
1: No, estan
0: gàbia.
1: Superbé. Tu fas la ruta amb cotxe, també tens un telefèric i pots veure tigres, búfals, lleons, rinocerons, goril·les, està molt bé i veus que els animals estan
0: ben cuidats.
1: Sí, estan feliços. Val? Després de dedicar un dia als nens...
0: Ara toca a nosaltres.
1: Ara toca a nosaltres, no? Ja anem cap a Santander a visitar el gran protagonista de la ruta, que és el Centro Botín. L'edifici és obra de Renzo Piano, Premi Pritzker del 1998, ja saps que et parlo molt de molts arquitectes Pritzker, i és un arquitecte molt influent en el món. Potser el nom a alguns no els hi sonarà tant, com el de Gehry, Nouvel, Le Corbusier, que n'hem parlat molt aquest estiu, o Foster, però segur que reconeixeu alguna de les seves obres, perquè, per exemple, és el coautor del Centre Pompidou de París. Mhm. Val? És un arquitecte amb una obsessió per la llum brutal i això ho veiem perfectament en el Centro Botín. L'edifici sembla que estigui flotant sobre la badia. De fet, Renzo Piano el va elevar sobre pilars perquè la ciutat no perdés les vistes al mar i és una decisió que realment queda elegantíssim. Les seves façanes estan recobertes amb milers de peces de ceràmiques nacarades que canvien constantment segons el color de la llum, dels núvols i de l'estat de la mar. És una arquitectura molt tecnològica, però també molt sensible. seguim, perquè aquest cop no, o sigui, no és només el destí final l'obra arquitectònica, sinó que és que a Cantàbria hi ha moltíssimes coses a veure, val? La següent parada és Santillana del Mar, un dels pobles medievals més bonics de tot el nord d'Espanya. Allà hi trobareu un altre punt àlgid pels nens, per això et deia que la ruta està molt bé fer-la amb nens, que és el laberint de Villapresente. És el laberint vegetal més gran d'Espanya. És complicadet.
2: És complicadet.
1: És complicadet.
2: Perquè ens podem perdre, quasi.
1: Només a dir que nosaltres vam acabar traient Google Earth, des de dalt, mirant a veure per on sortir. O sigui que aneu amb temps,
2: laberint, eh? Laberint,
1: laberint. Sí, sí. Pot semblar una parada una mica estranya dins d'aquesta ruta arquitectònica, però al final també parla d'una cosa que ens interessa, que interessa molt als arquitectes i als dissenyadors, que és la manera com organitzem l'espai i com ens hi movem. Ja dic que nosaltres amb dificultat ens vam moure. I finalment acabem la ruta a Comillas. En allà fem dues visites. La primera és una de les primeres obres de Gaudí, que és el famós Capritxo de Gaudí. És una casa d'estiueig plena de girassols ceràmics, colors, ferro forjat, bueno, tot el típic d'Antoni Gaudí, i bueno, amb una imaginació desbordant que ja perceps que Antoni Gaudí acabaria sent un dels millors arquitectes i més influents de la nostra història. I la segona visita que us proposo, Comillas, va ser una visita que a mi em va obrir la gana de visitar més cementiris. A Comillas
2: és, un gran destí, bueno, els cementiris.
1: No, necroturismo, m'encanta. O sigui, a partir d'aquí vaig començar a fer necroturismo.
2: Sí, sí, en grans construccions.
1: En allà hi ha un cementiri gòtic increïble damunt d'un tauró, amb unes vistes espectaculars al mar Cantàbric, i no us podeu perdre l'impressionant escultura de l'Àngel Exterminador de Josep Llimona.
2: Ah...
1: Sí, a partir d'aquí vaig començar a fer necroturisme, perquè
2: segurament inspirarà més d'una a seguir aquesta mateixa ruta.
1: Sí, sí,
2: que interessant. Doncs mira, avui hem volgut conèixer tota aquesta part, aquesta vessant més arquitectònica, i aquest destí que és a Cantàbria, que podem fer perfectament amb els més petits, que no s'avorriran amb el destí que ens ha proposat avui l'Ariana Rosso. Ariana, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I ara, com cada diumenge d'estiu, volem conèixer una miqueta millor les generacions més joves.

0: més jove, i és evident que seguint el rastre que van seguint ells també a través de TikTok, Instagram, és a dir, les xarxes socials, sabrem una mica més qui són. Per això volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia, Noé.
2: Bon dia, Noé.
0: I volem saber, doncs això, què és el que seguiu vosaltres?
1: Doncs sí, perquè el nostre For You parla molt més de nosaltres del que nosaltres ens pensem. Per tant, bueno, depenent de qui segueixis a TikTok, a Instagram o inclús a YouTube, et poden convertir en una persona obsessionada amb la cuina o en algú que escolta molts podcasts durant 3 hores que estan conspirant. Per tant, avui parlarem precisament d'això, dels influencers que nosaltres seguim.
2: Exacte. Clar, l'algoritme et va tirant tot el tema que a tu t'agrada i et pot obsessionar d'aquesta manera, és el que volem recomanar, no? Uns certs influencers que ens agraden a nosaltres de diferents temes, no?
1: I hi ha tota una part del For You que està dedicada a la moda, a l'estètica i al lifestyle, no?
0: Clar, ara de moment hi ha entrada i ja dius el For You. El For You vol dir l'algoritme que tria per tu. I
1: sí, és el contingut que l'algoritme et recomana segons els vídeos que has vist més recentment o que li has donat m'agrada.
2: És aquella secció dedicada a tu i al que t'agrada.
0: Doncs mira, anem a veure el vostre For You. En moda, què, Paula?
1: Doncs sí, és curiós perquè ja no seguim influencers només per la roba que porten, sinó també per la manera en com construeixen la seva imatge a les xarxes socials. Per tant, tenim perfils com el Juan Avellaneda, que, tot i que és dissenyador, no és tan creador de contingut, però s'ha adaptat molt bé al que les xarxes demanen i converteix la moda gairebé en un espectacle. En esdeveniments com catifes vermelles, comenta els outfits que porten els convidats i fa recomanacions. Després també està, per exemple, la Carmen Santaella, que és periodista i creadora de contingut, o més influencers com la Marina García o la Natàlia Cebrián, que estan molt vinculades al lifestyle i a aquesta estètica més cuidada que veiem constantment al TikTok i a Instagram. I en el món del maquillatge, com no, la Núria Adraos, que fa virgueries amb el maquillatge, és supervisual, superartístic, i fa maquillatges que estan inspirats en sèries, en pel·lícules, i bueno, és que és art, és totalment art.
0: Clar, tu, Joana, el maquillatge no el segueixes tant, no?
2: No hi havia molta participació per meva aquí.
0: Tu que per ens portes?
2: Jo haig de parlar d'un altre, que a veure, no és que sigui el meu tema, però és un tema que em surt molt, perquè més d'un cop m'interessa, que és la salut, que és a vegades aquests clips que te recomanen dormir millor o no sé què, perquè jo justament tinc un problema amb dormir i em relaxa molt, no? Llavors porto dos referents que a mi sobretot m'agrada molt, que deveu conèixer, que són el Xevi Verdaguer i el doctor Estivill. El Xevi Verdaguer és un home que com a Juan Avellaneda ve de fora i ha sabut adaptar-se a les xarxes. M'encanta com parla, és molt relaxant i a més sap parlar de temes difícils i fer-los molt aterrar-los, no? Fer-los molt fàcils. Sobretot la microbiota és una cosa que no sabia mai del tot que sabria tant d'ella i, bueno...
0: S'ha convertit en el teu imperi romà.
2: No, sí, una mica. El meu imperi romà total, perquè és que, mare meva, ja te la podria descriure i tot, però és que, a part d'ell, volia comentar també el doctor Estivill, que també ha vingut de fora i s'ha adaptat molt bé, és un home més gran, que és un gran referent...
0: És curiós que tu segueixis el doctor Estivill.
2: Sí, a veure...
0: No l'hagués ficat mai amb la vostra generació?
2: No, a veure, jo crec que, si parlem per molta gent, et diran que també. Jo crec que és algú bastant famós en aquest camp del descans.
0: Sobretot el tema de dormir, que potser la gent també es preocupa molt, no? Poder dormir tranquil.
2: Sí, es nota que és un problema.
1: Sí, no dormiu bé.
0: Exacte, sí.
2: I aquest home t'ho fa relaxat, tranquil, et diu consells molt bàsics, et fa vídeos molt fàcils, que per la seva edat, perdona, és curiós, no?, que el sàpiga
0: que connecti, fer... Sí, que connecti tant amb la vostra generació.
2: Tan dinàmic, sí,
0: està molt bé. Està molt bé. I si parlem de salut, també del menjar, Paula, no?
1: Clar. Sí, exacte. Perquè ara, molts cops, descobrim més receptes virals o nous restaurants abans per TikTok que per la televisió, per exemple, no?
0: Segur.
1: I n'hi ha creadors de contingut, com per exemple, aquí Sandra, que és una noia espanyola que viu a Miami, tot i que no cuina, sí que es grava tastant menjars exòtics, normalment fruites, i algunes fruites tenen una pinta increïble. En aquesta línia també l'Arnau Marín, que aquest sí que es grava una mica més cuinant, tot i que el seu contingut no és exclusivament de cuina. Si busquem més això, trobem l'Alberto Ugarte, que sí que fa receptes, aparentment molt senzilles i molt rapidetes, tot i que, bueno, no...
0: Això et demanis, segur que has provat alguna i t'ha costat una mica més, no?
1: Sí, exacte. I en aquest ecosistema culinari trobem també a xarxes referents com més tradicionals, com el Jordi Cruz o la de Parellada, que han sabut també adaptar-se molt bé a la cuina.
2: Home, va molt bé per aquest moment d'emancipar-se. Ostres, no sé
1: clar, cuinar res. Quan comences a ser una mica més independent, aquests vídeos
0: sí,
1: són
0: per... Sí, senyor, sí, està molt bé que sabeu, molt bé que sapigueu també cuinar. La lluita pel català i per la llengua i la cultura també és un altre dels temes que seguiu per TikTok i Instagram.
2: Jo, sobretot sí? Jo segueixo aquest perquè bueno, és un tema que a mi m'interessa més i trobo que és un moment molt baix del nostre idioma, de la nostra cultura, i les xarxes és una gran manera de fer un crit, de dir què està passant. Tinc unes quantes persones... són gent que he trobat, hi ha molta més gent que quedi clar, però per exemple hi ha la Neus Rossell, que va estar al Búnquer a Catalunya Ràdio fa uns anys, i que va ser professora abans d'estar a la ràdio, i està molt ficada en el món de l'educació, de fer-la bé, de fer-la en català, de fer-la com cal fer, i a més, ara fa uns mesos va haver-hi aquestes vagues amb el tema de l'educació, és un moment molt baix i sempre va molt bé, no? Mm-hmm. Un que fa més gràcia és el Catalanet, que és un noi que corregeix, no?, que diu el que... Barbareixos no, escopinyes, i ho fa d'una manera amb el dit, sempre assenyalant amb el dit, és molt graciós, i...
0: El Catalanet, eh?
2: El Catalanet, sí, el nom ja ho diu. També. Està la Laura Grau i l'Òscar Andreu, que és de la casa, clar, que aquest mateix Sant Jordi va ser el més venut en no ficció amb el manual del català. És un home molt apassionat amb l'idioma, un home que no va créixer en català, o bé, només amb la seva mare, i ha acabat sent un gran defensor
0: de la llengua, de la nostra llengua.
2: Llavors, pot ser una gran manera per cridar i dir, escolta, el català és la nostra llengua.
0: A més, està la Montserrat Pujol, també?
2: Sí, la Montserrat Pujol, sí, és veritat, és un encís de que és una dona que no sabem si és una dona real o és una comunitat, una persona que no ha tret res, el perfil està buit, però té més de 6.000 seguidors perquè la dona, o persona, qui sigui, fa aquests comentaris, no?, a altres influencers. De sobte, un influencer que saps que és català però està parlant en espanyol, arriba a la Montserrat Pujol i diu, escolta, en català podria
1: amb
2: ser.
1: Amb molt respecte.
2: Però ho fa tan bé, no? Sí. Que molta gent surt justificant-se de, bé, és que a mi em costa i ho faig en castellà, o alguns fins i tot han arribat a canviar i també pugen coses en contingut en català, així que un ole a la Montserrat, perquè amb un comentari, pam, canvia alguna coseta,
0: clar que
2: no?
0: Sí. Escolta'm, els safrets també de tota la vida ha estat algo que ha estat un tema que tothom ha volgut seguir, no?
1: Això ens encanta, i perfils com la Núria Marín o el Javi Hoyos fan que molta gent, sobretot joves, s'assabenti abans d'una ruptura d'influencers o d'actors que potser del que està passant al món, no? Mm-hmm. En aquest sentit, creadors com Gonzalo Cordero sí que apropen més el que pot estar passant internacionalment a la nostra generació. Per tant, bueno, també entreteniment i informació conviuen una mica, no? Perquè entres a TikTok i et surt un vídeo de la Núria Marín parlant de la ruptura de l'any i fas scroll i tens el Gonzalo Cordero parlant de l'últim moviment del Trump. Per tant, bueno,
2: una bona barreja.
1: Es compensa una mica.
2: Sí.
0: Està molt bé. Joan, cultura i cinema, música...
2: Sí. És un altre d'aquests grans interessos que ens agrada a tothom.
0: Qui us diu que heu de mirar el cinema, per exemple?
2: Aquí m'ha costat més trobar algun que a mi m'atrapés a nivell català, però hi ha uns quants que realment són molt, molt, molt xulos. L'Álvaro Wasabi, Carlos Brioso, Alberto Laro, Ivan Hatchez, són gent que sempre miren a càmera, ho fan molt atractiu, molt ràpid, i m'encanta perquè cada dia, que em surten molts d'aquests vídeos de cinema, cada dia és una nova curiositat d'aquella pel·lícula del John Wayne que van morir no sé quantes persones a la vida real també, no? O la pel·lícula més llarga. Són coses que si ets molt friqui, doncs t'encantaran. I a la música, doncs, és un altre món. La Batgirl, la Rosalía, gent que adapta la seva música a aquest nou contingut. I quan surt una nova cançó, com per exemple aquest disc Deluxe, no?, de la Rosalía, doncs treu el tràiler, però amb el clip, no? Ho fa tot, ho versiona tot per les xarxes, perquè sap que allà és on entrarà més ràpid, més gent, sobretot
0: clar,
2: jugar.
0: I allà és on esteu, exacte, vosaltres.
2: Clar.
0: L'humor i l'entreteniment, Paula, també